0: És mig quart de 12, ara mateix, a pendents del cel, tot i que hi ha molts oients d'aquest programa que diuen però si aquí no cau ni una gota. Va, aquestes últimes hores hem vist i llegit moltes crítiques a les xarxes socials, per exemple, de pagesos de Lleida, dient, nois, que a Catalunya no s'acaba la panadella, eh? Que aquí la sequera s'està carregant una collita d'olives cada minut que passa estem pitjor, i teniu la sensació que perquè plou a Barcelona, de fet, diluïa a Barcelona, les pluges més importants dels últims 20 anys, està plovent a tot Catalunya. I no, ara mateix plou massa fort, per desgràcia, la situació és complicada en comarques com el Vallès Oriental, també en punts del Maresme, del Barcelonès, també pica fort en algun sector del Vallès Occidental, tot el que és costa i prelitoral, sobretot central de Barcelona, arribant les pluges al sud de les comarques de Girona i a l'extrem nord de les de Tarragona, bàsicament cap al Baix Penedès. Però mira el radar, a la immensa majoria de comarques no hi plou. I tots aquests oients diuen, què parlen, de tanta pluja com si plogués molt a tot Catalunya, i no, Gonzalo Bernardos.
1: Sí, però saps, si a la regió...
0: Si plou a Barcelona...
1: No, si plou a la regió metropolitana de Barcelona, plou per la immensa majoria dels catalans.
0: Això està claríssim. No, i el que ha passat aquest cap de setmana ha estat un disbarat. Uns aiguats històrics que han complicat i dificultat molt, i el pitjor balanç, lògicament, dues persones mortes i un jove desaparegut al Maresme.
1: Indiscutiblement, la pèrdua de vides humanes és la principal tragèdia.
0: Està clar.
1: Però, escolta, cal reconèixer que estem millor preparats que altres indrets d'Espanya, eh?
0: Ah, sí?
1: Per pluges com aquesta.
0: Estem més ben preparats que aquí, per exemple, segons tu.
1: Pues indiscutiblement que en el seu moment la Comunitat Valenciana.
0: Bé. Certament, des que vam tenir la tragèdia al País Valencià, el tema de desalert, s'ha incrementat, diguéssim, els missatgets al mòbil una mica tot arreu, també a Catalunya, potser.
1: Sí, però fixa't, i des que va fer un gran col·lector a Barcelona, que, si la memòria no em falla, passa per sota del túnel de la Rovira i altres indrets similars, doncs la capacitat d'inundació de Barcelona ha baixat substancialment.
0: Bé.
1: I aquestes infraestructures serien necessàries fer-les en tot el territori català, especialment en el Baix Ebre.
0: Ara ens ensenyareu de seguida, juntament amb el Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers, administrar més i millor els calés o els pocs calés que tenim a la butxaca, però aquest matí Jordi Vila vindrà una eminència en directe aquí al matí de Ràdio 4. D'aquí a pocs minuts, el doctor Esteller, tu.
2: Investigador en epigenètica del càncer de l'Institut de Recerca de Sant Pau. Ara que sabem que el càncer està augmentant entre els adults joves i aquest any es diagnosticaran, per exemple, més de 8.000 tumors en persones d'entre 20 i 39 anys, li demanarem per què hi ha persones que emmalalteixen tan joves i d'altres envelleixen amb bona salut. Què hi té a veure, doncs, els gens, l'entorn i els nostres hàbits?
0: I qui també vindrà al matí de Ràdio 4 és la gran Montse Folch, la doctora Folch, la nutricionista de les estrelles.
2: Ens agrada moltíssim, eh? Què li passa al teu cos si et menges un plàtan en dejú cada dia? Doncs això li preguntarem a la Montse Folch, i també ens parlarà de per què menjo igual en menopausa i ara m'engreixo. Una qüestió que ens permetrà parlar sobre què li passa al nostre cos durant la menopausa.
0: Bé, voldria parlar de la menopausa masculina, també,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, que també, sí, la tenim, també la tenim nosaltres. Sí,
0: i un altre doctor, el doctor Álvarez, en aquest cas ens donarà el remei per això que passa molta gent, que et despertes a mitjanit, no?, a quarts de quatre a la matinada i no pots tornar a clocar l'ull, doncs això s'ha d'arreglar d'una manera o altra perquè és un mal viure.
2: El doctor Javier Álvarez és neurofisiòleg clínic i director de la unitat del son de la clínica Tecno, eh? Ens explicarà això, eh? Una tècnica infal·lible per tornar-nos a dormir amb facilitat quan ens llevem.
0: I la Marta Tips, la Marta Fuster, al matí de Ràdio 4, amb els savis consells que ens porta sempre. Avui diu que ens ensenyarà a treure, eliminar taques d'aquestes impossibles que deixaran de ser per tant impossibles.
2: Sí, sí, agafeu llapis i boli i comenceu a apuntar perquè us explicarà trucs per treure la calç de la carxofa de la dutxa, eliminar taques de te de les tasses, al microones o fins i tot treure les marques que els mobles deixen a les catifes, eh?
0: Mm-hmm. Efectivament, eh? La menopausa masculina, ho diem així perquè ens entengui més i millor tothom, però el nom correcte
1: andropausa.
0: És andropausa. En vam parlar l'altre dia en aquest programa, sabem perfectament, és l'andropausa. I tastarem vi aquest matí, Jordi Vila.
2: I tant, el vi negre...
0: El millor vi...
2: El millor vi de Catalunya.
0: Ah, doncs au.
2: És que poca broma, eh, Xavi?
0: Quan val això?
2: Doncs li preguntarem a l'autor d'aquest vi. Mira, estem parlant del vi negre Tros del Tossal 2003, el 2023, que és el millor vi català de l'any. I aquest vi, el Cava Guilera Centenari 2005, han arrasat els premis Binari. Doncs això, li preguntarem doncs què fa que aquest vi sigui el millor de Catalunya. I li preguntarem al Tomàs Cusiner, propietari de Cèrvoles Celler, Castell del Remell i Cara Nord.
0: Doncs tot això i molt més, altres coses que anireu descobrint aquí al matí de Ràdio 4, pendent sobretot del temps, d'aquest temporal de pluges que torna a castigar la costa i prelitoral de Barcelona, també de la compareixença en breu de Protecció Civil, que seguirem en directe. Tot això i molt més aquí, al matí de Ràdio 4, fins a la 1.
2: Sí, Xavi.
0: Què vols afegir, Jordi Vila?
2: També estem molt pendents de la compareixença de l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, a les 12 del migdia.
0: Perquè la situació és complicada, per no dir crítica, ara mateix, a la capital del Vallès Oriental.
2: Hem insistit molt a parlar amb ella, però està pendent d'aquesta compareixença.
0: De seguida que parli, us explicarem què diu l'alcaldessa de Granollers. Falten 3 minuts per un quart de 12 i ja tenim a la gran Marta Inglés al control de so.
3: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers. Com estàs? Bon dia.
4: Bon dia, Xavi, gràcies per trucar-me.
0: Gràcies a tu per atendre'ns i ser en directe aquí al matí de Ràdio 4 al costat del gran Gonzalo Bernardos, professor d'Economia a la Universitat de Barcelona. Gonzalo.
1: Què tal? Com estem?
0: Doncs molt bé, aquí pendents, a veure què ens expliqueu, perquè avui és el Dia Internacional de l'Educació Financera, la majoria no en tenim ni idea. Som una calamitat, un desastre.
1: Mira, segurament en Jordi dirà que és molt convenient que les escoles s'aprengui educació financera, que hi ha que ensenyar més, però jo sóc d'aquells que opina que no. I explico per què opino que no. A mi m'expliques mecànica i per molt que m'expliquis, no m'interessa. M'expliques altres temes, és que no m'interessen.
0: Però
1: i per
0: deixem
1: tant,
0: que el Jordi expliqui el que vulgui sí, i tu també explica sí, el que vulgui. S'ha de ser entre els dos, sí. N'aprenem i aprenem a fer-ho més i millor.
1: La capacitat és la capacitat d'aprendre o d'entendre's escassa. Per tant, gran recomanació que jo li faig a tothom. Assessoreu-vos. La gran diferència que al llarg de la meva vida professional he vist entre la burguesia o el que té diners respecte als obrers és que els primers no és que sàpiguen més, és que s'assessoren amb professionals. I els segons pensen que amb el sentit comú es fa tot i no li va tan bé com als altres.
0: Tenim dos experts aquí en directe.

0: Mira, Vox apunta una reforma dràstica del sistema de pensions. Jordi Martínez.
1: Déu-n'hi-do, per començar a parlar d'educació financera. Bon dia, eh?
0: Bon dia.
1: Sí. Escolta, no, sentia el que deia Gonzalo, jo crec que l'educació financera sí que és bàsica, que l'anem aprenent a casa i a les escoles, o sigui que al final, primer, els més petits poden aprendre a casa amb els comportaments que tenim els pares, entès l'educació financera des de la cosa més bàsica, no? Jo sempre explico que les nostres àvies, doncs, els arribava un sobre amb la nòmina a casa i distribuint això. Això és pel menjar, això és per l'habitatge i això és per la llum, no? I doncs estàvem fent un pressupost personal sense saber-ho. Explicar aquestes coses o que a casa vegin que les fem, doncs ajudarà els nanos, doncs, a agafar aquests hàbits que a poc els serviran, doncs, per anar fent superhàbit, o sigui, per anar estalviant i d'aquesta manera, doncs, anar-se acostant als seus objectius vitals. I això no treu, que després també, jo com a assessor financer també haig de dir el que deia el Gonzalo, no? que al final les persones que hagin de prendre decisions financeres importants, o sigui, haig de començar a invertir o haig d'hipotecar-me, doncs està bé que vagin acompanyats d'un assessor financer, que consultin i que els ajudin a prendre la millor decisió.
0: Bé.
2: Mira, jo crec que en primer lloc hem de mirar el que fan moltes famílies i el que veiem és que no estalvien. I algú diu, escolta, és que no arribo a final de mes, tinc problemes. Bé, llavors tens dos possibles solucions, o gastes més, menys, o ingresses més. Clar, si comparem el nivell de despesa avui amb el nivell de despesa fa 40 anys, hi ha més despeses que són evitables. Ara, el que passa és que moltes vegades preferim viure més al dia que viure respecte al futur. Si estalvio, puc invertir. I en el moment el que puc invertir, ens enfrontem, en el cas de les finances, en dos grans mercats que més o menys en el món tenen un volum similar, que és la renta fixa i la renta variable, borsa. La renta fixa, el que succeeix és que té normalment menys risc i també menys rendibilitat. I la renta variable, la borsa, o succeeix al contrari. Per tant, la immensa majoria del que inverteix comet un error. Mira d'invertir en un producte o un altre amb l'ull de la rendibilitat. És un error. El que li ha de mirar és amb l'ull del risc. És a dir, quin percentatge del que he posat estic disposat a perdre? Si estic disposat a perdre poc, tinc que anar a productes conservadors. Si estic disposat a perdre el tot, pots anar perfectament al Bitcoin, que és com la ruleta de la fortuna.
0: Bé, a aquesta hora, com sempre, estem sobretot pendents de l'actualitat. En aquest programa, el govern espanyol aprovarà demà mesures sobre vivenda, sobre habitatge, que ja no requeriran del vot de Junts per Catalunya. Gonzalo, posem exemples clars, és a dir, de mitjana, un sou mitjà ara mateix a Catalunya, de quan és, o de mitjana quan ingressa una família de 4 o 5 membres. I això com s'ha de distribuir? Quin tant per cent del que ingressem a final de mes hem de destinar justament a l'habitatge, quin tant per cent al menjar, quin tant per cent a l'oci, i quin tant per cent estalviem, si és possible?
2: Primer te dono una xifra de sous perquè vegis que tant a Catalunya com a Espanya cobrem poc.
0: És que en molts casos és complicat, això.
2: I cobrem
0: després
2: poc.
0: També n'hi ha que cobren 3.000 euros i no arriben a final de mes.
2: Sí, però això és un problema, perquè que cobrin 3.000 euros nets és algú que guanya pràcticament 60.000 euros. I això només és el 6% dels espanyols.
0: Només el 6% sí. Dels espanyols.
2: Per tant, estem parlant d'una porció molt petita.
0: Va, posem exemples concrets, però.
2: Per tant, però exemples concrets. Imagina que entre dues persones guanyen 2.500 euros. Uh-huh. Val? L'ideal seria intentar gastar 2.000 euros mensuals. A partir d'aquí, els 500 serveixen per dues coses.
0: Estalvi.
2: Sí. Un, per afrontar imprevistos, que n'hi ha en la vida de cadascú. Dos, per intentar fer un calaix, que pot ser per millorar l'habitatge, que
0: sí, però
2: pot
0: veure, 2.000 euros,
2: per millorar la jubilació.
0: 2.000 euros per viure, has 2.000... de pagar el lloguer, has de pagar la hipoteca, tens dos fills que van a escola, que tenen una despesa, has de comprar menjar. Com ho fas, això? Amb 2.000 euros. Com ho fas?
2: Xavi, el... Sí,
0: com et pots permetre estalviar els altres 500, diguéssim?
2: Xavi, agafem 1960, per exemple. 1960, la majoria de les famílies s'estalviava. Havia només un sou, i aquest sou no era precisament elevat. Com podien estalviar? perquè hi havia el que jo anomeno economia de guerra.

0: només es gastava en necessitats bàsiques. No se sortia de restaurant, no se anava de viatge, l'únic viatge era al poble. I això significava que podies estalviar. Què passa i per què ara la gent no té aquesta necessitat d'estalviar? Per dues raons. La primera, perquè creu que quan arribi a ser gran tindrà una herència que li permetrà viure millor. I aquesta herència és el que fa que en lloc de mirar tant al futur, mires molt més al present. En segon, el fet que tu no vols baixar de nivell de vida. Si tu has tingut un nivell de vida amb els teus pares, per què quan t'independisses has tenir un nivell de vida més baix? Si això significa estalviar, renuncien a estalviar.
1: Jordi Martínez.
2: Sí, aquí hi ha una altra cosa també, que és el percentatge que destinen a l'habitatge, al lloguer, avui en dia els joves és alt. També, com dèiem, es gasta més en oci. I per això és important el que deia ara del control dels imprevistos. Abans de posar-se a invertir, abans de posar-se a pensar en objectius vitals, de dir, ostres, doncs vaig a fer un racó. Jo recomano d'entre 3 a 6 mesos de les despeses necessàries per viure, o sigui, el lloguer, el menjar, el transport, allò que necessito sí o sí per viure, i això m'ho poso a banda, perquè si se m'espatlla la rentadora o se m'espatlla el cotxe o se'm trenca les ulleres, doncs no haurem d'endeutar. I a partir d'aquí, sí, si sóc capaç d'anar estalviant, doncs l'altre, segons el meu perfil de risc, com diu el Gonzalo, el meu horitzó temporal, no? També, ostres, no és el mateix. Dic, hosti, tinc diners estalviats per l'any que ve de vacances. Bueno, doncs aquests no els posis a la borsa. Però no, escolta, vaig a fer-me un complement de la meva pensió. Doncs aquests sí que els pots posar a la borsa i és probable doncs que això vagi millor. Però també és veritat que els joves, sobretot a les ciutats, a Barcelona, a Madrid, a les ciutats més grans, a Girona, doncs han de destinar un percentatge molt alt del seu salari en l'habitatge. Per això molts acaben compartint pis i inclús cotxe.
0: Però tu el deies abans, l'àvia agafava i els comptes sí, les feia en un paper. Aquestes comptes que ara que es feien en un paper, ara s'haurien de fer en un Excel.
2: I saber, sí, amb una app, que n'hi ha moltes.
0: Sí, sí, i saber perfectament el que no pots passar-te. És a dir, de vegades pots agafar i tenir un capritx, indiscutiblement, la vida també és així, però no molts més dels que t'impedeixen estalviar. Mm. Què passa? Sí. Que moltes vegades un considera que el treball és molt dur, que li passa moltes hores i necessita, doncs, divertir-se. Sí. I un es pot divertir sense gastar, però això, els joves actuals i el no tan joves, sembla que no ho tenen clar.
1: Bé, per cert, sí, aquest matí, digues, un segon només. No. L'IBEX 35 està pujant un 0,82%. Ara mateix està a 19.241 punts. Endavant, endavant, Jordi Martínez.
2: Anar-hi, Xavi, que també el món d'avui en dia no ajuda, perquè és molt consumista, que rebem impactes per tot arreu, xarxes socials, els concerts, no? Ara, avui el primer concert toques grasses, sí. Recordeu el que van durar les entrades, o el debat Bani, que es van vendre 700.000 entrades en 12 hores, i aquí doncs el 20% es van vendre ja fraccionades directament per l'empresa que venia les entrades, no? Però després, d'aquelles que no eren fraccionades, quanta gent ho va pagar amb targeta de crèdit i ho acaba pagant també amb interessos per anar a un concert, no? Amb això sí que estic d'acord amb el Bernardo, de dir, ostres, l'oci, sí que pues una cosa és, que deia ahir, un capritx, no? Ostres, a mi m'agrada molt Oques Grasses, aniré al concert el dissabte, però tenia els diners per comprar-me les entrades quan van sortir. El que no té massa sentit és, hosti, vaig endeutar-me per un concert quan no sé què em passarà durant el mes.
1: Gonzalo.
0: Sí, abans el Xavi ha dit, puja el 0,82% a l'IBEX. Normal. El mercat financer, els inversors, estan apostant per canvi de govern. I estan apostant per un govern que sigui més interessant per les empreses, que puguin guanyar més diners, per l'economia, i per tant, aquesta és la pujada de l'IBEX. Serà a flor d'un dia, si les enquestes cap a la dreta són favorables, la borsa espanyola presumiblement tindrà una prima respecte a les estrangeres per aquest motiu.
1: Molt bé. Escolta, els que tenen la sort de tenir 4 duros, allò que dius, home, no sé què fem amb això, perquè la Raquel Galart, la periodista experta en economia del diari La Vanguardia, que és col·laboradora habitual d'aquest programa, clar...
0: I què gran periodista és la Raquel?
1: Al banc no et donen res, o et donen poca cosa. Aleshores, què has de fer? Perquè, clar, diu, inverteix, sí, però fa por això, Jordi Martínez, no?
2: Sí, Xavi,
1: on i com s'haurien d'invertir aquests 4 duros que tenim allà amb un racó? Hi ha alguna inversió segura o especialment segura?
2: El que anava a dir és que no donen res, però comença a haver-hi alternatives, no? Doncs alguns neobancs i alguns bancs tradicionals que sí que comencen a remunerar ja directament els comptes corrents. Ja pots trobar comptes corrents al 2,5% i al 3%, que per als fons d'emergència, per això que deia allò de, ostres, si se trenquen les ulleres, se trenca la rentadora, doncs ja tens una mica de remuneració per aquests diners. Per la resta, depèn una miqueta del que dèiem abans, del perfil de risc de cadascú, de l'horitzó temporal, de quin és el patrimoni que tinc i quan estic disposat a perdre. Ho ha explicat bé Gonzalo, ho d'invertir en bons o invertir en accions. Doncs dependrà també d'aquest binomi risc-rendibilitat que dèiem. Si tu esperes rendibilitats molt altes, doncs has d'assumir un risc més alt. Si tu pots permetre, doncs és una bona opció.
0: Mira,
2: sempre quan estem mirant a llarg termini.
0: Xavi, expliquem el que no cal fer. Hi ha moltíssima gent que inverteix per envejar. Què significa invertir per envejar? Significa que un amic, moltes vegades el cunyat, l'ha dit que ha guanyat molts diners amb unes accions, amb l'or, amb el bitcoin, i a partir d'aquí ell es llança perquè no vol ser menys que el seu familiar o el seu amic. Error. Sempre, en el model de la inversió, diem, l'últim o el penúltim és el babau. Hi ha que comprar abans de que hi hagi un cicle alcista. Hi ha que vendre quan aquest cicle alcista encara no s'ha acabat. Quan tu vas darrere de les notícies, és que vas malament, t'has d'avançar. I algú es preguntarà, i jo com puc avançar? Assessorant-me, recorrent a experts. És a dir, quan jo vaig a comprar-me una cuina, quan vaig a comprar-me un electrodomèstic, m'assessoró. Però la immensa majoria, quan juga amb els seus diners, no s'hi assessora. Jo, de veritat, no arribo a entendre aquest comportament que és inadequat.
2: Passa també en l'endeutament, no? Tu vas a comprar-te un cotxe i faràs moltíssimes preguntes i els frenos ABS i no sé què, no sé quantos, aniràs a quatre concessionaris i al final te l'acabaràs finançant i no preguntaràs ni a quin tipus d'interès ni hauràs anat a comparar si ho haguessis fet al teu banc. I igual acabes pagant més quan t'ha comprat un cotxe en un concessionari en lloc d'un altre, però acabes pagant molts més interessos que si ho haguessis fet a través del banc el finançament. No? Ens passa això, que a vegades ens sembla que tot el que fa referència a les finances sigui molt complex i hi ha coses que no són tan complexes. No? I en canvi, un cotxe pot ser complexíssim i ens entretenim a mirar, a entendre, a fer preguntes. Després ens diuen el tipus d'interès estant i no fem cap pregunta.
1: Bé, escolteu, important, eh? Incidència solucionada, es reprèn la circulació a aquesta hora entre la Sagrera i Barcelona-Sants, que afectava els trens d'alta velocitat. Per tant, aquesta incidència està ja solucionada i ha deixat, per tant, d'afectar els trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona. Arreglat, es reprèn la circulació entre la Sagrera i Barcelona-Sants. Gonzalo, perdona.
0: Cap problema, com sempre. Un últim consell, perquè em sembla que ja arribem al final. Agafeu un assessor, però sobretot quan agafeu aquest assessor, intenteu aprendre. Jo, Jordi, a través de la Fundació Bosch Gimpera de la Universitat de Barcelona, assessoro unes quantes famílies. I aquelles famílies que volen que jo els posi el diners en un lloc o en un altre, però que no m'acompanyen en l'aprenentatge, no les assessoro. Per què? Perquè jo crec que tothom pot aprendre mica en mica amb el temps a saber a on ha d'invertir els diners i què és fonamental per la seva vida, encara que no tinguin interès, a aprendre a saber si és convenient o no un producte o un altre. Algú dirà, això és incompatible amb el que he dit al principi. No. Això és com veient que hi ha moltes persones que no els agrada conduir però condueixen perquè és necessari. Per tant, no us limiteu a que algú us digui el 8, el 12 o el 13 com si estigueu en el casino. Que us expliqui per què. I mica en mica aneu aprenent encara que no sou un expert. Això no significa que quan hagueu aprengut una mica o més d'una mica, deixeu aquest assessor. Sempre és bo tenir un superespecialista perquè us ensenyi el camí adequat, perquè identificar quan pujaran la borsa o els bons no és ni és fàcil i és molt canviable. Mm-hmm.
2: Sí, i quan vas al banc, fer preguntes. Jo sempre dic, jo quan vaig al banc has de ser com un nen de 4 anys. Per què? I per què? I per què? Per què m'ofereix aquest producte? I per què té aquest risc? I per què? I fins que no ho entengui, doncs o me'n vaig a un expert que m'ho expliqui bé, o no ho contracto, perquè si no puc acabar tenint... Doncs,
1: t'anava a dir, hi ha molta gent que et diu no facis el que et diu segons qui del banc, tampoc, perquè ells també tenen els seus interessos, sí, les seves comissions aquí per col·locar segons quins productes.
0: Els bancs indiscutiblement tenen interessos, perquè segons el producte financer que tu inverteixis, guanyen més diners. Per exemple, guanyen més diners si inverteixes a través de comissions en un fons de borsa que en un fons de renta fixa. Però encara en moltes oficines, no tant com abans, continua una persona a la que tens una relació de molts anys i que sobretot vol quedar bé amb tu i t'aconsella el que és millor per tu i no millor que per l'entitat financera. Això abans era habitual, ara és més infreqüent, però és essencial, com tota la vida, tenir una persona de confiança, com succeeix amb els metges, amb el mecànic, amb els que et venen a arreglar-te qualsevol tema que s'ha espatllat a la teva casa. Les persones de confiança són fonamentals. Quantes vegades, quan un té un problema de salut, no va només a un metge, sinó a dos o tres, per estar completament segur? Aquí, tres de quarts del mateix.
1: Bé.
0: Allà t'estàs jugant la salut, aquí t'estàs jugant els diners.
1: Molt bé. Jordi Martínez, director d'Educació Financera de l'Institut d'Estudis Financers, moltes gràcies i torna com vulguis aquest programa, perquè en saps i ho expliques molt bé i arribes a la gent. I per això és clau. De veritat t'ho dic.
0: L'ha fet molt bé el Jordi.
1: De veritat, Jordi.
2: Gràcies als dos.
1: Moltes gràcies, de veritat. Tu no cal que tornis més, Gonzalo Bernardo.
0: No, ja ho sé, ja ho sé.
1: Què? Alguna cosa més? Algun consell més abans d'acabar o no?
0: Que indiscutiblement aquells
1: quan
0: que
1: vols havien... ho fas bé també
0: mira, indiscutiblement aquells que creuen que hi haurà canvi de govern i fins ara havien descartat invertir en el sector immobiliari torna a ser una bona inversió i sobretot no és només una bona notícia per ells, sinó que serà una molt bona notícia per tots aquells que voldran obtenir un lloguer, perquè el tindran més fàcil, perquè l'oferta serà més elevada.
1: Ah, molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies, Gonzalo.
0: Un plaer, com sempre.
1: Vindràs dilluns o no, que és 12 d'octubre, el dia del Pilar?
0: Sí, clar.
1: Dilluns farem programa a partir de les 9 del matí.
0: Bé.
1: De 9 a 1, els festius.
0: T'he parlat molt aviat, he de fer la consulta amb qui mana la meva casa, que és la meva dona.
1: Amb qui mana a casa teva, vols dir?
0: La meva dona.
1: Ja.
0: Doncs jo crec que sí.
1: Esperem que la teva dona et doni l'okay, sí. I t'espero dilluns a les 9 sí. En punt del matí, aquí al matí de Ràdio 4, el 12 d'octubre.
0: La intentaré convèncer.
1: Perfecte, doncs gràcies. Mira, passen 2 minuts de 11:45 ara mateix.
3: Amb el tast d'orquestra, entendre la música sinfònica mai no havia estat tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe. Entrades, auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
4: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Augmenten els casos de càncer entre els joves. Aquest any es diagnosticaran més de 8.000 tumors en persones d'entre 20 i 39 anys. Ramon, bon dia.
1: Sí, bon dia. I a més, a l'altre costat, cada vegada hi ha persones que arriben a edats molt avançades i l'envelliment, doncs, arriba a molt bon port. Per què alguns emmalalteixen tan joves i d'altres envelleixen en bona salut? Què hi tenen a veure els gens, l'entorn i els nostres hàbits? I avui en parlarem i ho farem amb el doctor Manel Esteller, investigador en epigenètica del càncer de l'Institut de Recerca Sant Pau. Demà serà també un dels 8 grans noms de la divulgació que participen al Muy Science Fest, al Teatre Coliseum, una trobada a Barcelona que vol acostar al públic àmbits com l'epigenètica, la neurociència, l'astrofísica, les matemàtiques o l'evolució humana.
0: Doctor Esteller, com estem? Bon dia i moltíssimes gràcies per ser al matí de Ràdio 4, doctor.
2: Hola, bon dia, un plaer.
0: Bé, comencem una miqueta pel que més sorprèn, no? Perquè vivim més que mai, cada cop més, però estem veient càncers en persones cada vegada més joves. Que dius, com s'explica aquesta paradoxa?
2: Sí, seria, com dius tu, una paradoxa. S'espera que el càncer aparegui de forma més probable a mesura que envellim, i és el cas. Tenim més càncer ara que fa dècades perquè vivim més temps. Hem guanyat 20-30 anys en els darrers 50 anys. I el càncer té un pic, sobretot, al voltant dels 62 anys, és el pic. I a més, es creu que si superes els 80, els 85 sense càncer, després ja no tindràs, no? Una altra paradoxa, yeah. En aquest sentit, no? La pregunta és, per què estem veient una mica més de càncer en joves? Hem de preguntar-nos quin càncer estem veient en joves.
0: Quins sobretot, tipus de càncer, exacte.
2: Sí, i sobretot el que estem veient és el del colon, el del budell, el del tub digestiu, d'acord? I això podria tenir que veure, no sabem encara, amb un canvi de dieta, que és una possibilitat, no? I no sabem la causa, però segurament l'abandonament de certa dieta mediterrània, un tipus d'aliment que no tenim de tot identificat completament encara, però podem pensar que seria potser a greixos animals o un altre component, estaria associat a aquest canvi de tenir sobretot càncer en gent per sota de colon, gent per sota de 50 anys, o 40, 45, que estem començant a veure.
1: Clar, per tant, doctor, sí que d'alguna manera, és a dir, comparat amb anys enrere, tenim més potencial de la salut per ajudar-nos, per tant, a les persones ara hi ha com molts més instruments, però també en algunes coses potser doncs, hem deixat de consumir un determinat tipus de producte més natural o proper, més industrial. Correcte. I per tant això és el que ara caldria, no, en ciència, demostrar que pot haver una correlació, doctor.
0: Jo, quan has dit probablement té a veure amb un canvi de dieta, he pensat, ho estem fent fatal això, sobretot què és el que estaríem fent malament? Doctor, què mengem que no hauríem de menjar i què hauríem de menjar que menjàvem abans quan les coses en aquest sentit potser anaven millor?
2: Sí, una cosa és quantitatiu i l'altra qualitatiu. Quantitativament, ara mengem molt més del que ens toca, molt més. Continuem menjant com si haguéssim de tot el dia corrent a la selva.
0: Mengem massa, doctor? Mengem massa?
2: Mengem massa perquè gastem. Si gastéssim tot, no hi ha problema, però no gastem totes aquestes calories extres. I això s'associa, per exemple, a sobrepeso i obesitat, malalties que també estan relacionades amb altres malalties, com per exemple el càncer o el risc cardiovascular o potser fins i tot la neurodegeneració, no sabem. Per tant, quantitativament ja mengem massa. I qualitativament no fem aquest menjar relativament variat, no? que inclogui llegums, que inclogui també peix blau, no? Que és una cosa que s'hem abandonat. No? Per exemple, l'art mediterrani era molt centrat en el peix, i això cada cop ho estem abandonant més.
0: Ja. Yeah. El càncer es dispara entre la gent jove, però especialment veig entre les dones joves. Hi ha més casos entre les dones que entre els homes?
2: És a dir, si mirem globalment el càncer, encara és més freqüent en homes que en dones. Però podria ser que hi hagués una fracció de dones amb un especial risc. Això pot ser degut a molts factors. Imaginem-nos, per exemple, l'edat del primer fill. Això es va retrasant, d'acord?
0: Sí.
2: Si la dona dona el pit o no dona el pit. Tot això són factors que es diuen epidemiològics que podrien tenir que veure amb diferents riscs d'aparició de tumors.
0: Bé, vostè és especialista en epigenètica. Expliquem-ho fàcil, això. Naixem amb uns gens, però la manera com vivim pot canviar com funcionen.
2: Exacte, o sigui, la genètica és l'ordinador que et donen. no? I la epigenètica són els programes que tu fiques. És el mateix, o el mòbil que et donen seria la genètica i les apps que tu fiques serien l'epigenètica. Hi ha gent que ficarà unes apps d'una sèrie de temes i d'altres d'altres temes, no? És el mateix. L'ADN és aquest alfabet, aquest abecedari, i l'epigenètica són les modificacions químiques que el controlen. Una forma de veure molt senzilla és si mirem bessons, els bessons que són idèntics, que es diuen, aquests tenen el mateix ADN, però la seva genètica és idèntica, però la seva epigenètica vam descobrir fa anys que era diferent. I això provoca les diferències, que els bessons no són idèntics. Un pot ser més tímid, l'altre més extrovertit, l'altre més obès, l'altre menys. O sigui, hi ha diferències que no són degudes a l'ADN, que és el mateix, sinó al que afegim per sobre l'ADN, que es diu per sobre la genètica, la epigenètica.
1: Per tant, clar, és molt rellevant la informació que puguem tenir perquè hi ha un punt de marge que, evidentment, no s'ha de criminalitzar ningú que pateixi una malaltia, però sí que podem agafar més cartes o tenir més números de viure millor i amb més bona salut. Pot acabar sent una decisió molt, molt conscient, al final.
2: Sí, és a dir, nosaltres, dels pares, més o menys, heredem el 50%, el 50% del que som i el que tindrem de malalties, 50% aproximadament. Això es pot canviar de molt forma molt difícil. Ara hi ha eines genètiques per intentar canviar els gens, tocar-los, canviar-los, posar un bo en compte

0: del dolent. Per això és molt difícil i èticament també és complexa. Però, en canvi, sí, a la nostra conducta, el que fem estils de vida i en fàrmacs, podem canviar la nostra epigenètica. És a dir, com jugar millor aquestes cartes que ens venen donades.
1: Ja. I, per tant, és rellevant també que això ens consta que s'han fet i n'hem parlat, d'aquestes persones que arriben a centenàries, també estudiar o intentar analitzar com han viscut i quins hàbits han tingut.
0: Exacte. Nosaltres, com hem estudiat ja fa anys, hem estudiat molts centenaris i ara hem estudiat recentment supercentenaris, en aquest cas, cap d'ells és una persona que hagi estat un fumador, per exemple. Cap, no troba ni un. I cap d'ells ha estat un bevedor d'alcohol, no cap d'ells. I tots ells han tingut una vida relativament plena, en el sentit de tenir una família que estava amb ells, que tenien amics, és a dir, cap d'ells hem trobat que estigui sol, yeah, en aquest sentit. Per tant, jo crec que tots són factors que van sumant. És a dir, no hi ha una sola causa d'aquest envelliment saludable, sinó que és un cúmul de moltes.
2: Doctor Esteller, quin tant percent dels pacients amb càncer es curen ara mateix a Catalunya?
0: Doncs tenim ja al voltant d'un 65%, quan vaig començar la carrera això era un 30-25%, o quasi, en aquella època. I estem parlant d'un 65%. Però, clar, encara és frustrant que ens falten molts casos, no? I, com sempre, hem de dividir, no?, els tipus de tumor. Si pensem en un càncer de mama, estem parlant d'un 85%. Si parlem, en canvi, d'un càncer de pàncreas, la xifra és completament reversa, cap a l'altra banda. Per tant,
2: quina és la xifra en el cas del càncer de pàncreas?

0: amb el cervell, un 10-15%. Però si pensem en altres, ens situem, per exemple, en leucèmies, que es curen totes, el 90-95%. Per exemple, és important donar sempre el nom i el cognom al càncer. És a dir, per exemple, en càncer de pulmó, que abans era completament incurable, que estava avançat, doncs ara, gràcies a la immunoteràpia, tenim tractaments que aquesta gent viu en molts anys, quan era una cosa que no s'havia vist mai. I ara, per exemple, en càncer de pàncreas, per primera vegada veiem pacients que responen a una teràpia que és molt dirigida, una cosa que està només en el càncer de pàncreas. Això ha donat una esperança que es confirmi els propers anys.
1: Ja, certament, ara feia referència a la immunoteràpia, un avenç importantíssim que va molt i molt bé, en molts casos, fins
0: sí,
1: i tot,
0: sí.
1: Llargs períodes de supervivència, per exemple, en persones que tenen un molt mal pronòstic inicialment, de càncers complicats i amb metàstasi, fins i tot, i gràcies a la immunoteràpia, sí?
0: Completament, sí, sí. Aquesta setmana, no sé si avui o demà, s'anunciaran els Premis Nobel de Medicina. Jo crec que els descobridors de l'immunoteràpia són un dels candidats a guanyar-los, perquè ha estat una revolució en medicina, del càncer. Donàvem quimioteràpia, donàvem tractaments contra un gen tocat, una mutació, però això és el que fa és precisament reactivar les defenses de l'organisme i que el sistema immune reconegui com si fos un virus, una bactèria o una cèl·lula tumoral, gràcies a aquests fàrmacs, d'acord? Això ha estat una revolució que amb càncer de pulmó i amb melanoma ha donat bons rèdits. Amb els altres tumors encara els hi falta, però amb càncer de pulmó i melanoma està donant molt bons resultats.
1: Bé, sempre s'ha parlat que si Houston, que quan tens un càncer complicat, alguns han optat per anar als Estats Units. Ara, últimament, es veu que també s'està composant de moda que hi ha pacients catalans que van a tractar-se a la Xina. Això ho he llegit fa poc, amb algun diari, el testimoni de gent d'aquí que diu que se'n va a la Xina a tractar-se pel càncer que pateix. Realment et poden fer alguna cosa que aquí no podeu fer, si viatges als Estats Units o a la Xina? Perquè el que tenim claríssim és que tenim la sort de tenir una sanitat boníssima amb eminències com vostè, doctor, però als Estats Units o a la Xina et poden fer algun tractament que aquí és impossible a dia d'avui?
0: És a dir, els percentatges de curació dels països que esmentes, per exemple, el nostre, i els Estats Units són similars. Encara diria una mica més aquí, simplement perquè la sanitat és universal. Aquí, més, depèn dels nostres impostos, és més universal, arriba més gent, no? I, en canvi, als Estats Units hi ha un percentatge que es cura més, però un percentatge d'alt poder econòmic, potser, en aquest sentit.
1: Yeah.
0: La Xina està irrompent ara perquè la majoria dels estudis clínics avui en dia es fan bona part a la Xina perquè tenen un poder econòmic molt important. Però, respondre a la teva pregunta, aquí tenim grans professionals, tant l'Hospital Vall d'Hebron, el Clínic, l'Hospital de Sant Pau, que donen un tractament oncològic magnífic, que és perfectament comparable al de qualsevol dels països que menciones.
1: Ah, molt bé. Ramon.
2: Doncs també, explicar que el Movie Science Fest, també, on hi participarà el doctor Esteller, neix per acostar la ciència al carrer. Per tant, enmig de tanta informació i també a vegades desinformació sobre salut, què hem de fer els ciutadans? O què ens recomana, doctor, per distingir el que és ciència d'una afirmació que simplement pot sonar científica?
0: Sí, jo crec que en una societat tan polaritzada com la nostra, jo crec que la ciència és una cosa que ens iguala, no? En el sentit de que ha de ser quelcom compartit per gent amb opinions molt diferents. I és la ciència i la biomedicina, però també altres, amb les coses de física i química i de la ciència de computació, també ens poden ajudar, a molts de nosaltres. Però estem una ciutat formada mínimament en ciència, perquè, com menciones, qualsevol pot donar l'opinió, però no és el mateix l'opinió que doni un expert que una persona que no ho és. El mateix en medicina. Sempre hi ha que intentar recórrer a les autoritats sanitàries, a la gent que ha estudiat per això i que són la gent de referència.
1: Ja. Es curarà el càncer algun dia, doctor?
0: Bueno, es cura a molta gent.
1: Es cura molta gent, però no tota. És a dir, algun
0: no
1: dia...
0: Tota, no. Sí, si tu vas mirant pel carrer i dius no s'ha sabut que en tenen un càncer. I hem de ser conscients que, més o menys, es creu que cada dia tenim un càncer, però cada dia l'estem immune l'elimina. Per tant, no ens adonem. Si es curarà el càncer serà el mateix que estarà amb nosaltres per sempre, a no ser que es trobés un tipus de vacuna general contra el càncer que no existeix. Avui hi ha vacunes específiques contra determinats tumors quan ja l'has tingut o per prevenir un virus que origina el càncer. En el futur segurament serà una malaltia molt més controlable. És a dir, si ha com tindre, imagineu-vos com una diabetes, no? Que no la cures, de moment no la cures la diabetes, però la gent viu 30, 40 anys amb una diabetes. Uh-huh. En aquest

0: l'última empenta.
1: Bé, ara estàs així, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia i bona sort, Xavi.
1: Hem convidat a l'Ares, companya del Bon Dia i Bona Sort, efectivament, del programa despertador d'aquesta casa, de Ràdio 4, perquè aquest divendres justament han presentat la 12a edició del Sopar Solidari contra el Càncer Infantil, que cada any organitza Cellers Hotels. Com ha anat la trobada aquest any, Ares?
2: T'ho imagina't, vinc emocionada, de veritat. Estic encara amb ressaca emocional del que vam viure la nit de divendres. Una nit molt especial. 12 edicions porta ja la família Cellers organitzant gala, rere gala, per lluitar contra el càncer infantil. I feliços perquè vam recaudar 79.000 euros el divendres. És una molt bona xifra gràcies a tots els assistents, els col·laboradors, patrocinis que hi havia, però s'ha de seguir, evidentment.
1: S'ha de seguir, doctor Esteller, importantíssim tot això per la investigació, sí?
0: Sí, jo crec que sí. A més, no podem deixar tots a mans de l'Estat o de les comunitats autònomes. Hi ha una part de la societat civil que ha d'estar implicada claríssimament en finançar la recerca, perquè si no, no farem els salts. Per exemple, als Estats Units, bona part és públic, però hi ha una part molt privada de suport més interessat en la recerca. I el càncer infantil també vull inserir que, evidentment, és molt important. Hem avançat moltíssim ara mateix. Són tumors diferents als dels grans. Són tumors més un tipus de leucèmia, un tipus de sarcoma, que és el múscul esquelètic, de l'os, o també un tipus de cervell molt específic que no veiem en la gent gran. I segurament en aquests casos sí que venen un cert component hereditari, no?, que s'arrossega des del naixement a aquestes persones.
1: Bé, el doctor Esteller fa pocs mesos deia: si fem les coses bé, d'aquí a 100 anys serà molt habitual veure persones de 110, 120 o 130 anys, doctor Esteller.
0: Sí, segurament abans de 100 anys, en aquest sentit, perquè ara ja comencem a veure persones... Primer, ara veiem molta gent de 90 anys, evidentment, ja no és una notícia, abans era notícia, sortís al diari si tenies 90 anys, ara si tens 100 anys ja no surts al diari tampoc, perquè comença a haver molta gent, i això és el diari quan tens més de 110. Fixa com ha anat canviant això. Per tant, d'aquí res, serà notícia quan surtis més de 120. Serà la notícia. Serà la notícia.
1: Em permeteu un breu parèntesi, perquè l'actualitat sempre mana en aquest programa. Avui estem molt pendents dels efectes dels aiguats. Plou sobre mullat, han tornat les trombes d'aigua a Catalunya. Aiguat, per exemple, de 100 litres per metre quadrat a la ciutat, convertint a Barcelona aquest octubre en el més plujós dels últims 40 anys. A aquesta hora podem parlar amb Juan Antonio Corchado, és alcalde de les Franqueses del Vallès. Alcalde, com estem? Bon dia.
3: Bé, bueno, bon dia, per dir alguna,
1: per dir alguna cosa.
3: Situació complicada.
1: Sí,
3: situació
1: senyor.
3: Molt complicada, bé, ho has dit. Estou sobremullat i des d'ahir estem liats en tots els serveis disponibles i avui ha sigut un matí complicat.
1: Situació també. Com de complicada ara mateix a les Franqueses del
3: bé,
1: Vallès?
3: Ara...
1: Diguéssim, fem una mica la fotografia de com està el municipi a aquesta hora.
3: El nostre cas és que tenim zones completament inundades, accessibilitat complicada en alguns trams, però sembla que tota la zona esportiva ha quedat totalment inundada. Tenim també un mur de la nova línia R3 que està en perill, la possible caiguda, que ja s'està treballant també, un pont que ens fa que els veïns d'una urbanització de Can Suquet puguin sortir, que en aquests moments està a punt de caure, està totalment tancat, i l'accessibilitat s'ha de fer per camins. Ara hem tingut que tancar l'estació de tren de la R2 a Bellavista, a Granollers, perquè la teulada s'ha enfonsat, sempre estan els bombers. Complicat.
1: Ja. Persones atrapades, també? Perquè aquest matí hem vist imatges, en aquest cas de Granollers, amb cotxes completament negats.
3: En el nostre cas, ara mateix, no. No hem tingut problemes d'incidències de tipus personal. Hem tingut baixos anegats, persones traient aigua dels seus pàrquings, però persones que hem tingut que ser rescatades de vehicles, nosaltres no hem tingut, per sort.
1: La gent fa cas a l'alerta de protecció civil i està tancada a casa, i si veuen que els arriba l'aigua, pugen a plantes superiors?
3: En el nostre cas, les rieres i el riu està controlat, ara mateix no hi ha perill de que això succeeixi, i fan força cas, no tothom, ho hem de dir, i llavors hem d'anar explicant. Sí que és cert que hi ha persones que surten per necessitats mèdiques, llavors s'entén, però hi ha altres persones que surten a fer fotografies, i des d'aquí el que diem, sisplau, és que estiguin a casa, que estiguin atents als mitjans de comunicació, tant en aquest cas de Catalunya, però sobretot també als locals, en el nostre cas, que estiguin molt atents perquè no parem d'emetre notificacions i comunicacions perquè tothom estigui informat de tot.
1: Nosaltres igual, des de Ràdio 4, lògicament, alcalde, quants litres en

0: caigut, ho sabem, entre el cap de setmana i aquest dilluns, a les franqueses del Vallès.
1: Doncs fins ahir havien sigut 243 litres, i una autèntica barbaritat històrica, menys que a Granollers, però estem al costat, és el normal.
0: És barat.
1: I ara en portem també més de 50, no puc dir exactament quina és la quantitat, perquè no para de continuar plovent, menys ara, però pel que veiem a la climatologia és adversa encara. Hem atès també a la Generalitat i les seves indicacions.
0: Aquest matí a Granollers parlaven d'una vuitantena de litres en només una hora, és a dir, que la intensitat de la precipitació ha estat brutal. Una vegada més feia por i, a més, això que deia també l'alcalde, que plou sobremullat. Per tant, una miqueta, el missatge de l'alcalde de les Franqueses del Vallès a aquesta hora pels ciutadans del seu municipi, quin seria?
1: Doncs paciència, que atenguin els mitjans de comunicació, que estiguin molt atents a qualsevol mena de comunicació, que es quedin a casa sempre que sigui possible, que no s'apropin als rius ni a les rieres per seguretat i moltíssima precaució, i que sàpiguen els veïns i veïnes que estem a peu de canó i que tots els serveis estan operatius al carrer i estan fent molta feina.
0: Perfecte, doncs, alcalde, moltes gràcies per haver estat en directe aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies, alcalde. Sort, que vagi bé. N'estem pendents.
1: Gràcies.
0: Des de l'antena de Ràdio 4, lògicament, us informarem de qualsevol novetat sobre aquest temporal que previsiblement és i serà perillós fins al voltant de les 2 del migdia, després una treva, a mesura que avanci la tarda les coses en teoria aniran molt millor, però l'aguait perquè serà una falsa treva, perquè tot això de cara a la propera nit, demà i també i sobretot deia el Pico, la nit de demà passat es pot reactivar a moltes comarques. L'aeroport està operatiu, l'aeroport del Prat, però poden haver-hi lògicament afectacions a causa de la situació meteorològica. Ara mateix s'han comptabilitzat fins a aquesta hora 29 vols cancel·lats en total, 14 arribades i 15 sortides. En canvi, als aeroports de Reus i de Girona no hi ha cap afectació. De fet, a Reus no plou aquest matí, allò que dèiem abans, eh? Avui, sobretot, això se centra aquí, a la costa hiperlitoral de Barcelona. Plou una mica, però no gaire, a la zona de Girona, a la ciutat de Girona. Per tant, només aquests retards i aquestes cancel·lacions en el cas de l'aeroport del Prat. Ara sí, doctor Esteller, disculpi aquesta interrupció. Ara és Teixidor.
2: L'actualitat mane, Xavi.
0: Estàvem parlant de la importància, justament, no?, de destinar calés a la investigació, doctor Esteller.
3: Sí, sí, com he dit, és important també donar suport a la recerca de forma global, amb medicina i en altres àmbits. I que ara que estem parlant del temps també és un factor que també es creu que fa reduir la longevitat. La temperatura extrema, molta calor i molt fred és
0: sí,
3: associat també a vides més curtes. La gent que costuma viure més temps viuen en un clima moderat, anem a aquesta forma.
0: Sí, senyor. El canvi climàtic, lògicament, sí, es disparen cada estiu, es disparen més els casos de morts per culpa d'aquestes terribles, interminables onades de calor, i que, de fet, pràcticament cada estiu batem un nou rècord en aquest sentit, doctor.
3: Sí, i nosaltres la recerca, evidentment, amb els descobriments s'avança amb millors tractaments, millors diagnòstics, però hi ha mesures globals, econòmiques i socials que també ajuden molt. A part de les que menciones, per exemple, les mesures anti-tabac han fet augmentar la vida de les persones, la vida total i la qualitat de la mateixa.
0: Ja. Doctor Esteller, ja hi ha rellotges que mesuren la teva edat biològica, que no té per què coincidir justament amb la cronològica.
3: Sí, això és fa una mica de por de pensar-ho, no? Però avui en dia es pot agafar el teu material genètic i fer una foto del mateix, una foto que et mira la química del mateix, i això et permet dir la teva edat biològica, és a dir, com es senten, com funcionen les teves cèl·lules, aquests teixits.
2: No ho sé si voldria saber-ho jo, doctor. Em fa una mica de cosa, Déu meu. Jo, diabetis tipus 1, em dona la sensació de que em sortiria una dada que no m'agradaria gens, no?
3: Sí, és com sempre, no? És la informació. Hi ha gent que vol saber tot i hi ha gent que no vol saber res. No? La informació és així, hi ha tipus de persones. Jo prefereixo saber-ho, no? Però altra gent prefereix no saber-ho. Però, per exemple, si ho saps, pots actuar, potser, no? Per exemple, una persona que té una edat biològica molt pitjor que la cronològica, es pot analitzar certament que està fent malament. I, per exemple, si tocant una cosa o tocant l'altra, tornem a la xifra que s'espera.
2: I sempre hi ha temps per posar-hi remei, suposo, no?
3: Sí, sempre. Això es diu... És a dir, la prevenció pot començar quan ets petit, no? Imagina, evitant l'obesitat infantil ja és bona cosa, de començament. Però si tens 50 anys i encara ets un fumador i encara continues menjant coses que no deuries, encara és el moment, perquè pots guanyar potser 5-10 anys més de bona qualitat de vida que et queden.
2: I tant, ja. I tant.
0: Escolta, parlàvem d'aquesta 12a edició del Sopar Solidari contra el Càncer Infantil, ara és Teixidor. Important subratllar, si algú vol col·laborar en aquest projecte, encara hi és a temps, ara.
2: Exacte, no és una acció d'un dia només. En aquest cas, dèiem que aquesta gala l'organitza la família Sallés des de fa 12 anys, però hem de tenir clar que la Pulsar Escandela, que va néixer l'any 2013, precisament la història és molt bonica perquè és una nena que es diu Candela, tenia 11 anys, estava ingressada a Sant Joan de Déu per una leucèmia. Llavors, en aquell moment ella comença a fer polseres per ella, pel seu entorn, per la seva família, i aquestes polseres el que va passar és que es van començar a vendre i van començar a recaptar diners per a la investigació del càncer infantil. Doncs bé, molts anys després segueixen en actiu. Llavors, el projecte Polseres Candela, que va començar com un gest petit, doncs ara s'ha convertit en aquest projecte que està allà 365 de l'any esperant que els ajudem per aquesta investigació.
0: Molt bé, mira, saludo aquesta hora la Marta Tips. Com estàs, Marta? Bon dia.
4: Bon dia, bon dia. M'ha arribat, eh? Sí. Malgrat la pluja, m'ha arribat.
0: Tot sí. I la pluja. Sí. Esteu ben informats perquè escolteu sí. Ràdio 4, sabeu com estan les coses, sortiu amb temps de casa i seguiu les recomanacions de Protecció Civil que anem subratllant també cada pocs minuts des de l'antena d'aquesta casa. Doctora Montse Fol, com estàs? Bon
5: bé,
0: dia.
5: Bé, jo diria que érem les úniques per Barcelona. Està buida. Sí. Et dic una cosa, està buida.
0: Tenim aquesta alerta fins a les dues del migdia de Protecció Civil. Mira, ens agafeu aquí parlant amb una eminència, el doctor Manel Esteller.
5: I tant.
0: Doctora Folch, no sé si tens algun comentari, alguna pregunta, aprofitant que el tens en directe aquí.
5: No l'he pogut escoltar, però, a veure, pregunta. M'ha semblat sentir que els grans centenaris no fumaven ni bevien? És que no sé
3: sí.
5: Si...
3: Sí, sí, totes les persones centenaris i supercentenaris que hem estudiat, cap d'ells no era ni fumador ni bevia alcohol, cap d'ells.
5: Ni havien begut ni fumat anteriorment, mai?
3: No, anteriorment, no cap d'ells. Indicant que són factors que veritablement... És una llegenda, però és una llegenda urbana, és una realitat que veritablement que això està associat a vida més curta.
0: El doctor Esteller, recordem-ho, de fet el vam entrevistar en aquest programa, va liderar la investigació que es va fer a la Maria Branyes, la supercentenària d'Olot, que va morir quan tenia més de 117 anys. Doctor, no havia fet un cigarro, una cigarreta, que és a dir en català, mai de la vida de la Maria Branyes.
5: I alcohol? I l'alcohol?
3: Confessada no.
0: Una copeta de vi tampoc, doctor.
3: Segurament alguna havia caigut, però la qüestió aquí és tenir la conducta, no? La conducta és algo habitual, no? Per exemple, moltes vegades preguntem a un pacient, vostè beu? I diu, no, molt poc, no? I beuen, aleshores, anem a dir, una ampolla, mitja ampolla al dia de vi.
0: Em sembla que vas dir, doctor, vas dir que la Maria Branyes tenia una edat biològica 23 anys inferior a la real, si no recordo
3: sí,
0: malament,
3: sí,
0: eh? Parlo de memòria.
3: Més de 20 anys. Sí, més de 20 anys de diferència. Hi ha diferents rellotges de fer-ho, però més de 20 anys. Això indicava, clar, que la situaves als 96, en canvi va viure 116 anys, en aquest sentit. No? I això donava un percentatge, perquè gent de 90 sí que hi ha. A la nostra terra la gent poden viure fins a 85 anys, de mitjana, no? Però el problema és, o no, la gràcia és viure més de 110 amb bones condicions de salut.
0: Amb bones condicions, efectivament. Moltes gràcies, doctor Esteller, com sempre. Gràcies.
3: Res, convidar-vos simplement a l'acte de demà de molt interessant, que és a les 7, al Teatre Coliseu, una mica de Festival de Ciència.
0: Sí, senyor. En prenem nota, així, i serem. Ares Teixidor,
2: gràcies, company, moltíssimes gràcies, ets, de veritat. Gràcies a tu,
0: Ares.
2: Fantàstic.
0: Fem una cosa, sentim les notícies, tips, Folk, tornem de seguida al matí. Vinga, de Ràdio 4. Va, 5 minuts i som aquí una altra vegada. Fins ara mateix.
6: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Són les 9 i 5 minuts. Comencem la darrera hora d'aquest Pla B de Ràdio 4, amb un dia molt potent. Hola, Neus, Sala, què tal?
2: Molt bé, i tu?
1: Enyorant-te.
2: Jo també.
1: Enyorant-te, massa dies.
2: És un mes això.
1: No pot ser.
2: És una eternitat.
1: Això ho haurem de canviar, això.
2: T'enyoro massa.
1: Jo t'enyoro massa, no pot ser. És veritat, a més, d'altra banda, que portem una actualitat amb temes molt feixucs, amb històries molt potents, amb un d'aquell moment en el que la crònica negra és com si d'alguna manera hagués agafat una revifada amb casos veritablement molt sorprenents, no?
2: Sí, el que tenim són casos que involucren a gent rica i, a més, molt complexes d'investigació. I s'ha donat la circumstància de que les dues persones mortes, en aquest cas Isaac Andic i Josep Joan Pera, l'arquitecte, eren íntims amics.
1: Que fort, eh?
2: Sí, és de sèrie de Netflix, realment.
1: És una d'aquelles coses, efectivament, que ho veus i dius, és que si ho haguessin escrit uns guionistes...
2: No t'ho creus.
1: No t'ho creuries. Avui tenim amb nosaltres una dona molt especial. Després, evidentment, amb Neus Sala parlarem una mica d'aquests dos casos, sobretot aquest darrer cas que vam conèixer l'altre dia, la d'aquest arquitecte que va morir a casa seva a Baqueira Beret, que en principi es va donar com una mort natural i que finalment això ha provocat mesos després, la detenció de la seva dona. Després la Neus ens explica tots els detalls. Però avui els hi volem presentar a una dona molt interessant, que fa coses i diu coses molt interessants. Roser Batlle, què tal, Roser? Bon vespre.
3: Bon vespre.
1: I benvinguda al nostre programa.
3: Encantada.
1: Vostè és una de les fundadores de la Red Espanyola de Aprendizaje Servicio. És interessantíssim un concepte tan potent, tan necessari i alhora, si em permet, tan desconegut per molta gent com és aquest binomi aprenentatge-servei, no?
3: Sí, en realitat és molt senzill perquè es tracta d'aprendre fent un servei als altres, millorant alguna cosa de l'entorn. És a dir, aprendre llengua, matemàtiques, ciències naturals, ciències socials, al temps que es fa alguna cosa que millora i que resol un problema. Per exemple, poso un exemple?
1: Vinga. Sisplau. Crec, de fet, que l'exemple és el que millor explica, efectivament.
3: Segurament,
1: això, no?
3: Sí. Un exemple de nens petits, vinga. Nens petits de 5 anys, en una escola de Nules, a Castelló, el que fan és incubar ous d'una gallina en risc d'extinció de la raça del Maestrat. Llavors, aquests nens incuben els ous, aprenen tot el que té a veure amb el cicle de vida de les gallines, els pollets, i quan ja els pollets han sortit i són una miqueta grans perquè els alimenten, els pesen, els mesuren, llavors els porten a un institut d'FP que fan un grau d'agrojardineria on reben aquestes gallines i, d'alguna manera, es multipliquen i deixen de ser en risc d'extinció.
1: Quina meravella.
3: I ho fan nens de 5 anys.
1: Déu-n'hi-do, eh? Home, són nens que es familiaritzen amb tota una sèrie de coses que probablement, si haguessin d'estudiar amb llibres...
3: No seria el mateix.
1: No seria el mateix. És allò de la pràctica, no?
3: Sí, és la pràctica, però una pràctica intencional. No una pràctica qualsevol. Una pràctica per fer un servei als altres, orientada al bé comú. Perquè una pràctica podria ser, no sé, muntar-te una festa d'aniversari. Això també aprens molt, eh? O fer una rifa per, no sé, per el viatge de final de curs, no? Però això és per tu. És per disfrutar tu o els teus amics o la teva família. En canvi, l'aprenentatge-servei posa l'accent en l'alteritat, en els altres.
1: En quin moment decideix vostè posar-hi l'accent, utilitzant la seva expressió, efectivament, amb aquest aprenentatge-servei?
3: A veure, és difícil, de respondre a aquesta pregunta, però jo vaig prendre la decisió de dedicar-me ja definitivament a difondre això cap a l'any 2003-2004. Abans, com que jo estava molt vinculada a moviments socials, moviments de lleure, sí que havia tingut prou experiència en tema de causes socials com per estar sensibilitzada per això, no? Però quan dic, m'hi dedicaré, va ser el 2004.
1: La gent és receptiva? És a dir, en

0: El moment en què vostè comença, efectivament, a fer passes en aquesta direcció, la gent entén la necessitat d'aquesta aposta?
1: Clar, sí, per una raó. Perquè l'aprenentatge servei no és un invent que està dissenyat en un laboratori de Harvard o alguna cosa així. És un descobriment. La majoria dels bons mestres, bones escoles, bones entitats socials, ho fan sense, moltes vegades, batejar-ho.
0: Clar.
1: O ho fan, però els hi falta potser una mica més de vinculació amb el currículum o alguna cosa d'aquestes, però ho fan. Llavors, quan jo em decideixo escampar l'aprenentatge servei, el que faig és posar en valor pràctiques que el mestre, l'escola o l'entitat social ja tenia.
0: Déu-n'hi-do. I que sorprenen realment que efectivament estaven fent una cosa, entre cometes, que no sabien que es deia
1: així. Sí, és posar-ho en valor.
0: Clar. A nivell humà, a nivell emocional, què és el que li aporta un jove? Perquè m'imagino que hi ha una part de satisfacció molt potent en el sentit en el que no només està aprenent. De fet, jo crec que aprèn sense adonar-se'n que aprèn. El que se li està inculcant, més enllà de la matemàtica en si o la literatura en si, se li està inculcant també el valor d'ajudar.
1: Sí,
0: exacte.
1: Sí, desenvolupant aquests projectes, els nois i noies arriben a conèixer situacions que desconeixien, arriben a veure els altres amb altres ulls, se n'adonen que són capaços de fer coses importants, percebeixen que són valorats pels altres, descobreixen també persones adultes vinculades, apassionades per una causa, i això és un descobriment brutal. És a dir, aquí hi ha molts aprenentatges que travessen, a més, el reforçament de les matres, de la llengua, de les habilitats comunicatives, de les ciències socials, de les ciències naturals, tot això.
0: Clar, estava pensant que, per exemple, a Catalunya que tenim diversos models, un és el model per projectes, això d'alguna manera seria un projecte, és a dir...
1: Sí, però solidari.
0: Exacte.
1: Sí, la diferència de treballar per projectes o treballar per aprenentatge servei és molt simple, simplement... en aprenentatge servei aprens amb un projecte, però aquest projecte és solidari. Punt. Ja està, no hi ha tanta diferència.
0: Com s'articula tot això? Com es fa, Roser? És a dir, són les escoles les que fan aquest tipus d'aposta?
1: O a vegades és una entitat social que s'acosta a l'escola i li diu, nois, ens podeu ajudar a fer això? No sé, per exemple, aquí tenim un exemple molt bo a Catalunya, que és la feina que ha fet durant... Jo crec que més de 15 anys ja al Banc de Sang i de Teixits.
0: I tant.
1: Que s'ha adreçat a les escoles, els hi ha demanat que ajuda a l'hora de fer campanyes de donació de sang, i han estat els nanos que han decidit com aniria la campanya, a qui l'adreçarien, amb quin logo, amb quins missatges publicitaris... Al final desenvolupen la seva campanya, aconsegueixen moltes donacions i molts nous donants. Es calcula, són càlculs del Banc de Sang, que amb aquest tipus de campanyes els nois i noies aconsegueixen prop d'un 30% més de nous donants i de donacions que les campanyes ordinàries.
0: Escolta'm, no és una font de vocacions o de noves vocacions? Ho dic perquè el fet que un nano porti a la pràctica una sèrie d'activitats, segurament també li ensenya coses que li deuen agradar molt, no?
1: Sí. És una descoberta de talents nous. I això és més important encara quan els protagonistes són nois i noies que tenen dificultats socials, que d'alguna manera es percebeixen a ells mateixos com a els que no saben, els que no se n'en sortiran, els que sempre són els últims, els que no treuen bones notes, etc. No? Amb aquest tipus de projectes, moltes vegades, aquests nois i noies floreixen.
0: Aquests són molt igualitaris, segurament, no?
1: Sí, clar.
0: Aquí no hi ha un examen, després, no?
1: No. L'examen és posar en pràctica el que has après.
0: Però per això ho dic, que són molt igualitaris, que no hi ha una... I ara que estem parlant tant de que si l'escola ha de ser inclusiva, que si no, el fet de que efectivament hi hagi aquesta vessant social, provoca un contacte entre la societat i l'escola, que entenc que és molt interessant, no?
1: És molt interessant, és també donar a les escoles l'oportunitat de que comptin amb l'entorn, amb les entitats de l'entorn, amb les persones de l'entorn, per reforçar els aprenentatges dels nois i noies. L'escola no ho pot fer tota ella sola, necessita de l'ajut dels altres, no? I tots hauríem d'estar compromesos amb l'educació dels nostres nois i noies.
0: Estem en un moment, ja ho sap vostè, en el que l'escola, l'educació està en el punt de mira de tothom. Hi ha qui vol un reset total. Vostè com està vivint tota aquesta situació?
1: A veure, jo tinc la impressió de que les notícies més o menys dolentes o perilloses o que ens entristeixen fan massa soroll. O sigui, jo crec que una cosa molt necessària en aquests moments és conèixer allò que funciona. Perquè es pot aprendre de lo que funciona. Quines escoles tenen endavant? Quines coses han sortit bé? Quins itineraris hem fet que dius, mira, això funciona.
0: Té raó, eh? Jo crec que parlem molt del que no funciona, sí, però sabem poc del que funciona.
1: I hi ha moltes experiències exitoses. Moltes experiències exitoses, però no se'ls dona tanta difusió com les males notícies.
0: Aquí l'informe PISA ha tingut molt a veure, no?
1: Bueno, sí, clar. Sí.
0: L'altre dia em va agradar molt perquè vaig llegir un article seu que es diu ¿No seria bueno un PISA también para personas adultas?
1: Bueno, era una mica broma, això.
0: Home, és una provocació, clarament, sí, no? Sí. Què vol dir amb aquest plantejament? Què s'amaga al darrere?
1: Home, és que un dels missatges que sortia amb tot el tema del PISA és que els nois i les noies estaven perdent capacitat de concentració i hàbit lector. Això era una de les coses que se'n deia. I jo pensava, bueno, però és que això ens passa a la gent adulta, també. Jo cada vegada tinc més persones properes que em diuen, és que em costa més concentrar-me, estic molt dispersa, noto que tinc que parar de tant en tant de llegir. Si tu entres al metro, tothom està amb el mòbil. I no és el mateix llegir una cosa al mòbil que llegir literatura, eh?
0: No, no.
1: No és el mateix. Llavors, no sé, jo crec que hauríem de pensar si moltes vegades estem atribuint als joves coses que nosaltres també tenim i que seríem els primers, per tenir autoritat moral després, si volem ajudar-los i corregir-ho, seríem els primers en haver-nos de reeducar.
0: L'altre dia, de fet, ens ho explicava ara, es pot imaginar vostè que perquè passa molta gent, no? Però sí. No recordo exactament qui era, però va dir, és que els joves fallen en coses que segurament també fallaríem els adults.
1: Home,
0: és a dir,
1: imagina't.
0: El tema de la concentració, el tema d'entendre allò que estem llegint, l'escrol infinit, sí. que et provoca una mena d'encefalograma pla,
1: sí, sí.
0: Perquè no hi penses. Sí, sí. Mentre...
1: A mi em va passar aquest estiu, eh? Vull dir que jo crec que vaig fer aquest article com a teràpia del que m'havia
0: passat. Personal, una teràpia personal.
1: Sí. Vaig intentar llegir un llibre de filosofia de l'educació i no vaig passar de la pàgina 40. Mm-hmm. Perquè no entenia el que estaven dient. No? No entenia les conclusions. Vaig dir, bueno, a veure, un moment, calma. L'aparto una mica, miro altres coses, llegeixo altres coses i ja tornaré. No? A vegades passa, eh? Que abandones una lectura, fas una altra cosa, deixes passar el temps, tornes a agafar el llibre i t'enganxa.
0: Ens hem enganxat a lo fàcil, no?
1: Totalment.
0: A allò que no costa.
1: Sí,
0: no?
1: Totalment. Per això, una cosa bona de l'aprenentatge servei és que posa en evidència que determinats esforços valen molt la pena perquè ja no és que t'ho digui el mestre.
0: És que ho veus tu.
1: És que ho veus tu i t'ho veu la gent a la qual estàs ajudant. T'ho veu el banc de sang que et diu els resultats que has trobat i et felicita. T'ho diuen els avis de la residència d'avis que has anat allà a fer un concert de Nadal. T'ho diuen els ecologistes que els que has donat els ous. No, els ous no. Les gallines ja, que han sortit.
0: Estava pensant que hi ha una... L'altre dia vaig veure, jo soc molt dolent pel nom de les pel·lícules, però vaig veure una pel·li a Netflix d'un professor que arriba a un poble, estem parlant de la Segona República. Ell implementa un sistema que me'n recorda molt això que està dient, sí, vostè, és a dir, agafa un grup de nens i de nenes que passen una mica de tot i els hi fa fer una revista de l'escola, però amb tot el sistema, no, amb la impremta, amb tot el que requeria en aquell moment, sí, fer una publicació. Sí. Ve a ser això, en, sí, realitat, no?
1: Sí, això és una manera pràctica d'ensenyar. És vivencial, no? Com autèntica. De tota manera, el servei a la comunitat ha d'estar present amb l'aprenentatge servei. Si la revista se la queden als nens i no la veu ningú més, ja, és un perfecte i fantàstic bon aprenentatge pràctic. Però si la revista resulta que ajuda a la gent del poble a donar difusió d'alguna cosa, que d'alguna manera la posen al servei dels altres perquè els altres, la gent del poble o els veïns, qui sigui, poden allà posar notícies que no surten a altres mitjans, llavors és un servei a la comunitat.
0: Això, el govern, els governs, ho tenen clar o no? De ser vostè escoltada?
1: Quins governs?
0: Els governs amb els que li toca barallar-se.
1: A veure, no m'hi barallo gaire, eh?
0: No?
1: No gaire. Jo vaig aprendre moltes coses a partir del 2000.

0: 2003 d'Argentina. El Ministeri d'Educació d'Argentina en aquell moment tenia una política forta d'aprenentatge servei i la segueix tenint fins i tot, bueno, ara està més en mans de la societat civil, però Argentina segueix sent un país punter amb aquestes coses. Quan jo he anat per diferents comunitats autònomes, no he trobat una mala rebuda, he trobat sempre bona rebuda. En gran part, per allò que li deia, que és un reconeixement d'alguna cosa que existeix i que no se li dona valor, perquè tots ho fan, quasi totes les escoles tenen activitats solidàries, per exemple, però potser no li han posat el punt de barrejar-les amb el currículum, no? Però també per una altra qüestió, com va passar a l'Hospitalet. A l'Hospitalet, l'any 2016, va ser triada la ciutat com a una de les premiades pel Premi de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. I va ser premiada per la seva promoció de l'aprenentatge servei. I tu dius, i què li importa a un ajuntament això? Doncs mira, li importa molt, perquè a l'Ajuntament de l'Hospitalet havien detectat que les pràctiques d'aprenentatge servei que es duen a terme, a la ciutat, milloraven els resultats acadèmics, millorava la convivència a l'aula i, molt important, millorava la inclusió social.
1: Sembla que vagi a canviar de tema, però no ho faig. Li va agradar molt una pel·li, Aniversari, oi?
0: Ah, sí.
1: Per què li va agradar tant aquesta pel·lícula?
0: Bueno, em va agradar i també em va deixar una mena de sentiment d'impotència, no? A veure, em va agradar molt perquè és una pel·lícula que d'una manera molt clara explica lo fàcil que és caure a poc amb el totalitarisme, amb el fanatisme, i des d'aquest punt de vista és molt bona pel·lícula, però també em va agradar perquè, bueno, al final et planteges, malgrat aquesta distopia estigui a la cantonada, hi ha molta gent al món capaç de donar-li la volta.
1: Ens hem assabentat que va anar a veure aquesta pel·lícula, perquè hem llegit a la seva pàgina web, que llegeixo textualment el que diu. Diu, siempre me tomo con mucho interés las recomendaciones de literatura, cine o música que vierte la periodista Neus Tomás en el diario.es. Sí. La coneix, la Neus Tomás?
0: Personalment, no. M'he escrit alguna vegada amb ella.
1: Sí. Neus Tomás, què tal? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Que tinc una fan teva aquí, al programa, que et prens sempre com a referència abans de llegir un llibre, de veure una pel·lícula o escoltar una mica de música.
2: Ja, quina il·lusió, no? Sí. Ara em fa com molta il·lusió. És com una sorpresa, això que ens han fet, Roser.
0: Sí, i tant, jo no m'ho esperava. Encantada de parlar amb tu així personalment, alguna vegada t'havia escrit, sí.
1: Escolta'm, sí. És tot una responsabilitat, però efectivament aquesta és una pel·li, per exemple, que ara ens deia la Roser, que ve molt de gust veure, malgrat, efectivament, diu ella, que és una pel·lícula duríssima, no?
2: Sí, és una és una pel·lícula que espanta, perquè algunes de les coses que estan passant, que ens fa dos dies ens haurien semblat que era una ucronia, doncs són una realitat, no? Quan veus que als Estats Units hi ha gent que s'està amagant a les universitats o a les feines perquè no les deportin, no? Gent nascuda, alguns tenen els fills nascuts allà, i llavors penses, això no, si ens haguessin dit fa 10 anys que passaria això, i està passant, no? Gent que està fugint a Canadà, gent que està tornant a Europa, i llavors el que espanta d'aquesta pel·lícula és com, no sé què pensa la Roser, no? Però com el fanatisme pot acabar instal·lant-se en famílies i en gent que a priori no ho diries, no? I a mi em passa a vegades, no?, quan veig, no sé, aquesta setmana que hi havia l'enquesta d'Aliança Catalana, no?, i penso, ostres, quanta gent està disposada al nostre voltant a votar una força com aquesta, no? Són els nostres veïns, la nostra família, la nostra, no? I per això és tan bèstia la pel·lícula, perquè t'explica una cosa que sembla irreal, però que no ho és tant.
1: El que passa és que la Roser és fan, no només cinematogràfica, perquè també diu Roser que li agraden les recomanacions que fa de música.
0: Ah, sí.
1: No? Sí. I de literatura, també.
0: Sí, vas recomanar una vegada, Neus, una música d'Eva Cassidy.
2: Ah, sí?
0: Que jo no coneixia, sí. I ara sóc una fan de Bacassi, també.
1: Sí, res, sí. Simplement hem volgut aprofitar la benentesa que la Neus Tomàs és amiga,
0: sí.
1: I que vostè venia avui aquí

0: per fer aquesta mena de cimera, no? Que ens deixa veure els gustos de la Neus Tomàs, que la coneixem molt bé per la seva gran política com a subdirectora del diario.es, però en canvi menys per als seus gustos literaris. Potser t'hi hauràs de dedicar el dia que t'encansis de la política, no?
1: No, perdona. Perdona, jo ja estic molt cansada de la política fa molts anys, i jo fa molts anys que demano poder escriure només sobre el que més m'agrada, que però són els llibres, i... però no em deixen.
0: No et deixen, oi? No t'ha passat avui que en el moment en què has sabut que hi havia convocatòria d'eleccions t'ha vingut com una mena de mandra una mica potent?
1: Fa sempre moltíssima mandra. Després, un cop ja estàs, pues ja està. No? Això jo sempre dic que els que portem tants anys, a vegades amb companyes i companys que fa molts anys que ens dediquem i tampoc estem anant al dia a dia,
0: Clar.
1: Jo dic que som una mica com els metges que quan toca entrar a operar entres, no? I si no, doncs ja comptes que la resta van tractant els pacients, no? Però sí, la veritat és que les campanyes sempre són, encara que facin molta mandra, és un moment molt excitant, perquè al final és quan la gent decideix què ha de ser del país, no? I això, doncs, és una responsabilitat petita, però molt gran.
0: No, és una gran responsabilitat. Neus, simplement, ens feia molta il·lusió que apareguessis, que traguessis el cap per aquí, sabíem que a la Rosi li agradaria molt, i hem pensat que teníem ganes d'escoltar-te. Un petó molt gran, moltes gràcies.
1: Gràcies. Una abraçada.
2: Una abraçada, Neus.
0: Era un petit detall que volíem tenir a vostè.
2: Extraordinari. T'ho agraeixo moltíssim.
0: Home, no, faltaria més.
2: M'ha fet molta il·lusió.
0: Ha dit una cosa molt interessant, la Neus, del que estàvem parlant ara fa un moment. Ha dit les eleccions són una cosa molt important perquè la gent ha de decidir. I per decidir hem de conèixer. I una de les coses, segurament, d'aquest aprenentatge servei és que ens dona l'oportunitat de sortir del nostre metre quadrat i actuar en altres metres quadrats, on la vida no és la vida que nosaltres vivim. Nosaltres sempre definim la vida en base al que, fem, quan en realitat no. Hi ha moltes vides, hi ha moltes realitats diferents, no? La creació de valors, que se'n parla tant ara, no? Amb la irrupció d'intel·ligències artificials, xarxes socials i demés, el valor de la persona, de la proximitat, de l'ajuda, segurament és això el que marca una mica el quid, no?
2: Exacte, sí, sí. D'alguna manera, el servei a la comunitat que es fa en els projectes d'aprenentatge-servei posa el noi o la noia en situació d'aixecar la mirada, d'aixecar-la de la pantalla o del seu melic, i mirar els altres.
0: Clar.
2: I atorgar-los una determinada dignitat. És a dir, surts de tu mateix, descobreixes aquesta alteritat. Ajuda, per exemple, a trencar prejudicis. Mira, un exemple.
0: Vinga.
2: També de l'Hospitalet, és que jo sóc molt de l'Hospitalet, també. L'Institut Bisbe Berenguer de l'Hospitalet porta anys i panys fent un projecte xulíssim que es diu Coneixes Estimar. Mm-hmm. Nanos de tercer d'ESO, des de la matèria d'educació física, tutoritzen en parelles a un noi o noia de l'Escola d'Educació Especial l'Escorça, que està en el mateix barri.
0: Que maco.
2: Ells, els nanos del Bisbe Berenguer, aprenen coses de... aprenen conceptes i pràctiques de l'educació física per estimular la motricitat, l'equilibri, la coordinació, etcètera, dels altres. I l'apliquen amb un noi i no o noia que necessita de manera especial no solament aquesta estimulació motriu, sinó el contacte amb persones entre cometes normals.
0: Clar. I a més, de la seva edat.
2: I a més a més, sí,
0: no?
2: Sí.
0: Que això també és molt important,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Roser, l'enhorabona. L'enhorabona per aquesta feina. Gràcies per haver vingut a compartir aquesta estona amb nosaltres. Crec que no plou, és a dir, que podrà sortir amb una certa tranquil·litat, cosa que no sé si durarà gaire, també li he de dir. Ha estat un plaer, de veritat, Roser Batlle.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Enhorabona per la iniciativa. Moltes gràcies. Senyores, senyors, hem arribat a 2:15.

0: B, amb Toni Marín.
1: Hola, Neus Sala.
2: Ah.
1: Hola, hola, hola.
2: Bé,
1: preocupat, perquè efectivament ho dèiem a les 9, ho recordem, per aquella gent que s'acaba d'incorporar ara a la nostra sintonia, que portem una època que la Crònica Negra ha agafat una volada, ja fa molt de temps d'això,
2: Sí.
1: Però que ara ens està explicant capítols que són difícils de creure, no? Perquè normalment sempre relacionem la Crònica Negra amb barris baixos, amb pobresa,

0: presa, amb lladres que s'han... Sap? I aquí estem exactament a la línia contrària, no?
1: Saps què passa? Que ha passat que normalment és guante blanco, delicte econòmic, zona alta,
0: clar.
1: Però ara el que ens ha passat és que estem amb dos casos de presumpte homicidi, zona alta, i sí, això sí. És el que ho fa tan,
0: I ho deies
1: tan
0: abans,
1: especial.
0: Dos casos que, a més, les dues persones que han mort eren amics.
1: Efectivament. Hem de parlar i posem ja en context a la gent. Evidentment, tothom sap de la mort d'Isaac Andic a la muntanya de Montserrat, que s'està investigant i que sabeu que el principal sospitós per la policia, pel jutge, per la jutgessa, és el seu fill, el Jonathan Andic. Però, d'altra banda, esclata una altra història que va passar molt desapercebuda en un primer moment, que passa el 24 de desembre del 2025, nit bona. És un arquitecte molt conegut a Barcelona, perquè ell ha dissenyat, per exemple, el nou edifici dels advocats Quatre Cases, també, per exemple, la central de Mango, o el iot del propi Isaac Andic el va dissenyar el Josep Joan Pera, un arquitecte, que mora per un atac al cor, una aturada cardíaca, a la seva casa de Baqueira i Beret el dia 26 de desembre. 9 mesos després d'aquesta mort, la policia, Mossos d'Esquadra, i en concret va ser Policia Nacional, perquè ha sigut en col·laboració amb Policia Nacional i Guàrdia Civil a Madrid, deté a la que era la seva parella, amb una dona, Belén, una dona també de classe alta, molt adinerada, de Barcelona, i la deté per un presumpte delicte d'homicidi, i aquí és on, clar, ens quedem tots glaçats. Què passa? Una mica la crònica dels fets. 24 de desembre, nit bona, hi ha un sopar, com és habitual, amb aquesta casa de Baqueira Beret, on està aquesta dona, la Belén, i un nebot del Josep. Ell es troba molt malament, té un episodi de vòmits i fins i tot perd el coneixement i es dona un cop al cap contra el radiador. Decideixen anar cap a l'Hospital de Viella. A l'Hospital de Viella el tenen en observació i el donen d'alta, però tot i això se'n van a un hotel a dormir els tres, o sigui, el nebot...
0: No a casa.
1: No a casa. Okay. Segons la defensa de la Belén, perquè se'n van a l'hotel a dormir també amb una infermera per si acaso hi hagués algun efecte secundari
0: de l'arquitecte, no?
1: Està a prop de l'hospital. L'auto judicial, el que ha tingut accés al país, no ho atribueix a això. Ho atribueix a que, com que havia vomitat, devia estar bruta a la casa i per això no tornen.
0: Yeah.
1: I llavors, el 25 de desembre, sopa
0: de Nadal,
1: passa la cosa normal, dinant tots tranquil·lament, i a partir d'aquí ja no se sap. Jo, 24 hores d'incògnita. El nebot el truca el 26 a veure com estava, no li agafa el telèfon, insisteix, ella tampoc li agafa el telèfon. A les 7 de la tarda es persona en el xalet de Baqueira, truca insistentment a la porta, no li obren la porta, passa un veí, els hi deixa, fixa't tu, Toni, una radiografia. Amb la radiografia obren la porta perquè el nebot no podia obrir perquè hi havia
0: la clau posada per dins.
1: Entren i es troben a la Belén fent ioga. Ella els hi diu que no passin, els impedeix entrar a l'habitació i quan entren a l'habitació es troben mort a l'arquitecte al terra. Venen els serveis mèdics...
0: Perdona. Ella estava fent ioga.
1: Efectivament, ella estava fent ioga. Més coses. Venen els serveis mèdics i, segons consta l'auto, en el moment en què arriben els serveis mèdics, ella pronuncia la frase de "yo me quería casar y él no se quería casar conmigo". I un mantra de "si estàs aquí, estàs. Si no estàs aquí, no estàs". Bé,
0: això no parava de dir-ho, ella.
1: Això no parava de dir-ho. Tot això fa que es demani una autòpsia, que no es pensi en aquesta aturada cardíaca només, sinó que pot haver alguna altra cosa més en aquesta autòpsia.
0: O sigui, perdona una cosa.
1: Digue'm,
0: qui va fer despertar la sospita als investigadors va ser ella.
1: És ella, efectivament. És l'actitud d'ella, el fet de que no obri la porta, el fet de que no hagués avisat el 112 i el cadàver ja presentava rigor mortem, vull dir, ja portava temps, hores mort. I llavors hi ha una cosa que és el que més ens ha sobtat als periodistes especialitzats en això, i és que parla el jutge en concret: hay una serie de heridas compatibles con el empleo de fuerza externa. Uh-huh. Y diu que hi ha focos hemorrágicos en bloque cervical y hemorragia aguda focal de la musculatura laterocervical derecha, vinculadas con golpe y no con estrangulación. Això ho diu la defensa. Ell té unes marques molt fortes al coll. Segons els Mossos, podria ser degut, i segons també el jutge, a força mecànica externa, és a dir, a que algú l'hagués ofegat. Uh-huh. La defensa diu que no, que és per culpa del cop que es va donar contra el radiador, que li hauria provocat aquests hematomes que presenta a tot el coll. L'única certesa és que ella va ser detinguda, va passar a disposició judicial, només va prestar declaració davant dels seus advocats, i el jutge va decretar presó provisional amb fiança, una fiança de 80.000 euros, que com en el cas del Jonathan es va pagar
0: immediatament
1: sí. I va sortir. S'ha fet el bolcat dels seus terminals telefònics, s'ha fet un registre a la seva casa de Màlaga, a la seva casa de Madrid, i s'està analitzant tot el que estan aportant els ordinadors. Ella és una dona absolutament obsessionada, diguéssim, diuen el seu entorn, amb les teràpies alternatives.
0: Amb qüestions esotèriques, també, llegiria, no?
1: Amb qüestions, diguéssim, sí, esotèriques, i també es barallava la possibilitat de que potser li hagués donat ella alguna bebedizo, diuen, si ella es trobava malament, per fer-lo restablir, que això li hagués sigut contraproduent, que això, de moment, que sàpiguem, no ha aparegut a cap autòpsia.
0: Que difícil és entendre tot això, o sigui,
1: molt difícil
0: perquè no té cap sentit.
1: Vull no dir, hi ha mòbil econòmic perquè en teoria no hi ha mòbil econòmic perquè ella tindria més diners que ell, fins i tot.
0: Jo. Costa, efectivament, d'entendre. Hi ha moltes coses que no són normals. El comportament d'ella, efectivament, obre grans interrogants, sense cap acusació de res, lògicament respectant la presumpció d'innocència, però és veritat que mori una persona, que faci hores que és morta, que no s'hagi trucat al 112 i que arribi algú a casa i que tu estiguis fent ioga. No ho sé, ha explicat, eh?
1: O sigui, pot dir la defensa que està en estat de xoc, que és el que es diu sempre.
0: Doncs mira, parlant d'estat de xoc, anem a saludar una persona que d'això en sap molt, perquè és psicòloga sanitària i forense, experta justament en valoració pericial. És la senyora Anna Vilarrubia. Doctora Vilarrubia, com està? Bon vespre, bona nit.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches, gracias por atender nuestra llamada. Claro, nosotros lo miramos desde fuera. Pero es un caso de esos que llama mucho la atención cuando ahora Neus nos estaba contando todo lo que había pasado y hay muchas cosas que no cuadran, ¿no?
2: Yo estaba escuchando con muchísima atención a Neus, que habla de terapias alternativas, y lo primero que quiero decir, sin corregir a Neus, sino apoyando su discurso, es que esto de terapias no tiene nada, porque yo soy psicóloga, trabajo principalmente con duelos, y lo único que tengo como premisa es no dañar, nunca dejar de socorrer y nunca provocar un daño mayor del que pudiera socorrer, del que pudiera aliviar. Yeah. En este caso no veo ningún daño aliviado. Este coqueteo de ciertas personas, ¿no?, con las que ahora están, parece de moda, con las terapias alternativas, lo primero que tengo que señalar es que es tremendamente peligroso.
0: Déjame hacer un inciso. Terapias alternativas, aquí hay un otro punto de conexión amb el cas antic, en el sentit en el que efectivament...
2: Es
0: muy raro, ¿no, Anna? El hecho de que efectivament también fue una terapeuta, entre comillas, la que marcó aquella experiencia de shock de buscar lugares desde donde poder tirar a alguien en Montserrat, ¿no?
2: Exacto, por eso querría yo diferenciar muchísimo entre lo que supone una terapia clínica de verdad, avalada empíricamente, científicamente, con lo que supone un golpe de efecto. Estas terapias que se publicitan de una forma, no sé cómo como que fagocitan tanto, ¿no? Entre ciertos estratos sociales, pero que al final se ponen muy de moda en ciertos momentos o ciertos lugares, al final son terapias de efecto, son terapias teatrales, son terapias de intentar conseguir lo que de otro modo sabes perfectamente que es dañino. Y el principio terapéutico es no dañar. Entonces, me preocupa muchísimo que haya nadie

0: Imagina't.
1: D'emergències o el que sigui, el van agafar i se'l van emportar. I l'organització va desqualificar, va anul·lar el partit de Medvedev i el van convidar a abandonar la pista.
0: Sí, sí, el rus va assegurar que va ser un accident i s'ha disculpat, evidentment, contra l'aficionat, mentre que Djokovic passa directament a la final contra Àlex de Mignor. Medvedev, a més, perd els 200 punts i el premi econòmic que li corresponia a les semifinals.
1: Doncs ja ho tindríem, 3 minuts i un quart de set.
2: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Adolla 2.
1: Doncs ja ho tenim, despertant en aquest 6 d'octubre del 2026. Arrenca el programa 238 del Bon dia i bona sort. 238 despertadors.
3: Mare de Déu.
1: Encara ha aguantat el que ha aguantat el despertador, eh? amb circumstàncies normals, aquest despertador, t'asseguro que no dura ni 5 minuts. Ahir se m'ha acabat la pila del despertador.
3: Guaita, t'ha durat 238?
1: Sí, perquè quan vaig començar el Bon dia i bona sort, vaig posar-li pila nova.
3: Ah.
1: Imagineu-se, o sigui, clar, perquè s'acabi una pila amb un despertador tan petit, ha de sonar a vegades, eh?
0: Ha de sonar a vegades, però sort que se't va acabar i te'n vas adonar, perquè si no...
1: És el d'emergència, eh?
0: Ah, val, és veritat que te'n poses varis, és veritat.
1: Que, per cert, el vaig reprogramar i vaig tornar a posar l'hora i l'hora de despertar-me i vaig posar 5 minuts abans. Aquest matí m'ha sonat i dic, per què em sona abans el despertador que el mòbil? En fi, que avui tornaré a posar perquè aquí no regala ni un segon.
3: Ni un minut.
1: A aquesta hora del matí. Avui el sol sortirà a les 7:54 del matí i ens deixarà quan faltin 5 minuts per 7:45. Avui falten, mira, número rodó, 80 dies per les vacances de Nadal. Montse.
0: Mira, Padó, avui parlarem de quines són les zones més inundables de Catalunya. Un tema que està de plena actualitat. Des de fa uns dies les pluges torrencials colpegen el nostre país a diferents punts del territori i avui analitzarem quines són les 3 zones més inundables de Catalunya, que tenen més tendència a inundar-se i per què, i quin és, diguem-ne, el risc d'algunes d'elles i s'han de fer accions més aviat que no pas tard, segons el panorama que se'ns ve a sobre.
1: La pluja no avisa, eh? La pluja no avisa. Ahir de cop i volta, un lloc que igual la previsió o pensaves que no passaria absolutament res i Granollers queda absolutament negat per la tromba d'aigua que va caure.
3: Al·lucinant.
1: Que va caure ahir.
3: Sí.
1: De seguida ho sabrem. Ares.
3: Noi, 6 d'octubre del 2010. 16 anys han passat i aquella data va ser el dia que va néixer Instagram. Ens agradi més o menys, fa 16 anys que aquesta xarxa social va arribar per quedar-se. Llavors farem una mica un repàs de tots aquests 16 anys d'Instagram, que avui fa 16 anys.
1: És curiós perquè al principi hi havia molta gent que només es baixava Instagram per editar les fotos.
3: Cert, parlarem d'això.
1: I no es penjava res, editaven les fotos, es posaven filtres
0: i tiraves. Filtro Valencia.
1: Que aquí estem per explicar-ho tot. Des del Bon dia, bona sort, el control tècnic, el Jaume Bernet, el Júnior... El sènior. Va, el júnior, el Gorka Delgado, i el mini júnior, en David Alcalde. El de les braves! No, és que el David, cada dos per tres, estem dient que ens aconsegueixi coses de braves.
3: Que ens agrada.
1: Ja s'ha acabat el Braves Fest, eh? Ja està, ja ho matem aquí, eh? No hi ha manera de recuperar-ho, això? No? Ni que ho rengem nosaltres, un Braves Fest aquí a la porta de Ràdio 4? Vinga, va, anem amb una dada curiosa. Sabeu que els programes electorals molts diuen que els llegeixen, però pocs ho fan a fons? D'entrada, us llegiu els programes electorals?
0: Una mica, per sobre, una mica en diagonal. Tal qual el titular diu. És a dir, sí, però no molt a fons, la veritat, és veritat.
3: Cert, ser el que diu la Montse, m'ha encantat. El de llegir-ho en diagonal, és una mica de... Però no ens ho llegim a fons.
1: D'entrada...
3: Cosa que no ens sentim orgullosos, tampoc. Eh?
0: No,
3: o sigui,
0: però
3: bueno, ho fa tothom, és cert.
1: A l'era digital, o sigui, allò de la bústia tenir 25 programes electorals, no caldria. I és que una enquesta a ciutadans espanyols apunta que gairebé 8 de cada 10 asseguren consultar els programes electorals, encara que no tots els llegeixen sencers. El 38,6% afirma que els mira sempre, mentre que un 40,1% ho fan de tant en tant. La recerca acadèmica, però, apunta que les lectures directes i detallades del programa és molt menys habitual i que molts votants coneixen les propostes dels partits a través dels mitjans de comunicació. Si normalment és això, normalment els programes electorals s'expliquen el que serien les bases més notòries dels programes electorals s'expliquen en els mítings polítics o s'expliquen en les declaracions que podem veure

0: els mitjans de televisió, o sobretot s'expliquen quan hi ha els debats, que és quan s'exposen de forma pública tots els programes electorals. Per exemple, Pedro Sánchez s'agafa en aquesta convocatòria d'eleccions amb el problema de l'habitatge. Precisament aquí ha vist una escletxa per poder convocar eleccions i a veure si en pot treure un rèdit polític. En qualsevol cas, els propers dies segur que parlarem de molts programes electorals, parlarem de moltes propostes d'un costat i de l'altre. Tots els partits suposo que portaran a la seva proposta insigne que servirà per captar l'atenció i el vot dels electors.
1: I alguns ho està fent de manera accelerada, perquè aquesta decisió de convocar eleccions sí que és veritat que arriba com de manera imminent, però ha estat per alguns una sorpresa. Tampoc no fins fa pocs dies no era molt previsible.
0: Hi ha molts partits que els ha agafat a contrapeu i que no tenen ni programa electoral, que no tenen candidat...
1: Exacte, que encara s'estan conformant.
0: Que estan fent els deures ara.
1: Front Ampli, per exemple.
0: Un 3:15 del matí, tenim dies internacionals.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Adó Lladó.
0: Hi ha una part de la natura que no creix, no respira i no es mou, però sense ella tota la resta seria impossible. Avui, 6 d'octubre, comencem mirant què tenim sota els peus, perquè avui és el Dia Internacional de la Geodiversitat. Aquesta és una altra de les jornades proclamades per la UNESCO per posar en valor la part de no viva de la natura. Les roques, els minerals, els fòssils, els sols, les muntanyes, les coves o els volcans. Mira, tinc el cap entre cella i cella anar a... Com es diu allò? Amb el d'això de l'abella.
3: El morró de l'abella?
0: El morró?
3: El gorca, diu.
0: Sí, però... Sí? Però segur que és el morró?
1: On és, això?
0: A cap a Vic. És un lloc espectacular. És que l'altre dia, precisament, ho vaig passar a una persona, perquè dic, és que aquí s'ha d'anar. El morro de l'abella. El morro de l'abella.
3: Sí, que...
0: No el morró. El morro de l'abella. Home, el morro. Tu com veus amb el vi, amb aquell d'això, que dius, vaig a veure amb porro... On porró? Tal qual. El morro de l'abella. Gràcies, Gorka.
1: Molt instagrameable, també... això. És veritat, És la roca aquesta típica, perdona, que és buscat aquest morro de l'abella. I és la típica roca que surt a totes les fotos de Bertet.
0: És...
1: No sabia que es deia així.
0: No, i el poble, de veritat. El poble...
1: Que bonic.
0: És que és un altre nivell, És un altre nivell. Bé, en fi, és que vaig anar una vegada i estava tancat. Avui també és el Dia Mundial de la Paràlisi Cerebral. La paràlisi cerebral no és una única malaltia, sinó un conjunt de trastorns que afecten principalment el moviment, la postura i la coordinació a causa d'una alteració o lesió en el cervell durant el seu desenvolupament. Hi ha una idea important que cal trencar. Tenir paràlisi cerebral no implica necessàriament tenir una discapacitat intel·lectual. Hi ha persones amb afectacions molt diferents i cada cas és únic. La jornada serveix per reivindicar accessibilitat, inclusió i autonomia, però sobretot una cosa molt més elemental. Deixar de definir una persona exclusivament per la seva discapacitat. Aquests dies també celebra la Setmana Vegetariana.

0: És una setmana dedicada a donar a conèixer l'alimentació vegetariana i a reflexionar sobre la relació entre el que mengem, la salut, el medi ambient i el benestar animal. I ser vegetarià no significa necessàriament viure d'enciam, llegums, cereals, fruita, verdura, fruits secs, ous o làctics, segons el tipus de dieta, poden formar-ne part. El tofu no està obligat a aparèixer a totes les fotos. El tofu que hi ha gent que compra tofu perquè li agrada?
1: Sí, sí. Jo conec aquesta gent.
0: Que compra tofu perquè...
1: T'ho juro, i ho defensen molt bé, eh? No us ha passat? No proveu, que l'he provat, que no m'agrada el tofu. Hi ha gent que ho defensa ultrant,
0: el tofu. És com menjar por hispan, no?
2: Sí, però igual és que no comprem l'adequat. No ho sé, igual és una altra marca.
1: És veritat que li foten moltes espècies.
0: Ah, sí, sí.
1: Home, clar. Ells li posen molta cosa per allò, per convèncer-te. I és veritat que si li afegeixes coses...
0: Jo et dic una cosa. El diumenge que hi havia la pluja, vaig fer macarronada pels meus fills.
1: Ai, que bons.
0: Ja que estic, vaig a fer un rostit per demà dilluns.
1: Oh.
0: Amb ceba... Vaig passar la foto.
2: Sí, l'he vist. Portava

0: Has vist la foto?
1: Sí, sí, del forno.
0: Sí, sí.
1: Boníssim. Ah, no. Una pinta.
0: Ceba, tomàquet, un ramallet d'aquests que porta... Unes,
2: el farcellet de les herbes.
0: El farcellet de les herbes. A Jerez. Què més vaig posar? Uns pebrots. Vaig buscar uns pebrots verds, els vaig posar sencers tot allà, fets a baixa temperatura durant 3 hores i escaig.
1: Wow, oh.
0: Ahir vaig escalfar, és que es desfeia la boca.
1: Vull
0: dir, escolta'm,
1: xup, xup.
0: Està molt bé el tofu. O per vosaltres. Va, i aquests dies continua sent també la Setmana Mundial de l'Espai. Va començar el diumenge, s'allargarà fins al 10 d'octubre. És una celebració internacional impulsada també per les Nacions Unides per recordar tot el que la ciència i la tecnologia espacial aporten a la vida quotidiana. Perquè l'espai pot semblar una cosa molt llunyana, però el fem servir constantment. Navegació per satèl·lit, prediccions meteorològiques, telecomunicacions, observació d'incendis o seguiment del canvi climàtic. O sigui que mirar cap a l'espai també serveix i molt per entendre què està passant aquí baix i que ve directament d'allà dalt. Avui el calendari... Ui, ui, aquesta veu. Ens porta unes quantes cares molt conegudes i comencem amb una actriu que passa per Karate Kid, Retorna al futur i fins i tot per una nit bastant complicada a Las Vegas. Avui fa 63 anys...
1: Elizabeth Shue. Als 80 es va convertir en una de les cares més populars de Hollywood amb Karate Kid, com deies, Baldó. Després va substituir Claudia Wells com a Jennifer al Retorn al futur 2 i 3. I anys després va demostrar que era molt més que una estrella juvenil amb Living Las Vegas, paper pel qual va estar nominada a l'Oscar, al Globus d'Or i a la BAFTA.
0: La setmana que parles de Karate Kid, deixem treure una miqueta de...
1: Per favor, és que m'encanta la història. De fet, si no fos per aquesta història, no l'hagués afegit, per felicitar-la.
0: No, és que és molt bona. O sigui, hi ha la seqüela de Karate Kid, que és a Cobra Kai, que és una producció de Hollywood espectacular i que porta uns quants anys. Doncs bé, Coses de la vida va fer que el meu fill, després de passar un càsting, fos un dels que va participar a Cobra Kai, a la sèrie, com van fer la seva visita a Barcelona. Van fer diversos capítols. Aquí a Barcelona van tancar el Gòtic.
1: Mm.
0: No, us asseguro que el rodatge va ser... super espectacular.
1: És que va ser increïble.
0: Jo no sabia que la seqüela es feia amb el nen de Karate Kid, que és el nen de Karate Kid, que és el que surt després en la sèrie de Cobra Kai. I clar, vam estar amb ells.
1: Amb ells.
0: Clar, i vam estar compartint rodatge.
1: Que bo.
0: I el meu fill va estar moltíssima estona amb el noi aquest, amb el de Karate Kid, i vaja, molt bon rotllo. De fet, les escenes que feia el meu fill les feia amb el...
2: Que bo, podrà explicar això al teu fill, la seva experiència, als seus nets.
1: I estan les imatges? Tenim les imatges?
0: Sí, tenim les imatges.
1: Ostres, jo les vull veure.
0: Tenim les imatges i tenim vídeos. A més, era boníssim perquè estava plovent i hi havia 3 persones de producció amb el meu fill, amb el paraigües.
1: Ostres.
0: Jo vaig anar...
1: És que clar, és una superproducció.
0: I el meu fill, una superestrella, tu. Avui també fa 55 anys...
1: L'actriu Lola Dueñas. Lola Dueñas és una d'aquestes actrius del cinema espanyol que ha treballat amb molts directors, que ha fet moltes pel·lis, però jo és que no me n'oblido d'ella a Mar Adentro. Per mi va ser increïble el paper que fa Mar Adentro. De fet, té 2 premis Goya, un precisament per Mar Adentro i un altre per Jo també. És d'aquelles actrius que potser no sempre encapçalen el cartell, però escolta, quan surt ella saps que passarà alguna cosa.
2: Sí, boníssima.
0: Per cert, ma germana que va seguir em va donar les instruccions per fer el rostit, em diu que bé que m'està enviant un missatge que està escoltant el Bon Dia, bona sort, diu que bé que va sortir el rostit, És que va sortir molt bé, és que tu, se'm desfeia la boca. Avui fa 85 anys...
1: Amy Jo Johnson.
0: No, perdona, m'he equivocat. 85 es fa el que direm després.
1: Ai, perdona, jo tampoc m'he adonat.
0: Un dels grans de la publicitat. 56 anys
1: per... Li hem posat quasi 30 anys més a la Amy Jo Johnson. Aquesta farà sentir vella més d'una persona, perquè fa 56 anys, si el nom no us diu res, era la Kimberly Hart, que era la Power Ranger rosa, original de l'inici dels Power Rangers, que n'hi va haver molts.
0: Bé, recordem després... ahir dèiem que el Power Ranger, el que era de color verd...
1: Exacte, és que justament ahir parlàvem d'un altre.
0: Si teniu una mica l'imaginari, el Power Ranger de color verd les seves habilitats que va agafar fent la sèrie, es veu que després les va utilitzar per entrar a robar cases.
1: És molt fort.
0: No, li han caigut 5 anys de presó. El Super Power Ranger, no, perquè era un superheroi, entrava a les cases, desmantellava, gràcies a les

0: habilitats que havia adquirit fent la sèrie.
1: Mal exemple, pels superherois.
2: Al·lucinant. Doncs a Power Ranger Rosa, que sapigueu que ella ha fet carrera com a directora i música i poca cosa més. No se li coneix cap robatori ni cap història rara. Doncs, però fa 56 anys avui.
0: El que se li coneix, sobretot una gran capacitat a l'hora de fer publicitat, és qui fa 85 anys.
2: Lluís Bassat. Amigos, ho has dit, un dels grans noms de la publicitat catalana i espanyola. Va fundar Bassat i Associados, va acabar formant part d'un dels grans grups publicitaris internacionals i va tenir un paper clau en les cerimònies d'inauguració i clausura dels Jocs Olímpics del 92. Els culers, a més, també el recordeu perquè es va presentar dues vegades a la presidència del Barça.
0: Sí, que no li va anar gaire bé. Per cert, en Lluís Bassat, que a casa seva, a Sant Andreu de Llavaneres, en el jardí, té el, no sé si encara ho té o no ho té, però en qualsevol cas, el vaixell de la inauguració dels Jocs Olímpics del 92, wow, que es va fer a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el vaixell que va utilitzar la Fura dels Baus per fer la seva gran...
1: superespectacle.
0: La seva gran recreació que va tenir elogis a nivell mundial. Doncs aquell vaixell estava, o està encara actualment, en el jardí, de Lluís Bassat. A veure, qui fa sants avui? Baby!
2: Doncs sí, és moment de deixar pastissos i obrir el santoral, perquè avui felicitem els Adalberts, els Ambrós, els Brus, els Cas, els Emilis, aquests sí, Erotis, les Fes, Magnos, Marcels, Maries Francesques i Modestes.
0: I si n'hi ha de noms, la gent buscant noms pels fills i és que ja no es pot avorrir.
2: Pregunteu-nos, que ens estem fent aquí...
1: Sí, sí.
0: Exacte, o millor no us pregunteu, perquè diu-n'hi-ho quins noms. D'aquí un minut arribem a 6:45.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: I avui desitgem bona sort a...
1: Mira, bon dia i bona sort, i també una mica d'escalf, una abraçadeta. A Leire Martínez.
2: Ai, pobra.
1: Sí, perquè assimilar les últimes novetats al voltant de l'oreja de Van Gogh no li deu estar sent gens fàcil. Que recordaràs les tardes d'inverno
0: por Madrid, les noches enteres... En el capítol 2500...
1: Sí, ja us explico.
0: Què ha passat?
1: Resulta que després de la seva dolorosa sortida del grup, que tots coneixem, la cantant assisteix ara com a espectadora, des de la distància, això sí, d'un nou capítol d'èxit absolut de la seva exbanda, aquella que l'ha acompanyat durant les últimes dècades. I és que han anunciat de manera oficial Puedes contar conmigo, que és, a banda d'aquesta cançó que sona, una pel·lícula...
2: Ostres!
1: ...que es farà un ambiciós musical cinematogràfic, una pel·lícula musical inspirada en el repertori de l'Oreja de Van Gogh. Per tant, la música i les històries que amaguen les cançons de l'Oreja de Van Gogh ara arriben al cinema. També el projecte està concebut com una mena de La La Land, serà una història romàntica on les cançons de la banda de Maya Montero i de Leire Martínez i de tota la resta, doncs, serviran de fil conductor, de fil narratiu. Daría el diablo sin I és que, clar, el contrast emocional del cas d'una banda i de l'altra és punyent, eh? Mentre els membres del grup ara han fet una declaració que estan vivint un moment preciós, que estan visquent, que estan complint un somni directament, eh? I un moment molt dolç de la seva carrera, Leire, doncs, ara està digerint aquest desplegament mediàtic, es torna a posar el focus sobre ella, perquè cada passa que fa és analitzada constantment, és a dir, va sortir l'altre dia fent una publicitat, que si això ho ha dit en segones, que si això va per aquí, que si això té una segona interpretació, tant els gestos com les paraules, eh? Per tant, se l'està mirant molt amb lupa per si hi ha alguna indirecta a Maya Montero, que pot ser que les hi hagi, pot ser, però aquest, el pes mediàtic...
2: No s'acabarà mai, això.
1: No s'acabarà mai.
2: No s'acabarà mai.
1: Ella vol encetar una carrera en solitari.
2: Pobre.
1: Ho està fent, però sempre amb aquesta ombra...
0: Estic molt desconnectat d'aquest tema. Com li va la carrera en solitari?
1: Està fent una gira. Sí que és cert que no té la mateixa assistència que amb l'Oreja de Van Gogh. Les cançons no són les mateixes. Ella té el seu públic. La gent està molt amb ella perquè empatitza, però realment no és l'èxit que... De fet, ara l'Oreja de Van Gogh, per exemple, se'n van a Mèxic a fer una gira.
2: Sí,
0: mira,
2: sí,
0: quan
2: sí.
1: Mentre
2: sí.
1: Això, la pel·lícula...
0: Quan la Leire menys al·lusions li faci a l'Oreja de Van Gogh, doncs molt més a favor seu.
1: Més aviat passa de pàgina. Per tant, bon dia i bona sort, Leire Martínez.
0: Vinga. A 2:45 ara mateix de 7 del matí, compte que avui la contra ve carregada.
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Bé, Bé, ara heu de fer un exercici d'imaginació. Heu d'imaginar que esteu per Florència i cada cop i volta un cavall desbocat amb el seu carruatge pertinent, si perd el nord i comença a córrer i a rebentar-ho absolutament tot. It's wonderful, it's wonderful,
1: it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. Sí, tal qual, eh? Un cavall que participava...
0: A veure, molt wonderful no és el moment.
1: No, no seria... clar, imagina, només faltava això a Florència, el cavall desbocat, i és que participava en una ruta turística pels carrers de Florència, ja sabeu, eh? Aquests carruatges que van pels llocs més turístics. Doncs va sortir disparat al galop, va deixar enrere el carruatge, allò que l'arrossegava, se'n va desfer, i l'escena, doncs, va ser un caos. Els turistes, per tant, els vianants que es trobaven al centre de la ciutat no sabent què passava, espantats, veus un cavall allà corrent desbocat pels carrers i davant no t'hi pots posar d'entrada. Les imatges mostren l'animal, això, sense el carruatge, mentre el seu responsable intenta reaccionar davant aquesta situació inesperada. El vídeo, evidentment, com totes aquestes coses, s'ha fet viral a les xarxes. Alguns mitjans han relacionat l'incident amb que l'animal estava ja cansat i també les altes temperatures, perquè a Florència fa una calor. Però bé, aquestes causes tampoc no estan confirmades oficialment.
2: Home, però segur que és així, per favor. Prou ja de que utilitzem els animals pel nostre benefici propi. El cavall ha dit, fins aquí arribat, ja no puc més de portar gent. Tu imagina't, jo no sé a Florència, però recordeu imatges a Sevilla?
0: S'han viralitzat precisament aquest setembre.
2: És al·lucinant.
0: Imatges d'aquella noia que li donava aigua en el cavall i a l'home que s'emprenyava i tirava l'aigua per sobre.
2: No, és al·lucinant, per favor, deixem d'utilitzar els animals, en aquest cas els cavalls, pobres, o sigui, les altes temperatures que suporten, sí. No m'estranya, poc més simple que el cavall hagi sortit desbocat i hagi dit fins aquí.
0: I uns altres que s'han rebut abans que els animals provoquen a un robot a una botiga russa i respon amb puntades de peu de... karate. No, de veritat, no té desperdici. O sigui, és un pla seqüència on es veu que entra una persona a dins d'un establiment, saluda el robot i fa com una empenta, fa veure que li vol donar la mà. El robot passa d'ell i es posa ja en situació d'atac al robot.
2: No, jo us ho juro, que vaig veure les imatges i em pensava, nois, que era IA. I és que és una escena tan curiosa com surrealista. Eh? S'ha fet viral en una botiga de Saratov, a Rússia, on un robot humanoide anomenat Sioma, que treballa com a assistent tecnològic, va protagonitzar un moment inesperat amb diversos clients. Després de que algunes persones l'empenyessin i intentessin subjectar-lo, el robot va començar a fer moviments semblants al karate, aquells de karate, davant la sorpresa dels presents. No està clar, però, si es va tractar d'un error del sistema, d'un robot controlat a distància o d'una demostració preparada per la botiga.
1: No, però es va defensar, però no? Si es va començar a empantar i no...
2: Al·lucinant.
0: I atenció, perquè Rod Stewart escull Tarragona per acomiadar-se de les grans gires.

0: Ho dèiem dies enrere, estàvem mirant el titular de Rod Stewart i ens pensàvem que dèiem doncs es retira. Doncs no, es retira, però ho fa just després de fer una nova gira. Recordem que Rod Stewart va tenir dificultats per acabar un concert, que es va tenir que anul·lar. L'home estava allà que exhaust, no podia, igual que Lionel Richie,
1: que també va tenir una arrítmia mica
0: durant el concert. En fi, que són gent que són grans, tenen una edat molt avançada i que encara, però són vells roquers i tenen ganes d'estar allà aguantant fins al final.
1: I apunteu aquesta data, 8 de juliol del 2027, actuarà Rod Stewart a Tarragona dins de The Final Encore, la gira amb què el mític cantant britànic prepara el seu comiat de les grans gires internacionals. Després de més de 6 dècades damunt els escenaris, Stewart ha decidit posar punt final a aquest format de grans gires, tot i que això no significa necessàriament que abandoni la música. S'acomiada de les grans gires. El concert de Tarragona tindrà un atractiu especial perquè d'entrada serà l'única actuació prevista del cantant a casa nostra dins aquesta gira. A Espanya, de moment, també hi ha una altra data anunciada, el Roig Arena de València, on les entrades ja són a la venda.
0: I atenció, perquè detecten... Aquesta és d'aquelles notícies que donen una mica de mal rotllo. Detecten per primer cop una emissió de ràdio procedent d'un expoplaneta. Exoplaneta, ara sí.
2: Astrònoms han detectat per primera vegada una emissió de ràdio que sembla provenir directament de Beta Pictoris, un gegant gasós situat a uns 63 anys llum de la Terra i amb una massa d'unes 12 vegades

0: superior a la de Júpiter. Les ràfegues de ràdio repeteixen i podrien estar relacionades amb l'activitat magnètica del planeta. Uau! Tot i que la descoberta podria fer pensar en senyals d'una civilització extraterrestre, els científics descarten aquesta interpretació. La hipòtesi principal és que les emissions siguin provocades per un camp magnètic extremadament potent que podria ser unes 200 vegades més intens que el de Júpiter.
1: Els del bon dia i bona sort de Júpiter.
2: Exacte, sí, exacte.
1: Seran ells.
2: Bueno, estan a 60, no? Quan estan? A 63 Mal. Anys llum de la Terra. O sigui, allà estan a aquesta hora del matí, no sé si serà nit o de dia, però en qualsevol cas, a aquella hora, els del bon dia i bona sort de l'altre costat, del més enllà...
1: Estan fent els dies internacionals, ara.
2: Ens estan fent contraprogramació. Que els hi vagi molt bé. Ja ens veurem en un futur.
1: O no.
2: O en un passat. Dos quarts i vuit minuts ara mateix de 7 al matí. Anem-li a posar música al Bon Dia, Bona Sort. Però pugeu això una mica. Ha arribat en el pitjor moment de la cançó, eh? Va, posem-li música. Som-hi. Avui no em poses una cançó del 42, no?
1: No, home, no. Ah. Del 42 és...
2: Quan va néixer.
1: Exacte, és quan va néixer el cantant. Si abans parlaves d'un vell rocker, com Rod Stewart, us en porto un altre. Steve Miller, que avui és el seu aniversari. Líder i cantant d'aquesta mítica banda, Steve Miller Band, conegudíssima per grans èxits de la música com aquests. Abracadabra. Abracadabra.

0: accessible amb curiositats, explicacions i música en directe. Entrades auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
1: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
2: Més!
1: Més!
2: Més!
1: Més!
2: Més!
1: Més de tot!
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
3: Bon dia i bona sort.
1: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.
5: D'aquí un minut arribarem a 6:45 del matí. Tenim a l'Imassús, que ja ha arribat, que la tenim a dins del control. He vist magnats de la comunicació entrar de forma més discreta als llocs. Eh? No, no, la veritat. O sigui, entra que és la jefa.
6: És la sos.
5: La jefa. I mira, i els tres que estan al seu voltant, tots tres... Vinga, va, anem als titulars de la premsa escrita. Comencem amb La Vanguardia.
7: Avui titula Espanya decidirà el 29-N. El periòdico diu Sánchez va de les eleccions al 29-N un plebiscit personal. El País diu un 29-N d'alta tensió. El Mundo, el diari El Mundo, destaca última jugada per sobreviure. El diari ABC titula Sánchez obre la campanya amb l'estratègia amb el Congrés per colar els decrets. La Razón diu el pla amb la Moncloa, aturada judicial i campanya de cops. I el diari Ara titula eleccions 29-N.
5: El diari Esport
7: titula la parella de l'any i posa en portada Cubarsí Lamine Yamal.
5: I Mundo Deportivo.
7: Barça blindat en referència a la permanència a l'equip de les peces clau de la plantilla.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.

0: Hi ha moltes coses que et fan perdre el temps, i n'hi ha una d'elles, una de les... No, jo crec que és una de les culpables, que fa 16 anys que perdem molt el temps. I la proporció és desigual. És a dir, perdem més el temps amb coses dolentes que amb coses bones.
1: Cert.
0: Perquè hi ha més coses dolentes que coses bones. I la realitat és aquesta. Hi ha coses... Hi ha més coses dolentes que coses bones. Si tu mires el volum del que hi ha a Instagram, hi ha més coses dolentes que coses bones.
1: Que no t'aporten res, moltes vegades.
0: Exacte, que no t'aporten absolutament res. Hi ha coses que són molt interessants, hi ha coses que són perquè ens enganxem i que són absurdes.
1: La dopamina de l'escroll, no?, que dèiem.
0: Sí, hi ha gent que explica coses que al final tenen l'habilitat de fer que ens importin, i quan parem el mòbil, allò ja ens oblidem i no ens importa per res.
1: Cert, és veritat,
0: res, i que no condiciona en res la nostra vida. I hi ha coses que, malauradament, condicionen la vida de moltes persones vulnerables, que és una llàstima. Cursos d'aquests... Per cert, amb Champi, el Champi, saps qui és el Champi?
1: Sí, el noi aquest gallec que fa humor, entreteniment...
0: Ha tancat, de fet, ho porto, demà us ho explicaré. Ha tancat el seu compte, definitivament.
1: Uau.
0: Diu que s'ha agafat un mes i que possiblement després el tancarà definitivament, després de rebre amenaces de mort.
1: Mare de
0: Déu. O sigui, s'han acarnissat amb ell i ja no ha aguantat més. Ja ho va fer una vegada i ara ho torna a fer. En fi, avui Instagram fa 16 anys, i si ens passem en tot el que ha passat aquí dins, durant tot aquest temps, hi ha dades que fan bastant de vertigen,
1: Doncs sí, anem una mica a fer un repàs d'aquest procés, aquests 16 anys d'Instagram. Va néixer un 6 d'octubre del 2010, avui fa 16 anys. El primer dia ja van aconseguir 25.000 usuaris, En una setmana ja eren més de 100.000 i en menys de 3 mesos ja arribaren al milió. Un any després, ja en tenia 10 milions d'Instagram. Vull dir que si penseu... I penseu que al principi només era per iPhone. Només podies tenir Instagram a l'iPhone. I només podies fer fotos quadrades amb 11 filtres. Us en recordeu el que deia la Montse abans?
0: Sí.
1: Aquí vam construir un imperi mundial amb el filtre València.
0: Sí, no?
1: I allà ens quedàvem. I no necessitàvem més.
2: Quina gràcia ens feia,
0: La gent es descarregava Instagram pels filtres i
1: Sí. La primera foto mítica que va haver a Instagram va ser d'un dels seus fundadors, precisament, el Kevin Systrom, que era un gos al costat d'un peu. Aquest és l'origen d'Instagram. Un gos, un peu, i ara tenim, imagina, no? Hi ha gent que triga 40 minuts a ordenar un carrusel. Sí, és el que deies, la pèrdua de temps. Instagram només ens fa perdre el temps, però al principi sembla de tot més fàcil. Una altra cosa que avui sembla impossible. Instagram va néixer sense hashtags. Ahir el Gorka parlava dels hashtags, de la importància dels hashtags avui en dia. Doncs van arribar al gener del 2011, un any després, i va haver una època que podries penjar una foto

0: sense afegir, doncs, no sé, el Blessed o Pornfoot. I dos anys després arriba una cosa bastant bèstia, eh? I és que, evidentment, Facebook compra Instagram per uns 1.000 milionets, eh? Una cosa tonta, 1.000 milions de dòlars, eh? En aquell moment Instagram tenia uns 30 milions d'usuaris i pràcticament no generava ingressos, però imagina't. Mark Zuckerberg va pagar una fortuna per una aplicació de fotos amb filtres i vist des d'avui, probablement, no sé què opineu, però ho va comprar barat.
1: Va, quin ull que va tenir,
0: clar, en el moment.
2: Li va sortir a compte.
0: Pues tampoc era tant. 2013 va arribar el vídeo. Sabeu quants vídeos es van penjar en les primeres 24 hores?
2: No ho sé, una animalada.
0: 5 milions. En el moment de màxima activitat s'arribaven a pujar gairebé 40 hores de vídeos per minut. És una bestiesa. Ens van donar moviment i van perdre completament el control quan va arribar el vídeo. Aquell mateix any va arribar també una cosa sense la qual ara Instagram no seria Instagram, que és la publicitat. Aquesta cosa que ha passat també, que jo crec que hi ha un canvi...
1: Cert, sí.
0: Molt fort.
2: Deixa'm que... És que l'altre dia estava veient un post del David, el xef. David Muñoz.
0: Ah, el Muñoz, el de... Sí, el de Marit de la...
2: Esteu obligats, els influencers, a posar publicitat?
0: Sí, tant i tant.
2: Si s'ha de posar publicitat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. I tot i que sigui un regal, sí, o que sigui això que fan de... Pues, me regalen una roba o tal, has de posar publi regalo.
2: Perquè però, si no però... et poden penalitzar.
0: Sí, has de fer un curs ara, sí. No, el tema de la publicitat està molt mirat, eh? Jo ja he sentit influencers amb multes fortes, la veritat. El primer anunci, en aquest cas, que va arribar... va ser patrocinat per un rellotge molt famós, una marca que comença per Michael i acaba per Kors, no sé si us sona. El cas és que va ser un rellotge daurat al costat d'uns macarrons. Va superar els 218.000 likes en unes hores, imagina't. Allà va néixer doncs, la publi d'Instagram i poc després allò de hola, chicos, hoy os quería recomendar. Sempre són recomendacions.
2: Sí.
0: I darrere ja, vinga pasta. Una altra curiositat. Fins a la 2015 Instagram t'obligava pràcticament a publicar en quadrat. Això també va ser una moguda, eh? Allò de publicar en quadrat o tallaves sempre els peus. No sé si us passeu.
2: Sí, és veritat.
0: Sempre, i ara no, la cosa ha canviat. O sigui, ara Instagram... Doncs, bueno, pots fer-ho de diferents formats. Més coses. Atenció amb les stories, perquè només dos mesos després de llançar-les ja les utilitzaven 100 milions de persones cada dia.
2: Buah.
0: És una barbaritat lo dels stories, eh? Ara, espera't, perquè anem a més rècords, perquè aquí és on fa freda. Si la cosa se'n va completament de mare. El compte amb més seguidors d'Instagram, sabeu quin és?
2: Ni idea.
0: El propi Instagram. Que m'he fixat i cap dels tres el seguim.
1: No,
0: Instagram
1: no sabia.
0: És el compte que més seguidors té, exactament amb 687 milions de seguidors. Però la persona més seguida del planeta...
2: Cristiano Ronaldo.
0: És Cristiano Ronaldo. Això segueixen així gairebé.
2: I quants en té?
0: 680 milions. Imagina't, eh? Darrere ve Leo Messi amb uns 517 milions. Hi ha moltíssima diferència entre Cristiano i Leo Messi.
2: 680 per 517.
0: 517, exacte. 680 Cristiano i 517 Leo Messi. I després ve... Selena Gomez, que està sonant, que continua sent la dona més seguida, amb més de 400 milions. I Selena, a més, té un rècord històric, que va ser la primera persona a arribar als 100 milions de seguidors. I va ser el setembre del 2016, ha plogut molt. El cas és que hi ha un punt amb Cristiano Ronaldo que em té fascinada, que és el que comentava ahir la Montse, i és que imagina't el poder que té aquest home a Instagram, bueno, a Instagram i en general a la vida, i és que fa pocs dies, després del conflicte que va haver amb Portugal, amb la selecció portuguesa, perdoneu, el compte oficial de Portugal va perdre més d'1.200.000 de seguidors, nois. Si la pròpia compte, només amb la moguda que va haver amb Cristiano, si van perdre... O sigui, realment, és una barbaritat.
2: És a dir, que la seva influència no només és el seu propi compte, sinó que també transcendeix
0: compte.
2: I condiciona els altres comptes.
0: Exacte, més d'1 milió de persones fent l'unfollow aquest perquè Cristiano havia marxat.
1: Ostres.
0: I acabo amb el post amb més likes de la història. Que segueix en la foto de Messi aixecant la Copa del Món, que va ser verificada amb el Guinness. Tu que tens un rècord Guinness, De fet, el Guinness va dir sí.
2: Ah, us ho havia explicat, sí, això?
0: Sí,
2: del
0: meu... sí, sí, sí, ens ha explicat una història que ens encanta. Llàstima que no tenim temps, però que ens la tornis a explicar. Perquè és que senyalant... Bueno, té una... El cas és que aquesta foto té...
2: Bo, escoltem una cosa.
0: No, hi ha temps. Ah,
2: se t'ha treu de temps de la secció de la Montse, on veiem, eh? No, ara és. No ens posem així, tampoc. Digues, digues.
0: 75.471.947 likes. Març de 2023, aquesta foto de Messi aixecant la Copa
2: Mira,
0: del Món.
2: Mira, els que vam tenir nosaltres a la presentació de la nova temporada.
0: Justament, justament.
2: Potser un mes...
0: Bueno, una munt, va per ahí, per ahí, va per ahí, va per ahí.
2: Ares, gràcies.
0: A tu.
2: Per cert, tu estàs petant, no, del teu compte?
0: Jo no, jo estic desapareguda totalment d'Instagram. Doncs, tornaré.
2: Doncs, apareix, que ens encantaven.
0: Tu t'has fet viral aquests dies.
2: Tu t'has fet
0: dos vídeos virals aquests dies i no expliques.
2: Dos vídeos, sí, la veritat és que han funcionat més.
0: Ah, perquè estàs a la notícia.
2: 120, mira que estava estirat al sofà de casa i dic, vaig a fer un vídeo de què ha passat aquí fora. I vaig sortir i dic, però què ha passat aquí?
0: És una bestiesa.
2: No, brutal.
3: Ah, no.
2: En fi, d'aquí 5 minuts arribem en punt a les 7 del matí. Gràcies, Ares.
0: A tu.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
2: Estava pensant, has de tornar amb aquells vídeos a la matinada que... Quina mania teniu, els influencers, quan no podeu dormir, explicar-ho. Llevo 3 hores sin poder.
0: És que ara dormo tan bé, ja no tinc insomni. Clar, és que el meu dia acaba a les 8 de la nit. Llavors, clar, és diferent. Ens aixequem
2: doncs,
0: tant d'hora...
2: Doncs quan vas a dormir, digues... Llevo 3 hores dormint, que estoy durmiendo. Home, coses positives, també. Per cert, des de fa uns dies estem vivint un episodi de pluges inèdits al nostre país amb acumulacions d'aigua que mai no s'havia vist des d'aquelles registres. Divendres van afectar el sud, el cap de setmana amb greus afectacions al litoral i un balanç de 2 morts i un desaparegut. I ahir, de nou, uns aiguats inesperats que també han deixat centenars d'afectacions.
1: Doncs sí, ja s'està parlant molt aquests dies. És una nova realitat amb què sembla que ens hem d'acostumar a conviure. Els experts alerten que aquests episodis es poden produir cada vegada més sovint. Aquests fenòmens afecten el nostre territori de diferents maneres, però, segons la zona. I és que l'orografia de cada lloc té un paper molt important en com afecten les inundacions. Anem a repassar avui les 3 zones més propenses a inundacions a casa nostra. Comencem pel Montsià. Ja ho vam veure la setmana passada. Els meteoròlegs afirmen que el Montsià és una zona amb tendència als xàfecs intensos perquè és un espai força reduït i, a més, en aquest espai hi ha dues serralades properes al mar. D'una banda tenim la serralada del Montsià, que és la que més a prop del mar està, i una mica més a l'interior la serralada de Godall. Això què provoca? Doncs que una tempesta quedi atrapada o bé entre les dues serralades o bé entre el Montsià i el mar. I el mar, com que té, ja ho hem dit, unes temperatures molt altes, alimenta l'energia i les tempestes doncs, comencen a créixer en importància.
2: És que la geografia són les que juguen males passades.
1: Absolutament, per això en el Montsià, entre aquestes dues serralades, es poden quedar les tempestes durant molta estona i també entre el que és el Montsià i el mar, també durant molta estona.
2: Perdoneu, si veiéssiu com baixava la riera de Caldetes,
1: sí,
2: és que ningú del poble ho havia vist mai una cosa igual.
1: Ara en parlarem de les rieres del Maresme.
2: Horrorosa.
1: Sí, sí. A part d'això, en aquesta zona, al Montsià, hi ha barrancs amb molt de pendent, que també passa al Maresme precisament, i això provoca doncs, que l'aigua agafi moltíssima velocitat. Els experts afirmen que en aquesta zona els barrancs que desemboquen a l'Ebre no són tan perillosos com els que van a parar directament al mar, cosa que passa, per exemple, per la Ràpita o les cases del Canà. Això pel que fa al sud del país, però és que hi ha una altra zona amb un gran perill d'inundacions també al territori català, que és a dalt, a l'altre extrem, al nord, a l'Alt Empordà. Concretament, la Serra de l'Albera i el Cap de Creus. A aquestes alçades, el cabal de les rieres és enorme, tot i que la temperatura de l'aigua del mar aquí una mica més al nord és una mica més freda. Per tant, potser l'energia que agafa la tempesta no és tan forta, però també, donat aquesta orografia, les inundacions poden causar també força estralls. I per últim, el Maresme. Ja en parlàvem, hi ha un risc elevat degut a l'estat de les rieres actuals. Aquest any es va presentar un estudi del Consell Comarcal del Maresme que va analitzar 65 rieres de la comarca, que diu aquest estudi que si es produïssin inundacions hi hauria gairebé 105.000 persones exposades i un impacte econòmic de més de 3.400 milions d'euros. La consellera del Medi Natural, Marta Gómez, ho va qualificar directament de bomba de rellotgeria. D'aquestes 65 rieres analitzades al Maresme, el pla defineix quines són les 10 en què cal una actuació urgent.
2: I aquestes són?
1: La Riera de l'Arenys, que és una de les més conegudes del Maresme per als episodis d'inundacions del passat. Una riera que discorre en un 97% del seu traçat per zona urbana. Tenim també el Rec Viver, que travessa Malgrat de Mar i Palafolls. La Riera de Palafolls, la Riera d'en Cintet a Vilassar de Mar, la Riera de Cabrils, que connecta Cabrils amb Vilassar de Mar, la Riera de Pràmia, la Riera d'Argentona, la Riera de Sant Domènec a Canet de Mar, la Riera de Santa Susanna, que té 15 quilòmetres de llargada, i la Riera de Calella.
2: Perdona, per tant, i la de Caldes d'Estrac no hi és?
1: Bueno, és que n'hi ha moltes al Maresme. Aquestes són les 10 que necessiten una actuació més urgent perquè estan en molt mal estat, eh?
2: Ah, estan molt bé.
1: Perquè estan en molt mal estat. Hi ha 65 analitzades.
2: Els convido que vinguin a fer una passejada per allà, una passejada, que vinguin amb un enduro, eh? O sigui, que no vagin a peu.
1: Perquè sí,
2: no es pot ni accedir al passeig marítim. O sigui, ha quedat allò... Bé, en fi, escolta'm, són ells els tècnics, en sabran més que jo. Montse, deies també el Baix Llobregat, eh?
1: Sí, el Baix Llobregat també. Hi ha altres comarques costaneres, el risc d'inundació és similar, però no és tan elevat, segons els experts, com al nord o com al sud del país o com en aquestes rieres que hem vist que són les més afectades de tot el Maresme.
2: Gràcies, Montse.
1: A tu.
2: Doncs precaució, quan hi hagi pluges. Deixeu-me que saludi el Marc Llibre. Bon dia, Marc.
3: Bon dia.
2: I bona sort a la Ima Sus. Bon dia,
5: Ima. Jo estic aquí de miracle.
2: De miracle, no?
5: Em vaig quedar acorralada a Premià de Mar.
2: Ai. Ara ens ho expliques.
5: Però espera,
2: que haig de fer que anem a...
5: Fes.
2: Ara ens ho expliques. I la Magna...
5: Ara va explicar una gran història.
2: Ara bé.
5: Fes.
2: Ahir, anem al Preus Just, ràpid, ràpid.
4: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort.
2: Ahir el president del govern, Pedro Sánchez, va anunciar les eleccions el 29 de novembre. Comencem a fer números. Quin és el preu d'una urna electoral?
1: Ai, 5 euros.
3: 10.
2: 10?
5: Una urna, deu valdre una pasta, perquè segur que hi ha molts cunyats que volen fer urnes. 100 euros. Ala,
2: 7 i mig. 7 i mig. De seguida, la resposta arribem a les 7 del matí. Bon dia i bona sort.

0: Són les 7 en punt del matí, és 6 d'octubre del 2026, el dia que ens vam sabent que la manifestació per la crisi de l'habitatge d'ahir al vespre a Barcelona va acabar amb disturbis al centre de la ciutat.
1: Sí, el centre de Barcelona va congregar 20.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, 120.000 segons el sindicat de llogateres, totes elles que van reclamar una solució als problemes de l'habitatge. Un cop desconvocada la protesta, un grup d'activistes van fer llançaments de material d'obra i altres objectes contundents contra els Mossos, fet que va provocar diverses càrregues policials. A banda, s'han cremat també contenidors i es van llançar pedres contra paradors d'establiments entre Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya.
0: Pedro Sánchez convoca eleccions generals per al 29 de novembre.
1: El rebuig dels secrets d'habitatge ha precipitat al final d'aquesta legislatura. El president demana una majoria més àmplia i situa l'habitatge al centre de la batalla electoral. Avui es publicarà el decret de dissolució de les Corts al BOE i el Congrés dels Diputats i el Senat quedaran oficialment dissolts. Les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre i la campanya electoral començarà el divendres 13 de novembre.
0: I Comissions Obreres i la UGT acorden convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor.
1: Una vaga per la que encara no hi ha una data i que reclamarà salaris dignes per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser encara ratificat per la direcció dels dos sindicats.
0: I el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que les pluges torrencials continuaran avui a la tarda i demà dimecres.
1: S'ha activat l'alerta taronja per acumulats de 40 litres per metre quadrat que poden caure en només 30 minuts a les Terres de l'Ebre, al Maresme i a la Costa Brava. El temporal va deixar ahir 108 litres per metre quadrat a Granollers i múltiples afectacions a baixos, aparcaments i instal·lacions municipals. Recordem que el servei de Rodalies encara presenta incidències en gairebé totes les línies.
0: I l'Audiència de Barcelona absol els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació dels policies estatals.
1: El tribunal no veu delictes de prevaricació ni contra la salut dels treballadors en el calendari de vacunació, tot i constatar una diferència notable respecte dels Mossos i les policies locals, atribueix aquesta situació a les dificultats de gestió i al sistema de vacunació específic que reclamaven la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.
0: I comença la campanya de vacunació contra la grip i, precisament, la Covid.
1: La prioritat és per als majors de 60 anys, els menors de 5 anys i els col·lectius vulnerables. Salut demana confiar en les vacunes com la millor eina per prevenir complicacions i recomana vacunar-se abans de l'augment de la incidència de la grip que està prevista per finals de novembre.
0: Gràcies molt, Xenia, pel temps. Aquest dimarts arriba un nou episodi de pluges a bona part de Catalunya. El cel estarà cada vegada més ennuvolat i, sobretot, a partir de la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al litoral, prelitoral i interior.
1: Les temperatures avui baixaran una mica, les màximes quedaran entre els 18 i 23 graus amb un ambient més de tardor.
0: Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya a veure com està la xarxa viària catalana. Allà hi tenim el nostre company Ferran Aràndiga, fent un visionat ara mateix de com estan les principals artèries de comunicació del país. RAC, bon dia!
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts amb algunes incidències pels adequats d'ahir i també d'aquest cap de setmana. Per exemple, tenim la carretera tallada, la C352, per inundacions a Franqueses del Vallès i entre Canovelles, justament el túnel de les Franqueses que ha tallat per inundacions. També tenim doncs un tall de calçada, en aquest cas per esfondraments de la C14 de 15C a la Roca del Vallès, doncs, que obliga a obrir desviaments senyalitzats. Recordem doncs, que la carretera està tallada per aquest perill d'esfondraments. Per altra banda, fa tot just una estona, a hores d'ara, tenim dos accidents actius. Un des d'ahir a la tarda, a la C25, a l'altura de Santa Coloma de Farners, que en direcció Girona talla un carril. El segon accident ha estat a la AP7, de fa tot just una estona avui, que deixa els vehicles al voral entre Santa Maria de Palau Tordera i Sant Celoni, en direcció Barcelona. També tenim un vehicle variat, en aquest cas de la C31, entre el Prat de Llobregat i Hospitalet, que en sentit sud també deixa els vehicles al voral. Això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia. Les 7 i pràcticament 5 minuts del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort, despertant el 6 d'octubre del 2026. Aquest és el moment viral del dia.
3: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar...
4: El president del govern ha convocat eleccions generals anticipades per al 29 de novembre i ha activat el procés per dissoldre les Corts. Sánchez ho anunciava després d'informar i va defensar que necessita renovar i ampliar el suport parlamentari per poder continuar tirant endavant les seves polítiques. L'anunci arriba després d'una legislatura marcada per les dificultats per reunir majories al Congrés i especialment després que la setmana passada caiguessin dos decrets relacionats amb l'habitatge. Per tant, Ja tenim data, 29 de novembre, eleccions generals.
0: Doncs ara és quan comença la paperassa, i ho dic de forma literal, amb els programes electorals, penjada de cartells, quines propostes, ganes, eh? Propostes...
5: Quina mandra. Quina mandra.
0: Bé...
5: Jo era de les que abans em llegia tots els programes electorals, però des de que no compleixen ni un, em nego, perquè després em cabrejo tant. Si no compleixen ni un, hauria de ser delicte, això. Hauries de dir, escolti, si no fa tot el que ha dit el seu programa, o ho intenta, d'alguna manera, i es pot demostrar que ho ha intentat i no ha pogut, pel que sigui, fora!
0: Mira, no? jo els programes electorals, i abans ho estàvem parlant a primera hora del matí, prefereixo escoltar-los, perquè a vegades les coses explicades sonen de manera diferent que llegides. Tu les llegeixes i les interpretes de la teva manera.
6: Sí.
0: Vull veure com el polític m'ho explica i d'això. És la festa de la democràcia.
5: Sí, sí, molt maco tot.
1: No, i amb exemples concrets i concretant el detall, perquè si no queda com una mica tot en obert.
0: Bé, en qualsevol cas, està molt bé tot el que dieu, però el dia 29 hi ha eleccions, peti qui peti.
5: Sí, sí.
0: I ja veurem què passa amb aquestes eleccions. Les 7 i 6 minuts del matí, anem a l'actualitat esportiva, que el Barça està d'enhorabona. I ho dic perquè Transfer Market ha actualitzat els valors del mercat de la Liga i Lamine Yamal continua sent el jugador més ben valorat amb 220 milions d'euros per davant de Mbappé amb 200, Bellingham 160 i Pedri 150. El Barça Fermín puja fins als 110 milions, Xavi Espar és un dels grans beneficiats, augmenta 20 milions i ja arriba als 25.
1: I també creixen amb força les cotitzacions de Jesse Bisibu i Hamza Abdelkarim, tots dos fins als 8 milions, mentre que Marc Bernal puja fins als 40 i Brian Fariñas passa de 2,5 a 5 milions. Dobla la seva quantitat. En canvi, Vinícius perd 10 milions de valor i dins el Barça...
0: Quin Vinícius?
6: Clar, quin.
1: El bo, no?
6: Bueno, és que ara diuen que és de mentida el que hi ha.
1: De veritat. Està...
0: Bueno, de mentida, que és un altre, és de veritat, però...
6: Sí, bueno, diuen que és un extraterrestre.
5: No sé ni de què parlen.
0: De Vinícius, que va marxar al Mundial i ha tornat i diuen que és un altre senyor.
1: Com Paul McCartney.
6: Sí, exacte.
1: Diuen que l'han canviat.
6: Sí, sí, sí.
0: A veure, alguns diuen que no, que és ell de veritat.
5: Que perquè... era una broma, o sigui, no cal que m'expliqués qui és el Vinícius. Ni ho sé ni m'interessa. No ho sabeu ja, que a mi el futbol no m'interessa?
0: Escolta un moment, estic...
5: No m'interessa
6: el femení. Això no és futbol, eh?
5: Ah, no, què?
6: Són fenòmens paranormals. Para la música.
5: Oi,
0: escolti, senyora Sus, vostè ha vingut aquí... Volem parar el programa dient que m'havia passat una cosa molt gran i una cosa d'això i una mica més, i tenim que parar la informació perquè t'ho expliqui.
5: No.
0: Ho del Vinícius, que és un tema cabdal.
5: Cabdal, eh?
0: Deixa'm explicar-te això.
4: Interès mundial.
0: Algunes veus diuen que és ell perquè es veu que juga com el... M'entens o no?
5: Sí.
0: Diuen, és ell, segur. No pot ser un altre. O sigui, jugant tan malament només pot ser el Vinícius. M'entens o no?
5: No pillo.
1: Que és difícil d'imitar aquest estil de joc.
0: Que li pots canviar la cara, però no el joc, m'entens o no?
6: Exacte.
0: En fi, és igual. Més coses. Sí, deixem-ho ja. Segurament és més interessant això que explicaràs tu, de que estàs aquí de miracle.

0: les obres de Spotify Camp Nou fan un pas clau amb la col·locació de l'última peça de l'anell de compressió que corona la tercera graderia. Aquesta estructura, formada per 123 grans peces d'acer, serà la base sobre la qual s'instal·larà la futura coberta.
1: Doncs sí, ara toca connectar el sistema de cables. Un cop acabi la temporada, arribarà el gran moment, l'aixecament d'aquesta coberta que, recordem, protegirà 105.000 localitats i que és coneguda com a Big Lift. El Barça preveu que el nou estadi estigui plenament acabat el 28 i que la tornada definitiva es faci amb gairebé tot l'aforament operatiu.
0: I Mbappé, cada cop més qüestionat al Real Madrid.
1: La relació entre Mbappé i el Real Madrid continua envoltada de polèmica. Les seves recuperacions lluny de Valdebebas, algunes aparicions públiques i també ara algun vídeo veient-lo muntant en bicicleta per les xarxes socials han alimentat els dubtes sobre el seu compromís amb l'equip.
0: I Haaland encén les alarmes al Manchester City abans de visitar Anfield.
1: Va demanar el canvi al minut 65 del partit, 67, perdó, del partit de Noruega contra Portugal per unes molèsties musculars. Tot i sortir coix, el davanter va abandonar el camp pel seu propi peu i aparentment sense gravetat. El club està pendent ara de conèixer la base exacta de la lesió.
0: I acabem amb un apunt de tennis. Medvedev ha estat desqualificat de les semifinals de l'ATP 500 de Pequín contra Novak Djokovic després de colpejar una pilota que va acabar impactant directament a l'ull d'un espectador.
1: Sí, el rus ha assegurat que va ser un accident, s'ha disculpat amb l'aficionat, mentre Djokovic passa directament a la final. Medvedev, a més, perd els 200 punts i el premi econòmic corresponent a les semifinals.
0: A veure, el partit també es va anul·lar, que anaven 7-5 i 5-3, vull dir que ho tenia tot a favor, sí. Djokovic, i faltaven 2 punts per acabar, eh? Passa que l'home es va emportar, no sé si heu vist les imatges, sí, que a més de tirar la pilota endavant, la va tirar enrere amb la mala fortuna que li va donar a la cara d'un espectador que va tenir que ser atès per els membres del personal del torneig. Vinga, en 5 minuts arribem a un quart de 8 del matí.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badoia 2.
0: Doncs ja estem aquí, els del Bon Dia, Bona Sort. És dimarts, dia 6 d'octubre del 2026, el dia en què el sol sortirà a les 7:54 minuts, encara ens queda una estona, i ens deixarà quan en faltin 3 per 2 quarts de 8 del vespre. Avui falten 80 dies per les vacances de Nadal, i avui tenim una mica de sintonia de tensió, d'aquelles tan xules. Doncs avui ens honra la presència del Marc Llibre, i de la Imma Sus, que està aquí de miracle. Què ha passat?
3: De miracle, perquè em vaig quedar atrapada a Premià de Mar. Però el problema no és Premià de Mar. El problema és que em vaig quedar atrapada a casa dels meus pares. O sigui, jo no puc aguantar allà més d'un dia i mig.
4: És un problema.
3: O sigui, sí, va haver-hi un moment que la meva mare em va dir: no pateixis, carinyo, si t'has de quedar aquí 3 o 4 dies no passa res. I jo, taquicàrdies. Que sóc una dona soltera. Sé que no m'escolta a aquestes hores, si no, no ho diria pas.
0: Ai, la mare, pobreta.
3: Que m'estima molt la meva mare. Però clar, dius, mama, no, el meu pare que s'està quedant sordo, allò va ser.
0: Sí o no?
3: El pitjor que el temporal va ser a casa meva.
0: Poc se n'ha parlat, no, els mitjans?
3: També dic que vaig sortir i estava tot sequíssim. Que dic, bueno, Premià de Mar no ho sé, però Premià de Dalt, sequíssim tot.
0: Clar, perquè és que tot va avall.
4: Clar,
3: va agafar el cotxe i vaig dir, com a Barcelona.
0: Tot ho que és de dalt, res. Premià de Dalt,
3: Vilassar de Dalt. En canvi, tu ja vaig veure la teva moto viva de miracle.
0: Arenys de Munt.
3: Ja vaig veure.
0: Ja va sortir el mestre Tites, que va dir... I es va avisar que no es deixessin les motos allà.
3: Sempre hi ha algú, sempre
5: sí,
3: hi ha algú.
5: Sí, sí,
0: i
5: sí.
0: Dic, mira, és igual. Sí. Borra missatge.
3: I una altra cosa t'he de dir. Us estava escoltant des del cotxe, com sempre. Cobra Kai és una de les meves sèries preferides de la vida. Ja m'estàs dient quin és el capítol on surt el teu fill.
0: Doncs el meu fill...
3: Ja m'estàs dient.
0: Quan es va rodar a Barcelona, el meu fill surt a Cobra Kai.
3: Però quin capítol?
0: Sí, no sabria dir-t'ho
3: perquè... Escolta, això és superimportant. Ja tinc una cosa, el nen, que dius tu, el Ralph Macchio, sí, ja té 55 anys, de sí, bon rotllo. Ja et diré una altra cosa. Per mi, el protagonista real és el Johnny Lawrence, que és el malo de Karate Kid, el Rubio, que li fan justícia divina a Cobra Kai, que ell és el gran prota. És meravellosa, aquella sèrie. Us la recomano molt. I surt l'Elizabeth Shue. Hi ha un capítol que surt l'Elizabeth Shue guapíssima.
5: Sí, sí, sí.
3: Superguai.
0: Després t'ensenyo les fotos, el meu fill amb el protagonista... Amb
3: Ralph Macchio, el Daniel LaRusso...
0: Clar, i a més, va ser molt bo perquè primer van fer una prova de vestuari, vam anar un dia entre setmana amb un showroom aquí a Barcelona.
3: Que bo.
0: I ell anava de venedor ambulant, i va anar el protagonista i intenta vendre diverses coses.
3: Ai, quina gràcia.
0: I el protagonista li don 5 euros i el meu fill agafa els 5 euros i marxa corrents. Aquella escena, jo la vaig assajar amb ell a casa...
3: I no recordes quina és la primera temporada, la segona, la tercera?
0: No, la de fa... devia ser, clar, l'última d'aquell any.
3: Pregunta-li com sí, aquesta sala.
0: Era l'última de fa 2 anys.
3: Boníssimes, aquestes sèries.
0: 3 anys.
4: Això que va de ninjas?
3: No, no, tu no has vist el Karate Kid o no?
4: No.
3: Pues ja pots sortir d'aquí.
4: Val.
3: La
4: teva
3: vida no té cap sentit.
1: Anem junts, va, Mario, tampoc l'he vist.
0: Anem al preu just, va. Ahir el president del govern, Pedro Sánchez, va anunciar les eleccions pel 29 de novembre. Comencem a fer números. Quin és el preu d'una urna electoral?
1: 5 euros.
0: 5.
4: 10.
0: 10.
3: Jo he dit 100, m'he passat, ho sé.
0: 100.
3: Jo he dit 7 i mig.
0: Doncs bé, el Ministeri de l'Interior va adjudicar el 2026 un acord marc per als subministraments d'urnes electorals durant 4 anys. L'empresa seleccionada per al lot d'urnes va oferir 20,92 euros per urna. És una dada oficial publicada al BOE.
3: Caríssim.
0: Per tant, 20,92 euros per urna.
3: Bueno, perquè hi haurà un cosí d'algú que fa urnes. Estudia de ser
0: una. És igual. El pernil avui me'l quedo jo.
3: És fortíssim.
0: Vinga, va, tal dia com avui, però del 1989...
1: Va morir Bette Davis, gran actriu nord-americana que va néixer el 1908.
5: Los ojos únicos, los ojos de Bette Davis, como decía la canción, hicieron de su belleza algo diferente, válida para casi todo tipo de papeles. Desde sus magistrales trabajos para William Wyler hasta la Margot Channing de Van Desnudo o el gran guiñol de Què fue de Baby Jane.
0: I tal dia com avui, però del 2010...
1: Oh, ho dèiem abans, es va llançar de manera oficial Instagram.
6: Su propio nombre así lo indica. Los influencers o creadores de contenido tienen un gran impacto y millones de seguidores. Muchos han hecho de las redes sociales un oficio y un lucrativo negocio. Pero algo podría estar cambiando. Estos días se habla de una supuesta caída de los influencers. Para aclarar qué hay de real en esto, en unos instantes hablaremos con Iago Moreno, sociólogo y experto en cultura digital.
0: No, voy a escoltar que... Iago Moreno. Què és això?
3: Jo també m'he quedat enganxada, tu. Ah, sí. Què és això?
0: Però si és molt més bo això que el nostre programa. Iago Moreno! I tal dia com avui... D'on t'has tret, tu,
1: això? És que saps què passa? Que no hi ha gaire notícia que parli d'Instagram com a Instagram. No. De les xarxes socials dels influencers hi ha molta cosa, però d'Instagram com a tal, mira, no t'he pogut trobar res, Badó. Ja trobarem.
0: No, és que Instagram, com que estan començant...
1: Era interessant.
0: Tal dia com avui, però en el 2020...
1: Va morir Eddie Van Halen fa justament 6 anys, un dia com avui, un músic neerlandès que va néixer el 1955.
0: Gràcies, Montse. Les 7 i un quart i un minut d'avui del matí.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
0: Parlàvem ahir de les eleccions. Avui serà el tema de ressaca de l'anunci del president del govern espanyol de que entrem a eleccions, que hi ha la dissolució de les Corts i que comença tot amb marcadors a zero. Doncs ens porta a preguntar-nos moltes coses. Què valora més la gent en un polític abans de decidir el seu vot? Nosaltres que ens agraden els estudis, aquests dies podem tirar de molts estudis, eh? I aquest em semblava prou interessant. I és que els estudis de psicologia política indiquen que quan els ciutadans valoren un candidat, la personalitat i la manera de ser poden tenir un pes molt important més enllà del programa o de l'experiència política. Una recerca publicada a Political Psychology a més de 9.800 participants de Bèlgica, Canadà i Israel conclou que els votants prefereixen especialment polítics responsables, rigorosos, fiables i amb capacitat de treball, però també propers, cooperatius i oberts de ment. Què?
3: Presenta't tu, perquè els que hi ha ara...
4: Sí, no va dir qui són,
3: no hi ha ni un que sigui així.
0: L'estudi destaca sobretot dos trets, la responsabilitat i la capacitat de complir amb les obligacions i una personalitat emocionalment estable. En els experiments, aquests aspectes van tenir més influència en l'elecció entre candidats que altres característiques com l'edat, el sexe o l'experiència política. En fi, de tota manera, no sé si estareu d'acord amb mi, sense posar noms, però hi ha vegades que es presenten els partits polítics, presenten els segons quins polítics i veus que estan ja abocats al fracàs.
3: Totalment.
0: Ho estàs veient i que dius, però en quin moment?
3: Que no ho veieu, sí.
0: No, de veritat, eh?
3: No hi ha nadie al volante.
0: No,
3: és que és així.
0: Però és veritat, eh?
4: Sí, totalment.
0: Que no tenen carisma, que no tenen estrella, que no tenen... polítiques i polítics, eh? Que dius, en sèrio?
3: I després n'hi ha alguns que no tenen cap carisma i estan allà governant, que dius, però de què estem parlant?
4: Però no només en política, el món està ple de gent que té càrrecs que no li corresponen.
3: Totalment, sí, sí.
0: Molt bé, dit això, és la conclusió del dia. 1:43 minuts d'avui del matí. Ara tornem al Xavi Freixas. Freixas, escolta'm, avui al programa dels matins ja tens els tertulians. Ja, aquí estem, ja entrem nosaltres. Comencem tu explicant el que em va passar, Premià, tancada a casa.
3: Un drama.
0: Jo et dic una cosa, et quedes tancada a casa 4 dies amb ma mare i mínim 4 quilos els agafes, eh?
3: Ah, no, no, això segur.
0: Ah, sí o no?
3: Això segur.
0: Nena, menja, que no em menges. Que no
3: és un clàssic.
0: Allà amb la pala cap a dins.
3: Sí, sí, és un clàssic.
1: I carregada de tàpers.
3: Bueno, això la teva, la meva, no em tagui la meva, com a mona, em deixa robar pernil.
1: Home, però tàpers, ja no està malament, eh?
7: Tàpers els portes tu, de
3: fet. Exacte,
7: exacte.
3: I a més, a ma mare és de les típiques histèriques que si deixo un tàper, després te l'està reclamant durant... Mira, prou, baixa el xino i li compro 3 tàpers. Em deixa en pau. I es queixa perquè no esquiren.
0: Anem a posar la
1: una mica de música. Anem als inicis de la carrera musical de Justin Bieber, un artista que el tenim... Bueno, el tenim fent les seves coses,
0: Allà està, allà està.
1: Reduint al màxim el pressupost dels escenaris.
0: L'altre dia estava tocant en un parc a Los Angeles.
1: Ah, sí, és veritat, sí, també sí. Fa aparicions virals. What do you mean?
0: What do you mean?

0: 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: D'aquí 7 minuts arribem a 8:15 del matí. Titula ràpidament La Vanguardia.
3: Avui diu Espanya decidirà el 29N. El periòdico titula Sánchez fa de les eleccions del 29N un plebiscit personal. El País diu un 29N d'alta tensió. El Mundo destaca última jugada per sobreviure. L'ABC diu Sánchez obre la campanya amb l'estratagema al Congrés per colar els decrets. La Razón diu el pla de la Moncloa, aturada judicial i campanya de cops. I el diari Ara diu avui eleccions 29N.
2: La premsa esportiva.
3: La parella de l'any en portada la Minya Mal i Pau Cobercí.
2: I el diari Esport.
3: Mundo Deportivo, en aquest cas. Barça.

0: massa blindat, referència a les renovacions de la plantilla clau.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: A veure, l'amiga Sus, que ha dit que ha anat a veure La Bola Negra.
3: Que bona, La Bola Negra, aneu a veure l'ara mateix.
4: Jo veig de maravillosa.
3: Maravillosa, i si pots, vés al fenomen o vés on cine
4: vol. Ara anirà a l'Esplau, que surto jo en pantalla gegant.
3: Sí, vés a l'Esplau i tothom començarà a xerrar mitja pel·li.
4: No,
3: eh?
4: Ja veuràs com no, això. Ja veuràs com no.
3: Canvi el fenomen a la gent.
5: Som
3: tothom
5: vots, no, el fenomen.
3: Sí, sí, t'ho dic la veritat, perquè és un cine de culte i la gent allà és molt d'allò. I a més, quan s'acaba la pel·li no t'obren les llums, estàs allà una estona...
2: No pots menjar crispetes allà, no?
3: Sí, pots. Sí.
5: Però ja, el que no hi havia era seient. Van veure l'Odissea i no hi havia seients.
3: Perdona, és el millor cinema d'Europa que li van donar un premi l'any passat.
2: I no hi ha seients, dius?
3: No, que sempre està a tope.
5: Bueno,
3: perquè, clar,
5: és que, clar, no hi ha seients...
3: No estan numerats.
5: Numerats, no. I clar.
3: És meravellós, o sigui, és sí, un cine sí, com els d'abans. Tu vols arribar d'hora? Pues fas cua.
2: Ah, o sigui, no estan numerats.
5: No, no, no.
3: No estan
5: numerats. Jo vaig veure l'Odissea molt al costat, així, sí, de pues, reull, una mica...
2: I és el millor d'Europa.
3: Sí, sí, sí. Què importa? Què té a veure això? O sigui...
2: Home, no sé, pregunta-li aquest senyor que va veure el d'això des de...
3: Pues, pues a fer cua i arribar d'hora. Saps quin és el guai del fenomen?
2: Què?
3: I saps per què no estan numerades?
2: Per què?
3: Perquè sempre està ple. Si tu vas a comprar entrades i veus que només queden les tres primeres files, què diràs? Ja no hi vaig. Escolta'm, no aniré un altre dia, no?
2: Mm. Perdona, Ima, sí, jo no parlaré d'un lloc on no he estat, però el que sí puc dir és que aquest senyor diu que va anar al millor
3: sí,
2: cinema d'Europa i que...
3: Bueno, perquè estava ple, eh? No tens el concepte ple.
2: Però tots els seients han de tenir una visibilitat
5: bona, clar.
3: Sí, ja té, és meravellós. Té una pantalla gegant que la flipes, un so que la flipes, és el millor cine del món. Total, ella va anar a veure La Bola Negra, que és una pel·li dels Javis, meravellosa, amb una sensibilitat increïble. La Penélope Cruz està brutal. I dic, va, això m'agrada molt quan surto del cine emocionada d'anar corrents a casa a veure crítiques, no? A veure què han dit, tal... I de repente, escolto el Jordi González, que és aquest senyor que no seria un Adonis, Jo no m'agrada parlar del físic de la gent, però com que ell parla del físic de les persones i més aviat de les dones, doncs jo parlaré del seu. No és un senyor que sigui extremadament guapo, Jordi González, Pues, de La Bola Negra, l'únic que té que dir és que la Penélope Cruz està gorda.
6: Penélope podria haver estat millor il·luminada, però se n'haurà una mica grassoneta, i no tinc res en contra de la gent grassoneta, però només et dic, la Penélope fa 1.500 esforços diaris per no guanyar ni un quilo, serà una mica grassoneta, i és potser perquè està no del tot ben il·luminada, no?
3: A veure, aquesta pel·lícula no és que estigui ben il·luminada, és que la fotografia li donaran un Òscar, ja t'ho dic. I dos, la Penélope Cruz és una actriu i fa un personatge. Si t'agrada, la critiques, si no, no la critiques. Però dir que està grassoneta la Penélope Cruz és que ja és insultant. A part que dius, si la Penélope Cruz fa tants esforços per no estar grassoneta, serà per no sentir comentaris com els teus, Jordi González. Això no està bé. Estem d'acord o no?
4: Quina vergonya, per favor, quina vergonya.
3: O sigui, quina necessitat. I a més, quan la pel·lícula és perfecta i ella està estupenda. Jo no sóc molt fan de la Penélope, no és una actriu que diguis, ui, és que em xifla. Està... És que l'últim que diria és que està grassoneta.
4: Ostres, saps que abans...
3: És fora, no, aquest comentari?
4: No, és
2: al·lucinant. Perdó, jo sí que sóc fan, eh?
4: D'aquí. Jo també, jo
2: de la
4: molt.
2: Penelope,
3: ah,
2: pensava
3: que dieu
2: molt.
3: Del Jordi González.
4: No.
3: Jo, després de La Bola Negra, sóc més fan. O sigui, no ho era tant i ara ho sóc més. Ho fa molt bé, està molt ben dirigida, és una pel·lícula meravellosa, brutal. I jo volia aprofitar aquest tall per parlar de la grassofòbia, la gordofòbia, que es diu en castellà, que patim a les mitjans de comunicació en general. És que aquest és un exemple claríssim.
4: Claríssim.
2: Perdona, deixa'm fer un apunt, ho dic, perquè si hi ha molta gent que ens està escoltant i està a punt de sortir de casa, això és important.
3: Digues.
2: Si ja saps que... Tot el que no puguis dir pot acumulat i ho diem després. La R1 suspesa la circulació en tot el seu recorregut. La R2 Nord, circulació entre l'aeroport i Sants Andreu. La R2 Sud, circulació en tota la seva línia. I la R2, circulació des de Castelldefels fins a Sant Andreu. La R3, la circulació entre la Garriga i Ripoll. La R4 Nord, circulació entre Sants Andreu i Terrassa. La R4 Sur, circulació entre Sant Vicenç de Calders i l'Hospitalet de Llobregat, déu-n'hi-do. La R11, circulació suspesa entre Massanet, Massanes i Portbou. La R13, la circulació entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. I la R15, circulació en tota la seva totalitat, igual que la R16. Aquesta informació és la info d'ADIF, que ara mateix està publicada a través de la plataforma X i que ens acaben d'enviar.
3: Mare meva, seguim. Jo havia d'anar aquesta tarda a Badalona a entregar el Thermomix, no arribo.
4: Jo no me la jugaria.
3: No arribo, t'ho dic en sèrio.
2: És a casa la mare de Bernat.
5: Sí.
3: No, el que us deia, la grassofòbia, val? que a vegades la gent diu, no hi ha tanta grassofòbia, n'hi ha moltíssima, i les dones la patim més que els homes. No sé per què, sembla que els homes tingueu un filtre, eh? Tu poses la tele i veus a la Pedroche i al costat aquell senyor que sembla el viejo de App, com es diu aquell
5: el
3: senyor?
5: Xicote.
3: El Xicote. I dit tot preguntant-se si la Pedroche està gorda o prima, que dius, però aquí teniu un filtre, els homes, que no es pot veure si esteu gordos o no esteu gordos. A mi això m'escandalitza.
5: S'assembla molt el que has dit,
3: sí,
5: eh?
3: Sí, sí, és el viejo de App.
2: Més.
3: Dius, per exemple, Tania Yacera és una gran presentadora, ara últimament l'ha liat molt a les xarxes, però com a presentadora era molt bona presentadora,
0: molt bona.
3: Una tia guapíssima, divertida,
0: sí, carisma,
3: pues segueix sent igual de guapa, igual de divertida, però ha guanyat uns quilos. Pues ja no la truquen per fer tele perquè està gorda.
7: ¿Qué pasa? Casualmente de repente dejo de trabajar en imagen, digamos, justo cuando engordo. Casualidad, ¿no? Es que, sí, esa es otra... Y dices, bueno, ¿qué hago? Otro dilema, ¿qué hago? ¿Adelgazo para trabajar? No me da la gana.
3: No me da la gana, normal. Jo coneixia el cas contrari, que tu te'n recordaràs, que era la meva amiga Itziar Castro.
4: Ai, meravellosa.
3: La meva amiga Itziar Castro no s'aprimava perquè tenia pànica que no la truquessin, perquè a ella només li donaven papers de gorda. L'única pel·lícula que li van donar el guió i no posava és gorda, era Matar a Dios, i recordo que la tia estava emocionada de m'han donat un paper que no posa senyora gorda. És heavy, no?
2: És molt fort. Seguim de seguida.
3: Seguim.
2: Arribem a 8:15 del matí, esteu escoltant el Bon Dia i Bona Sort, els titulars de la jornada. De seguida tornem a moltes més coses.

0: Dos quarts de vuit del matí, 6 d'octubre del 2026, el dia que ens vam sabent que la manifestació per la crisi de l'habitatge d'ahir al vespre a Barcelona acaba en disturbis al centre de la ciutat.
1: El centre de Barcelona va congregar ahir 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 120.000 segons el sindicat de llogateres, que van reclamar una solució als problemes de l'habitatge. Un cop desconvocada la protesta, un grup d'activistes van fer llançaments de material d'obra i altres objectes contundents contra els Mossos, que van respondre amb diverses càrregues policials. A banda, es van cremar contenidors i es van llançar pedres contra paradors d'establiments entre Passeig de Gràcia i Plaça Catalunya.
0: Mentrestant, Pedro Sánchez convoca eleccions generals per al 29 de novembre.
1: El rebuig dels decrets d'habitatge han precipitat al final de la legislatura. El president demana una majoria més àmplia i situa l'habitatge al centre de la batalla electoral. Avui es publicarà el decret de dissolució de les Corts, el BOE, el Congrés dels Diputats i el Senat quedaran oficialment dissolts. Les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26 d'octubre i la campanya electoral començarà divendres 13 de novembre.
0: Comissions Obreres i UGT acorden convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor.
1: Una vaga per la que encara no hi ha data i que reclamarà textualment salaris dignes per accedir a un habitatge digne. L'acord haurà de ser ratificat per la direcció dels dos sindicats.
0: I el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que les pluges torrencials continuaran avui a la tarda i demà dimecres.
1: S'ha activat l'alerta taronja per acumulants de 40 litres per metre quadrat que poden caure en només 30 minuts a les Terres de l'Ebre, al Maresme i a la Costa Brava. El temporal va deixar ahir, recordem, 108 litres per metre quadrat a Granollers i múltiples afectacions a baixos, aparcaments i instal·lacions municipals. Recordem també, com dèiem, que el servei de Rodalies presenta incidències en gairebé totes les línies.
0: I l'Audiència de Barcelona absol els exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació dels policies estatals.
1: El tribunal no veu delictes de prevaricació ni contra la salut dels treballadors en el calendari de vacunació, tot i constatar una diferència notable respecte als Mossos i les policies locals, atribueix la situació a les dificultats de gestió i al sistema de vacunació específic que reclamaven la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.
0: I no deixem les vacunes perquè comença la campanya contra la grip i la Covid.
1: La prioritat és els majors de 60 anys, els menors de 5 anys i els col·lectius vulnerables. Salut demana confiar en els vaccins com la millor eina per prevenir complicacions i recomana vacunar-se abans de l'augment de la incidència de la grip que, recordem, està prevista per finals del mes de novembre.
0: Anem al temps. Dimarts arriba nou episodi de pluges a bona part de Catalunya. El cel estarà cada vegada més ennuvolat i sobretot a partir de la tarda hi haurà ruixats i algunes tempestes al litoral, prelitoral i l'interior.
1: Notarem una baixada lleu de les temperatures. Les màximes es quedaran entre els 18 i els 23 graus, amb un ambient, això sí, més tardorenc.
2: Bon dia, comencem la jornada destacant algunes afectacions que continuen actives pels aiguats tant d'ahir com els d'aquest cap de setmana i recordem que hi ha tallades la C-14-15-C a la Roca del Vallès per risc d'esfondraments i que obre desviaments senyalitzats en els dos sentits de la marxa. També està tallada la C-352 de Franqueses del Vallès, on continua tallat el túnel per inundacions. Per aquest mateix motiu, a Sant Adrià de Besòs, per la C-31 també queda tallat l'enllaç amb la Ronda Litoral, amb la B-10 en sentit nord, en sentit Trinitat. Més enllà d'aquestes incidències, recordem que a hores d'ara també tenim 3 accidents. El primer, d'ahir a la tarda, que continua tallant un carril de circulació a la

0: C25 a l'altura de Santa Coloma de Farners en direcció Girona. El segon accident és de fa uns instants a la AP7 que deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Celoni i provoca un quilòmetre de retencions. El tercer accident ha estat a la Ronda Litoral, també deixa els vehicles al voral a l'altura d'Hospitalet de Llobregat, també en aquest cas cap a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Era Ferran Aràndiga des del RAC. Gràcies, Ferran. Bon dia i bona sort. Vinga, va, anem amb titulars esportius. Lamine Yamal continua sent el futbolista més valuós de la Lliga mentre el Barça dispara la cotització dels seus joves.
2: Yamal manté els 220 milions, Fermín puja a 110, Esparta 25 i també creixen Bissibu, Hamza, Bernal i Fariñas.
1: A l'Spotify Camp Nou completa l'anell de compressió i ja prepara el gran aixecament de la coberta.
2: Amb l'última peça ja col·locada, el següent pas ara serà instal·lar els cables d'acer abans del big lift de la coberta.
1: I Mbappé cada cop més qüestionat al Real Madrid.
2: La seva recuperació, lluny de Valdebebas, i un vídeo anant en bicicleta han alimentat les crítiques sobre el seu compromís actual.
1: Mentrestant, Haaland encén les alarmes al Manchester City abans de visitar Anfield.
2: El noruec va demanar el canvi per molèsties musculars i el City està pendent encara de saber si podrà jugar o no contra el Liverpool.
1: I dos apunts més, Marc Márquez planta cara al show de karts de MotoGP al Japó.
2: El català va renunciar a participar-hi per concentrar-se en el Mundial i l'organització li va donar un toc d'atenció.
1: I Medvedev desqualificat a Pequín després d'enviar una pilota a la grada.
2: El rus va colpejar accident mentalment una pilota contra un espectador i va perdre així la semifinal als 200 punts i també el premi econòmic.
1: Vinga, recapitulem. Lima Sus, durant tot el drama dels aiguats, va acabar primer a casa seva, amb la seva mare, a casa de la seva mare.
3: A casa
1: dels pares a Premià de Mar. Això primer. Segona, està molt enfadada pel Jordi González perquè ha dit que Penélope Cruz
3: està grassoneta. Que és que ja fa ràbia perquè dius
4: sí,
3: gorda,
4: és que fa ràbia la paraula. Sí, sí.
3: No cal dir grassoneta. I a més, la il·luminació d'aquesta pel·lícula és meravellosa. I a més, en quin moment tu il·lumines perquè la gent surti gorda o prima, que dius que és un personatge. Que el personatge és un personatge.
4: Per ràbia.
3: Què estem fent? Bueno, parlàvem de grassofòbia i dels actors, que ho tenen difícil, perquè estan en el punt de mira, igual que en els mitjans de comunicació, que hi ha més homes grassonets, que es diria, que dones. Fa molta ràbia això de grassoneta. És que cada vegada ho escolto, em fa una ràbia. Diu, no tinc res en contra de la gent grassoneta. Dius, no, això faltaria.
4: Quin detall.
3: Només
4: quin detall, Jordi.
3: Coria Castillo, una actriu que és gorda i ens explica lo malament que ho ha arribat a passar en els càstings.
5: A mi m'han dit en càsting, és que eres muy alta para ser gorda. O me han dit, és que eres muy guapa para ser gorda. Y, o sea, cosas, o me han dit, es que no me das, es que eres fea para hacer de guapa, pero guapa para hacer de fea. Es que no me das de gorda porque no eres grotesca. A mí me han dicho cada cosa en los castings que tú cuando sales de ahí dices, menos mal que voy yo a terapia y la tengo yo en llamada rápida de decir, hola, acabo de salir de otra prueba en la que creo que me han insultado.
1: Pues sí,
6: és
1: molt fort.
6: Els
1: castings diuen això?
3: Sí, diuen aquestes coses.
6: ¿Y qué vol dir demasiado alta para ser gorda?
3: Pues demasiado alta para ser gorda. La gordita pequeñita igual me funciona, pero muy alta no. Això a un tio no li diuen, jo t'ho dic.
1: Més m'ha sorprès és que eres demasiado guapa per ser fea i és demasiado fea per ser guapa.
3: Clar, bueno, és aquella cosa tan horrible de la gent gorda que li diuen, eres muy mona de cara. Què és per dir, però? Tela,
4: eh?
3: En sèrio?
4: Sí, sí. De què m'estàs parlant? Que més val que es guardessin.
1: Més,
3: i després a les xarxes socials, ara tu ho saps, els haters que hi ha. Doncs sembla que la gent és gorda perquè vol. Perquè aquesta és una cosa que es diu molt, no? Si haces deporte y comes bien, no estarás gorda. I ja dius, llavors per què hi ha gent gorda?
4: Sí, sí.
3: Per què hi ha gent gorda, si és tan fàcil? Que dius, per favor, una mica de serietat. I pot haver-hi mil coses darrere una persona amb obesitat. Trastorns d'alimentació, problemes psicològics, problemes físics, malalties... Sí, sí. Què t'he de dir? I, clar, les pobres noies que estan a les xarxes socials existint, perquè al final és el que fan existir, pues clar, es troben amb això.
7: ¿Qué pasa? Que porque yo sea una persona gorda, tengo que esconderme en un búnker y desaparecer del mundo. Porque últimamente el comentario que más se repite es el de por favor deja de fomentar la obesidad. En un vídeo donde salgo maquillándome. En un vídeo donde salgo probándome ropa de mi talla. O sea, para los ojos de muchas personas de aquí, simplemente por el hecho de existir, pues estoy promoviendo la obesidad. Últimamente, aparezca en el vídeo que aparezca, es por favor deja de promover la obesidad. Las personas gordas, entonces vamos a desaparecer de las redes sociales y vamos a quedarnos encerradas. Digo yo que tendremos derecho también a vivir, a existir, a comer.

0: comunicar i a poder encontrar ropa de nostra talla. No lo veo difícil.
1: Totalment d'acord. Em deixes afegir una cosa?
2: I tant.
1: Em deixes afegir?
2: Digues.
1: Les persones primes també.
2: També.
1: També.
2: Tots tenim dret a existir.
1: També. No, i ho dic perquè... I persones, i sobretot una noia que havia treballat durant molts anys amb mi, que tenia una constitució molt prima...
2: Tothom menja més, estàs molt prima, què... La gent és molt pesada.
1: Veritat,
2: Un altre dia parlarem d'això, si vols. Avui
1: parlarem
2: de
1: grassofòbia. Li amargaven la vida. I a mi també. Totalment. Home, aquestes cames tan primes...
3: Al final és estigmatitzar algú per la seva aparença física.
2: No,
3: sigui cap un cantó cap a l'altre.
2: Exacte, com si no tinguéssim miralls a casa, no? Hi ha una influencer que es diu Maite, que fa humor, val? Que no està gorda, és que a mi això em posa molt nerviosa, perquè dius, l'altra actriu, pues sí, estava gorda, però no està gorda, està com jo. Jo estic gorda, és que estem embogint amb el tema dels cossos normatius, que jo sempre dic que els normatius són els altres, eh?
3: Sí,
2: aquestes ties anorèxiques, amb perdó de l'expressió, no són normatives.
3: No és habitual.
2: Exacte, la Kate Moss no té un cos normatiu. Nosaltres sí, tenim un cos normatiu. Bueno, doncs la Maite, que fa humor, que no parla de moda, que no parla de maquillatge, que dius, no parla de res estètic, ha d'aguantar que li diguin gorda, també.
4: A ver, Maite, que en un par de meses hacia acá parece que te has comido a Maite. No te lo digo de malas. Y perdona si te lo tomas a mal, pero deberías cuidarte, ya si eso, por salud. No.
5: La salud es mi favorita.
6: Además es que la salud siempre aparece cuando una mujer engorda. Nunca cuando se acuesta a las 3 de la mañana o cuando tiene ansiedad, cuando trabaja 12 horas. Nunca está cuando está hecha polvo mentalmente. ¿Dónde está? Pero una engorda unos kilitos, 500 médicos por Instagram. La OMS se entera en comentarios. Nutricionistas, endocrinos, cardiólogos, especialistas en todo. Todos preocupadísimos.
1: Buenísimo.
6: Tengo más tetas, tengo más culo, tengo más de todo. Estoy en expansión.
3: Es buenísima.
2: Estoy en expansión,
7: Maite. Qué grande, por favor.
2: Estoy en expansión. I acabem amb un tall d'humor, perquè l'hem de posar humor a la vida, que és aquest gran programa que, sisplau, que no s'acabi mai, First Dates.
3: Ai, per favor.
2: On apareix gent, que això és una cosa que han fet al cap també, gent gorda que no vol parelles gordes. És com, les gordes con los gordos, no. I penses, però per què? I posaré el tall d'una dona, perquè la grassofòbia només ve de part dels homes, també hi ha dones. És una dona molt gorda que ella no vol una pareja gorda. Però, cuidao, que té la seva gràcia i la seva teoria, eh?
8: A ver, Carlos, a mí no me gustan los chicos gorditos porque yo opino que es que yo estoy así y panza con panza la pizza no alcanza.
2: Clar, vist així, dius, va.
3: No, des del punt de vista pràctic no li veu, no ho veu clar. No.
1: Gràcies,
2: Irma. La perdonem.
1: Moltes gràcies. Va, d'aquí 4 minuts arribarem a 3:15 del matí. Anem al concurs, perquè avui tenim novament un regal meravellós. Ja sabeu que... Mira, això... Ara us explicaré una història molt bèstia. Espero que soni aquí... Posa la música.
9: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.

0: Vinga, va, preparats per una experiència d'aquelles que et posen la pell de gallina i et deixen sense alè? Això va ser una petició que li vaig fer jo directament al David, i que això ho hem d'aconseguir. I és veritat, eh? Pels oients, el bon dia, bona sort. El Gran Teatre del Liceu.
1: Uau.
0: Obre la temporada per la Porta Gran amb una de les òperes més colossals, apassionant i brutal, de la història d'Aïda, la gran òpera de Verdi. Mira, us explico una cosa. Jo, la primera vegada que vaig treballar en una ràdio professional, la primera vegada, a la setmana, em van contractar una de les empreses que feia les produccions més bèsties escenogràfiques de teatre. I vaig presentar l'òpera Aïda al Palau Sant Jordi.
1: Uau.
0: Amb 1.500 actrius i actors. Mm-hmm. Carruatges, cavalls... No, no. Home, això és el que havia sonat. Espectacular. És una òpera, però que és d'una dimensió impressionant. Impressionant. I us convidem a veure-la directament al Gran Teatre del Liceu.
2: Quina meravella, però això ho regaleu?
0: És sí. Una meravella.
2: Uau.
0: 900-630-630. Aquest és el telèfon del directe del Bon Dia, Bona Sort. 900-630-630. Una tragèdia monumental sobre l'amor, la guerra i la lluita aferrissada per la llibertat, reinterpretada per la visionària Shirin Nessat i amb les veus més imponents del planeta. Puja, puja, puja. Potència pura, passió desbordada i un espectacle visual que et farà bategar el cor a un altre nivell. Òpera Aïda.

0: al poble espanyol. Ah, des d'on truques?
1: Va, això és un 2x1. Truco pues des del cotxe, anant cap a la feina. Estic anant cap a Vilanova del Vallès, un dels pobles més afectats per la
2: última
1: temporal de pluja.
0: Carà, a quina comarca està aquest poble?
2: El Vallès.
1: Vilanova del Vallès.
0: Ah, Vilanova del Vallès. Oriental, no? Havia entès Vilanova de la Llet. Dic, això on t'està?
3: De la Llet?
0: Sí, no, no ho sé, no sé. Ho he sentit així. Com et dius, per cert?
1: Anna.
0: Anna, molt bé, Anna. I d'on ets tu?
1: De Vilanova del Vallès.
0: Ah, ets de Vilanova. No, em pensava que anava cap al poble.
1: Sí, però
0: o sigui, és de Vilanova i va cap
1: allà.
0: I
1: vaig cap allà.
0: Molt
3: on
0: bé,
3: has dormit,
0: bé.
3: Avui? Que no has dormit a Vilanova, ara. Què
0: sí,
3: ha passat, avui?
0: On t'has fet la nit, avui?
1: He dormit a Sant Feliu de Llobregat.
0: Has estat ràpida, eh, Ima? Molt bé. I què hi tens a Sant Feliu de Llobregat?
1: Doncs hi tinc una persona
3: molt especial.
0: Home, amb aquesta tormenta, qui fot el cotxe? No parleu tots alhora. Què deies, Ima?
3: Era evident, amb aquesta tormenta, aquest follon que agafa el cotxe per anar d'aquest poble a l'altre si ja vius allà. Això només ho fa especial, folleteu.
2: Motiu de pes.
0: Escolta'm una cosa. No ens agradaria entrar a la teva vida personal.
2: Però volem, però ja que hi som.
0: No som ningú per furgar les teves històries, però què és més còmode, el teu matalàs o el d'ell?
3: O d'ella, o d'ella, no siguis...
0: O d'ella.
1: El seu, jo crec.
0: El seu. Molt bé, escolta'm, que res, que te'n vas a veure l'òpera Aida. Seria una absurditat preguntar amb qui aniràs, però en qualsevol cas, vés-hi amb qui vulguis. Les entrades són teves, que les gaudeixis molt. Un fort petó.
1: Moltíssimes gràcies. Em fa molta il·lusió. Vaig cantar al Liceu de petita.
0: Oh,
1: wow!
0: Sí.
1: Sí. Vaig fer la producció de la flauta màgica a l'any 90, no sé quin.
0: I vas cantar?
1: I
0: vas cantar?
1: Sí, hi ha un... jo formava part d'un cor i van fer un càsting i ens van triar tres nenes per fer els tres genis.
0: Escolta'm, nosaltres ho fem per tu, fes-ho tu per nosaltres, canta'ns alguna cosa en directe.
1: Ui! No,
0: és igual.
3: Una mica de papageno, que és fàcil.
0: Va, que això és com anar en bicicleta, que això no es perd mai, home. Va, una mica.
1: Aviam, el papageno feia... Era molt bonica la cançó, feia... I feia així.
0: Escolta'm, que vagi molt bé. Gràcies per escoltar-nos i una forta abraçada.
1: Igualment, gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort amb Adollador.
0: El que està clar és que aquesta noia dels que estem ara aquí és la que avui ha dormit millor.
5: Sí, sí. I després entrades. Quina sort.
0: Sí, sí. Tu arribes...
3: Espero que no soni l'alarma d'emergència aquest cop. Sabeu que va sonar, no? L'altre dia, Aida, a Liceu,
5: sí,
3: va sonar l'alarma d'emergència i van tenir que apagar l'òpera.
5: A més, en un dels moments més àlgids de...
3: Sí, sí. Que la cantant va parar i es va posar a riure.
5: Sí,
3: perquè diu, bueno, què hem de fer?
5: Sí.
0: Clar, a més, a unisono devia sonar
2: clar,
0: allò.
2: Clar.
0: I com que el sorollet és petit, a l'alarma.
3: És fort, això, eh?
0: En fi, Montse, va, anem a l'estop de l'any avui.
2: Home, avui és la setmana, aquesta setmana és la setmana d'Oques Grasses, per tant, anem a recuperar 5 de les seves cançons més importants. If you see the bright side, you'll be free. Trobar-me a mi és el millor regal que tinc. Recordem que el grup de Josep Montero s'acomiadarà igual en el rècord de Coldplay, omplint 4 estadis olímpics. La primera data havia de ser ahir, s'ha ajornat per la pluja fins dijous. Per tant,
0: que
2: dia 7...
0: Cert, tu vas, no?
2: Sí, jo hi havia d'anar ahir i aniré dijous. Sí, sí, ja us explicaré. El dia 5, que és el que es va ajornar, el 7, el 8, el 9 i el 10, consecutius, això sí,
0: wow.
2: A 4 dates consecutives, sonant a l'estadi cançons com aquesta.

0: Ni més ni menys que 200, perdona. Perdona, digues.
1: No, no, dic, sou molt d'ocos, gràcies o no?
0: Jo molt,
2: jo vaig dimecres, de fet.
0: Ah, sí?
2: Dimecres,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Mira, si haguessis anat dissabos, haguessis trobat amb el Montse.
0: Sí, veus? I, aniràs abans tu.
3: Jo em sé tres cançons. Tres. Ja no hi aniré per tres cançons.
1: Les que estem posant,
3: exacte,
1: no?
3: Exacte.
1: I tu?
3: No, m'agraden, m'agraden, però no per anar al concert. Les meves germanes, per exemple, venen des de Lleida i...
1: Dormen a casa?
3: Com teu? No, no, no.
1: Tornen.
3: No, no. Tornen, tornen.
1: La teva família, de veritat, o sigui, és admirable la família de l'Ares, que van de Lleida a Barcelona,
3: sí,
1: com
3: sí,
1: el que va de Vilassar de Mar.

0: Estàs acostumat. Estàs acostumat. I tu, literal, i tu, sí, sí, que vens a Caldetes.
1: Però passa un moment. Aquí
0: però ara pues, ja està, t'acostumes.
1: Per tardo mitja horeta.
0: Jo vinc de l'Eixample i per mi ja és, vamos.
1: Què tardes tu d'aquí a Lleida?
2: Una hora i mitja bona.
1: Clar, és que una hora i mitja és una hora i mitja.
2: Sí, sí.
0: Estan acostumats.
1: Estan acostumats.
3: 220.000 persones veuran aquest directe aquests 4 dies i sentiran, després de cançons com Petaro, també aquesta Wake Up, altra dels clàssics de la banda.

0: No t'hi veus.
1: Sí, m'agrada. Jo és que ja els he vist. Llavors, un cop ja els has vist, ja estaria. I a més, he vist el format de recollidet. Que m'ha encantat les que em sabia. Ja està, jo ja ho he fet.
0: Com,
1: ja,
0: com va fer el menjador de casa?
1: No, home, no. Vaig anar a un festival d'aquests, no sé, fa uns mesos, i ells eren el cap de cartell, i molt bé, ho vaig disfrutar molt, vaig gaudir-ho molt.
0: I ja està.
2: Però fins aquí.
1: I ja està. I ara vosaltres feu, gaudiu aquests 4 dies.
3: A menys tornen a fer el concert, no com els Hombres G, que van cancel·lar i no l'han tornat a fer.
1: El diumenge no van cantar els Hombres G?
3: No.
1: Ah, què dius ara? Jo ahir dient que em vaig perdre els Hombres G.
3: No, doncs no te'ls va perdre tothom. Se'ls va perdre.
1: Ah, no ho sabia.
0: Perquè havies d'anar-hi,
3: tu. No, jo.
1: Ostres, doncs mira, jo...
4: En aquest cas sí, mira, en aquest cas han posat una data més, que serà dijous. Recordem, dins el disc A tope amb la vida, també destaquem aquesta Elefants.
3: Això aquí ja no, això ja no sona de res.
4: Tampoc és el tros més representatiu de la cançó. També t'ho dic, eh? Però bé, i per últim, altra de les importants, aquesta que sí que va ser una cançó de l'estiu de fa ja 3 o 4 anyets, Sing the Night. In the night.
0: Aquesta sí!
3: Aquesta,
2: home, l'última, eh?
3: Aquesta.
0: Pujar.
3: I ara que dius aquesta sí, Badó,
0: què?
3: No em diguis que no t'ha acabat encantant la cançó de la Shakira del Mundial.
2: Ai.
3: Digue'm la veritat. Perquè jo ara cada vegada que l'escolto o veig a la Shakira a un concert amb tot aquell cor de nois africans ballant...
0: Mira. Has dit això? M'he quedat mirant en Gorka. En Gorka m'ha dit una mirada, la poso, i he dit, no sé si posar-la o no posar-la. En Gorka m'ha tornat a mirar, que la busco.
2: Jo no estic preparada.
3: Sí, sí. Ja està. Estan d'acord?
0: Si tens, busca-la. I al final va, posa-la. Ja que sí.
3: Ja ens agrada, ja ens agrada.
0: Saps per què m'agrada?
3: Veus com t'agrada?
0: No m'agrada. M'aboca un moment que m'agradava, que és a l'estiu, quan ens acostava.
3: Ja, també és veritat. Això sí, també és veritat.
0: Em recorda que...
3: Ara t'agrada més perquè recordes l'estiu.
1: Et col·loques sí, guai.
2: Sí.
1: No, però molt guai, en directe.
3: En directe?
1: Sí, que s'estan veient aquests dies.
3: Impressiona, eh?
1: Qui ho
3: aprecies? Veus, aquest concert sí que em fa ràbia haver-me'l perdut.
4: Ah, sí, a mi també.
3: Per culpa del Piqué, aquesta dona no va actuar a Barcelona. Ja està bé, eh?
2: Home, Piqué.
0: Clar. Que la veritat.
3: Clar.
0: Tu has vist el Gorka que sembla...
3: Ara m'he d'anar a Madrid.
0: Esclavat al Piqué.
2: Sí, igualet.
0: No, de veritat.
3: És més guapo ell que el Piqué, home.
1: Home.
0: No, que si algun dia falla el Piqué alguna cosa, que truquin al Gorka, que és igual.
3: Mentre no truquem nosaltres al Piqué quan falli el Gorka, rai.
0: És que jo us dic una cosa, eh? El que ha passat amb el Vinícius i tot plegat.
3: Ai.
0: I jo crec que el Gorka...
3: Sí.
0: Perquè aquest és molt més bo que el de l'estiu, el de banda d'estiu. I jo crec que el Gorka a l'estiu va desaparèixer i el que està aquí fent de tècnic és el Piqué.
3: Ah.
0: És el Piqué. Vinga, va, d'aquí a 7 minuts arribem a les 8 del matí.
5: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Bon dia i bona sort.
0: Va, com cada dimarts, arribats a aquest punt, el Marc Llibre ens parla d'alguna cosa, la cosa que li dona, que li ven gana.
2: No sabem.
0: Llibre, dispara.
2: Digue'm, aviam, Badó, hauràs notat que està canviant el temps, potser massa, fins i tot, però això vol dir que comencem a fer el canvi d'armari. L'heu fet ja?
4: No, encara.
2: Us esteu esperant,
3: jo sí,
2: eh?
3: Jo sí. Jo ja fa dies, com que vaig tenir mudança, vaig aprofitar.
1: Jo soc soltera, no tinc per què fer canvi d'armari, ho tinc tot a l'abast.
2: Ah, mira, això està bé. És un avantatge.
3: Jo tinc molts armaris.
2: Bueno, en tot cas, aquest canvi d'armari ens porta a remenar roba i és per això que avui parlaré de moda i de maneres de vestir. Com sempre, coses de les que no tinc ni idea. Si us hi fixeu, no? D'entrada, comentar que a Catalunya, en quant a moda, jo el que he observat és que hi ha algunes tendències clares basades en referents també molt clars. Mira, ara en parlàvem. Hi ha una moda que és la Gerard Piqué. Cabell despentinat, barba de 4 dies, combinats amb vestimenta juvenil. Una moda que sol anar acompanyada de la síndrome de Peter Pan, que és aquesta malaltia que et fa molta por créixer. És aquesta gent que va al McDonald's i es demana una cervesa i un Happy Meal. No sap molt bé en quina franja està. També he observat la moda Bellerino Jacob Elordi. És el rotllo aquest més alternatiu. Aquesta moda inclou pentinat mullet, bigoti, ulleres de pasta, boina, samarreta de ratlles, com de mariner. Tot això acompanyat d'un gos salxitxa adoptat, si pot ser, i d'un discurs que diu que només llegeixes llibres de persones al·lèrgiques al pol·len mentre fumes marihuana sense lactosa. Molt important que la marihuana no tingui lactosa. També tenim la moda Hazel Hart, el pare de la Minya Mal. També l'haureu vist entre els més joves. I gorra aquest, i bolso Gucci.
0: Aquest home.
2: Xandall del PSG, pentinet elèctric i vàper. Tot això acompanyat d'una mitjana de 12 signatures suspeses per trimestre. Aquestes serien una mica les modes que jo crec que estan ara mateix petant a Catalunya, però hi ha alguns estils més genèrics que, si voleu, els comentem, els repassem i a veure si us identifiquen.
3: Vinga, va.
2: D'acord, som-hi. Mira, el primer estil és l'estil casual, aquest és molt comú, té poca fantasia. Prioritza la comoditat, això sí, sense perdre l'estètica. Inclou texans, samarreta bàsica i bambes. Un estil ideal pel dia a dia, sobretot si el teu dia a dia ets policia secreta. Després tenim l'estil clàssic, l'estil Cuéntame cómo pasó, predomina en colors negre, gris, marró, outfit. Està conformat per trajes, camises, sabates i blazers, que no sé què és, però té nom d'equip de la NBA, de bàsquet. Els blazers, no sé. No?
0: Els blazers.
2: Tu gastes blazer?
0: Jo, no, jo he gastat fa anys, el blazer.
2: Bueno, és estil perfecte si vols que sembli que t'hagin passat el filtre sèpia d'Instagram, és una mica aquest.
4: Vintage.
2: Sí, exacte. Després tenim l'estil streetwear, aquest està inspirat en la cultura urbana i el hip-hop. La idea és que la roba ha de ser molt ampla, han de caure, han de capigar-hi 6 persones dins dels teus pantalons.
1: Oversize,
2: sí,
1: no?
2: Sí, exacte. És perfecte si el teu somni és anar cada 3 mesos a signar l'atur. Aquesta va molt bé. Estil hippie o bohemi, inclou teixits estampats, colors ètnics, roba així o suelta. Aquest estil transmet llibertat, però sobretot el que fa és molta olor a marihuana, d'acord? També perfecte si vols obrir un negoci de polseres artesanals, incens, pedres màgiques...
4: Quadra.
2: Sí, sí, jo crec que això funciona. Estil sportwear. Inclou tot tipus de roba esportiva. És un estil còmode i pràctic. Perfecte si t'agrada l'esport, si t'agrada molt la droga. Si ets Maradona, és collonor. Aquest a mi m'agrada molt, que és l'estil monitor del cau, sempre conformat per botes o bambes de muntanya. És molt important sempre les botes de muntanya, encara que sigui per anar a comprar pa. Ha de semblar que tu la baguette la compres a dalt de tot del Pedraforca. Evidentment, texans i pantalons de senderista i, sobretot, el més important, samarreta de propaganda. Això és important. Tenim un altre, l'estil gòtic. Predomina el color negre, inspirat en coses fosques. Estil perfecte si ets membre de la família Adams o de la família Zapatero. D'acord? Tenim l'estil satànic, molt semblant a l'estil gòtic, amb la diferència que aquest t'obliga a anar de tant en tant a unes reunions on acabes sacrificant una cabra. Cuidado amb aquests. Tenim l'estil rocker, predomina la jaqueta de cuir, texans trencats i les botes, tot això acompanyat d'un estil i actitud rebel. És un estil perfecte si el que vols és viure amb els teus pares fins als 55 anys. Després tenim la vintage, inspirat en dècades passades, 60, 70, 80... Bueno, per la gent que no evoluciona, és el Pikachu de la moda. I per últim tenim l'estil mercadillo, el meu preferit, perquè és econòmic i lluita contra el capitalisme i les grans marques. La roba us la vendrà una persona que crida molt i que és pluriempleada. Pel matí ven calçotets, per la tarda droga i per la nit coure. Els outfits són brutals. Ullera Ray Benito, samarreta Tommy Hilfiger, calçotet Dolce & Banana i mitjons marca Kike en comptes de Nike.
0: Molt bé.
1: Boníssim.
2: Ho representa algun?
1: Sí, varios.
4: Sí.
1: El primer que sí. Ropa còmoda, camiseta i bambes.
4: Casual.
0: Cada cop més l'últim, el del mercadillo.
2: Sí, a mi és que m'encanta.
0: A mi també. A mi m'al·lucina. M'al·lucina, de veritat. Me recordo que hi havia els texans que, clar, intentaven emular les altres marques i hi havia, vaig veure, els lesbis.
2: Home, els lesbis. Ja,
0: els lesbis. Boníssim. Perdona. I jo em vaig com... els Calvin Klein.
1: Sí?
0: Que van dir, diu, tu us demanes Calvin Klein i t'arriben Calvin Klein, però posen un nom diferent. Tinc 12 calçoters que posa Calves Kelson.
2: Calves Kelson? Ostres,
0: molt bé. I un amic meu em deia...
4: És que ni s'assembla.
0: Un amic meu em deia, no, és que Calvin Klein copia Calves Kelson, que són molt més xulos els Calves Kelson. En fi, anem arribant a les 8 del matí. Marc, gràcies.
2: A vosaltres.
0: Una abraçada. Avui... Què passa? Si fos festiu, què passaria?
1: Doncs mira, si avui fos festiu, Badó us portaria, aniríem a Santa Margarida i els Monjos.
5: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: El que dèiem, Santa Margarida i els Monjos, que és a l'Alt Penedès, molt... aquesta és la que jo conec, de les oques grasses, per favor, aquesta és la bona. Molt a prop de Vilafranca. Avui és l'últim dia de la festa de transhumància, que la festa recupera una tradició molt antiga, que és moure el ramat, segons l'època de l'any, per buscar les millors pastures. I això que avui ens pot semblar molt rural, doncs...

0: Durant segles va ser clau per connectar pobles, mercats i comarques senceres. Durant aquests dies hi ha activitats relacionades amb el món pastoril, la pagesia, cultura popular i mercat, així que el poble agafa aquest puntet de festa tradicional que ens encanta. Jo aprofitaria també per voltar una mica pel municipi, perquè estem en ple paisatge del Penedès, vinyes, camins rurals, i encara tenim temperatures que s'aguanten si no plou. Una cosa que m'agrada molt d'aquesta festa és que ens recorda que abans de tenir autopistes, Google Maps i benzineres, hi havia gent que recorria mig país a peu amb tot el seu ramat. Jo faria exactament el mateix avui.
1: Doncs aquest és el plan d'avui, gràcies. Si fos festiu.
0: Sí,
1: gràcies,
0: festiu.
1: Ares, gràcies, Montse.
2: Bon dia.
1: Gràcies, Marc. Adeu. Gràcies, Ima. Un gust estar amb vosaltres.
0: Igualment.
1: Els primers, aquí, el Bon Dia, Bona Sort. Us deixem amb el Cafè d'Idees. Demà hi tornem, quan siguin en punt les 6 del matí, com si cada dia fos estiu. Bon dia, bona sort. Feliç dimarts.
3: Hola, molt bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees. Queden 8 setmanes perquè anem a votar i decidim qui governarà Espanya els propers 4 anys.
4: No sabem si serà Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez. Alguns suports estan més clars que uns altres. El que és segur és que començarà una llarga campanya electoral de 2 mesos en què el nivell de confrontació apunta maneres.
3: I a més, després de les sospites sobre la netedat del procés electoral llançades ahir per Ayuso i Abascal, posant el vot per correu sota sospita. Avui en parlarem a la nostra tertúlia d'expolítics amb l'Ada Colau, Laura Borràs i Carlos Carrizosa.
4: Ja no, a ningú se li escapa, Gemma, la importància que té aquesta taula que tindràs avui, perquè entre ells hi pot haver una futura candidata.
3: Veurem què ens diuen. La legislatura que avui es dissoldrà va començar amb la llei d'amnistia i acaba avui, casualitats del destí o no, amb el debat al Constitucional sobre l'aplicació d'aquesta llei als líders del procés.
4: Ahir la pluja ens va agafar a tots per sorpresa, ningú havia previst el que passaria. Esperem que tots avui tingueu un matí molt més tranquil.
3: Són les 8:01, obrim el Cafè d'Idees.

0: L'endemà de la convocatòria d'eleccions, Pedro Sánchez porta de nou els decrets d'habitatge al Consell de Ministres. El govern planeja reaprovar-los avui perquè sigui la Diputació Permanent qui tingui la clau.
1: És l'estratègia, Gemma, de l'executiu per tirar endavant els decrets, tot i que hauran de tenir ajustos tècnics perquè no poden ser exactament els mateixos. Entre altres mesures, expliquen des de Sumar, es mantindria la prohibició dels desnonaments fins a 2030, la pròrroga dels lloguers durant 2 anys i la regulació dels lloguers turístics i de temporada. La Diputació Permanent tindrà un mes per votar-los, però en aquest òrgan hi ha 69 diputats i, a diferència del ple, aquí el govern i els socis sumen un diputat més que PP, Vox i Junts. Això sí, el PNB, que va votar-hi a favor, diu ara que vol rellegir la lletra petita. Ho expliquen el ministre de Sumar, Ernest Urtasun, i el portaveu socialista, Patxi López.
2: Los decretos no se pueden presentar exactamente igual como estaban la última vez, pero sí que les puedo garantizar que en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. Hay que apuntalar las medidas que protejan a los inquilinos, evitar los desahucios.
3: Todo lo que impida que haya una Mari Carmen que se desahucie en este país, si es legal, me parece bien.
1: I una vegada signat el decret de dissolució de les Corts, es posa en marxa el rellotge electoral. Congrés i Senat quedaran dissolts avui. Els partits han de presentar les candidatures entre el 21 i el 26 d'octubre i la campanya electoral començarà el divendres 13 de novembre. El 28 de novembre serà la jornada de reflexió i el diumenge 29 la votació. El 2 de desembre la Junta Electoral revisarà i validarà els resultats i la data per la constitució de les Corts apunta el 23 de desembre, un dia abans que acabi el termini la nit de Nadal.
0: L'executiu mira de salvar els decrets d'habitatge, però amb la dissolució de les Corts decauen desenes de projectes i proposicions de llei que estaven en tramitació, Lorena.
1: Doncs sí, com per exemple, Gemma, el que regula la intel·ligència artificial o l'accés als medicaments. A més, alguns dels acords clau per la formació de govern no veuran la llum. Ens ho explica la Laura Vidal.
4: La majoria d'acords entre el PSOE i Esquerra queden ara en paper mullat. Entre ells, el nou finançament que va permetre investir el president Illa o la condonació del deute del Fla, que havia d'arribar al Congrés aquesta tardor. S'haurà de veure més com queda el traspàs de Rodalies, que ja havia iniciat les primeres passes.

0: passes. També acords amb Junts queden a l'aire, com el traspàs de les competències d'immigració, i l'executiu deixa a mig camí l'oficialitat del català a la Unió Europea. Sánchez avança les eleccions amb molts pactes amb els partits independentistes sense complir. En clau nacional s'estalvia negociar els pressupostos. De fet, no n'ha aconseguit aprovar cap en tota la legislatura. I deixa al calaix mesures estrella del govern de coalició, entre elles la prohibició de l'ús de les xarxes socials als menors de 16 anys. Tampoc veurà la llum la llei antitabac, que volia prohibir fumar a les terrasses.
1: L'oposició celebra la convocatòria, diuen que estan preparats per anar a les urnes i que ja tenien preparada la maquinària electoral.
2: Una oposició que pràcticament demana eleccions des de l'inici de la legislatura. Por fin és el lema que presideix la lona que el PP ha penjat a la seu del partit al carrer Gènova. I escoltàvem la compareixença en directe del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i més tard Ayuso va parlar d'un hipotètic frau electoral en el vot per correu. És un dels arguments que manté també el líder de Vox, que acusa Sánchez de poder manipular-les i que posa la prioritat nacional al centre del seu discurs. A aquestes acusacions va respondre el ministre Félix Bolaños. Des dels socialistes consideren que la indignació per l'habitatge és una oportunitat per mobilitzar els votants.
3: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Y que tengamos que estar con estas dudas y que no nos extrañe que algo de esto pueda pasar, nos demuestra hasta dónde hemos llegado en España y a lo que nos hemos llegado a acostumbrar.
4: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
5: Solo dos cosas. La primera es que no digan tonterías. Y la segunda es que no siembren dudas sobre un proceso electoral y un sistema electoral como es el español, que es seguro 100%.
2: Tots els partits amb representació al Congrés es mobilitzen de cara a les urnes. Frente Amplio presentarà el seu projecte i candidat el 17 d'octubre. De moment, els noms que més sonen són Mònica García i Ada Colau. Esquerra Republicana descarta participar en un front d'esquerres i manté a Gabriel Rufián com a candidat. Elisenda Alemany ha carregat contra Junts i Míriam Nogueras ha acusat a Sánchez d'aprofitar el malestar social. Aliança Catalana ja ha anunciat que no es presentarà a les eleccions i la CUP ho decidirà aquest dissabte.
6: Nos debemos a nuestras organizaciones políticas, nos debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
7: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció.
8: Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura i qualsevol avenç per al nostre país.
1: Així les coses, Ràdio Televisió Espanyola proposa organitzar 3 grans debats electorals. El primer, un cara a cara Sánchez Feijóo, 17 de novembre. El segon, amb els portaveus dels 8 grups del Congrés. I l'últim, un debat a 4 a 3 dies de les urnes.
2: I també us volem explicar que els Mossos d'Esquadra han detingut 13 persones pels greus aldarulls que s'han registrat al centre de Barcelona en acabar la manifestació per l'habitatge. Hi ha 28 agents ferits lleus, la manifestació ha sigut molt multitudinària, 20.000 persones segons l'Ajuntament i 120.000 segons els organitzadors han sortit al carrer per demanar mesures com els contractes indefinits i drets pels llogaters. La portaveu del sindicat de llogateres, Carmen Carazo, ha fet una crida a la vaga general.
9: Aquest mes de novembre anem cap a la vaga general. És una vaga general convocada, evidentment, contra tots aquells polítics que viuen agenollats davant de la patronal immobiliària, però també és una vaga general contra aquells que porten 4 anys arrossegant els peus.
1: Els sindicats Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores per aquesta tardor i abans de les eleccions. La vaga, asseguren els sindicats, reclamarà millores de salaris per accedir a una vivenda digna. L'acord, ho expliquen Álvarez i Sordo, haurà de ser ratificat pels òrgans de direcció de les dues formacions.
10: La convocatòria de jornada de lucha debe de realizarse antes de que se inicie el proceso oficial de campaña electoral.
11: Una gran movilización de carácter social que tiene que tener una dimensión laboral, porque en efecto la vivienda es un problemón para millones de españoles, pero es que los salarios también lo son.
1: Com dèiem, la legislatura que avui es dissoldrà va començar amb la llei d'amnistia i precisament avui el Tribunal Constitucional es debat el text de la ponència sobre l'aplicació dels delictes de malversació als líders del procés.
2: El tribunal deliberarà els recursos de Jordi Turull i Dolors Bassa, que van recórrer la decisió del Suprem de no aplicar la llei d'amnistia. El president del Constitucional ja va criticar la decisió i va dir que la malversació havia de ser amnistiada. El seu aval obriria la porta a la tornada a Catalunya de l'expresident Carles Puigdemont.
12: El Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros. Es tracta de mesures extraordinàries per ajudar a accelerar la recuperació dels municipis, de les empreses i de totes les activitats que s'han vist afectades per aquests episodis de pluges torrencials inèdits.
1: Estàvem escoltant el president Illa, que anuncia un paquet d'ajudes urgents de 75 milions d'euros pels municipis afectats per les pluges d'aquests tres dies. Ho aprovarà avui el Consell Executiu.
2: Són mesures extraordinàries per accedir a la recuperació dels municipis, les empreses i les activitats afectades. Uns 20 milions d'euros aniran directament als ajuntaments per reparar equipaments i infraestructures municipals afectades. Uns 5 milions seran per a empreses i autònoms i uns 50 milions serviran per facilitar liquiditat immediata i avançar recursos mentre no arribin les indemnitzacions d'asseguradores. Les intenses pluges han colpejat especialment la comarca del Vallès Oriental i sobretot la ciutat de Granollers. Aquest temporal deixa dos morts i dues persones desaparegudes. Anem en directe a Granollers. Allà hi tenim la nostra companya, la Clara Casadesús. Molt bon dia, Clara. Aquesta hora es reprèn la recerca d'un menor que va desaparèixer la matinada de diumenge durant la tempesta, oi?
13: Bon dia, Lorena. Doncs sí, fa tot just uns minuts ha començat la reunió entre Mossos i Bombers per organitzar un nou dispositiu de recerca. Ahir ja es van destinar 15 dotacions que comptaven amb l'equip de drons, el d'actuacions especials i el grup Caní. Busquen en Rami, un jove de 12 anys amb autisme que es creu que es va escapar de casa el diumenge a la nit espantat per les pluges. És un jove de constitució gran, mideix 1,73 m, la pell morena i el cabell curt i fosc. I és que Granollers ha estat una de les zones més afectades per les pluges. Els registres acumulen fins a 350 litres per metre quadrat, 100 dels quals van caure només ahir. Ha deixat desenes de desperfectes, zones inundades i fins i tot un gran esvoranc. Els Mossos i els Bombers també segueixen buscant el jove que va desaparèixer a Pineda. Dos testimonis l'haurien vist caure a la riera i sent endut per la corrent. En tot aquest context, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha organitzat una roda de premsa aquest matí a les 11 per fer un balanç de les tempestes.
1: Gràcies, Clara. El risc alt de pluja intensa torna avui a la tarda. En 10 comarques s'espera que a partir de les 2 del migdia es puguin acumular més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora al sud de Catalunya i a partir de les 8 del vespre en 4 comarques del nord-est.
2: A aquesta hora, de fet, qui hagi d'agafar un tren que sàpiga que Rodalia segueix afectat pels efectes del temporal. L'R1, l'R7 i l'R8 superaran amb autobús i l'R4 entre Manresa i Terrassa també es farà avui per carretera. Un inici de setmana complicat en què els avisos de protecció civil han tornat a generar dubtes respecte als drets dels treballadors.
14: Rebem un SALERT que ens recomana evitar els desplaçaments innecessaris. Hem d'anar a la feina? Li preguntem a l'Oriol Arechinolaza, advocat laboralista del col·lectiu Ronda.
15: Notificar l'empresa per escrit, que val qualsevol mitjà, ja sigui correu electrònic, ja sigui WhatsApp, de la situació, amb la justificació de la mateixa, la comunicació de la SALERT.
14: Si em quedo a casa, l'empresa pot descomptar-me la part proporcional del sou o de les vacances?
15: Si de forma unilateral tu decideixes quedar-te a casa, vale, això sí que pot ser sancionat. Per això la comunicació per escrit, perquè si l'empresa és la que et digui una mica què fer.
14: L'Estatut dels Treballadors recull a l'article 37.7 el dret al permís retributiu en el cas d'impossibilitat d'arribar a la feina. És el cas de fenòmens meteorològics extrems que són avisats amb una alerta de protecció civil. El Departament de Treball aclareix que un SALERT dona cobertura legal quan es declaren restriccions de mobilitat o confinaments. En aquests casos, l'opció de teletreball és prioritària sempre i quan sigui possible i l'empresa ho contempli. Però què fer si l'avís sona quan estem a la feina?
15: Ha de treballar a no ser que ens situem en una situació de risc greu i imminent. que aleshores els delegats de prevenció podrien paralitzar l'activitat.
14: Sindicats i patronals demanen enviar els avisos amb més antelació i instruccions clares que facilitin la paralització de l'activitat, sobretot en feines a l'intempèrie.

0: L'Audiència de Barcelona absol els exconsellers de Salut, Alba Vergés, Josep Maria Argimon i altres excàrrecs del Departament de Salut pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya l'any 2021.
1: El cas va arribar a judici perquè mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els policies nacionals i guàrdies civils ho van ser massivament a principis de maig. Inicialment, la Fiscalia demanava 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic per un delicte de prevaricació, però al final del judici va retirar l'acusació. Les acusacions populars exercides per sindicats i associacions policials sí que van mantenir la petició de 15 anys per a Vergés, Argimon i l'excúpula de Salut, que al final van ser absolts.
2: La Policia Nacional dona per acabada la segona i última fase de desallotjament dels més de 3.000 migrants acampats a la platja del Trampolín, a Ceuta. Se'ls ha traslladat a altres espais per a ser identificats, tot i que molts d'ells han tornat voluntàriament cap al Marroc i d'altres s'han amagat per por de ser expulsats.
0: I la tensió a França, que no para de créixer. Avui encara una jornada de protesta clau després d'una setmana de manifestacions dels estudiants.
3: De fet, Gemma, es preveu la mobilització més gran des del famós maig del 68. Fa una setmana que els estudiants demanen al carrer més inversió en educació i més professors. Les manifestacions d'ahir han acabat amb aldarulls i dilluns un jove de 15 anys va perdre la mà quan intentava tornar una granada que havien disparat els antidisturbis. Segons el govern francès, hi ha 215 estudiants ferits i prop de 5.000 detinguts.
0: Viatge d'estat dels Reis d'Espanya a Finlàndia amb una agenda marcada per la seguretat, la defensa d'Europa i l'amenaça de Rússia.
3: Els monarques hi van arribar ahir al país nòrdic després de rebre un comiat oficial a l'aeroport de Barajas. Aquest dimarts, Felip VI reunirà amb el president Alexander Stubb, amb qui tractaran la tensió entre la Unió Europea, l'OTAN i Rússia, els atacs híbrids en territori comunitari i de l'Aliança i la darrera amenaça del Kremlin de l'ús d'armes nuclears. Dimecres, els Reis volaran fins a Rovaniemi, la capital de Polònia, per visitar la base aèria que l'OTAN utilitzarà com a caserna general de les seves forces terrestres i de la que Espanya en formarà part.
0: La selecció espanyola juga a Croàcia a 3:15 de la nit i en directe a la 1 el darrer partit d'aquesta llarga aturada i pot certificar la seva classificació pels quarts de final de la Lliga de les Nacions.
3: I en té prou amb un empat per aconseguir-ho, tot i que amb la dinàmica d'una i altra selecció sembla que Espanya pot ampliar la seva ratxa de victòries. Serà un partit especial per a Dani Olmo, que va jugar 5 anys a Croàcia. El Blaugrana diu que encara pot donar molt més tant al Barça com a la selecció. De la gestió dels minuts dels jugadors en va parlar el seleccionador, Luis de la Fuente, preguntat especialment per si tornarà a jugar Lamine Yamal.
4: Nadie va a jugar 3 partidos, de 4 partidos nadie va a jugar más, normalmente, de 270 minutos, que sería jugar 3 partidos de 4. Lamine ha jugado 2 de 3.
0: Aquesta matinada l'atenció estarà centrada en Leo Messi, que jugarà el seu darrer partit amb la selecció argentina en un amistós davant Benín. Hi haurà, com era d'esperar, un gran homenatge a l'Estadi Monumental de Buenos Aires.
3: I en bàsquet, avui comença la Champions per la sisa joventut. Serà a l'Olímpic de Badalona davant d'un equip israelià, el Ney Herzliya. Els de Dani Miret volen recuperar sensacions després de la derrota a l'Ugo a la Lliga Domèstica. El seu darrer partit a l'Olímpic va suposar un títol de la Supercopa d'Espanya davant del Barça. I Europa aspiren a tot després de quedar a les portes de la final a 4 de Badalona la temporada passada.
0: I la selecció espanyola d'hoquei patins està més a prop de les semifinals del Mundial Femení, que es disputa a Paraguai després de vèncer a Xile per 2-3.
3: Un triomf agònic que va arribar al darrer segon del partit gràcies a l'acció d'Aina Florenza. Amb aquesta segona victòria del conjunt de Sergi Macià, Espanya està un pas de les semifinals, lidera el grup A juntament amb l'Argentina, precisament el seu rival d'aquesta matinada. Un partit en el que es jugaran la primera plaça de grup i que podreu seguir per Teledeporte.
0: La situació meteorològica ha obligat a cancel·lar el primer dels quatre concerts de comiat del grup Oques Grasses, previst per ahir la nit. L'actuació ja té nova data i serà aquest dijous.
3: Una mesura, Gemma, que s'ha pres segons l'organització per no posar en risc els treballadors, els artistes i el públic. El grup català encetarà la gira dimecres a l'Estadi Olímpic, on afrontarà quatre nits consecutives de concerts, un comiat que arriba després de 16 anys de trajectòria i que preveu una assistència de 220.000 persones. Ja coneixem els cap de cartell del Primavera Sound 2027. Entre els més destacats, Bad Gyal, The Chemical Brothers, Doechii i Massive Attack són alguns dels noms que actuaran al festival que commemora el seu 25è aniversari. Entre el 2 i el 6 de juny hi actuaran un total de 150 artistes en una edició que mirarà cap als orígens en l'escena indie amb artistes clàssics i noves veus.
0: I anem ja amb el temps. Sembla que els ruixats i les tempestes, de moment, Lorena, no ens abandonen, eh?
3: Li preguntem al Sergi Lora. Sergi, molt bon dia. Encara hem d'estar pendents, aiguats, avui.
5: Molt bon dia, Gemma i Lorena. Doncs sí, la inestabilitat no ha dit la seva última paraula i avui, novament, haurem de parlar de ruixats i de tempestes localment intenses, fins i tot en forma d'aiguats, com va passar durant la jornada d'ahir dilluns, sobretot al matí, a molts punts del litoral i del prelitoral de Barcelona, on van descarregar més de 100 litres per metre quadrat a Granollers, també al barri de Vallcarca de Barcelona. A la tarda, la inestabilitat es va desplaçar cap al nord-est i cap al Pirineu, però ja en forma de ruixats molt més dispersos i irregulars. Doncs bé, entre el 3 i el 5 d'octubre, és a dir, entre dissabte, diumenge i ahir dilluns, en algunes poblacions del litoral i prelitoral de Barcelona s'han acumulat quantitats que superen els 200 a 300 litres per metre quadrat. Destaquem els 356 litres de Granollers. Doncs bé, en algunes poblacions ja és l'octubre més plujós dels últims 40 anys. No plovia tant des de l'octubre de 1986. I per tenir també, doncs, una mica en fem la idea de la magnitud d'aquestes precipitacions, només durant aquests primers dies del mes d'octubre ha caigut tanta aigua o ha plogut tant com durant els primers 9 mesos d'aquest 2026, és a dir, entre l'1 de gener i el 30 de setembre. Així que déu-n'hi-do. Els aiguats que van descarregar ahir van associats a un nou sistema convectiu mesoescalar que ja s'han anat desplaçant cap a Itàlia durant aquestes últimes hores, però sobre la península no fa net del tot. Continuem amb molta nuvolositat i encara amb convectivitat i una lleugera inestabilitat. I és que seguim amb aquest embussament d'aire molt fred a capes altes de l'atmosfera que durant el dia d'avui s'acabarà barrejant amb l'aportació d'humitat d'un mar mediterrani, insistim, càlid i tot plegat és combustible perquè aquestes núvoles creixin amb molta energia. Per tant, temps de tardor. Durant aquest matí ja van augmentant els núvols per l'oest i pel sud de Catalunya, on descarreguen ja alguns primers ruixadets. També tenim extensos bancs de boira amb moltes planes i fondalades de l'interior, fruit d'aquesta elevadíssima humitat. Doncs bé, a partir ja del migdia descarregaran alguns ruixats localment ja intensos a punts del Pirineu i Prepirineu més occidental, fins i tot cap a alguns sectors de l'altiplà central, prelitoral sud de Barcelona, Camp de Tarragona, puntualment cap a les Terres de l'Ebre. Aquí el cel ja quedarà força ennuvolat, però serà a partir del migdia i especialment durant la tarda quan s'embolicarà la troca novament amb un augment dels núvols a totes les comarques i amb ruixats i tempestes que descarregaran a molts indrets. Viatjaran de sud-oest a nord-est i podran afectar pràcticament qualsevol punt. Els més intensos creiem que afectaran punts de la costa i també del Pirineu i Prepirineu més occidental. Per tant, de Lleida, aquí avisos activats per intensitat de pressió de 30 a 40 litres per metre quadrat, però a moltes altres comarques podrien descarregar més de 20 a 30 litres en tan sols una hora. A més, podrien anar acompanyats de pedra i també de calamarsa. Acumulacions que puntualment podrien deixar més de 40 a 60 litres per metre quadrat, sobretot cap a algun sector pròxim al litoral i també del prelitoral. Pel que fa a les temperatures, a hores d'ara, ambient fresqueta cap a l'interior, una miqueta més fred cap al Pirineu, novament suau i tropical la nit a la que ha estat cap al molts sectors de la costa i de cara al migdia la temperatura variarà ben poc. Per tant, màximes, Lorena, que es mouran entre els 23 i els 28 graus. Però allà on plogui i on descarregui amb intensitat, la temperatura baixarà.
3: I, Sergi, fins quan ens acompanyarà aquest temps tan plujós?
5: Doncs mira, Lorena, encara demà haurem d'estar pendents del cel. Serà el penúltim dia, però compte perquè encara durant aquesta pròxima nit i matinada els aiguats podrien descarregar amb intensitat, sobretot cap a alguns sectors del litoral, també del prelitoral. Després, aquests aiguats s'allunyarien mar endins. Demà a primera hora tindríem una relativa treva, però a partir de mig matí, migdia i durant la tarda

0: Novament, un front de precipitacions escombraria bona part del territori català, deixant poc o molt pluja a gran part de Catalunya. Demà, penúltim dia, encara dijous, alguns ruixats cap a les comarques del nord-est i cap a la cara nord del Pirineu, on, per cert, hi podria nevar a cotes altes de cara a demà dimecres i també aquest pròxim dijous. I és que continuarem amb aquesta bossa freda al damunt, el pas d'un front entre demà a la tarda i dijous al matí. Tot plegat després s'allunyarà, però el darrere entrarà el vent del nord, que s'encarregarà d'escombrar aquesta massa d'aire una miqueta temperada que encara tenim a capes mitjanes i baixes de l'atmosfera, per fer entrar una massa d'aire d'origen polar que farà baixar els termòmetres. Per tant, deixarem els paraigües per agafar les jaquetes de cara a aquests pròxims dies, sobretot entre divendres i el cap de setmana, màximes que es quedaran ja per sota dels 20 graus en molts indrets. Potser entre diumenge i dilluns la temperatura es pugui recuperar una miqueta, però aquest descens sobretot el notarem a les nits i matinades, especialment entre divendres i el cap de setmana, amb glaçades al Pirineu mínimes per sota dels 5 a 10 graus a l'interior i per sota dels 15 graus a la costa. Per tant, Gemma, no sé si tens ganes ja de fred o fresca, però vaja, sembla que a finals de setmana podríem tenir un primer tastet d'aquestes temperatures més típiques ja de la tardor.
1: Tinc ganes de fred i m'agrada la pluja. Sí, de moment aquest temps m'agrada, Sergi. Gràcies. 8:25, Marc, molt bon dia.
2: Bon dia, Gemma.
1: Repassem portades dels diaris. Avui vols analitzar especialment els diferents enfocaments, fotografies del que és la notícia del dia, que és aquest avançament electoral.
2: Sobretot les imatges. Avui comparem, per començar, les portades de La Vanguardia i de La Razón, perquè és difícil que a vegades coincideixin. Veureu que són els únics que plantegen aquest cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, entre president del govern i el cap de l'oposició. Més enllà dels titulars, que evidentment també marquen la línia editorial dels mitjans, Espanya decidirà el 29N, diu La Vanguardia, el pla de la Moncloa, aturada judicial i campanya de cops, és el que diu La Razón, però fixeu-vos amb aquestes dues fotografies, La Vanguardia amb Pedro Sánchez amb les mans unides, per aquells oients de Ràdio 4 que no ho vegin, també Alberto Núñez Feijóo amb un gest mirant l'hora, com dient, ja tocava. A La Razón, molt diferent. Pedro Sánchez amb les mans obertes, amb una actitud molt més agressiva, i Alberto Núñez Feijóo, mirada serena i amb la paraula canvio al davant.
3: I ara vols portar-nos també dues portades, però que porten els aiguats com a tema principal.
2: Sí, evidentment també parlen d'aquest avançament electoral, però són dos diaris editats a Catalunya que també donen importància a aquest violent temporal que va afectar ahir bona part del litoral i del Vallès català. En aquest cas, el diari Ara i el periòdico. Evidentment, el diari Ara també fotografia per Pedro Sánchez, eleccions 29N, però com veieu a les fotografies es destaca aquests aiguats a Granollers, amb una fotografia molt semblant al diari Ara, amb aquest pont inundat i també amb la via de Rodalies. El periòdico parla de Granollers Zona Zero amb una fotografia molt semblant. En aquest cas, el titular respecte a les eleccions té un enfocament també bastant interessant, plantejant aquest avançament com un plebiscit personal per Pedro Sánchez.
1: I un plantejament semblant, però molt més agressiu, el trobem al Mundo, la portada del Mundo.
2: Sí, no diu plebiscit personal, directament parla d'una qüestió que va molt més enllà, diu última jugada per sobreviure. És una portada absolutament monotemàtica, la del diari El Mundo, sobre Pedro Sánchez, amb una fotografia que ocupa la meitat de la portada, això sí, molt oberta, amb Pedro Sánchez més aviat petit al mig de la imatge, destacant també diferents temes, i em quedo també amb la notícia inferior, diu Sánchez, rei dels secs, deixa una economia bòrnia, amb un grafisme on parla del descens al nivell econòmic d'Espanya.
3: El Mundo li dedica a Pedro Sánchez, però El País li dedica a Feijóo.
2: Més que dedicar-li a Feijóo, ara veuràs, Lorena, que deixa un encàrrec, perquè sí que és cert que el diari El País parla totalment, evidentment, d'aquest avançament electoral, un 29N d'alta tensió, repassant diferents temes. Veiem que encara no, el refredat no ha marxat, eh? Veiem que parla de diferents temes, de la vaga general, que també parla del Front Popular d'Esquerres, però, com bé deies, Lorena, sí que hi ha un apunt per Feijóo, que no hi havia al diari El Mundo, i destaca, amb la fotografia del líder del PP, Feijóo dona per fet que aquest cop podrà governar amb Abascal. Va una passa més enllà, El País ja parlant de pactes postelectorals.
1: Avui, pel que fa a les portades, és el que ens mostrava el Marc, però com us podeu imaginar, hi ha un munt d'articles d'opinió que parlen sobre aquest avançament electoral, sobre l'habitatge, i un dels articles que t'ha agradat, ens agrada sempre, però sí, avui el destaquem, és el de David Trueba, El
2: sí,
1: País.
2: Sí, perquè dona aquest punt de vista, no tan polític, sinó també d'aquest problema de l'habitatge i com ho veuen els joves. És un article que publica avui El País. David Trueba diu, presa de consciència, diu, els joves que han pogut forçar aquest avançament electoral amb més eficàcia que l'oposició o els jutges necessiten ara esforçar-se per fer pedagogia en una societat que els oprimeix de manera brutal. I diu, quan els joves reclamen el dret a trobar una llar digna, el que estan fent és cridar que no es consolen amb aquest espai virtual on se'ls entreté i els distreu. Fa una crida a tenir en compte els joves, també, en aquest avançament electoral, que malauradament a vegades sembla que queden al marge davant d'altres disputes.
3: Els aiguats i el temporal, Marc, que passen més desapercebuts a la premsa

0: nacional, però sí als diaris editats a Catalunya, i molts avui es pregunten per què. Per què està passant el que passa?
1: Sí, en aquest cas el periòdico parla d'aquestes tempestes sorpresa, analitzant, on jo explicava molt bé el Sergi Lores, parla el periòdico, el canvi climàtic inaugura l'era de les tempestes impredictibles. Diu que la dificultat per predir aquests sistemes convectius de gran potència ens va costar aprendre què volia dir Dana, doncs ara hem d'aprendre sistemes convectius de gran potència. Diu que obliga els experts a prioritzar el seguiment en temps real i les eines de vigilància meteorològica immediata. El que diu el periòdico és que, segons els experts, el canvi climàtic ens ha abocat aquestes tempestes difícils de predir, en bona part formades en poques hores per una Mediterrània càlida i amb temperatures 2 graus per sobre de la mitjana. No sóc Sergi Lores, he intentat fer un resum.
2: No, però Sergi parla d'això dels sistemes convectius.
1: Jo ja em vaig aprendre la Dana.
2: Ahir quan ho va dir per primera vegada no vaig entendre res, Lorena. Dic, però què acaba de dir el Lores? I des que ho va dir ell, ara no deixo de sentir sistemes convectius de gran potència. Ara, què va passar ahir?
1: Esperem que no en tinguem gaires més.
2: Marc, alerta aquesta notícia. La mort d'una científica russa per un virus compatible amb la pesta obliga a confinar part de la població, a prendre mesures de precaució. Ens hem de preocupar?
1: De moment no. O sí, perquè
0: bueno,
1: evidentment
0: tota
1: la informació que ens arriba...
0: La Covid va ser Xina.
1: Arriba amb una mica de diferents punts de vista. Això ha passat a Irkutsk, que és una localitat russa que està a sobre de Mongòlia, és a dir, ens agafa força lluny, i deia a la Vanguardia que Rússia investiga si una dona va morir de pesta després d'un accident al laboratori. La Casa Blanca monitora el cas amb una quarantena per gairebé 200 persones. Hi ha hagut actes públics cancel·lats, ús de mascaretes i missatges a les xarxes socials després esborrats. El que és cert és que s'han confinat 5 hospitals. Diuen doncs, que es podria haver escapat d'un laboratori aquest virus de la pesta, però de moment no hi ha alarma. Va passar alguna cosa semblant fa 6 anys. No vull generar alarma, però simplement haurem d'anar seguint el cas.
2: No vull generar alarma, però dic que una cosa semblant fa 6 anys.
1: Home, és que és veritat.
2: No. Esperem que no passi el mateix, que no tingui el mateix final.
0: Ahir, amb el volum informatiu que vam haver de digerir, van passar notícies com més desapercebudes i en segon pla com el Premi Nobel de la Medicina, que ja s'ha donat.
1: Sí, de fet, aquesta setmana s'entreguen tots els Premis Nobel i compte perquè el de Literatura llegia avui a La Vanguardia que té el català Enric Vilamates com un dels candidats a rebre. En parlarem al llarg de la setmana, però el Nobel de Medicina s'ha entregat a científics que investiguen el funcionament del cervell. En aquest cas, el diari Ara parla d'aquest Nobel de Medicina, la tecnologia que pot ajudar a entendre per què recordem on ens enamorem. En qualsevol cas, aquest Premi Nobel que han rebut Peter Hegerman, George Nagel i Carl Deisseroth és important perquè el guardó reconeix una tècnica que permet controlar aquestes neurones amb llum en temps real i, evidentment, aprofundir en la investigació del funcionament del cervell i també de malalties.
0: No té un Premi Nobel, però bueno, pot té moltes altres coses. Leo Messi. Avui...
2: Quantes pilotes d'or deu tenir?
1: 8.
2: 8.
1: 8 pilotes d'or, Leo Messi.
2: Que jo miro el Marc com si no ho sapigués, ho sap tot.
1: No, però és que hem parlat de pilota d'or, que precisament és un tema que hem tractat bastament aquí.
2: 8.
0: Avui s'acomiada.
2: Avui s'acomiada, no?
1: Amb Argentina.
0: Sí,
1: amb Argentina.
0: Sí.
1: Encara...
2: No deixa el futbol.
1: S'acomiada amb Argentina i m'ha agradat moltíssim i convido a la nostra audiència a buscar aquest article del diari Olé, el signa Mariano Murphy, i diu... Leo Messi, la selecció argentina, amor sin fin. Diu que el planeta futbol s'atura per l'última funció de Messi amb Argentina. Diu, sabem que res serà igual, però que maco va ser gaudir-ho. I sobretot, el que diu aquest article, el que resumeix, és com s'ha guanyat l'estima de la selecció argentina. I diu, sobretot, que tots aquells que el gaudim, que l'adorem, que l'idolatrem, i ara ja l'extranyem, però també no el vam tractar bé quan no guanyava i el vam torturar quan el vam comparar amb l'altre extraterrestre, amb aquesta comparació permanent. Si us sembla, Lorena, Gemma, escoltem què deia part de la gent que té la sort aquesta matinada de poder anar a veure aquesta Argentina venint a Buenos Aires.
3: Uno quisiera que siga para siempre, con estos colores, pero bueno, ya nos dio todo. Más no le podemos pedir.
4: Gracias por todo lo que nos dio y por ser el más grande del mundo.
5: No sé cómo decirte, creo que voy a llorar, no sé, cantando el himno, todo, apenas lo voy a salir a calentar, va a ser increíble, y bueno, saber que no lo voy a volver a ver quizás más nunca.
2: Ai, quasi ploro jo i tot,
0: també.
2: Eh?
0: I ell plorarà, també.
2: Però, escolteu, demà a aquesta hora, Marc Brau, m'agradaria parlar amb un argentí que hagi vist el partit, home, no a l'estadi, perquè pel canvi horari no crec que puguem, però que ho hagi vist.
1: A les 2 de la matinada, hora catalana, Argentina venint, és el partit.
2: Doncs va, trobem un argentí.
1: Vinga, va, trobarem algú.
2: Que l'hagi vist i que plori. D'emoció.
1: Esperem.
0: I si algun argentí ens escolta i el veurà, que ens truqui per facilitar la producció.
2: Quasi ploro, Lorena, també quan he vist a Dani Olmo. Avui hi ha un partit important d'Espanya amb Croàcia. I Dani Olmo, que el Marc dirà això ja se sabia...
1: Entre cometes.
2: Tu ho saps tot.

0: Marc, del futbol. Jo no. I m'ha emocionat veure com parlava l'idioma, com parlava de la seva estada allà a Croàcia, amb aquest amor...
1: I a més dona un 2% del seu sou, no? Sí. A dues poblacions
2: d'allà. De fet, hi ha un projecte que molts jugadors utilitzen i que el va posar de moda Juan Mata, qui va ser futbolista també de la selecció espanyola i del United i del València, que donen un 2% del seu sou amb criteris humanitaris. I en aquest cas, Dani Olmo, que va jugar i es va formar al Dinamo de Zagreb després del seu pas pel Barça, dona un 2% del seu sou a la localitat de Vukovar, que és una de les localitats que més va patir durant la Guerra dels Balcans. Ahir li preguntaven sobre aquest fet a la sala de premsa, i això és el que deia, i atenció, quan acaba la resposta de Dani Olmo, què passa a la sala de premsa de Split, la localitat croata?
3: Samo to da osjetio sam da mora sam nešto dat nazad Hrvatsku, što oni su mi dali. Sam htio malo pomoć na ovakvom stranu i onda da, tako sam se osjetio i dole tako mi radimo.
0: I aquests aplaudiments, ella ha dit, així és com me sentia, si trabajamos... Bé, parla de lo gust que va estar, com de gust va estar allà...
2: I com parla l'idioma.
0: I com parla... Clar, és que hi va anar amb 16 anys.
2: Sí, però no hi va estar tant. Va estar 5 temporades, però va tenir suficient per aprendre l'idioma. A vegades costa molt aprendre un idioma.
0: S'ha de posar voluntat. Si tens bona voluntat, com tot. El partit avui,
2: A 8:45, en directe a la 1 i a RTV Play, i per fi, el dissabte, ja torna al futbol de clubs, ja torna al Barça.
0: Molt bé, doncs vinga, gràcies, Marc, Lorena. Torna a ser dimarts. M'agrada que sigui dimarts, m'agrada molt, perquè això vol dir que dono la benvinguda aquí a aquest programa a Laura Borràs, a Carlos Carrizosa i a Ada Colau.
4: Los decretos no se pueden presentar exactamente igual como estaban la última vez, pero sí que les puedo garantizar que en ningún caso esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección que acordamos. Hay que apuntalar las medidas que protejan a los inquilinos, evitar los desahucios.
5: Todo lo que impida que haya una Mari Carmen que se desahucie en este país, si es legal, me parece bien.
6: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Y que tengamos que estar con estas dudas, y que no nos extrañe que algo de esto pueda pasar, nos demuestra hasta dónde hemos llegado en España y a lo que nos hemos llegado a acostumbrar.
7: Si Sánchez consigue manipular este proceso electoral, y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
8: Solo dos cosas. La primera es que no digan tonterías. Y la segunda es que no siembren dudas sobre un proceso electoral y un sistema electoral como es el español, que es seguro 100%, seguro. Este tipo de declaraciones es muy habitual en la ultraderecha en todo el mundo.
0: 8:37, doncs ja som aquí reunits. Laura Borràs, bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Per molts anys, que ahir va ser l'aniversari.
9: Sí, gràcies.
0: Carlos Carrizosa, bon dia.
10: Què tal, bon
0: dia. Benvingut. I Ada Colau, bon dia.
11: Molt bon dia.
0: Benvinguts. Avui sabeu que tenim una paraula aquí enorme sobre la taula que diu eleccions anticipades. Us sembla una decisió encertada a la convocatòria d'eleccions? Carrizosa, començo per tu. És decisió encertada? Tu també fas com Feijo i dius, por fin...
12: Sí, jo crec que ja tocava, és un govern que no havia presentat cap pressupost i ara el que em sobta, diguem, és que seguint tota aquesta ratxa de populisme que vivim a Espanya des de fa molt de temps, ell ho planteja com una elecció entre les elites i el poble. I això a mi em sembla una mica irresponsable perquè ja està posant... sembla primer que s'apropia d'uns conceptes que va posar de moda Podemos i que ell vira d'aquesta forma el populisme d'esquerres i vol ocupar tot aquest segment electoral i això jo crec que reforça el populisme de dretes, que és Vox.
0: Mira, Carrizosa, m'ho has posat molt bé, perquè justament el moment que volíem destacar d'ahir de la compareixença era aquest, en el que parlava, que demanava recolzament per doblegar les elites. Ho deia així.
13: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Que hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca, para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales.
0: Hola, vam veure que aquest és el marc mental en el que ens vol col·locar Pedro Sánchez. Tu et sents còmode, va semblar bé que digués votar-lo ell és estar al costat correcte de la història. És a dir, com si tot es reduís a un debat de o la ultradreta o Pedro Sánchez.
1: A veure, el Partit Socialista, diguem-ne, és una història llarga, no?, la que portem amb el Partit Socialista, i a mi el que em sap greu és que se'n doni compte ara que hi ha un problema amb les elites d'aquest país, perquè algunes veus, unes quantes, diferents veus, ja fa molts anys que li diem al Partit Socialista que hi ha un problema amb les elites d'aquest país, amb les elites econòmiques, financeres, immobiliàries...
0: Quin problema hi ha, Ada? Que manen molt, que influeixen
1: que
0: molt?
1: Que manen molt, que influeixen molt, que volen més, a més, sense límits, no? Que volen acumular i acumular, i cada cop hi ha més desigualtat, i cada cop hi ha més rics i pobres més pobres. Això ja fa temps, que, a més, això després ha tingut una nova onada on s'ha barrejat amb les noves tecnologies, les xarxes, l'algoritme, la guerra, no?, de la promoció dels discursos d'odi a través d'aquestes tecnologies, les fake news, la guerra judicial, tot això nosaltres ja fa anys que ho denunciem, el Partit Socialista ho ha descobert ara. Una mica tard ho ha descobert, perquè si haguéssim actuat abans contra les fake news, contra les guerres judicials i el lawfare, contra molts d'aquests processos de les elites, contra els òrgans democràtics del nostre país, això fa molts anys que passa, com dic, però quan li ha tocat al Partit Socialista, doncs ara ho ha descobert i ara en parla, no? Una mica tard, però bueno, millor tard que mai. Anem a mirar-ho així, millor tard que mai, el Partit Socialista se n'ha adonat compte que hi ha un problema de desigualtat i d'elits en aquest país, és hora d'actuar, però sobretot és hora d'actuar escoltant el carrer, perquè jo crec que el que li va faltar és una mica d'humilitat a Pedro Sánchez ahir i reconèixer que qui està liderant aquesta nova etapa no és ell. Qui està liderant aquesta nova etapa és la ciutadania al carrer, a les places, és el sindicat de llogateres, són les manifestacions històriques que estem veient aquests dies ahir mateix a Barcelona, és la convocatòria de vaga general que tindrem el proper novembre i que estic segura que serà un èxit, és aquest carrer el que està liderant aquesta nova etapa, afortunadament, i que així sigui, perquè crec que és la gran esperança ara mateix, és aquesta, és el carrer que la majoria social ha decidit sortir i dir prou, fins aquí hem arribat.
0: Ara també preguntaré per això de si us agraden aquestes vagues que hi ha convocades, però Laura Borràs, aquestes eleccions s'han precipitat. Mira que li havien preguntat de vegades a Pedro Sánchez si aniria a eleccions anticipades, que aniríem al 27. Laura, es precipita quan Junts diu que no, els decrets d'habitatge al Congrés divendres. Tu comparteixes al 100% la decisió del teu partit? Aquest no, els decrets d'habitatge.
9: A mi, deixa'm que a mi ahir tot això m'agafa mentre jo estic explicant Hamlet a la universitat i ja m'imagino aquest senyor reflexionant. Jo crec que és el president del govern que més ha reflexionat. Estaria bé que, a més de reflexionar, també actués, que és la premissa bàsica de qualsevol responsable polític, que té la responsabilitat d'actuar i de fer política, eh? Perquè els drets no es preserven només declarant-los. Els drets es preserven i es garanteixen actuant i fent polítiques. Llavors, ella es devia estar fent el seu to be or not to be, va decidir que som-hi i aleshores converteix un fracàs polític en una oportunitat electoral. Perquè no oblidem qui és Pedro Sánchez. O sigui, mira, Ofèlia li diu en un moment al rei Claudi, sabem qui som, però no qui podem arribar a ser. Bueno, sabem qui és Pedro Sánchez, però no sabem el que pot arribar a ser. Perquè qui és Pedro Sánchez? Pues és un prestidigitador polític. Ara faig desaparèixer el que no m'interessa i ho faig desaparèixer. Que tinc problemes a Ceuta, que tinc problemes judicials, que tinc les joies del CTP, que tinc una amnistia amb el Tribunal Constitucional. Pam! Aprofito que hi ha un cas que detona una situació que és una problemàtica que ve de molt enrere i que justament ella ha tingut un govern que teòricament va voler abordar aquesta qüestió i el recordem tots solemnament en el Congrés dient no hi haurà més desnonaments a Espanya, 300.000. Farem polítiques d'habitatge. On són aquestes polítiques d'habitatge? És a dir, on s'ha construït habitatge de protecció oficial? Com s'ha fet això? No s'ha fet. Per tant, ha disposat de 8 anys i no ha fet el que havia de fer. I llavors, fantàsticament, fent així l'arte de birli birloque, presenta una suposada derrota parlamentària en una oportunitat electoral. Llavors, a partir d'aquí, tot el que pugui dir Pedro Sánchez, jo, com vostè podrà entendre, ho poso molt entre cometes, perquè és un alumne avantatjat de Maquiavel. I aleshores sap aprofitar la vinentesa i si veritablement volia aprovar aquests decrets, si el que no s'ha fet en 8 anys es podia fer en 8 dies, per què no va continuar negociant fins a poder-ho aconseguir? Que dimarts passat érem aquí i semblava que això estava anant per aquest camí. Doncs probablement perquè no és que hagi aprofitat la derrota electoral, és que probablement això ha estat el seu punt d'inflexió per poder

utilitzar aquests decrets per poder quedar com a víctima d'una situació quan ell és qui té la principal responsabilitat. I perdona, perquè el senyor Carrizosa parlava del populisme. Bueno, a mi em sembla que l'apoteosi del populisme és poder dir des del govern que vicepresideixes que s'encengui al carrer i que la gent surti.

0: és que no s'han abordat una sèrie de qüestions polítiques fonamentals, com és, per exemple, les polítiques d'habitatge, i ara s'aprofita això per fer, i torno al que tu em demanaves, aquesta mena de dicotomia. O jo o la ultradreta, no? El senyor ministre que el dia abans de la votació ens posava a Twitter una pastilleta blava i una pastilleta vermella, i o els àtics o les places, o els fons voltor o tal.
1: O bé de vivienda o bé de buitre.
0: Bueno, però un moment, saps que hem de prendre la pastilleta dels nervis, perquè clar, quan aquest senyor està sabentes que té més propietats que probablement l'empresa que va desnonar la Mari Carmen, vull dir, que hi ha molt de... Clar, es pot fer tot això, però el cinisme és bastant important, eh?
1: Votar con V de vivienda o con V de
2: buitre? Home, sí, s'ha de tenir una mica de barra, diguem-ne, perquè, mare meva, les que portem dècades en l'activisme pel dret a l'habitatge fora i dins de les institucions, jo vaig estar a la fundació de V de vivienda. Era el 2006, i el Partit Socialista ni hi era ni se l'esperava, ni a les places ni a les polítiques d'habitatge.
1: O sigui, estaries d'acord amb la Laura, això que deia de han volgut solucionar en 8 dies el que no han fet en 8 anys?
2: Jo,
1: arribaries a dir això, tu?
2: Sí, jo crec que el Partit Socialista efectivament havia estat ralentitzant l'actuació en polítiques d'habitatge. De fet, em consta, perquè sé que per part del nostre espai polític, mesures que ja estava plantejant el sindicat de llogateres, com algunes de les que es van portar en els decrets, les portaven plantejant feia mesos, i qui estava frenant era el Partit Socialista, que és veritat que hi havia una majoria complicada en el Congrés, però si el Partit Socialista i Pedro Sánchez decideixen prioritzar una cosa, aquella cosa avança, i això ho hem vist amb altres temes. No ho havien prioritzat com no ho han fet durant dècades. O sigui, el Partit Socialista té relacions també properes amb el sector immobiliari i ha estat frenant moltes polítiques valentes d'habitatge durant aquests anys en aquest país. Si això s'ha mogut, ha sigut gràcies no a cap partit polític, no a cap institució, gràcies al carrer, gràcies a la Mari Carmen que va posar el cos, gràcies a les milers de persones que han acampat a Sol i a Plaça Catalunya i a altres places de tot el país. És gràcies a la gent. Hi ha hagut un fracàs institucional rotund. I això ho hem de dir perquè això és perillosíssim, perquè això genera una distància entre la institució i la ciutadania, genera l'antipolítica, i això, malauradament, l'extrema dreta ho sap aprofitar molt bé. Per tant, hi ha hagut un fracàs institucional, les dretes van tombar clarament dos decrets que eren insuficients, que no ho arreglaven tot, però que salvaven vides, com es va demostrar, perquè les hores que van estar efectius aquests decrets, es van salvar vides, es van aturar desnonaments amb aquests decrets, es van prorrogar contractes de lloguer, i per tant, jo, de tot el caos en el que estem ara mateix, per mi la millor notícia és que els dos decrets avui tornen a anar. I aquests dos decrets s'aproven i estaran unes setmanes vigents i es salvaran vides, que és per el que ha de servir la política institucional, per salvar vides i per ajudar a la gent a resoldre problemes tan bàsics com és el tema de l'habitatge.
1: Carrizosa, agafa el fil de l'ada. És a dir, aquests decrets avui s'aprovaran, no?, en la Diputació Permanent. Hi ha qui diu que això és una estafa,
3: que
1: és una trampa, i hi ha qui diu que és perfectament legal, tu.
3: Si em deixes molt breument abans de parlar dels decrets, o sigui, jo crec que tots són càlculs electorals. La política aquí a Espanya, a Catalunya i al món sencer, al món occidental, s'ha mogut cap al populisme. I el senyor Sánchez el que ha fet és moure's i moure el Partit Socialista a l'esquerra populista. I ara què es produeix? Es produeix una confrontació a les esquerres. Ell vol envair aquell espai que abans no era del Partit Socialista, però que li està menjant per l'esquerra. I això provoca una confrontació i unes exclamacions per part dels sectors de tuada, amb tot el respecte, que us amoïneu perquè diu, ei, que este es mi espacio, yo he estado haciendo todo esto, no me quieras comer la tostada. I a mi em recorda molt, i amb això acabo, quan Junts es va passar a l'independentisme, també per càlcul electoral, i els d'Esquerra Republicana deien, però si els independentistes som nosaltres, i ara passa el mateix a l'àmbit de l'Esquerra Republicana.
1: Per dir-ho més correcte, Carrizosa, hauries de dir quan Convergència es va passar a l'independentisme, perquè Junts va néixer, ja
3: sé,
0: quan
3: Convergència va virar i al final va acabar en Junts.
0: Junts es va crear l'any 2020, amb pandèmia...
3: Laura, deixa'm un moment. I respecte als decrets, o sigui, és evidentíssim que això és un frau al Parlament. O sigui, el Parlament aprova, rebutja una cosa 4 dies abans i el govern diu, vale, pues lo llevo a la Diputación Permanente, que altera las mayorías, y ya lo tengo.
1: Que és legal. Digueu bé,
3: és legal.
1: Abogado Carrizosa, digueu bé, és legal.
3: És legal, però la jugada democràticament sembla no em diguis immoral. Que no és objectivament carota.
0: Jo crec que estem parlant de desnonament.

0: menys, i el que pretén Pedro Sánchez és fer una opa hostil a tot allò que hi ha a la seva esquerra i aprofitar per desnonar-los presentant-se com la suposada solució a un problema que, insisteixo, ha tingut 8 anys per resoldre. Aprofita aquest moment en què no hi ha un nom clar, no hi ha un candidat clar, hi ha una temàtica que se l'aprofita. I què fa amb els decrets? Perquè, clar, és que tu estaves dient la legitimitat democràtica. El bar democràtic...
1: No, jo no he parlat de legitimitat,
0: no,
1: eh?
0: El bar,
1: que és legal, no?
0: El bar democràtic, aquesta mesura, no la passa. És a dir, no podem parlar de combatre el populisme amb més populisme. No pots canviar les regles del joc a la meitat del joc. És a dir, si ell volia haver-ho aprovat, podia negociar. Com que no ho va fer... Això
1: perquè
0: va...
1: vosaltres no li vau aprovar.
0: No, és que un moment. És que les mesures que proposava Junts per salvar vides, que ara es deia, les proposava Junts, eh? Anaven fins i tot més enllà del que proposava el mateix PSOE. El que vull dir és, si tu vols negociar, ho aconsegueixes, i si després aprofites això per fer el doble salt mortal i anar a eleccions, però després ho vols aprovar per la Diputació Permanent perquè l'ordre de majories et beneficia, parlem de la seguretat jurídica. Qui pot aconseguir seguretat jurídica en aquest congrés, en aquest context, sabent potser que després d'unes eleccions això tornarà a canviar? És a dir, que no li preocupen les persones vulnerables, li preocupa el moment de l'oportunitat i el possibilisme polític.
1: Va, que és molt interessant sentir totes les opinions. Ada Colau, tu defenses jo crec que Pedro Sánchez ho hagi portat?
2: És que m'és igual. Evidentment, Pedro Sánchez ja ha demostrat moltes vegades que té una gran capacitat estratègica de sorprendre, de virar, de fer un canvi de guió, no? Que és una mica així, que fa performance, no? Molt sorpresiva i quan té un problema en un lloc, doncs apareix per un altre. Això és habitual a Pedro Sánchez, no és nou. Però m'és igual, o sigui, aquí hi ha vides en joc i estem parlant del dret a l'habitatge i estem parlant de que les institucions porten massa temps fallant i que la gent no pot més. I per això la Mari Carmen va posar el cos malgrat tenir 87 anys i encara està a l'hospital i està en unes condicions greus de salut. I per això milers de persones han sortit al carrer i han dit no tornem a casa fins que no hi hagin mesures valentes que realment canviïn estructuralment i aturin l'especulació. No ens conformem amb molles. Per tant, aquests decrets, insisteixo, no són una mesura de Pedro Sánchez. És uns mínims que amb l'equilibri que hi havia en el Congreso van arribar, però aquests mínims els sindicats de llogateres van demanar que es votessin, perquè canviaven ja la realitat de molta gent. No es pot jugar amb la vida de la gent. No es pot aprovar un decret i després tombar-lo o negociar-lo i després tombar-lo com va fer Junts, em sap greu, Laura, però Junts va negociar aquest decret, es van incorporar coses que al sindicat de llogateres li semblava malament, que li semblava malament també a l'Espai de Sumar, perquè eren avantatges fiscals per propietaris, etcètera, que no tocaven aquest decret, i es van incorporar perquè hi havia una negociació i malgrat aquesta negociació, al darrer moment es van tombar. Per tant,
0: perquè
2: això és jugar amb la vida de la gent. Això és jugar amb la vida de la gent. I mentre han estat aprovats, s'han aturat desnonaments.
1: Ara hi ha eleccions, i tant el Carrizosa com la Laura han apuntat aquest espai de les esquerres, que de moment no té un líder clar. Però, Ada, aquí haig de parlar de tu, perquè és notícia d'avui, és un teletip de fer que estigui llegint, que l'executiva de Junts...
2: De Junts?
1: Ah, perdó.
2: Compte. No,
0: això sí que seria sorpresa.
2: Això sí que seria
0: igual. Jo
2: això sí que seria
0: alguna cosa.
2: Notícia,
0: però
2: això seria una notícia.
1: No, estava llegint i el meu cap, Laura Borràs, què m'estàs fent?
0: A sobre, veus? No, si és que la culpa sempre la que...
1: L'executiva de Comuns, disculpeu, s'ha mostrat favorable a que l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, sigui la cap de cartell del Front Ampli, mentre que l'Ernest Urtasun es perfilaria com número 1 per la província de Barcelona. Ada, tu ets a totes les travesses per encapçalar el que s'anomena el Frente Amplio. Què ens en pots explicar?
2: Doncs puc explicar bàsicament el que ja he anat explicant els últims dies, és a dir, els partits tenen els seus òrgans que van fent els seus passos, van fent propostes de noms. Jo ja havia dit que m'ho havien proposat, no?, en dies anteriors, com li han proposat altres persones també, però el tema no va de noms, o sigui, han de ser molts noms en tot cas, no ha de ser un sol nom. El moment requereix un front ampli. Jo crec que això ho està dient tothom, ho està dient al carrer, i és una evidència, o sigui, avança l'extrema dreta, i no s'entendria que no anéssim totes juntes, els que estem a l'esquerra, no? Les formacions que estem a les esquerres. Hi ha un programa claríssim, o sigui, hi ha un programa de dret a l'habitatge, de fer polítiques valentes per aturar l'especulació. És així que s'aturarà l'extrema dreta, no simplement anant junts. Vull dir que anar junts és una condició necessària, però no suficient. Ha de ser anar junts per fer polítiques valentes amb dret a l'habitatge, amb la defensa dels serveis públics, amb defensa de drets i llibertats fonamentals. I hi ha un programa comú que està molt clar i que l'està posant al carrer sobre la taula. Aleshores, jo crec que cal simplement un instrument electoral que acompanyi i reforci el que és la demanda social al carrer. I per això cal anar totes juntes. I per tant, jo he dit, i ho he dit en altres ocasions, vull dir que no defujo la pregunta, jo no tenia previst tornar a la primera línia, tots sabem que ara mateix la política institucional és un lloc bastant hostil, però també entenc que és un moment històric molt important, on realment pot guanyar l'extrema dreta.
1: La cosa no va de noms.
2: I davant d'això crec que tothom és necessari.
1: La cosa no va de noms, dius, però aquest instrument electoral del que m'estàs parlant, aquesta candidatura, l'ha d'encapçalar una persona. I tu estàs disposada a encapçalar-la?
2: El que és important és que les persones es posin al servei de crear consensos perquè estigui el màxim de gent a dins d'aquest front ampli. Per tant, qualsevol de les persones que estem allà, en els diferents noms que van sortint a les notícies, que no surten només el meu, surten altres, jo crec que ens hem de posar a disposició, primer ser-hi totes, i que hi hagi una cosa el més coral i àmplia possible. I després estar disponibles perquè es generin els consensos entre les formacions polítiques, perquè això sí que ho han de negociar no persones concretes, sinó formacions polítiques, i s'ha de respectar el procés intern, les converses, que fa mesos que duren i que s'han accelerat, òbviament, ara amb la convocatòria d'eleccions. Doncs ara les formacions polítiques estan parlant entre elles i jo espero que les seves negociacions arribin a bon port, perquè si no, com a ciutadana progressista, em sentiré profundament decebuda i em semblarà inacceptable que no estiguin totes les formacions en aquest front ampli.
1: Estàs pensant en Podemos, clar. No, tu estàs demanant que Podemos estigui dins d'aquesta coalició.
2: Estic pensant en Podemos i estic pensant en Compromís i estic pensant en Més i estic pensant en la Xa i estic pensant en moltes altres formacions. És a dir, no s'entendria que a nivell estatal hi hagués més d'una proposta electoral a l'esquerra quan el programa electoral, ara mateix per la situació que tenim, crec que el tenim clar totes i és comú. Vull dir, és la defensa del dret a l'habitatge i polítiques valentes contra l'especulació, és la defensa dels serveis públics, és la defensa de la pau en un món on creix el bel·licisme, la guerra i el genocidi, i crec que amb aquest programa comú i amb la demanda que hi ha ara mateix al carrer, el que hi ha és un mandat de la ciutadania. I per tant, totes les persones que puguem ajudar hem de fer un pas al davant. I des d'aquí faig la crida a que tothom faci el pas endavant, però juntes, ho hem de fer juntes.
1: Però,
2: perquè ara, si no serà un fracàs i estarem decebent a un munt de gent.
1: Perdona que et repregunti, eh?
2: Sí, però, però que ets periodista.
1: No, vull saber si...
2: I ets bona, a més.
1: Si em queda clar...
2: Tothom sap que ets una bona periodista.
1: No, però tu estàs disposada a encapçalar aquesta candidatura. De què depèn? Perquè crec que ens estàs dient que sí, estàs disposada.
2: Jo estic, insisteixo, respectant que hi hagi una conversa entre formacions polítiques que són les que han d'arribar a acords. I això... Em sap greu, entenc que els periodistes feu la vostra feina, però aquests acords no es produiran a través de declaracions en entrevistes o fent titulars. Es faran seient a una taula i totes les formacions polítiques i a posant-se d'acord amb el que calgui, però posant-se d'acord. I això es farà seient a una taula entre formacions polítiques, no fent declaracions als mitjans, que igualment entenc que la ciutadania vulgui saber, que els periodistes vulgueu saber i que nosaltres ens expliquem. Però finalment, que això es pugui tancar, ho faran les formacions polítiques i ho faran segudes a una taula i espero que tinguin èxit, perquè el moment històric ho requereix.
1: En primàries o sense primàries?
2: És que també això ho hauran d'acordar les formacions polítiques. Queda molt poc temps, i en pocs dies, vull dir que no és una cosa fàcil d'organitzar en tan poc temps, però en tot cas és un dels instruments possibles, però en tot cas és una cosa que s'ha d'acordar entre les formacions polítiques segudes a una taula, insisteixo.
1: La Laura Borràs s'acaba el dit, eh?
3: Bueno, és
1: ara
3: que jo
1: sembla
3: crec
1: una
3: que...
1: roda de premsa, no. Ada, perdona.
3: No, jo crec que teniu aquí el vostre moment entrevista, però es pensava
2: no,
3: que
2: no,
3: estava
2: no, mal. No, és una entrevista,
1: que sí, Laura, el que passa que has d'entendre que avui...
3: Que tens aquí la protagonista de la notícia. Però...
1: No, una, diem una de les protagonistes. Té raó Ada Colau, que no és només el seu nom el que apareix. Mònica García també sona amb molta força. Hi ha altres noms. Però un és aquest. L'altre és Rufián, que no he preguntat per Rufián. Què passarà? Va, Laura, tu volies parlar d'això o no? Només...
3: Ara m'esmentes el Rufián.
4: Jo també,
3: que ja el vaig patir en la meva època a Madrid. No, jo,
1: aviam... El vas patir, a l'època a Madrid?
3: Sí, jo sempre intento fer servir les paraules amb propietat i faig servir el verb no d'una manera casual, sinó amb tot el significat. Però deixa'm dir que, fixeu-vos que estem parlant... Jo parlava de prestidigitador quan deia que Pedro Sánchez el que havia organitzat. I he parlat de que vol desnonar tot el que hi ha a la seva esquerra i ara tots aquests moviments que es produeixen. Però és que una de les accions més profundes d'aquesta convocatòria electoral és justament que Pedro Sánchez el que fa, que és molt hàbil, és canviar l'eix. I en lloc de convertir qualsevol elecció en un plebiscit sobre la seva gestió, sobre allò que ha fet o el que no ha fet, etc.,
0: No, ho converteix en un plebiscit ideològic. I, per tant, l'eix que li interessa ara a posar al damunt de la taula és l'eix esquerra-dreta. Jo, com que les eleccions espanyoles, que fixa't que els catalans allà representa que som els perifèrics. Jo sóc autocentrada i miro les coses des de Catalunya. No m'agrada ser perifèrica en la meva pròpia vida i en allò que té a veure amb les qüestions que tenen.

0: anar a veure amb Catalunya. Per tant, jo m'ho miro des de la perspectiva nacional. Clar, per les Espanyes, diríem, l'interessa que l'eix estigui en l'eix esquerra-dreta, més que no pas en l'eix nacional, que per ells és un problema territorial i per nosaltres és l'eix nacional. En el seu moment, jo vaig proposar un front independentista al Congrés dels Diputats. Dient.
1: Me'n recordo molt. Recordo molt que ens ho vas dir aquí.
0: Què és el que hem de fer?
1: Sumem els vots.
0: Sumem però tots
1: no va,
0: els vots.
1: Allò no va...
0: Que cadascú pugui no votar a la seva formació política i que diumenge sapiguem que hi ha un grup independentista català que defensa els interessos de Catalunya al Congrés dels Diputats. És a dir, que Pedro Sánchez es vol apropiar, en aquest cas, d'aquest debat
1: de
0: i convertir-lo en un plebiscit ideològic per justament evitar que parlem de la seva gestió. Ara bé, ell vol fer política sempre des del xantatge emocional. Plantejar-ho d'aquesta manera és també mirar de tenir vots captius. Perquè què busca ell? Adhesions. Oh, és que ve la ultradreta. Bueno, perdoni, i vostè què
1: està fent? Ada, tu creus que realment Pedro Sánchez pot buscar el que diu la Laura Borràs, aquest vot útil? Vot, no? Adhesions, diu ella.
0: Busca adhesions perquè té un full de serveis que no permet que hi pugui haver gaires adhesions.
1: A veure, o el caos, o jo, o l'extrema dreta.
0: Bueno, però això li va sortir relativament malament a De Gaulle. Va anar a unes eleccions i les va guanyar, però després, perquè va vincular el seu nom al caos, després va ser desallotjat. És a dir, que Pedro Sánchez és hàbil, per això he esmentat a Hamlet, perquè no sabem el que es pot convertir, però que ara està intentant portar aquesta qüestió a aquest debat, em sembla que és d'una evidència meridiana.
2: A veure, jo crec que hi ha part de veritat i hi ha més coses. O sigui, també hi ha que, efectivament, ara mateix al Congrés dels Diputats hi ha unes majories parlamentàries on hi ha una aliança de les dretes que bloqueja qualsevol política progressista valenta, com s'ha intentat fer amb el tema de l'habitatge, però com ha passat amb altres coses també, que s'ha pogut avançar molt menys perquè hi havia una aliança de les dretes que bloquejava. I, per tant, si hi ha aquesta aliança de les dretes, efectivament arriba un moment de bloqueig on no es poden aprovar les polítiques que intenta impulsar el govern i això, efectivament, en algun moment, no, ha de desembocar en unes eleccions. Que això, a més, Pedro Sánchez ho vulgui utilitzar per no parlar dels problemes que efectivament té, perquè té problemes de corrupció greus que l'afecten, té una mala gestió amb el tema de Ceuta durant el mes d'agost, que ha tingut conseqüències molt dures per moltíssima gent de vulneració de drets fonamentals, tant per les persones migrants, menors especialment, com per les persones habitants de Ceuta. Vull dir, que és veritat, ha tingut diverses situacions, no, que el posaven en crisi i que ara mateix està intentant utilitzar aquest moment per no parlar dels seus problemes, diguem-ne, no? I mirar, sí, Pedro Sánchez està fent això? Sí, però el problema del que parla Pedro Sánchez és real, també. O sigui, hi ha un bloqueig al Congrés dels Diputats i hi ha una necessitat, insisteixo, que ho està dient al carrer, que no ho està dient, és igual el que diguem els partits polítics. Hi ha milers de persones al carrer que han sortit i han dit que no tornen a casa fins que no s'aturi l'especulació i que no es conformen amb molles, cosa que estic totalment d'acord. I crec que això és un moment polític que ho canvia tot, que afortunadament ho canvia tot. O sigui, a la democràcia, quan la ciutadania decideix sortir i dir els partits no estan servint, les institucions no estan servint, cal que la ciutadania es mobilitzi perquè les institucions vagin més enllà, molt més enllà del que han anat fins ara, perquè tal com diu el sindicat de llogateres, efectivament s'està veient un Congreso de los Diputados segrestat per als especuladors. Doncs, efectivament, aquest és un moment històric nou i cal estar a l'alçada d'aquest moment.
1: Carrizosa, només afegeixo que la COE s'ha manifestat, veu inadmissible, la vaga general anunciada pels sindicats, dubte de su encaje jurídico, perdoneu que ho estava traduint, del seu encaix jurídic, i sosté que les reivindicacions queden al marge de la gestió empresarial i que no tenen una naturalesa laboral. La COE protestant per aquesta vaga general a través d'un comunicat. Carrizosa.
3: Mira...
1: Perdona, us presenteu Ciutadans?
3: No ens presentem. No. Ciutadans, de moment, no ho han decidit els òrgans, però de moment, que jo sàpiga, no.
1: Digues el que...
3: Mira, en quant a... Primer, en quant a això de les candidatures i la de Colau, companya de tertúlia i tal, no m'estranya que et proposi nada perquè ets molt bona en lo teu. Ets bona.
2: Gràcies. Suposo...
3: Expliques molt bé
2: és
3: això.
2: És un complido o és jo... un caramelo
3: envenenado? No, és un complido real, perquè jo t'escucho i digo, lo hace bien para lo suyo. Això és,
1: ui, que ricosa, que acabaràs votant al Frente Amplio.
3: No, per això, precisament, digue'm clàssic, però a mi no m'agraden aquests Frentes Amplios d'esquerra, perquè em recorden el que està passant a França, que ja li agradaria probablement al Frente Amplio aquest que acabéssim com França, que és Mélenchon, que és l'esquerra radical, insumissos, contra Le Pen. i aquí seria Vox. I en aquest sentit jo preferiria una Espanya que tingués un Partit Socialista d'esquerres, un PP de dretes i un partit de centre. Això
1: o sigui, trobes a faltar, trobes a faltar el centre ideològic, que sembla que jo crec, és veritat que no se'n parla.
3: És que és veritat que no se'n parla i que la dicotomia política sempre està mirant a Vox per fer patir el Partit Popular, per fer créixer a Vox i per, correlativament, justificar una esquerra populista que planti cara a Vox. I aquesta deriva de la política a mi és el que em preocupa, eh? Aquí a Espanya i arreu. I en quant a la vaga que em deies, per contestar molt breument, perquè les meves companyes també parlen molt, eh? I a mi m'agradaria dir això. Mira, la vaga no és veritat que no sigui legal. O sigui, és legal. L'interès difús i des del moment que posen els salaris baixos, jo discrepo del president de la COE. Però el que sí que també he dit és que més mereixen els perjudicis d'una vaga a les institucions, l'administració, que ha fallat en la cura dels treballadors i dels lloguers i de la vivenda, que no pas als empresaris, perquè aquí a Espanya la diferència, els sous són baixos, primer perquè tenim una baixa productivitat, però segon perquè tenim microempreses majoritàriament. Aquí no som a Alemanya, que tenen grans empreses i que tenen una productivitat més alta i poden...
1: Mira, de la vaga, en donarà temps de parlar-ne. És que ara pateixo pel temps, perquè la Laura Borràs crec que hi deu empunes de marxar, Laura. I no vull que marxis sense comentar que avui el Constitucional torna a deliberar el tema de l'amnistia. Tothom dona per fet que Carles Puigdemont podria tornar abans de les eleccions. Laura, jo voldria preguntar-te si veus possible que torni ja immediatament, si has parlat amb ell. I una cosa més, si podem descartar del tot que Carles Puigdemont fos el candidat de Junts. Mira, a la general.
0: Justament ahir parlàvem d'això amb el president i vam riure a costa d'aquesta pensada que algú ha tingut, que quan el president va fer l'entrevista al Times i va dir que ell passejaria pel país i prendria el pols una mica tot, pot haver-hi algun despistat que hagi pensat que aquest país no és Catalunya. Aquest país és Catalunya. I el president, que va marxar com un home lliure, que ha estat 9 anys a l'exili, quan hi ha hagut totes les aliances possibles per intentar portar-lo, tornar-lo emmanillat, empresonar-lo, jutjar-lo, finalment sembla que serà possible que pugui tornar igualment com un home lliure. I, per tant, vol tornar en aquest sentit amb el que va marxar, com a president d'un país i tornar amb un retorn que és un retorn de país, no de partit. Per tant, em sembla que la dignitat institucional amb què ha exercit el càrrec no és compatible, en aquest cas, amb poder anar a unes eleccions de candidat a Madrid. Una presidència de la Generalitat, encara que hi ha altres exemples, potser més galdosos, de poder anar a Madrid a fer altres coses, no és el cas del president Puigdemont. En qualsevol cas, Pedro Sánchez, una legislatura marcada per l'amnistia, avui estem parlant de Pedro Sánchez i no de les conseqüències polítiques d'haver dut a terme una determinada manera d'abordar un conflicte polític que es va evacuar a la qüestió judicial i que en algun moment haurà de tornar a la política.
1: Laura, per tant, descartem completament cap de cartell a les eleccions espanyoles. El veurem al Parlament com a cap de l'oposició?
0: Això ho decidirà el president. Jo, evidentment, ara tu m'has preguntat si he parlat amb el president i a propòsit d'aquesta qüestió, ahir vam riure una estona amb aquesta ocurrència. El que ell decideixi fer, quan ho decideixi fer i com ho decideixi fer, naturalment li correspon a ell de dir-ho.
2: Jo m'alegro que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya perquè s'acaba un moment d'excepcionalitat judicial que ha durat masses anys i, per tant, d'això me n'alegro. Ara, Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades, milions de persones amenaçades per desnonament, milions de persones amb contractes de lloguer que acabaven i no seran prorrogats per dos decrets que ha tombat Junts. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entén, de fet, més de la meitat dels votants de Junts estaven a favor d'aprovar aquests decrets i no entenen que no s'hagin aprovat. Per tant, crec que tindrà problemes amb el tema de la
0: Deixem que els votants de Junts parlin com a votants de Junts. Ja, vostè afirma que saben el que voten o que pensen els votants de Junts i jo el que sé és el que veiem a la gent que ens diu i el president podrà anar per tot arreu, i les mesures que ha posat Junts sobre la taula, treballades, defensades, que busquen que no hi hagi vulnerabilitat a cap banda, s'ha dit clarament que no hi pot haver persones vulnerables desnudades.

0: onades, però que no s'ha d'evacuar la responsabilitat de protegir els vulnerables en altres propietaris que poden ser també vulnerables. Per tant, nosaltres fèiem una proposta molt sòlida, es va defensar fins al darrer moment i potser l'operació de Pedro Sánchez ja era que caiguessin aquests decrets per poder presentar-se a les eleccions i, a més fer-ho com a víctima.
1: Ens estem repetint, que ho hem dit. Un minut, Ada, m'ha quedat rufiant a l'aire, s'ho està rumiant. Ai. Rufián formaria part d'aquest front ampli o no?
2: Ja. Doncs, tant de
1: bo. No esteu parlant amb
2: ell? Tant de bo. No sé, Gabriel Rufián en un moment donat va generar molta expectativa, no?, perquè va defensar amb molta vehemència el front ampli i jo ho vaig celebrar públicament. Però després ens va dir, no?, que Esquerra Republicana no volia estar en cap front ampli i, per tant, es descartava. Crec que això, doncs, de sabia també a molta gent. I ara sembla que s'ho està potser tornant a pensar. Tant de bo també Gabriel Rufián estigués en aquest front ampli. Tant de bo.
1: Ho hem de deixar aquí, les 9 i 10 en punt. Laura Borràs, mira, he complert el temps. No, ni jo m'ho crec, amb la de coses que volia parlar amb vosaltres. És molt interessant tenir-vos aquí. Disculpeu-me si no podeu parlar tot el que vulgueu. Sobretot Carrizosa, potser...
3: No, jo entenc que avui la protagonista era l'Ada.
1: Però de veritat que és interessant aquest trio que hem muntat aquí els dimarts, que duri per molt temps. Ada Colau, gràcies. Laura Borràs, Carlos Carrizosa.
3: Gràcies.
1: Vinga, doncs ara continua aquí el programa El Cafè d'Idees, amb la xerrada política que té l'actualitat per protagonista aquestes eleccions, amb Pilar Velasco, Montserrat Nebrera i Quico Sallés, que venen de seguida.
4: Nos debemos a nuestro espacio político y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
5: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció.
6: Junts s'ha passat 3 anys torpedinant la legislatura i qualsevol avenç per al nostre país.
7: És una vaga general convocada, evidentment, contra tots aquells polítics que viuen agenollats davant de la patronal immobiliària, però també és una vaga general contra aquells que porten 4 anys arrossegant els peus.
8: Sí, la convocatòria de jornada de lucha debe de realizarse antes de que se inicie el proceso oficial de campaña electoral.
9: Una gran movilización de carácter social que tiene que tener una dimensión laboral, porque en efecto la vivienda es un problemón para millones de españoles, pero es que los salarios también lo son.
1: Va. 9:12, 9:12, aquí estem al Cafè d'Idees, a la 2CAT i a Ràdio 4, amb la Montserrat Nebrera, és professora de Dret Constitucional. Nebrera, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
1: Escandalitzada amb això dels decrets?
10: Home, una miqueta.
1: Sí?
10: Pels juristes, segurament, com en general tot el que afecta el món del dret utilitzat per la política, de tant en tant ens escandalitzem. I aquesta és una de les situacions.
1: Quico Sallés, periodista del Món.cat, bon dia.
11: Molt bon dia.
1: Que perquè no l'agafés la pluja, ha dormit pràcticament en aquest plató. O sigui, crec que és aquí des de les 5 del matí. Quan he vingut ja hi era.
11: Avui tinc un buit.
1: No m'ha semblat que feies una acampada de protesta.
11: Pràcticament.
1: Quico Sallés, hi ha partit? Tu creus que Sánchez pot revalidar la Moncloa? Ara hem estat escoltant el que deien Carrizosa, Laura Borràs i també Ada Colau.
11: Com diria Joan Sales, què no hem vist que ja sembla impossible?
1: I més o sigui, hi ha partit, tu creus?
11: Ja, i tant que hi ha partit. Això... Queden 54 dies.
1: Però les enquestes donen un avantatge molt clar a la dreta.
11: Sí, però les enquestes són el que són, també. Ja. És veritat que hi ha tendències, però quan veus aquests discursos de la dreta i la dreta visigòtica, aquí insistint amb el rotllo aquest del Puigcerdà...
1: La Nebrera riu quan has dit la dreta visigòtica.
11: Hosti, això ja veus... Hosti, no. ja comences desacreditant el camp de joc, malament, vol dir que algun temor tens, alguna cosa està passant, i que clar, és que la gent al final el vot és secret i la gent vota el que li dona la gana. I aquí entren molts fenòmens, i 54 dies ara és una eternitat
1: en política. Del que està parlant el Quico, no sé si companys podem recuperar els totals que tenim de Feijó, de Ayuso i d'Aznar, el que estava parlant el Quico, és que ahir vam sentir veus del Partit Popular ja d'alguna manera alentant sospites de tupinada, de que la cosa potser no era del tot neta. Ho deien així, a veure si la Nebrera em dona la seva opinió.
12: Es la única buena noticia que Sánchez podía dar a estas alturas. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos.
13: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Y que tengamos que estar con estas dudas demuestra hasta dónde hemos llegado en España y a lo que nos hemos llegado a acostumbrar. Sí, la...

0: coalición actual de gobierno pudiese formar otra vez gobiernos. Es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminen.
1: Nebrera, tu que vas formar part d'aquest partit fa anys. Però què et sembla?
2: Tres anys de les meves sis dècades.
1: Tres anys.
2: Sí, del 2006 al 2009.
1: Què et sembla aquesta polifonia de veus que sentíem ahir per part del Partit Popular i insinuant que pogués haver-t'ho opinada?
2: Jo crec que és un flac favor al sistema democràtic en general. És a dir, aquestes cants de sirena respecte de la corrupció del sistema, quan sabem perfectament fins a quin punt està taxat, mirat, controlat, no cal. Si realment alguna cosa hi ha de joc, és justament, el meu parer, que qui ara sembla que és l'alternança política d'una democràcia sana, no? Altres partits vindran i governaran i a veure com ho fan. Això no es pot malmetre estenent ombres de corrupció en el sistema electoral perquè és l'única cosa que ens queda. Ja hem posat en entredit que si el sistema judicial no va, que si la fiscalia està afinada, que si... Queda una sola raó per la qual el sistema democràtic pot mantenir-se i és que el pluralisme polític es pugui manifestar a través de les urnes. Voti cadascú en consciència i acabi decidint-se si hi ha una alternativa al que hi ha. Però, si us plau, ja posar-se una vena abans de la ferida, suposant que si guanyem, molt bé, no hi ha corruptela, però si ho perdem, sí que n'hi ha hagut, home, jo crec que no és de rebut.
1: Quico, tu, escoltant la tertúlia que hem mantingut, tindries clar qui pot ser la líder d'aquesta esquerra, d'aquest front ampli?
3: Home, jo crec que el nom comença per Co i acaba per Lau. Vull dir, és
2: com
3: evident.
2: La llei d'arranjaments urbans.
3: A més a més, té nom de personatge de conte de fades. Amb això, jo, home, evidentment. I a més, avui, amb tota la dialèctica seva habitual, etcètera, molt hàbil, per altra banda, certament un punt audaç, i fins i tot això de a última hora tirar la canya al rufián, sabent que això afableix molt el posicionament, perquè els comuns saben una cosa perfectament, i és que en aquestes eleccions els jugadors catalans ho tenen molt difícil. És molt difícil, precisament per el que comentava Borràs també a la tertúlia. L'eix marcat plebiscitari, pràcticament ideològic, en aquestes eleccions espanyoles, doncs és un espai que no deixa certa comoditat. I després de tot el que ha passat, sobretot a les darreres tres setmanes, no?
1: O sigui, que els candidats catalans ho tindran malament.
3: Ho tenen més difícil per entrar en aquest debat. Al lloro, tenim present quina és l'eix nacional que puguin presentar. Una altra cosa és després quins pactes puguin arribar, etc. Això ja no entro, però sí que és veritat que hi ha una altra dialèctica amb aquestes.
1: Ahir al vespre Barcelona va acollir una multitudinària manifestació a favor de la vivenda, demanant mesures com els contractes indefinits, drets pels llogaters. El sindicat de llogateres, ja ho sabeu, fa una crida a la vaga general. L'acampada a Plaça Catalunya segueix activa i anem en directe, ja hi ha el nostre company, el Bernat Herrandit. Bernat, bon dia.
4: Bon dia, Gemma. Continuem en peu aquesta protesta i, de fet, no sé si ho veieu, però cada vegada hi ha més tendes i més logística per protegir aquest campament aquí a la Plaça Catalunya. No tenen una dada fixa per aixecar-lo. De fet, diuen que és l'assemblea que ha de decidir quan s'acabe aquesta protesta, però ells el que fan és mirar amb moltes ganes aquesta convocatòria, aquesta possible convocatòria d'una vaga general que ahir van apuntar els sindicats Comissions Obreres i UGT, i aquí fa dies que van demanant. De fet, va ser el clam principal de la manifestació d'ahir aquí al centre de Barcelona. El sindicat de llogateres, malgrat la convocatòria electoral, creu que és l'eina adequada per aconseguir abaixar els lloguers, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir prohibir l'especulació, també per aconseguir que s'augmentin els impostos a la riquesa per tal de construir pisos públics i per tant, habitatge assequible. Per tant, es demana la vaga de lloguers, la vaga de general per als lloguers, tant aquí com a la manifestació d'ahir, que el sindicat de llogateres considera que va ser un èxit, que va superar les seves expectatives. Ens diuen que van venir aquí unes 120.000 persones. Sabeu que la Guàrdia Urbana rebaixa aquesta xifra fins a les 20.000 que es van concentrar per aquí, pel centre de Barcelona, a última hora, sobre les 10 de la nit, quan de fet el sindicat ja havia desconvocat la manifestació. Es van donar algunes situacions moments de tensió perquè alguns manifestants van llançar pedres, bengales i altres objectes al cordó policial i els Mossos van respondre amb càrregues i bales de foam per tal de mobilitzar, de retirar els manifestants d'aquí dels carrers del centre de la ciutat. Aquesta és la situació avui al matí, de moment calma, sabem que hi ha 13 detinguts i 28 Mossos ferits, però aquí a la acampada el que es mantenen pensant sobretot és en la vaga general aquesta que els sindicats ja s'han obert la porta a convocar.
1: Bernat, gràcies. Això és el que passa en directe a 9 i 20 del matí a Plaça Catalunya. Ho estàvem comentant abans, avui el Consell de Ministres aprovarà un decret d'habitatge similar al que el Congrés va tombar divendres. Per això li hem començat preguntant a la Nebrera què li semblava ella com a advocada, si era legal, si era moral, si era legítim, etc, perquè és un decret que aprovarà segur la Diputació Permanent. Hem demanat a l'advocat expert en habitatge, Pablo Feu, que avui s'assegués amb nosaltres al Cafè d'Idees. Advocat Feu, gràcies per ser-hi. Bon dia.
5: Gràcies a vostè. Bon dia.
1: Quin opina vostè com a jurista el fet que el govern, avui el Consell de Ministres, porti aquests decrets que divendres no van tirar endavant al Parlament, els porto i que els aprovi la Diputació Permanent?
5: Bé, és una mesura admissible. Evidentment ha de ser un decret diferent, perquè no poden ser els mateixos. Han de variar alguna cosa, tots imaginem que variaran poc. El contingut essencial serà el mateix. Però jo crec que estan insistint molt en la tirita. Estan insistint molt en una política d'habitatge com la que portem en els últims 20 anys, basats exclusivament en pal·liar els efectes d'un mercat immobiliari que està clarament abocat a una actuació especulativa. I, per tant, les mesures no són per cauteritzar aquesta causa, sinó per minimitzar les conseqüències. I crec que és un nou error en la política d'habitatge.
1: Aquests dies, que tots l'estem escoltant amb atenció, vostè quan dona entrevistes, jo li he sentit dir que mai s'ha fet res amb 40 i escaig, 47 anys. És a dir, ara fa un moment Laura Borràs deia han volgut solucionar en 8 dies el que no han fet en 8 anys. Però és que vostè arriba a dir és que no s'ha fet res en 47 anys.
5: Però és que
1: I
5: no ho
1: per
5: ha fet
1: això
5: ningú.
1: Estem com estem.
5: És que no ho ha fet ningú. Fixi's, la Constitució en matèria d'habitatge posa en joc 3 articles. L'article 33, l'article 38 i l'article 47. Uh-huh. L'article 33 el que fa és garantir i elevar a dret constitucional la propietat privada i l'herència. L'article 37 eleva a categoria constitucional el dret a la llibertat d'empresa. I el 47 eleva a dret constitucional el dret a l'accés a l'habitatge. Uh-huh. Que no vol dir que a la gent tingui dret a que li regalin un habitatge, uh-huh, sinó que se li faciliti l'accés a l'habitatge, que no sigui impossible. Per què es fa això? Doncs jo la lectura que faig és extraordinàriament senzilla. És perquè Espanya està garantint que és un sistema de lliure mercat. I en el sistema de lliure mercat, a diferència dels sistemes d'economia centralitzada, el que es fa és garantir i deixar que l'economia flueixi. I les regles econòmiques doncs admeten l'especulació. L'especulació és legítima, és una eina econòmica extraordinàriament bona si algú vol invertir en accions o vol invertir en mercaderies ordinàries. Què succeeix? Que l'habitatge no només és un actiu econòmic, que ho és, perquè és susceptible de llogar-se i és susceptible de vendre's. Però el constituent va dir, compte amb aquest actiu econòmic, perquè no és igual que els altres. Aquest actiu econòmic l'acabo d'elevar a dret constitucional. I des del 1948 és un dret universal. Mm-hmm. Per tant, quan com que jo estic dient i garantint una economia de lliure mercat, quan l'objecte de l'economia sigui aquest ben concret, poders públics, adopteu les mesures que siguin necessàries en cada moment, perquè no és el mateix el que estava al 78 que el que va passar al 85 quan es van liberalitzar els preus dels arrendaments, no és el mateix el que passa ara. Per tant, poders públics, en cada moment adopteu les mesures que siguin necessàries per eliminar, i aquest és el verb que utilitza la Constitució, eliminar vol dir treure de, o sigui, treure d'aquest àmbit l'especulació. En 47 anys...
1: No ho han fet.
5: És que no s'ha fet res. L'habitatge és una matèria delegada. És a dir, no és una matèria que sigui exclusiva de l'Estat, sinó com l'urbanisme és exclusiva de les comunitats autònomes. Doncs, des de Josep Tarradellas fins a Salvador Illa, a Catalunya no s'ha adoptat ni una sola mesura especulativa contra per eliminar l'especulació.
1: Per eliminar l'especulació.
5: S'han adoptat mesures per eliminar les conseqüències de l'especulació. I s'estan dient salvatjades jurídiques com a mecanisme de remei de la crisi d'habitatge.
1: Digui'm un exemple de salvatjada jurídica.
5: Construir més.
1: Construir més.
5: És una autèntica salvatjada jurídica.
1: Per què?
5: Perquè si no va adoptat d'alguna mesura més, el problema no és que hi hagi poca construcció, el problema és accedir a allò construït. Aquest és el problema. Si construïm més i no es fa res més, el que faig és multiplicar per 3 el problema. El que estic fent... Una altra cosa que es diu, construir més habitatge protegit. Això és una altra animalada jurídica. Per què? Perquè el problema, la greu crisi d'habitatge que està portant a la gent als carrers és que hi ha un sector cada cop més ampli que és massa pobre per accedir al mercat immobiliari i massa ric per accedir a un habitatge protegit. Perquè té unes rendes de 2.500, 3.000 euros, el mercat immobiliari li està demanant els 2.000 euros i per 3.000 euros o 2.500 euros no pot entrar a les llistes d'habitatge protegit. Per tant, si això no s'arregla, si no es fa una política d'habitatge real, de veritat, d'acord amb el que s'està patint avui, d'acord amb el que està passant avui, d'acord amb la realitat social que estem vivint, això va abocat al fracàs i l'únic que hi ha són frases grandiloquents electoralistes.
1: Advocat Pablo Feu, miri, la Montserrat Nebrera, professora de dret constitucional, vull que la primera pregunta li faci ella,
2: no,
1: i després
2: jo
1: tu,
2: crec que
1: Pico.
2: Partim d'un problema i és la consideració de que tenen la mateixa categoria els drets a la propietat privada i al lliure mercat i el dret a l'habitatge. La Constitució no diu que les persones tinguin dret a l'habitatge, diu que els poders públics promouran que això sigui possible, perquè és un principi rector de la política social i econòmica. Cada societat, cada moment, ha fet coses diferents. I en totes elles, aquí, a Anglaterra, a França, a Alemanya, el problema és el mateix, no? I en el problema, que és el mateix, hi ha una part d'això que es diu que és certa. Si manquen 800.000 habitatges en el nostre país, alguna cosa s'haurà de fer perquè n'hi hagin més. O l'alternativa és dir que sobren persones. És veritat, que el problema poblacional és un problema que existeix en el món. Però si falten les habitatges, perquè sumats tots els que suposadament estan buits, tots els que suposadament estan en lloguer temporal, que n'hi ha molts que ho són, de veritat, perquè al nostre país hi ha un flux de persones que venen durant una estona. Si posem en el mercat tot el que està en turístic, tot el que està suposadament tancat i tot el que està temporal, que no sigui temporal, no hi acabem amb el problema, des del punt de vista de la gent que hi vol accedir. Per molt que es digui que no s'ha de construir, si tu tens 50 persones per un habitatge, aquest habitatge sigui a 3.000, a 2.000 o a 1.000, hi ha 49 persones que no arribaran enlloc. Quin és el problema, aleshores? Però... Primer, considerar que és l'Estat el que ha de garantir això, en absolut, i segon, hi ha una part...
1: Però no són els poders públics els que han de fer alguna cosa per, tal com deia fa un moment Pablo Feu, segueixo amb la seva línia de conversa, eliminar l'especulació?
2: I el que diu l'article 47...
1: No són els poders públics que haurien de fer alguna cosa?
2: El que diu el 47 és el que no s'ha d'especular amb el sòl. És a dir, l'especulació amb el sòl és el problema fonamental, perquè el que està encarint la possibilitat de construir té a veure amb el sòl, és caríssim. I si no hi ha una col·laboració públic-privada, el sòl es manté. Moltes de les coses que s'han de fer passa per requalificar l'ús del sòl. És a dir, tu no pots tenir quantitat de sòl que suposadament no és destinat a residencial, mentre la gent diu, i on haig de construir? I el poc sòl que hi hagi que sigui residencial val una barbaritat. Ara, jo crec que on rau el problema és la consideració de que són equiparables. No ho són. Per molt que es digui, el dret a l'habitatge no és un dret constitucional. És un principi rector de les polítiques econòmiques. I cada govern i cada sistema de mercat determina com s'ha de fer. I l'altra cosa que diu és que ha de ser digne. L'altra cosa que diu, quan Carmen Calvo deia farem minipisos de 30 metres, què va dir la gent? Però què diu? Diu, home, sí, perquè la gent pot viure en un pis, sí, dos persones poden viure així dempeus. Digne, què vol dir? Que has d'evitar el barraquisme, que és una de les coses que són competència dels poders públics, i que quan facis habitatge ho facis de manera digna, no en contenidors de persones que no tenen ni finestres.
1: Ah, Nebrera, deixa'm que...
2: Vull dir que la
1: que
2: idea...
1: Aquest, el nostre convidat.
2: Aquest article és com el dret al medi ambient. Què és el dret al medi ambient? Digo derecho, però si la gent es mor de problemes de poc per culpa de la contaminació. El dret com a tal és aquell que pots garantir immediatament davant d'un tribunal. Pot algú anar a un tribunal i dir que em donin el meu habitatge? Això és el que la gent està confonent. Perquè van al carrer pensant que algú els hi donarà un pis. I això no és cert. I mentre no canviem aquest lema d'entrada, la demagogia camparà pels carrers i acumularà cada vegada més persones, que suposadament creuran que aquell pis ell té dret a que li donin.
1: Advocat. Pablo, què li contesta la Nebrera?
5: Bueno, jo el que contesto és, com diem els juristes, discrepo respectuosament. Jo, a mi m'hauran de disculpar, jo sóc un jurista i per tant de discurs avorrit, jo no sóc tertulià i no sóc un ànima televisiva i per tant no estic acostumat a aquestes coses, però el que sí que els hi diré és una cosa. Primer que és un dret constitucional, jo crec que sí, entre altres coses perquè l'article 47 diu, quan qualifica el nom que utilitza, és dret. És a dir, tienen derecho a acceder a una vivienda.
2: I a la cultura.
5: Per tant, és un dret.
1: Però ara parlem de la vivienda.
2: No, però és que quan... jo no puc entrar al Liceu, si no pago.
1: És un dret.
5: Llavors, és un dret constitucional. A més, està situat en la Constitució, en la secció segona, que és exactament la mateixa secció on està el dret a la propietat i el dret a la llibertat d'empresa.
2: No està la secció segona, està el capítol tercer.
5: No, secció segona.
2: Està el capítol tercer del títol primer, no està la secció segona. A la secció segona estan a l'article 33 i a l'article 38. La secció, el capítol al que correspon el dret a l'habitatge és el capítol tercer del títol primer.
5: Insisteixo.
2: No està a la secció segona. No es pot dir això a la televisió. No està a la secció segona.
5: Insisteixo.
2: Que agafin la Constitució i ho mirin.
5: Sí, per favor.
2: Per favor.
5: Jo crec que la millor manera...
2: 47.
5: Bueno, insisteixo en que jo no sóc un ànima televisiva.
1: No, de veritat. Pot dir, Pablo, i no l'hem portat aquí per debat.
5: Jo sóc un jurista i, per tant...
1: Passa que la Nebrera...
2: També jurista.
1: En aquest tema s'ha encès, però no provoquem el debat.
5: Jo li puc garantir,
1: em sembla bé.
5: Jo porto 8 anys estudiant la vinculació a l'urbanisme i l'habitatge. De fet, era una cosa que havia de fer amb la meva tesi doctoral, per tant, estic bastant... he estudiat bastant aquesta qüestió. En qualsevol cas, insisteixo, està a la secció segona, està en el mateix lloc que el 33 i el 38, i també que el 41. El 41 el que diu és que a Espanya es mantindrà un règim públic de seguretat social i s'ha de garantir l'assistència i la prestació social suficient. Si per principi volem entendre que la Constitució hi ha determinats drets que tenen una categoria inferior a altres i que al principi no és vinculant, voldria dir que demà qualsevol govern podria deixar a tots els espanyols sense prestació social. Per què és només un principi? Exactament igual quan es reconeix el dret i s'ha de garantir la salut pública. Exactament igual. Per tant, no és veritat, i crec que és un axioma que ens està matant, que s'intenti anul·lar un dret per la prevalència d'altres dos, perquè no hi ha un dret millor i un dret pitjor a la Constitució. Hi ha drets complementaris que s'han d'entendre sistemàticament i mentre això no passi, tindrem la crisi d'habitatge galopant que estem vivint, perquè el que s'està dient, o sigui, el subterfugi que s'està utilitzant és que el dret de la propietat és intocable i el dret de la l'activitat econòmica és intocable. I, per tant, cedeix el dret a l'accés a l'habitatge perquè no és un dret, és només un principi.
1: Quico, et demanaria... Si vols fer alguna pregunta?
3: Quico, bé,
1: mentre li demano que es pugi el micròfon amb Joan.
5: Perdó.
1: Pablo, que sí, ha baixat una mica, si vostè mateix ens ajuda, així se'l sentirà millor.
3: Jo em sento una mica reconfortat, perquè la setmana passada, bé, t'ho deia, amb 40 anys aquí ningú ha fet res. en polítiques d'habitatge. I, de fet, aquesta eterna discussió, me'n recordo que, parlant una vegada amb el professor Guevara, professor de dret constitucional, em deia, bé, és que és una cosa que és un dret programàtic i una altra cosa és un dret efectiu. És a dir, que tota la legislació i tota la connivència als poders públics ha d'anar per garantir aquest dret. De fet, de la mateixa manera que es regula el mercat bancari o es regula el mercat energètic, per què no es pot regular d'una manera equilibrada el mercat de l'habitatge? És una cosa que no

0: des mai amb ajuntaments, comunitats, set escales administratives que s'han preocupat més possiblement de polítiques de reciclatge a les escombraries que no pas de l'habitatge. I això és una qüestió que és evident, i aquí rau el problema. I és un problema que tant afecta Prats del Lluçanès com afecta Barcelona. És a dir, com que ningú ha fet el que li toca, ningú.
1: I ja que dius ningú ha fet el que li toca, què s'hauria d'haver fet?
0: Planificar.
1: Li preguntem a Pablo Feu. Què s'hauria... És a dir, quins serien els tres punts claus, si es pogués resumir així, que podrien resoldre el problema de l'habitatge? Quins serien?
2: Sota el meu punt de vista, intervenir. De fet, és el que la nostra legislació urbanística està dient. Fixi's, la premissa és que quan més tardem en adoptar mesures tendents a eliminar l'especulació, més difícil serà adoptar-les. Perquè la bèstia ha crescut i domar-la cada cop serà més complicat. Estem parlant d'una activitat econòmica que mou un percentatge molt alt del PIB. Per tant, quan s'intervé, els intervinguts no voldran perdre quota de mercat.
1: Intervenir és topar els lloguers, per exemple.
2: Intervenir és qualsevol mesura proporcionada,
1: sí,
2: dins d'un sistema econòmic de lliure mercat que permeti que un dret essencial, com és aquest, imprescindible per qualsevol persona per poder viure, pugui ser articulat. Exactament igual que el gas, exactament igual que l'aigua. O sigui, el que no pot ser és que es sostregui de la possibilitat d'accedir a un bé essencial només perquè el mercat està fent negoci.
1: Per tant, primera mesura, intervenir.
2: Intervenir. I hi ha moltíssimes maneres d'intervenir. Intervenir no vol dir un estat bolchevique d'economia centralitzada. Insisteixo. Això és la por. Això és el terrorisme argumental. Jo el que dic és pensar. Jo el que dic és que els poders públics, que per això són escollits, per això hi ha un pacte social amb ells cada 4 anys, han de pensar. I han de pensar, però no en clau política, ni trufant les institucions de mercenaris polítics. El que s'ha de fer és pensar en polítiques d'habitatge d'acord amb la gent que cada 4 anys subscriu un contracte social amb ells.
1: Clar, però Pablo, jo dono per descomptat que han pensat. Que miri, han pensat quines poden ser les solucions des de fa molts anys.
2: Jo li puc posar un exemple
1: però no
2: del que
1: la,
2: està,
1: però no la troben,
2: del que està passant avui, sí, a Catalunya. Jo, a Catalunya, i a Espanya també, perquè em van demanar opinió, jo vaig dir, escolteu, en matèria d'habitatge s'està produint, l'actuació del mercat immobiliari està produint una infracció claríssima del dret urbanístic. Claríssima. Que és la manca de desenvolupament urbanístic sostenible. Això està tipificat, existeix en dues lleis que tenen el mateix article. Article 3 de la Llei del Sòl de l'Estat i article 3 de la Llei del Sòl catalana. I quan diuen què és el desenvolupament urbanístic sostenible, què vol dir? Són moltes coses. I una d'elles és que els models d'ordenació de les ciutats han de... O sigui, els poders públics, que són els únics que poden escollir-lo, ni vostè, ni jo, ni molts particulars que formen el mercat immobiliari poden escollir un model d'ordenació, perquè la llei exigeix, està tipificat, que s'adopti d'acord amb l'interès general, i és una funció pública indelegable, diu, han de garantir que quan escolliu el model d'ordenació no es provoqui descohesió social i no es provoqui dispersió territorial. Això està tipificat, normatitzat, amb aquestes paraules. Què està fent el mercat immobiliari? El mercat immobiliari està posant uns preus tan alts per obtenir un benefici perquè té tots els semàfors en verd. El mercat immobiliari fa el que pot fer perquè ningú li està impedint. Al posar aquests preus tan alts, el que està provocant és homogeneïtzació social. Com Londres, que tu vas per Londres i només et trobes a oligarques russos, o sigui, és aquest model el que estem tendint. La ciutat maca, el Mònaco, és el que tendim.
1: I no s'està fent res per impedir-ho.
2: Les classes mitges i baixes, i cada cop més mitges, es veuen obligades a dispersar-se territorialment per poder anar a un lloc allunyat de casa seva, preferentment sense tren, sense autobusos, perquè aquest és el que val

0: els 800 euros que poden pagar. Això està prohibit. O sigui, no és que jo m'ho inventi, no és que jo ho interpreti, és que està taxativament prohibit. I l'article 2 de la Llei del Sòl catalana diu: per garantir els models d'ordenació, les administracions públiques poden fer tres coses. Planificar, gestionar el sòl i un altre verb, i és el verb que utilitza la llei, intervenir en el mercat immobiliari. Per tant, quan jo li dic a l'administració, escolta, llegiu, que jo no estic interpretant, jo l'únic que estic fent és llegir. Si hi ha una conseqüència prohibida, propi d'una actuació especulativa, que serà principi o serà dret, però és una actuació especulativa que la Constitució prohibeix, que està comportant una actuació prohibida per l'ordenament jurídic, l'únic que no es pot fer és obligar a fer lloguer social. L'únic que no es pot fer és fer préstecs amb diner públic per comprar la casa Ursola. L'únic que no es pot fer és afegir endeutament a la gent. Per què? Per poder arribar al preu que està demanant el mercat immobiliari lliure i sense especulació. El que s'ha de fer és baixar el preu adoptant mesures antiespeculació.
1: Perquè si no estan en diner
0: això...
1: públic, el mercat. Estan en diner públic.
0: Naturalment.
1: El mercat
0: immobiliari. Política és patètica.
1: Pablo, ho hem de deixar... Nebrera, em sap greu perquè et veig remoure.
2: No, estava pensant que si no es pot construir i hi ha 800.000 persones que diuen que no saben on anar, doncs potser marxant a un altre lloc perquè aquí tindrem ben intervingut el mercat, però sense habitatge.
0: És bueno. El problema és deixar d'aplicar la tercera llei de Newton, que és l'única que està funcionant, que és que tota acció té una reacció en sentit igual i oposat. Quan jo dic deixar de construir, quan jo dic deixar de construir, no dic no només construir. Clar. Si tu no adoptes a la construcció alguna mesura més, com dir, si tu no dius que aquesta construcció tindrà un preu lliure i els semàfors en verd perquè es pugui especular, tu multipliques el problema per 3.
1: Mira, el que deia l'advocat és ell ho explica molt bé, que no sigui només construir.
0: Exacte.
1: Ah, construir i moltes altres mesures.
2: Segurament estarem d'acord, com en tants altres... La llibertat de mercat no vol dir l'abús del mercat. Això en qualsevol bé de consum. Mm-hmm. També amb el pa, també amb la gasolina, i estem pagant 2 euros per un litre de gasolina, dels quals la meitat són impostos. I d'això no en parla ningú, però això és la vida de les persones. La vida és la gasolina, la vida és el pa, la vida és l'aigua. Avui tenim el pitjor preu de quilowatt hora que hem tingut en tot l'any. Però què és això? Pues això és també una especulació. Algú li ha posat coto? Sí, es queda el diner a l'Estat per després no fer les coses que ha de fer. En això estem absolutament d'acord.
1: L'advocat expert en habitatge, Pablo Feo, avui ha vingut aquí al Cafè d'Idees i m'agradaria que tornés un altre dia. Vull dir que espero que se'n vagi satisfet d'haver estat aquí.
0: Me'n vaig satisfet.
1: Tot i que ens ha deixat molt clar que jo no vinc aquí a fer debats perquè no sóc un tertulià,
0: em deia. És que no, ho sento, no ho sóc, sempre fallaré. Em deixa només 30 segons.
1: Clar que sí.
0: M'agradaria explicar, perquè a mi, a part de dret, m'agrada llegir tot el que trobo en matèria d'habitatge i com resoldre aquesta crisi. M'agradaria parlar d'una cosa que s'anomena síndrome de Babel. És el que crec que està passant i és una cosa que jo no he inventat. Ha inventat... jo no sóc religiós, li puc garantir que no ho sóc, estic absolutament vacunat contra això. El síndrome de Babel ho ha explicat el papa Lleó XIV amb una magnífica encíclica que es diu Magnífica Humanitas. Jo, siguis catòlic o no siguis catòlic, recomano llegir-la perquè té missatges molt potents. El número 10 d'aquesta encíclica és el que defineix el síndrome de Babel i, si em permet, és molt curt. Diu, la idolatria del lucre que sacrifica els dèbils, la uniformitat que aplana les diferències, la pretensió del llenguatge únic, capaç de traduir-ho tot, fins i tot el misteri de la persona, en dades i en rendiments. Aquest és el risc de deshumanització, construir el futur reduint a l'altre a un mitjà. Jo això, traduït en el món de l'habitatge, que és el meu, dic que reduir l'habitatge només a un mitjà pel lucre immobiliari deshumanitza la ciutat, que té com a finalitat fonamental dotar d'habitatge a una pluralitat heterogènia de persones simplement per poder viure. Per tant, crec que si això està traspassant les fronteres, no només de lo jurídic, sinó fins i tot de l'ètica, crec que és hora

0: que a la gent que està contractada socialment per ajudar, comencin a fer coses.
1: Pablo Feu, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Jo m'afegiré un amén, no?
1: Amén. Gràcies per haver vingut, de veritat. Deixem una...

0: Rodalies encara hi ha afectat un tram de l'R1 i tot el trajecte de la R7 i l'R8. El BOE ja publica la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre. La Constitució del Parlament, un cop celebrats els comicis, serà el 23 de desembre i els partits han de presentar les candidatures entre el 21 i el 26 d'octubre. A les esquerres es comença a moure fitxa, Ada Colau es posa a disposició de Front Ampli i celebraria que el republicà Gabriel Rufián s'hi sumés.
1: Jo no tenia previst tornar a la primera línia. Tots sabem que ara mateix la política institucional és un lloc bastant hostil, però també entenc que és un moment històric molt important. Tant de bo també Gabriel Rufián estigués en aquest Front Ampli. Tant de bo.
0: Doncs des dels republicans, el seu líder, Oriol Junqueras, insisteix a la cadena SER que Rufián és el candidat del seu partit a les properes generals.
2: Serà candidat per Esquerra Republicana, sempre he dit, i és un plaer poder-ho tornar a repetir, i si m'ho torna a preguntar li tornaré a contestar el mateix, que jo crec que el Gabriel és el millor candidat que tenim en aquests moments. I m'he proposat, si hi ha la possibilitat, i el partit així ho vol, ser candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a les properes eleccions catalanes.
0: Però el focus d'atenció avui també està al Tribunal Constitucional, on es debat el text de la ponència sobre l'aplicació de l'amnistia pels delictes de malversació als líders del procés. Allà hi tenim a la nostra companya, la Isabel Palacios. Molt bon dia, Isabel. Quan se sabrà la decisió?
3: Bon dia, doncs, si no hi ha cap sorpresa, aquest mateix matí el ple comença a les 10, però en principi tindrà menys feina de l'esperada. Sobre la taula hi havia dues ponències, la del magistrat José María Macías, que ha reescrit la seva resposta al recurs de Turull, i la ponència del president del tribunal, Conde Pompidou, que estima el recurs de Dolors Bassa. Però Macías ja ha anunciat que quan comenci el ple retirarà la seva ponència, perquè diu, ell es pot adaptar al criteri de la majoria progressista, 7-5, però no vol assumir els improperis contra el Tribunal Suprem. Per tant, la que s'aprovaria seria la sentència per la que dona l'amnistia a Dolors Bassa, que és extrapolable a la resta de líders independentistes, que és molt contundent en la seva crítica a la interpretació que va fer el Suprem sobre el delicte de malversació, perquè diu és irracional, i que és molt concisa i clara quan insta el Suprem a que apliqui l'amnistia de forma urgent i preferent. Recordem, aquesta sentència crea doctrina.
0: Gràcies, la Isabel Palacios, Gemma, des de les portes del Tribunal Constitucional, i ens deixa pendents d'aquesta decisió sobre l'amnistia que, com ha dit, ja crearà jurisprudència.
4: Sí, sí. Gràcies, Lorena. Aquí a la taula estàvem amb molt interès seguint la Isabel Palacios, la Pilar Velasco, que continua amb nosaltres a Madrid. Quico, avui mateix se sabrà alguna cosa?
5: Sí, sí. De fet, ja es va saber el dia 22, quan en Macías es queda a la ponència i diu, va, i ara reescric que acceptant el criteri...
4: Ja estava cantat, el que avui ha de passar...
5: Ja. La diferència estava en el to. És a dir, el to i el contingut i la rotunditat amb la qual s'expressa el Tribunal Constitucional. Això no és molt important. No. Macías intentava ser una miqueta més condescendent amb la doctrina de Marchena i de Llarena, i per altra banda, Conde Pompidou anava més mala llet i demanava una aplicació urgent i preferent, amb la qual cosa estava deixant caure, ojo, bien que feu, perquè si no us aplico el 92. És a dir, el mateix que van aplicar amb els síndics de l'1 d'octubre, etc. Mesures coercitives quan el tribunal és reunent a aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional.
4: Pilar...
5: Una modificació, per cert, què va fer? Una reforma, què va fer? El PP contra l'independentisme i ara es pot girar en contra de l'autoritat. Això de la política és espectacular.
4: Pilar Velasco. Importante el tema de la amnistía, el tono, decía Quico Sayas, es muy importante ver el tono y después ver en campaña electoral cómo va a influir, que de alguna manera lo hará, la presencia de Carles Puigdemont en Cataluña.
6: Sí, parecía por fuentes del Constitucional ayer decían que creían los conservadores que podían los progresistas retrasar esta decisión por el adelanto electoral, por la confrontación con Junts del pasado viernes. Al final no ha sido así, también denota cierto esta contradicción, ¿no?, del Partido Popular llevándose mejor con Junts de lo que dice públicamente, y sí será un factor sin duda en campaña, ¿no? Se especulaba mucho el viernes, ¿no?, en los pasillos del Congreso, en esas esperas mientras votaban sí o no, se especulaba con que podía ser igual que eligió ese 1 de octubre para decir no a los decretos de vivienda con el impacto que ha tenido, se especulaba con el 9 de noviembre, ¿no?, la elección de fechas de Puigdemont simbólicas, o también el día de la declaración de la DUI, recordarme si me equivoco, si fue el 27 de noviembre, que podía elegir estas fechas y tener un impacto en campaña.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Amb la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat

0: de la convocatòria electoral per al 29 de novembre s'inicia oficialment la precampanya. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà avui des del Palau de la Moncloa després de la reunió del Consell de Ministres, una reunió en què s'aprovaran els decrets d'habitatge que va tombar el Congrés divendres passat. Els textos contindran algunes modificacions, però no seran substancials segons fonts de l'executiu. La intenció de Sánchez és que tirin endavant mitjançant la Diputació Permanent, l'òrgan que actua en substitució del ple un cop dissoltes avui les Corts per la convocatòria electoral. El govern compta amb majoria suficient a la Diputació Permanent per aprovar almenys un dels dos decrets que van decaure la setmana passada sense dependre del vot de Junts. I Ada Colau obre la porta a encapçalar Frente Amplio, la proposta de les esquerres de cara a les properes eleccions generals. Al Cafè d'Idees de Ràdio 4, l'exalcaldessa de Barcelona reconeix que no tenia previst tornar a la primera línia política, però que es tracta d'un moment històric. Però diu que només acceptaria si la coalició inclou tots els partits d'esquerres.
1: Jo ja havia dit que m'ho havien proposat, no? en dies anteriors, com li han proposat altres persones també, però el tema no va de noms, o sigui, han de ser molts noms en tot cas, no ha de ser un sol nom.
0: El líder d'Izquierda Unida, Antonio Maillo, demana consensuar les propostes, incloent-hi Podem, ho ha dit a Televisió Espanyola.
2: Y nosotros encantados de escuchar la propuesta sentado en una mesa y hablándonos, digamos, de tú a tú. Yo me encontré ayer a Irene Montero por las calles de Madrid y se lo planteé. Oye, planteárnoslo no a través de la tele, sino de una manera presencial con el resto de la organización.
0: I l'endemà de la manifestació multitudinària en defensa del dret a l'habitatge a Barcelona, hem conegut que 13 persones han estat detingudes per desordres públics, una de les quals és menor d'edat. El balanç provisional dels Mossos també recull 28 agents ferits lleus i una vintena d'incendis. Un cop finalitzada la manifestació pacífica al Passeig de Gràcia, un grup de manifestants s'hi va quedar, malgrat les advertències, perquè abandonessin la zona. Finalment hi va haver llançaments d'ampolles i de pedres, així com crema de contenidors que van acabar amb càrregues policials. I en clau econòmica els expliquem que el Banc Sabadell ha anunciat l'entrada al seu accionariat de l'entitat francesa BPCE, la segona més gran del país veí i el quart grup bancari de l'eurozona. Més detalls, Climent Sabater.
3: El banc presidit per Josep Oliu ha anunciat un acord amistós mitjançant el qual el gegant francès adquireix el 7% de les accions del Sabadell amb el compromís de no arribar al 10%. D'aquesta manera, BPCE esdevé l'accionista principal de l'entitat vallesana i tindrà representació al Consell d'Administració del Banc Sabadell. Els mercats interpreten l'operació com un intent de l'entitat vallesana de blindar-se amb un nucli dur accionarial davant de futures i eventuals opes hostils com la del BBVA, que va poder suposar el final del banc presidit per Josep Oliu com a entitat independent. El grup BPC és el segon més gran de França i el quart en capital de l'eurozona, amb 36 milions de clients i 110.000 treballadors a tot el món.
0: I anem als tribunals. El Constitucional avalarà avui l'aplicació definitiva de l'amnistia als líders del procés. El ple del Tribunal abordarà les dues primeres ponències favorables a amnistia al delicte de malversació. Núria Alcalà.
4: Sí, en concret estudiarà els recursos d'empara del secretari general de Junts, Jordi Turull, i l'exconsellera Dolors Bassa. D'entrada, el Constitucional s'ha posat en interpretació del Tribunal Suprem i la seva negativa a amnistiar la malversació. Avui és previst que el ple avali la ponència del magistrat conservador José María Macías sobre el cas de Turull i una altra ponència del president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre Dolors Bassa. Segons l'esborrany avançat fa uns dies, Conde Pumpido defensa l'aplicació preferent i urgent de l'amnistia i critica que el Suprem fes una interpretació extensiva de la llei i contrària a l'esperit de la norma. Tot i la decisió d'avui, la publicació de la sentència definitiva trigarà encara uns dies. El criteri del Constitucional marcarà llavors les properes passes del Suprem, a qui li correspon aplicar l'amnistia. Fons de l'alt tribunal ja han avançat que respectaran aquest criteri i el faran extensiu a tots els condemnats del procés, el que aplanarà el camí al retorn definitiu de Carles Puigdemont.
0: Gràcies, Núria. I això és tot de moment. Tornem a més notícies quan siguin les 11.
5: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
6: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10:05 i aquí comença el matí de Ràdio 4.

0: Jordi Barbeta, com estàs? Bon dia. Carlos Losada, bon dia i bona hora, també.
1: Què tal? Molt bon dia i gràcies.
0: De seguida arriba Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló. Campanya electoral en marxa i vaga general a la vista. Barbeta, un titular, per començar. Vinga, home, què passa?
1: No se'm conviro.
2: Se'ns pixen a sobre i diuen que plou.
0: Se'ns pixen a sobre i diuen que plou. Carlos.
1: No, jo diré que els sindicats tenen poc que se'ls acaba el xocotxollo, no? La subvenció, eh? I diuen, davant d'aquesta situació anem ja a posar-nos en peu de guerra, no? I aquí els tenim.
0: Bé, i previsiblement el Constitucional aprovarà d'aquí una estona aquest mateix matí l'amnistia pels líders del procés. El matí de Ràdio 4 seguirà el minut aquesta decisió. Una decisió que obrirà la porta al retorn de Carles Puigdemont després de 9 anys. Losada.
1: Doncs per fi s'acaba aquest malson del retorn del fins encara pròfug Carles Puigdemont. Tornarà la vida a la normalitat, la vida política a la normalitat? Ja ho veurem. Jo crec que el senyor Puigdemont arriba aquí amb moltes ínfules de que serà el gran bienvenido, Mr. Marshall, i crec que s'endurà una garrotada impressionant, perquè la Catalunya que trobarà no és la mateixa, i ell jo crec que ja és història. Ja és història, Puigdemont.
0: Arriba Barbeta.
2: Bueno, ja ho veurem. Primer ja veurem si torna. Primer ja veurem com actua als tribunals. És possible que ara passi tot al revés. És a dir, que els mateixos que no han volgut aplicar l'amnistia doncs ara vulguin fer campanya electoral, perquè tot aquest tema del Puigdemont a la resta d'Espanya doncs més aviat desgasta el govern i a Pedro Sánchez que no el contrari. I per tant, ara, escolta, jo vull veure, perquè aquí tenim una història que és constitucionalment molt important, i és la batalla entre el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem. Això és un tema brutal, és una crisi constitucional que no, ja veurem com acaba.
1: Però arriba al final, ja, aquest
2: xoc. Bueno, això ja veurem, si arriba al final, cop... ja veurem.
1: Home, al Suprem no li queden més línies d'actuació, no?
2: I deixaran venir potser el Puigdemont i al cap de 24 hores l'acusen de vés a saber què, el que s'inventi, que s'ha saltat un semàfor en vermell.
0: Bé, senyors, mig quart d'11, després de la tempesta arriba la calma, però la calma durarà només una estona, tornarà a ploure? Sí. Poden caure més aiguats a Catalunya? També. Ara mateix no plou a gran part del país. Sí que tenim algun primer ruixat cap al Montsià, Baix Ebre i també a la Terra Alta. Aquest matí, per tant, comença a ploure a l'extrem sud del país. A mesura que avanci el dia, tot això arribarà a tots els pobles i ciutats, excepte algun punt, potser, del Pirineu, Lleidatà, Vall d'Aran i zones pròximes. Però, a la tarda, possibles aiguats al Montsià, al Baix Ebre, a la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre, al Priorat i al Baix Camp. Localment hi pot haver algun patac fort a gairebé qualsevol altre punt del país, això durant la tarda, vespre, nit. De fet, a partir de les 6 de la tarda i fins a les 12 de la nit poden caure aiguats al Maresme, a la Selva, al Gironès i al Baix Empordà. I localment fortes les pluges a altres comarques. La situació continua animada.
1: Sí.
0: Losada.
1: Animada i, en fi, jo crec que una mica desconcertant per tots plegats. On plourà amb intensitat? Hores d'ara ningú ho sap. Ahir va ploure amb molta intensitat.
0: Ahir amb més intensitat de la prevista,
1: Ho van reconèixer. Sí, a Sant Celoni, Granollers, inclús a Barcelona. En canvi, altres llocs a Catalunya, les comarques de Girona i Tarragona, no va caure. Ara veurem què passa a les pròximes hores. Esperem no tenir un altre concert de És alert com vam tenir ahir.
0: Mira, entre les 6 de la tarda i les 12 de la nit, insistim, possibles aiguats al Maresme, a la Selva, al Gironès i al Baix Empordà. Les pluges també seran localment fortes a qualsevol punt de la costa i prelitoral de Barcelona. També en algun sector del Segrià, de la Noguera, del Pla d'Urgell, al Pallars i a l'Alta Ribagorça. Per tant, avui plourà en comarques on fins ara pràcticament no ha plogut. Em refereixo a l'interior del país. I la propera nit i matinada, mentre la majoria dormirem, entre les 12 de la nit i les 6 del matí de demà, poden caure patacs d'aigua al Barcelonès, al Baix Llobregat, a la Selva, al Gironès i al Baix Empordà. Alcalde, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.
0: És el Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló, que arriba tard a les tertúlies.
2: No, arriba tard perquè, clar, perquè han posat un mur per no entrar a Barcelona.
0: Quina és l'excusa del dia? Els aiguats, els efectes encara dels aiguats?
3: Em pensava arribar a les 11.

0: A mi s'has dit cas.
1: No hi ha manera d'entrar a Barcelona, hora punta.
2: Tu no has vingut amb Rodalies?
0: No.
1: A més, no n'hi ha.
2: No n'hi ha, no. A la teva zona, sí, no?
3: Ara, de veritat, alcalde, tenim unes infraestructures poc preparades. Pels temporals aquests cada cop més freqüents i més extrems, no estem preparats o em diràs que sí? Catalunya està preparada pels efectes d'aquest canvi climàtic que ens porta aquests temporals cada vegada més freqüents i més extrems?
0: Tenim infraestructures del segle XIX amb un canvi climàtic del segle XXI i, per tant, aquí ho tenim fotut. I això no s'arregla en 4 dies. No s'arregla perquè, a més, no s'ha fet la feina que s'havia de fer des de fa molt temps.
1: Està tot per fer. Tot és possible, però tot, està tot per fer. Perquè
0: i a sobre, he pensat en tu. Perquè a sobre entres a la Meridiana i et trobes...
3: Es refereix al Barbeta, per qui no ens vegi.
0: A Barbeta. Sí? Perquè entres a la Meridiana i a sobre trobes que això s'ha convertit en un jardí cèntric, no?, que sembla el Central Park.
1: Sí, però que, perquè ningú es posi allà perquè s'intoxicarà.
0: Encara no en tinc el per què, algú ens ho hauria d'explicar algun dia, i que encara dificulta més amb una ciutat que pretén fotre fora els cotxes sense tindre ni possibilitat de deixar el teu cotxe a l'entorn de l'àrea metropolitana, no?, que puguis tindre un accés al transport públic que et porti
1: al centre dels ciutadans. O que no puguis entrar
2: uns aparcaments dissuasoris. Quants anys fa que s'està parlant?
3: D'un en un? Sí? Sí? Va, home. Comencem bé, home.
2: Quants anys fa que es parla d'aquests aparcaments diocesòries cap al nord o cap al sud de la ciutat de Barcelona? Ningú els ha fet.
1: I a més posen semàfors a les entrades i sortides d'una manera...
2: I mal coordinats.
1: En la que és com posar un altre cop la muralla al voltant de Barcelona. La gent no vingui.
0: Barcelona només es pensa ella mateixa. Mai pensa en què és una capital d'un país. Mai ha pensat en això.
1: Perquè especialment malament els últims 10 anys.
0: Exacte, però escolta'm, el que no pot ser és tothom vol sortir de Barcelona quan ve cap de setmana, però mai pensa que la immensa majoria del país potser vol entrar a la capital del país a fer qualsevol gestió.
2: I molta gent treballa a la ciutat de Barcelona.
1: Però i el reparto, el reparto comercial.
3: Escolteu, a tot això...
1: Volia dir una cosa de les pluges.
3: Digues.
1: El que va passar ahir no havia passat mai, i és que els meteoròlegs no ho sabien. Ara que està tot tan tecnificat, que la tecnologia et permet fer previsions d'allò, el d'ahir no estava previst. És a dir, a la Garriga, que es van confinar la gent, la meva família, se'n van anar a treballar a les 7 tan tranquils i no plovia. Però al cap d'una hora van fer les alert perquè ningú sortís de casa perquè estava tot...
2: Es va formar la tempesta a la mar a primera hora del matí.
1: El canvi, no sé si climàtic o el que sigui, fa que és que els sistemes de predicció ahir fallaven.
3: Bé, escolteu, justament els aiguats han provocat també danys importants en l'agricultura, sobretot en les collites de carxofes, enciam, cols, també en la collita de cítrics al Montsià i al Baix Ebre, on literalment ha caigut el cel. Mentrestant, l'altra cara de la moneda, l'interior del país, sequera greu, gravíssima, i està matxacant la collita d'olives. Això en moltes comarques de l'interior de Catalunya, amb pèrdues que ja arriben al 60 o al 70%, perquè ja sabeu que en aquest programa, o per aquest programa, Catalunya no s'acaba la panadella. Per això, d'aquí una estona, recorrerem el territori i sabrem com estan els pagesos. Ramon Castelló, bon dia.
4: Bon dia. Doncs, sí, analitzarem el que ens expliquen en aquest cas, com han quedat aquestes collites, i en parlarem amb pagesos de les Terres de l'Ebre, el Baix Llobregat i el Baix Empordà.
3: I amb la vista posada també cap a Ponent, o com dèiem, la collita d'olives penja d'un fil. Per sort, tot i que segurament serà tard ja en molts casos, aquesta tarda les pluges sí que arribaran també a les comarques de Lleida. Més coses. Avui us explicarem el cas de l'Emilio i la Rita, una parella del col·legi, el Segrià, que des de fa 12 anys viu sota l'amenaça de perdre casa seva, Ramon.
4: Sí, ara els proposen fer el que es coneix com a dació en pagament, entregar l'habitatge a canvi de cancel·lar el deute, però ells s'hi neguen perquè asseguren que ja han pagat 70.000 euros. Avui parlarem amb els protagonistes d'aquesta història i ens en donaran tots els detalls.
3: Sí, senyor, parlarem amb aquesta parella del col·legi que porta 12 anys vivint sota l'amenaça de ser desnonats, tu. Els proposen entregar la casa, quedar-se sense deute, però, clar, diuen això que deia ara el Ramon, és que nosaltres hem pagat ja 70.000 euros aquí. Alcalde.
0: Home, sí. Però en tot
3: veurem
0: cas,
3: què ens expliquen.
0: Exacte, veure què ens expliquen. Hi ha moltes realitats en aquest tema de l'habitatge, molt breument, però hi ha moltes realitats, i cada... Ho podíem entrar en situacions d'aquestes, en trobaríem a centenars i diferents. Si hem pagat 70.000 euros, d'acord, això no pot

0: en res. Ara bé, falta pagar una part. I s'ha de mirar com es paga aquesta part. I qui és el que està al darrere. Per tant, totes aquestes condicions s'han de tenir en compte. Jo crec que amb el tema de l'habitatge és un debat absolutament llarg.
1: I si hi ha un contracte o conveni, s'ha de respectar el contracte.
2: Jo que crec és que s'ha de revertir tota la legislació que van fer els socialistes als anys 80 i als anys 90.
1: Borrell i Boyer.
2: Sí, clar. I hem de recuperar els contractes indefinits. És a dir, l'estabilitat de l'habitatge, això és un dret fonamental. Els meus pares van viure tota la vida del indefinit.
0: Però
2: escolta, ara estem protestant, sí, estem protestant per la...
1: Indefinits som el mateix per
2: els joves sempre. Fonamentalment són els que estan
0: però
2: al carrer.
0: Molt bé, eh?
2: Però la gent que té ara 50 anys, els hi pot passar que si anem de 5 anys a 5
1: que 50 anys,
2: que els
1: 60 ja
2: o els 65 anys es fotin fora de casa.
0: Però també hem de mirar qui, eh? Perquè, escolta'm, el propietari petit, que potser té dos habitatges per poder llogar, també és obvi que aquella persona podem tenir un contracte indefinit, però amb condicions, eh?
2: Amb condicions. Escolta, un contracte indefinit
1: revisió cada X temps.
3: A veure, un moment, home, per la mort de Déu.
1: I pots estar pagant, com la Mari Carmen, 500 euros tota la vida, sent funcionari i tenint una pensió de 1.500 euros a l'any, aquella dona.
2: No, perdona. El cas de la Mari Carmen és diferent.
1: Perquè es va aprofitar aquesta dona.
2: Però jo crec que si tu ara fas
3: l'ossada, no em compliquis tant la vida, home, que en saps més que jo de fer ràdio i saps que si parleu tots alhora els oients no tenen absolutament res.
1: Perdó.
3: Per la mort de Déu Santíssima, barbeta, de cara a la paret, tu també.
2: Jo crec que si un llogater, si un propietari, petit propietari, té un llogater que li paga religiosament i el vol mantenir, li va actualitzant la renda segons la inflació.
0: I mireu espai.
1: Si vol mantenir-ho.
0: El pis en condicions.
2: No
0: aquest és un altre tema. El pis en condicions, compte. El que no pot ser és que no puguis observar mai com està el pis a dintre, que te'l puguin destrossar, que quan vulguin marxar t'ho agafen, arriben a agafar tot. Són temes, de veritat, hem de ser rigorosos i seriosos amb aquest tema. En tots els sentits,
1: I si el pis,
0: amb molts drets, i si el amb molts drets meu, i amb deures.
1: Però si el pis és meu, jo puc posar el preu que vulgui.
0: No, perquè no.
1: Perquè no puc posar el preu que vulgui un pis. Si és el meu, el pis. És la meva propietat.
0: Sí, però el que és molt clar és que no pots fotre un preu desorbitat que et doni la gana.
1: Evidentment que no.
0: Reguar-ho també està bé.
1: Els propietaris de pisos tenen tots.
0: És a dir, posar-hi racionalitat també està bé. La racionalitat està bé.
3: Bé, escolteu, a tot això, crema de contenidors i enfrontaments amb els Mossos després de la manifestació per l'habitatge a Barcelona, Ramon?
4: Sí, sempre al final d'aquestes manifestacions hi ha grups que provoquen aquest tipus d'incidents i ahir es van reproduir la capital catalana, recordem, en aquestes manifestacions que també en part ja havien de ser el cap de setmana, però per la meteorologia es van ajornar.
3: I aquest matí, més coses, aprendrem a parlar més i millor el català. Com estàs, Jordi Vila?
5: Doncs aquí estem, Xavi.
3: Content perquè ve el vot, estàs tu?
5: Sí, estic content, sí, amb el periodista i filòleg Jordi Bota. Avui, per exemple, parlarem d'expressions com què fa el cavall. Ho sabeu? Per exemple, que sabeu com es diu el soroll que fa el cavall? Doncs mira, és renilla. També repassarem
3: renilla?
5: Algunes de...
3: No ho sabia, sí, tu ho sabies? Sí. Tampoc,
1: no.
3: Tu tampoc.
1: No.
3: Tots suspesos. Barbeta, deixa't el mòbil, home. Renilla. Ets pitjor que un nen petit.
2: Enviar un missatge.
3: Va.
5: També repassarem algunes de les paraules que estan centrant l'actualitat dels últims dies, com vivenda o fons voltor. Són correctes? Doncs bé, ho descobrirem amb el Jordi Bota.
3: I no deixem la llengua perquè avui, a la tercera hora de programa, ens visitarà tot un caçador de paraules, Roger de Gràcia, al matí de Ràdio 4.
5: I tant, parlarem amb ell sobre llengua i sobre tots els projectes que té en marxa. A més, coneixerem la seva cara més personal i li preguntarem per la fòbia social i crònica i la depressió que, segons va explicar el seu llibre Diguem Boig, l'acompanyen.
3: I qui és la millor educadora canina del país? L'Ingrid Ramon, la propietària del Blat. Sí?
5: Avui posarem el focus en les adopcions amb l'Ingrid Ramon. Per què ens recomana adoptar un gos? Què ens cal tenir en compte abans d'adoptar un animal? On puc anar a adoptar-lo? Tots els gossos encaixen amb qualsevol família. De seguida us ho expliquem.
3: I quin és el millor vi de Catalunya al final?
5: Doncs,
3: com ha anat el tema binari
5: el
3: aquest any?
5: Sí, el vi negre... Vi negre tros del Tossal, que s'endú el premi a millor vi català de l'any, i pel que fa al cava, Guilera Centenari 2005, escollit millor escumós. El premi al millor celler ha estat per al celler Vallformosa al Penedès. Doncs bé, parlarem amb en Tomàs Cusiner, que és l'autor d'aquest millor vi català de l'any.
3: una eminència dins el món del vi català. El cosiner serà aquí al matí de Ràdio 4.

0: Atenció, oients, perquè avui us convidem a dinar de franc, al restaurant Mas Ferrer. I de qui és aquest restaurant, Jordi?
1: Doncs de la família del Quim Mas Ferrer, que el vam tenir aquí fa unes setmanes explicant el seu nou espectacle.
0: Es diu Can Roca.
1: Doncs sí, aquest restaurant es diu Can Roca. Vindrà doncs, la seva família, petarem la xerrada i ens explicaran que ara, en època de tardor, és quan fan els seus millors plats, les seves millors especialitats a base de bolets.
0: A Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva,
1: tu. Sí, sí, sí.
0: Perfecte. Doncs escolta, d'aquí una estona la família del Quim Mas Ferrer aquí al matí de Ràdio 4. Si voleu anar gratis, diguéssim, heu d'endevinar el so del dia. I avui quin és? Va, sentim-lo. És aquest. Mira, atenció, escolteu. Aquí hi ha una barreja d'ocells o què és això, nen?
1: No, has d'escoltar el so que està a primer pla. Hi ha un so a primer pla i un altre so a segon pla.
0: T'has de centrar en el que més destaca,
1: Correcte.
0: Clar, perquè aquí, segons el que diguin...
1: Correcte. Però també ho hem fet, Xavi, també ho hem fet una
0: miqueta... Els pardals de fons no valen, diguéssim.
1: Correcte.
0: Aclarim-ho, perquè si no, després hi haurà algun embolic aquí.
2: No ho diguis, no diguis pas.
0: Aneu trucant, 900-454-455, 900-454-455, és un quart i mig d'11. Per cert, ajornat el primer concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, Es farà dijous, aquest.
1: Sí, les 50.000 persones que ahir es van quedar sense el primer concert de comiat d'Oques Grasses, per culpa de la pluja, doncs estan de sort perquè podran anar dijous. Per tant, els 4 concerts d'Oques Grasses es faran dimecres, dijous, divendres i dissabte, a 9:15 del vespre, a l'Estadi Lluís Companys. I atenció perquè...
0: En donarem un de concert, aquesta casa, Ràdio 4 i la 2CAT.
1: Sí, sí. Serà el del dissabte.
0: Dissabte. Que bé.

0: Vinga, va, Laia Casanova, Marta Inglés al control de so. Falten 7 minuts per 11:15.
1: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: I aquest matí tertúlia amb dos periodistes i un alcalde. Carlos Losada, Jordi Barbeta, aquests són els periodistes, i l'alcalde es diu Jordi Fàbrega. I ets de Sant Pere de Torelló.
2: Sí, estic al·lucinat amb Oques Grasses, eh? Encara estic pensant en Oques Grasses.
0: Per què, per què?
2: Perquè aquest país som genials, fem coses meravelloses, i Oques Grasses que pleguen, ens fan uns concerts, fixa't que és genialitat la música que fan.
3: Quatre concerts, 220.000 entrades, eh? Poca broma, eh?
0: Déu-n'hi-do, 220.000 entrades.
2: Quina Barbeta, quin altre país sense estat fa aquestes coses? Digue-m'ho. Quina altra nació sense estat fa aquestes coses?
4: Si
2: els catalans.
4: Estat,
2: hauria...
4: la Shakira Madrid, no, no, no. Eh? La Shakira Madrid porta els catalans.
5: Perdona, però per quin mèrit és això del país, pel país? No acabo d'entendre el mèrit.
2: Que estem fent una música que és espectacular a nivell internacional. Que una llengua minoritària com a nostra... Som capaços... Jordi. Som capaços... Fins fa 20 anys enrere la música catalana era minoritària. En aquests moments la música catalana està tenint un nivell que és espectacular.
5: Bueno, que això, joves, però tu li dius nivell, per exemple...
4: I a mi falta internacionalització.
2: Quan has sentit ara, m'ha emocionat.
0: Sí, gràcies. Digues, Barbeta.
5: Aviam, el nivell que és això dels tiets i tot això, i els flowers. Però jo què vols que et digui?
2: T'has fet gran, hòstia.
5: No m'he fet gran perquè m'agraden molt, saps qui m'agraden molt? Els Antonio Font. Que per cert, el Joan Roca es va morir, pobre nano. Els Antonio Font m'interessen, m'interessa la Sílvia Pérez Cruz, bueno, m'interessa la Billie Eilish, què vols que et digui? I, evidentment, jo ahir me'n vaig estar, no, jo, abans d'ahir, dues hores davant la tele mirant un documental de Led Zeppelin, tu. Vull dir,
2: però m'estàs parlant?
5: Estàs dient que hi ha grans músics... Si

0: país, el país fa coses que estan bé, coses que...
1: Catalunya que fem coses que a vegades ens reconeixem poc de la generalitat que arribem a tenir.
2: Sí, però no surt d'aquí.
0: Som una meravella.
2: No surt d'aquí, es queda aquí.
0: Som una meravella.
2: Els talls sí. que deia que en Barbeta, sí. els únics.
1: T'he introduït un tema que no tocava, perdona.
3: No, no, m'està molt bé que introduïssis aquest tema.
0: A mi m'agrada molt...
3: El tema que tu vulguis. Però
0: Ludwig van també m'agrada.
1: Però m'estàs triant artistes internacionals. Escolta una cosa, fa 20 anys enrere, el rock català no existia, o 30, que gairebé no existia, part de Sau.
2: I Sopa de Cabra, s'han traït.
0: Jo vaig estar al concert d'aquell.
1: Un moment, Barbeta. I hem aconseguit que hi hagin uns grups com era Charango,
3: sí,
1: que
3: són un referent acabant,
1: pels joves, com ara està, ha estat Doctor Prats, que ara és el que es grasses, sí. que estan plegant 220.000 entrades
0: amb un nivell que està molt bé
1: i que dona un esperit de país, que dona un esperit als joves d'aquest país. Ja està.
0: Pues no sé què
3: Moltes
0: dir-te.
3: Gràcies.
0: No sé què, no sé què dir-te.
3: No saps què dir, ara?
2: No, està...
3: no calles ni sota l'aigua.
0: No sé què dir-te. Però això...
3: Doncs digues això,
0: això és d'un país normal, que té això... Escolta, tu saps qui té més èxit?
1: Som una nació sense estat.
0: Sí, però...
1: Sense estructures d'estat. I per tant, és més difícil fer aquest nivell d'artístic. És,
0: però tu saps qui té més èxit?
2: Però...
0: Tu saps qui té més... Quin cantant té més èxit mundial?
4: Quedo el micro.
0: L'Aitana. L'Aitana.
2: I la Rosalía.
0: Eh? I la Rosalía.
2: Evidentment.
0: I la Rosalía.
2: I són catalanes.
1: Són genials.
0: I són catalanes.
1: Però música en català. Hem fotut un nivell.
2: També canta l'Aitana en català.
3: L'Osada.
1: No ho regem. No ho fiquem en el mateix sac, perquè és
3: Vinga.
1: Diferent. D'una llengua que és majoritària, la tercera mundial, comparat amb una llengua minoritària que no té estat que ho pugui defensar, que estem lluitant contra corrent, que cada vegada s'utilitza menys el català.
2: I com surt, que s'utilitza menys?
1: I et surt si una generalitat sembla... de rock en català, de música en català, que segueixen centenars de més
0: però,
1: de persones.
0: Però això, que tens tota la raó, no és per dir que collonots som els catalans.
1: Home, perquè també jo vull treure orgull que de tant en tant fent coses ben fetes.
0: Sí, home,
1: mai
0: sí.
1: ens ho diem. Sempre ens diem un negatiu. Sempre fotem un negatiu sobre... De tant en tant a Ràdio 4 és bo que diguem allò que fem positiu. És així o no?
0: Però que no ho fem.
2: S'ha de reivindicar.
0: Això ho fan els Oques Grasses, però no ho fem els catalans. Ho fan els Oques Grasses, i ho fa l'Aitana, i ho fa l'altre, i ho fa la Ludwig van, però els catalans són collonuts perquè els Oques Grasses... No acabo d'entendre la relació.
2: No, està bé que les Oques Grasses triomfen.
0: Oi, totalment.
2: Qui va triomfar? Vas haver un altre guru que també va omplir Sant Jordi o l'estadi de Montjuïc 4 o 5 cops. No sé, un altre un grup català que s'ha retirat, no sé quin és ara, no recordo. No fa pas gaire, sí.
0: Sí, no, no, sembla que era el Sal, sí. Sant Jordi. Sí.
5: Oques Grasses sí. han igualat però... el rècord de Coldplay, que és un grup internacional, no, però que també va omplir
2: català,
5: més de 4 vegades
2: a Lluís
5: Companys.
2: Que també va omplir no sé quants cops el Sant Jordi. Bueno, està bé, però, escolta, no oblidem que hi ha altres catalans que triomfen al món, cosa que els Oques Grasses, per cert, no faran mai, Rosalía, Aitana i companyia.
1: Si vols comparar...
2: No, vull dir, i m'agrada la música en català, i m'agrada que la gent jove escolti música en català. Però, bueno, siguem toquem de peus a terra. No pots comparar el Oques Grasses amb el que significa la Aitana, la Rosalía i tants altres.
3: Bé,
2: no?
3: Escolteu, matí complicat a les carreteres catalanes, parlant d'altres coses, i a tot això, Rodalies, diu, a veure, a poc, diu, va recuperant el servei, sí.
2: Però mentida.
3: Després dels aiguats, però... No del tot, diria jo, ni de bon tros. De fet, encara s'estan fent a aquesta hora molts trams en autobús. Diguem les coses pel seu nom, Jordi Vila, en aquest programa al matí de Ràdio 4.
5: Mica en mica s'omple la pica, hauríem de dir.
3: Mica en mica, però molt lentament, potser. És a dir, com ho tenim ara mateix? I diguem la veritat com sempre, Jordi.
5: I tant. R1, recuperació de la circulació des de l'Hospitalet fins a Arenys de Mar. Hem trucat aquest matí a Renfe, ens han confirmat això. I des d'Arenys de Mar a Badalona, recuperació molt parcial amb grans retards i disfuncions. D'Arenys de Mar a Massanes, autobús alternatiu. R2 Nord sí que funciona entre l'aeroport i Granollers Centre. Des de Granollers a Sant Celoni, autobús alternatiu. R2 sí que funciona entre Castelldefels i Sant Andreu, sense circulació per l'estació de Montcada i Reixac, que el pas soterrat està inundat. R2 Sud circula en tot el recorregut, però amb retards. R3 funciona entre la Garriga i Ripoll, i de Ripoll a Puigcerdà hi ha autobús alternatiu. R4 Xavi funciona entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants, entre Terrassa i Manresa, autobús alternatiu per incidències a la infraestructura. R7 R8 i R11 sense servei, i R13 i R14 funciona entre Lleida i Pirineus, entre Lleida i Pirineus i les Borges Blanques. Des de les Borges Blanques a Sant Vicenç de Calders, autobús alternatiu.
3: I la normalitat on és?
5: Bona pregunta.
3: Encara no l'hem trobat, no?
5: Bona pregunta. No, la normalitat
3: és que... Els titulars és... Rodalies recupera la normalitat.

0: respecte ahir, doncs, sí, hi ha molts més trams.
1: Estem menys malament.
0: Correcte.
1: És a dir, m'estàs dient que hem d'estar contents.
2: Respecte a dissabte i diumenge?
1: I els que ens escolten des del cotxe, com ho tenen, això? Anem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, com està, Sílvia?
3: Què passa?
1: Oh, doncs a veure.
3: Bon dia.
1: Que no veus
3: bon
1: com està el pati, això? Dia sí, dia també, quan no plou és igual.
3: Ai,
1: són els efectes de la pluja d'ahir, quan no les que vindran aquesta tarda nit i anar fent. No, al final és pesat, això, de l'Amo.
3: Escolta'm, això és un bon embolic i el desplaçament és complicat per totes les maneres. Pel que fa a la nostra part, sí que és cert que la situació de vies tallades ha millorat. Ara mateix ja fèiem una actualització i ara mateix tenim quatre vies afectades. La C1415 a la zona de la Roca, on hi ha perills d'esfondraments. La C352 entre les Franqueses i Canovelles, al túnel. I hi ha encara alguns carrils tallats a la zona de la G682 entre Tossa de Mar i després a Blanes. Han millorat, però clar, diuen que també sembla que tornarà a veure una patacada un altre cop forta, plou sobre mullat. Només podem demanar que us mantingueu informats i que intenteu evitar en el cas dels moments que siguin més forts els desplaçaments, però és que és molt complicat tot, és a dir, nosaltres entenem que ja, tampoc també el transport públic no va del tot bé, és a dir, per tant és difícil, Xavi, no? Molt difícil.
1: Molt difícil és el que diu la Sílvia. Quan us diu mantingueu-vos informats, no està dient continueu escoltant el matí a Ràdio 4 perquè sempre informem de tot el que passa i del que no passa també.
3: I tu com apretes, eh? És veritat això. Nosaltres no mateu els que fem la informació.
2: Quina falca s'ha pogut ficar.
1: Ja sap la Sílvia.
3: Falta de cor i de pietat, per favor.
1: Ja sap la Sílvia que sobretot aquí informació de servei sempre, eh? Sí, servei públic, Ramon.
3: Molt, sí. Escolta, nosaltres aquí estem per vosaltres, ja sabeu.
1: I nosaltres per tu, Sílvia, que t'estimem molt, un petó gran. Adéu, guapíssima.
3: Adéu.
1: Pesat, això, eh?
2: El què?
1: Com el
2: la
1: què?
2: Mobilitat.
1: Tot això que acabes de sentir.
2: És un drama, no saps com has de sortir de casa, si amb Renfe, si amb cotxe, si agafes el cotxe, també és un caos, eh?
1: Quan les coses van bé, se fa mandra sortir d'allí.
2: La Meridiana que deia en Jordi...
1: Però en aquest país potser costa especialment sortir
2: d'allí. Si vas cap al Nus de la Trinitat...
1: Com està el pati, permeta.
4: I tant.
2: I ens diuen que no agafem el cotxe, eh? Ens diuen les autoritats, no agafeu el cotxe, vingueu en transport públic.
4: En quin transport públic? Però no n'hi ha.
5: I el transport públic és un dels factors principals del problema de l'habitatge.
4: Sí,
5: clar, sí, perquè, sí. Perquè a Barcelona també, no hi ha espai. A Barcelona no hi ha espai. I llavors la gent, doncs, l'àrea metropolitana s'ha d'estendre.
6: Tinguessis allò que ens van prometre, no? Que era tindre un sistema radial de transport públic que arribés a tot el país, segurament hi hauria gent que podia viure tranquil·lament a Vic, com és amunt de Vic, i en 40 minuts ser al centre de Barcelona. Estem d'acord o no?
5: Que és el que passa a París o a Londres.
6: I l'habitatge és a un preu... Jo quedo collonit, no? Perquè quan a Sant Pere de Torelló li mirava promig de preu d'habitatge, 450-500, no?
5: El Sant Pere de Torelló?
6: Sí. Estem aquest. Promig és aquest.
5: 450-500, que són 1.000 euros?
6: No, 500 euros de lloguer o més.
5: Ah, mes. El mes.
6: Lloguer o més.
5: Que és molt.
6: I clar, tu te'n vas aquí, deu ser tres vegades superior.
2: Aquí a Barcelona?
6: Sí, temps de distància a l'entrada de Barcelona.
2: 1.100 mil.
6: Estem a 50 minuts, no?
2: Depèn d'on...
6: Per tant...
5: A París, al RER, et porta Sant Pere de Torelló, diguem, a l'equivalent, no?
6: Exacte.
5: L'altre dia parlava amb una persona que ja entén. A totes les grans ciutats europees s'han construït trens, des de la Guerra Mundial fins ara, s'han construït noves línies de tren. Aquí no s'ha construït res. Es va fer la línia nostra, la de la R3, fins a la Tour de Querol, per anar a França. I perquè hi havia Sant Joan de les Abadeses, que hi havia la mina, i d'això.
2: I zero manteniment.
5: Però això no era Rodalia. La idea d'aquesta línia no era Rodalia, era per anar a França.
6: Però tardem més temps que el segle passat.
5: Va.
6: Tardem molt més temps a
5: arribar.
6: I m'ha fet gràcia el d'en Xavi, que diu, és que mira, s'ha d'anar... Diu, sí, es pot anar amb autobús, no? Des de Ripoll fins a Puigcerdà.
2: No arriba.
6: Fa 12 mesos que van amb autobús. No. 12 mesos que no arriba el tren.
5: Bueno, a la Garriga...
6: Un país
5: perdona,
6: que no és normal.
5: El Barcelona, la Garriga, ara es fa amb autobús. No hi ha tren perquè estan fent les obres del desdoblament.
2: Però si és un caos anar amb autobús a qualsevol lloc.
5: No. És a dir, que tota la gent de la Garriga ara veuen que en 35 minuts

0: minuts, poden ser a Barcelona, si no és hora punta, amb l'autobús aquest, que és directe, o sigui, no para de, a totes les estacions. Si para a totes les estacions, estàs dues hores. Però si és directe a la Garriga, Barcelona, Barcelona, la Garriga, que jo l'he agafat, en 30-35 minuts ets a casa.
1: Però tu dius quan no és hora punta.
0: Quan no és hora punta.
1: Hora punta, sí. Clar, l'hora punta és quan la gent ve a treballar a Barcelona.
0: Sí,
1: o
0: sí, sí. Vull dir, de matí.
1: Però l'hora punta... Que no hi ha problemes.
0: Dic l'hora punta perquè hi ha la Meridiana.
1: Bueno, pues,
0: clar, la Meridiana és una muralla.
1: L'invent de la senyora Colau, no?
0: Clar.
1: L'invent de la senyora Colau.
0: Però això contra la salut...
1: Que ara torna,
0: l'estem
1: tornant, la Colau.
0: Contra la salut dels ciclistes. Perquè els ciclistes que passin per la Meridiana...
1: Es contaminaran.
0: Tenint en compte que està tot tapat, tot fent fum als cotxes, es moriran.
2: Bé, mira, passen 6 minuts de 11:15.
3: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil. L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe. Entrades auditori.cat, amb el suport de Radio

0: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 8:45 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: I es dona per fet que el Tribunal Constitucional aprovarà aquest matí l'amnistia pels líders del procés. Ramon Castelló, de fet, això ja està en marxa, no?
1: Sí, des de les 10. A les 10 ha començat la reunió i es... Si no hi ha sorpreses, preveu avalar l'aplicació de l'amnistia a la malversació de l'1 d'octubre arran dels recursos de Turull i Dolors Bassa, una decisió que marca el camí perquè el Suprem apliqui el mateix criteri a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig i, per tant, retiri les ordres de detenció, tot i que encara caldrà el pronunciament del Suprem. Tot això, si es compleixen els terminis previstos, a més, podria tornar Puigdemont a Catalunya a finals d'octubre o principis de novembre. Recordem que les generals són el 29.
0: Sí, senyor. 29 de novembre, generals...
2: Però si els hi va bé, els que van votar a favor i els que van votar en contra dels decrets, els hi va bé les eleccions ara.
0: Mare Guilera...
3: Que encara el posaran com a cap de cartell. És 8-8. Mor, a lo millor, no?
0: Mare Guilera, nois...
2: No? Jo tinc una cosa...
4: Sí, bon dia.
2: Com a cap de cartell, no sé si... O sigui, com a candidat, no crec que
0: no?
2: El posin.
0: Vinga, va, permeta, que tenim a la Mare Guilera, professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Com estàs, Mar? Bon dia.
3: No et deixen
4: Hola,
3: parlar.
4: Bon dia.
0: Gràcies per ser en directe aquí al matí de Ràdio 4.
2: M'han tallat el micro.
0: Escolta, es dona per fet que el Constitucional aprovarà aquest matí l'amnistia pels líders del procés. Ara el Ramon Castelló, el meu company, deia si no hi ha sorpreses d'última hora. Hi pot haver alguna sorpresa aquí, Mar?
4: Hola, bon dia. Jo entenc que no perquè hi ha una majoria, no? Més que res, més que aprovar l'amnistia o no, el que farà és dir com s'ha d'interpretar aquesta llei i llavors el que dirà és que la interpretació que fins ara el Tribunal Suprem en quant a la malversació s'ha excedit a l'esperit de la llei i s'ha excedit en el sentit de no aplicar l'amnistia per la malversació, no? Sobretot a la persona que ha presentat el recurs d'emparament.
0: Bé, què canvia realment si el Constitucional avala l'amnistia de la malversació de l'UOL? El Suprem està obligat a aplicar aquest criteri a Puigdemont?
4: Sí, i tant. Ni que s'hagi... Aquesta decisió es basa en un recurs d'emparament. I un recurs d'emparament és quan una persona se'n va al Tribunal Constitucional per defensar el seu dret fonamental.
0: Correcte.
4: I en aquest cas, el Tribunal Constitucional fa una mica com de Tribunal de Drets Humans, no? Que és defensar o reconèixer, garantir els drets fonamentals de les persones. Ara bé, les decisions que faci tenen efectes tant per la persona que ha presentat el recurs com per tothom, no? Llavors, això una mica ha passat a vegades, per exemple, les dones que van voler entrar a l'exèrcit de l'aire. La primera dona li van reconèixer que ella podia entrar, però després van dir això té efectes cap a totes les dones i a partir d'aleshores totes les dones van poder entrar a l'exèrcit de l'aire espanyol. Doncs una mica és el mateix. Si se li reconeix a la Dolors Bassa que ella...

0: aquesta interpretació ha suposat una vulneració del seu dret fonamental, això té efectes cap a ella i també cap a tots els altres que estiguin en la mateixa situació.
1: Bé, Mar Aguilera, mira, aquest matí a la tertúlia m'acompanya el Jordi Fàbrega, que és alcalde de Sant Pere de Torelló, el Jordi Barbeta, que és periodista, i un altre periodista, que es diu Carlos Losada. Endavant, Losada. Sí,
2: no, li volia preguntar a la professora si un cop el Constitucional s'hagi pronunciat i torni al Suprem, o el Suprem hagi d'aplicar la resolució del Constitucional, el Suprem podria retardar aquesta aplicació?
0: Home...
2: No, pregunto,
0: veure,
2: Dins de la meva ignorància,
0: Sí, sí, però hi ha uns terminis i també hi ha una aplicació raonable a la llei. I, de fet, la Dolors Bassa està allà perquè diu que hi ha hagut... Ell entén, no?, i els seus advocats, i jo entenc que el Tribunal Constitucional li reconeixerà aquest matí, que hi ha hagut un dret, una vulneració del seu dret a la tutela judicial efectiva, i en concret el dret a que els jutges apliquin les resolucions d'acord amb la llei. Però aquest dret, a més, inclou un altre aspecte, que és el dret a tenir una resolució judicial en un temps raonable, no? On due time, que diu el Tribunal Europeu o els anglosaxons, que és en un temps raonable. I, per tant, qualsevol dilació d'un procés no justificada s'entendria, doncs, una vulneració altre cop d'aquest dret fonamental. Que no seria la primera vegada que passa, que hi ha un va i vent, un vinga va, cap amunt, cap avall. Però jo crec que aquí seria un estirament d'aquests temps desproporcionada, al meu entendre. Perquè si ja diu que s'ha excedit en la interpretació de la llei d'amnistia al no aplicar l'amnistia en aquests supòsits de suposada malversació, no està jutjant si hi ha hagut malversació o no. No està jutjant si la llei és constitucional o no. Està jutjant si la interpretació que fa és excessiva o no i, per tant, si hi ha una vulneració d'aquest dret fonamental. I, per tant, una dilació altre cop, al meu entendre, i segurament el Tribunal Constitucional també ho entendria així, seria de nou una vulneració del dret a defensar-te davant dels tribunals i que els tribunals t'apliquin la llei dins uns terminis raonables.
3: Anem als terminis raonables que deia la nostra convidada. És en relació, precisament, tenim ja convocades unes eleccions generals el 29 de novembre, avui estem a dia 6, la campanya començarà el 13 de novembre, per tant, aquest retorn de Carles Puigdemont, hi ha opcions reals de que es pugui produir en cas que s'apliqui aquesta disposició per part del Suprem, la decisió del TC, puguem veure Puigdemont en campanya? Aquí?
0: Jo entenc que sí, perquè clar, si ja decau la seva ordre, no, de recerca i captura i tot plegat, doncs jo entenc que sí, que els que són fora, els que estan a l'exili, doncs tant Puigdemont com Comín, com, no, tots aquests, totes aquestes persones poden tornar i en acolliment de la llei d'amnistia, doncs entenc que sí, jo entenc que sí.
1: Molt bé, doncs escolta, Mar Aguilera, professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver estat aquí en directe al matí a Ràdio 4. Gràcies, professora,
0: moltes
1: bon dia.
0: Moltes gràcies a vostès.
1: Bon dia. Que vagi bé, bon dia. Un minut i mig i 11:15.
4: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: I aquest matí amb Jordi Fàbrega, Carlos Losada i Jordi Barbeta. Barbeta, Dios. La campanya oficialment comença el 13, sí, però poden dir el que vulguin, però ja ha començat.
5: Les campanyes i amb quina força, són eternes, ara. Això és...
1: I amb una vaga general, i amb una vaga general a la vista, sí, aquesta tardor.
5: Sí, bueno, escolta'm, quan ho va dir el sindicat de llogateres, els de JT, el PP Álvarez i tal, van dir, bueno, calma. I de cap i volta han dit que sí.
6: Si han apuntat ràpid, eh?
5: No, s'han apuntat ràpid, no. Els han trucat i li han dit al Pedro Sánchez, escolta, vaga general, aquí es tracta de generar una... Que tindrem... Jo estic preocupat després del que vaig veure ahir la nit a Barcelona. Aquí hi hauran elements... com es diu? Agitadors, no?
6: Violents.
5: Infiltrats, eh? De gent que voldran... I amb aquest aspecte, l'Osada ho veig més aviat dels altres, eh?
6: Però quants anys fa que aquests elements violents estan pol·lulant per Barcelona? Són els famosos 300, 400 radicals d'extrema esquerra.
5: No.
6: Sí, home, sí.
5: No, hi ha uns radicals... Jo parlo de la gent que està pagada. La gent que està pagada per rebentar, home. Els agitadors professionals. No. Que no tenen res a veure amb la causa. No tenen res a veure amb la

0: causes.
1: N'hi ha de tot, n'hi ha de tot pelaje, uns i altres.
0: Vale. En qualsevol tots. Cas, en qualsevol cas. I a més, és a dir, ho ha posat ja la cirereta, la Ayuso, ha dit, ha parlat ja del putxerazo. Això ja és el que va fer.

0: Santimla.
1: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Alberto Núñez Feijóo está muy pendiente de la adulteración, posible adulteración de censos, de este proceso. Esto se trata de o democracia o Sánchez, o comunismo o libertad.
2: Vale, no, això retòrica... saps què és? Saps què vol dir això? És el que va dir Trump. Trump va dir, jo acceptaré el resultat si guanyo, però si perdo, no acceptaré el resultat. Doncs ells faran el mateix. I tindrem un altre cop... Tindrem una, no, no,
3: el discurs d'ahir de Pedro
2: cop,
3: Sánchez, que era
2: un conmigo, perill de cop d'estat.
3: O estàs conmigo o estàs contra...
0: Vinga, ara,
3: o me
0: ara,
3: votes a mi o votes a l'ultradereta.
0: Molt bé, Lozada, ara sentirem el Jordi Fàbrec. Endavant, sisplau, Jordi.
4: El que fa ultradreta internacional ho acaben fent aquí mateix, no? És a dir, aquest matí començar amb el rotllo de que no aneu a votar per correu, com si aquí posem el dubte correu del que hi hagi fraudulència, és gravíssim. És posar...
3: Després del que hem vist
4: moment,
3: en aquest país...
0: Lozada, t'hem escoltat. T'hem escoltat. Escoltem el Jordi Fàbrega, ara, sisplau.
4: És posar, endavant, Jordi. És posar en dubte allò que ha funcionat durant anys, no? És que posem en dubte el correu. És que posem en dubte...
3: Ara s'ha de posar en dubte tot.
0: Un moment, Carlos Lozada, per la mort de Déu.
4: Posem en dubte el procediment democràtic d'aquest país? Doncs posem en dubte. Però, bueno, i segona cosa, no tornis a dir els elements d'extrema esquerra, perquè puc dir-te, hi ha provocadors d'extrema dreta que volen fer falsa bandera i que segurament van a mig de manifestacions convocades per l'habitatge per destrossar-ho, rebentar-ho tot, fent veure que els que es mouen amb el tema de l'habitatge són dolents. D'acord? Un moment. Un moment! I finalment, d'infiltrats n'hi han a tot arreu. Que això s'ha d'evitar? Evidentment que s'ha d'evitar, però pot passar. Tens tota la raó. Pedro Sánchez té una capacitat de sempre agafar el rebot o de supervivència innata. Per tant, no està portant a l'extrem, fins al punt de dir, ei, mobilització social, ara serà una lluita entre pobres i rics, aquest país.
2: Clar.
4: I ell ho porta aquí. Sí, per sí. Què? I a més, compta la resta de les esquerres, perquè ho està portant un moment a un lloc que és voteu-me tots a mi, perquè si no em voteu a tots a mi, Pedro Sánchez, mireu el que ve. I això, aquest rebat, ho està aconseguint i ho anirà treballant.
2: No, no, amb un detall. Ara, avui, el Consell de Ministres sembla ser que aprovarà dos decrets pel morro.
4: Pel morro.
2: I després els avalarà o els confirmarà la Diputació Permanent, perquè la Diputació
4: Exacte.
2: Permanent...
4: Té majoria.
2: Té majoria.
3: No, però depèn del vot del PNV, que el PNV diu que apoyarem
2: el
3: primer...
2: Un sí, però l'altre no. Però ja aprovaran.
3: Bueno, o no, llavors, el que passa.
2: Llavors, què passa? Que el debat, quin és? Si guanyem nosaltres, aquests decrets van endavant. Si guanyen els altres, els tombaran. Entens? És un recurs de campanya. Bueno. És un recurs de campanya.
3: Ja ha començat la campanya.
2: El problema és pels catalans.
3: Des del Consell de
2: Ministres. Perquè els catalans es troben... que han de triar entre un personatge
4: demòcrata?
2: Un trilero tremendo com és el Pedro Sánchez,
4: però demòcrata?
2: Que els hi pren el pèl als catalans.
3: A gaire, tothom pren el pèl. A tothom ha pres el pèl.
2: I uns anticatalans, perquè l'altre és...
3: Qui t'ha dit que és anticatalà?
2: No, són partits, diguem-ne, colonialistes.
0: Acaba, Barbeta.
2: I resulta que... jo crec que des del punt de vista català, entre el trilero i els colonialistes, prefereixo el trilero. Què vols que et digui?
0: 11 minuts i les 11.
3: Un error.
5: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
0: I els aiguats dels últims dies han fet estralls també en el sector agrícola. Volem saber exactament què ha passat i com estan ara mateix. Tenim diversos punts de connexió. Saludem a aquesta hora a Josep Balsebre, representant dels joves agricultors i ramaders de Catalunya a les Terres de l'Ebre. Bon dia, Josep.
6: Bon dia.
0: Germán Domínguez, responsable territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona d'Unió de Pagesos. Bon dia, Germán.
7: Bon dia.
0: Marc Pellicer, d'Unió de Pagesos, al Baix Empordà. Com estàs, Marc? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Comencem per les Terres de l'Ebre, on de fet a aquesta hora del matí estan començant a reaparèixer algunes pluges que s'aniran intensificant a mesura que avanci el dia. Aquí, Josep, patiu sobretot pels cítrics, que han quedat, sembla, bastant o molt tocats, ara ens ho explicaràs, sobretot el Montsià i el Baix Ebre, però també per les oliveres. Quina és la situació i què s'ha perdut fins ara?
6: Sí, aquí vull dir, és el que dius, vaig al Baix Ebre i això amb el cítric, però també ha tingut molta afectació a l'olivera perquè venim d'uns mesos que havia hagut molta sequera i ara ha vingut una aigua molt de cop. Aquí, quan vaig un viatge, plou poc i quan plou massa, un no sap ploure. Clar, al tindre una aigua tant de cop, els arbres han deixat caure molt, deixaran caure molta oliva, i molta que s'haurà perdut.
0: Bé, quin tant per cent de la collita d'olives s'ha perdut i en quines comarques, i quin tant per cent

0: la collita de cítrics s'ha fet malbé també, perquè primer calorades i ara aquests aiguats, especialment, com dèiem, el Montsià i el Baix Ebre, Josep.
1: Sí, aquí en cítrics, a Collitia, la primera enca ja era molt fluixa perquè, degut a les calorades, ja van perdre, van deixar caure la flor i van deixar caure el fruit. I ara, pues, l'afectació de l'aigua. I en la tardana que contem que, no ho sé, però almenys un 30% en amunt, vull dir, s'haurà perdut. I en l'oliver podria ser que inclús fos superior.
0: Més d'un 30% en el cas de l'olivera? En quines comarques, en aquest cas?
1: Sí, 40. Seria el més de Baix Ebre, Montsià, i cap aquí dalt, la Ribera d'Ebre i Terra Alta, no mos ha plogut tant, potser encara salvarem alguna cosa, però bueno, també estirà fent.
0: Bé, Germán Domínguez, responsable territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona d'Unió de Pagesos. Com esteu al Baix Llobregat, per exemple, ara mateix?
2: Doncs nosaltres hem tingut els problemes del manteniment de les rieres, sobretot. En dos punts s'han trencat aquestes rieres i tota l'aigua que ve dels pobles de Santa Coloma i Sant Boi, doncs, han anat a parar dins de les finques, fent que aquells camps del voltant, sobre unes 10 hectàrees, estiguin totalment... s'ha perdut totes les collites. I per la resta de la comarca, doncs sí que han hagut les fortes pluges, que portem uns 200 litres acumulats des de dimecres, quan va començar l'episodi de pluges, i estem a l'espera de veure quina afectació hi haurà en els pròxims dies per veure, sobretot amb tota la verdura de fruit, de fulla, que és enciam i coliflors, per veure com evoluciona aquest cultiu. I si no es mor a la planta, veure com acabarà aquest fruit, no? Aquestes coliflors, si tindran la qualitat per poder vendre el preu que toca.
0: Bé, hem d'esperar, per tant, pel balanç definitiu, però així el primer cop d'ull, diguéssim, quin tant per cent s'hauria pogut fer malbé per culpa d'aquests aiguats, Germán?
2: No sabria dir-te ara el percentatge, perquè a simple vista es veu que la planta segueix viva, però en els pròxims dies, doncs, això que et deia, no? Es
0: veurem com si
2: aquesta
0: sí o
2: planta...
0: Si no.
2: Això mateix. Però l'afectació, sobretot a mitja comarca, sobretot la zona de Santa Coloma, Sant Boi, és on hi hauran aquestes pèrdues més significatives.
0: Vaja, que per tant no ens ha d'estranyar si els propers dies, setmanes, veiem que la coliflor o l'enciam pugen de preu al mercat.
2: Exacte, seria un indicador d'aquestes pèrdues.
0: Bé, danys també en la collita de cols i el tema carxofa com està? Perquè les bones a l'hivern, ja ho sabem, però això està a punt d'arrencar. Com està la carxofa del Prat, per exemple?
2: Sí, és el mateix. El cultiu està com iniciant el seu cicle i llavors aquestes pluges, doncs, els hi afecten a les arrels, no?, que acaben podrint-se, i és el mateix, eh? Veurem els pròxims dies, perquè encara no hem acabat els episodis. També hem parlat amb el Departament d'Agricultura, que ens han dit que faran els peritatges que corresponen, però clar, hem d'esperar que acabin aquests episodis per poder fer un balanç més real.
0: Però tu ja entens, han quedat tocades de mort en alguns casos, les carxoferes, o no?
2: Algunes sí, se'n veuen que aquella carxofa ja no farà res i que ja és morta, s'ha podrit i ja no farem res.
0: Mare meva.
2: Marc Pellicer, ja veure.
0: Marc Pellicer, d'Unió de Pagesos, al Baix Empordà, com esteu?
3: Bueno, una mica inundats. Degut a aquestes pluges intenses i repetides, i el poc desguàs de tots els rius i rieres que tenim aquí, pues fa que estem patint unes inundacions que ja no són d'avui, d'aquesta setmana, sinó que repeteixen any rere any. I això provocant que els camps inundats no es pot treballar, i en aquest cas els que estan preparant els camps per la sembra de tardor, pues, sí, pels cereals, per sembrar aquesta tardor, pues, evidentment se'ls retrassa, i això és un mal treballar, i després seran corrents i de pressa, i a veure si hi arribem, perquè com que potser aquí... sembla que seran repetides.
0: Ja. Escolta, quins són els conreus més afectats a la zona de l'Empordà per les pluges d'aquests últims dies?
3: Bueno, per sort, les collites de blat de moro, cereals, això estava... Ara, bàsicament, afecta a la preparació per la pròxima sembra. I ara, el que estem en collita de fruita, de poma, en aquest cas, que aquí n'hi ha bastanta, sí que ens afecta, bàsicament perquè tenim molts camps plens d'aigua i no s'hi pot treballar, no s'hi pot entrar.
0: Veus?
3: I al no entrar-hi, i estem de collita, i llavors fa que la poma maduri, i a més les infeccions, que estem en risc d'infeccions, i amb l'aigua això s'incrementa moltíssim. I més lligat amb aquestes temperatures suaus, que fa que les infeccions estiguin en el seu clima ideal.
0: Ja, és que no hi ha ningú content, eh? És a dir, o no podem sembrar el cereal perquè hi ha massa aigua i els camps estan negats, o no...

0: podem sembrar perquè estan secs, com un ascle, cosa que passa encara, per exemple, cap a l'interior de Catalunya, que convé que plogui, com la salut, d'una banda per la collita d'olives, que en molts casos ja és igual, perquè és tard i està perduda, i d'altra banda per poder sembrar el cereal. Uns no poden sembrar perquè hi ha massa aigua i altres no poden sembrar perquè està absolutament sec, Josep Balcebre. El futur de la pagesia amb això del canvi climàtic, segons com, pot ser una mica o bastant o molt complicat, no?
1: Això és el que t'he dit. Estem en un país que no plou, o plou massa. No tenim un terme mig, no? És el que t'he dit una mica. Aquí, en Terres de l'Ebre, tenim les dues coses. Estem ara, en aquests moments, que el Baix Ebre i Montsià estan ofegats d'aigua i, en canvi, Candela a la Terra Alta o Ribera ha plogut, però ha fet molt poqueta cosa. Pràcticament encara estem en sequera. Hem tingut una sequera molt extrema. Vull dir, és el que diem. Baix Ebre han perdut les olives per aigua, ara, d'aquí dalt han perdut les olives per sequera. Vull dir, no, tenim unes variacions molt dràstiques.
0: Un extrem o l'altre.
1: No tenim per bé mig. Clar, la gent ara s'està desmoralitzant.
0: Un extrem o l'altre, Germán Domínguez.
2: Sí, totalment. A nosaltres amb l'horta ens passa i és complicat gestionar aquests canvis de temperatura. Sobretot nosaltres a l'estiu ens afecta molt amb el cultiu del tomàquet la calor. Amb la pluja quan toca plantar, o sigui, és una mica, ens anem adaptant cada any una mica a la situació perquè mai és igual.
0: Bé, us aneu adaptant cada any a la situació, però n'hi ha que diuen que pinten bastos i que al final ho hauran d'engegar pastafanc tot plegat perquè se'ls fa impossible entre una cosa i una altra. No sé si ho compartiu,
3: això. La desconfiança del pagès és inherent. És, mai saps com anirà tot. No, ara no. Ara més, potser. Sempre estàs pendent de l'última pedregada.
4: Però una pregunta. Us havíeu trobat en un context tan radical que caiguessin 300 litres de cop repetidament en dos dies? Us havia trobat en aquesta situació? En general, vull dir, a totes les terres afectades.
1: Aquí a la Ribera, al Baix Ebre, d'això, he estat estos dies parlant amb la gent i la veritat és el que em fa més por que els mals n'ha fet molt, però és la desmoralització de la gent. He parlat amb gent que diuen, bueno, abans d'això mos passava un viatge cada 10 anys. Diu, enguany portem tres episodis. Ara estem preparant lo del primer, que ja hem tingut lo tercer. Clar, la gent està molt cansada d'haver de treballar només fent reparacions de finques.
0: Molt bé, escolta'm, Marc Pellicer. Sí, molt breument, si us plau, perquè estan a punt de tocar les 11.
5: Sí, simplement, aquests episodis sí que hi han hagut no tants intensos i no tants de litres, però si els rius, els recs i rieres estiguessin netes, el desguàs de l'aigua seria molt més ràpid i no estaria unes setmanes com ara estem ara.
3: Ui, però hi ha ecologistes que diuen que s'ha d'aguantar.
0: Mira què diu el Barbeta, que hi ha ecologistes que diuen que s'ha d'aguantar. Ho diu el Barbeta.
3: S'ha d'aguantar la brutícia, perquè és natural.
1: Però en això cadascú mirem pel nostre butxaca.
0: Escolteu, fem una cosa. Germán Domínguez, el responsable territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'Unió de Pagesos, Marc Pellicer, d'Unió de Pagesos al Baix Empordà, Josep Balcebre, representant dels joves agricultors i ramaders de Catalunya a les Terres de l'Ebre. Quedem un dia aquí a l'estudi i fem un debat a fons sobre aquest tema, perquè per aquest programa Catalunya no s'acaba la panadella. Sí? Demà, per cert, parlarem amb Pere Roquer, president de SAGE Catalunya, per saber com estan de malament a les comarques de Lleida, sobretot amb el tema de l'oliva i amb el tema de la sembra del cereal, tot i que, per sort, aquesta tarda vespre les pluges també podrien arribar a Ponent. Gràcies de tot, gràcies de tot cor a tots, i us espero molt aviat aquí al programa. Gràcies. Les notícies, ara tornem.
6: Són les 11.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. A poc més de 50 dies per les eleccions generals, els partits a l'esquerra del PSOE no tenen candidat. La portaveu de Sumar, Verónica Barbero, entrevistada a Ràdio Nacional, ha contestat a la proposta de primàries obertes de Podem.
8: La direcció del Frente Amplio és una qüestió que va ser col·lectiva. De hecho, nosotras, cuando llevamos trabajando mucho tiempo en un conjunto de acuerdos, es para que esto no sea una cosa para un proceso electoral y chao pescado, ¿no? Como diría aquella.
6: Entre els noms que sonen per liderar el Frente Amplio es troben els ministres Mònica García i Ernest Urtasun, així com l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que aquest matí al Cafè d'Idees de Ràdio 4

0: tornat a oferir-se, però només si cap formació en queda exclosa.
1: Ja està disponibles perquè es generin els consensos entre les formacions polítiques, perquè això sí que ho han de negociar no persones concretes, sinó formacions polítiques, i s'ha de respectar el procés intern, les converses, que fa mesos que duren i que s'han accelerat, òbviament, ara amb la convocatòria d'eleccions. Doncs ara les formacions polítiques estan en parlant entre elles i jo espero que les seves negociacions arribin a bon port, perquè si no, com a ciutadana progressista, em sentiré profundament decebuda i em semblarà inacceptable que no estiguin totes les formacions.
0: I més qüestions, perquè 11 dels 12 arrestats majors d'edat pels aldarulls ahir a Barcelona, després de la manifestació per l'habitatge, passaran aquest matí a disposició judicial acusats de desordres i atemptat als agents de l'autoritat. L'últim detingut major d'edat ha estat posat en llibertat a l'espera de ser citat pel jutjat. D'altra banda, la menor d'edat, que també va ser detinguda, va quedar ahir en llibertat. Tot plegat després que la manifestació d'ahir va acabar amb càrregues policials i llançament d'objectes contra els Mossos d'Esquadra al centre de la ciutat. Una trentena d'agents de la Brimo van resultar ferits. La policia catalana ha comptabilitzat 28 barricades i més d'una vintena de contenidors cremats. El Constitucional preveu avalar avui l'aplicació definitiva de l'amnistia als líders del procés. El ple del Tribunal, reunit a aquesta hora, comença a abordar la ponència del president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, a qui el Suprem va denegar l'amnistia. Segons l'esborrany avançat fa uns dies, Conde Pumpido defensa l'aplicació preferent i urgent de la llei i critica les reticències del Suprem a amnistiar el delicte de malversació. Previsiblement, la ponència sortirà endavant, tot i les reticències dels magistrats conservadors del ple. Malgrat avui es ratifiqui la ponència, s'espera que el Constitucional emeti la seva sentència en uns dies, on s'establirà el criteri per la resta de líders del procés, el que podria obrir la porta al retorn de Carles Puigdemont. I aquest matí, passant davant del jutge, els dos homes detinguts dissabte a Lleida, acusats de matar-ne un altre en un descampat del barri de la Bordeta, Joana Cendra.
2: Són dos homes de 18 i 43 anys que hauran d'explicar al jutge instructor les circumstàncies de la mort d'un altre home, el cadàver del qual va aparèixer dissabte a la tarda en una zona de barraques al barri de la Bordeta de Lleida. El mateix dissabte es va detenir els presumptes agressors que, segons els investigadors, haurien etzibat un cop al cap amb un objecte contundent a la víctima, com per exemple una barra de ferro o bé una pala. Aquest dilluns els dos detinguts han declarat davant dels Mossos, però no han aclarit ni l'autoria ni tampoc el mòbil del crim. A primera hora d'aquest dimarts, els Mossos han portat els dos detinguts davant del jutge que, com dèiem, els prendrà declaració.
0: Aquest matí continuen els retards i afectacions a Rodalies després dels aiguats d'aquests darrers dies, que deixen 8 línies amb trams suspesos que es substitueixen per un servei d'autobús i dues línies més, l'R7 i l'R8, encara sense servei. Entre els usuaris, resignació pels retards. Així ho explicaven alguns a l'estació de Sants de Barcelona.
3: Puntual no ha anat, o sigui, ja vinc... Jo miro l'aplicació de DIF i ha vingut com mitja hora tard, no? Perquè no sabia si vindrien, i però després ha anat bé.
4: L'autobús potser diuen que va més bé, però si plou t'has d'estar al carrer esperant-lo. A Barcelona no saps on pararà. Si hi ha manifestacions, doncs et quedes parat allà al mig. O sigui que no sé, jo prefereixo el tren.
0: I de l'exterior els expliquem que el govern de Kènia ha confirmat el seu primer cas d'Ebola. Es tracta d'un contagi importat de la República Democràtica del Congo a Nairobi, un kenià que vivia en aquest país i que ha mort. Recordem que la República Democràtica del Congo va declarar-se al maig un brot d'Ebola, el segon més greu de tota la història. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
5: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: Continuem en directe al matí de Ràdio 4. Fa 12 anys que una parella del col·legi, l'Emilio i la Rita, viuen sota l'amenaça de ser desnonats. Ara els proposen entregar la casa i quedar-se sense deute, però ells diuen no, perquè, a més, ja han pagat 70.000 euros aquí. De seguida parlarem en directe aquí, al matí de Ràdio 4, amb l'Emilio i amb la Rita. Ramon Castelló, bon dia de nou.
1: Bon dia. Parlem amb ells perquè, entre altres coses, per exemple, han dit que se senten com, en fi, gossos guardians de casa. Parlem què significa això i també quina solució és la que ells plantegen davant d'aquest atzucat que estan.
0: Com estàs, Bota?
2: Molt bé, encantat d'estar altre cop aquí amb vosaltres.
0: Què ens ensenyaràs avui?
2: Doncs avui parlarem d'animals i també dels sons que emeten.
0: També abans de com es diuen aquests sons, no?
2: Sí,
0: una mica,
2: també.
0: Hem posat un exemple abans que no sabia ningú.
3: Sí. Sí, els cavalls fan... renillen.
2: Renillen, sí, renillen. Sí.
3: Primera vegada que ho escolto, això, sí. Jordi.
0: Sí, sí, renillar... No ho havia sentit mai,
2: no?
0: Això.
2: Aquesta sí, aquesta...
0: Posa un altre exemple, un parell d'exemples més. Sí.
2: Per exemple, va, el gos borda, però també lladra. Hi ha diferència entre una cosa i l'altra.
0: Lladra? Això em sembla... Em sona més a castellà, a mi,
2: sona castellà, però si tu mires el diccionari...
0: El gos a casa borda.
2: Hi ha una diferència.
0: Està acceptat, això.
2: Sí, està acceptat, i a banda d'això...
0: Canvi vivenda, no. Hem de dir habitatge.
2: Sí, perquè és un castellanisme.
0: Sí, senyor.
2: Sí, i és habitatge perquè ve del verb habitar, d'habitare, i, de fet, antigament nosaltres parlàvem sempre de cases, o sigui, era casa nostra, casa meva, independentment de si era un pis, de si era un apartament, no? Vull dir que... I mira, un altre, per exemple, les vaques i els bous el que fan és mugir, mugeixen.
0: Ah, mugir?
2: Aquest mu... Sí, mugir.
0: Mugir.
2: Sí.
0: Mira com mugeixen.
2: Sí, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do,
0: Sí. No, t'has pres la pastilla.
3: No, és que he fet el curs de mugir, especialment per aquest programa.
2: O les ovelles velen, també, no?
0: Això sí, les ovelles velen. Bé, això sí que ho havia sentit.
2: Sí, sí,
0: a veure com ho fas, d'ovella.
3: Bé!
0: Molt bé, noi. Sí, sí. Escolta, et fitxarem per fer el so del dia. Escolta, doncs ara de seguida aprendrem a parlar més i millor el català. Tema llengua ens preocupa molt sempre, aquí al matí de Ràdio 4. Vindrà el Roger de Gràcia avui, nois i noies.
3: Parlant de català, vindrà el Roger de Gràcia, que és tot un caçador de paraules. Parlarem amb ell de llengua, sobretot els seus projectes professionals que té en marxa, i a més coneixerem la seva cara més personal i li preguntarem per la fòbia social crònica i la depressió que, segons va explicar el seu llibre Diguem Boig, l'acompanyen. I tot plegat és una contradicció, Xavi, perquè és un home que es dedica a la comunicació, que s'exposa públicament, que el seu ofici és de comunicar, de parlar amb la gent, però alhora té aquesta fòbia social, aquesta depressió. Això realment és molt contradictori. Li preguntarem com està vehiculant això des de que tenia 10 anys.
0: Ja, i com que tenim més gossos que canalla en aquest país, dic, calla, que torni l'Ingrid Ramon, que en sap molt d'això, és la millor educadora canina d'aquest país, i avui ens ensenyarà no sé quantes coses, no,
3: sí,
0: Jordi?
3: Sí, posarem el focus en les adopcions. Per què ens recomana adoptar un gos? Què ens cal tenir en compte abans d'adoptar un animal? On puc anar a adoptar-lo? Tots els gossos encaixen amb qualsevol família?
0: Mira, no,
3: ja d'entrada
0: no,
3: dic que no.
0: Ja t'ho dic no. És a dir, i parlem d'altres coses, perquè això una miqueta ja ho sabem, que hem de vigilar molt, perquè ara ve Nadal, i quan són petits són molt macos i molt bonics, un cadell... i després te'l fots a casa i al cap de 4 dies n'estàs cansat i mal de cap rai. Per tant, amb ella també parlem. Per què tenen mal caràcter alguns gossos? Hi ha gossos molt malcarats.
3: Ah, sí?
0: Tu passeges un gos que és bona persona, diguéssim, i sempre hi ha el típic gos que te'l mira d'atacar.
3: El que sempre es diu, Xavi, és que
0: s'assemblen als amos.
3: Correcte.
0: Això també li preguntarem.
3: Que el gos és una viva imatge del seu amo.
0: Veus?
3: O de la persona que s'ocupa d'ell.
0: Tu, si tinguessis gos, seria un tros de pa.
3: No ho sé, Xavi, perquè tinc una gata, no tinc un gos, tinc una... que es diu Mel, i que no sé si ara ens estarà escoltant. Mel, salutacions.
0: Ai, senyor. Va, premis binari. Quin és el millor vi de Catalunya aquest any?
3: Doncs mira, el millor vi català de l'any és el vi negre Tros del Tossal. Un tros de vi.
0: Això que és Costers del Segre, això, nen?
3: Sí, de la denominació d'origen Costers del Segre. Parlarem amb qui ha fet aquest vi tan espectacular, que és ni més ni menys que l'enòleg i empresari Tomàs Cusiner.
0: Que també, entre altres, té el Castell del Remei. El Gotim Bru i tot això. No ets de vins, tu? No? Ah, no, que ens abstemi.
3: No sóc de vins. Només brindo, només bec vins en situacions molt, molt, molt especials.
0: Quan porten un vi de 150 euros, no ens abstemi. Això ja ho hem comprovat. Escolta, anirem... Avui els oients podran anar de franc, el que encerti el so del dia, al restaurant de la família del Quim Masferrer.
3: Se m'està fent la boca aigua, Xavi.
0: Què hi fan en aquest restaurant?
3: Mira, ara comencen a preparar unes sopes de bolets...
0: Sopa de bolets?
3: Sí, sopes de bolets, que ens explicarà la recepta. Perquè ara, a la tardor, és quan posen les seves grans especialitats, eh? Atenció, perquè ja van per la 8a generació. Ens acompanyarà, doncs, la germana de Quim Masferrer, perquè aquest és el restaurant de la família del Quim Masferrer. La Franzina, que és la seva germana, ens acompanyarà. El seu marit, que és el cuiner, i també la seva filla, que ja és la 8a generació, i està estudiant per direcció de cuina. Tot plegat, ben amanit, amb alguna sorpresa que els hi tenim preparada, Xavi.
0: Molt bé, doncs sí. Escolta'm, sí, alguna sorpresa de la que el Quim Masferrer en forma part.
3: Home, ja l'has dit.
0: No, home, no he dit res més.
3: Ja està.
0: T'anava a dir, doncs, la família del Quim d'aquí una estona al matí a Ràdio 4, si voleu anar al seu restaurant a Can Roca, a Sant Feliu de Buixalleu, sense pagar, heu d'endevinar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo, Marta Inglés. Vinga, va. Aquí hi ha una barreja de sons que cada dia m'ho poses més difícil, això. Entre els tertulians que he tingut al matí, el Barbet, el Lozada i el Fàbrega, són indomables.
3: Ha estat una olla de grills, eh?
0: Sí, i ara em poses un so que se senten aquí, hi ha una barreja d'animals...
3: Saps per què ho he fet, això?
0: Per què?
3: Perquè últimament els estem posant molt fàcils i ara hem dit, mira,
0: és
3: va...
0: És el que se sent en primer pla, eh?
3: D'acord, sí, és veritat.
0: El so aquest, el
3: tot,
1: el cap, eh?
0: Sí. No els pardalots, aquests de fons.
3: Donem alguna pista?
0: No, home, no. Què vols donar, pistes?
3: No.
0: És fàcil, això. 900-454-455. 900-454-455. Per cert, a aquesta hora hi ha patacs d'aigua davant la costa de Tarragona, arribant també ja al sud del Baix Penedès. Per tant, atenció, perquè s'està començant... De moment no passa res, eh? Però s'estan començant a reactivar nuclis importants cap a l'extrem sud de Catalunya. També plou en punts, no res, poca aigua. A aquesta hora, poca aigua. Però vaja, sí que calen paraigües en alguns pobles de la Ribera d'Ebre. També alguna gota cap al Priorat. No a tot el Priorat i a tota la Ribera d'Ebre, eh? Són ruixadets dispersos en punts de la Terra Alta que ja arriben també al Baix Segrià. 30 quilòmetres al sud de Lleida. Lleida ciutat encara no, però més avall comença a ploure. La cosa s'animarà durant la tarda, vespre, nit i encara la matinada que ve en algunes comarques. Atenció, perquè entre aquesta tarda i la propera nit hi pot haver algun patac d'aigua massa fort en diferents indrets del país, que pot deixar més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Sí? En només mitja hora. Doncs au, ja estem alertats també de la previsió meteorològica. Falten 2 minuts per 12:15 ara mateix.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Fa 12 anys que l'Emilio Martínez i la Rita Maria Jiménez, veïns del col·legi a la comarca del Segrià, viuen sota l'amenaça de perdre casa seva. Ara els proposen entregar l'habitatge a canvi de cancel·lar el deute, però ells s'hi neguen. Asseguren que ja han pagat 70.000 euros. Rita, bon dia i gràcies per ser en directe al matí de Ràdio 4.
2: Hola, bon dia.
1: 12 anys porteu amb aquesta situació. Explica'ns exactament què us passa, quan va començar, com i per què.
2: Vale, mira, això va començar fa 12 anys, al 2014. El meu home tenia una empresa de construcció que se li va anar a l'aigua i a mi me van despatxar de la meva feina. Llavors, claro, no podíem afrontar el pago. Llavors, què passa? Perquè no podíem pagar, ja van començar la execució hipotecària, van tindre una mica de sort, perquè nosaltres la hipoteca la teníem a Banpime. Llavors, com que Banpime se va fusionar amb la Caixa, això pues, va transcorrer bastant temps. Però, bueno, de tota manera, quan la Caixa se va fer amb Banpime, ha passat un temps, ja ens va arribar la execució hipotecària.
1: Ja, quants rebuts de la hipoteca vau deixar de pagar?
2: Bueno, pues ara exactament és que no me'n recordo, però això va ser al 2011. El 2011 va ser quan ens van quedar sense feina i no podíem afrontar el pago. Van deixar bastants. A veure, no te puc dir exactament quants, però, claro, el que jo te puc dir és que vaig pagar 9 anys. Bueno, gairebé 10 anys d'hipoteca.
1: Bé, ara us proposa... Ara treballeu, diguéssim? El teu marit treballa una altra vegada?
2: No, el meu home és jubilat. Ah. El meu home ja té 68 anys.
1: Es pot dir la pensió que cobra i quan pagàveu d'hipoteca?
2: Bueno, d'hipoteca pagàvem 400 i pico per un costat i...

0: i 100 i pico per un altre, perquè havia dos préstecs. Uh-huh. Un era hipotecari i l'altre era personal. Que això m'ho va fer a mi la Banpime, perquè era treballadora de la caixa, de la casa.
1: D'acord.
0: Saps? Me va fer un préstec personal sense interessos. El que ara me fiquen d'interessos, un munt. Llavors, claro, el meu home, ara, en 67, en 68 anys, cobra una pensió de 1.121 euros i jo, com que només treballo els caps de setmana, cobro 540 i pico d'euros. Pues, si jo he d'afrontar una hipoteca de 600 i pico d'euros, pues, me fa una mica de... bueno, pues que no puc viure, no puc pagar subministros, no podem viure. I a més, tenim un fill que està malalt, el tenim a casa i ell tampoc no pot treballar. Mm-hmm.
1: Bé, ara us proposen el que es coneix com a dació en pagament, Rita. És a dir, entregueu la casa, us cancel·len el deute i en paus, diguéssim, i us ofereixen un lloguer social en un altre habitatge. Per què no accepteu aquesta sortida? Per què dieu que no?
0: Bueno, perquè jo he pagat, a veure, no me n'aniré de casa meva després d'haver pagat més de 70.000 euros amb una mà al davant i una altra al darrere. No, jo vull que me fiquen el que jo dec, que me diguin exactament el que jo dec, perquè en el seu dia, el 2014, quan me van fer el primer desnonament, llavors me van dir que jo devia 101.000 euros. Mm-hmm. Deixen això, aquest deute, jo venc a la meva vivenda i jo me vaig als meus estalvis. Però el que no poden pretendre ara és ficar-me 169.000 euros per poder... això ho fan, m'estan collant al coll.
2: Perdona, Rita, qui situa aquests 169.000 euros, aquest canvi del 100.000 al 169.000? Que ve d'una taxació ara, del propi banc, per entendre-ho,
0: Bueno, això és el que demanen ara a la nova execució d'hipoteca. Això és el que me ve a la meva demanda, a la demanda. Ja. Que demanen 169.000 euros. Però on anem a parar? Quina mena d'interessos són aquests?
2: Clar, tu el que vols és vendre la casa i amb això poder saldar el deute i anar-te'n neta, però havent recuperat també la part d'inversió que vas fer al seu moment.
0: Claro. Claro.
1: Aquests 70.000 euros que diu que veu pagar el seu dia, no, Rita?
0: Sí, van això... pagar més. El que passa que jo ja no he comptat els interessos que vaig pagar.
1: Uh-huh. Ja, 70.000 sense comptar interessos, ni els anys de lloguer social, diguéssim.
0: No, sense comptar res. Jo he pagat durant 9 anys i 50.000 euros que vaig donar trinco-trinco quan vaig vendre el meu pis.
2: Davant d'això, quina situació hi ha per davant? Ara està tot en mans d'advocats, esteu intentant doncs, que l'administració pugui mediar. Quina és la situació amb aquesta? A més, amb aquestes entitats que han anat canviant també la contrapart, diguéssim, no? Que heu passat de dues entitats diferents.
0: Estem respaldats per la PA. Vull dir, m'ho estan ajudant bastant. De moment no ens han donat advocat d'ofici. Estem esperant, no ha començat encara això perquè encara no ens ho han donat. Hem demanat advocat d'ofici i encara no ens ho han donat. I estem així en aquests moments.
1: Bé, l'altre dia en una entrevista al diari Segre, tu i el teu marit dèieu que al final, diu, hem estat fent la funció dels gossos guardians, cuidant la casa.
0: Sí, és veritat, ho vam fer. Hem estat conservant la casa i ara la volen per amb ells sense pagar res. Sense res, vull dir, per mi la casa i tu al carrer sense res. Això és el que volen.
1: I també dèieu que us estan cosint a burofax, literalment, sí? Que dèieu a veure si podem tenir converses raonables i podem arribar a un acord raonable aquí.
0: A burofax, a trucades d'empreses de recobro, a missatges, a... bueno... Si no en tenim 20 burofas, no en tenim res.
2: Clar, els decrets aquests en principi no us afectarien a vosaltres, entenc, però sí que si esteu esperançats amb aquest clima social que hi ha de nou l'habitatge estigui en el punt de mira de tots plegats, si amb això podeu, si sou optimistes d'alguna

0: manera, o els assessors legals de la PA o els d'ofici que teniu us donen alguna esperança?
1: Mira, som optimistes, perquè com que estem respaldats per la PA, ara van a demanaran una reunió per mi i per l'altra gent que també té problemes a la caixa. Vull dir que no anem sols i a veure si podem tantejar pues, això, pues, el preu i la manera de... O ja te dic, o que me retornin els meus diners i jo me'n vaig a un altre puesto i ja està. Jo amb això no tinc cap problema. Una ja. Cosa o una altra.
2: Uh-huh. Aquests dies, lògicament, deus estar al cas. La setmana passada, divendres, es tombaven els dos decrets d'habitatge. Sí. Just avui, Rita, es voten al Congrés, però, noves mesures per protegir persones amenaçades de desnonament. No sé si n'estàs al cas d'això i si sabeu si us poden servir per aturar-ho tot plegat.
1: Home, jo encara falta per això, però en principi sí, en principi sí. Sí que mos ajudaria perquè són persones vulnerables, perquè la quantitat de diners que entren a casa nostra pues, són vulnerables, a més tenim discapacitat dels tres, vull dir que... pues, sí. Estic esperançada. I sí, estic al tant de tot.
2: Quin tant percent de discapacitat?
1: Pues el meu home té el 68. El meu fill té el 39 i jo també, el 39.
2: Uh-huh. Uh-huh. Què els diries als polítics? Eleccions el 29 de novembre, ja ho saps. Sí? Quin seria sí. el teu missatge pels polítics, per la classe política en general?
1: Pues bueno, el meu missatge seria pues això, que tinguin en compte les persones, que són persones, que no són... qualsevol cosa en el cas de los desnonaments, perquè això és molt dur. Nosaltres que, mira, portem un calvari des de que va començar tot això, perquè hem estat una mica, a veure com te diria, ara estem tranquils, després de que ens van tornar a la casa, perquè la caixa no la podia inscriure al registre uh-huh. perquè en principi no la tenia el seu nom, la tenia amb una d'aquelles empreses que quan s'ajunten, se fusionen els bancs, reparteixen tots els casos de, bueno, les hipoteques i tots els negocis que tenen. Llavors, durant aquests 9 anys, m'ha ficat un lloguer, vull dir, han estat negociant a la meva casa uh-huh. i resulta que jo no tinc res a dir aquí. Ara resulta que sí, és veritat, judicialment van demanar que mos ho tornessin i mos ho van retornar, però uh-huh. Déu-n'hi-do, durant 9 anys han estat negociant amb una casa que no era seva perquè el registre està en el nostre. Vull dir, és que això no va canviar. Uh-huh. I llavors, a veure... Vull dir que havien de tindre... Tinc una mica d'esperança. Sí, sí que en tinc.
0: Doncs, per tant, la casa va en un vostre. Aquesta és ara mateix l'arma que teniu més, però suposo que sempre amb aquella por de que la cosa no es pugui complicar en qualsevol moment i que quedi tot ben lligat i establert. I, per tant, entenc que la discussió, sobretot central, perquè m'estaves dient, és el preu de la taxació, sobretot, que la pugueu treure a mercat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, estem amb això.
2: Rita, escolta, moltíssimes gràcies per haver explicat el vostre testimoni aquí en directe al matí de Ràdio 4 i us desitgem tota la sort del món. Moltes gràcies, Rita. Una abraçada gran.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé. Bon dia.
1: Gràcies, bon dia.
2: 5 minuts i 2:15.

0: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Jordi Bota, a veure, com es diu el soroll que fan els rucs, els ases?
2: Els rucs i els ases, concretament, doncs el que fan, bàsicament, seria el que dèiem bramar, concretament. Bramar, ja. O sigui, treure brams, diguéssim.
1: El bram, no? El bram. Ovella i cabres, balar.
2: Sí.
1: Els porcs?
2: Grunyeixen.
1: Grunyeixen
2: també. En aquest cas, hem de dir que és un verb pur, que no és pur, perdó, és incoatiu, perquè hi ha aquesta partícula eix entremig, d'acord?
1: I els lleons i els tigres què fan?
2: Doncs rugeixen.
1: Ah, molt
2: rugeixen,
1: bé.
2: Sí, aquest sí. Vull dir que el rugit que treuen de dintre seu, de la seva gola.
1: Els llops udols, això és...

0: Sí, que més o menys ho sabíem. Sí. Les granotes?
1: Rauquen.
0: Ja.
1: Rauquen, són els raucs.
0: I les serps?
1: Les serps xiulen.
2: Xiulen?
1: Xiulen, sí.
0: Carai.
2: No ho hagués dit mai, eh?
1: Sí, sí, sí, és així. Sí.
0: Les tortugues de terra també xiulen.
1: També.
0: No has tingut mai cap?
1: No, jo no.
0: Jo sí.
1: No, no, no.
0: I els rossinyols? Són molt bonic, el cant del rossinyol.
1: Sí, refilen.
0: Ah, refilen.
1: Sí, és un refil que és un cant molt més melodiós, molt més musical.
2: I la paraula seria... refilar, ja, ja per si, és molt bonica,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, i tant, i tant. Refilar. Sí, sí.
0: Mm-hmm. Ja. I els coloms?
1: Perrupen. Perrupen o perrupegen.
0: Perrupegen?
1: Sí.
0: Ho havia sentit mai,
1: això. Perrupar, sí. Aquest és el so.
0: Que n'aprenem de coses, en aquest programa.
1: Sí, també les tòrtores, sí, sí. I també ho teníem, per exemple, en aquest cas, a les obres de, en aquest cas de la Mercè Rodoreda, també hi apareixien les tòrtores.
0: D'acord.
1: Sí, sí, els coloms, a la plaça del Diamant, per exemple. Sí, sí, sí.
0: Que
1: i una altra cosa, sí, els gossos...
0: Tinseu.
2: Ja està, ja està.
1: Els gossos, a banda de bordar o de lladrar, a banda d'això, també grinyolen quan és de dolor. O sigui, quan senten dolor, també grinyolen.
0: Ah, sí?
1: Sí. I els gossos fan bup-bup, que és la onomatopeia catalana, que en castellà seria el guau-guau.
0: Bup-bup?
1: Sí.
0: Yeah.
1: Bup-bup és una onomatopeia, però vull dir que... Sí, seria... Però
0: seria
1: sí,
0: fan
1: sí.
0: Això, no?
1: Sí, fan això.
2: Bup-bup. Escolta, fan Xavi, ho has sí. Fet molt bé, ho has clavat, eh?
0: Al final tots s'enganxen, nen. Ho he après de tu, això. No.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Escolta'm una cosa. Què?
1: Els gats miolen i el que fan és el meu, que el meu és el meu
0: verta. Maulen, a Lleida Maulen.
1: Maulen.
0: Los gats maulen.
1: Maulen. A nivell central de Catalunya Central i a l'estàndard és aquest miol de miolar i fan aquest meu, que és euberta, que abans portava accent, que hi havia un accent diacrític i aquest accent diacrític, doncs, ja no hi és. O sigui,
0: això ho canvia
1: des del 2016. Els diacrítics va ser el 2016 amb un canvi de normativa catalana, sí. Que va haver-hi.
0: Veus, i soc sense anys. Accent, Jordi, sí, la recordeu,
2: és veritat, és veritat.
0: L'altre dia em va fotre un accent al soc.
2: Sí, sí, sí.
1: Soc
2: sí.
1: Va sense.
0: Però clar, ens fareu per a bojos.
1: Sí, ho han canviant, també, vull dir que constantment van canviant.
0: Ara, adéu, sense accent.
1: Sí.
0: I això per què?
1: Et van adaptant, això en aquest moment va ser bàsicament...
0: Dona, de donar, sí. Li treuen l'accent. Tan fàcil que era, dona i dona.
1: La idea era
0: tan
1: facilitar.
0: Tan fàcil que era.
1: Sí.
0: No, facilitat ho teníem abans.
1: Sí, abans era més fàcil, ho han dificultat. És a dir, perquè ara la gent es confon però... amb el son, quan porta que... accent, el soc i tot plegat. És a dir, el soc ja. no emporta el soc, però el son sí que emporta, a diferència de son de ganes de dormir, per exemple.
0: Ja.
1: No? Per tant, vull dir, té la marinera, també.
0: Bé, i aquests dies, a punt de celebrar-se i se'n va anul·lar un pel temps, però es farà dijous, els concerts de comiat de Oques Grasses.

0: Hem posat oques grasses per lligar-ho també amb l'actualitat, per aquests concerts de comiat, ja que ahir es va haver d'ajornar el concert fins aquest proper dijous. El dissabte és el darrer, recordem-ho.
1: El primer és demà, eh? El primer és demà.
0: Uh-huh. Són oques, parlàvem d'animals també. Les oques claquen, en aquest cas, i en aquest cas canten oques grasses amb la veu de Josep Montero, que des del 2010 doncs, hi dona guerra. I aquesta cançó, a més, a banda que és molt animada, que té molta marxa, molt de ritme...
1: Dóna molt bon rotllo.
0: Dóna molt bon rotllo, sí, sí.
1: Com totes les cançons d'Oques Grasses.
0: Sí,
1: ja.
0: Sí. I n'hi ha algunes molt maques, com Sort de tu, també, per exemple.
1: Ja, amb missatges d'empoderament personal brutals, eh?
0: Sí. Aquesta, per exemple, és de l'autoestima d'una persona que s'ha d'estimar a si mateix, diguem-ho així, per estar bé amb ell i amb la resta de les persones, concretament. I petar-ho és, en aquest sentit, no de fer festa, ni res d'això, ni arrencar-ho, sinó d'estar-se bé amb un mateix. I, precisament, parla de butterfly, parla de papallona, que seria un símbol de la llibertat, de la transformació, seria un símbol també de la bellesa, de l'autoconeixement, i en aquest cas doncs, fa servir aquesta paraula anglesa. També fa servir l'anglès, eh?
1: Butterfly.
0: Sí, mm-hmm. Butterfly, i també altres paraules angleses. Una estrofa totalment anglesa, per exemple, que vol dir que agafa tot el que vulguis, que és la teva vida, en aquest cas totes les teves ombres, les llums també, no importa si ho vols, està bé, és a dir, que no t'has de penedir de res del que facis. És, com dèiem, superació personal.
1: Al principi del programa hem posat Serem ocells, ja només el títol ja parla per si sol, no? Allò de volar cap amunt, vinga, en positiu, no?
0: Sí. És que s'ha de ser així.
1: Llibertat, ganes de viure...
0: I, de fet, actua també una sèrie d'antítesis, com, per exemple, diu tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric.

0: pic, que visc somiant que visc. És a dir, fixeu-vos, aquests elements contradictoris, que la vida és contradictòria. I és una muntanya russa, perquè sempre anem de més a menys, de dalt cap a baix.
1: Això em remet a aquell clàssic de la literatura, La vida sueño, eh? La vida sueño.
0: També, i tant, sí. Molt bé, doncs això era el que volíem comentar, dues gràcies. També volíem parlar d'encolomar. Encolomar, que és un verb, diguéssim, que seria, doncs, carregar el mort d'una persona a una altra. És a dir, que un colom, en aquest cas, s'esmuny o es fica dins d'un forat del colomar. I d'aquí ve, diguéssim així, l'origen d'aquesta paraula, que, per cert, que és sinònima d'endossar, que a mi em sonava molt castellanisme, aquesta, endossar, però existeix.
2: I de fet, sí que es diu això.
0: Sí, es fa servir molt.
2: Endossar,
0: però a mi em sonava més com a castellà, no sé. Jo, en aquest cas, encolomar sempre ho havia sentit, diguéssim. Sí, encolomar o carregar el mort, per exemple. Però
1: carregar el mort, sí, a mi m'agrada més.
0: Sí, sí. Però ja us dic, això també és una miqueta subjectiu, perquè endossar és una paraula 100% catalana.
2: Yeah.
0: Encomanar, també desemballegar-se'n, també. I res. I hem buscat, ja que estem en el temps aquest d'expressions, altres pel territori. Hem anat a Osona i hem conegut l'expressió fer una maquinada i el mot pilotilles.
3: No sé si és una de les més populars, però sí, a casa meva sempre hem dit fer una maquinada, que seria el que dieu vosaltres, posar una rentadora, no? O fer una rentadora. Sí. També fem una miqueta com a Girona, que canviem accents. Nosaltres no diem interès, sinó interès. I el profe de català també una vegada més ens deia això s'escriu amb accent obert, nosaltres ho pronunciem amb accent tancat. I altres paraules també. De fet, jo l'accent l'he perdut molt, l'he perdut del tot, però conservo paraules com les pilotilles. Jo quan vaig a dinar no demano mandonguilles, demano pilotilles, o les torratxes per posar les flors, no? un test.
0: El test, la torratxa. Ens ho comentava l'Èrica, que és originària de Manlleu i que ara està vivint a Andorra.
1: Ho trobo molt original, això de fer una maquinada, eh?
0: Sí,
1: no,
0: eh?
1: No havia...
0: Jo tampoc, eh?
1: Mai.
0: Vull dir, fer l'abogada, però no,
1: sí,
0: això no.
1: Sí.
0: I llavors...
2: Mira, la Júlia, com m'agrada la secció del Jordi Bota. L'hauries de portar més sovint. Sí, home, cada dia. No, home, no, és veritat.
0: Moltes gràcies, Júlia, moltes gràcies, sí. Moltes gràcies per escoltar-nos.
1: És que el Jordi Bota és periodista i filòleg, eh? Atenció, eh?
2: Bueno, escolta, que tampoc és garantia de res, de vegades. Hi ha bons periodistes, mals periodistes,
1: sí, també,
2: bons filòlegs, bons metges, mals metges...
1: El seu dia a dia es dedica a ensenyar català a les escoles.
0: El que passa que el camp és molt ampli, eh? Sí. Vull dir que podíem tractar moltíssimes coses. També després, si dona temps, parlaríem de gramàtica històrica. Després,
2: tira, doncs avança i tindràs temps.
0: Vinga, som-hi. Un altre verb que està en retrocés és peixa.
3: Ara a la residència ens trobem que hi ha gent que està molt bé, que menja de manera autònoma, al costat de gent que se'ls ha de peixa.
4: Ah, peixa? I què vol dir peixa?
3: Peixa és donar de menjar a algú a la boca, posar-li el menjar a la boca.
2: Peixa?
4: Perquè jo havia sentit que, sobretot a Andorra, es diu per alimentar els animals.
3: Sí, no sé si és el mateix o no, jo havia sentit peixar a mà, que és donar a menjar als animals.
1: Jo havia escoltat, no en donguis peixet, no? També, no en donguis peixet.
0: Sí,
1: no...
0: sí. És una expressió, diguéssim. Sí.
2: No emboliquis, ara, Jordi.
0: Sí. És, però, bàsicament, el peix és amb els infants, quan els hi acosten la cullera a la boca, els hi peixen l'aliment. I és un verb que, com dèiem, està en retrocés, encara hi ha zones que s'utilitza, peixa o paixa, també, en aquest cas. Ens ho comentaven tant l'Èrica com l'Albert. I, per exemple, hi ha expressions, frases fetes, diu, qui primer neix, primer peix, que significa que el que arriba primer és el que té més avantatges. O sigui, qui primer neix, primer peix. I, per cert, el verb peixa és un verb que ara fa uns anys sortia molt als exàmens de selectivitat de les PAU, perquè era un verb que, clar, com que molta gent no el coneixia, doncs intentaven recuperar-lo. Un altre, no amb qui neixes, sinó amb qui peixes. Vol dir que el tracte continuat influeix més en els costums d'una persona que no pas el seu naixement o la seva ascendència. I ja que parlàvem amb dos ciutadans que actualment viuen a Andorra, allà hi ha dos mots característics, que són el clípol, una paraula que també existeix a altres punts del Pirineu, seria pitabola.
4: Per exemple, n'hi ha una que és molt clàssica, que es diu clípol, que és de la manera com es coneix els autobusos interurbans. I això és perquè a la primera companyia que hi va haver es deia Climent i Pol i se li va posar la primera síl·laba dels dos i va quedar Clípol.
0: La gent encara ho diu, això, o ja no? O us la perdem?
4: Abans es deia molt més, fa uns 20 anys es deia bastant, i ara es continua dient, però s'ha perdut bastant, no es diu tant.
3: Però la gent gran sí que ho diu. La gent gran que està acostumada a fer-lo servir sí que diuen el Clípol. Sí. I a mi m'agrada molt una paraula que no té res a veure amb els clípols, que és pitabola, que seria la papallona que diem nosaltres.

0: Jo tampoc l'havia sentit mai,
1: aquesta. Tot això es diu a la zona del Pirineu,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, sí. Pitabola. Pitabola. Jo pensava que seria un altre significat, però no, és una papallona. I volem ara ja que volem, i parlàvem d'ocells, parlem d'avions, sí, sí, agafem sí. també...
1: Estic volant avui, sí, eh? Amb aquestes paraules jo estic flipant, estic volant, sí, sí, sí.
0: Volem fins a Ses Illes, perquè allà tenim altres expressions, com per exemple, a poc i amb bones, que és una expressió que s'utilitza, i un mot que sona molt també allà, i que és molt típic d'allà, però que també hem sentit aquí a la Catalunya Central, és idó, tal com comenta l'Aloé d'una pastisseria que, per cert, comercialitza les ensaïmades de Can Pons, la millor ensaïmada del món de l'any 2020.
2: Doncs hi ha una frase que és a poc i amb bones, que vol dir fer les coses a poc i sense enfadar-se, sense pressa i amb tranquil·litat.
3: I a banda d'això, també aquí a Menorca feu servir molt la paraula, diguéssim, idó.
2: Exacte, la paraula idó és una paraula que es fa servir, que té molts significats. Es pot posar al final d'una frase, al principi, pot voler dir una coletilla o té significat per ella mateixa. Es pot emprar, per exemple, idó, com vulguem dir, què passa, que hi ha, o anam, idó, com dient, vinga, anem. I així es fa servir de moltes maneres diferents.
0: Una altra frase feta que també es diu a Ses Illes és estar ben gat, juntament amb d'altres mots com caparrut, que també s'utilitza molt a d'altres punts de tot el Principat.
2: Caparrut, que és una manera de dir que una persona és molt tossuda, però una mica despectivament, com dir, mira que ets caparrut, que no hi ha manera. O, per exemple, estar com un llum, estar com un llamp, es diu molt, o estar ben gat. Estar ben gat és quan una persona va torrada, va beguda,
4: això sí.
2: I es diu que està gat.
4: Va gat.
3: Ah, està gat, ben gat.
4: A Lleida diuen, sí, va mixino.
1: Sí. Això està com un llamp o ben llamp, m'encanta aquesta expressió.
0: Sí, sí, sí. Més que un llum, llamp, eh? O sigui, fixeu-vos-hi sí, sí, també, sí, sí. Que aquesta també hi és.
1: Abans que has dit a poc i amb bones, a poc i bona lletra, també.
0: Sí, aquesta és l'altra.
4: Un segon, mira, falten 7 minuts ara mateix per 3 quarts de 12, unes 470 persones, pràcticament, per tant, 500 persones participen a aquesta hora en el dispositiu que s'ha posat en marxa a Granollers per trobar el menor de 12 anys desaparegut des de diumenge, coincidint amb el primer dia de l'episodi d'aiguats que ha afectat la ciutat. Recordem que ahir Granollers també es va dur la pitjor part justament de la segona tongada de fortíssimes pluges i aiguats que hem tingut a Catalunya. Ramon.
5: Sí, es tracta d'un noi amb autisme i que ja s'havia perdut en altres ocasions. Segons ha pogut saber, doncs en aquest episodi va tornar a marxar de casa i no va retornar. Les tasques es concentren en una zona delimitada situada al sud-est del municipi, entre la zona de les vies del tren, pels que conegueu la zona, i l'hotel Ciutat de Granollers, on se'l va veure per darrer cop, una zona que engloba zona urbana, però també agrària i forestal. Per aquest motiu, tant bombers com Mossos, policia local i agents rurals treballen estretament amb desenes de voluntaris, també amb l'ús de drons i unitats canines, i en aquest cas doncs està pendent d'aquesta situació. Recordem també, d'altra banda, malauradament, que tenim el tema de Pineda, que es van haver de treure els efectius que allà estaven buscant la persona que hauria desaparegut perquè feien falta per cobrir les altres zones.
4: Un jove també, en el cas del Maresme. Efectivament, d'altra banda, a conseqüència dels dos episodis meteorològics dels últims dies, queden 4.430 clients sense llum. Ara mateix, es mantenen 32 grups electrògens instal·lats per minimitzar l'afectació. Els municipis més afectats, Barcelona, la capital Barcelona, amb pràcticament 3.000 clients, 2.970 per ser exactes, i Sant Adrià de Besòs amb 375 clients. Què més, Jordi Bota?
0: Doncs seguim amb una altra frase feta menorquina, que aquesta jo tampoc l'havia escoltada mai, que diu carta a terra, va a la guerra. I ens l'explica l'Andrea, que és la recepcionista d'un hotel de Cales Piques.
6: Carta a terra, va a la guerra. Això sí que bon fram.
4: I què vol dir?
6: Que una vegada dius alguna cosa, està fetge. Per alguna cosa es fa, sí. Una altra paraula, masquí. Masquí vol dir com pobret. En plan, que te fa com a pena, falta persona.
4: Masquí.
6: Exacte, masquí. No, no és que siguis una persona dolenta, sinó que te fa com a pena.
0: Per tant, una altra excepció de la paraula masquí, que et fa llàstima, et dona pena alguna cosa. I a Morella, al nord de Castelló...
4: Et dona pena? Et fa pena?
0: Et fa pena, et fa pena, et fa pena. Sí, sí, et fa pena. Et fa pena. No, no, sempre és fa pena, fa fàstic, és a dir, aquestes sensacions que venen de fora sempre és el verb fer, d'acord? Vull dir, mai és el verb donar.
4: Molt bé.
0: A diferència del castellà. Com fer una abraçada, per exemple. I a Morella, al nord de Castelló, hi trobem diverses característiques del valencià, amb algunes pròpies també.
4: Morella, que és la capital de comarca dels ports.
0: Sí.
4: Sí?
0: Sí.
4: Perfecte.
0: Doncs som-hi.
4: M'agrada això, les comarques.
0: Vam anar-hi, sí, l'altre dia.
4: Vas anar?
0: Ah, fa uns dies, va. Fa unes setmanetes. Sí, sí.
7: Som, claro, no és com el sur a València, que ha...

0: o a Castelló, que parlen la, acaben la R, com bé has dit, si no, no ho fem. Però sí, mos diuen que parlem molt aparegut a la zona de Lleida.
1: Uh-huh. I pel que fa a paraules típiques de la zona o expressions?
0: Per exemple, per cridar algú l'atenció, xaic. Sí, xaic que fas és el més... Lo que, quan te trobes algú, o xaic, com va, o... O aquestes coses, sí.
1: Sí, que feu saber que t'este, a la sí.
0: Sí, sí, a sí, en vez de aquí, allà, i sí, sí, és molt de... Per exemple, vine així, no vine aquí. O no, ves cap allà, no, ves allà. Aixina, coses aixina.
2: Ja.
1: Aixina, també, és una Aixina, paraula, sí, diguéssim, que es fa servir molt també a la part del nord de València, a la part de Castelló. Mm-hmm. Ens ho comentava en Carles Soliu, concretament doncs, des de Morella. I ara, una frase feta que és d'àmbit general, però que ha perdut pistonada i que es feia servir molt en l'àmbit infantil.
3: Papa, és hora d'anar fent ones.
1: És hora d'anar fent ones.
2: Sí,
4: d'anar a dormir.
1: D'anar a dormir.
2: Què es diu, això, una mica?
1: Ui,
2: sí, va, anem a fer nones.
4: Sí, per la petita infància, no? Pels menuts de casa,
2: també,
4: no?
2: A vegades també ens ho diem entre nosaltres. Noi, sí, a fer nones, que ja és hora.
1: Però molts nens i moltes nenes no saben què vol dir. Sí. O sigui, aquesta expressió.
2: Os per tot.
1: Sí, es perd tot. Sí, sí, sí, sí. Per això s'ha d'anar recuperant tot el que teníem d'abans.
2: Yeah.
1: I, de fet, després us portaré també una sèrie d'evolucions de paraules. També.
4: No, per això també tenim aquest espai amb el Jordi Bot, espai per posar en valor la llengua catalana.
2: Sí. Mm?
1: Doncs aquest de fer nones, concretament, significa anar a fer, diguéssim, anar a fer la migdiada, inicialment, era cap a les 3 de la tarda, era la novena hora, concretament, l'hora de la pregària, i era això, com dèiem, una de les hores de la pregària, i va tenir, doncs, aquesta extensió, finalment, d'anar a dormir o anar al llit, també, al vespre. I, a més, a part de tota aquesta expressió que hem comentat, n'hi ha d'altres que parlarien de comestibles, i fa referència, per exemple, al tomàquet. Més vermell que un tomàquet es diu, doncs, d'una persona o cosa envermellida
2: de
1: manera
2: animal. Tomata, això, tomata, el tomàquet també es diu de tota manera.
1: Sí,
2: tomaca, sí, sí. L'Ebre.
1: Tomaca, sí.
2: I, a Lleida, tomata.
1: I a Girona, tomata.
2: Tomata, també.
1: Tomata, també.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí, en comptes de tomàquet.
2: Això, que tomàquet, seria... que és bàsicament Barcelona.
1: Sí, tomàquet aquí, sí.
4: I és, jo tota també, la vida, tomàquet.
1: Tomàquet, sí. I el català estàndard també ha fet servir aquesta de tomàquet.
2: Sí.
1: Sí, vull dir que... I ara m'ha vingut al cap una altra cosa. La paraula, tornant al principi de tot, fent un flashback, un retrocés, que acaba d'arribar ara mateix.
4: A veure.
1: Pompeu Fabra, l'any 1917, ja va rebutjar la paraula vivenda per ser castellana, diguéssim, per castellanisme.
2: Ja.
1: Dir que ja no la va utilitzar.
2: Habitatge.
1: Sí, sí, habitatge.
2: Com o sigui, és que es parla tan malament el català? Ahir ho parlàvem amb el Pau de Pons. M'aportàs una pilota? Com pot ser això? Això no passava abans.
1: Perquè
2: però cada vegada es fa pitjor, això.
1: No, penseu que el català no. Cada vegada es fa pitjor, també es feia malament
2: m'aports
1: abans.
2: M'aports donar una cosa?
1: Sí,
2: dius,
1: sí,
2: home, no,
1: sí.
2: No, no, fotem, tio.
1: Abans es feia malament, també, el que passa que no tenim consciència. De fet, Fabra...
2: Tan malament?
1: Fer, sí.
2: Vols dir que no va de mal en pitjor, això?
1: També anem a pitjor, sí. Però malament també es feia abans, També us ho dic, perquè en el segle anterior, recordem que Pompeu Fabra el que va fer doncs, les normes ortogràfiques del català perquè va regular una llengua que no estava normalitzada ni normativitzada. I llavors va crear, diguéssim, en aquest cas, aquesta regulació que feia falta. Llavors la va fer a partir, diguem-ho així, dels territoris, del que es parlava cada territori, i va fer la seva pròpia proposta de català, diguéssim, estàndard, que és la entesa per tothom, no? Yeah. La que s'ha servit a l'àmbit de la docència o a l'àmbit dels mitjans de comunicació. Yeah. El que sí que és cert és que cada cop més, clar, penseu que ara, si dieu bosson, clar, tothom dirà, això és un castellanisme, no es pot dir bosson, no?
2: Abans, quan hem petits, es deia això.
1: Sí.
2: Bosson i sello.
1: Sí, sello, sí, sí, sí, sí. Això no es pot dir, ara seria, no?, ens posaríem les mans al cap, o la cera...
2: Això, sí, però les mans al cap per altres coses, eh?
4: Sí. En Jo va explicar l'altre dia l'Àngels Gunyalons, no?, aquest
2: exacte,
4: exemple...
2: Exacte, parlàvem amb la Gunyalons, no?, del
4: sí,
2: bosson.
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs no es pot... Ho trobaríem molt malament, ara, nosaltres, això.
2: Sí, home, sí, clar que ho trobaríem malament.
1: Però ara, en canvi...
2: Però abans a Barcelona, que... per exemple, el català no es parlava tan malament, ho dèiem amb lo Pau. Ja té com mala fama, el català.
1: Sí.
2: Perquè de Barcelona, que es parla d'aquesta manera,
1: sí, sí,
2: i no, no, senyor, el català de Barcelona és preciós,
1: és català
2: també.
1: Tan maco com qualsevol
2: altre. El ben parlat.
1: Sí, sí, el
2: com,
1: ben parlat.
2: Tan o més maco, sí, segons com.
1: Igual de maco.
2: Sí.
1: Tots els catalans que es parlen són igual de macos.
2: Sí,
1: no
2: senyor.
1: Hi ha cap que sigui millor ni pitjor.
2: Sí, senyor.
1: Vull dir que cadascú...
2: Sense una persona d'aquelles que parla català d'abans de Barcelona i te l'escoltes amb... Ara, et cau la bava.
1: Sí.
2: Però ara no es pot aguantar, ara.
1: I el que en parleu també és el tema fonètic, diguéssim. El tema del xava, no? Que obren... És a dir, que les vocals neutres no es fan les paraules. Sí, les paraules.
2: Sí.
1: Que hi ha moltíssimes. Que... Però clar, a vegades, quan diem, per exemple, aquesta cançó dels Detalles, o aquesta cançó de Figaflaues, o... Clar, estem normalitzant una sèrie de paraules que, clar, són incorrectes. I llavors, vulguis o no, les estem

0: Un cafè.
1: Cafè sol?
0: No, amb un got.
1: Poso sucre o vols desgraciat del tot?
0: Un cafè normal, no m'atabalis a aquestes hores.
1: Doncs vinga, fet, que te'n poso.
2: Perfecte, la gràcia de l'acudit és aquest, no? Que cafè sol, no? És a dir, diu, no, amb un got.
3: O desgraciat alguna... del tot, sí. No? Li diu.
2: O desgraciat. Desgraciat és quan es combinen molts elements amb poca gràcia, no? Un cafè, per exemple, doncs això, que hi poses llet descremada, hi poses sacarina... Vull dir, sí, això seria un cafè desgraciat.
4: D'això se'n diu un desgraciat.
2: Sí, un desgraciat. Ens ho comentava el mateix Xavi, que ell, doncs, regenta en aquest cas un bar en un institut.
1: Doncs a l'hostaleria... anomenem desgraciat aquell cafè que normalment és cafè descafeïnat i habitualment amb llets vegetals o sense lactosa. Això a l'hostaleria vulgarment l'anomenem un desgraciat.
4: Molt bé.
2: Doncs sí, ja veiem que en el món de l'hostaleria
4: també
2: hi ha una sèrie de...
4: Calla. Calla, que si entra l'Ingrid Ramon aquí ens hem de posar drets. Eh? Sí, com està? Què dius?
5: Ai, vinc corrents.
4: Però què t'ha passat? No plou pas?
5: Que no m'encenia la moto, el tràfic està
4: aquests
5: fatal.
4: Aquests aiguats està trinxat, això.
5: Clar, se m'ha mullat la moto tots aquests dies i
4: sí.
5: No m'encenia.
4: Encara està tan malament el trànsit a aquesta hora?
5: Sí, Déu-n'hi-do.
4: Sílvia, doncs tornem a trucar al Servei Català de Trànsit, que diu que està la cosa embolicada encara.
5: Bueno, per aquí, per Barcelona.
4: Barcelona, és que Barcelona...
5: I el túnel de la Rovira, per cert, amb el dineral que s'han gastat, cuteres tenim el túnel de la Rovira.
4: Sí?
5: Mare meva. Sí, que Déu-n'hi-do.
4: Com estàs, Ingrid?
5: Bé.
4: I el blat?
5: Bé, molt bé.
4: Què diu el blat?
5: Com que no es vol mullar, diu.
4: Com porta els aiguats? Amb els trons ho passen malament, eh?
5: Molt.
4: El meu també?
5: Sí, s'ha de fer...
4: I què pots fer quan trona?
5: Bueno, s'ha de fer tota una feina prèvia de cada cop que soni un llamp, pues, reforçar-lo positivament amb premis molt bons. Després hi ha també unes samarretes...
4: Però premis molt bons, tipus què? Que li dones al blat, tu, per exemple?
5: Carn.
4: Pernil dolç?
5: Sí. Frankfurt o pollastre o paó, el que tingui per ell. Jo, no per mi, però per ell sí... I després hi ha unes samarretes, o ho pots fer amb vena si no ho tens, que es diuen Thunder Shirt, que són unes samarretes que li poses al gos i l'apreta una mica i li fa com un abraç, no?
4: Ah, sí?
5: I això ajuda molt al gos a reduir.
4: És molt bo, això que dius.
5: Sí, també pots fer...
4: No havia sentit mai, això.
3: No, tampoc.
5: Coses noves.
3: Sí que alguna vegada hem vist un gos o un animal que va doncs, amb una robeta, però...
5: Sí, però això és més pel fred.
3: D'acord.
5: S'assemblen a això, però apreten una mica i al gos li donen com aquesta sensació de, vale, estic aquí, torna al cos, no?, una mica, en comptes d'estar al sistema nerviós amb m'escapo o ataco, no?, el fly or fight, no?, que coneixem. Després també pots fer coses naturals, com el CBD, Tellington Touch, que és un massatge relaxant... Però, bueno, s'ha de, com sempre, prevenir és millor que curar, no? Un cop estàs allà és difícil.
4: Molt bé, doncs escolta, m'ha agradat això, perquè realment passen una mala estona. I això serveix també quan tiren petards, per exemple, per Sant Joan, o no?
5: Sí, tot ajuda, la veritat, no? Però sempre dic que els petards no es para el dia de Sant Joan, sinó molt abans ja fer tota una feina prèvia de sorolls de petards i anar-los reduint i a poc a poc anar-li premiant, augmentar el premi, augmentar el volum i poquet a poquet. Però, per exemple, amb les tormentes passa una cosa curiosa, que és que els gossos ja ensumen l'electricitat estàtica i aleshores és que ho poden saber abans que tu, de que plourà.
4: Yeah.
5: I ja es comencen a posar nerviosos. Llavors els gossos que comencen, no? El vent també, ja ho han associat, que pot estar...
4: Són més llestos que nosaltres, moltes coses.
5: Bueno, és que tenen sentits molt més desenvolupats que nosaltres i els fan servir molt bé.
4: I els gossos, és veritat això que diuen que els gossos s'assemblen als amos?
5: N'hi ha que sí i n'hi ha que són tot el contrari. Saps? O sigui, és els dos
4: així
5: extrems.
4: Així es complementen, quan són tan
5: bueno,
4: diferents, no?
5: T'ajuden, no?, a fer coses. És, per exemple, si tu ets una persona molt exigent, a vegades et tocarà un gos que necessita molt de reforç, no?, i que li premis, venen a ensenyar-te coses.
3: Jo,
5: també, no?
3: Moltes vegades, quan he vist pel carrer gossos d'aquests considerats de recessa o perilloses o coses molt...
5: Molt
3: potents, bueno, considerats, que se'ls anomena, sí. No? Sempre hem vist que els seus propietaris, gent molt fornida, molt, no sé, és la meva sensació,
5: bueno,
3: que he vist, eh? Sí.
5: Jo tinc un rottweiler i un creuat de pitbull i no vaig al gimnàs, no estic gens forta.
3: Doncs potser és la meva impressió, eh?
5: Però sí que a vegades hi ha races que t'atrauen més o menys, no? O sigui, físicament, no? De fet, hi ha molts treballs de fotografia fets així, no? El gos amb un serpentinat i la persona també, no? però és molt com l'eduquis. Aleshores, si tu ja ets de tarannà tranquil, pues segurament, si tot va bé, si per genètica no t'ha tocat un gos nerviós, pues sortirà un gos més tranquil.

0: tranquil. Si tu castigues el teu gos i ets un imbècil, si ho puc dir, pues clar, normalment aquell gos no sortirà molt, molt equilibrat, no? Perquè no l'estaràs ensinistrant correctament.
1: Carai, com ens agrada això.
0: Entres fort, eh? Jo.
1: Hi ha molts gossos agressius, tu. N'estic una mica tap, una mica tip, fins als nassos, diguéssim. Passejo el meu gos, que és un tros de pa,
0: sí.
1: I aquells gossos que si no els atura l'amo, diguéssim, és que te'l mata.
0: Bueno, hi ha més gossos reactius que agressius.
1: I no van amb morrió ni res, tu.
0: Ja.
1: I alguna vegada els deixen anar sols pel parc allà, per allà del Putxet.
0: Això sí que és veritat.
1: Pot aguantar, això.
0: Moltes vegades els gossos el que passa és que són més reactius que agressius. Què passa? Que hi ha un mal maneig de corretja, hi ha molta frustració a la corretja, perquè la gent pues, tiba quan no ha de tibar, no els ha deixat socialitzar correctament, etc. I aleshores, pues, clar, passa tot això, que en corretja el gos borda molt. I, sorprenentment, deixes anar aquell gos i és totalment sociable. És el tema de la corretja, d'acord? Que s'ha de saber que el gos sàpiga conèixer els de la seva espècie, passar de llarg els de la seva espècie sense la necessitat d'abordar, no? I agressius, n'hi ha pocs. Però sí que hi ha gent que és molt poc responsable i tenim gossos agressius o que ataquen, els deixa sueltos, saps? I dius no. I aprofitant el tema dels GPPs, que són els gossos aquests que anomenava Jordi, els gossos potencialment perillosos, el morrió no és només obligatori per a aquestes races, que moltes vegades aquestes races no han fet absolutament res i no l'haurien ni de portar, sinó que és obligatori per gossos que ja denoten aquesta agressivitat, que és molta gent és com, com que el meu no és un pitbull, no li poso, però va saltant a sobre de tots els gossos del parc, no?
2: Estem parlant amb l'Ingrid Ramon, educadora canina, que avui ens has vingut a parlar també de les adopcions. Per què hem d'adoptar i no comprar un animal? A veure...
0: Per moltes raons. La primera és, jo diria, la més gran, si ens parem a pensar, és en el comerç de vides, no? El que significa que tu compris un animal, això vol dir que hi ha una mare i un pare que estan obligats a tenir-lo, vulguin o no vulguin, que segurament estaran engabiats. Hi ha petitíssimes excepcions, eh? No vull dir aquí tothom està en el mateix sac, però són tan petites les excepcions, malauradament, que parlarem general. La majoria de mares que estan parint és tot una vida de parir, tot una vida de cada 6 mesos anant fent criatures. Això és un esgotament brutal físic per la gossa. Si la gossa estigués a la natura suelta, no pariria cada 6 mesos, ni de broma. Després hi ha tot el que és el comerç d'aquests animals, tot dels milions i milions de diners que mous, que òbviament a la que hi ha diners, pues la cosa ja és terrible i es comença a fer coses que no estan bé, no? Són animals que estan engabiats de per vida, animals que estan per sempre criant, que estan malament físicament, el criar excessivament produeix això, i després que el transport d'aquests animals, el com se'ls comercia, o sigui, tu pensa que hi ha el que se li diu puppy farms, que són les fàbriques de cadells, que és que te'ls venen a pes. I venen de... No, abans venien molt d'Europa de l'Est, ara ja això també està passant aquí, i clar, és que no és ètic comprar un animal per molt que t'encapritxis, no? Llavors, diguem que vols una raça, no que vols un gos.
1: Ara de seguida arribarà el Roger de Gràcia, el saludarem justament abans de les 12. Tu, Jordi Bota, no deus tenir ni gat ni gos, tu.
3: No
1: fas
3: ni
1: cara
3: gat,
1: de pocs amics,
3: ni gos,
1: en aquest sentit.
3: No, a mi els gossos m'encanten, m'agraden moltíssim.
1: M'encanten, però que el tinguin l'altre.
3: No, el que passa per qüestió de temps... sí, i en aquest cas...
1: Sí, perquè si tens un gos, aquesta és l'altra, Ingrid. O tens temps,
0: sí.
1: O et responsabilitzes,
0: exacte.
1: O, evidentment, millor no tenir-lo.
0: Exacte, perquè per tindre el patint i que acabi amb una gossera, no val la pena. O sigui, temps...
1: Però com pots deixar un gos amb una gossera?
0: Uf, et sorprendria. Jo he treballat molts anys.
1: Jo em moriria.
0: I les excuses són...
1: És millor el gos que algunes persones.
0: Sí.
3: I de fet, a les protectores, jo he estat també soci de protectores, vull dir, es fa molt i molt bona feina i fan falta molts voluntaris per sortir, per fer passejar els gossos, diguéssim, que estan allà engabiats, a banda que les protectores coneixen com ningú els animals que tenen, els exemplars,
0: clar.
3: I que, per tant, et poden assessorar perfectament bé a l'hora de tenir, doncs, un animal, no?
0: Sí, que venia pensant-hi quan venia cap aquí, que no he pogut trucar, però protectora de Granollers, que sé que n'hi ha una i que és molt gran... Gent de Granollers, si podeu, truqueu-los i pregunteu si necessiten quelcom, ajuda, sortir
1: sí,
0: a passejar...
1: Perquè amb els aiguats que hi ha hagut a Granollers justament
0: sí.
1: Han sortit molt mal parats, eh?
0: Ahir, per exemple, a la Lliga, que és la protectora que tenim aquí al Tibidabo, jo vaig parlar amb ells per veure si necessitaven alguna cosa i bàsicament els pocs voluntaris que van poder arribar no els podien ni treure a passejar, però es van quedar amb ells. a dins de les gàbies, i això va fer molt pels gossos.
2: De vegades no fa falta que et comprometis adoptant-lo, sinó et pots fer soci, pots col·laborar a fer passejades puntuals, no? Que això també ajuda molt a la protectora. No?
3: Sí, i ser padrí també d'animals. Pots ser padrí, pagues una quota mínima, diguéssim, potser de 5 euros, i també col·labores i ajudes, a banda que pots portar-los aliments també, per exemple.
0: Totalment. Sempre, si els segueixes per Instagram, a les protectores sempre et diuen què necessiten. Ser voluntari és una meravella, perquè ajudaràs a molts gossos, no només el que tens tu. El trauràs a passejar, pots fer difusió, si no pots anar-hi físicament. Hi ha moltes maneres de col·laborar, no? L'econòmica, la difusió, ajudant a paradetes, ajudant a passejar amb els teus coneixements, si ets fotògraf, pues ajudant a fer fotos xules perquè aquests gossos surtin. És que hi ha mil maneres, només cal interessar-se, preguntar i que t'ho diguin ells, el que tu dius, no? Que són els que més coneixen la seva situació.
1: Molt bé.
2: Què ens hem de preguntar a l'hora de voler adoptar aquell animal, aquell gos, aquella gossa?
0: Vale. Primer de tot, què podem oferir-li a nosaltres al gos? Que lliga una mica amb el tema que vam parlar l'altra vegada, no? Quin temps tenim? Tenim temps, quines condicions de vida tenim, quin tarannà tenim, quin exercici li podem donar... O sigui, si nosaltres som una persona que és molt tranquil·la i que no ens agrada passejar gaire ni sortir a muntanya, doncs no t'agafis el border collie més pepino que hi ha a la protectora. Saps? Agafa't un gos tranquil, deixa't assessorar per la gent. No hauríem d'anar per modes, per colors ni per races, sinó per el tarannà que sigui el correcte amb el que nosaltres som, també. És un tema de match, no? Que nosaltres siguem un bon match amb el gos que estem escollint.
3: Perquè, per exemple, ara hi ha moltes persones que agafen pastors belgues malinois perquè estan de moda i llavors són els primers que acaben abandonats.
0: Bueno, perquè veuen vídeos del Malif pues, fent coses superxules i saltant i pujant i fent històries molt xules i es pensen que això passa per art de màgia, no? I que ells agafaran un gos d'aquests i que quedarà superbé amb un gos d'aquests i ser el més xulo del barri, no?
1: A veure, qui és la germana del Quim Masferrer? Eh? Hola, Francina, com estàs? Què dius? Com va això?
4: A la ciutat.
1: Mira, a la ciutat. Us assembleu, una miqueta al Quim, eh? Sí o no?
2: Sí,
1: que sí? Té una retirada
2: i tant. Sí, com riu, com
1: simpàtica, igual que el Quim. Tansa't el micròfon, que si no... Què dius?
4: Bon dia.
1: Com estàs?
4: Molt bé, molt bé.
1: Com va el restaurant?
4: Perfecte.
1: Sí?
4: Sí, sí, ara ens comença la temporada forta.
1: Molt bé, això és bo. Tema bolets, potser, o què?
4: Sí, sí, comencen.
1: A veure si se'n fa, tu, perquè hem començat amb el peu aquest any de temporada.
4: Ous de Reis, aquesta setmana el meu pare ja han agafat, ja n'ha trobat.
1: Ton pare, el pare del Quim, és boletaire, també. Amb la barretina. O si va entrar al quiròfan i tot amb barretina, em van dir l'altre dia.
4: I tant.
1: Vens, ho va explicar el Quim, que va venir aquí al programa. Qui ets tu?
5: Jo sóc la neboda d'en Quim i la filla de la Francesca.
1: Molt bé.
2: Vuitena generació d'aquest restaurant.
1: Com es diu la neboda del Quim i la filla de la Francesca?
5: Jo, Jana Carbonell.
1: Molt bé. Doncs escolta, moltes gràcies per ser aquí. Ara de seguida parlem amb vosaltres. Abans, però, no marxis tu, Ingrid, eh?
0: No, jo...
1: Oients, i regalem un dinar, un bon tiberi al restaurant dels Masferrer d'aquí una estona, aquí al matí de Ràdio 4. Va, les notícies, que no marxi ningú. Ara tornem. Fins ara.
6: Són les 12.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. El Constitucional avala l'aplicació definitiva de l'amnistia als líders del procés. El ple del Tribunal ha abordat la primera ponència favorable a amnistiar el delicte de malversació. Explica'ns, Núria Alcalà, bon dia.
8: Bon dia. El Constitucional s'ha posat així la interpretació del Tribunal Suprem i la seva negativa amnistia la malversació. Avui el ple acaba d'avalar la ponència del president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre l'exconsellera Dolors Bassa. Segons l'esborrany avançat fa uns dies, Conde Pumpido ha defensat l'aplicació preferent i urgent de l'amnistia al delicte de malversació. Criticava inicialment que el Suprem fes una interpretació extensiva de la llei i contrària a l'esperit de la norma. La decisió ja s'ha refermat amb els vots en contra del sector conservador del ple. La publicació de la sentència definitiva hauria de trigar encara uns dies, però d'entrada el criteri del Constitucional marcarà les properes passes del Suprem, a qui li correspon aplicar l'amnistia. Fons de l'alt tribunal ja han avançat que respectaran aquest criteri i el faran extensiu a tots els líders del procés, el que aplanarà el camí al retorn definitiu de Carles Puigdemont.
6: Moltes gràcies, Núria, per aquesta última hora i tot plegat en un context on Correus obre avui el termini per sol·licitar el vot

0: a les eleccions generals del 29 de novembre, una petició que es podrà realitzar fins al 19 de novembre. Recordem que el certificat d'inscripció al cens electoral, que és necessari per votar per correu, es pot demanar de manera telemàtica al web de Correos o bé presencialment a qualsevol oficina postal. Tot plegat enmig de la polèmica per les declaracions d'alguns polítics de PP i Vox, com Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal, que ahir desaconsellaven als ciutadans el vot per correu pel perill, segons diuen, de possibles manipulacions del resultat. Des del PSOE, la seva portaveu, Montse Mínguez, demana al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautoritzi la presidenta madrileña per aquestes afirmacions.
1: Y le pedimos al señor Feijóo que tiene que desautorizar estas declaraciones tanto de sus jefes, ¿no?, de Ayuso y del señor Abascal.
0: També veus discordants amb les declaracions de Díaz Ayuso des del seu mateix partit, com la del portaveu del PP, Borja Sémper.
2: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Nuestro sistema tiene una serie de controles que garantizan que el procedimiento está controlado, en este caso por la Junta Electoral Central, donde nosotros estamos representados, y vamos a garantizar que así sea. Y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire, con voto presencial y por voto por correo.
0: Des de Vox, tanmateix, la portaveu al Congrés, Pepa Millán, reiterava avui el mateix missatge.
3: El 29 de noviembre tendremos la que quizá sea la última oportunidad para ser dueños de nuestro destino. Esperamos que sean unas elecciones libres, limpias y sin violencia.
0: Mentrestant, de la seva banda, Foment del Treball veu inoportuna i inadmissible la vaga general anunciada per sindicats i avisa que analitzarà el seu encaix jurídic. La patronal catalana s'alinea així amb la COE, defensa que l'aturada té una motivació aliena al món laboral i carrega les empreses al cost de modificar la legislació en matèria d'habitatge, com ha explicat el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.
4: La considerem inoportuna, inadmissible, intolerable. Qüestionem també la seva oportunitat perquè es pretén convertir a l'empresa i els treballadors i el conjunt de l'activitat econòmica en víctimes d'una vaga general com a mesura de pressió per provocar canvis legislatius en matèria d'habitatge.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa de l'arribada d'un nou episodi de pluges aquest dimarts a Catalunya, que comportarà xàfecs dispersos que s'aniran desplaçant pel territori durant la tarda. De moment es descarta l'enviament d'un missatge és alert. Mireia Moreno, bon dia.
5: Bon dia, sí. Segons ha explicat fa uns minuts Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat, els ruixats arribaran a partir d'aquesta tarda des de la zona de les Terres de l'Ebre i aniran fregant tot el litoral català.
6: L'evolució serà que aniran movent-se d'oest cap a est i de sud cap a

0: Les pluges poden tenir intensitat torrencial, però de moment el nivell de perill és de 4 sobre 6, per això es descarta de moment enviar una alerta als mòbils. Això no vol dir que la situació pugui canviar durant les properes hores i Protecció Civil manté l'emergència del Pla Inuncat i demana prudència a la ciutadania. També recomana consultar l'estat de les carreteres i el sistema ferroviari abans de desplaçar-se. D'altra banda, es continua treballant per restablir el servei als 4.400 abonats que avui continuen sense llum a causa de les pluges, la majoria a l'àrea de Barcelona.
1: I una última hora, la Reial Acadèmia Sueca de Ciència otorga el Premi Nobel de Física al físic de partícules belga Francis Hansen. Se'l reconeix per descobrir els neutrins d'alta energia d'origen astrofísic. Els neutrins són una partícula subatòmica elemental sense càrrega d'energia i sense pràcticament massa propera al zero i poden travessar la matèria sense ser detectats. Són la segona partícula més abundant de l'univers per darrere de la llum i es generen en multitud de processos. Això és tot, ara sí, tornem a més notícies a la una.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: quart d'una ara mateix. Roger de Gràcia, com estàs, tio?
1: Bon dia, com esteu tots?
0: Oh, molt content.
1: Jo també, eh?
0: De veure't.
1: I nosaltres,
0: ens vam trobar aquest cap de setmana. Sí. Jordi Vila, t'ho he explicat aquest matí.
2: És veritat.
0: Feia temps que no
2: quina,
0: ens veiem.
2: Quina gràcia.
1: Sí, exacte, no, molt ben vist. Ens vam trobar el cap de setmana.
0: D'aquest acudits fàcils, pobre.
2: Sí, sí, és el que hi ha, és el que hi ha.
0: Com estàs, Roger?
1: Bé, bé, bé, bé. No hi cabem més, hi ha més gent aquí, eh?
0: No, mira, ara n'entra un altre.
1: Un altre?
0: S'haurà de saber la meva falda, aquest. Jordi, deixa-li que digui,
2: sí, home. Sí, i tant, home, i tant. Sí.
1: Encantat de seguir amb vosaltres, home.
0: I nosaltres aquí siguis, de veritat. Jordi Bota.
3: Què tal? Bon
0: no,
3: dia de nou.
0: No et pensaves, aquest bé de Déu, avui?
3: No, no, no. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí, ja no hi cap aquí ni una agulla més, eh?
0: Bé, Ingrid, sí, sí. Ramon, us coneixeu o no? Si no, presenteu-vos. No. Aquesta és la millor ensinistradora de gossos. Tens gos o gat, tu, a casa?
1: En tinc tres, de gossos.
4: Oh, que bé.
1: I tots, jo crec que... tenen les seves tonteries, però sí, estan ben educats.
4: Molt bé.
0: Tres.
1: Series orgullós de mi.
4: Molt
0: tres
4: bé.
0: Gossos.
1: Tres gossos, tres salsitxes, dos que van venir perquè els vam comprar i un que va venir adoptat, i és fantàstic perquè realment cadascú té el seu caràcter, eh?
4: Sí, sí.
1: Facis el que facis, si ho fas, encara que ho facis igual amb tots,
0: sí, no, no,
1: cadascú té les seves tonteries.
0: A veure si tenim dos fills i són la nit, sí, i el dia.
1: Sí, sí.
0: I surten del mateix lloc, sí?
1: És així, és
0: dels mateixos pares, i estan criats igual i mengen el mateix.
1: Ara en tinc un que és sec, l'altre que és sord, perquè ja són molt grans, i un de petit que està flipant.
0: Molt grans, què vol dir? Quants anys tenen?
1: No sé, 600? No, 13 o 14. És que ara duren molt, també, els gossos,
4: sí,
1: clar.
4: Sí.
0: Quan bueno, duren? Depèn de la raça i de com el cuides.
4: Depèn de la raça, depèn del tamany, els
0: però
4: els cuidados que
0: aquests
4: tinguis.
0: Del Roger, quan poden durar? De mitjana, quan duren?
4: Entre 10 i 14, o així, va, més o menys.
0: Només?
4: Sí. Sí, sí, a més pateixen molt, molt de l'esquena, aquesta raça, perquè, clar, se'ls ha allargat expressament, s'han escurçat les potes...
1: Clar, pobret,
4: estan...
1: sí, sí, sí.
4: Sí, sí, la, les
1: és
4: modes.
1: Així, és així, és així.
4: Es posa de moda una raça i d'una manera i es va modificant.
0: Marta Inglés, no em faci riure. No, la Marta em diu, com viuen, no quan duren, Xavi? Tens raó, sí. Marta. És que el poble parlem així una mica. I aquí
4: no
0: parlem com a casa.
4: Bé, no? Sí,
0: la,
4: sí.
0: És la gràcia o el defecte del programa. És tal com,
4: està molt
0: tal com
4: bé,
0: raja,
4: proper,
0: això.
4: Proper.
0: Què feu per Sant Feliu de Buixalleu? Com esteu? Com ha anat això dels aiguats per allà dalt, a la selva?
5: Ha plogut més aquí baix.
0: Ha plogut més aquí,
5: més aquí,
0: aquí
5: baix.
0: Massa, massa.
5: Tant.
0: Sí, però sí. Granollers, ahir un desastre. El cap de setmana també, però vaja, ahir també... És la germana del Quim Masferrer, nen.
1: Ah, encantat, home,
0: té,
1: un plaer.
0: Té un restaurant, es diu Francina.
1: Ah, molt bé, allà, a Sant Feliu
5: de
1: Buixalleu.
5: Sant Feliu de Buixalleu, sí, sí.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I el seu pare és un crac, eh?
5: Sí, i tant.
0: Gran boletaire, entre moltes altres coses.
5: Sí. I gran pagès.
0: I gran pagès, sí, sí. Clar, productes de la terra, proximitat, això és el millor que hi ha. Deixa't estar d'històries i de masses modernos, que diem a casa. Sí?
5: I tant, i tant.
0: Quins són una miqueta els plats estrella del restaurant? Ara em deies que ve l'època del bolet, evidentment, l'estrella...
5: Els bolets, és els bolets i la sopa de bolets, que la va inventar l'altre.

0: àvia, la mare del... del meu pare, doncs.
1: Sí.
0: Arròs amb bolets, tot el que és amb vedella amb bolets.
1: Ja. Yeah. I tot... durant l'any, quan no hi ha bolets, que els tens de pot?
0: No.
1: Ah, no ho sé.
0: Conservats, salats, el que feien les iaies, sí. Els assalaven amb sal i guardaven en pots.
1: Ja. Yeah. Quin és el bolet que més t'agrada, tu?
0: Potser l'ou de Reig.
1: L'ou de... És que
0: l'ou
1: de Reig...
0: El que s'està trobant ara, el primer que es fa, que és el que han collit aquest cap de setmana.
1: Ja, i se'n comença a fer bastant, d'això, dius, eh?
0: Sí.
1: A quina comarca? No cal dir el lloc exacte, perquè
0: comarca
1: si no...
0: Comarca de la Selva.
1: Sí, a la mateixa selva es troben ous de Reig, ara mateix?
0: Al revoltant de casa.
1: Què dius, ara?
0: Al revoltant...
1: No, no donis tantes pistes que pujant els pixapins i tu trinxaran tot.
0: El pare
1: hi
0: va
1: tot.
0: Caminant.
1: Eh?
0: El pare hi va caminant.
1: I troba ous de Reig, anant-hi a peu.
0: I
1: que
0: tant,
1: fort, tu.
0: Sí, sí.
1: I al Quim, quin és el bolet que més li agrada?
0: Ostres,
1: no ho saps.
0: No és gaire de bolets, eh?
1: Jana, la Jana és la neboda del Quim, la filla de la Franzina.
2: Hola, bones.
1: Què li agrada al tiet?
2: Saps que no t'ho sabria dir?
1: No?
2: No.
1: I a tu?
2: A mi els rossinyols m'encanten.
1: Rossinyol, que vas a França, rossinyol.
2: Bueno,
1: el
2: rossinyols...
1: I el cep és boníssim, també, o no?
2: Sí, sí, sí, i tant. Però, bueno, si tinc preferència, el rossinyol segur,
1: yeah.
2: I el que diu ma mare, l'ou de Reig, que, bueno, nosaltres li diem cucou.
1: Cucou, en dieu,
2: cucou, allà. Sí. Bueno, són com els més petitons, en diuen cucou.
1: Això també ho hem d'estudiar algun dia, Bota.
3: Sí, sí, i de fet...
1: Com es diuen els bolets,
3: el Roger,
1: en funció de la comarca.
3: Jo vaig... El caçador de bolets, ho també sí. Vas fer? Va ser
4: no, jo vaig fer caçadors de paraules, però, clar, el tema dels bolets és un món que no te l'acabes. I, a més, no sé si passa com els peixos, que quan vam fer el capítol dels peixos, a cada zona canviaven de nom, però em sembla que els bolets és bastant uniforme, no,
2: sí.
4: La cosa?
2: Sí.
0: Nosaltres, els ceps, podem dir més siureny.
4: Ah, veus?
0: En diem siureny, allà siureny. Aquesta zona.
1: Bé, escolteu, aquesta hora el titular, ho hem sentit justament al butlletí de notícies de les 12 amb els companys dels serveis informatius, és que el Tribunal Constitucional ordena al Suprem amnistiar els líders del procés i obre la via al retorn de Carles Puigdemont. Ramon.
5: Sí, ho hem conegut fa pocs minuts. El ple acordat, per tant, estima el recurs d'empara presentat per l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar l'amnistia amb 7 vots a favor i 5 en contra. El Constitucional només ha donat a conèixer la decisió, però encara necessitarà uns dies per publicar la sentència que farà extensible, com ens deia la professora Aguilera abans, a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Un cop, per tant, la publiqui, el Suprem té previst aplicar l'amnistia als líders del procés i això vol dir que aixecarà les ordres de detenció que té vigents contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
1: És el titular més destacat a aquesta hora del migdia, gràcies a en Ramon Castelló. Jordi Vila, vine cap aquí que tenim molta feina, nen. Això ara per on comencem aquí? Ara per on comences aquí? Per on començaries tu, Jordi Vila?
6: Bona pregunta.
1: Bueno, doncs la resposta seria...
6: De fet, ja hem començat.
1: Sí, començat, sí.
6: Ja hem començat.
1: Però, bueno, som aquí, a partir d'ara.
6: Jo engegaria l'entrevista amb el Roger,
4: programa,
6: amb el Roger de Gràcia.
4: Eh? Està molt desordenat, això.
6: I preguntar-li...
4: Qui mana, ell o tu?
6: Ell mana ell, aquí
1: manem,
6: el Xavi. El Xavi.
1: Manem una mica.
6: I la pregunta que li faria al Roger de Gràcia és què et sembla aquesta tercera hora?
4: M'encanta. Tot el programa és així? Jo estaria aquí tot
1: sí,
4: el programa.
1: T'ho prometo.
4: Ara un, ara l'altre, ara l'ou de Reig.
1: Hem tingut una tertúlia.
4: Ara l'amnistia. Pum, pim, pum.
1: Una tertúlia. És que si no, jo penso que la gent s'avorreix.
4: Sí.
1: És a dir, si a algú no li interessa el tema del bolet i estàs 20 minuts seguits parlant de bolets, què fas? Canviar de ràdio.
4: Sí. I a més ara som així, no? Perquè ara amb el telèfon funcionem així.
1: Si a algú no li interessa el tema gossos, que interessa la majoria de la gent,
0: no
1: perquè hi ha més
0: persona,
1: gossos que canalla,
0: doncs.
1: Estàs un quart seguit parlant de gossos i de gats, i què fa la gent? Canvia d'emissora. Aquí el que ho tasta s'enganxa, aquest programa, perquè aquí ara el Bota, ara l'altre, ara el no sé qui...
4: Pues
1: sí?
4: Vinga. De què parlem ara?
1: Ara
4: de l'amnistia o de l'ou de Reig?
1: Ara,
4: què vols?
1: Vols comentar alguna cosa, el tema amnistia?
4: Que han trigat molt, i han trigat perquè han volgut trigar.
1: Yeah.
4: I llavors això se'n diu repressió. I la repressió funciona. I la repressió saben com aplicar-la i allargar-la perquè tots els judicis s'allarguin moltíssim i un hagi d'estar exiliat al màxim de temps possible. Però això s'ha acabat perquè Europa ha dit prou i s'ha acabat. I el que és interessant també és que arribarà potser Puigdemont abans d'aquestes generals, abans d'aquestes generals del 29 de novembre.
1: Pot ser.
4: Hosti, pot canviar bastant el tauler, això, eh?
1: Poden passar
4: coses.
1: Aquest matí
4: interessant,
1: parlàvem amb una professora de la Universitat de Barcelona i és possible, i més ara que s'ha confirmat ja el que ha dit el Constitucional. So, trobes a faltar això de fer un programa diari de ràdio o no? Jo quan vaig agafar aquest, l'Albert Hom em va dir, estàs boig. Dic, Albert, tio, però si havíem fet programes de 6 i 7 hores diaris...
4: Ja.
1: I...
4: Bueno, suposo que estàs diàries... boig també per l'horari, també, no? Perquè comenceu molt d'hora. Això és difícil de gestionar també mentalment i... o què?
1: Comencem a les 10, nosaltres.
4: Ah, bueno, llavors, perfecte.
1: Els que matinen són el Badó Lladó, la Montse Vidal, l'Ares Teixidor i la Gemma Nierga.
4: És veritat que un programa diari té molta tela, passen moltes coses, i has d'estar pensant tot el dia. Però

0: molt xulo.
1: És molt xulo.
0: Precisament per això, perquè, passen moltes coses. I mentalment, els que tenim el cap una mica atabalat, ja ens va bé que l'entorn sigui una mica atabalat.
1: Ens agrada massa la feina o què, Roger? Ens trinxarà, això?
0: Ens agrada prou. I la resposta al segon és sí. Ja estem trinxats bastant.
1: Ja estem trinxats.
0: Però què passa amb l'hostaleria? Ara que passem d'un tema a l'altre, l'hostaleria també trinxa. Vull dir que...
1: Francina,
0: aixeca-t'ho cada dia un restaurant. Sí o no?
2: I tant, que trinxa, però també m'agrada molt.
0: Aquí
2: està la cosa. I nascut i m'encanta, m'agrada.
0: Aquí està. Cada dia aixecar... Feu migdia i nit, per exemple?
2: No. Allò és molt solitari, a les nits tenim tancat, i llavors es concentra tota la gent al cap de setmana. Llavors tenim obert de dijous a diumenge.
0: Va, fantàstic.
2: Sí que fem festa dilluns i dimarts, i el dimecres pues, treballem molt, però porta tancada.
1: Però no desconnectes mai. Dilluns i dimarts igual aprofites per anar a buscar bolets.
2: Bueno,
1: què dieu? Busqueu
2: la...
1: caçar allà. Busqueu caçar. Allà els busqueu o els caseu, els bolets?
2: Els casem.
1: Al meu poble només casem els pardals.
2: Ojo, els casem. Anem a caçar bolets. Sí, sí. Tota
3: la Jana quasi et mata, amb la mirada.
4: A la comarca de la Selva, caçar bolets. Sí, sí.
0: La nova generació ja, no? Jana? Tu?
3: Bueno, jo... penso que els bolets es van a buscar, perquè tu no vas amb una pistola i caces el bolet.
1: No vas amb una escopeta de perdigons, de balins.
3: Exacte. Jo crec que és una cosa així més personal, que cadascú diu com ell creu.
0: Ai, que s'està perdent el caçar. Ai, ai, ai.
2: És una cosa d'abans.
3: Tant de bo, tant de bo.
4: I era dialectal de la zona, també, de la part d'aquesta de Girona, de la Selva i també d'Osona, caçar bolets.
0: T'he de dir que amb això del caçador de bolets hi va haver una època que, com que jo feia el caçador de paraules, em confonien, com ara t'ha passat
4: a tu,
0: i em deien, tu presentaves el caçador de bolets. I a vegades, i me'n recordo, un dia que va venir un noi bastant tocat per la tramuntana ja, a altes hores de la matinada...
4: Tocat el bolet.
0: I em va dir, tu ets el... Allò que et senyalen molt de prop, amb el dit molt a prop, entre els ulls ja, i tu ets el... Dic, no, i li anava a dir, i diu, no m'ho diguis, no m'ho diguis. Dic, vale, no t'ho dic. Tu ets el Òscar Dalmau. Sí, sóc l'Òscar Dalmau. Se'm va anar contentíssim a casa que havia trobat l'Òscar Dalmau del Caçadors de Bolets.
1: Saps qui ve dijous? El cunyat de l'Òscar Dalmau, el Santi Villas.
0: Hombre, Santi, jo vaig començar amb el Santi a RAC1.
1: Vas començar amb el Santi a RAC1, sí senyor.
0: La meva primera feina va ser treballar a la redacció amb Santi Villas, Taís Villas,
1: sí,
0: i Marc Giró, i sí, jo, amb 25 anys.
1: I jo que també hi era per allà, eh? Hosti, però una cosa, és a dir, això era el 9C, el programa que va... El Santi va començar a RAC1 fent un programa a la nit que es deia 9C, sí. Després va fer les
0: tardes. Vam començar amb aquest de matinada.
1: I vas començar de matinada, sí, que jo venia un dia,
0: sí,
1: a la setmana.
0: Sí, senyor, sí, senyor. I aquella redacció amb el Marc Giró cridant, imagina, el Santi Villas cridant, hosti, i la Taís, sí, Villas cridant, era... Gestionar-ho era interessant.
1: Era divertit, nen.
0: I tant, i tant.
1: Eh?
0: Absurdament, sí, sí.
1: Ja que sí?
0: Sí, sí, sí. També els principis sempre són molt bojos.
1: Érem una família.
0: Quan aixequis un restaurant o quan facis qualsevol projecte, aixecar una cosa, allà hi havia una electricitat, no? Hi havia d'una cosa nova, això és molt guapo.
1: Ara aquesta electricitat la tenim al matí a Ràdio 4. Sí o sí, Jordi Vila?
5: Sí, sí, Xavi.
1: No, de
5: Xavi
1: veritat.
5: Feixa, sí, sí. I ara que parlàvem d'abans...
1: Som una família, nen. L'equip, els col·laboradors...
5: I tant, i tant. Ara que parlaves de caçador de paraules, que va ser un mític programa que va marcar un abans i un després en la història d'aquest país, en la divulgació del català, mira, hem agafat un petit fragment per fer un flashback. Estàs preparat?
0: Estic preparat.
5: No et posaràs
0: nerviós?
5: Sobretot
0: perquè no es veu la imatge.
5: D'acord.
0: On es veu com hem perdut.
5: Doncs mira, caçador de paraules.
6: Mireu què posa aquí. Aquí descansen els ossos d'un que els tenia molt grossos. Els ossos, és clar. I és que en llocs com aquest és on acaba la vida per uns o comença per uns altres. Bé, qui diu acabar la vida, diu...
7: palmar-la, passar millor vida.
8: Dinyar-la.
9: Anar-se a l'altre barri.
10: Estirar la pota, sí.
11: S'ha anat al cel, aquest està al purgatori.
12: O s'ha anat a l'infern, perquè era un molt dolent.
6: Avui volem saber si els catalans ens cuidem prou i com ens cuiden els professionals abans d'arribar aquí. Començarem acompanyant una infermera itinerant que visita...
5: Per què va funcionar tant caçador de paraules?
0: Jo crec que el caçador de paraules, que jo no sé si la Jana l'ha vist o en algun institut,
3: no,
0: perquè va circular bastant per instituts i el posaven a les escoles, eh?
5: 2007, situem-nos, 2007.
1: La Jana té 17 anys, en farà 18 ara el 16 de desembre.
0: No vull saber quin any has nascut, eh?
3: Vale.
0: A quin any has nascut?
1: El 2008.
3: 2008.
1: Igual que ma filla, es porten 15 dies.
0: El caçador de paraules va funcionar molt bé perquè jo crec que veníem d'una època que... de la dictadura sortíem amb ganes de recuperar el català, però necessitàvem encara fer aquesta volta de treure-li ferro. És a dir, el caçador de paraules anava a parlar del català de manera desacomplexada i a conèixer més la nostra cultura i la nostra llengua, amb etimologies, amb entrevistes, amb sortir al carrer, amb veure coses xules, divertides, amb anar a caçar bolets, amb anar a l'Ebre, amb anar a jugar a la morra, a fer mil coses. Jo crec que

0: aquest desacomplexament, però al mateix temps aquesta defensa del català, hòstia, van funcionar molt bé.
1: I recordes
0: el presentador moment... feia
1: sí,
0: molt bé.
1: Tenia gràcia, eh? Molt. Escolta, recordes el moment en què et van venir a buscar i et van dir, mira, et proposem aquest projecte, o vas ser tu que els hi vas dir, mira,
0: no.
1: Vull fer això.
0: Què va, ni una cosa ni l'altra. Vaig anar jo a fer un càsting. Estava fent una altra feina, vaig anar a fer un càsting i vaig anar de la millor manera que pots anar a fer un càsting, que és sense ganes.
1: Ah, sense
0: perquè,
1: ganes?
0: No, perquè just en aquell moment tenia tres feines.
1: Si no estaves nerviós, vas anar allà... Vinga, va.
0: I dic, que no em donguin això, perquè em va fatal per temps i per calendari. I pam! I ho vaig fer tan relaxat i tan tranquil que em va funcionar molt bé, els hi va agradar, i vinga, allà va ser el principi de tot.
1: Mira, avui ens acompanya el nostre col·laborador, filòleg i periodista Jordi Bota,
0: que cada
1: mes ens porta un espai de català. Quina recomanació li faries perquè els seus guions siguin... enganxin... Què li diries?
0: No, ell en sap més que jo, però sí que és veritat que a vegades la part acadèmica, hosti, costa acostar-la a la gent perquè la gent li fa com una mica de... A la gent li fa por fer-ho malament. Mm. Per exemple, jo recordo una època que fèiem el català de les Terres de l'Ebre,
1: sí.
0: I el que ens deia molt la gent d'allà, ens deia, és que no ens graveu, perquè nosaltres parlem malament. I, hòstia, nosaltres els dèiem, no, vosaltres no parleu malament, vosaltres parleu amb l'accent d'aquí i amb el lèxic d'aquí. Per tant, si entre tots... per mi el més interessant, no sé si estaràs d'acord, Jordi, però és que, per exemple, els mitjans donguin diversitat lingüística i ensenyen aquesta diversitat. Hi va haver una època que a l'Institut del Teatre, si tu estudiaves a l'Institut del Teatre, només podies parlar català estàndard. No et deixaven parlar ni valencià, ni occidental, ni gironí, ni res. Havies de dissimular això. I els mitjans igual. Uh-huh. Gent que els diu, no parlis així, que queda com de pagès.
2: Totalment d'acord, perquè tot és català. I és la riquesa de la llengua. O sigui, com es parlen als territoris i també com han evolucionat les paraules des del llatí, diguéssim, parlat fins a l'actualitat. Clar. I les influències que hi ha hagut tant del substrat, de l'abstrat, i tot és català al final. El que passa que s'ha intentat també parlar el millor possible quan hem de fer, per exemple, no sé, exposicions públiques, treballs públics i tot plegat. És a dir, també els mitjans de comunicació han de reflectir tota la diversitat amb tot, però també s'ha d'intentar, doncs, que això, de fugir de barbarismes a vegades, per exemple. Depèn del registre del programa, també t'ho dic. També,
0: jo no sé si... Tu ets la mare d'ella, no? Vale. Sí. I tu, per exemple... Sí.
3: La Francina, la germana del Quim Masferrer i mare de la Jana. Sí?
0: Tu ets la mare de la Jana. I exacte. Tu, per exemple, quan parles amb ella per WhatsApp, veus sí. que fan moltes faltes o no?
4: Bueno, intenta no fer-ne, els hi corregeixo.
0: Ah, això però... t'anava a dir, tu li corregeixes, perquè jo el meu fill el tinc fregit, eh?
5: Sí, sí, em fa una ràbia que me les corregeixi i dic, para, que tu no ets profe. I dic, para, sisplau, o m'enfado i ja no li contesto els missatges.
0: Jo li faig repetir els missatges al meu fill. Si no, no li contesto.
3: Jo també sóc com tu, Roger. El meu fill
0: militància.
3: Fa alguna falta. La meva filla sí, sí. no, però la petita no. Les del 2008...
0: Els pronoms
3: són bones, aquestes. Escolta'm una cosa. Al final s'ha de parlar una mica normal, no? Com a casa.
2: Sí,
3: a dir,
2: també,
3: proper,
2: també.
3: Perquè, a més, parlar de manera informal no està renyit amb el rigor.
2: No.
3: Tot això.
2: No.
3: Que a vegades sembla que... Per què no pots dir fet en lloc de realitzat?
2: Ho pots dir. El que passa que si dius...
3: Què passa? Que queda més fi dir s'ha realitzat
2: no,
3: aquest matí?
2: No, el que passa que també hi ha una sèrie de mots que són molts joker, mots grossa, diguéssim, que serveixen, diguéssim, són molt amplis, són molt genèrics, massa genèrics, i a vegades si puntualitzes més, en aquest sentit és
3: però
2: millor.
3: Però per arribar a la gent has de parlar com la gent.
0: Sí, però...
2: Sí.
0: Però
2: jo estic us
3: en recordeu de les cantarelles abans, que llegien notícies cantant?
0: No, home, però de quin any ets, tu?
3: Jo soc més jove que tu,
0: Roger.
3: Jo soc
0: del 2007, més o menys.
3: Jo del 2009.
2: No, però sí que el mot precís, i de fet això es busca i s'ensenya, pel tema de la cohesió dels textos, que hi hagi cohesió lèxica.
0: Això és molt interessant, per exemple. Jo no sé si estic obsessionat amb tu, Jana, perquè les noves generacions em teniu obsessionat amb el tema de la llengua. Els mots crossa. I jo, per exemple, intento no dir, per exemple, guai. Això és molt guai. Tu dius guai?
5: Sí.
0: Però clar, és que guai, engloba tantíssimes coses, pot ser bonic, pot ser preciós, pot ser... ara no se m'ha acudit res més que guai.
2: Sí, sí, i s'ha dit molt, en els darrers anys.
0: És un
2: moltíssim.
0: Problema, a vegades.
2: Sí, a la meva època ja es deia, també, això de guai, que està molt bé, que... Sí, sí.
0: Hem de ser una mica més precisos, però clar, llegim, hem de llegir. El meu fill també el fregeixo a llegir. A tu també l'obligues a llegir, o no?
5: No.
0: Bueno, ja té una edat, també.
5: No.
0: I has llegit tu, Jana, o no?
5: Bueno, si et soc sincera, que
0: veus?
5: Això és una cosa que no dic gaire, jo me'n recordo que a l'escola, quan ens donaven llibres de lectura,
0: sí.
5: Jo tinc dislèxia, em costa molt llegir, vaig per la tercera frase i ja no sé què posa. I me'n recordo que a mi mare me'ls llegia i jo l'escoltava com ho llegia.
0: Que bo.
5: I això em anava superbé, perquè jo llegir-ho em perdo, però escoltant em va superbé. Llavors, ella em feia la feina de llegir-ho. I després anava als exàmens i treia superbones notes,
0: eh? Molt bé, molt bé. Doncs ara t'ha d'acompanyar quan vagis en metro i que et vagis llegint al costat, o al tren, o
2: sí. I a vegades hi ha paraules que sonen molt i molt bé i que la gent diu moltíssim i que no estan recollides per la normativa del DIEC. Per exemple, la paraula guixeta. Oh. Guixeta, vas a un institut, tothom sí. parla de guixeta, però no està admesa i això és una disfunció que hi ha. És a dir, que a vegades també hi ha...
0: Això és una hipercorrecció, és a dir, ens vam pensar que taquilla no ho podíem dir perquè sonava massa castellà i vam agafar guixeta del francès i en canvi guixeta és incorrecte. Oh, m'encanta estar amb aquest senyor al costat.
3: És bo, és bo.
1: És que ja ho hem fet així, eh? Mira, i parlant de paraules...
3: Escolta, deixa parlar l'Ingrid Ramon, que l'altre dia només va poder dir 7 o 8 coses.
1: Anava a donar pas...
6: És que porteu estrelles aquí, clar, ho agafen tot.
0: Tu sí que ets una estrella, Ingrid.
3: Tens l'estrella Roger de Gràcia, tenim l'estrella Ingrid Ramon.
6: L'altre cop em va tocar amb el germà. Bueno, amb el teu tiet ja no em va tocar.
3: Ah, vas coincidir amb el Quim,
6: sí.
0: Què passa, que aneu portant
6: no
0: tota
6: calla,
0: la família?
6: No calla. Tot va agafat... Però saps aquelles persones que dius, vale, entenc per què estàs a la tele, no? Perquè és com molt magnètic, no? És com... I no és d'aquestes persones que et xerra i dius, a veure si calla ja, sisplau, saps? Sinó que tot el que explica és interessant, no? I té aquest magnetisme i sap explicar-se molt bé i fer-ho a mi.
3: A veure, que tens el Roger amb tres gossos a casa.
0: A veure.
3: Un no hi veu, l'altre no hi sent.
0: Ai, pobre.
3: No, és gros. Vull dir que...
6: Però això és molt maco, eh? Jo ara estic passant l'etapa adulta del meu gos i és una tendresa, això, veure'ls així i cuidar-los en aquestes edats. A mi el que em fa moltíssima pena és quan la gent abandona aquests gossos en aquestes edats a les protectores.
0: Això passa, sí?
6: Això passa moltíssim.
3: Com s'entén, això?
6: Em trenca el cor.
3: Jo tampoc.
0: I més si l'has tingut a casa tants anys.
6: Exacte. A mi el que em fa pensar és com l'has tingut tot aquests anys. Yeah.
3: Però adoptar un gos... Ara quedaré fatal amb això que dic, eh? Jo m'estimaria més adoptar-lo, però de jovenet, si no de cadell, de jovenet. Quan ja tenen molts anys, deu ser més complicat, això.
6: No té per què, ja té el caràcter format, sap com és, saps perfectament el tamany que estàs adoptant, la personalitat que estàs adoptant. A l'agafar-lo de cadell, sí que pots veure certes coses, no?, amb un test de temperament, però després li pot variar molt la vida, depenent quines experiències tingui. A més, és que els cadells surten superfàcil, tothom vol un cadell, no?,
3: sí,
6: perquè
3: clar.
6: Es pensa que així me'l faré a la meva manera.
3: Cada Nadal, això és un perill,
6: mira, per això he volgut parlar del tema d'adopcions, no? Perquè ara és el moment que la gent ja està emparaulant gossos o des de fa temps ja està posant el dipòsit, no?, per aquests gossos. I dic, si us plau, no regaleu gossos a ningú que no ho hagi demanat. Això és el primer. Segon, no compreu, adopteu si podeu. Les protectores n'estan plenes de gossos, plenes. I ja hem parlat abans de tota la part ètica. A més, és que un gos adoptat, vas a la protectora, saben com és, quin tarannà té, quin exercici necessita, de quines malalties té o no té, etc. A part, és que és un gos que t'ho agrairà i pensa que està salvant dues vides.
1: I quan truquem a la porta de la protectora, quins requisits ens demanaran, no?, si volem adoptar aquella gossa?
6: Normalment et preguntarà, pues, el teu estil de vida, els horaris que fas, que deixes de fer, quina disponibilitat tens, i et fa tot un seguit de preguntes, no? Què faries si passa això? Què faries si hi ha un tema de comportament, si el gos es posa malalt, per veure una mica com respondràs, no? El que s'ha de ser, jo sempre dic, sigues molt honest i molt sincer, si és que hi ha gossos per tot tipus de personalitats. Si tu ets una persona molt activa, doncs digue-ho. Si ets una persona molt tranquil·la, no venguis la moto de que tu trauràs el gos a passejar 4 hores, perquè et donaran un gos que necessita passejar 4 hores i després allò serà un desastre.
0: El que potser aquest examen l'haurien de fer a tothom que volgués, per exemple, comprar un gos, també.
6: Totalment.
0: Abans de comprar-lo, saps? Exacte. Dir, nois, anem a fer 4 preguntes és i a la que vegin que sí, no, senyor. No li donguis.
3: A mi me les van fer, les 4 preguntes, t'he de dir.
6: És que no haurien de ser 4, haurien de ser 400.
0: Clar, un examen.
6: Jo sempre dic, un bon criador, que n'hi ha molt pocs, un bon criador, et té que fer un 5è grau, saps? Sentar-te allà, preguntar-te de tot i fer-se responsable d'aquell gos.
0: Clar.
6: Si algú surt malament, no només a nivell físic, sinó a nivell comportamental, a nivell tornar-lo a rebre, si passés qualsevol cosa, o sigui, el teu contracte tindria que estar signat que si tu no et pots fer càrrec d'aquell gos, no passes el problema a una protectora sense recursos, sinó que tu com a criador te'n tornes a fer càrrec.
3: Quines són les races de gos que més t'agraden i per què?
6: A mi m'agraden tots els gossos, grans, petits, guapos, lletjos,
3: ho
6: joves...
3: Ho sé, tots, però si haguessis tots. De destacar un parell de races...
6: Bueno, jo tiro molt cap als GPPs, jo tiro molt cap a... La meva preferida és el Rottweiler...

0: Després venen els Americans, els Pitbulls, els Staffies... Buah, és que són pur amor.
1: Doncs pues d'aquests estan ple les sí. d'això, les...
0: Malauradament sí, perquè són
1: les
0: gossos
1: gosseres.
0: Que... Molt contradictori el que es pensa, que són gossos molt durs i que buah, pots tractar-lo així i això, són gossos hipersensibles. Són molt durs físicament, molt sensibles per dins. I la gent els malentén, és un gos molt explosiu, amb moltíssima energia, que s'ha de saber controlar, que necessita moltíssima estimulació física i mental, sobretot mental més que física, i aleshores acaba en mans de gent que simplement els hi crida, els hi pega, els hi... i no els tracten bé,
1: sí,
0: no els saben educar.
1: Jo vaig fer de voluntari durant una època a la gossera que hi ha aquí a l'avinguda del Tibidabo.
0: Això és la protectora.
1: A la Lliga. Farola, sí. I hi havia molts gossos d'aquests i m'explicaven això, que bàsicament són xavals joves que pensen que poden agafar un gos per fer-lo lluitar contra altres gossos. S'inventen un
0: sí.
1: món on faran lluites de gossos i vés a saber quines coses, però després, clar, no el saben i no el poden cuidar i els abandonen.
0: Bueno, i per fer-se els xulos, per aparentar, tindre
1: per aparentar,
0: un gos d'aquests.
1: Sí, sí.
0: Però tu devies anar a la rebassada, no?
1: Això, la rebassada.
0: Això és el CAT. Això és
1: Val.
0: La gossera municipal,
1: sí.
0: que des de fa anys està com està i és una vergonya.
1: Mm.
0: I per cert, ara tenen molts problemes perquè han tret els professionals que hi treballaven allà, gent que coneixia molt bé els gossos, i les instal·lacions són de vergonya a una Barcelona el 2026.
1: Sí, sí, sí. Jo el problema que tinc amb els tres gossos és que un dels tres ja va arribar quan els altres dos eren bastant grans, amb la qual cosa no ha estat mai sol.
0: Yeah.
1: I l'altre dia ens va passar que vam intentar treure els dos grans perquè van a ritmes molt diferents i vaig deixar el gos petit un moment a casa i, clar, era la primera vegada que... Jo no ho vaig calcular, això.
0: Clar,
1: però
0: clar.
1: Es va esbarar moltíssim.
0: Això s'ha de fer a poc a poc.
1: Clar.
0: Això s'ha de fer des del dia 1.
1: No hi vaig pensar, eh? Saps allò que no hi penses?
0: Sí,
1: i de sobte estava plorant.
0: Però això li passa a molta gent, eh, Roger? Perquè la gent em diu, no, mai estarà sol, perquè si no l'àvia, si no sé què, i dic, i si aneu tots a un convit, o una boda, o el que sigui, o l'hospital? Els gossos han de saber estar sols, és bo per ells, inclús entre membres del mateix grup, no? Tu que en tens tres, pues estaria bé que cadascun d'ells es pogués quedar sol, però clar,
1: sí.
0: no es fa així, vinga, a sac!
1: No.
0: Sinó poquet a poquet, tot amb els gossos, sempre poquet a poquet i positiu.
2: Bé, restaurant Masferrer, Can Rocà, sí?
0: Exacte, sí.
2: Més
0: sí.
2: de 200 anys de tradició familiar,
0: de
2: cuina tradicional catalana, que per mi és la millor del món. Sí o no? No feu allò de el que us preguntava abans, de modernitzar-ho massa, això, no?
3: Bueno, vegades... no sé la Jana quines idees ens portarà. De
2: veure,
3: moment
2: Jana.
3: És el de tota la vida.
4: Aviam, jo penso que si el restaurant ha funcionat des de sempre...
2: No ho toquis, no ho canviïs gaire.
4: No. Al contrari, buscar el que s'està perdent, buscar els plats d'antigament que s'havien fet de tota la vida, tot això que es perd, al contrari, buscar-ho...
2: Com ara quins?
4: Com ara quins, hòstia. Ara m'he quedat una mica...
2: Home, segur que en tens algun al cap.
3: L'escudella amb cardolla.
4: Sí.
2: L'escudella amb cardolla, clar que sí, home.
4: Exacte, l'escudella de tota la vida,
2: que
4: a pocs llocs la pots trobar.
1: I que bona és, per
4: sí.
1: favor.
4: Sí.
1: Però només tens ganes de que vingui el fred per menjar escudella, eh?
4: Sí.
1: Una cosa...
4: I tant.
2: Escolta, tenim una sorpresa per vosaltres.
4: Aviam.
2: Posa't els auriculars, tu, Francina. Així ho sentiu. No, però no te'ls treguis tu, Jana. Dona, deixa'ls-hi tu, Ingrid. És que hi ha tanta gent en aquest estudi, no s'hi cap. Ha pujat 7 o 8 graus de temperatura aquí dins.
0: No
2: hi ha
0: auriculars.
2: Aviam, sembla una granja de pollastres, això. Haurem d'obrir la finestra.
0: Jo sempre suo aquí,
2: Va.
0: Eh?
2: Mira, escolteu amb atenció. Qui és aquest?
5: Hola, Franzina, Guifré i Jana. Escolteu-me, aquí un germà, un cunyat i un tiet orgullós de vosaltres, perquè ho foteu molt bé. Ho feu molt bé, molt bé, molt bé. I és més, a part de fer-ho molt bé, en el meu cas, m'ho feu molt bé de preu. Escolteu-me, crec que el pare i la mare han d'estar molt contents i molt orgullosos de vosaltres i segur que totes les generacions que us han precedit, vosaltres sou la setena i la Jana la vuitena, però les generacions que us han precedit segur que estarien molt contents i orgullosos de com ho esteu fent. Perquè el restaurant Masferrer s'hi menja molt bé. Sembla que hi tingui part, eh? Escolteu-me, a part d'enviar-vos una abraçada i felicitar-vos i que us estimo i us aprecio moltíssim, aprofito la vinentesa per reservar taula per aquest cap de setmana.
2: Mira.
5: Així m'estalvio de trucar-vos després. Aquest cap de setmana, com faig molt sovint, serem dos a dinar a Can Rocà, al restaurant Masferrer. Família, us estimo molt. Que vagi molt bé. Gràcies. Adeu.
2: Que maco que és el Quim, eh?
0: Sí.
3: Adéu!
2: Què me n'has de dir del Quim? Jana, Franzina, què m'heu de dir?
3: Cau
2: mira, que et cau la baba, sí? Em cau a mi, sí o no?
3: Tinc un germà només, és ell, tot.
2: Està ben parit, el Quim, eh, Roger?

0: Sí.
1: Que tenim la sort de conèixer-lo.
0: Jo tinc una, una imatge gravada del meu fill fotent-li una bufetada al Quim Masferrer.
1: Què dius, ara, tio?
0: Sí. Perquè un dia fent el foraster venia per Barcelona, em sembla que feia un capítol especial de Barcelona, no sé per què era exactament, però passejava per allà, ens el van trobar pel carrer, i llavors el meu fill venia d'una festa de no sé què i es va fotre els pantalons al revés. Però la cremallera, el cul, la portava tot al revés, tot... I el Quim li va fer un parell de bromes i l'altre, i li va fotre una bufetada. I allò ho tenim gravat, però vam riure molt.
1: Que
0: encara se'n recorda el Quim, sempre, quan ens trobem.
1: Escolta, us dona un cop de mà quan ve el Quim o només ve allà a tipar-se, diguéssim?
2: No el deixem, que ens doni un cop de mà. No el deixem,
1: ara.
2: Però s'hi posaria
1: si
2: de seguida.
1: Sí,
2: de
1: si
2: seguida s'hi posaria, i tant.
1: Sí, noi. I aquesta essència de poble, l'altre dia ho parlàvem amb el Quim. Gent de comarques tenim una cosa, un no sé què, que potser vosaltres en sabeu explicar, diferent. Sí? Els que venim de comarques, o no? Epa!
2: No ho sé, la veritat és que...
1: No n'hi ha cap més de comarques, aquí? Tots sou...
0: Urbanita, 100%.
1: Sí?
0: Barceloní, de Can Fanga, de Pixapins.
3: Home, de comarques.
1: Sí. Doncs va, home, fot-li. Sí. De comarques està més despejat.
3: Home,
1: despejat no es pot dir, com s'ha dit això?
0: Sí, despejat.
1: Sí?
3: Despejat és un barbarisme, però... Sí.
0: És meravellós.
1: Com s'hauria de dir, despejat?
0: S'ha d'acceptar.
3: Més aclarit.
1: Més aclarit, sí. És que vols que et digui.
3: Sí.
1: Més aclarit.
0: Ah, no li agrada.
1: No sé si n'estàs gaire d'aclarit.
3: Clar, sí.
1: Tu d'on ets, Ingrid?
2: Jo soc d'aquí, de Barcelona.
1: De Barcelona i em moro de calor.
2: A mi, jo em vaig criar molt al Maresme, també.
1: Ara.
2: I a mi m'agradaria viure als Pirineus, si pogués.
1: Sí.
2: L'accent de Girona m'encanta. I a mi m'agrada molt quan tu i lo Pau parleu, que et surt l'accent de Lleida.
0: Vale, i per què no el tens, ara?
2: Hòstia, per què no el té cada dia, aquest accent?
1: Bueno,
2: no?
1: Però els tinc els dos, jo què sé.
2: Ja.
1: No sé ni com parlo, al final. Sí o no?
2: Bé,
0: és el que dèiem abans.
1: Però... Amb lo Pau.
2: Però sí, és
1: amb
2: molt
1: lo Pau
2: maco
1: parlem
2: quan
1: allà.
2: Surten els accents.
1: Sí.
0: El que conserva l'accent encara és el Carles Porta,
1: Lo Carles, sí.
3: Ah, sí.
0: Carles sempre ha fet tele i sempre ha fet...
1: De Castellnou.
0: Ha mantingut aquest accent,
1: Sí, sí. Castellnou de Seana.
3: El que parlàveu així, diguéssim, és de proximitat, bàsicament, aquest caliu, aquesta, diguéssim, aquesta proximitat que tens amb els teus clients, per exemple, que
1: sí,
3: parles molt més de tu a tu, no és més familiar, més entranyable.
1: Que ens estem asfixiant.
3: Entranyable seria la paraula, no? També de les comarques, no? Les persones que estem, que no som de ciutat. És a dir, que pots deixar, no sé, pots deixar coses a companys, amics, amigues, i més confiança, també, entre les persones. Potser hi ha aquest aspecte de confiança,
4: sí,
3: no?
4: Sí, i sobretot que tu vas pel carrer i tu saludes a la gent, i la gent et contesta, de dir... O sigui, en el poble els coneixes a tot. Vas a la ciutat i dius, hola, no sé què, i... La gent no respon. Entres en el bus, dius hola, bon dia...
0: Home, no ho diguis.
4: I ningú,
0: no. Jo t'aconsello que no ho diguis,
4: no
0: perquè et prendran per boja.
3: I encara que no els coneguis, al bosc també et saluda la gent.
4: Sí.
3: Et saluda, hola,
4: sí,
3: què tal,
4: sí,
3: bon
4: sí,
3: dia,
4: sí,
3: al bosc.
0: També et diré que la gent s'ho sap tot, els pobles.
4: Sí.
0: Ho saben
4: sí.
0: tot de tu i tu ho saps tot d'ells,
4: Sí, sí, sí.
0: Això
4: sí.
0: També...
2: Al meu barri ja ens saludem, De dir, és com un poble. Jo, de fet, quan em vaig mudar allà, jo estic a Sant Genís dels Agudells...
0: Home,
2: que,
0: sí. jo et veig.
2: Sí?
0: Des de casa meva et veig.
1: Atenció, un segon, perquè aquesta hora compareix el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el sentirem en directe. A veure què diu.
5: Bien.
1: Encara no? Compareix? Venga. Encara no. És
0: venga,
1: el faristol,
0: Pedro.
1: A punt de començar, la cosa està
5: al
1: caure.
5: ¿Comenzó la rueda de prensa?
1: Sí o no? Sentirem una miqueta en directe. Veus aquí, nen? Anem d'una cosa a l'altra, com deies, Roger?
0: Home,
1: sí
0: clar.
1: O no?
0: Això...
1: Sí, perquè el Consell de Ministres t'hauria aprovat avui els decrets d'habitatge amb algunes variacions. A veure què ens explica el president Pedro Sánchez.
5: Bueno... Muchas gracias a los medios de comunicación, bienvenidos a la Secretaría de Estado de Comunicación y a los periodistas, gracias por atender esta rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y de Ministras y también dar las gracias a los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo por las redes sociales, streaming...
1: Pedro Sánchez compareix després que el Consell de Ministres hagi aprovat els decrets d'habitatge, que podrien entrar en vigor de manera immediata. A veure què ens explica.
5: Que tiene algo de singular. Porque, como saben, hace apenas 24 horas anuncié la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de unas elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
1: Per això, amb les Corts ja dissoltes,
5: además,
1: es votaran a la Diputació Permanent,
5: si la del
1: on el vot de Junts és irrellevant, Amb les Corts ja dissoltes es votaran a la Diputació Permanent on el vot de Junts és irrellevant.
5: La ciudadanía, como es el acceso a la vivienda, entonces la ciudadanía debe elegir un nuevo parlamento. Y hasta que eso suceda, hasta que se celebren las elecciones, evidentemente el gobierno va a continuar gobernando, dando respuesta a los problemas de la gente. Como, por cierto, llevamos haciendo más de 8 años. Y es lo que hemos hecho hoy, de nuevo, en este consejo.

0: De Gràcia, tu també, Ingrid. Sí. Ramon, endavant.
1: Jo opino de tot.
0: Aquí es pot opinar del que un vulgui, sí.
1: Jo penso, 350 diputats al Congrés, 266 al Senat, més 69 de l'òrgan aquest, que ara ho està aprovant tot a correcuita. Per què en necessitem tants? A 150.000 de mitja d'euros a l'any. Per què més? Després, tot l'altre que van xupant, no? O sigui, per què? Per què en necessitem tants? I després falten funcionaris als jutjats, falten funcionaris amb el tema que jo em dedico, a gossos d'assistència, no hi ha prou gent al departament, saps? O sigui, per què necessitem a tots aquests xoriços xupant del bote?
2: Home, això és opinar, clar que sí. Jo també vull opinar. Mira, ara
1: sí,
2: que
1: jo mai
2: 12,
1: em quedo a mitges.
2: Les 12:47...
0: I 48, ja.
2: 48, però el president deia que es farà una empresa pública, la Casa 47, per l'article 47, que recull el dret a la vivenda digna i que està actiu des de fa 50 anys. I jo trobo que sigui després de 50 anys que es comença a regular el tema de la vivenda, és tard. És tard. Està molt bé, eh? Benvinguda sigui i aconseguirem coses, però és tard perquè la Jana es trobarà pisos a 5.000 euros al metre quadrat i això no ho podrà evitar.
1: Sí, sí. Que si la vivenda és un dret, no pot ser un negoci. És incompatible.
0: Saps què faria jo ara? T'ho prometo, eh? Me n'aniria al restaurant Mas Ferrer. Em fotria una vedella amb bolets, o unes mandonguilles amb bolets, que m'han dit que són brutals, també. O un arròs de muntanya amb bolets. Ara sí que se'm fa la boca aigua, veient el que diu aquest guió. Carn a la brasa, també. La brasa calla per tot, eh? Sí o no, Francina?
3: I tant.
0: Jana?
3: Sí.
0: Sí o sí?
3: La brasa autèntica, llenya...
0: Ja. Escolta, diu que també teniu la mà trencada amb els plats fets a base de senglar. Sí?
3: I tant.
0: Sí? Explica. Com el feu, el senglar? Atenceu-vos al micròfon.
4: Jo no cuino. A veure...
5: Hem parlat que no diríem res de tema de receptes, que si ens preguntaven que tot això quedaria tota clau.
0: El secret no el diu ningú.
4: Xup-xup, molt de xup-xup.
0: Igual que els boletaires no diuen mai res, parlen molt i no diuen mai res.
4: El senglar és moltes hores de xup-xup.
0: Ja m'imagino.
4: La carn quedi...
0: Sí.
4: És una carn més...
2: Molt dura.
4: Més dura, llavors són moltes hores de foc, de... Sí, ens queda molt bo.
2: Jo quan el caso collserola, l'agafo, el caso collserola, el porto a casa... No, home, no queda fer això.
4: Ara està prohibit tot això. No.
2: Però n'hi ha, estem rodejats.
0: Per desgràcia encara en queda.
2: A Sant Genís venen a taula, ja, sí. Directament.
1: Mira, jo estic molt en contra d'aquesta mesura, o sigui que... Si voleu, també opino.
0: Veig que també toqueu els cargols, i no sou a Lleida, sou a la comarca de la Selva. Peus de porc amb cargols.
4: Sí.
0: Bons,
4: i tant.
0: Què diràs?
4: Xup-xup, i tant.
0: Jana, tu estudies direcció de cuina, sí?
5: Sí, a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona. Molt bona escola, on es van formar els del celler de Can Roca.
0: Tu diràs. Escolta, com deia el teu tiet, ton tiet, el Quim, no? Vuitena generació, tu.
5: Vuitena generació, sí.
0: Quina responsabilitat, Una mica de vertigen, de dir, escolta...
5: Sí, bueno, ara no tant.
0: Tens el llistó molt amunt, molt alt.
5: Sí, però ara no tant, perquè abans era com més... Clar, no sabia on m'hi posava, no? Quan ara ja porto 3 anys a l'escola i ja sé què és tot el tema de la restauració i tot el que comporta. Al principi sí que em feia més de vertigen, perquè, clar, a quart d'ESO havies de decidir què serà, amb tan petitó que ets, saber què serà de tu en un futur. I era com una mica com la pressió de dir, ostres, tinc aquest restaurant perquè no segueixo, i els meus pares no m'han obligat ni res, van dir, pensa que és una feina molt sacrificada. I jo m'hi vaig ficar de cap, perquè com que sempre havia crescut entre fogons, dic, és que això és el meu, estic feta per això.
2: Però què sacrificada si només treballen 2 dies a la setmana, al cap de setmana, i poc que fan res més.
6: Festa dilluns i març.
4: No, Francina. És sacrificat,
2: segur.
4: Sí. Jo moltes vegades li deia, t'hi veus obligada, segur? T'hi veus obligada? I ella, no, que m'agrada, de veritat.
2: Vas al revés del món, una mica, també.
4: Sí.
2: Si treballes el cap de setmana, jo ara, per exemple, estic fent ràdio el cap de setmana i vas una mica...
0: Estàs amb la Júlia, no? Amb l'Otero.
2: Fem programa amb la Júlia Otero, Ondo Cero, i, ostres, clar...
0: Que maca, que és la Júlia.
2: És maca, bona persona i gran professional.
7: Ja, tenim un moment teu amb ella que és impagable. Mira.
8: Tu me lees los pasos de la Santa Vida.
9: Paso número uno. Comienza con los pies... ligeramente más anchos que la distancia de las caderas, más abierto. Tira del ombligo hacia la columna vertebral.
8: Sí.
7: Ens estàs ensenyant a fer sentadillas, eh?
2: Ah, sí? Jo faig això.
9: Dobla las rodillas hasta formar un ángulo de al menos 90 grados.
8: Coño, parece un quasimodo ahora.
2: Clar, passen moltes coses allà.
7: Com és treballar amb la Júlia?
2: Mira, és una pregunta que em fan sempre. Com és treballar amb la Júlia? I la següent pregunta normalment és tan dura com sembla? T'ho juro, eh?
7: Jo aquesta no la tenia posada.
0: Però a qui li sembla dura?
2: Sembla una tia...

0: Jo la conec poc, però em cau molt bé, la veritat.
1: Sí, a mi el que m'agrada més de la Júlia és que té aquell nanosegon de pensar que el que ha de dir ho ha de dir amb contundència. No pensa com altres, no té el cervell a la boca, sinó que s'espera un moment i llavors la clava. I llavors això va molt bé també a l'hora de treballar amb ella, perquè et diu molt bé el que funciona i el que no funciona, i això és fantàstic.
0: I això de
1: amb una cuina també funciona molt, fer bé la feina i fer pensar bé les coses. Vull dir, a vegades prendre decisions massa ràpides, no?, també és massa boig.
2: I amb la Júlia et mous en el registre informatiu i també d'entreteniment. Tens aquesta doble vessant?
1: Sí, hem fet una mica tots els papers de l'AUCA.
0: I això de parlar en castellà, com ho portes?
1: Muy bien, gracias. Sí. Al principi fatal, t'he de dir.
0: Sí,
1: fatal,
0: no?
1: Sí. I havia de traduir, Todo lo más caliente está en el fregadero, que deia aquell, en la pica.
0: En la higuera.
1: Sí, per plegar silles, per alquilar silles i tot això. Però ara ja està, ara ja ho tinc integrat. I ja. Sí, però és una realitat, jo visc en català tot el dia.
0: Sí,
1: i llavors de sobte parlant
3: castellà. Aquí també estaria bé fer barbarismes, no? Els catalans els fem del castellà, sí. No? Del castellà, fer-los al català i que vagin aprenent.
1: Totalment,
3: no?
1: Jo hi ha una cosa que faig, són dues coses que faig allà. Una, si els noms són en català, els dic tots en català. Si és Girona, Girona, no passem a Gerona ni res. I l'altre és que si fem alguna catalanada, escolta, ens en riem, perquè no passa res.
0: Tampoc passa res, exacte.
1: No, home, no. Sí, al contrari. Exacte.
4: També fa la riquesa, no? Lingüística.
1: Absolutament, absolutament.
0: Gabriel, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Hola, Gabriel. Des d'on truques?
5: Doncs a Castelldefels, ara mateix.
0: Des de Castelldefels?
5: Bueno, soc de Lleida, però estic a Castelldefels ara fent el dinar a la mare, ja és gran.
0: Ets de Lleida, ets a Castelldefels i vols anar a dinar de franc a Sant Feliu de Buixalleu.
5: Si és possible, sí.
0: Doncs a veure si ho endevines, això. Què et sembla que és el so del dia?
5: Jo crec que és el repic del bec de la cigonya.
0: Són cigonyes, això, sí o no? Sí? Mar d'Inglès?
5: Sí,
0: home, sí, senyor! Doncs au! Cap a la selva, nen!
5: Amb qui,
0: aniràs? Amb qui aniràs?
5: Doncs probablement amb la meva parella.
0: Amb la teva... Probablement. Encara no està decidit del tot, això. Depèn de com vagi.
5: Exacte. Si té disponibilitat i es porta bé, sí.
0: Molt bé, home. Què li donareu? Què li donareu al Gabriel?
3: El que vulgui, el deixarem triar.
0: Ara ve l'època de bolets, diu que ja s'hi fa més d'un ou de reig per allà dalt. Gabriel, t'agraden o no?
5: Moltíssim. I aquest arròs amb bolets que heu dit que fan, ja tinc ganes de provar-lo també.
0: Què feu de postre, per curiositat?
6: Mira, jo estic a la zona de postres, m'he incorporat de mica en mica i vaig pensar, ostres, vinga, doncs em poso postres. I a postres, bueno, doncs tenim tot el típic català, no? El mel i mató, la crema catalana, i sobretot tenim un postre molt típic, que és nostre al restaurant, que és el Sant Feliu. El Sant Feliu és un postre que es va inventar la meva besàvia.
0: Sí.
6: I està fet de crema catalana, després porta sobre un tall de gelat de vainilla, després porta una mica de cafè i contró per al damunt. És bastant contundent.
0: Ara, escolta, fem una cosa, Gabriel, ja pujaré jo, deixa estar la parella. Ja pujo jo amb tu. Sentint tot això, ja, si tenia algun dubte que no el tenia... Carai.
1: És com el pijama aquell típic dels 80, també. Però a la catalana, no?
6: També el tenim, el pijama.
1: També el tenim?
6: També.
1: Mare, Déu, tenen de tot.
0: Molt bé, home. Gabriel, escolta, felicitats, enhorabona. Gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4, sobretot. Merci, home.
5: És un plaer sempre. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, que vagi bé. Això de merci no es pot dir en català, nen. Jo ho dic.
1: Doncs allà ho diu molta gent, Girona,
4: sí.
1: No?
4: Sí. Okay. Merci, sí, sí, sí, sí. A Girona ho diu molta gent.
0: S'ha de dir gràcies.
4: Ho dic, Sí, gràcies. Mercès, també.
0: Mercès és massa fi.
4: També, el que passa que, clar, això, jo us dic que la llengua també és arbitrària, És a dir, qui fa la normativa i tot plegat, és a dir, a vegades pren decisions que són contradictòries. I amb el tema dels pronoms febles passa el mateix, també. Perquè ara ja s'han acceptat també en alguns registres, doncs, aquests els i que dèiem habitualment, doncs també s'ha acceptat en alguns registres més, diguem-ho així, col·loquials, però abans no estan acceptats. Abans havies de dir els donaré, per exemple, amb llenguatge escrit,
1: Hi havia gent que es moria abans de dir això. De sis pronoms seguits, agafava un ictus.
4: I no sé per què, si la riquesa dels pronoms febles, vull dir, els tenim nosaltres, que altra gent no els té, aquests pronoms febles.
0: Tenen, que bonic que és això. Això, el català, la riquesa dialectal...
4: Sí, sí.
0: Mira, Ingrid... Et dedico això, ja que t'agrada tant com xerrem amb lo Pau.
3: Doncs
0: mira.

0: T'agrada, eh?
1: Sí.
0: T'agrada, t'agrada el Pau, eh?
1: És divertit, és divertit.
0: Sí, home, sí. Clar que sí.
1: Sí, sí.
0: Vindrà dijous, demà passat, eh, nen? Sí?
2: Nosaltres sempre estem contentíssims quan està aquí, el Pau de Pons.
0: Doncs, com contents estem i hem estat i estarem encara el minut i mig que ens queda de tenir-vos a tots els que avui formeu part d'aquest programa. Que tireu amunt, ja ho dineu per aquí baix a Barcelona avui. Què feu,
1: aviam,
0: què feu?
1: O
0: no es pot dir, no es pot explicar.
1: Jo tinc horari de tardes i me n'he d'anar ràpid cap a l'escola.
0: Sospitant.
1: Sí.
0: Cap a...
1: sí, sí, sí.
0: Molt bé, perfecte.
1: Sí, tant.
0: Tu, Francina, què? T'agrada Barcelona o no?
3: No baixo mai, eh?
0: Mira, mira, el Pau diu que se'n tornarà al seu poble. Mira, escolta, escolta.
3: Ens ha costat, he baixat perquè la Jana li feia il·lusió. Però si no...
0: Gràcies per l'esforç, eh?
3: Si no, ens costa, eh?
0: M'ha encantat conèixer-vos i et prometo que vindrà un dia. Sí?
1: I tant.
3: I tant.
0: T'ho prometo, t'ho prometo. M'encantarà segur. I a més és el, la meva, és el tipus de cuina que més m'agrada. Nen, hi anem junts o què?
4: Sí? Home, jo ja m'estic fotent el cuantro aquest i el... Jo ho barrejaré tot, i fotreu de reig, i fotré cargols, i fot tot. Meravellós.
0: Jordi Bota.
5: Amb ganes de tornar-hi,
0: també. Tu tens més a prop, això.
5: Sí, sí, sí. Jo fa un any i mig, més o menys, hi vaig anar-hi l'últim cop. I...
0: també ho coneixes realment... tot, tu, sí. Eh? Dones més toms com ventilador.
5: Dono fer la cuina casolana, boníssima, la carn a la brasa, les patates fregides que l'acompanyen també, vull dir, amb l'allioli, les postres, boníssimes. Realment val molt i molt la pena, la veritat.
0: Molt bé. Escolta, la tele, què? Vas al Grasset, diu, alguna tarda o no?
4: Vaig al Grasset cada 15 dies amb,
0: la selva.
4: Amb el Bassas.
0: Mira, parlant de la selva, va a la selva aquest també, sí, però la de TV3.
4: Allà ens podreu veure, també.
0: Molt bé.
4: Sí, sí.
0: Trobes a faltar la tele o no?
4: Aquella, no.
0: A mi no suporto ella. Què t'agrada més, la tele o la ràdio? I aleshores queda molt bé dir la ràdio, que és veritat, que m'encanta. Mm. Però també m'agrada la tele.
4: Sí, ens agrada, sí, sí, comunicar.
0: Sí, sí, és una pregunta que dic, elimina-ho, això.
2: Una cosa no treu l'altra.
4: Jo el que m'agrada és ja no treballar. M'agradaria ja no treballar. Però cobrar igualment. Però com es fa això?
0: Ho trobaries a faltar, tio. Ho trobaries
4: cosa,
0: a faltar,
4: sí.
0: Roger.
4: Sí, també, també m'agrada.
0: Escolta,
4: sí,
0: com et trobaré falta jo. Mira, m'agradaria tenir-t'hi cada dia. Aquí,
4: un ple,
0: com,
4: de veritat.
0: Com vulguis, igualment. Aquest programa és casa teva, també.
4: Sí? Una abraçada forta.
0: Records a la Júlia Otero. I senyores i... Ingrid, torna aviat tu també, eh?
1: Com vulgueu.
0: No, quan vulguis, quan vulguis.
1: Tu
0: pots venir sense avisar, obres la porta i cap dins. Senyores i senyors, moltíssimes gràcies a tots i a totes per la vostra atenció. Els del matí de Ràdio 4 tornem, com sempre, demà a partir de les 10 i fins a la 1. Que vagi molt bé, això. Bon dia a tothom. Adeu. Atenció al butlletí de notícies, que tenim aquestes últimes hores que us hem avançat. Fins ara.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció nacional vigent contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Més detalls, Núria Alcalà.
2: Sí, és la conseqüència més immediata de la decisió del Tribunal Constitucional d'avalar l'amnistia per al delicte de malversació. El Constitucional, recordem, ha instat aquest migdia el Suprem a aplicar de forma preferent i urgent la llei d'amnistia. De moment, però, el magistrat Pablo Llarena ha ordenat deixar sense efecte aquestes ordres de detenció nacional i fins a nova resolució judicial expressa. L'instructor de la causa del procés recorda, però, que encara no es coneix la sentència íntegra del Constitucional i, per tant, no es pot avançar l'abast de la seva decisió respecte a Puigdemont, Comín i Puig. Llarena remarca aquí que l'aixecament de les ordres de detenció no implica que s'apliqui de forma automàtica l'amnistia en aquests tres casos ni que s'extingeixi la responsabilitat penal del líder de Junts. Un cop es publiqui la sentència del Constitucional, Llarena decidirà si manté o revoca la seva decisió.
0: El president del govern, Pedro Sánchez, està compareixent hores d'ara després de la reunió del Consell de Ministres, on s'ha acordat presentar de nou els decrets d'habitatge que van decaure la setmana passada. I és que amb la convocatòria electoral ja no necessiten el recolzament de Junts per treure'ls endavant. Així ha demanat Sánchez el suport dels socis de govern.
3: Siempre he defendido que la votación de estos dos reales decretos leyes no era una cuestión ideológica, era una cuestión de humanidad.
0: Els decrets són pràcticament iguals als aprovats la setmana anterior i tenen com a objectiu facilitar el lloguer i la compra assequibles o crear més oferta d'habitatge. En aquest sentit, es donaran 50.000 euros sense interessos per a aquelles persones que vagin a comprar la primera casa o es potenciarà la construcció industrialitzada d'habitatge. I més qüestions.

0: A Ceuta s'ha desallotjat un nou pis pastera amb 12 persones, entre ells una dona embarassada. Vivien en condicions infrahumanes. Des de l'entrada massiva de migrants al juliol, la Policia Nacional ha descobert diversos pisos com aquest. Mentrestant, continua el trasllat de persones que malviuen als carrers de la ciutat autònoma a campaments habilitats pel govern. Aquest dimarts, un grup de 300 dones i infants s'han instal·lat al centre d'acollida que hi ha a un antic camp de futbol. Segons explica una associació de veïns, aquestes dones i nens vivien al voltant d'una mesquita i després havien ocupat les carpes instal·lades a un terreny proper. Segons aquesta associació, des de l'entrada massiva han passat per aquest campament improvisat entre 800 i 900 dones i aproximadament el 60% han tornat al Marroc de manera voluntària. En paral·lel, el president d'aquesta ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i el de Melilla, Juan José Imbroda, han rebut la medalla d'or del Senat en un acte d'entrega amb la presència del líder del seu partit, del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
1: Has crecido de una manera enorme y eres ejemplo para todo el español y para mí. Enhorabuena por esa medalla que sí te merece.
0: I en clau internacional, la factura de les importacions de petroli a la Unió Europea s'ha encarit en 100.000 milions d'euros des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient sense haver adquirit cru addicional. És el que ha exposat la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, en un discurs al Parlament Europeu.
2: Very important here is the support has to be targeted. There should be no
0: en què, sense parlar específicament d'Espanya, ha apuntat que les mesures per fer front a l'escalada de preus han de ser específiques i han de donar suport efectiu als grups més vulnerables. Recordem que aquesta última setmana el govern espanyol ha allargat fins al desembre les ajudes de 20 cèntims per litre als carburants. Von der Leyen ha ressaltat les propostes de França i Romania. En aquests dos casos s'han distribuït vals energètics a les famílies amb menys recursos. I a França, desenes de milers d'estudiants de secundària estan cridats a mobilitzar-se aquest dimarts a diferents ciutats del país per reclamar més recursos en educació, denunciar el deteriorament de centres escolars i la falta de professors, especialment als barris més desafavorits. Les autoritats han desplegat un important dispositiu policial davant la possibilitat de nous incidents. Segons el govern, 215 estudiants han resultat ferits des de l'inici d'aquestes mobilitzacions. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha assegurat que la immensa majoria s'han produït per accidents o per intervenció de persones que no tenen res a veure amb el moviment.
3: À condition évidemment qu'on ne bloque pas l'accès d'autres élèves et que le chef d'établissement ne nous demande pas en lien avec lui ne demande pas d'intervenir. Mais quand il y a des rassemblements.
0: En declaracions a France Inter, el ministre ha justificat l'acció dels antiavalots en els episodis de violència urbana i extrema tensió. Una jornada que arriba després d'episodis greus. Aquests dies, un adolescent de 15 anys va perdre una mà després de l'explosió d'una granada a Lens, mentre que a la ciutat de Tours, un estudiant de 16 anys ha perdut la visió d'un ull. I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les dues.
4: Ràdio 4.

4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.

0: La táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Ens gastem gairebé un 40% més en alimentació que ara fa 5 anys. El preu de l'anomenada cistella de la compra ha pujat d'un 3% en només un any, els ous més d'un 27%, segons dades del Ministeri Espanyol d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Des del mes de febrer fins ara, el preu del dièsel ha pujat d'un 34%. El gas puja i, de retruc, el preu de l'electricitat. Preu de la vivenda, sous... Amb aquest panorama, havíem de tenir una persona que ens ajudés a estalviar. Avui, tàctiques per a l'estalvi. Entrem a casa els diners.
2: Els diners.
3: Jordi, què fas amb la meva targeta del súper?
4: La tallo a la meitat. S'ha acabat el malbaratament, Marta. He dissenyat el pla arribar a final de mes sense morir a l'intent.
3: Ai, l'últim cop que vas dissenyar un pla d'estalvi vam sopar llaunes de tonyina caducades.
4: Allò era vintage. Escolta, la nova tàctica. He reduït el temps de dutxa a 45 segons per persona. Si ens hi posem junts, tu, jo i el gat, dos per un.
3: El gat quedarà traumatitzat. I la llum? Per què tenim la casa a les fosques? Sembla un passatge del terror.
4: Llum ambiental romàntica, Marta. Estalviem un 40% a la factura. I si tens fred, fas 10 flexions. Escalfament, quilòmetre zero.
3: I per dinar? També fem flexions o mengem aire de la muntanya?
4: Dinar estratègia. Anem a les degustacions gratuïtes de la xarcuteria del barri fent-nos passar per turistes francesos.
3: Digueu-me que la Mariola té una tàctica de veritat, perquè no penso vestir-me de mim per un tall de xulissa.
5: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.
1: Moltes tàctiques a punt. També fem el programa la Natàlia Sánchez, la Laia Casanova, la Marta Inglés. Tu tens una tàctica per estalviar? Va, ajuda'ns.
5: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690-080-830.
1: Doncs pels que ens costa estalviar avui a la tàctica, la Marta Domingo ens ajudarà en això i en moltes altres coses. És la nostra col·laboradora de finances domèstiques. Ella es defineix com a coach de finances i vida. Hola, Marta, com estàs?
6: Hola, bona tarda, molt bé.
1: M'encanta aquesta frase, eh? Coach de finances i vida. Per què poses això de vida?
6: Perquè jo no concebo l'economia com a algo aïllat. Ens han venut que els números és una cosa freda, és com una cosa molt analítica, molt matemàtica, però en realitat gran part de les problemàtiques que ens venen de la nostra mala gestió és per un tema més emocional o és per un tema de quines decisions estic prenent a la meva vida que afecten a la meva economia. Per això jo no ho concebo per separat.
1: És que és molt important la psicologia en els números, no? Perquè el consumisme moltes vegades directament en la teva ment, no?
6: Correcte, sí. O sigui, de fet, això, estem en una societat de consum. Ja s'espera de nosaltres que siguem consumidors.
1: Volíem que entre les col·laboracions habituals hi hagués una persona que ens ensenyés de finances domèstiques, de cultura financera. Marta, tu creus que això se n'hauria d'ensenyar a l'escola?
6: Sí, totalment. Perquè, clar, l'escola ens ensenya molt a ser bons professionals, a ser molt aplicats, molt responsables, a seguir prosperant, a després de la carrera un màster, etc., per seguir cada cop guanyant més, però ningú ens ensenya què fer amb aquests diners que cada cop passem a guanyar més si tenim una bona carrera professional, no? Uh-huh.
1: Clar, volem començar una mica amb l'estalvi, aquestes col·laboracions que farem. De què creus que depèn que una persona sigui estalviadora o consumista? Això, clar, tu has assessorat a molta gent, no? Tu creus que hi ha alguna cosa, una tipologia, o es tracta d'aprendre de què va això?
6: Mira, hi ha els dos tipus de persones, hi ha els gastadors i els consumidors. I, per exemple, en una parella hi ha els dos rols, jo sempre dic que tenen molt a portar-se l'un a l'altre perquè n'hem d'aprendre tant d'un rol com de l'altre, perquè a vegades hi ha persones que tenen una tendència estalviadora en excés i per tant, a vegades també no s'acaben de permetre gaudir suficient de la seva vida o de gastar-se en coses per si mateixos. I després hi ha tot el contrari, que és el de m'ho gasto tot, no sabem si demà hi serem, i allò aprofito avui, no? no? Llavors, sí que a vegades això ve o per patró familiar, de, doncs perquè a casa ho hem viscut d'una manera, i a vegades això ho hem perpetuat, o fins i tot ho hem perpetuat al revés, de com que a mi m'ho van privar tot, doncs ara jo m'ho permeto tot, o al revés, de com que a casa teníem tants problemes econòmics, doncs jo ara això per mi és com una pedra a la sabata i no vull que em passi el mateix. A vegades també reverteix això.
7: Clar, que curiós, perquè he pensat això, mira, molt cultura familiar, no? Si a casa teva eren d'estalviar, tu estalvies, però no, a vegades és el contrari, no?
6: Exacte, sí, sí.
7: Clar. Tu el que dius per això, que estalviar és un hàbit, no? Què fem? Recomana'ns crear aquest hàbit de l'estalvi.
6: Clar, estalviar és un hàbit i que hauria de ser, en teoria, sempre. Un dels mentors que jo vaig tenir deia una frase...

0: Deia, un mes sin ahorrar es un mes perdido. I jo aquesta frase se'm va quedar a foc. I quan cada mes amb el meu marit fem números és en plan, i decidim, no, les partides, doncs, quan decidim per l'alimentació, quan decidim per estalvis, com que si hi ha mesos que pel que sigui, perquè hem ingressat menys o perquè l'economia va més justa, quasi ha d'anar les coses molt malament com perquè estalviem zero aquell mes, perquè aquesta frase a mi se'm va quedar molt gravada a foc.
1: És a dir, tu no pots passar cap mes que no estalvis ni encara que sigui un euro.
0: En teoria no. No, i saps què passa? Que normalment la gent estalvia a final de mes allò que sobra. I sí que la gent pensa, he d'estalviar, perquè sí que es diu molt, s'ha d'estalviar. Però no ho agafem prou com una prioritat. I llavors, si ho deixem a final de mes per allò que sobra, o sorpresa, normalment no acaba sobrant res. Perquè jo sempre dic que ingressem un sol cop al mes respecte als 30-31 dies que té el mes, i amb moltes ocasions diverses en què gastar i moltes ocasions en què potser avui surts cansada de la feina i et fa més mandra cuinar i tires més d'alguna cosa preparat. O és com que hi ha tantes coses que ens passen al llarg del mes que ens pot influenciar a fer una compra més impulsiva, que és molt difícil que si deixem l'estalvi per final de mes acabi sobrant alguna cosa.
1: Per tant, la teva recomanació serien al principi ja guardar-te alguna cosa?
0: Al principi. La recomanació principal en finances personals sempre és fer un pressupost mensualment, i en aquest pressupost l'estalvi ha de ser una prioritat des de principi de mes. Dins del món de les finances personals també es diu molt aquesta frase de paga't a tu primer.
1: Què vol dir això?
0: El paga't a tu primer és, oi que tu quan cobres, de seguida pagues o el lloguer, o la hipoteca, o les assegurances, o les coles dels nens, etc. Pagues a tothom, però si el teu estalvi passa en un últim pla, el dia que se t'espatlli la nevera i l'hagis de comprar, si tu no tens un estalvi, què faràs? La compraràs financiada, i tota cosa que comprem financiada vol dir que acabem pagant de més per aquella compra, no? Llavors, aquests diners que acabem regalant, doncs al final això li estem regalant a algú altre. I jo el que vull és que les persones, els diners els puguin gaudir ells, no? Llavors, el paga't a tu primer és... ocupa't d'estalviar perquè quan tinguis un imprevist ho puguis pagar de cop i no ho hagis de finançar. Per tant, no regalis diners als altres, i aquí en realitat estiguis pagant és a tu mateix.
1: Sé que està pensant la majoria de gent que ens està escoltant. Sí, estalviar. Com vols que estalviï si tinc tanta despesa? La quantitat de l'estalvi...
0: Mira, i ara diré una cosa que sovint genera molt de hate o odi o rebuig, però gran... no gran part, però una... part important de tot el que gastem en el nostre dia a dia és prescindible. És desig, és caprici. O sigui, quan revisem economia, sempre, despesa, sempre fem molt la separació entre què és necessitat i què és desig. Jo em trobo amb clients que acompanyo, per exemple, que quan revisem la seva economia, ells tenen la percepció de que no van de restaurants, que no, algun entrepà així tonto, i quan revisem tota l'economia, potser gasten 500 euros al mes en restaurants. Llavors, a vegades, som molt poc conscients d'allò en què gastem, quan en realitat hi ha despeses d'aquestes que sí que, però si ens ve de gust anar a un restaurant, ens pot venir de gust fer moltes coses, però també una mica aquest punt d'autocrítica de tot això que jo estic gastant, quina part realment és realment necessitat i quina part podria rebaixar-la una mica.
1: Per tant, tu creus que tothom pot estalviar?
0: Clar, hi ha economies molt justes. Sí que, per exemple, si hi ha una economia molt justa, posa't un percentatge, ni que sigui... un 1%, encara que acabin 105 euros. Perquè quin és el problema quan algú diu, no, és que jo amb el que cobro no puc estalviar. Ni que sí, 5 euros, tothom te'ls podrà estalviar. Llavors, quan hi entrem ja en aquest paradigma, d'aquesta sentència personal que tu et fas de jo no puc estalviar, per a la que tu vagis cobrant més, el que faràs serà anar pujant el teu estil de vida. Si abans anaves a fer un entrepà, aniràs a un lloc de menú i després a un lloc de carta, és com que no trobaràs mai el moment d'estalviar. Llavors, amb algú amb ingressos molt baixos, doncs que comenci això amb una part petita, però que almenys també, jo també vinculo molt, no, aquesta part emocional. Si tu sents que no estàs podent estalviar, la teva autoimatge és que tu ets una persona que econòmicament es pot fer poc responsable. En canvi, si tu comences a generar un estalvi, encara que siguin en llocs petits, a mesura que vagis podent cobrar més, o encara de cinc en cinc, doncs anem sumant, no? Llavors, almenys ja tindràs alguna cosa per fer capacitat si et ve algun imprevist, i com dic, aquesta autoimatge de sentir-te que ets una persona que et fa responsable de tu mateix. I això després també es veu revertit en quan a una feina t'has de potser renegociar una altra posició laboral o alguna altra cosa. Quan tu tens l'economia en ordre, també t'ajuda això a posar-te més en valor a tu mateix.
1: Clar, agafar ja aquest hàbit, encara que siguin petites quantitats, ja tenia el cap posat en agafar aquest hàbit. La Marta Domingo ens ajuda a la tàctica a agafar l'hàbit d'estalviar. Tu com t'ho fas? Comentaris i consultes ara mateix al 900-454-455. Truca. La Rosalia.

0: Tàctica, no us ensenyarem a ser milionaris. No sé si tens tu la tàctica per aconseguir ser milionari.
1: Bueno, dins el món de l'educació financera hi ha estratègies, no? Però bueno, jo sempre dic que no tenim per què necessàriament anar cap allà. Per mi, jo només que la gent ja sàpiga gestionar i guanyi en tranquil·litat, ja és suficient.
0: Tot arribarà. Potser un dia us farem la tàctica per guanyar molts diners, també aquí, però en principi encara no som tecnobros aquí a la tàctica. Escolta, sí que ja sabem ara, doncs, que prioritat estalviar a principi de mes, i també això, el paga't a tu primer, que ens ha ensenyat la Marta Domingo. Altres coses, important marcar-se objectius acotats. Què vols dir amb això?
1: Ens han dit això, no? S'ha d'estalviar. I la gent, vale, sí, s'ha d'estalviar. Estalviar per què? Sovint quan jo, la gent que ve a mi i diuen és que voldria estalviar però no ho aconsegueixo. I els hi pregunto, per què vols estalviar? Bueno, perquè és com que comencen a divagar aquí en un núvol aeri, si no tenim això acotat ens serà molt difícil estalviar. En canvi, imagina que tu al menjador et vols comprar una butaca nova perquè que giri per poder mirar la finestra que sigui i que saps que val 800 euros. En el moment en què tu poses la teva fita de vull tenir 800 euros per la butaca al menjador i que és algo que em fa molta il·lusió perquè així veuré els núvols o no sé què, et dic jo que en menys mesos del que ara et penses, aquest estalvi el tindràs materialitzat. Per què? Perquè hi ha un objectiu darrere.
0: Un objectiu concret, no?
1: Un objectiu concret, acotat, i això ja seria molt també del tipus dels objectius, no? D'esmart, que siguin acotat, específic en el temps, etc. Però per mi també és important, a part d'acotar objectius, fer una revisió de quines coses a la teva vida tu pots acabar necessitant, no? Perquè, doncs, si tens fills, doncs, tard o d'hora hauràs de pagar universitats, o les ortodoncies que de 3.000 euros no baixen, o potser esteu de lloguer i ara el tema de l'habitatge està en un moment crític, sí, no? I vols passar a comprar-te, doncs, si no vas començant a generar aquest estalvi per la possible entrada o per no podràs materialitzar. Llavors, acotar això, aquests objectius, tant a curt termini com a mig com a llarg. I a llarg ja ens en podríem anar a jubilació. Hi ha persones que diuen, el dia que em jubili faré la volta al món i viatjaré molt i això. I no és conscient que el dia que jubilin cobra normalment, hi ha casos que no, però normalment passem a cobrar menys del que estem cobrant mentre estem en actiu. Per tant, si jo ja, hi ha persones que gasten més del que guanyen. Si ja amb el que cobrem estant en actiu no arribem a final de mes, encara menys podré fer voltes al món el dia que em jubili. Llavors, si tu el dia que et jubilis vols sostenir un nivell de vida X, t'has d'ocupar mentre estàs en actiu de poder estalviar o poder-te, ja sigui un pla de jubilació, d'un pla de pensions, etc, per tal que de poder-te cobrir aquesta part faltant quan et jubilis.
0: És que escoltant-te penses, sí, té tota la lògica del món, ni ho has de fer, no? Però és veritat que vivim improvisant amb els diners, no? I fent pedaços, no? Llavors, o sigui, suposo que tu, la gent que arribes i t'assessores, quan a l'hora de dir, va, anem a ordenar tot això, t'hi trobes, no? Que la gent improvisa molt. Improvisem, tirem de targetes de crèdit, per exemple.
1: Ui, les targetes de crèdit. Les carrega el diable, les targetes
0: no,
1: de crèdit.
0: No, això, clar, o sigui, i més cada vegada està desapareixent el metàl·lic, és a dir, que no?
1: Sí, el metàl·lic està desapareixent i alhora, normalment un banc, quan t'emet una targeta, clar, el banc mira els teus ingressos. Només que cobris 4 duros una mica ben posats, ja el primer que et dona és una targeta de crèdit. Només no la dona a persones amb rendes molt, molt baixes, però si no, per defecte ja et dona una targeta de crèdit. Encara que tu no tinguis la intenció de generar aquest crèdit, però és com que tu comences a gastar i quin és el problema de la targeta de crèdit? Que tu al llarg del mes, si has ingressat 1.000 euros el dia 1, passa el mes i tu segueixes veient aquests 1.000 euros al compte i això et dona una falsa sensació de tenir diners. I al llarg del mes vas gastant i arriba a final de mes i prum, despesa de targeta de crèdit de 1.200 euros. Què passa? No els tens. Llavors és quan comences a generar aquest crèdit, aquest deute, de que llavors quan la gent li surt allà la notificació de agafa quotes petites de 80 euros, llavors pensa, epa, que si només pago 80 euros tindré molt més marge per gastar cada mes. I aquí comencem a entrar en una roda negativa per un senzill fet de que ens havien enviat un tros de plàstic amb una carta a casa que l'hem començat a utilitzar per inèrcia, sense haver-nos-ho qüestionat.
0: Quina seria la teva recomanació?
1: Agafar unes tisores, fer una tisorada i demanar una targeta de dèbit al teu banc. I aquí hi ha una altra trampa. A vegades, quan demanes la de dèbit, el banc et diu, bueno, ja t'ho poso que la de crèdit se't liquidi cada dos dies. Fixa't com els interessa.
0: Què vol dir això?
1: O sigui, normalment la de crèdit

0: liquida mensualment,
1: sí,
0: però també pots triar que se't liquidi setmanalment o fins i tot això, cada un o dos dies. Però llavors és quan no et surt el pagament al moment, sinó que surt retardat, etc. Però vull dir que fixa't com els interessa que tirem de crèdit, que a vegades quan els hi vas a demanar la de dèbit, et diuen, bueno, t'escurço la liquidació de la de crèdit.
1: És veritat, això, jo recordo que una vegada em passava, jo vaig voler fer el canvi també per no fer aquestes boles, i no hi havia manera que em donessin la de dèbit i no acabava d'entendre. Sí. Però clar, això vol dir que, o sigui, la de crèdit deuen tenir, bueno, clar, és una comissió, llavors un percentatge que es queden, no?
0: Un percentatge d'un 20% tranquil·lament.
1: 20%?
0: 20%. I aquí és una altra trampa. Tenia una clienta que em deia, bueno, jo tinc la de crèdit, però només pago un 99. I li vaig dir, ui, això és molt estrany, perquè no ho acostuma a ser. Diu, vale, per la propera sessió t'ho miro. I el proper dia em diu, que vaig mirar la lletra petita i era un 99 més el 19. Amb la qual estava pagant un 21% d'interès, però clar, la gent, si va ràpida i no, si va ràpid i no hi entens, et quedes amb l'1,99 i dius, bueno, per aquest percentatge tan petit vaig tirant. I el problema de la targeta de crèdit és que per moltes persones és com una falsa sensació de seguretat de ja poden passar imprevistos que puc tirar la targeta de crèdit. I el fet de tirar de crèdit fa que potser posis menys consciència a l'estalvi.
1: Llavors, hem d'entendre que si nosaltres funcionem amb targeta de crèdit, que tot ho liquidem, totes les compres que fem durant el mes a final de mes, estem pagant molts més diners per el que hem comprat?
0: No, si tu la liquides al mes, si no arribes a generar... Per exemple, tens una targeta amb un límit de 2.000 euros i vas gastant al mes i en gastes 800. I quan et ve final de mes i se't liquida i aquests 800 tu els tens, no arribes a generar deute i pagues els 800 que has gastat, 800 que pagues. Però, tot i així, quin és el... encara que ho liquidem mensualment i no arribem a generar aquest interès, igualment ens fa gastar més, per aquesta sensació falsa de tinc diners al compte, puc seguir gastant.
1: Sí, sí, sí, és una cosa que t'agrada més, més de lo normal de la teva economia i saps que amb la targeta, mira, ja ho tindré en aquest moment, no?
0: Exacte, sí.
1: I moltes vegades també especulem amb la data de liquidació, no? De dir, a partir de no sé quin dia això ja serà el mes següent, no?
0: Sí.
1: Hi ha bastanta d'especulació d'això, no?
0: Sí, no, i també molta gent, gent que potser té 14 pagues, doncs ja té com aquella paga que em vindrà, aprofitaré per liquidar la targeta. És com que encara no t'ha arribat i ja uns mesos vista ja saps amb què tu has gastat i la gent és molt hàbil ja sabent amb què es gastarà els diners que ingressarà. En això és molt ràpida.
1: No sé si, de fet, les consultes online del nostre banc deuen haver accelerat de que sabem més a temps real quin és com és la nostra economia, això. Potser ens ha afavorit, però, mira, per exemple, el Pere ens pregunta, hauríem d'entrar cada dia al banc per mirar i analitzar despeses? Ho recomanes?
0: Tampoc diari, o sigui, jo crec que tampoc s'ha de convertir en una obsessió. És a dir, hem de trobar l'equilibri entre ni me'n despreocupo i qui dia passa any empeny i ai, resulta que fa 3 mesos que m'han cobrat no sé què i no m'havia ni enterat, amb tampoc potser entrar cada dia. Si nosaltres tenim un bon sistema on cada mes ens asseiem i fem els nostres números, el nostre pressupost, i amb això també ens ajuda a tenir un registre de despeses per saber, doncs mira, a casa gastem 400, 500, 600 euros o 1.000 euros, si som una família molts, etc. Saber quan gastem en alimentació, quan gastem en transports, quan estem en benzina, per llavors poder fer una mica de previsió i llavors en base a això, si jo vaig controlant cada 2-3 dies o fins i tot un cop a la setmana de cada el pressupost que jo m'havia marcat, al final, mira, si per exemple et havies marcat un pressupost de 600 per menjar, saps que són 300 a la quinzena, saps que són 150 a la setmana, saps? Llavors si tu vas revisant cada 2-3-4 o fins i tot setmanalment, amb això ja vas bé, però des d'aquesta presa de consciència prèvia d'haver-te organitzat una mica l'economia.
1: A veure, Marta Domingo, com puc aconseguir tenir un coixí de seguretat? Això és un tema, no? O sigui, a vegades no saps quan t'ha de venir l'assegurança d'algun vehicle i de cop, o l'IBI, no sé. Hi ha algunes despeses que no tens com molt controlades, quan podria ser, perquè sempre ho passen el mateix mes, però a vegades no ho saps i de cop et deixes allà al descobert, no? Tens algunes tàctiques per tenir aquest coixí de seguretat?
0: Mira, aquí hi ha un tema interessant i és que el coixí de seguretat no ha d'anar a pagar l'assegurança.
1: Ah,
0: aquí t'he enganxat.
1: Perquè això ja és una despesa habitual, clar.
0: Exacte. Sovint hi ha persones que diuen, no, si jo vaig estalviant, però de cop em ve l'assegurança i se me'n va tot l'estalvi i em frustro perquè havia estat fent un sobreesforç per estalviar i se m'ha anat tot amb l'assegurança. I jo els dic, ja, però és que l'assegurança no era un estalvi. L'assegurança en realitat era una despesa prevista que, a més, tens tots els anys al maig o tots els anys al setembre. I la gent s'indigna quan li ve aquest rebut, quan en realitat és un rebut previsible, no? Llavors hem de separar què és estalvi de, doncs mira, estic estalviant perquè pels 50 anys de casats volem fer un viatge especial i no sé què, això és un estalvi com a mig termini, doncs estic estalviant això pel coixí de seguretat del que són despeses en realitat previstes que puc

0: preveure que tinc al llarg de l'any, com pot ser l'assegurança, els impostos del teu ajuntament, etc. Això per un costat. I després, pel tema del coixí de seguretat, els experts en finances personals diuen que s'ha de tenir entre 3 i 6 mesos, o també hi ha qui diu 12. O també n'hi ha qui diu 24, o sigui, aquí hi ha qui diu de tot. A mi no m'agrada recomanar una quantitat de mesos en concret, perquè per mi depèn molt del teu context. No és el mateix ser una família amb dos sous i amb els pares al costat també, que en cas de necessitat doncs, tinguis un teixit familiar que et pugui ajudar, que ser mare soltera i viure en un país que no és el teu. No? És com que, o no és el mateix tenir facilitat, ja no tant de tenir carrera o una universitària, sinó de si tens facilitat en trobar noves feines, de si pel que sí et quedes sense feina. Si tu tens facilitat perquè et saps vendre molt bé, perquè de trobar noves feines, doncs potser no necessitaràs tant de coixí com algú que potser va saltant d'una feina a l'altra i cada dos per tres torna a estar a l'atur.
1: Quan dius coixí de seguretat, entenc que és calcular totes les despeses que tens mensuals i a veure quant temps podries durar sense tenir ingressos, seria
0: això? Exacte, sí. El coixí de seguretat és aquest autosou que ens donaríem si per A o per B ens quedéssim sense ingressos. Va ser molt visible en l'època pandèmia, i allà va ser on va néixer molt també a mi la motivació en ajudar la gent a això, de que com que moltes empreses estaven tancant temporalment mentre no sabien com es reorganitzaven i moltes empreses, per tant, van deixar de pagar sous, i llavors es van inventar allò dels zeros, els ERTEs, aquests... Sí. Però això van trigar uns mesos a implementar-ho. I hi havia molta gent que no tenia ni tan sols un mes de sou estalviat i que, per tant, no podia fer front al lloguer i tothom estava allà queixant-se molt de la situació. Òbviament era una situació molt crítica i molt... Però si tu ja no tens ni un mes de sou estalviat per poder cobrir, pel que sí la teva empresa passa qualsevol cosa, entra en concurs de creditors i mentre no regularitzen, aquell mes no cobres, doncs tu t'has de poder autoabastir les teves necessitats o la teva família.
1: Mm-hmm. Clar, no, i a més recordo no, que molts, en el cas dels autònoms, es queixaven de que, clar, igualment et cobraven la quota d'autònom sí. Quan no tenies activitat, no? Jo crec que va afectar molt l'altre dia. Mira, teníem aquí a la taula gent que organitzava casaments i deia sí. Això, recorden aquest temps de la pandèmia, del confinament, que els hi passava això, que no estaven fent esdeveniments i, en canvi, havien de pagar aquestes despeses no, puntuals que no es van anul·lar mai. I clar, és que té tot el sentit del món que ho diguis, però és superdifícil també, no?
0: Tenir clar, aquesta... El món dels autònoms és un món a part, també. Sí. Eh? Sí, això és un altre meló, per un altre dia.
1: Clar, llavors hi ha gent que recomana tenir com... O sigui, jo trobo que tenir un coixí de seguretat de 12 mesos són molts diners, això. És com, per mi, és l'estalvi per un dia fer un viatge, no?
0: Sí, clar. A la gent li costa el coixí perquè el coixí de seguretat perquè representa que és uns diners que hem de tenir parats i avorrits i de no tocar amb el desig de no haver-los de tocar mai. Però que si passa qualsevol cosa, o sigui, al final el coixí de seguretat el que ens fa és dormir tranquils. I això és una cosa que també sempre dic, no? L'estalvi no hem d'estalviar per fer-nos rics. L'estalvi que ens ha de donar és tranquil·litat. Un cop ja tenim un estalvi de coixí, ja sigui com a mínim dos mesos, per si hi ha qualsevol imprevist, i com dic molt, repeteixo, depèn del context, de si estàs tu sol amb quatre criatures o si sou dos sous a casa, etc. Depèn molt del context. Llavors, un cop tens l'estalvi de coixí i una mica els objectius d'estalvi a mig curt termini, a partir d'aquí és on sí que podem, per exemple, començar a contemplar diners per invertir, per fer-los créixer, però els diners del coixí són uns diners que hem de tenir parats i suportar la temptació de no tocar-los i no voler-los fer créixer, no sé qui que faci un pet, perquè si allò fa un pet a la baixa, doncs et quedes sense aquell estalvi.
1: Clar, per poder-lo fer servir, no? Si et poses també segons en plan inversions, igual no pots tocar aquells diners també, no?
0: Exacte,
1: clar,
0: sí,
1: clar.
0: Sí.
1: El coixí de seguretat, important, va, això ens ho proposarem, perquè això és important. Dius, no cal tenir diners per cobrir-ho tot.
0: En el sentit, vale, això pel que fa a estalvi, és a dir, jo sempre defenso que hem d'estalviar per totes aquelles coses del teu dia a dia que es poden torçar. I hem de tenir diners, més o menys, per cobrir-les si passen, però idealment no passaran totes a la vegada. No se't trencarà se t'espatllarà el cotxe, se t'espatllarà la nevera, hi haurà un temporal...
1: Bueno, de vegades passa, que
0: un dia
1: punxes amb el cotxe i llavors et passen tres coses darrere. Això passa a vegades.
0: Però vull dir, el mateix any els teus fills no aniran a la universitat, tu faràs unes obres del terrat, de la teulada, no sé què, no et vindrà tot a l'hora. Per tant, la meva recomanació és hem de tenir present les diferents coses que es poden torçar a la nostra vida i per les quals haurem de tenir diners per fer-hi front, però no cal tenir 100.000 euros per poder fer front a tot això, perquè en realitat no petarà tota la vegada.
1: Uh-huh. Ara recordo que deies també, no, que aquest estalvi que deies, on el podem guardar?

0: Verdad, també recomanaves un compte remunerat, no?
1: Sí.
0: Què és un compte remunerat?
1: Vale, un compte remunerat és un compte corrent normal, amb l'avantatge que dona una petita remuneració, un petit interès per tenir els diners allà. Però sent que no és un lloc d'inversió com a tal, que quan posem uns diners a invertir, sempre hem de tenir clar que diners que posem a invertir són diners que hem d'estar disposats a perdre. Per això sempre dic, primer hem de tenir una part assegurada i una part, de, si volem, doncs de posar a invertir. Llavors, el compte remunerat és des de la seguretat i tranquil·litat d'un compte corrent respaldat pel fons europeu d'aquests 100.000 euros de si patessin els bancs, etc, però que et dona una petita remuneració. Acostuma a anar entre l'1,5 i el 3, 3,5, normalment ara estan sobre aquests en funció del banc. Quin és l'inconvenient d'això? Que normalment els bancs tradicionals no disposen d'aquests comptes. Els que disposen d'aquests comptes són els bancs més moderns, o banques més online, neobancs, etc. Llavors hi ha persones més conservadores o de tarannà més tradicional que els costa fer el pas de confiar en aquests comptes remunerats. I aquí jo sempre opino també que si no estem tranquils amb allà on posem els diners, és millor deixar-los a un compte, que encara que ens... I aquí també molts economistes se'n posaran també a la jugular, però jo com que sempre ho lligo molt des d'aquest benestar emocional, des d'aquest benestar personal i de que els diners el que ens han de donar és tranquil·litat, això, els hem de tenir a un lloc on estiguem tranquils, que estiguin allà.
0: Doncs ens agrada la teva filosofia. Anem al telèfon, al 900-454-455. Ens truca l'Anna des del Pirineu. Anna, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Quina consulta tens per la Marta Domingo?
2: Ah, hola, Marta, bon dia. No, comentar-te que tot això que comentes està força, força bé, està molt ben explicat. Què passaria amb el cas dels autònoms? Perquè, clar, és un col·lectiu que tu saps que la seva facturació va fluctuant, que bé, hi ha mesos que s'ha de trampejar moltíssim, no és el meu cas, eh? Però sí que, bé, parlo amb molta gent que em comenta, escolta, doncs jo no tinc aquesta capacitat d'estalvi, no? D'altra banda, què passarà amb el Verifacto? Es posposarà fins al 28? És a dir, no sé, si també podies doncs, donar-nos una pista, una miqueta de pista.
0: Genial.
2: Només aquesta consulta.
0: Anna, gràcies. És veritat que és un gran tema dels autònoms, el Verifacto, no? Que s'ha com posposat, però no sé ara quina és la data pròxima, però és un sistema de facturació que els autònoms s'han d'imposar, no?
1: Mm-hmm. Clar, el Verifacto no deixa de ser com un sistema molt més regulat, perquè fins ara hi havia persones emetent factures amb un Excel, amb un Word. Llavors, al final el que han establert és un... I amb això jo no sóc assessora, consultora fiscal ni res, però al final el que han establert que és un mitjà regulat perquè totes les factures que s'emetin doncs estiguin més regulades. Llavors, referent a la pregunta de la consulta de l'Anna de com ho fem amb els autònoms de que els tenim ingressos regulars. Ja quan, i aquí i també t'ho parla una autònoma, no? Quan ens fem autònoms ja sabem que anem a patir, entre cometes, i que aquesta inestabilitat d'ingressos ens pot dificultar fer una previsió com ho és més senzilla amb algú que té una feina per compte aliena. Per tant, aquí jo sempre recomano que facin com una estimació sempre en hores baixes, és a dir, que comptin com en el pitjor dels casos del que ells facturen, doncs fer una previsió en base a això, perquè per sobre d'això ja tot segur que anirà millor. Saps? Si jo un mes cobro 100 i l'altre cobro 180 i l'altre 150, doncs jo la meva previsió l'he de fer quasi amb el mes que cobro 100. Saps què vull dir? Sempre com comptant el mínim. I sí que els autònoms, com a tal, tenim la limitació aquesta de tenir ingressos irregulars, doncs no poder fer tan bona previsió, però en canvi també tenim per bo, quan no es té per compte aliena, que és que tu tens la capacitat de, si vols, oferir més o menys serveis, si vols treballar més o menys hores, i és com que, tot i que com més treballis més pagaràs i més impostos pagaràs, etc, però tu tens la paella pel mànec de decidir fins a quin punt vols treballar més o oferir més serveis o pujar preus, ja no és només treballar més, sinó com jo em capacito més per poder donar un servei de més valor, de més qualitat, per poder-lo cobrar millor. Llavors, aquesta també és una maniobrabilitat que no tenen les persones que estan per compte aliena, per exemple.
0: Avui estem parlant de tàctiques per l'estalvi, tenim algunes preguntes ja que ens heu fet. Avui a la tàctica estem aprenent a estalviar amb la Marta Domingo, coach de finances i de vida. Ara tenim uns quants oients.
3: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.

0: Mira, una consulta de l'Irene que diu: quines són les despeses més fàcils de retallar?
1: S'has de pensar això, eh?
2: Quines són les... Aviam, aquí molta gent surt molt ràpid a les famoses despeses formiga i al famós cafè de 2 euros a cada matí.
0: Per a frases lapidàries en el teu sector, eh?
2: Sí, hi ha frases lapidàries en el meu sector i estic en contra de la majoria.
0: Sí?
2: No, a vegades el cafè de 2 euros del matí et dona un moment d'oci amb els teus companys de feina, o un moment de calma amb tu si has deixat els nens al col i és com el teu moment abans de començar la feina. Et pot aportar tant aquest cafè de 2 euros?
0: Que... No, i l'altre dia que fèiem aquesta tàctica especial, cafè d'especialitat, que més, val més de 2 euros, però a vegades algú, escolta, que sigui boníssim el cafè també li va bé, eh?
2: Sí. No, llavors, si a tu aquest cafè de 2 euros t'aporta, segueix-lo fent. A vegades hi ha persones que només el fan com per seguir la corrent amb els companys o no sé què, llavors pots anar potser sense, amb els companys a sortir a fer l'esmorzar sense necessitat de fer el cafè, no? Llavors, per mi, el seu és revisar tot... O sigui, què ens passa? Que a vegades mirem l'extracte del banc i mires les últimes despeses, doncs mira això, un esmorzar a la feina de 7 euros. M'he comprat un jersei per 25. És com que mires despeses i no veus res extraordinari. Per mi, el que jo sempre recomano és agafar quines categories de coses tu gastes habitualment i et facis com uns sumatoris mensuals, perquè tu veus el 7 per si sol i sembla innocent. Però potser si aquest 7 hi vas als 22 dies laborables que tu treballes del mes, acaba sent una morterada.
0: Ara, això és la gràfica del formatget que et posen al banc i que dius, jo no vull mirar.
2: Sí.
0: No el mires.
2: A tu et funciona, però, aquests formatxets que són allà a l'aplicació?
0: No, m'ho hauria de fer jo crec, perquè
2: sí,
0: fan una mica en plan bèstia i no és molt real, no?
2: No és molt real, perquè allà et fa com un barem entre els ingressos
0: entre
2: i les despeses.
0: Entre moltes targetes rares.
2: Quan, a més, potser aquest mes t'ha vingut l'assegurança que et ve un cop al mes, un cop l'any. Llavors, per mi, les gràfiques que et fa allà no són. És arran d'un algoritme que per mi no és funcional. I alhora, mentre et surt allà el quesit o el formatxet de l'aplicació, tu no has pres consciència de si has hagut de teclejar o d'apuntar 22 cops 7 euros d'esmorzar. És quan tu passes a fer-te com el teu propi registre que aprens molta més consciència de la de quantitats que gastes en el número de vegades que vas al mes a gastar en allò. Llavors, quan ho veiem en sumats per categories, ens ajuda a veure, a discernir de... Ostres, no era tan... Mira, tenia una clienta que al veure quan gastava en tabac, aïllat la despesa en tabac, que va veure que gastava 250 euros, va dir, i va deixar de fumar gràcies a veure la despesa que li suposava.
0: Ho crec. El Josep ens diu si recomanes tenir efectiu a casa i quina quantitat.
2: Vale. Jo sí que recomano tenir efectiu a casa. I la prova està, mira, vam tenir la pagada no fa tant, no? La gent que no tenia efectiu no tenia com pagar. A partir d'aquí la quantitat és molt personal. També depèn de si tens un sistema per on emmagatzemar-ho de manera segura o no segura, o sota el matalàs, com s'ha fet tota la vida. La quantitat és molt personal. És que és personal fins i tot ja no només amb l'efectiu, sinó amb l'estalvi que tinguem al compte, no? Jo tenia una amiga que... ella tenia 25.000 euros al banc i a la que baixava d'aquesta xifra és com que ella ja patia, quan potser, ja veus tu, de 25 a 23, és com, però a vegades nosaltres ens hem posat com una xifra al cap i amb aquella la gastem tranquils. Llavors, aquesta xifra és personal per cadascú.
0: Totalment.
2: Sí.
0: Mira, una altra Anna diu, quin percentatge de diners ens aniria bé estalviar i si cada mes cobro diferent perquè sóc autònoma... Una mica les dues dones autònomes.
2: Vale, mira, el tema del percentatge, segons la teoria d'educació financera, es recomana estalviar entre un 15 i un 20%. Això és el que ens marca com els llibres típics d'educació financera. A partir d'aquí, a dia d'avui també el preu al qual està la vida, has dit tu, no? Començar el programa tant com ha pujat els últims anys.
0: Totalment.
2: Doncs potser per moltes persones no sigui factible fer aquest estalvi o aquest percentatge. Sí o sí, per això el que et deia abans, doncs, ni que sigui un percentatge petit, ni que sigui un 1% en funció de la teva capacitat, doncs fes-ho. I també en funció molt del context. No és el mateix quan estàs vivint a casa dels pares, per exemple, quan ets jove, no? I llavors estàs potser estalviant per

0: per poder-te emancipar, no, independitzar, en aquell moment el teu percentatge d'estalvi pot ser molt alt. O jo he tingut èpoques de la meva vida on tenia un objectiu d'estalvi molt marcat i jo estalviava un 60% del meu sou. En canvi, a l'arrencar de ser autònoma, quan arrenquem de ser autònoms, doncs tot és una altra cosa, en aquella època estalviava zero, no? Llavors, també en funció del context i l'etapa vital
1: clar,
0: en què estàs.
1: Clar, és evident que hem de ser conscients, no?, en una època bona, que d'aprofitar, en lloc de malgastar, en aquell moment aprofitar, no?, per fer tot aquest coixí que dèiem i aquest estalvi, cosa que és això, no?, que a vegades dius, mira, tampoc sé en què m'ho he estat, però potser has canviat i has anat a un restaurant millor que abans anaves,
0: exacte,
1: o,
0: sí.
1: I això sí que són petites
0: regals,
1: Mira, t'hem preparat, Marta Domingo, un reel, el reel de la tàctica.
2: La tàctica, cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Va, veritat o estafa a frases lapidàries que t'hem preparat.
0: Vale.
1: Posar la rentadora plena és un estalvi?
0: És un estalvi, sí, sempre i quan no la sobrecarreguis. Perquè si la sobrecarreguem, ni la roba surt neta i per tant l'hem de tornar a rentar, i a més també pot fer malbé el motor, per tant... És un estalvi posar-la plena, sí, però no sobrecarregar-la.
1: Els aparells en stand-by, aquella llumeta que deixem, anem a dormir, deixem la llumeta vermella a la televisió, no gasten electricitat.
0: Mentida, estafa. Segueixen gastant perquè estan en un corrent continu, amb el qual segueixen gastant.
1: L'aigua allà en aquest moment és poquet, però al llarg de l'any
0: sí.
1: hi és alguna
0: Va
1: cosa.
0: Fent, sí.
1: Es proposem retalladetes. Clar, un altre tema, comprar un 3x2 al súper sempre és un estalvi?
0: Interessant. El 3x2 o qualsevol oferta és un estalvi sempre quan tu allò sigui algo que utilitzes normalment i que t'agradi gastar-ho. Ara bé, si és per aprofitar l'oferta em compro algo que potser ni m'agrada, potser després tu menges amb patates i no s'ha posat un estalvi.
1: Baixar un grau de calefacció pot marcar una mica la diferència? Un grau menys?
0: Sí, això sí que està estudiat, de que baixar un grau de calefacció acostuma a ser un bon estalvi per la factura.
1: Anar al súper amb una llista ajuda a gastar menys?
0: Veritat, ajuda a gastar menys, anar acotat amb la llista, sí, veritat.
1: I anar al súper amb la panxa plena és un estalvi?
0: Mira, aquest és el més veritat de tots. No només és un estalvi, sinó que quan hi anem amb gana, el problema és que acabem gastant més, però no gastem amb, ai, compro peix per també tenir per demà a sopar. No, el problema és que quan hi anem amb gana, gastem de més, però amb coses de caprici, d'unes patates, uns fruits secs, etc. I per tant, està pujant la teva despesa en alimentació, però no solucionant-te més àpats.
1: Hi ha una cosa, una frase que m'has enviat per WhatsApp i que m'ha agradat molt, que dius, em parles del poder de les paraules, no? Que dius, estalviar no necessàriament és renunciar a, pot ser guanyar en, no?
0: Perquè molta gent quan veu que ha d'estalviar, ai, no podré anar a aquest concert que em fa il·lusió, o no em podré comprar roba, no podré... I a vegades, pel fet d'estalviar... i guanyem en, doncs, i guanyo en que tindré estalvis per a la universitat dels meus fills, o i guanyo en que tindré una mica de coixí i si passa qualsevol cosa jo em sento forta i segura de que hi puc fer front. I podem guanyar moltes més coses, però, com dic, des d'aquesta revisió de presa de consciència de què és més o menys important per tu el gastar. Això ens ajuda.
1: Una altra de les paraules que tu també fas servir és el tallafocs, no? Per no tocar l'estalvi, què és el tallafocs?
0: El tallafocs són les traves que ens posem per no accedir als diners. Si... Perquè a vegades hi ha persones que em diuen no, si jo cada mes estalvio 300 euros, ole jo, molt bé, però el dia 20 ja els estic tocant. Llavors, aquí hi ha dos temes, una manca de bona previsió i a la vegada és que potser els tens massa accessibles. I cada persona és un món. Hi ha persones que és molt rigorosa, els posa i no els toca. Però si tu tens de mena la facilitat de tocar-los, doncs posa't tallafocs, ja sigui. O en el mateix banc, però que sigui un compte que per treure'ls el del banc o algú hagi d'autoritzar-ho. O envia-t'ho a un altre banc. Si tu t'ho envies a un altre banc per rescatar-los, ja la dificultat o l'impediment d'haver d'entrar a una altra aplicació, ja és un fre més. O fins i tot, si proves això, igualment segueixes fent-ho, treu-te l'aplicació del mòbil i que per cada cop que t'hagis de fer una transferència tu hagis d'entrar des de l'ordinador. Com que el teu grau de consciència o de pensar-t'ho tinguis més ocasions de repensar-t'ho.
1: Ara això estic pensant que un gran tallafoc seria, per exemple, treure la targeta de crèdit de l'Alexa... O d'aquestes compres tan ràpides amb Shopify, no? És a dir, no? Que tens compra impulsiva a Instagram, com que hi ha la pròpia aplicació, ja té ja la teva targeta, de vegades no te'n dones compte i ja has comprat de forma molt ràpida, no?
0: Exacte, anul·lar, esborrar la targeta d'allà o
1: que l'hagis de posar cada vegada, no?
0: Que l'hagis de posar cada vegada o fins i tot si tu en el dia a dia pagues amb el mòbil o amb el rellotge, doncs, i això t'és massa fàcil, doncs també treure-t'ho. O fins i tot també a vegades recomano, a vegades rebem molts butlletins, has comprat a no sé on i no pares de rebre butlletins, a cara està d'oferta, doncs dona't

0: te la puguis guardar amb un estalvi personal, tant perquè així també doncs, el teu marit s'ho gasti amb el que vulgui i no suposi un tema de fricció, com perquè també, si mai, perquè les relacions passen per molts altibaixos, llavors per mi també el fet de que cadascú tingui una part d'autonomia, de tinc un coixí, això et dona una mica més de seguretat per poder-te sentir una mica més lliure en segons quines situacions. Llavors jo recomano que hi hagi un estalvi personal i alhora un estalvi conjunt, perquè també ens ajuda això a construir plegats, de dir, doncs mira, sabem que ens voldrem canviar el cotxe d'aquí 3 anys, doncs conjuntament estem fent aquest esforç d'estalviar.
1: Doncs va, aquestes recomanacions, perquè a vegades el tema diners separa moltes parelles, eh?
0: Sí.
1: És un tema de conflicte quan les coses no van bé. Escolta, Marta Domingo, moltes gràcies per aquesta primera col·laboració de l'Estalvi. Ja ho veus, que Verifacto no haurem de parlar d'autònoms, de moltíssimes coses. Sí. Suposo que tenir unes bones finances, bé, tenir molts diners no volem dir això, volem organitzar els pocs diners que tenim ben organitzats, ens dona benestar, i per tant estareu a punt per la setmana que ens espera, perquè ja t'aviso, Marta, que la setmana que ve serà una setmana de detox digital. A la Tàctica celebrarem la setmana del benestar.
2: Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de la Tàctica de Ràdio 4. Et proposem el detox digital. No fer tant, deixar lloc per sentir. Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a la Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica.
1: I divendres 16... La nova vida zen de Guillem Roma.
2: Apunta't al detox digital de la Tàctica.
3: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
4: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

0: De dilluns a divendres que ve celebrarem la Setmana del Benestar a la Tàctica. El dilluns parlarem de Creativa, aquesta fira de manualitats. Sembla que manualitats i salut mental van de la mà. El dimarts parlarem dels fans del paper. El dimecres farem un taller de fotografia analògica, perquè cada vegada, com més digital som, més ens ajuda això. I per tant, doncs això, amb la música de Guillem Roma, que també ha fet un canvi i s'ha anat amb, no sé, mira, aquestes frases tan, que ens proposen tant benestar, doncs això és el que farem la setmana que ve, en aquesta setmana especial de Detox Digital.
1: Contra el cunyadisme creixent, la Tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.

0: Avui amb la Marta Domingo hem conegut algunes tàctiques per l'estalvi. Estàvem parlant dels preus. Hem començat el programa veient com els preus s'estan encarint. I, de fet, clar, una de les preguntes és, tu ara mateix estàs comprant més pollastre que vedella per culpa del preu. Què està passant amb la vedella? Us he d'explicar que aquest matí, quan m'he despertat i mentre feia scroll infinit, sí, n'he fet, he vist un vídeo on explicaven que, per exemple, McDonald's ha començat a potenciar l'hamburguesa de pollastre perquè la de vedella comença a ser molt cara. Ens hem passat tot el matí l'equip de la tàctica parlant amb ramaders i ramaderes. Hem de posar les coses a lloc de, sobre què està passant amb la vedella. He parlat concretament amb l'Esteve Anglada, que és el president de l'Associació de Defensa Sanitària Bovicat, i m'ha explicat que, pel que fa als ramaders i ramaderes, ara el preu s'ha posat una mica a lloc, perquè fa 3 anys pagaven a 3,5 euros la vedella en canal. És aquell nom que es diu quan entreguen la vedella a l'escorxador. Ara el paguen a 8, i l'Esteve em deia és que 8 euros és el normal. Després ho encareixen amb l'increment del carburant i altres factors. L'Esteve diu que la situació és complicada, arriba de vedella de fora a preu molt assequible perquè poden baixar costos, perquè posen productes d'engreix que fa 30 anys que el sector català no posa, i aquí es compleixen directives europees i ells no se'ls exigeix. Ens deia això.
1: El que és el tema de la vedella és que ben bé fa uns anys que es havia... El preu era artificial, per dir-ho d'una manera. O sigui, el preu ara, aquests últims temps, el que ha fet és posar-se al seu lloc. Clar, independentment de que aquí el compri i ho trobi més car o més barat, ara s'ha posat una mica tot al seu lloc, i per això suposo que per fer baixar preus i tot això, el que ens perjudicarà més serà el tema de Mercosur i la Mercoíndia i Mercos aquests estranys.
0: Bé, l'Àngela Casanovas és gerent de l'Associació

0: Asoprovac Catalunya, Associació Espanyola de Productors de Vacú de Carn. Bon dia, com estàs, Àngela?
1: Hola, bon dia.
0: A veure, hem de parlar
1: molt
0: d'això
1: bé.
0: Perquè hi ha molt... és un tema complicadet, eh? Vull dir que ara ho volem explicar per una mica, però això ho hem d'anar explicant al llarg del temps. Heu detectat que els consumidors compren més carn de viram que de vedell, vosaltres també, no? Per què?
1: Bé, en definitiva, el que s'ha notat és que el consum intern ja fa temps que està frenat, és a dir, que no hi ha alegria en el consum. Hi ha moltíssims factors, eh? A banda del preu, que evidentment fa derivar cap a altres carns. Hi ha hagut un estiu també molt, molt calorós que fa que el consum de carn doncs, es freni. El setembre és un mes complicadíssim per les famílies, per molts costos que hi ha. I bé, en definitiva, el consum és bastant baix. Un altre factor que volia comentar també és el de les escoles, no? Escoles i bueno, colònies, tots aquests menjadors públics que també han baixat l'aportació de la vedella. I això, la veritat, és que és una llàstima perquè considerem que és una carn amb un valor nutricional excepcional i que no s'hauria
0: de deixar de consumir, no? Clar.
1: De restringir d'aquesta manera, perquè sí, és que molts menús incorporen la vedella només un cop o dos al mes, la qual cosa ens sembla molt, molt poc i fins i tot perillós per famílies que no poden complementar aportant-ho a casa seva.
0: Clar, de totes maneres, el veient, tu que controles el tema de l'evolució dels preus, aquest passat mes de febrer el preu de la carn de vedella va assolir el seu preu màxim des d'aleshores, per això tu apuntes que el preu ha caigut.
1: Correcte.
0: Fins a un 20%. Ha caigut, però nosaltres encara no ho estem notant. Això com va?
1: Sí, és cert que el febrer, doncs, durant la tardor de l'any passat hi va haver una manca d'oferta. Moltes vegades les pujades i baixades de preu van marcades més per la oferta que per la demanda interna, eh? Perquè també cal dir que som un sector que exportem molt, no? I el mercat internacional, pues, també ens marca una mica la temperatura. Llavors, sí, efectivament, hi va haver un increment que va registrar un màxim al gener-febrer d'aquest any i a partir d'aquí ja hi va haver una caiguda bastant, bastant, bastant notable que ha tocat fons, podríem dir, al mes d'agost d'enguany. I ara estem amb certa estabilitat. Esperem que en algunes categories ja s'estan registrant alguna recuperació de preus. I en definitiva, el que necessita el sector és estabilitat de preus. És a dir, també cal dir que en aquella franja alta, tan alta en què ens trobàvem, havíem perdut certs mercats i això tampoc és bo pel sector. I bé, el que volem són unes cotitzacions on els productors s'hi puguin guanyar la vida i els escorxadors, la indústria càrnica també, i que el consumidor doncs, pugui adquirir doncs, el nostre el producte.
0: Però també és cert que és un sector que s'ha d'endreçar, no? Hi ha puntes que sí que ens arriba tota la problemàtica en el consumidor final, però va com a tongades, no? I mentrestant tots esteu treballant, diríem, no? En el sector, i ens parlava això de l'Esteve, no? De portar la vedella a l'escorxador i que abans els hi pagaven molt poc, no? I que s'ha anat estabilitzant el preu i que ara també amb l'augment del carburant tot això suma, però clar, tu vas a comprar carn de vedella,
1: sí,
0: i dius, ostres, que està caríssima i no entens res de la cadena, no?
1: Sí, de fet, és que en la conformació dels preus intervenen tants de factors que és molt i molt, molt complexa d'entendre-ho. L'Esteve ha apuntat un tema interessant, que era el tema de Mercosur. Quan hi ha preus tan alts interns, doncs, moltes vegades pues, els,

0: Els grans retailers, doncs, el que fan és introduir carn més barata de fora i es va registrar un increment important de carn al Brasil. Ara estem en un moment de suspensió d'importacions que esperem que s'allarguin el temps. De fet, des del sector hem demanat que fins que no es pugui garantir la traçabilitat de tota la cadena i que no es pugui garantir que allà produeixen amb les mateixes garanties que aquí, doncs que no s'autoritzi l'entrada aquí. I estem en aquest punt. Cal dir també que a veure, no és tampoc que tinguem un sector desendreçat, perquè justament els preus es determinen a través de les llotges.
1: Clar.
0: Unes llotges on hi ha gent d'indústria càrnica, on hi ha gent de la producció, i allà s'arriba a una entesa. Hi ha moments de més o menys tensió, però sempre hi ha entesa, i cal dir que és una molt bona eina per determinar els preus. Molt, molt millor que en el cas que estiguéssim sotmesos a un possible mercat de futurs o una borsa internacional.
1: Està clar que és un tema, si jo l'Esteve també m'ho deia, home, és que això així, parlat així ràpid, és un sector complicat i hem d'anar a continuar-ne parlant, però moltíssimes gràcies, Àngela Casanova, gerent de l'associació Asoprovac Catalunya. Ara ja sabem una mica de per què anem i trobem la vedella una mica més cara. Moltes gràcies, Àngela.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. Demà farem consultori de drets laborals i assegurances. Amb Les Alert no m'he pogut traspassar la feina. Aquell dia el cobro, que diu l'Estatut del Treballador. En cas de vaga general tinc dret a fer-la, ho he de comunicar a l'empresa. Tot això ho farem demà a la tàctica. Ara us deixem a les dues en punt amb l'edició migdia amb la Helena Pérez i nosaltres tornem demà a la una. Adéu-siau.
2: Són les dues. Edició migdia. Ràdio 4. Helena Pérez.
3: Molt bona tarda. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha deixat sense efecte l'ordre de detenció de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després de conèixer la decisió del Tribunal Constitucional d'amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. Això a la pràctica vol dir que els tres poden tornar quan vulguin. Puigdemont ha anunciat una compareixença avui a les 6 de la tarda des de Waterloo. Sí que han parlat ja el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Tots dos, recordem, van estar a la presó precisament pel procés.
4: El conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix i persisteix. Avui el que ha passat segurament és que ajuda a que la política i la resolució del conflicte polític surti dels jutjats i torni a la política.
5: Ara torna la política en plenitud. I que torni la política no vol dir tornar simplement al lloc on érem fa 9 anys. Vol dir una cosa molt més profunda. Vol dir que el poder que durant aquests anys han tingut els tribunals per sobre de la política torni a les mans de la ciutadania.
3: Llarena remarca de totes maneres que l'aixecament de les ordres de detenció no implica que s'apliqui de forma automàtica l'amnistia ni s'extingeixi la responsabilitat penal. Un cop es publiqui la sentència del Constitucional, Llarena decidirà si manté o revoca la decisió.
2: Edició migdia.
3: Lourdes Gata, bona tarda.
6: Bona tarda.
3: A les dues i deu repassarem més àmpliament totes aquestes reaccions a la decisió del Tribunal Constitucional i més notícies de Catalunya abans la resta de la informació d'Espanya i del món, però començant avui precisament per la reacció del president del govern, Pedro Sánchez, a aquesta decisió del Constitucional.
6: Sí, Pedro Sánchez ha celebrat la decisió del Constitucional d'amnistiar la malversació del procés. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el president del govern espanyol ha defensat que la llei ha ajudat a millorar la convivència a Catalunya. Pau Alemany, bona tarda, explica'ns.
7: Bona tarda. Durant el periple de la llei d'amnistia a través de les Corts Generals primer i dels tribunals després, Sánchez ha reivindicat la seva utilitat per facilitar la tornada a la normalitat institucional de Catalunya. I així ho expressa també aquest matí.
8: Tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía, diciendo el Tribunal de Justicia Europeo que precisamente para la reconciliación de las sociedades las leyes de amnistía son un instrumento útil.
7: Tot i que durant el seu primer govern era contrari, la necessitat de comptar amb Junts per aquesta segona legislatura va fer virar la seva posició. Ara Sánchez defensa que la convivència no és només per a Catalunya, sinó també per a la resta d'Espanya.
6: Més enllà de l'amnistia, Sánchez també s'ha referit als dos decrets d'habitatge que avui s'han tornat a presentar, Pau.
7: Són pràcticament iguals que els aprovats la setmana passada, amb mesures com facilitar el lloguer i la compra assequible o construir més habitatges industrialitzats. Així ha explicat Sánchez una de les mesures que es recuperen.
8: Una línia de finançació dotada con 10.000 milions d'euros, repito, con 10.000 milions d'euros de préstamo de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes quieran adquirir su primera vivienda.
7: També la pròrroga dels lloguers durant dos anys, la paralització dels desnonaments o la regulació dels pisos turístics són mesures que tornen a incloure's als decrets. Ara, amb la convocatòria electoral, ja no és necessari el vot de Junts perquè tiren endavant, però sí el del PNB, així que és previsible que només tiren endavant un i que decaigui el que inclou els contractes de lloguer indefinits.
6: Gràcies. Com veiem, comença oficialment la precampanya amb la publicació avui al BOE de la convocatòria electoral i ho fa entre els qüestionaments de diferents líders polítics a la modalitat del vot per correu. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avui ha reiterat els seus dubtes sobre possibles manipulacions del resultat de les votacions.
9: Que tenga en cuenta que tenemos al frente del gobierno al hombre más trilero, más tramposo que hemos tenido en democracia, que no respeta ni las urnas de cartón de su propio partido político, que llegó mintiendo, que lo único que ha hecho ha sido constantemente cambiar las reglas del juego, que ha intentado inflar los censos a través de regularizaciones.
6: Una posició que des de Podem qualifiquen d'antidemocràtica i des del PSOE ja han demanat que desautoritzi el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
10: Poner en tela de juicio nuestro sistema democrático es el peor favor, el golpe más duro a un sistema democrático que ya de por sí tiene importantes agujeros. Le preocupa que la gente pueda votar, porque el problema que tiene la señora Ayuso es con la democracia.
11: Oiga, es muy grave cuestionar el voto por correo y por eso le pedimos al señor Feijóo que tiene que desautorizar estas declaraciones tanto de sus jefes, ¿no?, de Ayuso y del señor Abascal.
6: De fet, des de dins mateix del PP, avui hem escoltat veus discordants amb les declaracions de Díaz Ayuso, com la del portaveu del PP, Borja Sémper.
12: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Nuestro sistema tiene una serie de controles que garantizan que el procedimiento está controlado, en este caso por la Junta Electoral Central, donde nosotros estamos representados, y vamos a garantizar que así sea. Y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire, con voto presencial y por voto por correo.
6: Precisament Correus obre avui el termini per sol·licitar el vot per correu fins al 19 de novembre. I a poc més de 50 dies per les eleccions generals, els partits a l'esquerra del PSOE no tenen candidat. Entre els noms que sonen per liderar el Frente Amplio, que de moment, recordem, aplega Sumar, Comuns, Mas Madrid i Izquierda Unida, es troben els ministres Mònica García i Ernest Urtasun, així com l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Mireia Moreno.
13: La portaveu de Sumar, Verónica Barbero, entrevistada a Ràdio Nacional, ha contestat a la proposta de primàries obertes de Podem.
14: La dirección del Frente Amplio es una cuestión que va a ser colectiva. De hecho, nosotras, cuando llevamos trabajando mucho tiempo en un conjunto de acuerdos, es para que esto no sea una cosa para un proceso electoral y chao pescado, ¿no?, como diría aquella.
13: Pel que fa a l'impulsor del concepte de llista unitària, el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, aquest matí al Cafè d'Idees de Ràdio 4 ha dit que seria una molt bona incorporació al Frente Amplio.
15: Gabriel Rufián, en un moment donat, va generar molta expectativa, no?, perquè va defensar amb molta vehemència el Front Ampli, i jo ho vaig celebrar públicament. Però després ens va dir, no, que Esquerra Republicana no volia estar en cap front ampli i, per tant, es descartava. Crec que això, doncs, decebia també a molta gent. I ara sembla que s'ho està potser tornant a pensar. Tant de bo també que Gabriel Rufián estigués en aquest front ampli, tant de bo.
13: Sobre si mateixa, Colau es posa a disposició de la candidatura, però només si cap formació en queda exclosa.
6: I en clau internacional, a França, desenes de milers d'estudiants de secundària estan cridats a mobilitzar-se aquest dimarts a diferents ciutats del país. Clarón Tanyón.
16: Reclamen més recursos en educació, també denuncien el deteriorament dels centres escolars i la falta de professors, especialment als barris més desafavorits. Segons el govern, més de 200 estudiants han resultat ferits des de l'inici de les mobilitzacions fa més d'una setmana. En declaracions a France Inter, el ministre de l'Interior, Laurent Núñez,
17: que les choses soient claires, les forces de l'ordre interviennent quan hi ha des atteintes aux biens.
16: Ha justificat l'acció dels antiavalots en els episodis de violència urbana i extrema tensió. Una jornada que arriba després d'episodis greus aquests dies. Un adolescent de 15 anys va perdre una mà després de l'explosió d'una granada a Lens, mentre que a la ciutat de Tours, un estudiant de 16 anys ha perdut la visió d'un ull.
6: I ara repassem altres notícies del món en format més breu. La Reial Acadèmia Sueca de Ciència ha atorgat el Premi Nobel de Física al físic de partícules belga Francis Hansen.
16: Se'l reconeix per descobrir els neutrins d'alta energia d'origen astrofísic. Els neutrins són unes partícules subatòmiques elementals sense càrrega d'energia i sense pràcticament massa, propera al zero. Poden travessar la matèria sense ser detectats. Són la segona partícula més abundant de l'univers per darrere la llum i es generen amb multitud de processos.
6: I el govern de Kènia ha confirmat avui el seu primer cas d'Ebola.
16: Es tracta d'un contagi detectat a Nairobi, importat de la República Democràtica del Congo per un kenià que vivia en aquest país i que ha mort. Recordem que la República Democràtica del Congo va declarar-se al maig un brot d'Ebola, el segon més greu de la història.
6: I l'Organització Mundial de la Salut considera molt baix el risc sanitari a Europa de pesta pneumònica.
16: Tot després de la mort d'una treballadora d'un institut de patògens perillosos a Sibèria, Rússia, per un possible contagi. De fet, segons el portaveu de l'OMS, estimen que la regió d'Irkutsk, on s'ha produït el cas, el risc es manté moderat i baix, mentre que Rússia és baix i Europa molt baix. Tanmateix, l'organització assenyala que segueixen aquest cas amb atenció i que informarà dels països sobre la seva evolució.
6: I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Shakira.

La colombiana ha anunciat que allarga la seva residència a Madrid fins al 12 d'octubre. Dins del seu tour, Les Mujeres Ja No Lloran, on poden escoltar-se temes com aquest Agua amb Maluma. Els deixem ara amb la informació de Catalunya, l'edició migdia. Molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha deixat sense efecte l'ordre de detenció de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després de conèixer la decisió del Tribunal Constitucional d'amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. Això a la pràctica vol dir que els tres poden tornar quan vulguin, però tot això té matisos que de seguida explicarem amb la Núria Alcalà. Puigdemont ha anunciat una compareixença a les 6 de la tarda des de Waterloo, sí que han parlat ja el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Tots dos, recordem, van estar a la presó precisament pel procés.
2: Avui el que ha passat segurament és que ajuda a que la política i la resolució del conflicte polític surti dels jutjats i torni a la política.
3: Vol dir que el poder que durant aquests anys han tingut els tribunals per sobre de la política torni a les mans de la ciutadania.
1: El govern català veu amb bons ulls la decisió del Tribunal Constitucional. Sílvia Paneque n'és la portaveu.
4: Catalunya avança, com ha dit també moltes vegades el president. Finalment, això no és un final, és l'inici d'una etapa de normalitat.
1: Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so i l'Eric Sobrevia a la producció. Ara, la informació de serveis. Pendents avui d'un nou episodi de pluges, aquest dimarts a Catalunya, que comportarà xàfecs dispersos que s'aniran desplaçant pel territori durant la tarda. Quines zones seran les més afectades? Aimet, Noelia García.
5: A Catalunya continua el temps inestable amb precipitacions. Durant aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes de forma generalitzada. Molta atenció a zones del litoral, prelitoral i Pirineu de Lleida, zones amb pluges que podran ser fortes i persistents i acumular més de 30 litres per metre quadrat durant una hora. No es descarta també calamar-se i fortes ventades. Les temperatures marcaran màximes de 25 graus a Barcelona i a Tarragona i 27 graus a Girona i a Lleida.
1: I com se circula aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Adrià García, bona tarda.
6: Bona tarda. A hores d'ara encara es mantenen diverses afectacions a la xarxa viària per les inundacions i les esllavissades provocades per l'últim episodi de pluges. Actualment continuen tallades la C14-15C a la Roca del Vallès i la C352 al túnel situat entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. També hi ha incidències a la GI-682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. I pel que fa a la resta d'incidències viàries, hi ha un carril tallat a l'A7 a Vilaseca en sentit Tarragona per l'accident d'un camió. També, finalment, també cal destacar trams intermitents de lentitud a les dues rondes de Barcelona en els dos sentits de la marxa. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Ho dèiem, en començar, el Tribunal Suprem aixeca l'ordre de detenció nacional vigent contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig després de conèixer la decisió del Tribunal Constitucional que avui ha acordat amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. Núria Alcalà, bona tarda.
7: Bona tarda. L'instructor de la causa del procés ha volgut deixar clar que aquesta decisió no implica que s'hagi d'amnistiar automàticament a Puigdemont, Comín i Puig ni que s'extingeixi la seva responsabilitat penal. Pablo Llarena recorda que encara no es coneix la sentència íntegra del Constitucional i, per tant, no es pot avançar a l'abast de la seva decisió en aquests tres casos. Tot i així, remarca que la coincidència substancial dels fets i de la qüestió jurídica fa que les ordres de detenció ja no tinguin sentit. Per això, de moment, ha ordenat deixar-la sense efecte i restablir la llibertat total de moviment del líder de Junts.
1: Com dèiem, Núria, aquesta és la conseqüència més immediata després del ple del Tribunal Constitucional, que considera plenament amnistiable el delicte de malversació.
7: Sí, sense sorpreses, el ple del Constitucional ha votat el dictamen del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, en relació al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, a qui el Suprem no va aplicar l'amnistia. La ponència ha quedat finalment avalada amb 7 vots a favor dels magistrats progressistes i els 5 en contra del sector conservador. En l'esborrany que coneixíem fa uns dies, Conde Pumpido instava el Suprem a aplicar la voluntat del legislador i no fer una interpretació extensiva de la llei d'amnistia, defensava així l'aplicació preferent i urgent de la norma. El propi president Conde Pumpido ja ha dit públicament que la ponència crea doctrina i, per tant, serà extrapolable a tots els líders del procés. La publicació de la sentència definitiva del Constitucional, això sí, trigarà encara uns dies. Serà llavors quan el Suprem té previst respectar aquest criteri i fer-lo extensió a tots els condemnats del procés sense que el Tribunal de Garanties es pronunciï sobre els seus casos particulars.
1: Gràcies, Núria. Ja tenim reaccions a aquesta decisió. Fa uns minuts ha comparegut en roda de premsa el secretari general de Junts, Jordi Turull. Allà ha estat l'Helena García. Endavant, Helena.
8: Una victòria absoluta a l'Estat, amb el que va preparat ja per celebrar-la. Junts agita el triomf de l'independentisme i de Puigdemont.
2: És una gran victòria, és una esmena a la totalitat, a por ellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
8: Puigdemont es pronunciarà aquesta tarda a Waterloo, però Junts deixa meridià que l'expresident no torna ja.
2: I és una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. Nosaltres no farem politiqueria ni farem partidisme amb aquest tema. Ens mereix massa respecte a la institució de la presidència de la Generalitat com per fer-ne partidisme.
8: Puigdemont espera que el Suprem tanqui el seu expedient. La seva defensa entén que la maniobra de Llarena en aixecar l'ordre de detenció no implica l'aplicació de l'oblit penal. I Puigdemont tornarà amb el seu efecte integral. Malgrat la detonació electoral de Sánchez, ell dirà, assenyala Turull, si és o no en campanya electoral.
1: Esquerra Republicana també celebra la sentència del Tribunal Constitucional i el seu president, Oriol Junqueras, s'assegura que ara és el moment que torni la política després d'anys, diuen, de repressió judicial. Toni Conde.
9: Junqueras ha afirmat que l'aplicació de l'amnistia no implica que s'acabi el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat, però sí que resol les conseqüències de la repressió. Ha remarcat que Carles Puigdemont ha de poder tornar i que ell s'ha de poder presentar a les eleccions i que gràcies a la sentència es passa de la repressió i els tribunals a la política i les urnes.
3: Avui podem dir clarament que hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir. Avui podem dir que avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfet.
9: Junqueras ha reivindicat la tasca política del seu partit per aconseguir aquesta llei d'amnistia i ha assegurat que ara toca que la ciutadania de Catalunya decideixi el seu futur i no els tribunals.
1: El president de la Generalitat també ha celebrat la decisió del Constitucional. En un missatge ahir, Salvador Illa ha sentenciat que el temps ha donat la raó al govern i que Catalunya avança. El també primer secretari del PSC ha presidit avui l'executiva extraordinària dels socialistes per proposar el ministre Jordi Hereu com a cap de llista per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. Illa ha augurat que la democràcia vencerà els autoritaris a les urnes i ha culpabilitzat Junts de la convocatòria electoral anticipada.
10: Ara correspon als ciutadans decidir. No només qui ha de governar, també quin rumb vol seguir el nostre país. Si volem continuar avançant en drets, oportunitats i cohesió social, o si permetem que el bloqueig i els interessos particulars condicionin les decisions que afecten la majoria.
1: Aquest avançament electoral ha precipitat la caiguda de diversos compromisos que el govern tenia ja tancats amb els socis, especialment amb Esquerra Republicana de Catalunya. Qüestions com el finançament singular o part de la condonació del deute del Fla no podran tirar endavant. Per poder reprendre aquestes carpetes, l'executiu català crida a la ciutadania a votar, diuen, a favor de Catalunya a les urnes. Lorena Enns, bona tarda.
11: Bona tarda. Si ni nou model de finançament ni condonació del deute va fer ni tampoc traspàs les competències en immigració són només alguns dels compromisos que el govern no podrà tirar endavant amb la convocatòria electoral. Són qüestions que requereixen d'una tramitació legislativa i que amb les Corts dissoltes ja no es poden dur a terme. L'executiu, però, no dona res per perdut i emplaça la ciutadania a votar a favor de Catalunya. Sílvia Paneque, portaveu.
4: És del tot necessari que ens assegurem que el govern que surti de les eleccions del 29 de novembre sigui un govern capaç de donar continuïtat precisament a allò que ja s'estava treballant i en alguns casos estava molt avançat.
11: Malgrat la paralització d'aquestes mesures, el govern assegura que hi ha altres que sí podran continuar el seu curs, com el traspàs a la R1, la línia orbital ferroviària o el Consorci de la Zona Franca. L'executiu confia que l'avançament electoral no erosionarà la legislatura catalana i manté el compromís de reprendre els compromisos paralitzats.
0: Edició migdia.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta d'un nou episodi de pluges aquest dimarts. A partir de la tarda i vespre és quan s'espera una nova tongada de ruixats que afectarà bona part del litoral i prelitoral català. De moment, però, Mireia Moreno es descarta l'enviament d'un missatge és alert.
12: L'episodi es notarà a partir d'aquesta tarda i s'anirà movent de sud cap a nord, entrant pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i passant pel litoral i prelitoral de Barcelona i les comarques de Girona. Imma Soler, Protecció Civil.
13: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent, d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic.
12: I abans no arribin les noves pluges, continuen les tasques de neteja a Granollers, Vilanova del Vallès i Montornès del Vallès, els municipis més afectats pels aiguats d'ahir. Xavier Masramon és responsable del sistema logístic de protecció civil.
14: No ho podrem retirar tot, està clar que sí, tenim feina per uns quants dies, però sí, intentar retirar doncs, aquells elements doncs, que puguin suposar doncs, un problema a l'hora de desaiguar en cas de noves pluges.
12: De moment es descarta enviar un SLR perquè el grau actual de perill és de 4 sobre 6, però l'episodi pot canviar. Per això es demana no baixar la guàrdia i estar pendents de la seva evolució.
1: El sindicat de llogateres considera que els decrets d'habitatge aprovats aquest dimarts pel Consell de Ministres i que haurà d'aprovar la Diputació Permanent són de mínims i arriben tard. El seu portaveu, Enric Aragonès, explica que els seus objectius són molt més ambiciosos.
15: Nosaltres el que aspirem no és a suspendre temporalment alguns desnonaments, sinó a posar les condicions perquè baixin dràsticament el preu del lloguer, puguem tenir estabilitat en els contractes, puguem fer créixer massivament el parc d'habitatge públic i no amb aquests 800 pisos que només té la repetidament anunciada Casa 47. És a dir, que anem molt més enllà del que diguin aquests decrets.
1: I per això ha fet una crida a participar a la vaga general prevista aquesta tardor, tot plegat quan 11 dels 13 detinguts pels aldarulls derivats de la manifestació per l'habitatge d'aquest dilluns és previst que passin a disposició judicial aquest dilluns acusats de desordres i també atemptat a l'autoritat. Un d'ells ja està a l'espera de ser citat pel jutjat i de l'altra banda, l'única menor detinguda ja va quedar allà en llibertat. A banda, una trentena d'agents de la Brimo van resultar ferits. I una altra qüestió de tribunals, el Superior de Justícia de Catalunya acaba de suspendre l'execució de la pena de 2 anys de presó de Laura Borràs. Maria Huguet.
16: L'expresidenta del Parlament, recordem, va ser condemnada per adjudicar contractes a dit quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, una pena que li quedava pendent després d'obtenir l'índult parcial. Doncs bé, el tribunal li suspèn l'ingrés a presó amb la condició que segueixi un curs per prevenir la corrupció i que no torni a delinquir.
1: I avui, segon dia del judici per la mort de la Carla, la jove gironina de 26 anys, presumptament assassinada per la seva exparella. La jornada ha estat marcada per la declaració dels Mossos, que han explicat com l'acusat va reconèixer els fets poques hores després del crim.
17: Avui ha declarat el primer agent a qui l'acusat va explicar el crim aquella mateixa tarda al replà del pis. Inicialment li va dir que havia trobat la víctima morta, però poc després va confessar els fets.
18: Se'l va explicando toda la historia y al momento empieza a decir frases inconexas. Yo no quería que le pasara nada, la até con los cordones, tengo una tarjeta que me llevé en casa, diferentes frases que a mí me hacen pensar que puede ser autor de los hechos.
17: Segons aquest agent dels Mossos d'Esquadra, l'acusat va reconèixer estar enfadat amb la Carla perquè no el volia com a parella i perquè considerava que s'aprofitava d'ell. Durant la sessió també ha declarat el cap de la unitat d'investigació. Ha assegurat que durant la reconstrucció dels fets, l'acusat va reconèixer haver-la agredit.
19: Bueno, al principio decía que no, pero... Claro, le decíamos, vale, entonces explica cómo es que no tiene la camisa, no, es que le quité la camisa para taparle los ojos. Entonces al principio daba como evasivas hasta que al final dijo que sí, que le había acariciado los pechos.
17: Aquesta tarda declararan els perits i els forenses i demà serà el torn de l'acusat.
1: Gràcies, Emma Esteve. Connectar els joves i les persones grans, compartir i acompanyar són els objectius de la campanya Grans Lovers, que des de fa 12 anys organitza la Creu Roja de Catalunya. L'entitat vol mobilitzar la gent jove perquè comparteixin el seu temps amb les persones grans. Marga Esparza.
20: Per la Paloma, les estones que passa amb el Samuel són molt importants. Un temps que permet lluitar contra la soledat no desitjada.
21: Per a tu què significa la companyia?
22: Tu ets la meva companyia.
20: Comparteixen experiències, fan activitats i també intercanvien gustos musicals.
23: Ara quina cançó recomanaries tu?
24: Jo, la Chica Yeye. Tu no te
23: quieres enterar. La Chica Yeye. I no sé quina canta, però sé quina és.
25: I quina cançó més recomanes tu, maca?
26: Más cara de Batial.
20: La Sara i la Maria volen deixar un missatge.
23: No només hem compartit música.
25: Hem compartit moments. Nos doneu vida als joves.
23: D'aquesta manera combatim...
25: La soledat no volguda. Uau! No te quieres enterar.
20: Yeah, yeah, que te quiero de verdad. Una campanya que vol implicar els joves perquè destinin part del seu temps a acompanyar les persones grans que estan soles.
1: Una gran iniciativa de Creu Roja. Més coses. Salut recomana evitar el contacte amb ratpenats com a mesura de prevenció de la ràbia. Des de 2025 s'han reportat 148 atacs per animals diversos, 86 dels quals per ratpenats. Enguany, el 67% de les exposicions notificades ha requerit Anna Banyeres actuació davant la possibilitat de contagi.
2: Catalunya cada vegada compta amb més ratpenats i de retruc hi ha més contacte, el que augmenta la probabilitat que n'hi hagi algun d'infectat de la ràbia, i atès que han augmentat les notificacions d'agressions, tant a casa nostra com de casos de viatgers a països on la ràbia és endèmica, Salut demana evitar-ne el contacte perquè si hi ha infecció és mortal en tots els casos i no hi ha tractament. Jacobo Mendioroz, subdirector general de Vigilància Epidemiològica.
3: Ens trobem molt sovint que per un risc hipotètic molt baix, però amb conseqüències greus, doncs les persones, diguem-ne, s'apropen, toquen, agafen, no?, aquests animals salvatges, i bueno, pensem que la nostra recomanació ha de ser evitar-lo al màxim.
2: En cas de mossegada, llapada o esgarrapada d'un ratpenat, cal notificar-ho i iniciar el tractament preventiu perquè el virus de la ràbia és a la saliva.
1: En un context de rècord de turistes aquest estiu a Catalunya, més de 14 milions entre gener o agost, també s'ha disparat la despesa d'aquests visitants per sobre del 8% fins a superar els 9.400 milions d'euros segons les dades de Pimec Turisme. La despesa diària mitjana s'ha enfilat al juny fins a xifra rècord de 267 euros per persona i el preu de l'habitació ha pujat fins als 155 euros amb increment del 25% a les Terres de l'Ebre per l'efecte de l'eclipsi, segons el vicepresident de Pimec Turisme, Daniel Braser.
5: Terres de l'Ebre creiem que també pot ser degut a, doncs, a l'efecte eclipsi. Molta gent s'ha desplaçat i ha conegut Terres de l'Ebre molt com a conseqüència de l'eclipsi.
1: I passat l'estiu toca pensar en la temporada d'esquí. En aquest sentit, Ferrocarrils de la Generalitat oferta 300 places de llocs com pisters, administratius, informadors o personal de remuntadors. Tot mentre les estacions es posen a punt per la nova temporada que, si tot va bé, començarà per la Puríssima Lleida, Joana Cendra.
6: Pirineus 365, la marca de Ferrocarrils per les pistes d'esquí, oferta 300 llocs de feina, a banda d'altres 900 vinculats a les pròpies estacions. Carles Ruiz, president de Ferrocarrils, confia poder obrir durant el pont de la Puríssima amb neu garantida.
7: Apunta a que tindrem neu. Nosaltres també estem fent un esforç molt important. Aquest estiu hem aprofitat per fer una inversió molt important a totes les estacions per garantir també més innovació, més capacitat de produir neu.
6: En aquest sentit, una de les estacions que més inversió ha fet ha estat Boitaull, amb una nova bassa i ampliació de reserves. La idea és que les estacions siguin gairebé autònomes.
7: El que volem és arribar pràcticament a un 90, un 100% d'innovació a totes les estacions.
6: L'any passat, les 6 estacions de Pirineus 365 van rebre més d'un milió de visitants.
1: Un últim apunt abans de la cultura. El Banc Sabadell ha anunciat l'entrada al seu accionariat de l'entitat francesa BPCE, la segona més gran del País Veí i el quart grup bancari de l'Eurozona. El banc, presidit per Josep Oliu, ha anunciat un acord amistós mitjançant el qual el gegant francès adquireix el 7% de les accions del Sabadell. El disseny és indústria, economia i cultura, i el Disseny Hub ho reflecteix el nou programa d'exposicions per la temporada 25.

0: 627 que ha presentat aquest matí, on descobrirà el tèxtil d'Aurelia Muñoz, els objectes quotidians d'Andrés Ricard i la gran icona de l'alta costura espanyola de la postguerra, Asunción Bastida. Allà ha estat la nostra companya Agnès Batlle.
1: Asunción Bastida fue una de las diseñadoras más prestigiosas de la edad de oro de la alta costura española durante las décadas de 1950 y 1960.
2: Asunción Bastida Pibernat va ser una modista catalana de la cooperativa d'alta costura. Es considera la introductora a Espanya de l'ús del cotó, tant per platja com per vestits de carrer, de festa o de nit. Ella protagonitzarà una de les grans exposicions del disseny Hub d'enguany amb la primera retrospectiva que se li dedica. Molt poc coneguda pel gran públic, va ser un referent de la moda del segle XX i l'única representant femenina en el nucli destacat de l'alta costura espanyola de la postguerra. Una pionera del sector amb col·leccions prêt-à-porter i un ús innovador de materials que la història ha relegat i reivindicarà el The Hub a partir del 4 de novembre. La seguirà una mostra dedicada a l'artista tèxtil Aurelia Muñoz, qui va connectar teixits, arquitectura i volums. I obrirà temporada el 29 d'octubre una exhibició dedicada a un dels referents del disseny industrial a casa nostra, Andrés Ricard Sala, dissenyador, entre d'altres, de la làmpada Tabú, els interruptors Ibiza, l'espremedora elèctrica Moliner o vaixelles Bidasoa, fins l'entorxa olímpica a Barcelona 92 o el paveter del Museu Olímpic de Lausana. Mireia Escobar és la directora del The Hub.
3: Nosaltres som cultura, però també som indústria. El disseny és economia i és cultura. Treballem amb tot el sector de la indústria creativa. Principalment el nostre hardcore és la difusió del nostre patrimoni del disseny, recollit de diferents col·leccions a molts museus de fa molts anys.
2: L'objectiu de la temporada és convertir la plaça de les Glòries en un pol cultural i reforçar el disseny com a patrimoni de Barcelona.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que la informació continua a Ràdio Nacional, també a Ràdio 5 i a Ràdio 4 al quart temps amb José María Rubí. Gràcies, fins demà. Bona tarda.

com has escrit aquí es refereix només a Fals Nou, però fins i tot abans de que directament es mogui més pel centre que ha enganxat a banda, el que tu dius és que principalment el que hi ha és un canvi de rol en la participació, no? De Messi en el joc del Barça.

0: però a partir d'aquesta etapa amb Guardiola cada cop apareix més per dins, perquè és cert que amb Guardiola a l'inici juga per fora, banda dreta, molts moments, però cada cop és un Messi que ja no només rep fora per acabar dins, sinó que directament ja rep dins dels famosos quadrats, no? A la zona central. Què passa? Que en aquell famós partit del 2-6, Guardiola el col·loca com a fals 9 i allà ofereix un recital total, no només de ser un jugador totalment letal i de cara a porteria, sinó un jugador que pot participar com si fos un mig centre, un mitja punta, bé, aquesta llibertat per anar-se movent per dins, que fa que sigui un jugador més imprevisible i que passi de ser un extrem desequilibrant i amb molt bon 1 contra 1 amb un jugador capaç de desestructurar estructures, valgui la redundància, defensives del rival. És a dir, no deixa de moure's cap a la dreta, perquè segueix apareixent en aquesta zona del terreny de joc, però cada vegada té més responsabilitat per dins i els números, de fet, mostren també l'explosió golejadora. 2011-2012 arriba als 73 gols en una temporada amb els Barça, uns registres absolutament brutals per un futbolista que en teoria no és i no ha estat mai davanter centre.
1: En aquells anys tots descobrim un nou jugador i jo crec que tots veritablement comencem a percebre que estem davant d'una autèntica llegenda del futbol i d'una llegenda de l'esport en general. Estem fent un recorregut en el futbol de Leo Messi, en dues dècades de futbol de Leo Messi, que d'alguna manera, o almenys en els primers trams, és també un recorregut per la banqueta del Futbol Club Barcelona, perquè el Joan ens està explicant que a partir de l'arribada de Pep Guardiola el 2008, doncs amb Messi el tenim participant molt més i en l'elaboració del futbol de l'equip i tirat més cap al centre, o tirat al final ja totalment cap al centre. Però arriba Luis Enrique, Joan, arriba Luis Enrique i aquí es produeix un canvi molt substancial.
0: Sí, perquè tot la banda dreta, però aquí sí que hem de tenir molt clar amb quin rol ho fa. És a dir, ja no és el Messi dels primers anys, que també juga a la dreta, però amb un rol i amb un perfil clarament orientat a la profunditat, a trencar constantment, a la verticalitat, sinó que ho farà com a creador, no? És a dir, un jugador que inicialment juga per la dreta, però que acaba generant molt joc. Ja no és el mateix jugador que amb Rijkaard. Ara utilitza la banda dreta com a punt de partida per anar cap a dins, per baixar a rebre, per associar-se i per... És un Messi, com dèiem, molt més creador. Hi ha una dada molt important perquè la temporada 2014-2015 a la Lliga marca 43 gols i fa 18 assistències, sent el màxim assistent del campionat. Les primeres temporades, Rijkaard en fa només 6 d'assistències. Per tant, hi ha un canvi, com deia, significatiu i que, tot i que gairebé tothom s'imaginava que Messi es podria convertir en un dels grans golejadors del futbol mundial, també és un jugador capaç de... en gairebé totes les temporades. També cal tenir en compte els jugadors que té al voltant, i és que aquell any o aquells anys amb Luis Enrique, Suárez és el davanter i Neymar juga a l'esquerra, per tant la posició ideal per Messi era en aquesta banda dreta, cada cop més llibertat per decidir quan accelerar, quan pausar, si he de fer assistència, si he de buscar el gol. El primer Messi et guanyava sobretot eliminant-te. Aquest Messi també et guanya creant la jugada.
1: I aquell camí d'anada i tornada de Leo Messi en quant a la situació que ocupa sobre el terreny de joc el torna a portar en els darrers 10 anys, diria jo ben bé, un altre cop al centre. Però al centre, jo crec que en el més ampli sentit de la paraula. Joan, com m'ha acabat sent com a futbolista, com definiries tu com a futbolista a Leo Messi en la seva darrera dècada com a professional? Aquí al Barça i a Argentina i a qualsevol lloc on ha jugat, pràcticament ha jugat per molts del que li ha donat la gana, del que volia. És el que ha acabat sent Leo Messi, no?
0: Sí, és un jugador amb llibertat total, és a dir, que gràcies al seu talent és un futbolista primer que podria adaptar-se gairebé a totes les posicions d'atac, ja ho ha fet allà recorregut

0: potser la que menys ha utilitzat ha sigut la banda esquerra, però també ho podria fer. Però, com deies, a partir de Valverde, sobretot Ernesto Valverde del Barça, i sobretot amb Argentina, cada vegada té més llibertat per ocupar zones centrals. I és a partir d'aquestes decisions que arribem al Messi que hem vist els últims anys. És un Messi que corre bastant menys, però continua tenint una influència enorme en el joc. És a dir, no necessita participar en totes les jugades, abans sí, s'oferia molt més, demanava molt més la pilota, participava molt més al llarg dels 90 minuts. Ara no, pot esperar, rebre entre línies i decidir quan accelerar. És tan bo que pot estar 30-40 minuts sense participar, però t'agafa una pilota al minut 60 i et pot decidir un partit. Un dels grans motius pels quals hem vist a Messi jugar per dins és perquè les exigències del futbol les últimes temporades, especialment els jugadors de fora, els extrems, cada cop són més altes. Han de córrer més, no només cap endavant, sinó cap enrere. I Messi, jo crec que també en un intent de dosificar-se ell com a jugador i com a... doncs sap perfectament que si ha de jugar d'extrem la fase defensiva li costarà, això repercuteix negativament a l'equip i molts dels entrenadors han pensat el posem a dins, que allà no ha de córrer tant, defensivament pot descansar perquè sabem que quan rebi la pilota serà suficientment bo i decisiu per decidir un partit.
1: Doncs ha quedat clar que la carrera esportiva de Leo Messi és més que brillant, la millor que hagi tingut mai un futbolista en tota la història. És una carrera llarguíssima, però avui amb el Joan Camí hem après que és una carrera molt, molt, molt, molt, molt rica, amb molts matisos i amb una molt gran evolució. Per tant, Joan, moltes gràcies, com cada setmana que parlem, i ens retrobem la propera.
0: Perfecte, una abraçada, que vagi bé.
1: Recte final del quart temps, menys de 5 minuts i marxem, encara una més de futbol. La Lliga de Primera Divisió, recordo, torna divendres amb la visita de l'Espanyol al camp del Màlaga, els blanquiblaus, que van marxar a l'aturada de la pitjor manera possible. Avui el defensa Omar admet que han intentat fer un reset i que esperen que es noti des d'aquesta setmana.
2: Nosotros con normalidad, corregir lo que hemos hecho mal, que sabemos lo que hemos hecho, hacer mucha autocrítica, que eso es normal, y a partir de ahí no queda otra que ganar, y como he dicho, que lo dije ayer en una entrevista, hay que ganar como sea.
1: De l'àmbit poliesportiu, una bona notícia per començar. Carlitos Alcaraz ha guanyat el torneig de tenis de Tòquio. S'ha desfet del txec Lehecka en la final, en dos sets, 7-6 i 6-4. Ara estan jugant la final de Pekín Djokovic i Demi Ñaur. I en bàsquet, el Joventut s'estrena a la Champions rebent el Benei israelià avui mateix. Àlex Carazo, Europa ha de servir per curar les ferides de la Lliga per la penya.
3: La derrota a la primera jornada a la pista del Breogán, que ja sembla fins i tot llunyana, però l'ajornament del duel de dissabte enfront l'Andorra no ha permès encara als de Dani Miret refer-se. El d'aquest vespre és, de fet, el primer partit de la penya davant de la seva afició aquesta temporada, en el que és l'inici del camí a la Champions. Un camí llarg, però on és important sumar victòries, com expressa el jugador verd i negre Isaac Nogués.
4: Ens han explicat a la majoria de jugadors, bueno, que crec que només érem 4, que no havíem jugat aquesta competició encara... Pues la importància que té pues guanyar tots els partits possibles per, en un hipotètic cas d'un play-off, tenir factor de canxa o passar directament a la següent ronda. Estem preparats, el partit l'estem preparant, jo crec que bastant bé, i ja està.
3: Una competició, aquesta Lliga de Campions, on la penya hi té situat el focus després de la decepció de la passada temporada quan van caure als quarts de final i a les portes de poder disputar la final a 4 que es va celebrar a l'Olímpic de Badalona. El partit a 8:45 del vespre davant del Benei Esliya Israelia.
1: D'altra banda, Àlex, avui torna el bàsquet continental masculí a Girona.
3: 18 anys després, Fontejau torna a presenciar bàsquet masculí europeu. En aquella ocasió era l'antic Girona, ja desaparegut, i pel nou bàsquet Girona serà la primera vegada que juga en competició europea. Ho farà la FIBA Europe Cup, en què debuta aquesta tarda a 8:45 amb la visita del Dinamo de Bucarest.
1: Aquesta setmana és també de competicions europees pel Barça d'handbol i el Granollers. Els vallesans reben el Busau romanès avui des de 8:45 en la segona jornada de la fase de grups de la Lliga Europea pels d'Antonio Rama.
5: És un equip que defensivament molt dur, amb jugadors que després en atac també són molt incisius, un jugador com Virbauskas que desenvolupa tot el seu joc a través de doncs del seu 1 contra 1 i de com manega tot l'equip. És un equip, penso que, incòmode per defensar i que ens costarà molt.
1: El Barça, per la seva banda, després del Mundial de Clubs, torna a la Champions, jugarà dijous a casa contra el Dinamo de Bucarest. I el Mundial Femení

0: D'hoquei patins, aquesta matinada tercer partit per la selecció espanyola, duel contra Argentina, nit segona victòria per la mínima 3-2 contra Xile. La jugadora de la selecció, Aimé Blackman, vol donar-li valor a aquests 3 punts, tot i el patiment.
1: Aquesta victòria és molt important per demà perquè trobarem una Argentina molt fort, serà pràcticament una altra final i aquestes emocions que hem viscut avui i aquesta força de poder guanyar aquest partit serà superimportant per demà disputar aquest partit.
0: Waterpolo per acabar, primera jornada de la primera fase de la Champions masculina. El Sabadell debuta avui a la pista del Jadran de Montenegro. Serà a partir de 6:45 de la tarda. El Barceloneta comença la defensa del títol demà a casa contra el Novi Beograd de Sèrbia. Ara sí, marxem. De moment, notícia de darrera hora, l'Eurolliga diu que no a ser part de la NBA. Ara sí, amb això posem el punt i final al programa d'aquest dimarts. El quart temps torna aquí a la sintonia de Ràdio 4 demà dimecres. Que acabeu de passar molt bona tarda. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit aquest migdia a xarxes socials que espera que l'amnistia i possible retorn de Carles Puigdemont a Espanya passin factura electoral al president del govern, Pedro Sánchez. Feijóo ha dit literalment que vendre favors a canvi de poder ha de castigar-se a les urnes. Tot plegat després que avui el Tribunal Suprem hagi aixecat l'ordre de detenció nacional vigent contra Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Ha estat la conseqüència més immediata després de conèixer la decisió del Tribunal Constitucional que avui ha acordat amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. El magistrat del Suprem, Pablo Llarena, ha volgut deixar clar que aquesta decisió no implica que s'hagi d'amnistiar de forma automàtica Puigdemont, Comín i Puig, ni que s'extengui la seva responsabilitat penal. I encara una qüestió més de tribunals i relacionada amb Junts. En concret, ens referim a Laura Borràs, el superior de Justícia de Catalunya, acaba de suspendre l'execució de la pena de 2 anys de presó. L'expresidenta del Parlament fou condemnada per adjudicar contractes a dit quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, una condemna que li quedava pendent després d'obtenir l'indult parcial. Doncs bé, l'alt tribunal li suspèn l'ingrés a presó amb la condició que segueixi un curs per prevenir la corrupció i que no torni a delinquir. I encara als tribunals, l'artista colombiana Shakira i l'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, han portat avui a judici el règim de visites dels seus fills. Un jutjat de família ha celebrat aquest matí la vista per revisar l'acord de separació que van ratificar fa 4 anys i pel qual es va fixar la residència dels menors a Miami amb la seva mare. A través de la seva agència de premsa, Shakira ha precisat que l'objectiu de la vista d'avui és repartir l'esforç dels desplaçaments perquè no recaiguin sempre en els fills. Manté que la pretensió no és reduir el temps que els nens comparteixen amb el seu pare, sinó que Piqué es desplaci més en els períodes vacacionals de pocs dies perquè els menors mantinguin la seva rutina escolar i familiar. Catalunya ha assolit a l'estiu rècord de turistes i de despesa, que s'ha disparat un 8%, si bé les estades han estat més curtes, segons les dades de Pimec Turisme. Climent Sabater.
2: Els turistes han gastat 9.700 milions d'euros aquest estiu a Catalunya. És un 8% més que el 2025, amb una despesa mitjana diària rècord al juny i al juliol amb 267 i 241 euros per persona respectivament. El preu mitjà de l'habitació s'ha enfilat fins als 155 euros de mitjana, amb un augment del 25% a les Terres de l'Ebre per l'efecte de l'eclipsi, segons el vicepresident de Pimec Turisme, Daniel Braser.
3: Terres de l'Ebre creiem que també pot ser degut a l'efecte eclipsi. Molta gent s'ha desplaçat i ha conegut Terres de l'Ebre molt com a conseqüència de l'eclipsi.
2: En un context també de rècord de visitants, més de 14 milions entre gener i agost suposa un increment del 4%. Es redueix, això sí, la durada de les estades, que queden per sota de les 3 nits de mitjana, amb 9 de cada 10 turistes concentrats a Barcelona i la Costa Daurada.
0: I coincidint amb l'inici de la campanya de vacunació de la grip i la Covid, la Societat Catalana de Pneumologia, la SOCAP, recomana incloure la vacuna contra el virus respiratori sincicial al calendari de vacunació d'adults abans que comenci la temporada epidèmica, és a dir, d'octubre-març. Anna Banyeres.
4: A 2-3 setmanes de l'inici de la temporada epidèmica del VRS, els pneumòlegs catalans recorden que aquest virus no és exclusiu dels infants. De fet, remarquen que es tracta d'una infecció molt contagiosa que afecta molta població adulta, sobretot gent gran o amb malalties associades com l'EMPOC, l'asma o la insuficiència cardíaca, perquè agreuja les complicacions i eleva la morbimortalitat. I davant la necessitat de prevenir, la SOCAP recorda que hi ha 3 vacunes disponibles que podrien incloure's a la cartera de serveis de salut i que beneficiaria un gran nombre de pacients. Doctora Núria Bruguera, pneumòloga i coordinadora del grup de treball de malalties infeccioses.
5: Sol·licitem la inclusió de la vacuna dins del calendari de vacunació de l'adult a Catalunya. Actualment no estan finançades, solament amb aquells pacients immunodeprimits que rebran un trasplant pulmonar o bé en pacients que viuen en una residència o en un centre. Això ens deixa una gran part de la nostra població descoberta i amb el risc de contagiar-se.
4: Insisteixen que la vacunació és un dels pilars de la prevenció.
0: I acabem a Tarragona. 19 anys i 9 mesos de presó per dos homes acusats d'intentar matar-ne dos més a Tarragona. És la petició que fa la Fiscalia en un judici que ha començat avui a l'Audiència. Judit Huerta.
6: Tot hauria començat un 21 de desembre en ple centre de Tarragona, a la plaça de la Font. Una de les víctimes ha explicat que els dos investigats van intentar robar-los primer i que després es va produir una baralla en un bar. Més tard es van tornar a barallar en moment en què un dels processats el va colpejar amb una ampolla de vidre al cap i que també li va clavar el cor. La Fiscalia els demana 19 anys i 9 mesos de presó per dos delictes de tentativa d'homicidi i per un de robatori amb intimidació també en grau de tentativa. Les defenses sol·liciten l'absolució.
0: I això és tot. Tornem a més notícies a les 4.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
7: Crec, Lluís, que al costat del Serrat ets una de les veus que més ha sonat en aquest programa, a Irrepetibles.
8: És
7: perquè
8: possible.
7: Els convidats sempre demanen les teves cançons.
8: Ho sento serà? Molt, no és culpa meva. Si vols us envio, jo sempre dic, falla bromes, si vols us envio un psicòleg perquè us arregli després. Bé, perquè són molts anys de fer feina i hem tingut el privilegi de que la gent ens escoltava. Sí.
7: Ja. Tu com ho vius, això? Forma part de la història musical d'aquest país.
8: Saps? Vaig tenir la sort o la desgràcia, perquè suposo que he quedat molt malmès, de que l'èxit em va arribar molt aviat. Un èxit relatiu, eh?
7: Ja, sí. Però
8: el reconeixement de lo que se'n podria dir, per exemple, el Palau de la Música, jo el vaig fer en el 69, quan tenia 21 o 20, 20 o 21
7: aviat,
8: anys.
7: Molt aviat.
8: Després vaig haver de... El Palau me va fer una mica famoset, venia algun discos, vaig ser primer venedor a l'Estat espanyol amb una cançó en català que es deia Irene, i després em varen prohibir i vaig anar fora, i és quan jo pensava que ja s'havia acabat tot.
7: Ja. Yeah.
8: I resulta que a París vaig poder fer una mica de feina, vaig fer alguns olímpies, alguns teatres, i quan vaig tornar, més que oblidat, venia mitificat perquè era el nen prohibit i tot això. Tenien raó, eh? Era un nen prohibit i tot això.
7: Molt bones cançons, Lluís.
8: Jo no me'n dono. Jo no me n'adono, de veritat. A mi em diuen, ets un bon músic. Jo penso que un músic és una altra cosa.
7: Yeah.
8: O quan me diuen les lletres, que a mi sempre m'han costat molt de fer, ah, és que ets un poeta. He conegut poetes i perdoni, però no. I ara sí que sóc un pedant quan parlo de cancó.
7: Uh-huh.
8: Perquè en el món de la cançó fem servir tres elements artístics. No sé fins a quin nivell, no? d'artístic. Ens diuen que som un art menor, ja m'agrada. Però combines música, lletra i vocal, i exercici vocal interpretatiu. Clar, quan... No és fàcil, i t'ho dic per experiència pròpia, i quan algú assoleix, no sé si jo ho he assolit, eh?, que la combinació dels tres elements, el musical, el lletrístic, alguns en diuen poètic, però jo diria lletrístic, i d'interpretació, a part de la simpatia personal i de saber fer la dansa del
7: ventre
8: quan calgui.
7: Que també és important, eh? També és important.
8: Doncs és quan, clar, quan jo penso que la cançó té un valor, i et posaria sí. exemples, no? Quan Ray Charles fa Georgia, estic parlant d'un senyor que ja no viu, però que crec que és el fonament de tota la música anglosaxona actual, a les variants, dius, ostres, això passa alguna cosa. Quan en Jarbel fa el nom aquí tapar, doncs passa alguna cosa. I és quan es conjuminen i quan la música va a favor de la lletra i la lletra va a favor de la música i el vocalista, en aquest cas el cantant, doncs sap dir-ho.
7: Avui el nostre irrepetible és el cantant Lluís Llach.
1: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
7: Músic, Cantautor, escriptor, gràcies per ser amb nosaltres avui. Irrepetibles,
8: no,
7: Lluís. Un dels intèrprets més importants del nostre país, un referent, un dels abanderats de la nova cançó catalana. Vas deixar de cantar i els escenaris, tot i que amb alguna excepció, el 2007. Mm. Però no sé si enyores la indústria musical, les gravacions, els discos, no. Els concerts... Gens.
8: Gens, però gens. O sigui,
7: gens.
8: És quasi com una... Jo considero quasi una malaltia, eh? Vaig...
7: Preparar... És curiós, això, bé, que no ho enyoris.
8: Em vaig preparar 5 anys per plegar,
7: ja.
8: Perquè volia viure d'una altra manera. Jo no he viscut per la música i per cantar.
7: Ja.
8: Això ja ho veig, o sigui, ja ho tinc comprovat. Aleshores, suposo que l'aixecar, l'apropar-me als 60 anys, feia 40 que encantava, vaig decidir que no volia viure... El tercer acte de qualsevol obra de Shakespeare, que és quan mor tothom i es maten i hi ha sang, dalt d'un tren fent de locomotora, de quelcom que precisament pel privilegi que m'havia donat la gent feia 40 anys que feia... Després hi havia una altra cosa que em preocupava, que a la gent li costa d'entendre. Jo crec que darrere, fins i tot de gent mediocre com jo, necessites una mica de creativitat, no? I la creativitat és una cosa molt estranya que viu en tu i que te té permanentment insatisfet, ho sento molt, contra la gent que es pensa que són feliços, etcètera. No, sempre és una mena d'intranquil·litat, que tens ganes de contradir-te a tu mateix, que el que ja has fet ja no serveix, etcètera, etcètera, etcètera. I jo pensava sempre que... Jo no em podia explicar sense aquest element raro d'insatisfacció, que alguns li diuen creativitat, passar de l'Itac al Campanades, del Campanades a Asses, d'Astres, escolta, estàs boig o què, no? Frena. I tenia por de que això, de que el meu ofici es convertís en un ofici.
7: Bé.
8: No un ofici creatiu, sinó un ofici, diguem, de coses apreses. Jo sabia fer melodies, sabia produir els meus discos, etcètera, etcètera, però pensava, segur que tens les ganes d'emprenyar i d'emprenyar-te de fer això i tenir ganes de viure d'una altra manera la bellesa, no?
7: Ja, a mi em escrivim, sembla... per exemple.
8: Sí, però no... no...
7: Són 6 llibres, ja.
8: Sí, porto 6... pobrets, els lectors que em porto 6. No, però no era... No, no, jo no sabia que escriuria, que no vaig deixar. No, jo, la meva pretensió era, primer, viure sense Lluís Llach, un fracàs absolut.
7: Clar.
8: I segon, per això me'n vaig anar al Senegal. I la segona cosa era viure la bellesa des d'un punt de vista de positivització, com dir-ho? Entendre que l'amor forma part de la vida i que el retorn al punt zero, que és d'on sortim, és també un aprenentatge meravellós. O sigui, jo sento com el meu cos cada dia està més decrèpit.
7: En sí?
8: Compte... Sí, clar. Ah. No ho notes, tu?
7: No.
8: Doncs això vol dir que no em mires. I aleshores jo no volia viure-ho dramàticament, sinó que volia viure-ho com un aprenentatge. No? La mort és un aprenentatge difícil, perquè ningú ens ha preparat per morir bé, però en canvi pot ser l'experiència...

0: acumulada, la petita saviesa, l'adaptació a les noves circumstàncies, tot això, penso que també és una forma de riquesa. I volia viure-ho d'aquesta manera. Me'n vaig anar a Senegal, a Senegal vaig fer una fundació perquè no tinc remei, i en l'any 15 em van demanar si volia participar que Catalunya fos independent, lliure i tingués un futur més maco, i vaig dir que sí.
1: Sí, sí, arribarem a aquest punt, però sí. Primer tirem la vista enrere.

0: Lluís Llach i Grande. Vas néixer a Girona el 7 de maig de 1948...
1: Però a Verges, a Girona... és mentida.
0: Clar, però a Girona Verges... només hi vas néixer.
1: Sí.
0: Només néixer, per però... això aquí hi anava.
1: Mentida.
0: Els records d'infantesa els tens a Verges.
1: Sí.
0: I al camp.
1: Sí.
0: Un nen molt tímid.
1: Lluís. Molt tímid i molt repel·lent.
0: Repel·lent?
1: Sí.
0: Les dues coses.
1: Les dues coses a la vegada.
0: Aha.
1: La repel·lència, o sigui, la meva mare era mestra i m'havia ensenyat coses, jo què sé. Vaig anar a l'escola que ja sabia números i ja sabia... perquè
0: sí.
1: La meva mare m'ho havia ensenyat a casa.
0: Uh-huh.
1: I al mateix temps això era molt, molt tímid, malaltís, quasi, sí. Sí. I vaig viure-ho, doncs, això. Saps que els infants som d'una crueltat espantosa quan ens hi posem,
0: yeah.
1: I vaig sobreviure a base de ser repel·lent.
0: Sí, vas passar malament?
1: No, però en contres... Per exemple, jo què sé, ara potser exagero una mica, però venia problemes de matemàtiques a canvi de protecció personal. Què vols que et digui?
0: De veritat.
1: Clar. però bé, escolta, però això quan ets petit no te'n dones compte.
0: Ja, sí,
1: quan
0: sí,
1: ets
0: sí.
1: gran dius, ui, els teus amics eren els que jugaven a futbol i els hi solucionaves els problemes de matemàtiques.
0: Ja. I una família, Lluís, molt religiosa, molt tradicional, la mare mestra, el pare Josep Maria Llach, que va ser alcalde fins i tot entre els 50 i els 63,
1: sí.
0: Molt religiosa i tradicional.
1: Sí, molt religiós i requeter.
0: Sí,
1: sí. Perquè anava junt una mica.
0: Sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Ser falangista no volia dir que fossis religiós, ser requetessi.
0: Ja.
1: La meva mare també venia d'una família molt tradicionalista. El que passa és que la meva mare va, com el meu pare, va estudiar durant la República, però va estudiar de mestra. I jo crec que allà, d'alguna manera, va tenir contacte amb tota la revolució de lo que era la pedagogia catalana,
0: clar.
1: Que es va fer famosa, per dir d'alguna manera. I malgrat que ella es va adaptar al franquisme perfectament, o potser era profundament franquista...
0: Ja.
1: Jo,
0: tu una mica també.
1: Sí, quan jo era jovenet, mare de Déu, el que fos. Espera, vaig ser vicepresident de què? De Legionarios de Maria, era de la Verge, o sigui que devíem ser legionaris una mica feminats, i després alguna cosa de Cristo Rei.
0: Ja.
1: Sí, i
0: com és la vida, eh?
1: Fins als 13 anys o 14 es podria dir que jo seguia els passos de la meva família, cosa que era lògic i que m'adonava una certa confortabilitat familiar.
0: I va ser la mare qui et va introduir al món de la música?
1: Exacte,
0: al club de la música?
1: És això. La meva mare va viure a la República, era una persona molt maca, en el sentit fins i tot físic, i que la seva obsessió era que estudiéssim música, que sapiguéssim idiomes... O sigui, no es corresponia massa amb el model de dona franquista. Sabia conduir, era molt liberal
0: avançada,
1: en aquest aspecte,
0: sí.
1: etcètera, etcètera. I és ella que, tant en el meu germà com en a mi, ens va induir a... Ella tenia una guitarra,
0: sí.
1: I imagineu, estem a 7 o 8 anys, no, jo 48, això té 13 anys després de la Guerra Civil,
0: sí.
1: Jo vivia com a casa, venia l'Emili Gitano, que parlava un català preciós, i que tocava la guitarra per la meva mare, perquè la meva mare en sabia, però molt poc, no? I... un dia se li va trencar la guitarra i, segons ell, la tradició li prohibia entrar mai més en la casa.
0: Ah, sí?
1: Sí, quan li queia la guitarra, i aleshores a vegades sortien de casa perquè toqués la guitarra. Coses molt estranyes. El meu pare, hi havia una família de gitanos que vivien a la segona arcada del Pont de Verges, i jo anava a jugar amb ells, amb un català que era increïble. Després se'n van anar cap a Catalunya Nord, a Perpinyà, em sembla, i jo anava a jugar allà, la meva mare em deixava anar-hi perquè era natura, etcètera, etcètera.
0: Yeah.
1: I a l'hivern demanaven al meu pare que obrís la presó per anar-hi a viure a l'hivern. O sigui, era una societat així. amb els republicans amagats sota les pedres i tots els que havien sofert la repressió que el meu pare representava, per dir d'alguna manera.
0: I tant, sí.
1: I els franquistes, doncs, allò que se'n diu ara supremacisme, doncs, era, vaja, absolut, no? La religió molt important, molt important.
0: Tant és així que tu volies ser missioner a l'Àfrica.
1: Home, anar a salvar nens era
0: l'idealisme
1: de qualsevol, fins que l'hermano de les escoles cristianes em va posar la mà a la buixaca i em va donar tres estampetes. I vaig dir, ui, no. Sí, això passava.
0: Ja. Yeah.
1: Passava i passa, segurament. Yeah. I aleshores vaig canviar a ser ser missioner per ser diplomàtic. Que la meva mare sempre em deia, nen, menys mal que vas canviar.
0: Volies viatjar. Volies viatjar.
1: No, sí, no ho sé. T'he de dir una cosa, a casa arribava l'avantguàrdia, com a tota casa bona de poble, i a mi m'agradava molt la política internacional. I encara ara sóc deutor de tots aquells temps que sabia els conflictes.
0: Periodista?
1: Sí, potser sí.
0: Hauria estat una sortida. Dic que els estius a Porrera,
1: sí.
0: I allà vas conèixer la Georgina Domènech, que et va descobrir Jacques Brel.
1: Sí. Ne
2: quitte pas, il faut oublier tout. Peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu.
0: I això va ser important per tu.
1: Bueno, és que ara estava escoltant i dic, hòstia, la pera.
0: Ostres, no.
1: Perquè, fixa't, ho dic per la gent que li interessi també la música una mica, no? No me quita pa, com ho diu, és ja com si no me quita pa, no? No diu, no te'n vagis. No?
0: Ho diu d'una manera amb la música.
1: Que és com si ja s'estés marxant la persona. Aquest és un geni francès, malgrat que ell era flamenc i que va trair els flamencs totalment perquè era un racista antiflamenc. Perquè en aquells temps Valònia tenia tot el poder a Bèlgica i ser flamenc a París era un insult. I ell va fer una gran cançó que es deia Le Flamand, on renegava del flamenc, però en canvi ha fet cançons fantàstiques, no?
0: És veritat.
1: I també em va fer descobrir el Boris Vian i gent que en aquell temps aquí a les ràdios no escoltàvem, per dir-ho finament.
0: Escoltaven altres coses, sí. I amb 15-16 vens a Barcelona per estudiar preuniversitari i després fer estudis d'enginyeria.
1: Sí.
0: Diguéssim que estaves una mica perdut.
1: Totalment. No, totalment. Jo tenia una mica qui odiava quan venia, només quan venia a casa, que després ha sigut l'amic de la meva vida, l'Enric Costa, que ell tenia des dels 12 anys que volia ser notari. I la meva mare es veia que jo no tenia cap mena de pretensió,
0: I
1: perquè, clar, ser músic era molt difícil i tot l'altre era un món que no... I sempre ens preguntaven, què vols ser, nen, quan tu sigui? I l'Enric deia, notari. Veus
0: que ho té clar i tu no.
1: Que és una cosa que aconsellaria els pares d'ara, sobretot deixeu que els fills triïn una mica el seu destí i que no tingueu pressa, que hi ha molts anys per invertir
0: en
1: buscar un destí que estigui d'acord amb els teus sentiments.
0: Però escolta, deixes enginyeria i poc després, que també ho vas deixar, econòmica.
1: Sí, però la raó és totalment la contrària de la que penses.
0: A veure.
1: O sigui, me'n dono compte que les matemàtiques, la física i la química, que era el que quan era petit...

0: Sí.
1: La meva repel·lència m'adono compte que no em satisfà per res. I aleshores, com que jo m'havien fet triar als 13 anys si volia ser de lletres o de ciències, que això és un altre drama, vaig buscar dintre de ciències quina era la carrera, i la carrera econòmiques Facultat d'Econòmiques Socials i una altra cosa. Hi havia filosofia, sociologia, història, etc. Filosofia, em sembla que ja ho he dit, i vaig dir, ep, aquí hi ha economia, que potser m'interessarà, perquè estava descobrint que en el món l'economia era important, etc, etc. I vaig anar cap allà per això. I allà vaig tenir la sort que al mateix temps entrava els 16 jutges i conflueixen...
0: Gràcies a Luis Zayas.
1: Sí, director de cinema...
0: Sí.
1: Que em va portar en el, a la Cova del Drac en comptes de portar-me a jo què sé, a Tropicales, que ara estaria...
0: Que la teva vida hagués estat diferent, eh?
1: Molt diferent.
0: I què va passar? Van fer una prova? Com va ser?
1: Vaig arribar allà, a la Cova del Drac, en una cova, baixaves a baix, hi havia un pianet, hi havia una persona meravellosa que es deia, em sembla que es deia, Roser Domingo, perquè les notícies que tinc és que ja no hi és, malauradament, i em va dir, què fas, nen? Dic, cantaré. I diu, i quines cançons? Diu, no, improvisaré. I aleshores ja era un, com es diu això, un fan de la Mahalia Jackson, que era una cantant de gospel americà. I sobre uns acords de blues al piano vaig començar a improvisar, diguem, blues. Per dir, mira tu, eh? I al cap d'un mes em va trucar un senyor que jo no coneixia i diu, bon dia, sóc en Josep Maria Espinàs. I dic, em sembla que això em sona alguna cosa. Però jo venia molt desconegut, eh? Venia d'un poble on aquest ambient d'intel·lectualitat catalana no hi havia manera que arribés. I em diu, escolta, tens una veu que ens interessa molt i t'atribuirem cançons de la Joan Baez i de Jazz Brel.
0: Sí.
1: Això va molt bé. I sabries fer cançons i cot de melodies tantes com vulguis. I lletres, dic, no n'he fet mai cap.
0: Però m'hi posaré.
1: Sí, i vaig anar una Setmana Santa, 15 dies, i em vaig fer 5 o 6 espantoses, estan cremates. O sigui, quan dic espantoses vol dir que es poden agafar i escoltar.
0: A veure si aquesta és una d'elles.
1: Sí, però aquesta és del meu germà. O sigui que no puc dir que és espantosa, perquè vol dir que...
0: Home, si és espantosa ho pots dir.
1: Aquesta és la primera cançó que vaig fer.
0: Sí, del 67.
1: Sí, 67. I era perquè no vaig recordar de fer un regal per la meva mare.
0: Ah.
1: És a Santa Maria i sempre venia a regalar-li una pastilla de sabó. I no me'n vaig recordar i vaig fer la cançó i es va emocionar molt. Vaig estalviar les 6 pessetes que devia costar el sabó i va ser molt feliç. I el meu germà també, perquè va servir per alguna cosa.
0: Escolta, i aquí et converteixes quasi en un defensor de la llengua catalana. Quan tu, a més, n'estaves aprenent també.
1: Sí, no, és que jo amb el català l'he tingut d'aprendre i encara ara que em faig vell i que la memòria es perdo,
0: sí,
1: me torna a venir la memòria més d'infant que l'educada, faig esgarrifances, eh? Esgarrifances, sí, sí, clar, a mi als 4 anys em van dir que mare era madre i que me n'oblidés. Aleshores, amb els 16 jutges, que jo no tenia massa... La veritat és que quan entro els 16 jutges jo no tinc massa consciència del problema català perquè a l'Empordà no n'hi havia.
0: Clar.
1: Hi havia la Guàrdia Civil, hi havia tot això, sí, però no. I aleshores, clar, els 16 jutges és la meva universitat en aquest aspecte. És una... Jo sempre dic que he tingut dues universitats, a part d'econòmiques, que ha sigut al final una anècdota per a mi, i va ser els 16 jutges importantíssim, perquè primer se'm racionalitza per primera vegada el català i la seva problemàtica. Segon, perquè quan entro als 16 jutges ja se't demana que tinguis la voluntat de defensar la llengua.
0: Clar, cantar era fer política, també. No?
1: Sí, forçosament, sí, perquè durant el franquisme cantar en català per això era tan important el monolingüisme, bilingüisme, no? Que després sí. provoca una escissió a la cancó. Clar, si tu cantaves en català...

0: Ja eres antifranquista, per això ens prohibien. A mi aquesta cançó que acabeu d'escoltar del meu germà me l'han prohibida. Que ja m'agradaria saber el pederasta que la prohibia.
1: Quins
0: els motius
1: té,
0: profuns.
1: No, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Ja em diràs tu. Per tant, i després una altra cosa, quan a part de racionalitzar els 16 jutges, que clar, tenia el president dels psiquiatres de Barcelona, l'Atrofia Vella, l'Espinàs, que no en parlem, vull dir, ara, l'especialista en cinematografia mundial però catalana, com a Miquel Porter, etcètera, etcètera, dius, nen, aquesta gent, quan ne parlava, doncs, tu l'escoltaves i anaves aprenent tota l'estona. Però a banda veies la Guàrdia Civil.
1: I tot i que la teva primera cançó política va ser La meva terra, una de les cançons més populars, Lluís, a la teva trajectòria ha estat L'Estaca, composada el 1968.
2: L'avi Siset em parlava de bon matí al portal.
0: Va ser el Burrull qui va fer els arranjaments... I quan vam fer la cançó es va considerar que la bona no era aquesta, sinó que era el cop de destral. I abans discutàvem cara A i cara B. I a la cara B es va posar L'Estaca. Vam tenir la sort de que el censor no la va entendre i la vaig poder cantar durant un any i mig. Al cap d'un any i mig el burro la va entendre i me la va prohibir. I aleshores, clar, jo sortia a cantar ja una mica famoset amb els plors de la música i tot això, L'Estaca, jo, no, és que no la puc cantar amb tota la mala llet possible, no?
1: Clar.
0: I va començar una mitificació de L'Estaca que no
1: Home,
0: sé si...
1: Home, és la més universal. Sí. 250 versions o més.
0: Sí, és un
1: cançó.
0: Problema... Jo,
1: és un no, problema? No,
0: se'm va escapar.
1: Ah.
0: Jo crec que se'm va escapar...
1: Té vida pròpia.
0: És una cosa... Els camins... Sí, jo en el 71-72, quan estava prohibit, me varen convidar a un institut de l'Albi, Occitània. I el director de l'institut m'ensenya un llibre de literatura en L'Estaca. Vaig quedar, sincerament, tenia 23 anys i veure't en un llibre de literatura i dius, valga'm Déu, senyor, no? Com a exemple de composició de lletra contestatària. I allà ja vaig veure que allò pintava malament. Me van utilitzar a Grècia després, me van enviar a Suècia en grafit escrit a la paret, i, sincerament, la gent té molta imaginació. Perquè, sí, estava feta per això, però estava feta amb la censura.
1: És la cançó protesta, clar.
0: Sí, però no era un pamflet, perquè jo no podia fer un pamflet. Jo no podia dir, aneu a la merda i mateu-lo, no. I, a més, no era contra el Franco, sí, era contra el sistema, no? El sistema que permet l'existència dels francos, sí. I després ja va començar amb Solidarnosc, que és el segon himne oficial del país, pràcticament. Quan jo hi he anat a cantar, se m'aixecaven i es posaven així. I jo els, deia que, no.
1: Ja, que no era
0: ara
1: jo.
0: La tornaré a cantar, una vegada ho vaig fer a Varsovia.
1: I no us aixequeu.
0: I es van tornar a aixecar.
1: 1970, t'entrevistàvem aquí a Ràdio Nacional.
3: Sois una massa joven, no? Sí. Se piensa que el joven es una persona que tiene muchos pajarillos en la cabeza, que es muy intrascendente. Precisamente vosotros os metéis con una tarea de tipo cultural importantísima.
4: Bueno, tú sabes perfectamente que a veces los mayorcitos, bueno, tampoco voy a despreciar a los mayores ni mucho menos, puesto que al fin y al cabo lo que tenemos ellos nos lo han dado y lo que han hecho y toda una herencia muy respetable, muy buena y positiva. Ahora bien, a veces, pues algunos señores mayorcitos tienen un cierto interés en que algunas verdades que los jovencitos decimos no lleguen, no trasciendan, se tomen como una tontería. Este me parece que es un motivo de eso, de los pajaritos y los hippies y todo eso.
3: Y se vende bien la canción catalana. ¿Es comercial? ¿Tú puedes vivir de esta canción, de esta nueva canción?
4: Bueno, esto ya depende de otros factores que quizá no lo tengamos que aglutinar todo en el nombre de Nova Cançó. Esto me parece que ya depende mucho más de otra faceta como es la de compositor, autor, intérprete, ¿no? Entonces la cosa depende de si un intérprete de la nueva canción, sea cual fuera, hace buenas canciones o hace canciones pues, que la gente acoge con agrado o no. Pues dentro de la nueva canción supongo que habremos gente, que seremos gente que o entrará gente que, y gente que no entrará, como en todos sitios. Obrir els
1: finestros. No ho recordaves, això, no?
0: Perdó, perquè aquí hi ha coses que s'han de dir.
1: Interessants,
0: eh?
1: Sí.
0: Dintre del món de Ràdio Nacional, que era bastant fatxa, hi havia gremlins. Hi havia gent que s'arriscava. Uns per salvar la camisa, perquè es veia que s'havia de salvar la camisa, com pots imaginar, una persona intel·ligent que estava en els anys 70 a Ràdio Nacional, doncs deia, bueno, cuidado, perquè estic quedant molt connotat. I altres per fermesa. I a mi m'agradaria dir, per exemple, que aquesta ràdio, Ràdio 4, espero que estigui viu i en bona salut, hi havia un senyor que es deia Enric Frigola.
1: Sí,
0: que se la jugava per portar-nos a la ràdio, perquè quan nosaltres anàvem a la ràdio, aquí encara es nota molt que la censura, eh? Que quan anàvem a Ràdio Nacional no podien anar. I ells ens deixaven raonar. Hi havia un senyor com en Josep Maria Bax, que ens portava la de llonces jugant-se-la. Hi havia un senyor que va ser molt famós quan... Com es deia, per favor, aquell que va fer a Ràdio Barcelona quan es va inundar tot el Besòs...
1: Sí.
0: Soler Serrano.
1: Soler Serrano, sí.
0: Que quan ell era un déu durant el franquisme, ens portava a la ràdio sabent que estava tocant els collons a tot el sistema del Dallons. O sigui, el Castelló Rovira també... vull dir, hi havia gent, el que passa és que tenies d'anar així.
1: Sí, sí, que tenia el seu perill, clar.
0: Sí, sí, clar, sí. Si deies un disbarat, doncs ja estava armada.
1: Aquell 1970 marxes a Cuba, al Festival Internacional de la Cançó de Varadero, vas cantar allà i vas aprofitar per criticar Franco.
0: Com que vaig aprofitar per criticar Franco? Feia, no sé quan és que criticava.
1: Clar, però feies fora, no, també.
0: No, perdona.
1: A veure.
0: Era una safra, que era l'any 69, exactament. Sí. I era el 3è aniversari de la Revolució Cubana amb el Fidel i... Sí. Etcètera, etcètera. I aleshores ens van convidar amb molts cantants de l'estat espanyol, hi havia els Mustang, hi havia gent, i a mi em va tocar cantar davant d'un noi que era molt simpàtic, però que era fatxa, i que quan surt a l'escenari diu «Pueblo cubano en nombre del generalismo...» No, «de su excelencia, el jefe de l'estat espanyol, el generalismo franco, etcètera, etcètera, etcètera». La saludo, si jo estava al costat del Pablo Milanés, del Silvio Rodríguez i el Nicola.
1: Déu-n'hi-do.
0: I estava allà i dic «Valga'm Déu, nostre senyor, jo no puc sortir així darrere». I anava, me'n recordo que jo anava mudat, perquè cantava amb una coral cubana, imagina't. I li dic a el Nicola, que, perquè el Pablito ja saps que el Pablo Milanés era una mica gros i l'altre era tan prim, que li dic a el Nicola, dic, escolta, me deixes els pantalons? I vaig... Sí, ens vam canviar els pantalons. I vaig sortir amb texans i vaig per fer-me el progre, per dir-ho d'una manera, i vaig dir que venia de l'última dictadura feixista d'Europa, etcètera, etcètera, tot a l'ambaixada espanyola en televisió, clar, etcètera, etcètera.
1: Sí,
0: es va aixecar,
1: sí.
0: Se'n va anar cridant, etcètera, etcètera. I d'aquí m'ha vès... Un mes després o 15 dies després ja em prohibien per tot, perquè en aquell temps cantava molt,
1: sí.
0: I baixant, em sembla que eren les Rambles, en Joan Molles diu, mira, surts a la Vanguardia, diu, i què posa? Diu, de Franco a de Raimon, que era el nom del noi, no té res a veure amb el Raimon.
1: Sí.
0: El de Raimon, agradeciéndole la defensa que hizo de la patria, etcètera, etcètera, jo no sé què. I van dir, nen... I és quan vaig pensar que després jo estava implicat amb una gent universitària que estava en lluita. Sí.
1: Tu vas tenir por,
0: eh?
1: Lluís?
0: Com?
1: Vas tenir por?
0: Quan? Això no. No, perquè...
1: Però vas haver de marxar.
0: Bueno, por de que me canviaria la vida, sí.
1: Por.
0: Sí. Bueno,
1: I et va canviar.
0: Home, i tant.
1: Perquè vas marxar a París, 4 anys.
0: Sí, sí, i el primer any passant gana, pràcticament. Gràcies als exiliats.
1: De què vivies?
0: Gràcies als exiliats, que és la segona universitat. Com ja, dius?
1: Dic de què vivies.
0: Doncs del que jo podia tenir, perquè o la meva família, però molt poc, i sobretot de la bona voluntat dels exiliats. Perquè, per exemple, nosaltres vivíem a casa d'uns exiliats, per exemple, la Teresa Rebull, que després és una persona que ha sigut una cantant estimada per molta gent, etcètera, em va acollir casa seva. Després me van acollir un matrimoni que era un anarquista i un comunista que es varen casar en la fugida cap a París. Imagina la barreja, no? Sí. És poètic, quasi.
1: Sí, sí, quasi.
0: I ens donaven cada matí un cafè amb llet i un croissant i el canard en Xené, que és una revista. I amb el meu estimadíssim Joan Molas, que ja no viu, dèiem, home, si en comptes del canar en Xenia ens donessin un altre croissant. I anàvem en el Cartier Latin, quan el barri llatí era un barri popular de veritat. O sigui, quan... Si volies menjar barat, tenies d'anar al barri llatí, no? Era sí. Una mica com a Barcelona, doncs la Barceloneta abans. I fins que el Sartre ens va convidar a un recital de Nacions Oprimides del Món, a la Mutualité, que era el gran teatre de les manifestacions gauchistes, per dir-ho manera, i sindicals. I en Jean-Paul Sartre va organitzar aquell recital i va ser la primera vegada que vaig cantar en públic, perquè abans només eren els 50 catalans a l'Evaluar, els 20 o 30 de Lilàs, etcètera, etcètera.
1: Per tant, comences a tenir èxit fora d'aquí, també.
0: Sí,
1: va passar... I actuaves a l'Olímpia.
0: Bé, aquest és el miracle.
1: El miracle?
0: Sí, és el miracle. En Joan Molas anava mirant a la gent, als teatres, aviam si podien cantar a algun lloc, i se'n va a l'Olímpia, que era inaccessible, absolutament inaccessible, i el director, el propietari de l'època, es deia Bruno Cocatrix, i el Boris, que era el seu director, li dona els discos, li parla de que estem fora perquè ja no podem cantar, escolta una cançó que es diu El somni, que jo és que ara me'n recordo la música, però ja no sé què deia, i el tio el telefona al cap de dos dies i diu que sí, però que només té dilluns, que diguem a vegades, que només té dilluns, però que quan vulguem fem un Olímpia un dilluns. I això va ser realment a l'època, és inimaginable ara, perquè l'Olímpia era... O sigui, per entrar a l'Olímpia o tenies de ser primer ventes no a Alemanya, als Estats Units, a França o Anglaterra, els d'Alemanya no entraven, o sigui, era molt excepcional.
1: Un miracle. Sí,
0: i aleshores, clar, de cop i volta me deixen entrar a l'Olímpia, jo estava prohibit aquí, tothom ho sabia, hi havia gent que el Telexpress o no sé quins diaris eren en aquells moments, però segurament van començar a sortir articles dient com és que Lluís Llach obre l'Olímpia i aquí no pot cantar, i aquí hi havia, doncs, des de Jordi García Soler fins al Tren Simoix, fins molts intel·lectuals escriptors d'aquella època, etcètera, etcètera. I el Boris fem l'Olímpia i és tan gros que al cap de 6 mesos en faig un altre.
1: O sigui, tornes aquí, Lluís, sí. Encara viu Franco i actues al Palau de la Música Catalana presentant I si canto trist.
0: Sí.
2: Que poques paraules tinc.
0: Sí, aquesta és una de les cançons del disco que...
2: I les que us dic són tan gastades.
1: I devia haver molta tensió en aquell concert.
0: Jo diferencio molt el de l'any 75 de l'any 76.
1: Sí.
0: el gener del 76 passa aquest que m'estàs parlant, passa al Pla de la Música. Sí. Mira si hi havia tensió, que es van venir totes les entrades allà i varen programar 7 dies. I en el segon me varen venir ja per prevenció, no estava a casa, i he anat a l'Hotel Colón, allà a la catedral.
1: O sigui, tu ho sabies?
0: No,
1: que
0: no.
1: Vindrien a buscar-te.
0: No, jo em pensava que vindrien a casa. Burro, perquè, clar... Ja. I varen venir a l'Hotel Colón el segon dia i me varen portar a la Via Laietana i vaig trobar el típic... Això, que ningú s'ho prengui com a heroïcitat, eh? Però sobretot, perquè els que patien tortures i hòsties era gent de treballadora i gent molt més compromesa. A mi em va tocar, doncs, conviure 2 o 3 hores... amb 2 policies, el bo i el dolent. El dolent amb una mala llet i jo, clar, l'únic que pensava és mantingues la dignitat, no? I el dolent feia gestos com si em volgués fotre d'hòsties. I vaig tenir la sort de controlar els reflexes, perquè la primera reacció...
1: Però és durat.
0: I aleshores, al cap d'una hora de tenir-me allà, cap a la 1 o alguna cosa així, devia tenir gana el dolent, i se'n van els dos i em deixen sol a mi, amb, perdona, amb la llum aquella típica. Yeah. I sento que el dolent diu: este hijo de puta sabe que si lo tocamos saldrán los periódicos estos de Francia i de no sé què, perquè clar, jo...
1: Ja. Clar, clar.
0: I aleshores, nena, vaig dir, ara és la meva. I quan va tornar el bo, ja va ser un altre tipus de conversa. I va ser on me varen donar la medalla al mèrit activista més important que m'han donat mai, que és dir que em prohibien, perquè con la mirada solivientava el público. O sigui, jo crec que això m'han dit piropos.
1: Tipus de mirada, deu ser.
0: I jo ja estava tan tranquil que li vaig dir al jove, que a més el bo era molt jove i que sí, me deia que ells s'adaptarien, eh? Li vaig dir, home, doncs això, amb una, si voleu, amb unes ulleres de sol, no cal que prohibiu els 5 recitals, i es van prohibir. I vaig tornar cap a París.
1: I ara sí, aquest any s'han celebrat 5 dècades dels teus concerts al Palau d'Esports de Barcelona. Escoltem so del primer dia, 15 de gener de 1976, a Televisió Espanyola.
5: En realitat, cada recital és una mica una mena de manifestació política i suposo que em van prohibir per això.
6: I per què t'han autoritzat ara?
5: També ho he de suposar, o sigui, a mi no se me donen mai raons oficials. He de suposar que això respon a un intent de donar una imatge pública a la gent més neta. El que cal preguntar-se és si això tindrà continuïtat, si això és honest i sincer. Ara, vull dir, la causa del perquè, doncs, perquè és una mesura molt fàcil a prendre finalment. Es permet cantar un cantant, no és pas tan perillós com això. I perquè això té repercussió pública, diguent la gent, fent creure la gent i fent pensar la gent que el país realment va per un camí d'apertura.
7: La vida

0: No em faràs escoltar tota l'estona.
1: No, si vols no. Per cert, concert íntegre es pot escoltar a la web de Ràdio 4, que també celebrem 50 anys, amb comentaris de Vicent San Clemente i Enric Frigola.
0: Que no fotis, abans. Que
1: sí, maco. Sí, sí. Aquí a aquesta casa. 8.000 persones. I aquí sí que et converties en un símbol, Lluís.
0: Sí, clar, va ser... Va ser tot plegat desmesurat, eh? Yeah. O sigui, van ser 3 dies que es van omplir tots els polítics del país a primera fila per fer-se conèixer, que també era una feina molt important. O sigui, nosaltres, com que podíem reunir gent, era la manera de que els Pujols, els Reventós, els Xirinacs... Bé, els Xirinacs no, perquè els Xirinacs era molt valent i estava fent una altra feina... davant de la presó Model, i estàvem, no sé si en vaga de fam o no, però estaven allà pels presos polítics, o sigui, capabrots, eh?
1: Ja.
0: Però tota la classe política estaven allà i es va convertir en un acte. A mi quan em parlen del camp del Barça sempre dubto. Dic que sí, potser va ser important, però aquell va ser especial. Després jo agraeixo a la gent que va portar banderes, que estaven prohibidíssimes.

0: al programa 7 días de Televisión Española.
1: Lluís Llach, un catalán, ha sido quien esta semana rompió el cerco. Y nos lo cuenta en una entrevista y nos dice cómo cantó en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
2: Bueno, cantar en el Liceo se puede explicar en diversas facetas porque con una sola no basta. Primero, un placer artístico, dadas las condiciones del teatro del Liceo. Después, la sensación, no solo mía, sino un poco colectiva, el pequeño sueño que teníamos todos de que con la entrada de la canción, digamos, popular en el Liceo, se inicie un poco la popularización. O sea, que el Liceo pase a ser un teatro al servicio de una comunidad y no un teatro privado, de propiedad privada, que está pues al servicio de una élite.
0: Què et sembla?
3: No, saps què em fa gràcia?
0: Què?
3: Tot això ho deia mirant a terra.
0: Per què?
3: Si mires bé les
0: imatges.
3: Les imatges,
0: però per què ho
3: feies?
0: Sempre
3: sigui així. Per timidesa.
0: Per timidesa.
3: Jo en tenia molt clar aquí, però sempre mirant a terra.
0: Avui mires els ulls, eh? Mires els ulls, que està molt bé.
3: Sí. Va ser molt important, això, simbòlicament. I a més, vol dir com ha canviat Espanya en aquests últims anys. O sigui, tot Espanya reconeixia que Catalunya havia sigut l'avantguarda antifranquista. Per això el Raimon anava a les facultats de Madrid, jo omplia teatres, etc, i tots els cantants, la Maria del Mar, no deixem ningú, eh?
0: Sí. Però,
3: de cop i volta, tots els alcaldes se reuneixen en un lloc perquè és després de les primeres eleccions dels ajuntaments, no sé com es diu això, és igual, eh?
0: Sí, les municipals.
3: Això, les municipals. Sí. On decideixen anar? A Barcelona.
0: Sí.
3: I qui era l'alcalde de Barcelona? Un... en Narcís Serra.
0: Sí.
3: Que jugava el seu paper i que l'ha jugat com l'ha jugat, a més, no? No només en Barcelona, que tothom diu que va ser un bon alcalde, després com ministre de l'Exèrcit i després com destructor, diuen, de les caixes. És igual, eh? I tots els alcaldes venen i accepten, no accepten, o sigui... Sóc jo que he de ser el cantant. Val a dir que en aquelles èpoques jo podia anar a qualsevol a Valladolid, quan me varen dir d'anar-hi vaig pensar, em mataran. Els palaus d'esports estaven plens. Jo suposo que potser la part estètica té alguna cosa a dir, però hi havia unes ganes de canviar l'estat que després s'ha frustrat pel camí, que en aquell moment la gent s'ho creia. Hi havia un agraïment, jo diria, explícit de la societat que no era feixista de l'estat espanyol en reconèixer que aquí s'havia fet molta feina. Encara que me surto de mare, l'avinguda del Terradelles, que alguns diuen que va ser una traïció i va ser una manera de tapar, etc, és una mica en la mentalitat del reconeixement que en aquells moments l'estat espanyol i fins i tot els hereus del feixisme, com els Suárez, necessitaven de l'aval democràtic de Catalunya per fer creïble a l'estat espanyol i a Europa que això funcionava, que anàvem a fer una transició. Curiosament, després, qui ho va destrossar no va ser els feixistes, va ser els socialistes, i concretament el Felipe González. Però bé, jo aquí paro perquè si no
0: Maria,
3: ja és igual.
0: Sí, però aprofito per dir, per cert, que el Suprem ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont,
3: sí.
0: I això permetrà que pugui venir aquí.
3: No, de Puigdemont,
0: sí,
3: ja?
0: Sí, sí.
3: Ah, perfecte.
0: I això permetrà que pugui tornar aquí sense ser detingut.
3: Doncs jo espero que no vingui fins després de les eleccions. Ja que m'assureixi.
0: Sí.
3: Perquè se li diu que vingui perquè vinguin unes eleccions on ell no tingui cap paper a jugar i on la seva personalitat quedi difuminada en una lluita d'alguna cosa que és molt important, però que en el Puigdemont i a mi també no es queda lejos, com deien els progressistes espanyols fa uns anys. Per tant, jo sóc partidari, però jo, des de la meva petitesa, de que no vingui fins que no s'acabin les eleccions. Perquè això és fer-los un favor i un joc a tots els

0: que estan muntant aquesta paradeta demagògica espectacular del Partit Socialista. O sigui, en recordar-se'n després de 30 i pico d'anys de govern socialista i després de no sé quants anys del Sánchez en el poder, de que hi ha un problema d'habitatge, per favor, i que la Colau se n'en recordi i fins i tot reprengui la seva lluita per la millora de l'habitatge després d'haver destrossat l'habitatge a la ciutat de Barcelona, que no vingui, per favor, jo li demanaria, però que no vingui, perquè l'únic que faran és tenir-lo aquí, convertir-se en... Jo entenc que el partit sí que té ganes de Junts, suposo que vingui, perquè és evident que el president Puigdemont, tot i el passat 9 anys, té... Però des d'un punt de vista d'independentisme i de país, jo penso que no ha de venir fins que no hagin acabat les eleccions. Punt, i callo. Continuem.
1: Ha de sonar el viatge a Ítaca.

0: altre himne.
1: Sí.
0: Vulguis o no, que és un altre himne.
1: Sí, sí, però si en Cavafis hagués sigut català... Sí. Si en Cavafis hagués sigut català tan llarg, no el voldria.
0: I escolta, un altre dels teus irrepetibles vitals és el poeta Miquel Martí i Pol, i per això, gravat el 92 i publicat el 1993, arriba Un pont de Barberà.

0: Una història d'amistat molt marcada, no?
1: Sí, i la composició també, perquè ell estava en aquesta vida una mica de regal i a mi m'havien parlat un càncer i me n'anava, en principi.
0: Sí, et donaven un any i mig de vida, no?
1: Un any i
0: mig,
1: sí.
0: Molt, sí.
1: I era una mica un testament aprofitant l'olimpisme. Clar, estàvem muntant a les Olimpíades.
0: Clar, clar, sí, sí.
1: I nosaltres, com sempre, diguem, en contra de tanta musculatura de fibres, que potser que fem musculatura d'idees, no? I va ser preciós. I si amb alguna cosa jo em quedaria de tot el que he fet, seria aquesta.
0: Sí.
1: I quan ara canto, que canto... Jo abans no cantava mai, ara sempre, no sé per què, psicològicament no em dec curar cantant cançons meves, ho sento, la pedanteria. És el pont de Mar Blau és la que jo em quedaria, sí. Per moltes coses, eh? Per la simbologia, per l'amor amb en Miquel, la creativitat boja que ens va agafar. Era com una mena de diarrea controlada, de símbols, de... un testament, tota la part final, al mig de la composició ens arriba la guerra de Bòsnia, aleshores no podem continuar sense que Bòsnia, i varen fer el Mar a Marona, i és el que em quedaria, sí, va ser molt emotiu, i bé, i jo em vaig quedar amb el Sant Miquel, se'n va anar. I és una llàstima perquè era un poeta que necessitàvem ja abans i necessitem ara, però és així.
0: No sí. Pot ser. I com deies al principi, el 2007 te'n vas al Senegal perquè volies desaparèixer de tot, ser un altre, i allà crees la teva fundació.
1: Sí.
0: Que, per cert, aquesta tarda, a les 6 de la tarda, a la seu de les GAE, parlareu de la cançó catalana ahir i avui. Teniu molts actes.
1: Sí, sí, també, això organitza aquesta petita fundació, sí. És això.
0: Lluís Llach, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
1: No, per favor.
0: Moltes gràcies i un honor. Moltes gràcies.
1: No, home, que vagi molt bé. Gràcies.
0: Gràcies. I nosaltres tornem demà amb un altre irrepetible. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa. Sí.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, comencem amb una darrera hora de l'àmbit judicial. El Tribunal Suprem dona 48 hores a les parts perquè presentin les al·legacions i recursos pendents sobre la llei de nets. El Tribunal ha de decidir si les persones que han obtingut la nacionalitat a través d'aquesta norma podran votar a les eleccions generals previstes pel 29 de novembre. El Suprem va suspendre el vot d'aquest col·lectiu a petició de Vox i l'associació Justitia Europa per preservar la transparència del procés electoral i la confiança en els resultats. La mesura afecta persones inscrites al cens electoral de residents absents que han obtingut la nacionalitat amb aquesta llei. El Tribunal considera especialment rellevant l'augment del cens, més de 400.000 nous votants a l'estranger respecte de les darreres eleccions generals celebrades el 2023. El cens electoral pels comicis del novembre, però, es va tancar l'1 d'agost, un mes abans que el Suprem suspengués l'aplicació d'aquesta llei. I tot plegat el mateix dia que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha deixat sense efecte l'ordre de detenció de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després de conèixer la decisió del Tribunal Constitucional d'amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. Entre les reaccions, el músic i expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach, espera que Carles Puigdemont no torni a Catalunya fins després de les eleccions generals del proper 29 de novembre. Llach assegura que tornar seria fer-li el joc, diu el PSOE. Són declaracions al programa Irrepetibles de Ràdio 4.
2: De que no vingui fins que no s'acabin les eleccions. Perquè això és fer-los un favor i un joc a tots els que estan muntant aquesta paradeta demagògica espectacular del Partit Socialista.
0: L'expresident compareixerà en roda de premsa a les 6 de la tarda per valorar aquesta decisió del Suprem, que ha deixat clar que aquesta decisió, això sí, no implica que s'hagi d'amnistiar de manera automàtica a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, ni que s'extingeixi la seva responsabilitat penal. Aquesta, per tant, és la conseqüència més immediata després del ple del Tribunal Constitucional, que considera plenament amnistiable el delicte de malversació. El ple ha votat el dictamen del president de l'organisme Càndido Conde Pompidó en relació al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa. Tres detinguts de 18, 19 i 29 anys relacionats amb el crim a trets d'un altre home el passat 28 de març al Parc de les Planes de l'Hospitalet de Llobregat. En el mateix incident, registrat a finals de març, un altre home va quedar ferit de gravetat. Aquest matí, els Mossos d'Esquadra han escorcollat tres domicilis. Durant aquestes entrades i registres, s'ha localitzat una arma de foc real municionada pendent d'analitzar per part de la policia científica. Segons les fonts consultades per Ràdio 4, els tres arrestats formarien part d'un grup juvenil violent. Quan es va produir el crim, un dels detinguts, el de 18 anys, era menor d'edat. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. I encara en clau de successos, detinguts dos homes de 22 i 23 anys acusats de robar amb violència un rellotge de luxe valorat en 66.000 euros a Ciutat Vella. La víctima, una dona que va ser assaltada el passat 30 de setembre pel vols de les 5 de la tarda, va patir lesions lleus a conseqüència dels fets. Un dels lladres va poder ser retingut fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra per un grup de persones que es trobaven al lloc dels fets. Fins a aquest emplaçament es van desplaçar diverses unitats dels Mossos, Brimo, inclosa, i van accedir a l'interior del local. Allà van detenir el presumpte lladre i van intervenir dos rellotges, així com documentació falsificada. No obstant això, el rellotge sostret, valorat en 66.000 euros, no ha estat recuperat encara. Aquesta tarda tornem a estar molt pendents a les pluges que es poden reactivar a bona part del litoral i prelitoral català, on es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i 60 litres per metre quadrat en 3 hores. De moment, però, el govern descarta l'enviament d'un missatge és alert. L'episodi s'anirà movent de sud cap a nord, entrant pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre fins travessant el territori, fins arribar a comarques de Girona. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
3: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic.
0: Per això es demana no abaixar la guàrdia i estar pendent d'aquesta evolució dels ruixats. I pel que fa al temps, a banda d'aquestes pluges i aquest temps inestable, les temperatures avui han baixat una mica i marquen màximes de 25 graus a Barcelona i a Tarragona i 27 a Girona i Lleida. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. 50 anys amb català i amb tu.

0: La política accelera, però la vida de la gent continua encallada. Avui s'aixeca l'ordre de detenció de Puigdemont. S'obre la porta al retorn, però l'amnistia encara està pendent d'aplicar-se. Pedro Sánchez recupera els decrets d'habitatge tombats divendres i amb les generals avançades el 29 de novembre converteix el sostre que falta a tants ciutadans en el centre de la batalla electoral. Mentrestant, a Ceuta, desallotjar els assentaments no tanca la crisi migratòria i a l'Orient Pròxim l'ONU continua reclamant una pau que no arriba. I aquí, Comissions Obreres i UGT donen suport a una vaga general per l'habitatge, encara sense data. Curiós, molt curiós, ara, just ara. I la pregunta que travessa tots aquests titulars és... És incòmode, no? Qui governa per resoldre els problemes i qui els administrarà per arribar més fort a les urnes? Són les 4 i 7 minuts i això és la tarda de Ràdio 4. Pau Robert i Sergio Lezcano al control. Amb la Sònia Rodríguez Justicia a la producció. Subdirecció, David Gallac, bona tarda, què tal?
1: Molt bona tarda, Xavi
0: Martínez.
1: Una
0: altra bogeria de tarda, Gallac.
1: Una altra tarda intensa informativament parlant, una altra jornada com la d'ahir, d'aquelles d'arribar a la redacció, està sempre pendent. I que passen coses, dies que a nosaltres ens agraden i ens encanten.
0: I atenció, perquè més enllà de l'actualitat, que estem enganxats, evidentment, al segon, amb tota aquesta última hora... Tindrem a protagonistes que jo crec que ens tocaran i molt. La història del Marcos Franz és brutal. Avui ens visita, avui arriba aquí als estudis de Ràdio 4 el que va ser actor de Merlí, el Marcos Franz, que publica un llibre anomenat Cuando dejé de ser yo. És una història de manipulació, de trauma i també de supervivència. Una persona tòxica, molt tòxica, que li va canviar la vida. Terrible el que explicarà aquí avui. I serà també, crec, molt, molt productiu per... si algú potser se sent identificada o identificat, poder sortir-ne.
1: Això mateix, potser algú que ens escolti, que escolti la conversa que mantindrem amb ell, que digui, ostres, potser també estic en una situació similar, o potser conec algú que pot estar en una situació doncs, semblant a la que el Marcos explica en el seu llibre. A veure què ens diu en primera persona.
0: Estarem molt pendents de la compareixença de Carles Puigdemont. Això serà a partir de les 6 de la tarda. I tindrem a la Patricia Centeno perquè ens expliqui com el veu en directe, com està gestualitzant, com s'està movent, com parla, la roba, l'escenari, tot plegat.
1: La comunicació no verbal, també és tarda de diferents compareixences, tu explicaves molt bé, Xavi, a les 6 de la tarda de Carles Puigdemont, i a un quart de 6 serà el torn de Josep Rull, del president del Parlament de Catalunya,
0: que també
1: compareixerà i també l'escoltarem aquí a Ràdio 4.
0: Adam Martín ens visita avui també. En fi, tenim un programa molt, molt, molt potent, però ara què hem de fer? Les 4 de la tarda, les 4 notícies més importants, els 4 punts d'informació on és ara mateix la conversa social.

0: Comencem amb aquesta notícia que podria marcar el rumb de la campanya electoral de les eleccions generals del 29 de novembre. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat avui dimarts les ordres de detenció contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
1: Ho ha anunciat l'alt tribunal minuts després que el Constitucional hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia a la malversació dels líders del procés. En una interlocutòria, Llarena ha deixat sense efecte les ordres de detenció vigents amb caràcter immediat i fins a nova resolució judicial expressa. Llarena ha recordat que encara no té la sentència definitiva del Tribunal Constitucional, però que és proporcional, diu, deixar sense efecte les ordres de detenció. L'aixecament d'aquestes, segons ha dit, no implica l'aplicació de l'amnistia. Puigdemont, recordem, encara no s'ha pronunciat sobre els seus propers passos. L'únic que ha dit és que vol fer una immersió a Catalunya quan torni. Com molt bé apuntaves, Xavi, a les 6 de la tarda estava prevista una declaració institucional des de Waterloo.
0: Escoltarem aquí en directe a la tarda de Ràdio 4. Saludem a aquesta hora de la tarda, 4 i 11 minuts, al seu advocat, l'advocat Gonzalo Boye. Gonzalo, bona tarda. Senyor Boye, sembla que ha caigut la comunicació.
1: Pendents aquesta hora també de... Estem intentant contactar amb Gonzalo Boye, recordem, és una de les veus que també s'ha pronunciat al llarg de tots aquests mesos sobre aquesta qüestió. Recordem, doncs, Carles Puigdemont és un dels actors importants de la política catalana.
0: El tenim a l'advocat Gonzalo Boye. Senyor Boye, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Vostè ha demanat calma avui, però què és el que no està resolt avui que impedeixi a Puigdemont tornar demà?
2: Bueno, lo que se ha hecho es levantar una medida cautelar de búsqueda de detención e ingreso en prisión. Es lo único que ha pasado respecto al presidente hoy y, por lo tanto, yo como abogado le digo, vamos a esperar a que te amnistíen.
0: Ya, ya que se aplique la amnistía, ¿no? Estigue aplicado
2: sí,
0: de manera integral.
2: Claro, y eso le corresponde hacerlo a la sala de lo penal. Por lo tanto, aquí hay unos trámites, tendrá que salir finalmente la sentencia del Constitucional, el Supremo la tendrá que leer el juez Llarena. Y en base a eso decir, bueno, yo creo que es de aplicación la amnistía, pero tengo que enviarle a la sala porque la ley establece que es la sala la que tiene que decretarlo.
0: Clar, perquè Llarena, el que dèiem, ha aixecat l'ordre de detenció, però vostès prefereixen esperar, perquè quin risc real assumiria Carles Puigdemont si tornés ara? Hi ha una possibilitat jurídica concreta que els preocupi o volen evitar qualsevol incertesa?
2: Bueno, queremos evitar poner a nadie en un aprieto y tampoco ponernos nosotros en un aprieto. Una orden de detención se quita y se pone con la misma facilidad.
0: Ya.
2: De hecho, el propio juez Llarena dice claramente... claramente que es una situación provisional, es decir, hasta que él lea la sentencia, ¿no? Él está como nosotros. Él dice, sin anticipar una conclusión definitiva.
0: Ya.
2: Claro, es que no hay nada de resolución definitiva.
1: Gonzalo, ¿vostè s'esperava que a dia d'avui, a 6 d'octubre, ens trobéssim en aquest escenari en el que hem conegut avui respecte a la decisió del Constitucional i del jutge Pablo Llarena?
2: La verdad es que sí, y de hecho lo publiqué en una columna en el Nacional hace 2 semanas atrás. Hace 3 semanas, el 21 de septiembre, dije saber leer un auto. El auto de 15 de septiembre del juez Llarena había que saberlo leer.
1: Y quan parlem d'hores, dies, no? Crec que vostè afirmava que després de 9 anys que no venia d'unes hores... entenc que posar una data a la tornada de Puigdemont és molt difícil, no? Una data exacta?
2: És difícil perquè no la controlamos nosotros, es decir, será justo después, yo creo, de que el Tribunal Supremo emita la resolución definitiva cerrando el procedimiento y a partir de ahí pues el presidente fijará la fecha.
1: La decisió de Pablo Llarena... Per tant, l'hem d'entendre com una, pels que en termes judicials ens movem, estem poc habituats, l'hem d'entendre com una rectificació o com una adaptació al nou escenari que s'obre a nivell judicial?
2: Yo creo que es una adaptación, es decir, lo que van a hacer es respetar los ámbitos competenciales. El Tribunal Constitucional ha dicho esto es así, esta es la interpretación correcta que hay que hacer de los derechos adquiridos con esta ley. Y por lo tanto la van a aplicar. No tienen por qué estar de acuerdo con la ley de amnistía. Es decir, todos los días los jueces están aplicando leyes y en algunos casos no ni siquiera están de acuerdo, pero es la legalidad y la legalidad hay que cumplir. Llevamos demasiados años fuera de la legalidad.
0: Home, seria molt maco, potser, no? Final de mes, són les festes a Girona, em sembla. No sé, senyor Boye, com l'ha vist avui? Ha parlat vostè avui amb el senyor Puigdemont, entenc, com l'ha vist anímicament?
2: He hablado con el presidente varias veces, ayer y hoy, y bueno, estábamos preparados para esto y él está contento, claro. Claro que está contento, pero esto no es el gran día, es un buen día, camino de un gran día.
0: Clar. Estava jo pensant, si finalment s'aplica l'amnistia, què podrà reivindicar Carles Puigdemont i què no? Perquè una amnistia no és una absolució. O sigui, on acaba la victòria jurídica i on comença la interpretació política?
2: Bueno, yo creo que una amnistia es una gran victoria. Es una gran victoria, primero, no haber sido entregado nunca a España. Uh-huh. Es una victoria haber conseguido modificar el ordenamiento jurídico a través de las sentencias del TJUE. Es una victoria haber creado todo ese cuerpo doctrinal que sirve para otros pueblos y para otros políticos, también en materia de inmunidad parlamentaria, y llevar al Estado español a aprobar una ley de amnistía es una victoria rotunda, sin discusión. O sea, solo gente muy resentida puede no verlo así.
0: Perquè quan vostè parla de persecució judicial, què demostra que s'ha anat més enllà d'una discrepància sobre com interpretar la llei?
2: Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos ya 4 interpretaciones sobre el delito de malversación. Por otra parte, todos los días en España se están celebrando comparecencias por videoconferencia, en este caso ni siquiera querían eso. Aquí no hubo nunca rebelión, nunca. Ningún jurista serio sostuvo que hubiese rebelión y se ha perseguido por rebelión y si no sedición, es decir, lo que interesaba era un tipo penal que permitiese llevar esto al Tribunal Supremo. Yo creo que los datos están ahí, los datos los ha reconocido el Tribunal de Schleswig, los ha reconocido el TJUE. El TJUE ha dicho claramente en la sentencia Puig del 31 de enero del 23, dijo claramente que este no era un órgano preestablecido por ley, porque carecía de las normas que lo avalasen. Es decir, yo creo que no se nos puede pedir más triunfos de los que hemos tenido.
0: També molt d'actualitat. Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ha situat Junts davant de la disjuntiva d'estar amb la majoria social o amb els especuladors. I el PSOE els acusa precisament de perjudicar la gent pel rebuig dels decrets d'habitatge. Què respon a aquesta acusació? Què en pensa també el president Carles Puigdemont? Més enllà de dir, no?, que, bueno, Sánchez, que Pedro Sánchez fa electoralisme.
2: Lo que piensa el presidente Puigdemont hay que preguntárselo a él. Ahora, si usted me pregunta qué pienso yo, bueno, que estamos ante un gran trilero, ¿vale? Porque aquí la cuestión no es esa. Basta leer los reales decretos que él había presentado para tener muy claro que no solucionaban en absoluto el problema de la vivienda y no lo van a solucionar así. Es decir, no solo había mala técnica legislativa, sino que tampoco estaba bien determinado el diagnóstico, mucho menos la solución.
1: Sí, y Gonzalo, si finalment, quan es produeixi, s'aplica l'amnistia, què, fins on pot reivindicar Carles Puigdemont i què pot reclamar el president Puigdemont i què no podria reclamar?
2: Reclamar, yo creo que va a poder reclamar todo, es decir, él fue depuesto con un acuerdo, por cierto, muy empujado y apoyado por el señor Pedro Sánchez, que era el que empujaba al señor Rajoy a adoptar el 155. Uh-huh. Por otra parte, él puede seguir reclamando y yo creo que debe hacerlo, que él fue elegido democráticamente y cesado de forma poco democrática.
0: Vostè com convenceria algú? O sigui, com es convence algú que veu l'amnistia com el preu que Pedro Sánchez va pagar per obtenir els vots de Junts? Quin argument li donaria perquè hi veiés una resposta legítima a un conflicte i no un privilegi de qui tenia la clau de la investidura?
2: Mire, yo creo que la respuesta es muy clara. Había un conflicto político que se judicializó para no resolver el conflicto, sino para enquistarlo, y para poder resolver el conflicto había que desjudicializarlo. un conflicto judicializado en esta magnitud solo se puede desjudicializar a través de una amnistía.
0: I què s'ha de reparar? Perquè jo estava pensant en tots els anys, no?, que han passat ja. Què s'ha de reparar quan una causa s'allarga tant, no?, durant 9 anys i acaba amb l'aplicació d'una amnistia?
2: Las reparaciones son difíciles. Mm. Las reparaciones son difíciles. Ahora, la restauración es sencilla. El presidente ha demostrado que él cogió la línea correcta. Marchar al exilio, defenderse en una jurisdicción neutral y volver sin haber sido sometido a un procedimiento en España.
0: I quan diu que Puigdemont fa 9 anys que defensa la institucionalitat del càrrec que representa, a què es refereix exactament, senyor Boye, amb aquesta institucionalitat? O sigui, quines obligacions li imposa a ell a l'hora de decidir com tornar?
2: Bueno, yo creo que, entre otras cosas, la primera... A mí me sorprende que en Cataluña se hagan siquiera esa pregunta, pero él no ha permitido que el presidente de la Generalitat sea arrastrado a una prisión por reivindicar los derechos del pueblo catalán. Él ha mantenido eso, ha mantenido la lucha con un sacrificio que, ya le digo, son 9 años, cuando hubo soluciones mucho más rápidas o más fáciles, pero menos de comprometidas con la institucionalidad. Y por otra parte, él, yo creo que lo que tiene que hacer es regresar al qual ell se fue com hombre libre, no?
0: Doncs anem a fer una cosa, perquè aquest matí al Cafè d'Idees l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, afirmava això que sentirem ara, senyor Boye, pel que fa al no de Junts, per ser els decrets d'habitatge, el que comentàvem abans. L'escoltem.
3: Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat 2 decrets que ha deixat a milions de persones desemparades, milions de persones amenaçades per desnonament, milions de persones amb contractes de lloguer que acabaven i no seran prorrogats per 2 decrets que ha tombat Junts. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entén. De fet, més de la meitat dels votants de Junts estaven a favor d'aprovar aquests decrets i no entenen que no s'hagin aprovat. Per tant, crec que tindrà problemes.
0: Que li costarà caminar pel carrer a Carles Puigdemont, ha dit Ada Colau. Senyor Boye.
2: Bueno, mire, a mí me sorprende la deriva en la que ha caído la señora Colau, transformándose en una defensora de derechos humanos, pasar a ser una señaladora, una persona que pone dianas en la frente de los políticos con los que está enfrentado. Ahora, ¿eso tiene una explicación? Claro, la dio ella la semana pasada. Si no le llega para tener una vivienda alquilada en solitario, pues claro que está buscando trabajo y en esa búsqueda de trabajo es capaz de decir este tipo de bestialidades, ¿no?
0: Doncs ha estat un plaer escoltar-lo. Moltíssimes gràcies per atendre la tarda de Ràdio 4 en directe a l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye. Que vagi molt
2: gràcies
0: bé i molta sort. Una abraçada gran.
2: Gràcies.
0: Les 4 i 23 minuts, doncs aquestes són les paraules en directe a Ràdio 4 de l'advocat Gonzalo Boye després d'aquesta notícia, no?, la que comentàvem ara fa uns minutets, la notícia que podria marcar, per cert, el rumb de la campanya electoral de les eleccions generals del 29 de novembre, perquè el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat aquest dimarts, avui, aquestes ordres de detenció contra l'expresident Carles Puigdemont i també els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.
1: Recordem, Xavi, si et sembla, alguns dels titulars que ens ha deixat Gonzalo Boye. Diu que aquest aixecament d'aquesta ordre de detenció és una victòria, que mai va haver-hi rebel·lió, i ha respost a l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en declaracions aquí a aquesta casa, al Cafè d'Idees de la 2CAT i de Ràdio 4, on acusava, diu que Carles Puigdemont ho tindria difícil per caminar després del no de Junts als decrets de l'habitatge que es van tombar, recordem, divendres. Em sembla que van passar molts dies, però això va ser, recordem, divendres de la setmana passada, aquest no dels decrets, aquesta no la convalidació dels reials decrets sobre l'habitatge.
0: Aquest aixecament de les ordres de detenció és la conseqüència més immediata del que ha passat arran de la decisió del Tribunal Constitucional d'aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés, David Gallach. I el ple ha acordat estimar el recurs d'empar presentat per l'exconsellera Dolors Bassa contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar-li l'amnistia amb 7 vots a favor i 5 en contra.
1: Sí, recordem-ho, Xavi, el Constitucional només ha donat a conèixer la decisió. Recordem que encara necessitarà uns dies per publicar la sentència que farà extensible a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La majoria progressista del Tribunal Constitucional s'ha imposat i ha avalat la ponència elaborada pel president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa. El text aprovat proposa anul·lar les resolucions del Suprem i reclama a l'alt tribunal aplicar l'amnistia amb caràcter preferent, diu, i urgent. Un text, com apuntaves, que ha tirat endavant amb els 7 vots a favor dels jutges progressistes i els 5 vots particulars presentats pels magistrats conservadors Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa i José María Macías, segons ha informat el tribunal en un comunicat. La sentència de Conde Pumpido només resol el cas de Bassa, però per què és important? Perquè fixa la doctrina a seguir per la resta de sentències sobre els recursos d'empara. Estem parlant la del propi Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig i Raül Romeva.
0: Una decisió que, clar, ha provocat una gran reacció política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat que el Tribunal Constitucional hagi ordenat aplicar l'amnistia al delicte de malversació als líders del procés. El temps ens ha donat la raó. Catalunya avança, ha sentenciat el cap de l'executiu a través d'un missatge a X.
1: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha avisat que la decisió del tribunal no suposa girar full, diu, del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. També ha dit que és una gran victòria per a Carles Puigdemont.
4: I és una gran victòria del president Puigdemont, no del president de Junts, del president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155. Nosaltres no farem politiqueria ni farem partidisme amb aquest tema. Ens mereix massa respecte a la institució de la presidència de la Generalitat com per fer-ne partidisme.
1: Recordem, Xavi, que estem pendents d'aquesta declaració institucional que sí. apuntàvem, d'aquesta tensió mitjans, volem dir, de Carles Puigdemont, que està prevista per a les 6 de la tarda.
0: L'escoltarem aquí en directe, la seguirem en directe. Per cert, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també ha dit la seva, clar, assegura que ara és el moment que torni la política després d'anys de repressió judicial.
1: I Oriol Junqueras, de fet, creu que s'obre una nova etapa.
5: Avui podem dir clarament que hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir. Avui podem dir que avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfets.
0: Des de l'àmbit institucional també han reaccionat a aquest nou escenari.
1: La portaveu del govern català, Sílvia Paner, que ha valorat molt positivament aquesta decisió, creu que fa temps que esperaven aquestes mesures.
6: Valorem molt positivament l'aplicació total d'allò que es va aprovar precisament en el Congrés de Diputats, que va comptar amb la majoria suficient per aprovar aquesta llei d'amnistia.
1: El president del Parlament també valorarà aquesta decisió, recordem, farà una declaració institucional a 17:45 de la tarda per valorar, com expliquem, aquesta decisió que ens ocupa com a gran tema del dia, del Tribunal Constitucional i l'aixecament de les ordres de detenció a Carles Puigdemont.
0: I què han dit els comuns? Doncs també celebren la decisió del Tribunal Constitucional i insten el Suprem a deixar d'actuar de braç jurídic, han dit. Diuen de... Ah, clar, no, perdó, volíem dir que, sisplau, deixin d'actuar de braç jurídic de PP i de Vox.
1: Ah, exacte. Ah,
0: això sí.
1: David Cid assegura que les excuses del Suprem diu que s'han acabat.
7: Celebro enormement que d'una vegada per totes doncs el Constitucional no hagi aplicat l'amnistia, i ara mateix el que cal és que el Suprem acati el que ha decidit el Tribunal Constitucional i que, per tant, deixi d'actuar, ho dèiem la setmana passada, com el braç jurídic, com el braç judicial, i que deixi d'actuar com el braç pràcticament de fusta del PP i Vox, i per tant crec que ara mateix les excuses del Suprem s'han acabat.
1: La CUP, en una publicació a la xarxa social X, ha considerat que la decisió és una passa important per tancar, diuen, la repressió espanyola contra l'independentisme del segle de l'1 d'octubre.
0: I una altra de les veus que s'han manifestat sobre aquesta qüestió ha estat la del president del govern, Pedro Sánchez.
1: Recordem, Xavi, que l'amnistia va ser un dels punts claus de la negociació amb Junts per aconseguir precisament

0: els vots del partit de Carles Puigdemont de cara a aquella investidura de fa 3 anys, de l'any 2023. Pedro Sánchez ha celebrat la decisió. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres d'aquest dimarts, ha defensat que la llei ha ajudat a millorar la convivència a Catalunya. Durant el periple de la llei d'amnistia, a través de les Corts Generals primer i dels Tribunals després, Sánchez ha reivindicat la seva utilitat per facilitar la tornada a la normalitat institucional de Catalunya.
1: Tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía, diciendo el Tribunal de Justicia Europeo que precisamente para la reconciliación de las sociedades las leyes de amnistía son un instrumento útil.
0: Tot i que durant el seu primer govern era contrari, la necessitat de comptar amb Junts per aquesta segona legislatura va fer virar la seva posició. Ara Sánchez defensa que la convivència no és només per a Catalunya, sinó també per a la resta d'Espanya.
2: Més veus sobre aquesta qüestió. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que la llei d'amnistia és un altre engany del president del govern, Pedro Sánchez.
0: A través d'una publicació a la xarxa social X, diu que vendre favors a canvi de poder ha de ser poder ser castigat, diu, a les urnes. La portaveu del PP de Catalunya al Parlament, Lorena Roldán, ha assenyalat que aquest dimarts s'ha tancat el cercle de la legislatura de Pedro Sánchez.
3: Respeto, evidentemente, a las resoluciones judiciales, cosa que no hacen Sánchez y sus socios. Nosotros, desde luego, sí. Y respecto a la decisión del Tribunal Constitucional, pues miren, yo lo que les digo es que al parecer se cierra el círculo. La legislatura de Sánchez empezó precisamente con un chantaje y con la compra de 7 votos a cambio de la amnistía y ahora esa misma legislatura acaba con el último pago de esa factura.
2: El portaveu de Vox al Parlament, Joan Garriga, ha assegurat que l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés és privilegi de polítics per polítics.
0: I també s'havia fet una comparativa amb els autònoms. L'escoltem.
4: És un privilegi de polítics per polítics i que quan veus aquesta situació, no? Pues que gent com Puigdemont, Comín, que no han sigut ni jutjats perquè no han volgut i no hem tingut la capacitat de poder-los jutjar quan teníem un tema obert i un procediment obert, és una falta de respecte doncs, per a aquests autònoms que paguen la quota, els embarguen la compte de seguida, o per les olgues, per molta gent que s'ha sentit desahuciada i que no ha tingut aquesta oportunitat de l'amnistia.
0: Són algunes de les veus polítiques, de les reaccions polítiques, de fet, que s'han produït, Xavi, al llarg de la jornada i de ben segur que es continuaran produint al llarg del dia.
2: Doncs sí, i encara una qüestió més de tribunals i relacionada amb Junts. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó per Laura Borràs.
0: Recordem-ho, l'expresidenta del Parlament va ser condemnada per adjudicar contractes a dit quan dirigia la institució de les Lletres Catalanes. Una condemna que li quedava pendent després d'obtenir l'indult parcial. Doncs bé, el tribunal li suspèn aquest ingrés a presó amb la condició que segueixi un curs per a prevenir la corrupció i que no torni a delinquir.
2: Doncs canviem de tema i és que divendres el Congrés els va tombar, ja ho sabeu. Avui el govern els torna a aprovar. Estem parlant dels decrets d'habitatge. I aquesta vegada, amb les eleccions convocades, la votació serà en un altre escenari.
0: El Consell de Ministres avui ha donat llum verda a 2 nous decrets d'habitatge que recuperen l'essència dels que van ser rebutjats la setmana passada, ho comentàvem abans. Pedro Sánchez defensa que cal actuar davant la crisi d'accés a un sostre, però admet que aquestes mesures, totes soles, no la resoldran.
2: Està jo preguntant... Què hi trobaran els ciutadans? Aquí?
0: Aquesta és una bona pregunta, Xavi, perquè entre els anuncis destaca una línia de finançament de 10.000 milions d'euros gestionada per l'ICO amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. Uh-huh. Estarà oberta a persones de diferents edats, més enllà dels joves. Ara bé, són diners que s'hauran de tornar. Així ho explicava el president del govern, Pedro Sánchez.
1: Una línia de finançació dotada con 10.000 millones de euros, repito, con 10.000 millones de euros de préstamo de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes quieran adquirir su primera vivienda.
2: També es preveuen deduccions fiscals pels llogaters i incentius pels petits propietaris que ofereixin lloguers assequibles.
0: Segons l'exemple que ha exposat el mateix Pedro Sánchez, un lloguer de 800 euros mensuals podria comportar una desgravació d'uns 1.000 euros a l'any.
2: I aquest paquet també inclou pròrrogues de 2 anys pels contractes dels llogaters al corrent de pagament, mesures contra l'especulació, regulació del lloguer de temporada i canvis perquè els pisos turístics tributin com un negoci. Però l'aprovació d'avui encara necessita suport parlamentari, David.
0: Recordem, Xavi, corts dissoltes. Per tant, els decrets, però han de passar per la Diputació Permanent, l'òrgan que assumeix determinades funcions del Congrés entre legislatures. I recordem, ho explicàvem també allà en aquest programa, a la tarda de Ràdio 4, allà el vot de Junts no és imprescindible per sumar una majoria, però el del PNB continua sent decisiu. I els nacionalistes bascos, també recordem-ho, van rebutjar un dels textos divendres passat.
2: L'habitatge, doncs, torna al centre de la batalla política pels qui busquen pis o temen perdre'l. La pregunta és molt concreta. Quan es traduirà tot això en una solució?
0: A veure.
2: Saludem a aquesta hora de la tarda el Josep Raya. Què tal, Josep? Molt bona tarda.
5: Hola, què tal? Molt bona tarda.
2: Estem parlant molt últimament, eh? Aquests dies.
5: Sí.
2: Ja, parlo més amb
5: ja
2: tu.
5: Ja que... sembla que encara parlarem. Em sembla que sí.
2: Li deia abans al David Gallà, digues, parlo més amb el Josep Raya que amb la meva dona, últimament. Però és un plaer, és un superplaer.
5: Igualment.
2: Bé, Josep, anem a veure, anem a pams. Si aquests decrets s'apliquessin demà, qui notaria primer la millora? I qui continuaria sense poder trobar un pis?
5: Bueno, doncs pues jo crec que en aquests decrets hi ha algunes coses que estan bé, poquetes, i bastantes que estan malament. Què és el que està bé? Per exemple, pujar l'IVA als pisos turístics, que era una anomalia, que tributessin menys que un hotel. I a part perquè comencem a adonar-nos de que jugar amb la fiscalitat ens pot permetre més coses que regular. Pot permetre que una persona que té un pis en lloguer i que pot anar a qualsevol dels mercats, turístic, temporada o el residencial, en funció de la fiscalitat, esculli el mercat residencial. Ara bé, per aquesta mateixa persona, si tu després li dius que la pròrroga és forçosa, que si hi ha un impagament se'l menja i que els contractes poden ser indefinits en aquest escenari, és a dir, sense que l'Estat posi una alternativa habitacional, doncs l'espantes. I per tant el perjudica qui és, qui està a la cua del mercat de l'habitatge i vol entrar, que normalment és un jove, un vulnerable, un immigrant, que aquest és l'últim de la cua i el continuem posant a la cua, no? Sí. Al final de tot.
2: I famílies que no arriben, que no tenen,
5: exacte,
2: potser, o que tenen un sou més baix que exacte el del costat. Sí, sí.
0: Aquestes exacte mesures, clar, Josep, per tant, Sánchez, ho dèiem, Pedro Sánchez admet que les mesures no resolen soles la crisi de l'habitatge. Per tant, què hauria d'incloure en aquestes mesures perquè funcioni, perquè d'una vegada per totes sí que es resolgui la crisi de l'habitatge?
2: Construir, et dirà el Josep. Construir, home, clar.
0: A veure, Josep.
5: Clar, construir habitatge privat i habitatge social. Al final és l'única solució i en aquest decret no hi ha res d'això. Hi ha alguna punteta, perquè hi ha això de reduir l'IVA per l'habitatge protegit del 10 al 4, que ja era també una anomalia, no? Perquè hem de tenir un IVA a l'habitatge protegit sense IVA, perquè necessitem que es construeixi molt.
2: Total.
5: Però al final el que necessitem són reduir totes les traves, que n'hi ha moltíssimes burocràtiques a tota aquesta fase de producció d'habitatges, reduir terminis, introduir, si cal, la intel·ligència artificial a l'hora de donar una llicència urbanística, mesures que agilitzi tot el procés de construcció, perquè necessitem 1 milió d'habitatges pel 2028, ho diu el Banc d'Espanya. I necessitem triplicar o quadruplicar les 300.000 habitatges socials que tenim només a Espanya per acollir a les Mari Carmens, que es produeixen cada dia. No? Els vulnerables que cada dia poden anar al carrer perquè no poden pagar i no hem d'estar pendents del que fa una empresa. No? Ara, després, tot l'altre són acompanyaments. Hi ha acompanyaments que estan bé, n'hem dit un parell. Et dic un altre, el del préstec als joves, de fins a 50.000 euros, és un bon acompanyament perquè necessitem que alguns dels joves que poden accedir al mercat de la propietat no estiguin en el mercat de lloguer sense poder estalviar, sinó que el que els hi falta, que és únicament, entre cometes únicament, a l'estalvi inicial, doncs l'Estat li ajudi. Aquesta és una bona mesura. El que passa és que em fa pensar que l'aval estatal que pretenia exactament el mateix no ha funcionat. I em fa pensar perquè les xifres ho diuen, no? Per tant, alguna cosa ha passat amb aquests avals que no han funcionat i ara estan provant una altra via, que és la via aquesta del préstec de l'Estat al jove. Però em sembla bé, és un acompanyament que ve bé, però sense les dues mesures principals no aconseguirem res.
0: Clar, però pel que fa aquests préstecs, Josep, a veure si potser m'equivoco, però es pot acabar corrent el risc de facilitar la compra a persones que després no puguin sostenir la hipoteca i aquest segon deute?
5: no hauria. És a dir, no podem cometre els errors del 2006.
0: Clar, tampoc. És que jo... No, clar, però potser per ignorància,
2: no, però és molt bona pregunta.
0: Potser per ignorància, clar. Però pensava... És que aquesta situació em sona haver-la viscut i vam cometre clar. Moltes errades en aquella època, el 2006-2008, amb tot l'esclat de la bombolla.
5: Totalment d'acord, però llavors el banc donava préstec a tothom. Jo tinc una base de dades on es veu que donaven préstecs a persones aturades. Encara els bancs... No entenc, eh? Els bancs han après la lliçó. Sí, sí. Els bancs ja no donen fàcilment un crèdit. Si algú se n'ha trobat, ara precisament estan en el lloc contrari, no? El dificulten moltíssim. Això no farà que un banc doni els 50.000 euros, o sigui, doni el préstec. Donarà a la persona solvent el préstec que el que li faltava per obtenir el préstec era l'estalvi inicial i ara l'estat li ajuda. Però ha de ser amb una persona solvent que després el rebut de la hipoteca mensual el pot pagar sense problemes. Per tant, era una persona que ja no hi dedicava més que el 30 o el 35%, on posem el límit de la seva renda, a pagar el rebut de la hipoteca. El que passa és que no tenien 50.000, 60.000, 70.000 euros d'entrada inicial pel pis, i aquí és on ajuda l'estat. Però l'estat no pot, o sigui, no contribueix amb això a les errades del passat, perquè clar. Els bancs no estan en la mateixa pantalla.
2: És que si donem més diners als compradors sense augmentar prou els pisos disponibles, qui acaba capturant l'ajuda? El comprador
5: clar,
2: o el venedor? A pujant el preu.
5: Totalment. Que, totalment. Per això a mi no m'agraden les bonificacions que hi ha a la demanda en aquest decret. El de joves sí, perquè és molt difícil que quan un ven un pis pensi en un col·lectiu. Pensi, pues no li venga el jove i sí que li venga el gran. No? Per tant, com és un ajut específic per aconseguir una hipoteca, no crec que s'acabin traslladant a preus. Però, per exemple, aquestes bonificacions que hi ha a la demanda per sota de 33.000 euros al lloguer, em sembla que no és el moment. Construeix i després dones els ajuts i ajudes a la gent. Però si no construeixes, amb escassetat, aquests ajuts moltes vegades o aquestes bonificacions acaben en lloguers més alts. Que el que lloga al pis diu, mira, pues aquest me'l llogarà ara perquè té un ajut estatal. Pues si puc pujar-li el preu, no és el cas de Catalunya, però si en altres llocs d'Espanya, pues li pujaré. Per tant, sí, aquí d'acord.
2: És que el venedor és que pot apujar el preu perfectament, no? En fi, a veure si evitem aquest
5: efecte. Per això són tan importants les dues polítiques essencials. Perquè sense aquestes dues, probablement totes les altres no funcionaran del tot.
2: Aquesta línia de finançament també s'obre més enllà dels joves. Clar, molta gent està avui comentant, és just ajudar algú que pot comprar abans que algú que ni tan sols pot pagar un lloguer, no? Quin criteri hauria de decidir qui rep els diners públics?
5: Bueno, al final ha de ser algú que pot pagar una hipoteca. Si tu ajudes per aconseguir, per això et deia que el banc és d'alguna manera el que determinarà el criteri. Tu ets solvent, t'ajudo aquí. El que està en el mercat de lloguer, per aquest, hi ha aquestes bonificacions, que jo he dit que no m'agraden, és a dir, l'Estat està ajudant a tothom. El que passa és que a mi no m'agraden ara, perquè ara no és el moment de fer aquestes bonificacions. Ho podrà ser si algun dia solucionem aquesta escassetat. Però l'Estat ja dona en els dos jocs. Però jo crec que és una bona idea, perquè ara el que tenim és que en el mercat de lloguer està tothom. Està el que de veritat ha d'estar en el mercat de lloguer privat, però està també el vulnerable perquè no té lloguer social, i està aquell que hauria d'estar en el mercat de la propietat perquè no té l'estalvi inicial per anar a per una hipoteca si no té una herència o una donació de la seva família. Amb la qual cosa el que fem, d'alguna manera, és equilibrar aquests 50.000 euros, el que fan és equilibrar amb les herències que reben alguns, pues no dependre, no?, de l'herència familiar, aquell jove que és solvent i que hauria d'estar al mercat de la propietat, que en la generació meva estaria en el mercat de la propietat, vaja.
0: I pel que fa a la pròrroga de 2 anys d'un contracte, això potser pot donar tranquil·litat a qui té un pis, però amb qui encara en busca, potser hi ha un risc de protegir els llogaters actuals i dificultar l'entrada dels següents?
5: Exacte. És a dir, aquí el problema que tenim... Jo sempre he dit que per mi el contracte indefinit no és dolent en si mateix, i les pròrrogues no són dolentes en si mateixes. Què és dolent? En el context en el que estem. Si tu poses un contracte indefinit, tu fas pròrrogues, en un context en el qual també el vulnerable se li protegeix perquè no se li pot fer fora encara que impagui, perquè l'Estat no se'n cuida, perquè l'Estat no té habitatge social, el que fas és que molts propietaris diran... Ostres, jo no vull posar el pis en aquest mercat perquè el meu pis pot estar segrestat durant un temps. Per tant, el que faig és no entro. Per tant, més escassetat. No? contractes indefinits o pròrrogues, quan l'Estat es fa càrrec dels impagaments, doncs cap problema. De fet, hi ha molta gent que està dient que el Pedro Sánchez va anunciar una assegurança d'impagament només per joves i només si el propietari posava un lloguer que estigués dintre de l'índex. No, una assegurança d'impagament per qualsevol que posi, estatal per qualsevol que posi el pis de lloguer. Llavors ja estàs protegint també el propietari i no està malament protegir l'inquilí, perquè estàs assegurant les dues parts. Això es fa a França, per exemple.
2: Doncs bé, estarem molt pendents del que deia, en parlarem molt. Josep Ratlla, catedràtic d'Economia Aplicada de Tecnocampus a la Universitat Pompeu Fabra i coautor d'aquest estudi, director de la càtedra Habitatge i Futur. Moltíssimes gràcies, eh?
5: Un plaer, moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada molt gran, Josep.
5: Una abraçada, ciao.
2: Moltes preguntes també, David, no?
0: Moltes. Això, com ho deu, apuntava molt bé el Josep, diu, crec que en continuarem parlant i crec que em continuareu saludant.
2: Sí,
0: el Josep i segur que molts altres experts que tenim aquí i que ens acompanyen moltes tardes aquí a la tarda de Ràdio 4, perquè la crisi de l'habitatge, si ja era notícia abans de les eleccions generals anticipades el 29 de novembre,
2: és la notícia.
0: De ben segur, serà un dels eixos també de la campanya, segur.
2: De la campanya, home, està buscadíssim, evidentment.
0: Sentirà de parlar cada dia.
2: Sí, sí. En fi, estem veient imatges en directe ara mateix que ens arriben des de França, aquestes protestes dels estudiants que estan reclamant majors recursos per l'educació pública. Foc als carrers ara mateix.
0: Déu-n'hi-do, si no, unes imatges que estem veient a través del canal 24 Hores. I déu-n'hi-do aquesta protesta d'estudiants, doncs que també cadascú fa les seves peticions, en aquest cas a França en directe a aquesta hora, quan són 4:45 de la tarda.
2: Doncs sí, molts detinguts, per cert. La policia ha reprimit amb contundència aquests aldarulls, aquests bloquejos als centres de secundària que van començar a l'extraradi de París, però que s'han anat escampant com una taca d'oli per tot el país i s'han afegit un prop de 600 dels 3.700 instituts que hi ha, 600. I també s'ha estès al campus d'alguna universitat de París. S'han vist imatges d'agents antidisturbis llançant gas lacrimogen i practicant detencions potents, diríem, contundents, que comporten ja a aquesta hora de la tarda la denúncia d'associacions de defensa dels drets civils. Es comptabilitzen a aquesta hora 4:46, 190 ferits.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. És una multitudinària, de fet, al llarg del dia. Una marxa multitudinària, aquesta marxa d'estudiants que doncs, ha omplert, entre d'altres, la plaça de la República de París, que ja està acostumada a aquestes grans manifestacions, entre alguns càntics, Macron dimissió, en referència al president francès. Per exemple, alguns testimonis parlen de doncs això, la petició de recursos per a l'educació, que hi hagi professors suficients, que hi hagi material de cara als alumnes, i el que apuntàvem també, doncs, altres veus que parlen d'aquesta repressió policial quan el que demanen és assistir a classe en condicions dignes. França i, en aquest cas, París, que viuen aquest... ressonen aquests crits, aquests càntics dels manifestants d'aquesta protesta d'estudiants de la capital francesa.
2: Sí, càntics com volem ser escoltats, no gassejats, entre d'altres. I el que dèiem, que a França, des de mitjans de setembre, hi ha hagut més de 5.000 detinguts arran de les protestes dels estudiants dels instituts. D'aquests, pràcticament el 90% són menors d'edat. I 14 estan en presó preventiva. Però de tots aquests que estàvem comentant i de tots els ferits, ara mateix un jove de 15 anys ha perdut la mà. El cas conegut més greu fins ara ha estat el d'aquest estudiant de secundària de 15 anys, de fet, de l'Institut August Béjar de Lens, una població que està a uns 200 quilòmetres al nord de París, que ha perdut la mà per l'explosió d'una granada. S'està investigant el cas, en fi. Seguirem molt pendents i ens quedem aquí a casa.
0: Tornem perquè...
2: Més pluges.
0: Tenim aiguats una altra vegada.
2: Catalunya encara no ha superat els últims aiguats i ja té un altre front a sobre, David.
0: Sí, Xavi, aquesta tarda, vespre i nit de dimarts poden tornar a descarregar tempestes fortes a més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora en alguns punts. El Meteocat situa la vista taronja de 4 a nivell taronja, volem dir aquest avís de 4 sobre 6 al litoral, prelitoral des de les Terres de l'Ebre fins a Girona. La previsió concentra el risc al terç sud fins a les 6 de la tarda i a la zona central i al nord entre les 6 i la mitjanit. Localment, però, es poden superar els 60 litres en 3 hores, Xavi.
2: Hi ha, però, una diferència respecte als últims dies. Aquest front

0: desplaçaments i les activitats a l'exterior. A les 7 de la tarda es tornarà a reunir el comitè tècnic per valorar l'evolució, volem dir, d'aquest episodi. Si el risc augmenta, es podria enviar un nou avís als mòbils. Escoltem la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solem, les següents recomanacions.
1: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar.
0: Fem algun petit balanç d'algunes afectacions. El 112 ha rebut gairebé 2.000 trucades des de dilluns. Portem uns dies també d'aiguats i de precipitacions sí. intenses. 795 serveis de part dels bombers, persisteixen talls i incidències a les carreteres. De fet, segons el Servei Català del Trànsit, degut a aquests afectades per les pluges, volem dir, doncs a la C-1415 ha estat tallat el pont a la Roca del Vallès, a la C-352 el túnel entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Són algunes de les afectacions, i pel que fa al servei de Rodalies a Catalunya, important per totes aquelles persones que s'hagin de desplaçar, la R1, la del Maresme, entre Arenys de Mar i Massanet-Massanes s'estableix un servei alternatiu per carretera, a l'R2 i R2 Nord, entre Granollers Centre i Sant Celoni. Són algunes de les afectacions, per exemple, l'R4 entre Manresa i Terrassa, servei alternatiu per carretera, Terrassa i Sabadell, i amb busos de línia, i el servei de ferrocarrils de la Generalitat fins a Barcelona. L'R7, no, 3 de servei ferroviari, l'R8 tampoc. De fet, l'R7 es recomana utilitzar la línia de bus express E3 entre Barcelona, Cerdanyola i la Universitat Autònoma com a alternativa de transport. Són algunes de les afectacions que tenim al llarg de la jornada.
2: Doncs mira, quan resten 9 minuts per arribar a les 5 en punt de la tarda, no patiu. No patiu, ha entrat un violí, que és una mica dramàtic, però no patiu. Sergi Lores, molt bona tarda. Què tal?
3: Què tal? Bona tarda, companys. M'ha agradat aquest violí de fons, per
2: sí,
3: entrar.
2: Sí. Dramàtic, no?
3: Però sí, bueno, una mica en sintonia amb la tarda que estem tenint, no? I que tindrem.
2: Sí, no? Bé, tu ens has de posar una miqueta en situació. Sergi Lores, el nostre meteoròleg de confiança aquí a la casa, a Ràdio Televisió Espanyola Catalunya. Sergi, encara estem traient aigua dels últims aiguats i ja arriba aquest altre front. Avui, què ens ha de preocupar més? La pluja que caurà o tot el que ja està acumulat?
3: Doncs una mica les dues coses. Tenim el terreny molt humit i molt saturat d'aigua, i per tant, per poca la pluja que pugui arribar a caure, fa o farà que el riu, les rieres, puguin créixer sobtadament, i per tant que tornem a haver d'estar molt alerta a passos inundables, també en zones doncs, pròximes a lleres de rius. El canvi de temps que hem tingut durant aquest dimarts, al matí i a primera hora hem tingut una petita treva, molt curta, però ja entre mig matí i migdia hem tingut una primera tongada de ruixats. De fet, s'ha tornat a formar aquest sistema convectiu mesoscalar que estem veient pràcticament a diari aquí a Catalunya. Doncs bé, s'ha format un aquest migdia enfront de la Costa Daurada, que ha deixat a prop de 50 litres per metre quadrat a Tarragona, dels quals prop de 30 litres s'han descarregat en 30 minuts. D'aquí a la intensitat torrencial que novament porten a aquestes precipitacions. A hores d'ara tenim alguns ruixats irregulars damunt del mar, però també se'n formen o descarreguen a punts de la Catalunya central, punts del Pirineu i Prepirineu més occidental. En principi, no són molt intensos, eh? Ara bé, compte, perquè cap a les Terres de l'Ebre, aquí s'estan formant ja tempestes una miqueta més virulentes a hores d'ara, a punts del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, fins i tot a punts de la Ribera d'Ebre. I són aquestes tempestes a hores d'ara molt discretetes, petites, però amb molta energia les que porten associades, que s'aniran extenent de cara a aquestes properes 2, 3, 4 hores. Possiblement s'acabi formant un nou sistema convectiu mesoscalar que anirà creuant Catalunya, especialment afectant les comarques de litoral i prelitoral, deixant molta aigua. El que abans comentàveu, a diferència dels aiguats d'aquests últims dies, aquests que s'esperen durant aquesta pròxima tarda creiem que viatjaran més ràpidament. És a dir, descarregaran molta aigua en poca estona, però passaran. Per tant, no esperem que siguin tan estàtics com els que hem tingut durant aquests últims dies. Ara bé, compte, perquè poden deixar de 20 a 40 litres en només una hora i acumulacions superiors als 60 a 80 litres en períodes de 2 o 3 hores. Per tant, compte.
2: No és, Sergi, David, no és el del cap de setmana, però
0: parlem de quantitats...
2: La cosa és potent, també.
0: Importants, és a dir, 20-40, el que passa que potser, com que hem vist l'espectacularitat del cap de setmana, d'ahir dilluns, d'aquesta sorpresa de primera hora, però que parlem d'unes

0: quantitats que déu-n'hi-do, Sergi, les que s'esperen per aquesta tarda.
1: Sí, sí, a veure, també us dic que tenim una atmosfera molt tropicalitzada, tenim una aigua del mar molt calenta al voltant dels 26-27 graus. Clar. Per tant, tot plegat fa una miqueta de mal predir. És a dir, aquestes són les previsions que ens donen els models, però vist el que hem vist durant aquests últims dies... De
0: no,
1: que
0: no te'n fies, acabat... vaja, Sergi, és molt difícil,
1: exacte.
0: No?
2: I què pot passar?
1: No,
2: i què pot passar?
1: No doncs que alguns d'aquests aiguats podrien acabar de forma molt local, molt local sempre, deixant potser una miqueta més d'aigua, fins i tot més de 100 litres per metre quadrat, però de forma molt localitzada, no tan extensa com ho hem tingut durant aquests últims dies, que han estat moltes poblacions les que han rebut molta i molta quantitat d'aigua. El que us deia, tenim un mar mediterrani molt càlid i és combustible perquè aquestes nuvolades que es formen es vegin obligades a retroalimentar-se, a créixer i a deixar molta i molta quantitat d'aigua. Veurem, veurem. Hem d'estar molt alerta, insisteixo, durant aquesta pròxima tarda, vespre i nit, sobretot litoral i prelitoral, també cap al Prepirineu i Pirineu de Lleida. Aquí també les pluges poden ser intenses, però encara aquesta pròxima nit i matinada algun aiguat puntual cap a la costa. Després, tot plegat s'allunyarà mar endins, demà al matí tindrem una treva, però demà a la tarda arriba un front. Un front
0: un
1: és
0: altre.
1: Una situació... Una altra, però és diferent ja. El que estem tenint aquests dies sí. Són línies d'inestabilitat que es combinen amb aquest vent una miqueta llevantat en superfície i, per tant, el que tindrem a partir de demà ja és un canvi de configuració. És una altra situació sinòptica. És un front més frontal, una situació frontal, un front fred que ens arribarà de nord-oest a sud-est i, per tant, ja no serà tant una situació de vents humits a la Mediterrània, sinó que el canvi de temps o el front ens vindrà del nord, d'acord? I llavors, aquest sí que demà escombraria a Catalunya, de nord-oest a est, és a dir, d'oest a est pràcticament, però deixaria ruixats molt més irregulars, demà a la tarda, localment alguna tempesta, puntualment encara a Bruix, perquè entrarà aire fred en alçada, però vaja, en principi no hauríem d'estar parlant ja de patacs o d'aiguats tan importants com els d'aquests últims dies. Dijous encara algun ruixat, al matí, cap a les comarques del nord-est, però després tot plegat ja s'acaba. Haurem de plegar els paraigües.
2: O sigui, això quan has dit? Espera, com apunto.
0: Divendres, no? Més o menys?
1: Dijous, darrer dia de ruixats cap a les comarques de Barcelona i Girona. Demà poden afectar pràcticament tot Catalunya a la tarda, però en forma de ruixats dispersos i amb alguna tempesta. Dijous, matí, fins a migdia, comarques de Barcelona i Girona, també a la tarda se'n podrien reproduir cap a les comarques del nord-est amb alguna calamarsada i, per tant, podem veure alguns paisatges emblanquinats de calamarsa dijous i fins i tot dijous al Pirineu, compte, a cotes altes de les muntanyes del Pirineu, per damunt dels 2.500 metres d'alçada, podrem rebre dijous les primeres enfarinades de la temporada.
0: Ui, ja estan aquí les primeres?
1: Les primeres emblanquinades, sí, perquè ens entra aire fred. Sí, sí, sí. De fet, divendres, que ja el cel estarà molt més serè i molt més blau a tot arreu, estigueu pendents del Pirineu perquè podrem veure algun cim enfarinat fruit d'aquestes pluges que entre dijous al matí i a la tarda podrien deixar això, neu a cotes altes, això sí. El que farà és això, la cota de neu baixa una miqueta perquè ens entra una massa d'aire fred d'origen polar que sobretot entre divendres i el cap de setmana ens deixarà un ambient 100% de tardor.
2: Ostres,
1: les nits.
2: Sergi, perquè clar, llavors hem d'agafar ja el que és jaquetita a partir de divendres.
0: La jaqueteta i la rebequeta, no?
1: Sí, haurem de deixar ja els paraigües que hem utilitzat aquests dies a diari i a partir de divendres i el cap de setmana, sobretot a les nits, ens haurem d'abrigar. Penseu que a l'Pirineu tindrem glaçada, sobretot a alta muntanya, cap a l'interior mínimes per sota dels 5 a 10 graus només i cap a la costa ens quedarem al voltant dels 12, 13, 14 graus i els migdies al voltant dels 20 graus.
2: Ve de gust, sí, sí, ja tocava, et dic,
1: més, més
2: sí.
1: Una llar de foc veurem sí. Aquest cap de setmana encesa.
0: Oi, que bé.
2: Doncs, Sergi Lores, moltíssimes gràcies. Impecable, una tarda més. Haurem d'anar a comprar jaquetetes,
1: Això mateix, sí, sí, sí. Haurem de començar ja a remenar per l'armari i a buscar algun jerseiet, perquè ja us dic que ens farà falta sí. A finals de setmana. Però domani vol de compte amb les pluges, que encara avui podran ser fortes en alguns indrets.
2: Sobretot
0: molta
2: això. Sobretot
0: precaució,
2: això,
0: sobretot.
2: Sí. Totalment. Que, per cert, parlant de jaquetes, alguna americana a la tele, a mi, a Radio Televisió Espanyola, m'ha deixat algun cop que era del Sergi Lora. O sigui que
1: ens podem... Ah, hem compartit, podem...
0: Sí, compartit talla.
2: Sí, sí, sí,
1: part... No sabia això, jo.
2: Té bon gust, el Sergi, saps?
1: Sí, més o menys gastem la mateixa talla, vull dir que, escolta, si es pot reaprofitar, doncs clar que sí.
2: Doncs ens les intercanviem aquest cap de setmana, que sembla que serà necessari. Sergi, una abraçada molt gran. Moltes gràcies.
1: Igualment, companys.
2: Adéu. Que vagi molt bé. Bona tarda. És el millor, el Sergi Lores,
0: Ho fa molt bé. Sí. Ens agrada molt escoltar-lo perquè és molt didàctic i ens entén tota la perfecció.
2: Sí. Arribem a les 5. Què et sembla, David Gallac?
0: Doncs una hora.

0: feta.
1: Aquesta primera.
0: Sí, sí, una hora feta.
1: Va, que de seguida ens espera, atenció, és que tenim una teca avui espectacular, el Marcos Franz, que arriba per presentar Cuando dejé de ser yo i l'Arantxa Coca. De seguida, abans, el butlletí.
2: Són les 5.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda, és la notícia judicial del dia. El Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció nacional vigent contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després de conèixer la decisió del Tribunal Constitucional, que avui ha acordat amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. L'instructor de la causa del procés ha volgut deixar clar, això sí, que aquesta decisió no implica que s'hagi d'amnistiar de manera automàtica Puigdemont, Comín i Puig, ni que s'extingeixi la seva responsabilitat penal. Per tant, l'expresident Carles Puigdemont, de moment, opta per la prudència i per no tornar a Catalunya. Així ho ha confirmat en declaracions a la tarda de Ràdio 4 l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye.
4: Justo después, yo creo, de que el Tribunal Supremo emita la resolución definitiva cerrando el procedimiento y a partir de ahí pues el presidente fijará la fecha.
2: Boye ha remarcat que Puigdemont està satisfet sobretot perquè el conflicte polític surt de l'esfera judicial, una idea que també ha compartit el secretari general de Junts, Jordi Turull.
5: És una gran victòria, és una esmena a la totalitat a por ellos i a tota la repressió de l'estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
2: També ho han celebrat des d'Esquerra. Escoltem Oriol Junqueras.
6: Avui podem dir clarament que hem arribat al principi del final d'un llarguíssim procés que mai hagués hagut d'existir. Avui podem dir que avancem des de la repressió a la política, des dels tribunals a les urnes, i ens en sentim molt satisfets.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de la seva banda, també ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional d'amnistiar la malversació del procés i s'ha erigit com a figura clau per recuperar la normalitat política a Catalunya. Més enllà de l'amnistia, Sánchez també s'ha referit als dos decrets d'habitatge que avui s'han tornat a presentar al Consell de Ministres. Són pràcticament iguals que els aprovats la setmana passada, amb mesures com ara facilitar el lloguer i la compra assequible o construir més habitatges industrialitzats. Així ha explicat Sánchez una de les mesures que recuperen.
7: Una línia de finançació dotada con 10.000 milions d'euros, repito, con 10.000 milions d'euros de préstamo de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes quieran adquirir su primera vivienda.
2: També la pròrroga dels lloguers durant 2 anys, la paralització dels desnonaments o la regulació dels pisos turístics són mesures que tornen a incloure's en aquests decrets. Ara, amb la convocatòria electoral, ja no és necessari el vot de Junts perquè tirin endavant, però sí el del PNB, així que és previsible que només tiri endavant un dels decrets i que decaigui el que inclou els contractes de lloguer indefinits. I precisament l'habitatge i aquests decrets han estat la gota que ha fet vessar el got a la legislatura de Pedro Sánchez i per la pressió social que s'ha generat als carrers. En aquest sentit, ho acabem de conèixer, llibertat provisional pels 11 adults detinguts pels aldarulls ahir a Barcelona després de la manifestació per l'habitatge. Tots ells han passat a disposició judicial avui, acusats de desordres públics, danys i atemptat a l'autoritat. Una trentena d'agents de la Brimo van resultar ferits. La policia catalana va comptabilitzar 28 barricades i més d'una vintena de contenidors cremats. D'altra banda, una menor també detinguda va quedar ja ahir en llibertat, així com un altre adult que està pendent de ser citat en seu judicial. La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha demanat a Ceuta que entregui amb la màxima urgència la llista de trucades que el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, va fer a la Moncloa entre el 27 i el 30 de juliol. La magistrada investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta i reclama aquesta informació després que Vives declarés davant del tribunal que el seu govern va intentar contactar fins a 10 vegades amb l'executiu espanyol abans de l'arribada massiva de persones. Segons Vives, demandes només van obtenir resposta en 3 ocasions. En la seva declaració, Vives va assegurar que havia demanat ajuda al govern espanyol i que no es van adoptar les mesures preventives que reclamava Ceuta. Pedro Sánchez, en canvi, ha defensat que la Moncloa va mantenir una comunicació constant i fluida amb la ciutat. I arribats a aquest punt, ampliem la previsió del temps. Emet, Noelia García, bona tarda.
0: Bona tarda. A Catalunya continua el temps inestable amb precipitació.

0: Durant aquesta tarda s'esperen ruixats i tempestes de forma generalitzada. Molta atenció a zones del litoral, prelitoral i Pirineu de Lleida, zones amb pluges que podran ser fortes i persistents i acumular més de 30 litres per metre quadrat durant una hora. No es descarta també calamar-se i fortes ventades. Les temperatures marcaran màximes de 25 graus a Barcelona i a Tarragona i 27 graus a Girona i a Lleida. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
2: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Segona hora de la tarda de Ràdio 4 en directe.
1: Aquí, clar, a Ràdio 4, la primera en català. Molta gent no ho sap, això, que aquesta va ser la primera ràdio en català, sí. I, a més, aquest any celebrant 50 anys. Serà un any molt especial per nosaltres i també per vosaltres, per l'audiència, perquè farem moltes coses molt especial i, a més, junts, que és el que més ens agrada. Bé, ho avançàvem fa uns minutets i és que avui tenim un convidat molt especial. És el Marcos Franz. Recordeu això?

0: a reconèixer aquest actor pel carrer. Però ell cada vegada es reconeixia menys a si mateix. Mentre triomfava com a Gerard a la sèrie Merlí, vivia una amistat que, segons explica, es va convertir en una relació de manipulació i control. Algú li prometia revelar-li els secrets del món mentre ell anava perdent la confiança en els altres i en el seu propi criteri. Després d'anys en silenci, anys de vergonya, teràpia, publica aquest llibre que tinc aquí, Cuando dejé de ser yo. Aquest és el relat d'aquella experiència i del camí per recuperar-se. Avui ens acompanya l'actor i músic Marcos Franz per parlar de com et pots arribar a perdre i de què t'ajuda a tornar. Què tal, Marc?
1: Què tal? Com estàs?
0: Molt bé, molt content de tenir-te aquí a l'estudi.
1: Gràcies, jo també content, sí.
0: Marcos, el llibre es diu Cuando dejé de ser yo. Quina és la primera escena que et ve al cap quan penses aquest no era jo? Una imatge, una situació, una cosa que vas dir o vas viure.
1: Recordo deixar de confiar en persones properes a mi, allunyar-me de la meva família i començar a veure la vida de color gris i amb el pas del temps inclús no recordar coses que he viscut.
0: Clar, molta gent s'estarà preguntant ara però què va passar, però qui va ser aquesta persona, no? Aquella relació va començar amb una connexió creativa? Potser amb ganes de fer coses junts i...
1: Sí, va començar fa uns mesos enrere, abans dels assajos de Merlí, i ens vam ajuntar per escriure guions, posar-nos bé creatius. Érem dos persones de 20 i pocs anys i vaig pensar que potser seria bona idea. Ell havia estudiat guió, era superbo, però clar, amb el temps, amb els mesos, la relació es va tornar una mica més fosca.
0: No. Què va passar? Perquè has dit mesos abans de començar assajos de Merlí.
1: Sí, durant l'etapa dels assajos, ja quan començàvem, ell ja va començar a advertir-me de com funcionava més o menys el món, però modellar amb pincelades molt, molt, molt petites. No m'ho escopia tot en 5 minuts. Era una cosa de mica en mica, dia a dia, i bé, em comentava no només que la seva família estava allà dins, sinó que ell ho feia per ajudar-me, perquè jo li caia bé, ell em veia com un amic i ell volia ajudar-me i fer-me veure que el món que jo coneixia no era potser com jo coneixia.
0: I no us portàveu massa anys, has dit, no? Més o menys...
1: No, només un any de diferència.
0: Un any. Ell més gran.
1: Sí, un any més gran, sí.

0: clar, tu has dit que havies patit assetjament de petit i que ell llavors et feia sentir especial. Quan has passat anys sentint-te poca cosa, fins a quin punt pot desarmar-te, no? Sí, desmuntar-te, sí. Desarmar-te algú que et diu que ets extraordinari.
1: Doncs fins al punt de donar-te una raó per la qual... o donar-li raó al teu patiment, més ben dit, no? Sí, si tu pateixes, doncs, sentir-te incomprès, sobretot la incomprensió és especial perquè llavors li dona una raó. Tu et sents incomprès i veus que la resta de les persones estan... bé, són com són perquè tu ets diferent, tu ets especial. I gent com la meva família i gent, doncs, que estem en aquest cercle són persones que són diferents, especials i poden despertar.
0: Clar, aquest és el tema, no? Despertar. O sigui, et presentava, aquesta persona et presentava un món dividit entre els qui estaven desperts i els qui no entenien res.
1: Exacte, sí, exacte. Ell deia que ells s'encarregaven de dormir a la població perquè no despertessin, perquè si la població desperta, doncs, caos. Es desmunta tot el sistema, no? Llavors, ell diu que hi ha persones que estan fetes per romandre adormides tota la vida i d'altres que no, que estan fetes per despertar, i que jo tenia la sort de ser un d'ells.
0: Sí, sí. Ostres, una mica comença ja a posar-se la cosa una miqueta modo guru espiritual, no?
1: Sí, clar, la cosa és que tot això, al igual que jo t'ho estic dient en 5 minuts, ell
0: sí,
1: m'ho deia...
0: No, clar, era cada dia. Era
1: però molt poc a poc, una pinzellada, un detallet, sí. Llavors, mica en mica, això et genera curiositat i vols saber-ne més, vols saber què passa realment, què és el que s'amaga darrere del món, no? Del sistema, quines forces fosques hi ha per sobre, etcètera, etcètera.
0: Forces fosques?
1: Clar. Ell parla de persones que estan per sobre de la política, dels bancs, per sobre dels personatges públics, tot aquest discurs, no? I que, clar, aquestes persones que són a la foscor, perquè la gent no sàpiga qui són, doncs han de tenir un nom protegit, no es pot saber, i són les que realment mouen els fils.
0: Tu com passes de sentir que aquesta persona t'obre els ulls a deixar de confiar en allò que tu veus?
1: Ell va tocar una part molt especial meva, que va ser la de la música i la interpretació. Quan ell em va comentar finalment, escolta, Marcos, has de saber que els actors de Hollywood o sí, els actors del món, les persones a les que tu admires, els grups de música que tu admires, no són grups de música o artistes que hagin sortit de forma genuïna, sinó són persones que estan ficades allà per als de dalt. Estan ficades allà per manipular la societat i crear, doncs, certes tendències o moure la gent cap a certes modes o tipus de pensament. Llavors, clar, arriba un punt que dius, he estat tota la vida creient en una cosa que és una gran mentida. I allà és quan em plantejo si deixar tot això.
0: Perquè, clar, tu recordes la primera vegada que vas fer una cosa que no volies només per no decebre'l a ell? Perquè entenc que aquestes persones es posen... hi ha un moment en què ja es posen a un nivell molt alt de compromís personal teu, no? Que els poses fins i tot tu per sobre de la teva família i amics, no?
1: Sí, puc recordar perfectament quan ell em deia que no parlés amb amics perquè ells també estaven adormits. Llavors començava a desconfiar en els meus amics, jo començava a jutjar els meus amics, començar a jutjar la resta de persones que no fossin ell directament, i inclús va arribar al punt en què ell em va dir això, em va dir, Marcos, has de saber que la teva família, per molt que sigui la teva família i te'ls estimis, ells també estan adormits, no els escoltis. Arriba un punt que, clar, adormits. Jo només confio en aquesta persona. Això després de molts mesos, clar.
0: Tu com li dones tant de poder a la teva vida a aquesta persona?
1: Era extremadament intel·ligent. Era una d'aquestes persones que dius, tu tens algú que està per sobre. No sé què tenia, però tenia alguna cosa brillant que a dies d'ara ja, bueno, simplement entenc que l'únic brillant que tenia és que tenia una capacitat de manipulació extraordinària.
0: Perquè arribava a condicionar-te de moltes maneres, no? Fins al punt de dir, què escoltes, no? Amb qui et relaciones? Què podies fer tu amb el teu propi cos? Això és real?
1: Sí, bueno, amb el meu propi cos em deia que havia de deixar de menjar certs aliments, inclús, que només havia de menjar coses vegetals, de

0: mentre més sortides de la terra i amb menys procés químic millor.
1: Wow.
0: Llavors vaig estar unes setmanes menjant només vegetals fins que em posava malalt gairebé cada dia. Vull dir, el meu cos responia en plan, això no ets tu, tio, en plan, para. Però jo, sí, sí, em posava molt malalt. Era una etapa molt, sí, horrible, la veritat. Sí, sí.
2: Menjant xuletón d'amagatotis, no? Una mica.
0: No. Al final sí, al final vaig tornar i li vaig acabar dient, en plan, escolta, no puc, m'estic posant malalt cada dia. I bé, ell també traia altres conclusions sobre, em deia que les enfermetats són de l'ego. Bé, aquí ja comencem amb termes més espirituals. Sí. Llavors jo, joder, em sentia culpable i m'avergonyia tot el que feia, totes les meves decisions, em sentia molt avergonyit per tot.
2: Et vas separar de la teva família?
0: Bastant, sí. Bastant. Vull dir, vaig deixar de connectar amb ells. No els escoltava, no els mirava.
2: De la teva mare?
0: Especialment, sí. Tinc un vincle fort amb ella. I sí, sí, vaig deixar de mirar-la i d'escoltar-la i no passava d'ella completament, sí.
2: No, clar, això per una mare ha de ser...
0: devastador.
2: Sí, sí, això és... li va trencar el cor. Quan va durar això?
0: 4 anys.
2: 4 anys. O sigui, sí. Van ser 4 anys que tu no parlaves a la teva mare? O teniu una relació molt freda?
0: Molt freda, molt freda. Sí.
2: I què et deia ella? Què et deia? Però què t'està passant? O què t'han fet? Ella era conscient, o la teva família o amics de tota la vida eren conscients que era per culpa, era responsabilitat d'aquesta persona?
0: La meva... sí, la... sí, sí que m'ho preguntaven. Què és el que et passa, però no podien arribar a entendre el grau del que em passés, del que em passava. Sí que amics meus molt propers, amb els que finalment vaig acabar parlant amb ells, i sí que em van dir, tio, has de sortir d'aquí, de la relació amb aquest tio, vull dir, no ets tu ja, o sigui, no et reconeixem quasi, t'has tornat un tio fosc, la mirada buida, no brilles, no estàs viu, no estàs present. I això ja cap al... entre el tercer i el quart any va ser quan vaig començar mica en mica a reconnectar amb mi, fins que vaig trencar completament el quart any i el vaig bloquejar de tot arreu. I
2: com va ser aquell moment? El moment en què t'adones o decideixes això, trencar amb aquesta persona definitivament, no?
0: Doncs res, estava a la sala Jamboree de Plaça Reial.
2: Ah, mira, sí. Bona sala.
0: Bona sala,
2: molt divertida,
0: sí.
2: Molt divertida.
0: Sí, i estava a la barra amb un amic i ja portava temps amb ell parlant d'aquest tio. Jo també igualment estava una mica tancadet allà a la barra, no volia saber-ne molt, però sí que en aquest moment recordo que em va obrir per WhatsApp i em va dir, què estàs fent? Estàs amb amics, oi? Has sortit de festa, estàs bevent alcohol, què t'he dit de prendre alcohol?
2: Què dius?
0: Sí, què t'he dit de parlar amb aquesta classe de persones?
2: Fins a aquest nivell arribava,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí,
2: sí. Tu sortir de festa i rebre WhatsApps o trucades fins i tot a dir-te què fas, què estàs fent, ja sí. Estàs bevent, ja...
0: Sí, sí, sí, no em deixava fer res, absolutament
2: que bèstia,
0: res.
2: Que bèstia,
0: perquè, òbviament, l'alcohol adormeix a les masses, sí, sí, aquests amics que estan adormits més encara, no? M'entens?
2: Sí, borrego.
0: Sí, total. Llavors va arribar un punt que vaig dir, m'estic ofegant, no puc més. Vaig pillar un atac d'ansietat bestial, el vaig trucar, li vaig cridar, li vaig dir de tot, com instint de supervivència gairebé, en plan, no puc més, i el vaig bloquejar. En plan, haig de fer-ho, és que si no, deixo la porta mig oberta i encara seguirà entrant aquest tio. Llavors,
2: no et va venir a buscar,
0: 100%.
2: Perquè aquests són insistents, normalment. El patró d'aquesta gent no et va venir a buscar després?
0: Exacte, sí. No.
2: Ah, no, eh?
0: No va aparèixer més. Ho va entendre, que jo ja caput. Sí, sí.
2: Va entendre que havies entès el seu engany, clar.
0: Exacte,
2: ja va dir, ostres, pues ara,
0: el seu truc.
2: A por otro, sí. No?
0: Segurament sí. No ho sé, sincerament.
2: I tu després no vas tenir ganes de desbloquejar-lo el dia següent? O...
0: Sí, de fet el llibre em parlo d'aquest moment...
2: Ho dius, no?
0: Un parell de moments, crec, si no m'equivoco, on em plantejo si desbloquejar-lo, perquè encara que ell no sigui allà, encara que jo l'hagi bloquejat, jo ja estic davant de la vida i estic encara amb tot això que m'ha ficat al cap. Llavors necessito que una persona externa justifiqui que no sóc jo qui està boig, sinó que s'està donant que realment encara hi ha totes aquestes coses són reals, saps? I no, jo no podia sortir d'aquests pensaments, estaven completament instaurats al meu cap. O sigui, el meu cap ja havia estat configurat per aquest tio, ja no podia tornar a ser jo.
2: Que bèstia, una persona que t'havia configurat el cap, la forma de pensar, de mirar, d'actuar...
0: Tot, absolutament tot, sí.
2: És bestial. En aquest llibre, que si algú s'acaba de connectar a Ràdio 4, estem en directe parlant amb el Marcos Fran.

0: Cuando dejé de ser yo, és el teu llibre. Uh-huh. Una història de manipulació, trauma i supervivència. Clar, tu tenies 22 anys uh-huh. i aconsegueixes amb aquella edat arrasar a la sèrie Merlí. Uh-huh. I passa tot el que estem explicant ara. Un sí. episodi de manipulació que et va canviar la vida, que te la va destrossar, segurament.
1: Absolutament, Marcos. Sí, sí.
0: Si et sembla bé, saludem a l'Arantxa Coca. Arantxa, què tal?
2: Bona tarda.
0: Ara, bona tarda, ara t'escoltem. És que m'estan dient que podem connectar en directe amb el Parlament de Catalunya, perquè ara mateix hi ha una declaració institucional del president del Parlament.
3: Les altres persones susceptibles de ser amnistiades encara no se'ls ha aplicat l'amnistia, ni per part del Tribunal Suprem, ni per part d'altres instàncies jurisdiccionals. Convé recordar que la llei d'amnistia es va aprovar l'any 2024, fa més de 2 anys, i que la seva inobservància per part del màxim òrgan jurisdiccional pel Tribunal Suprem és una mostra més de la feblesa, de la debilitat, de la precarietat de l'estat de dret. Aquesta manca de diligència de la cúpula judicial espanyola ha continuat produint-se de manera incomprensible i injustificada, fins i tot després de l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem, per mitjà de tota mena d'argúcies legals, tergiversacions i pretenent reescriure i reinterpretar la voluntat del legislador, n'ha dilatat volgudament l'aplicació, demostrant no només la seva irresponsabilitat, sinó la seva manca absoluta d'imparcialitat. Però aquesta resolució del Tribunal Constitucional, que esmena i corregeix de dalt a baix la interpretació que ha mantingut el Tribunal Suprem, no només té efectes, com s'ha dit, sobre la consellera Bassa. Aquesta resolució estableix una doctrina molt clara i molt precisa en relació amb d'altres casos anàlegs que estan pendents a resoldre, en concret el dels consellers, el del vicepresident Oriol Junqueras i els consellers Jordi Turull i Raül Romeva. S'han d'aixecar també les inhabilitacions per tal que, si ells ho volen, puguin participar en la política institucional. I per enèsima vegada, insto el poder judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos, també pel que fa al diputat d'aquesta cambra, Josep Maria Jové, i a la resta de persones amb causes obertes. Celebro, en qualsevol cas, la resolució de fa unes hores de deixar sense efecte l'ordre de detenció contra el president Carles Puigdemont i els consellers Lluís Puig i Toni Comín. Malauradament, aquesta decisió ha arribat tard, molt tard, després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment personal i familiar. El president Carles Puigdemont, durant aquest exili infame, ha vist com perdia el pare i la mare. El conseller Lluís Puig també va perdre el pare i la mare i no van poder assistir en el seu enterrament. Ho van haver de fer connectats amb una videoconferència. El germà del conseller Toni Comín va haver de pujar a morir a Bèlgica. El dolor ha estat terrible, ha estat colpidor, ha estripat la seva ànima, però també la nostra. I aquest és un tema, és una qüestió que sempre hem de recordar. Deia que després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment s'han començat a prendre decisions. Aquesta decisió per part del Tribunal Suprem d'aixecar aquesta ordre de detenció. Però també dic prudència i molta cautela. Perquè una cosa és aixecar l'ordre de detenció i una altra de ben diferent l'aplicació efectiva de la llei de l'amnistia, que és

0: el que reclamem, que és el que demanem. No obstant això, esperem donar la benvinguda amb tots els honors de què siguem capaços als diputats d'aquest Parlament, al conseller Lluís Puig i al president Carles Puigdemont, que encara no han pogut exercir els seus drets polítics en plenitud. El rebrem amb tots els honors i tota la dignitat com ho hem fet amb d'altres exiliats. Permeteu-me que faci un reconeixement al president Carles Puigdemont per la seva perseverança, per la seva lleialtat a Catalunya i per haver preservat des de l'exili la institució de la presidència de la Generalitat amb tota dignitat. Cal posar fi a una situació d'excepcionalitat que mai no s'hauria d'haver produït i cal que la judicatura respecti les decisions del legislador i les garanties que sostenen l'estat de dret. Vull reivindicar, encara que sembli una obvietat, que els conflictes polítics s'han de resoldre des de la política i no des de la seva judicialització i, en cap cas, des de la politització de la justícia. Per això aquesta resolució hauria de marcar l'inici d'una nova etapa de progressiva normalització democràtica i institucional. Però que ningú no s'enganyi. La plena normalitat s'assolirà quan es pugui exercir el dret legítim a decidir el futur polític de Catalunya. I s'ha de poder materialitzar tot allò que la majoria de la nació decideixi si ho fa de manera cívica, de manera pacífica i de manera democràtica, tal i com aquest país ja va demostrar. Ha arribat l'hora, per tant, de retornar a la política allò que mai no hauria d'haver marxat de la política. Les amenaces i la persecució policial i judicial a l'independentisme no ha aconseguit atemorir una part molt important del poble de Catalunya. No hi ha prou presons ni prou exili per acabar amb el nostre anhel de llibertat i la nostra fidelitat al servei de Catalunya. Només des del respecte a la democràcia i a les institucions representatives i a la voluntat de la ciutadania es poden afrontar i resoldre els conflictes polítics. D'altres nacions ja ens ho han demostrat, des del Canadà i el Quebec, passant per Escòcia i el Regne Unit. I també des de l'esperança, que sempre, sempre, sempre és més poderosa que la por. L'esperança i la tenacitat d'un poble que no es vincla i que no vol renunciar a unes aspiracions polítiques que són legítimes. La d'avui és una victòria col·lectiva dels qui s'han mantingut fidels a uns ideals nobles i al servei del poble de Catalunya. Però, sobretot, és una victòria de tota la nació. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
1: Són les paraules del president del Parlament, Josep Rull, en aquesta declaració institucional des del Parlament de Catalunya. David Gallac.
2: Recordem, Xavi, algun dels titulars que ens deixa aquesta declaració institucional. Afirma que el Tribunal Constitucional l'esmena i corregeix de dalt a baix el Tribunal Suprem, que és una doctrina en relació a altres casos. Ha recordat els casos de Junqueras, Turull i Romeva. Diu que cal aixecar les inhabilitacions perquè, si aquestes persones ho desitgen, perquè participin a la política institucional. Una decisió, diu, que arriba tard, després de que és injusta, que ha causat una repressió, un patiment personal, i ha fet un reconeixement explícit al l'expresident Carles Puigdemont per haver preservat, diu, la institució de la Generalitat. També ha demanat que el conflicte polític es resolgui dins de la política i que és l'inici d'una nova etapa d'aquesta progressiva normalització institucional. Una victòria, diu, que ha estat col·lectiva d'aquells que s'han mantingut fidels als seus ideals. Retornar a la política, allò que no havia d'haver marxat mai de la política. Són algunes de les paraules d'alguns dels titulars que han deixat aquesta declaració del president del Parlament, Josep Rull.
1: Gràcies, Marcos, Frans, per la paciència. Aquí mana l'actualitat, era notícia més d'última hora, una reacció més esperadíssima. No?
3: Sí.
1: Però és que ens ha agafat enmig una conversa molt, molt, molt interessant, molt potent. És la teva història, és la teva vida, que a més ens regala

0: en forma de llibre que es diu Cuando dejé de ser yo. Aquesta història, no?, de manipulació, de trauma, de supervivència, per si algú s'acaba de connectar a Ràdio 4 parlant amb una persona que tothom ja reconeixia quan tenia 20... Eren 22 anys, no?
1: Sí, 22, sí.
0: A Merlí és un dels actors més importants de la sèrie Merlí, que va ser un fenomen, no només aquí a Catalunya, sinó sí, fora de Catalunya.
1: Sí.
0: I mentre triomfava, com a Gerard, a Merlí, vivia una amistat que, segons explica aquí en aquest llibre, es va convertir en una relació de manipulació i control total, fins al punt de, ens estaves explicant, deixar de parlar amb la teva mare.
1: Sí, totalment.
0: Trucar-te enmig de qualsevol sopar o de festa i dir-te deixa de beure alcohol o sí, deixa de fer això o allò
1: deixa
0: altre.
1: Deixa de quedar amb les persones que hagis de quedar, si algú em convida a, jo què sé, a un concert o a alguna cosa, per què vas a aquesta mena de concerts, per què vas a escoltar aquesta música, això no t'aporta res.
0: Però com havies de ser llavors per ell? Què havies de fer? Què li agradava que fessis? O era res? Sempre hi havia
1: no,
0: algun...
1: No, és que no és que li agradés, no és que ell volgués, em volgués d'una manera que a ell li agradés, és que ell volia que jo tingués un propòsit més gran. No és que fos una simple relació de control, és que ell em va rentar el cap. Vull dir, ell i jo teníem com una relació que et pots trobar a qualsevol secta, però en comptes d'estar en un grup, estàvem... érem dues persones. Llavors tot el que em ficava al grup al cap era tot qüestions sobre llinatges, poders, propòsits, ascensió a poder, sí, tan sistemàtic com interpersonal. Llavors jo vaig arribar a un punt que ja no sabia què era real i què no. Tot el que jo havia conegut sobre la vida era una gran mentida. Aquí és quan també entra tot el tema de la depressió i de pensaments suïcides, també. Va arribar un punt jo que volia desfer-me de tot el que tenia al cap, volia matar-me. Jo ja havia deixat de creure en la vida.
0: Què dius?
1: Home, clar. Home. Totalment. La vida era una gran...
0: greu.
1: La vida era una gran mentida, sí, sí. Si la vida és una gran mentida i tot és patiment, doncs adéu, me'n vaig. Per sort, la meva germana em va salvar a última hora. Jo estava a Madrid ja fatal i va ser ella qui em va dir torna de Madrid, vés a casa dels pares, et pago la teràpia jo si cal, però has de sortir d'aquest pou ja. O sigui, jo estava realment malament, sí. Sí, sí.
0: Tu vas trucar a la teva germana?
1: No.
0: Et vas demanar ajuda? O ella va notar alguna cosa?
1: Va ser ella que ja portava anys veient que això no tirava i em va dir, sisplau, veiem-nos. No... fa anys que no et veig bé. I li vaig explicar tot. Llavors em va ajudar, sí.
0: Això, un cop tu ja havies tallat amb aquesta persona, li havies dit que no el volies veure més, ni parlar amb ell mai més, i l'havies bloquejat?
1: Jo vaig tallar amb aquesta persona el 2018 i fins 2022 la meva germana no em va ajudar. Jo vaig estar, doncs, wow, això, 4 anys més perdut, sense saber què fer amb la meva vida, sense saber qui era jo. Sense saber en què creure i en què no, amb alcohol, bevent moltíssim, prenent molts fàrmacs, oblidant-me d'anar a càstings, deixant de voler ser actor. L'únic que volia era desaparèixer. I l'alcohol i els fàrmacs m'ajudaven moltíssim.
0: Molt autodestructiu.
1: M'ajudava moltíssim a no pensar, sí.
0: És bestial, perquè... com una persona a priori, no?, de la teva vida quotidiana, una persona de la indústria, en aquest cas, que tu vas conèixer així, et pot arribar a destrossar per dins, a canviar la vida, a condicionar d'aquesta manera, i molta gent segurament estarà escoltant la ràdio ara i li haurà posat una altra cara o un nom, un cognom potser, a una persona del seu cercle. Pot ser un familiar moltes vegades. Ho hem après aquí amb la nostra doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família, Arantxa Coca. Aquí ja podem tornar a saludar. Què tal, Arantxa? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: És la història del Marcos Franz.
2: Estic encara païnt les seves paraules. Primer de tot, m'alegro de conèixer-te en persona. Jo veia Merlí.
1: Vale.
2: I ara, bueno, vas conèixer el personatge i ara conec la persona.
1: Clar.
2: Em quedo amb la persona, que ho sàpigues.
1: Vale, gràcies, suposo.
2: Gràcies a tu per la teva valentia, perquè una cosa és viure-ho i després, a l'hora d'escriure-ho, ho vius per segona vegada. No és fàcil.
1: Exacte. Reviure-ho també remou moltes coses i no és fàcil.
2: És un esforç que t'agraïm perquè moltes persones que han patit i pateixen una relació tan absolutament tòxica com la que vas viure tu, se senten molt soles.
1: Sí.
2: I pensen que ningú els entendrà, i de sobte una persona, un actor conegut, que escrigui un llibre biogràfic i expliqui el que estan passant ells o elles, és de gran ajuda, perquè bueno, et sents menys sol i menys sola, i només per això t'ho agraeixo moltíssim. És de gran admiració, que ho sàpigues.
1: Gràcies, de veritat.
2: Clar, bueno, ja t'ho haurien dit tantes persones properes a tu, potser tècnics o professionals, que vas tenir la mala sort de topar amb una persona narcisista dels més perillosos, que són els psicòpates, el narcisista psicòpata.
1: Sí, exactament, sí.
0: Uau.
1: Sí, sí.
2: I és que l'has descrit de manual, eh?
1: Sí.
2: Absolutament, com es mouen, quins recursos utilitzen, l'aïllament, fer-te dubtar de tu mateix. I en aquest cas, un psicòpata amb deliris espirituals,
1: sí,
2: que són molt perillosos.
1: Exacte, sí.
2: Perquè aquest deliri de superioritat, de que ningú sap tant com ells i ningú està al nivell, i tot t'has d'esforçar per ser mereixedor de la seva atenció, aquí comença el teu camí cap a... que mai aconseguiràs arribar a el que aquesta persona espera de tu, no?
1: Sí.
2: És tremendo.
1: Exacte. Sí, també perquè es contrariava moltíssim amb els seus arguments. No sé si és una cosa molt típica dels psicòpates, que són molt impulsius, no? I no saben ben bé com encaminar-ho, perquè per una part també em deia... Marcos, el sistema està controlat d'una manera, tu has de comportar-te d'aquesta manera per poder funcionar dins del sistema. I per altra banda, de cop, al cap d'uns dies, em podia dir perfectament, deixa el sistema de banda, tu, el teu propòsit és molt més gran, tu has d'il·luminar-te, has de deixar-ho tot, has de fer un gran retir, has de deixar-ho tot. I potser hi tornava després al cap d'unes setmanes. No, sistemàtic. Tu comporta't per ascendir el poder, tal, també perquè els de la lògia t'escoltin i puguis entrar. Em va menjar molt el coco perquè entrés aquí també, clar, com una font d'alliberació,
2: sí,
1: i d'il·luminació,
2: sí,
1: que
2: sí.
1: No existia, no, res d'allò existia, que pel tercer any també ho vaig veure, que era tot una gran mentida. Sí, sí.
2: És el programa de rentat de cervell, com tu deies,
1: sí.
2: Molt comparadament, però no cal ni comparar-ho perquè realment ja ho és, no?
1: Sí.
2: Que utilitza una persona sectària o una secta.
1: Exacte.
2: I el que més els interessa és trencar els vincles, sobretot els vincles més importants, que pel que he escoltat era el vincle amb la teva mare.
0: No falla, no, Arantxa, això?
2: No falla. Ho hem de fer, perquè només pot haver una persona en la teva vida que ha de ser ell.
1: Exacte, sí.
2: I això és dolorosíssim.
1: Sí, exacte. Ell m'ho deia, va començar dient-me coses com... Els teus pares no tenen una base psicològica ni filosòfica, no són persones que et puguin ajudar realment a ser una persona íntegra i amb pensament crític. Comença per aquí i acaba dient, Marcos, ells estan adormits com la resta de persones. Són família, però estan adormits. I tu has despertat i tu ja no pots tornar a ser el mateix amb la teva família. I aquí, aquest realment va ser el pitjor any de tots, perquè va ser el que estava més fosc. Sí, sí.
2: Ja heu vist el deliri d'aquest psicòpata. No tots tenen aquest component de deliri de grandiositat que fa doncs, que facin aquest tall, aquesta escissió entre la realitat i la suprarealitat que són ells. No? Però quan hi és aquest component són els més perillosos.
1: Clar.
2: I els que poden portar la tragèdia. Tu vas estar a punt perquè
1: vas
2: assumir amb una depressió importantíssima.
1: Sí, em vaig plantejar realment desaparèixer de la vida, totalment. Era l'única forma de parar el dolor, és que no hi havia cap altre. O sigui, era horrible. Cada dia pensava en això, cada dia. Cada dia pensava en si era real tot això o no. Cada dia pensava en si potser havia de desaparèixer o no. Això durant uns bons mesos, potser gairebé un any. Sí, sí.
2: Encara parles des del cor, eh?
1: Sí.
2: Encara
1: sí.
2: Fa mal, eh?
1: Perquè, bueno, miro endarrere i em sap greu haver passat tot això, no...
2: No és culpa teva, ho saps, no? Res ha estat culpa teva, ho saps. Perdona que t'ho digui amb sinceritat. Però això que acabes de dir, que com ha pogut passar a mi, no t'has de perdonar res perquè res ha estat culpa teva. Tu ets la víctima. I et vas creuar amb un psicòpata i et va tocar a tu, per sort. Va sortir, però...
1: Mm-hmm.
2: pensaments com què podia haver fet jo

0: què estava a la meva mà, en què vaig contribuir, tot això aparta-ho.
1: Yeah.
0: Perquè encara són dubtes d'aquell que et fa dubtar de tu mateix i no ho has de fer. No és culpa teva.
1: Ja, ja, sí. Sí, sí, encara estic treballant amb això, vull dir, porto 3 anys, però he millorat moltíssim, vull dir, he reconnectat molt amb mi, puc connectar més fàcilment amb els altres, però encara no he acabat el treball. Encara segueix una mica allà, tot.
0: Estàs aquí i ho estàs explicant, no en privat, que és com es fa amb un terapeuta, sinó en públic.
1: Sí.
0: Has avançat moltíssim.
1: Sí.
0: Jo, és admirar, t'admiro moltíssim, molt.
1: Gràcies.
0: Una resiliència i la teva saviesa ens ajudarà a tots i a totes. Gràcies per compartir-la, sobretot. Queda't amb això.
1: Gràcies, espero que sí, que això pugui ajudar realment, perquè... De fet, ara que ho he publicat, diverses persones m'han obert per privat d'Instagram, de xarxes, dient-me que també han patit això i que no sabien com parlar-ne d'això, que se sentien incompreses, soles, els hi feia vergonya, i veig que hi ha moltes més víctimes d'aquest estil, però a nivell sectari, em refereixo, vull dir, però moltíssimes, és una passada.
0: Sí.
1: La gent és capaç de fer qualsevol cosa per dominar l'altra.
0: I són experiències que generen tanta vergonya personal que no es comparteixen. I es silencien molt, i és tot el contrari que has fet tu, que ja indica que has sortit, que t'estan sortint.
1: Exacte.
0: I posar-li veu i parlar sense la vergonya, que per això, perquè no hi ha res dolent en tu i perquè ara només pots sortir més fort i ajudar els altres, que t'ajudarà això a tu mateix, a prendre consciència, a viure-ho des del cor, però cada vegada amb menys dolor i amb més cap. És de gran ajuda el que acabes de fer. És que t'ho agraeixo moltíssim. Gràcies, gràcies, Marcos.
1: No, gràcies a tu, de veritat. Gràcies.
2: Ostres, quin moment. Sí. Ens hem emocionat a tots.
1: Sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí.
2: Ha traspassat la ràdio, això, perquè jo t'estava mirant i jo m'estava emocionant amb tu i amb l'Arantxa alhora, però jo crec que a l'oient també li acaba d'arribar una cosa molt, molt potent, molt maca.
1: Esperem que sí, de veritat.
0: Li puc dir una altra cosa?
2: Home, Arantxa, evidentment. Evidentment.
0: Jo et conec d'ara, de fa 10 minuts,
2: sí, 10 minuts.
0: Però ja m'he adonat del teu tarannà bondadós, detallista. És que potser no ho saps, però jo m'he assegut, he començat a parlar i el Marcos, sense que ningú li hagi dit res, ho ha posat bé al micro. O sigui, és una persona detallista, bondadosa, generosa, que aquesta experiència no t'ho tregui. No t'has de convertir en una persona dura, una roca.
1: Ja.
0: No, has de ser tu, has de continuar sent detallista, has de continuar sent generós amb la vida. És la teva bellesa. Només t'ho volia dir, t'ho volia remarcar.
1: Sí, és veritat, ho he fet. T'he col·locat bé el micro, sí.
2: Fixa't, eh? Sí. T'ha sortit?
1: Sí, perquè he vist que estava cap a baix, dic, no arribarà, vull dir...
2: Sí.
1: Però sí, el fàcil és posar-se com una roca, no? Posar-se en defensa. Si t'han ferit, el normal és reaccionar d'aquesta manera i protegir-se, no? I jo ho he fet molt i encara ho faig, encara em protegeixo, eh? Vull dir, és normal. Però tot és un procés i és aprendre i trencar amb això i tornar a tenir la confiança... No només amb els altres, sinó crec que primer de tot en un mateix. És el més important. Si confies en tu, ja automàticament tens més confiança amb la resta, no? Suposo. No sé. M'acabo de tirar-me un triple, però és el que penso.
0: És genial, és genial. Sí. Ens agrada, en aquest cas, molt bé.
2: Sí. Triple en directe. Ràdio en directe és el que ens agrada. O sigui, sí, que és la veritat, és el més real, no?
1: Sí, totalment.
2: Ja no traurem més temps, perquè aquí, entre la compareixença del Josep Rull, del president del Parlament, i bé, els comentaris que estem aquí ara fent a través de la saviesa també de l'Arantxa Coca i la seva mirada, doncs sí, t'hem tret gairebé una hora. No havíem pactat això, però t'ho agraïm molt la teva generositat.
1: No, gràcies a vosaltres, de veritat.
2: I que això és casa teva, que gràcies per obrir-te, com et deia l'Arantxa Coca, per obrir el teu cor, la teva vida, la teva ànima, i que ajudaràs a molta gent, perquè és que està plegat.
1: Sí.
2: Està ple.
1: Ja.
2: Tu ho saps millor que jo, Arantxa. Quin perill.
0: Malauradament, però quin ara perill. Ja és un llibre de treball aquest, que ho sàpigues.
1: Gràcies.
0: Per molts professionals,
1: sí,
0: que el podrem recomanar, jo ja l'he recomanat, i
1: vale,
0: per moltes persones i lectors que silenciosament, potser no estan preparats per parlar en obert com tu, però que silenciosament veuran que es pot sortir, que no han fet res dolent i que ja ha sortida, com has fet tu.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Gràcies, Marcos, a tu.
2: Marcos, per cert, abans de marxar, et costava veure't a Merlí, no, em sembla?
1: Sí, sí, sí, totalment.
2: I no podies mirar-te...
1: No.
2: Actuant.
1: Ara ja una mica puc veure'm, però... Sí? Em veia i em feia molt, molt de mal veure'm, no em reconeixia. O sigui, era... No puc. O sigui, em veig... És que no em reconec.
2: Clar, perquè era aquella època.
1: Era aquella època.
2: Quants anys tens ara, tu?
1: 33.
2: Ja han passat 11 anys.
1: 11 anys, sí, exacte.
2: I tot per fer. El millor està per arribar.
1: Esperem que sí.
2: Marcos Frans, sí. Moltíssimes gràcies i enhorabona, Valent. Gràcies.
1: A vosaltres, gràcies.
2: És una història... humana, Arantxa, d'aquelles que toquen, que arriben i que realment són admirables. Sí. Menys d'un minut, Arantxa Coca, que amb tot això hem deixat el consultori, però jo crec que sí. D'una forma molt adequada...
0: Ja estem a la secció.
2: Exacte, hem entrat ja fa temps.
0: Sí, sí.
2: De seguida, en menys d'un minut, va. Petar-ho davant del
3: mirall. Petar-ho. Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Dissabte 10 d'octubre, diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte, a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.

0: Quan resten 13 minuts per arribar a les 6 en punt de la tarda. Per cert, que no ho hem dit en aquesta segona hora, però que tenim el control tècnic al Pau Robert i al Sergio Lezcano, perquè tot soni molt bé avui aquí, i a la producció a la Sònia Rodríguez Justicia. De seguida David Gallac amb nosaltres també, però abans, Arantxa Coca, ja tens el teu llibre del Marcos Franz,
1: Quan
0: dejé de ser yo. Te l'acaba de dedicar.
1: Me l'acaba de dedicar. Oh.
0: Ens havíem de fer una foto, però no ha donat temps. Que, clar, això és el directe és el que té, no? Sí, però bé, ja ens la farem. Si era pel podcast, per pujar la foto amb el Marcos, però ja no hi ha manera.
1: No hi ha manera. No hi ha
0: però és igual, la foto va. És igual. El més important ha passat en directe aquí. Hem fet ràdio.
1: És que
0: pura
1: quina
0: ràdio,
1: generositat, eh? El Marcos, difícil viure-ho i difícil escriure-ho, perquè ho revius de nou, com ha dit, i difícil després tornar a parlar quan estàs parlant del llibre i l'has de comentar. O sigui, has de passar per aquesta història tantes vegades que, clar, qui ho fa? Doncs comptades persones, i hem tingut la sort de trobar la veu, la fortalesa, la templança d'en Marcos Franz. Doncs som molt afortunats.
0: T'has trobat a molts, en aquest sentit, ho has dit moltes vegades, i ara mateix també ho has comentat, no? que estem rodejats, en forma de pares, moltes vegades, mares,
1: sí, sí.
0: Cunyats,
1: sí.
0: Parelles, moltíssimes vegades, entenc, no, Arantxa? Parelles,
1: sí, sí, dintre
0: germans.
1: De la relació sentimental, correcte. I te'l trobis on te'l trobis, el narcisista d'aquest tipus, el psicòpata, és igualment... és igual de perillós.
0: Sí, no? A la feina,
1: igual,
0: un amic...
1: Sí, un amic, un company, ja has vist que et segresta. De fet, parlem del segrest emocional, deixes de ser tu, de sentir-te com sempre t'has sentit, deixes de tenir els valors, t'allunyes els valors que sempre t'han caracteritzat i et converteixes en, no sé, en algú, perquè ni saben en què. Es queden penjats com en un limbo, com en un híbrid. No sé ni què era ni què havia de ser, i ja estava massa lluny del que havia sigut. Per tant, en aquesta buidor és on cauen a la depressió.
0: Perquè després aquestes víctimes, de cara a la galeria, no? En reunions familiars o d'amics o socials, o a la feina, fan veure que no. Estan vivint tot plegat, no? O sigui,
1: la víctima...
0: O justif

0: la meva vida, com no ho vaig veure, etc, etc. Tot això encara són efectes secundaris d'aquella manipulació.
1: 4 anys ha estat ell. Imagina't. Després de tallar relació amb ell, 4 anys.
0: Sí, sí. I s'acaba sortint, com ho ha explicat ell perfectament, tallant de cop. És a dir, al final dius, el bloquejo. Però el bloquejo ja no unes hores, sinó que el bloquejo per dies. O sigui, el contacte al zero, que diem, i això costa molt de fer. Després de molts intents o d'haver-hi pensat molt en fer-ho i no fer-ho, al final el valor, quan ja has tocat fons, ell ho fa en un moment en què toca fons, amb aquella crisi d'ansietat que li agafa enmig d'aquella festa, doncs talla radicalment. I una persona que t'hi tregui. És bastant...
1: La germana.
0: En aquest cas, la germana. Igual que en un procés sectari, en una secta. Necessites algú que t'acabi de treure d'allà, perquè per tu mateix encara estàs molt vulnerable com per dur tot el camí de reconstrucció tu sol. I necessites l'ajuda ja no professional, de sanitaris, etc, sinó del teu entorn per acabar de treure't i de convèncer't que pots donar passos, etc.
1: Com ho veiem això, Arantxa? O sigui, si algú està escoltant ara, com es pot adonar? Quines són les senyals, a grans trets, de que estem potser compartint vida o visquent o compartint una amistat o una relació molt estreta amb un psicòpata?
0: Mira, marcaré, diré, quatre signes clars i de manual del patró narcisista. 4. Un, ja ho hem vist, que és t'intentarà aïllar i tallar i que tallis vincles del teu entorn. Això sempre ho fan, perquè sigui ell o ella l'única o l'únic referent que tinguis. Sempre has d'acudir a ell o a ella, fins i tot per veure. Que si dino, si menjo bé, si t'agrada com vesteixo, si aquesta és la roba adequada. Per tant, aïllar-te del teu entorn. Primer punt. Segon, et fa dubtar de les teves opinions. T'has de fixar que sempre acabes donant-li la raó i, a més, ho raones. No, però és que jo ho penso i realment té raó. O sigui, el valides. Sempre valides aquesta persona perquè ja fa que la seva opinió i el seu argument sembli més vàlid, tingui més paraules, tingui més eloqüència que la teva opinió. 3. I aquí aquests dos últims són els més devastadors. Començaràs a esforçar-te per ser mereixedor de la seva validació. Doncs clar, m'has d'esforçar, perquè encara em queda. I li puc deixar d'agradar. Llavors has d'estar més guapa, has d'estar millor vestit, has de menjar millor, has de llegir llibres més importants, has de relacionar-me amb gent més alta no sé què. Per tant, aquí li demostraré que sóc mereixedor, mereixedora de la seva atenció. Aquí comença l'esforç personal.
1: Clar, allò del làtigo petonet, no?
0: Sí, sí.
1: Una de cal, una d'arena.
0: Exactament.
1: No?
0: I el quart punt, justament, és aquest, que li diem el vincle intermitent, quan veus que apareix i desapareix. Perquè et generi gana, et generi necessitat, el busquis aquesta persona, i quan està al teu costat t'ho dona tot, amb la qual ets capaç de perdonar-li el pitjor, perquè quan esteu junts et dona, o et fa sentir que et dona el millor. Per tant, aquests són 4 punts, 4 recursos de molta manipulació psicològica que qui vulgui fer el mini-test utilitzant aquests 4 criteris és que ja té una sospita. La víctima que està dins encara no ho veurà. Ja li podran dir al seu entorn, que ja li haurà dit, està raro, ja, és rara,
1: segur.
0: Ja no et veiem tant, has canviat molt, però no ho veuen. Però aquella persona que diu, ai, no sé si en el meu cas, doncs aquests 4 criteris s'haurien de complir, els 4, no és amb un que es compleixi i ja estic amb un narcisista. No, s'han de complir almenys els 4, n'hi ha més, però aquests són molt fàcilment detectables. Home, pots tenir sospites de que la teva relació no és una relació sana, és una relació tòxica, i potser doncs estàs amb un perfil d'aquests.
1: Bé, doncs la tarda ens ha portat a aquest punt. Era un punt que no estava sobre la taula, com hem parlat aquest matí, oi, Arantxa?
0: Però
1: no sé si tu però jo crec que ha estat
0: ens
1: fantàstic.
0: Ens l'ha regalat el Marcos, ens ha deixat aquí un tema de primera mà que l'ha portat ell. És que jo almenys l'estaré sempre agraïda.
1: És impressionant el testimoni d'avui, sí. Que, no, et volia preguntar, Arantxa, si tu 4 minuts i mig, que és el que tenim per arribar a les 6 en punt, al butlletí.

0: de les 6...
1: Digue'm.
0: Pots respondre a una consulta que t'han fet.
1: Ah, sí?
0: T'han arribat moltes, moltes. Potser no, em dius que no, eh?
1: No, digue'm, intentem-ho.
0: Ho intentem?
1: Li respondré amb dos titulars.
0: Va.
1: Jo no sóc capaç.
0: Diuen per aquí, @latardadaradio4, a través de la bústia d'Instagram. Conservem l'anonimat. Diuen, Arantxa, la meva parella i jo ens estimem, però sembla que vivim en mons diferents. Jo necessito parlar del que sento i ell prefereix evitar els conflictes. Com ens podem acostar quan tenim formes tan diferents de comunicar-nos?
1: Doncs, de dues maneres. Una, mai dins de casa ajuda molt més a apropar-nos a temes difícils que un té, necessita parlar i l'altre no està tan receptiu, quan no estem en entorns familiars, perquè trenca molt l'habituament de la nostra ment a l'hora de funcionar. I a més, segurament, a l'estar fora de casa, tu li parlaràs d'una altra manera, triaràs altres paraules, només per l'efecte públic. I ell, tenint-te cara a cara, o ella, la teva parella, es veurà en una situació de major facilitat a l'hora de respondre. Penseu que la casa no és només quatre parets, sinó que allà hi ha dinàmiques silencioses, hi ha una inèrcia que ja ens fa estar tots dintre d'un rol. Per sortir una mica d'aquest rol va bé també sortir de la casa. I l'altre és que li escriguis una carta i li demanis que t'escriu una altra. A la carta li has de dir una mica de tot, tot recriminacions i queixes, no, sinó tot el que significa per tu, tot el que representa aquesta persona per tu, això se'n diu començar per una concessió, li has de concedir que se senti la persona més important de la teva vida. És així, no? Perquè si no estaries amb aquesta persona. I després li dius, necessito, utilitza el necessito, necessito, jo necessito, no el diguis tu, has de fer tant,
0: ja.
1: Jo necessito. Li demanes que ell faci el mateix. I us prometeu considerar el que hi ha a la carta. Només et demano que ho consideris. Jo consideraré el que tu m'has posat a la carta i tu només considera, confio en tu, en la teva intel·ligència, en la teva empatia cap a mi, perquè sé que m'estimes, considera el que t'he escrit en aquesta carta. Us feu un petó i ja està.
0: Molt bé. Això és una bona forma d'intentar apropar aquesta comunicació, no?
1: Sí, sí, tan difícil.
0: M'has fet recordar una persona que vaig conèixer. Ostres, això va ser molt fort. Vaig conèixer un dia una, sí, una persona que va deixar a una altra, la seva parella d'anys, que portarien 6 o 7 anys de relació, doncs la va deixar amb una carta dient-li, una carta titulada Les 50 coses que menys m'agraden de tu.
1: Déu-n'hi-do.
0: Terrible.
1: D'una crueltat.
0: Terrible.
1: I de molta covardia.
0: Exacte.
1: A més, no,
0: Exactament.
1: No estem parlant de cartes que amaguen covards que no saben donar la cara i explicar les coses d'una altra manera.
0: No, molt bèstia, allò em va marcar, perquè vaig dir, ostres.
1: No, no, hi ha...
0: Les
1: cartes... Sí, quina fredor, quina covardia. Bé, ens deixaríem alguns adjectius més. No, aquí, al contrari, és una carta justament d'amor. Perquè l'amor no és tot rosa. De fet, és tot rosa, però és que dintre del rosa hi ha el que sé que rebo i el que també necessito rebre. O sigui, ha d'entrar tot. Així, la parella que tem el conflicte no veurà parlar de les teves necessitats com un conflicte, que no ho hauria de ser. No ha de ser un conflicte, necessito i no ho tinc.
0: No ha de ser incòmode, tampoc.
1: No ha de ser incòmode. Sí. Però persones evitatives del conflicte, qualsevol situació contrària, ja ho viuen amb tensió. No? És a dir, que tu opinis d'una manera contrària, de política, de qualsevol tema, ja és bé, no en parlem. No tinguem problemes. No tindrem cap problema. Podrem intercanviar idees molt diferents i necessitats diferents, que això no ha de ser cap problema. Però els hi costa. Per tant, un recurs com la carta pot fer que sigui més agradable.
0: Arantxa Coca, ens escoltem dilluns de la setmana vinent, que és el festiu on tothom estarà de festa. Nosaltres estarem fent la tarda.
1: Clar que sí.
0: Un petó molt gran. T'estimem molt. Gràcies,
1: igual.
0: Arantxa. Quin moment ens ha regalat avui, Arantxa Coca? Com sempre. Emotiva, però avui ha estat una mica més especial. Sí que... 6:00. Actualitzem la informació amb el butlletí i seguim amb el gran Adam Martín i amb un artista que t'encantarà de seguida.
2: Són les 6.
3: Ràdio 4. Serveis informatius.
2: Bona tarda. A aquesta hora estem molt pendents de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que és previst que faci una declaració després de conèixer que el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció nacional que pesava sobre ell i també sobre els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat després que el Tribunal Constitucional ha acordat avui amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. En aquest moment podem escoltar l'inici de la compareixença de Carles Puigdemont.
3: Per haver assistit de manera tan precipitada, demanar-vos excuses per no haver-vos pogut convocar amb més antelació, però les circumstàncies del dia d'avui no ho podíem permetre fer d'una altra manera. La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. El que s'ha acordat avui obliga a tancar, a acabar l'etapa de repressió política que venim patint des de fa més de 9 anys, simplement perquè vam votar per la independència del nostre país. 9 anys d'utilització impròpia dels poders judicials per interferir en un conflicte que pertanyia i pertany a la política i que correspon a la política i no als jutges de resoldre. En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució. Ho hem dit des del primer dia. Amb la mateixa claredat també en què subratllem l'enorme importància política que té la llei, l'enorme significat que té com a desautorització de la repressió i pel reconeixement implícit que aquest no era el camí. Que intentar la mort civil dels líders independentistes, dels líders socials i dels activistes mobilitzats és propi dels règims autoritaris i, per tant, és inacceptable en una democràcia europea. El que dèiem el primer dia de la primera roda de premsa en arribar a l'exili a Bèlgica és perfectament vàlid 9 anys després. Vull posar en valor avui de manera especial la determinació i els resultats de l'estratègia de l'exili. Amb els consellers Puig i Comín i amb el coratge, el talent i audàcia dels nostres advocats a Catalunya, a Bèlgica, a Alemanya, a Itàlia, hem aconseguit mantenir una posició basada en 4 principis bàsics que hem respectat escrupolosament al llarg d'aquests 9 anys. El primer, la defensa de les institucions i la legitimitat de les seves decisions en contra de tot intent de sotmetre-les al caprici repressor espanyol. El segon, la defensa política dels nostres drets fonamentals per aconseguir un marc jurídic que els blindi millor del que no estaven blindats l'any 2017, com són, d'entre d'altres, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala el rebuig a l'extradició del conseller Puig que va decidir la justícia belga i que introdueix el concepte de grup objectivament identificable de persones, també la sentència que desautoritza el Parlament Europeu per haver-nos retirat la immunitat per raons polítiques i, naturalment, la sentència europea que avala la llei d'amnistia. El tercer, el caràcter irrenunciable del dret a l'autodeterminació i a les accions unilaterals de caràcter democràtic i pacífic que s'escaiguin quan ja s'hagin esgotat totes les vies i intents de solució negociada. I el quart, el manteniment del sentit polític de l'exili i, per tant, el refús a tot itinerari personal per resoldre la situació particular de cadascú. Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. no pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país. Tanmateix, no podem negar que, malgrat el fracàs de l'estratègia per extradir-nos i per fer-nos compareixer davant dels jutges espanyols,

0: malgrat el que és avui una clara derrota dels poders públics espanyols que ens han intentat portar davant d'un tribunal, inclòs l'encara primer ministre Pedro Sánchez, que s'hi va comprometre públicament, 9 anys de repressió han tingut conseqüències en tots els plans, en l'ordre personal i familiar, en el social i en el polític. Ha perjudicat els nostres projectes polítics que hem hagut de defensar davant dels ciutadans, sovint amb les mans lligades a l'esquena. El conseller Comín no ha pogut ocupar l'escó al Parlament Europeu, que es va guanyar netament a les urnes. El conseller Puig i jo mateix encara no hem pogut ocupar el nostre escó al Parlament de Catalunya. Hem hagut d'afrontar totes les campanyes electorals en una clara desigualtat de condicions, en condicions de greu anormalitat que han acabat tenint conseqüències en els resultats electorals. Negar aquesta evidència i pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides. Per això avui és un dia molt especial per a totes elles, per les nostres famílies, pels nostres amics i per tota la gent que de manera incansable ens ha acompanyat i ens acompanya des del primer dia. Des dels voluntaris que ens proporcionen la seguretat que ni la Generalitat ni l'Estat han estat capaços de donar-nos al llarg d'aquests 9 anys, fins als milers de persones que han expressat i expressen el seu suport personal de totes les maneres possibles, cada dia, de cada setmana, de cada mes i de cada any. I mai, mai no ens han deixat sols. De manera que a totes elles els donem les gràcies, dediquem emocionats la victòria de l'amnistia. Moltes gràcies.
1: Doncs acabem d'escoltar la compareixença de Carles Puigdemont valorant, com dèiem a l'inici d'aquest butlletí informatiu, la decisió del Tribunal Suprem d'aixecar l'ordre de detenció nacional que pesava sobre ell i també sobre els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tot plegat després que el Tribunal Constitucional ha acordat avui amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. Carles Puigdemont, que en aquesta compareixença ha remarcat que amb aquesta acció pretén que es tanqui la repressió política i que torni precisament a la política, un conflicte que diu mai s'hauria d'haver judicialitzat. Ha remarcat que van marxar no per fer partidisme, tant ell com Lluís Puig i Toni Comín, sinó pel servei de Catalunya i que tornaran d'aquesta mateixa manera. Tots els detalls d'aquesta compareixença i tot el que hi ha al voltant d'aquesta aplicació de la llei d'amnistia i la decisió del Tribunal Constitucional els ampliarem aquí, a Ràdio 4, a les 7 del vespre, a l'edició vespre. Bona tarda.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Les 6 i 9 minuts d'aquesta tarda de dimarts, 6 d'octubre. Quin dimarts, David Gallac?
1: Quin dimarts, Xavi Martínez? Quin dimarts, però bé, ens agrada l'actualitat i ens agrada tot.
0: Enganxats a aquesta última hora i hem d'actualitzar encara més coses.
1: Doncs sí, una de les últimes hores que tenim és que des de Protecció Civil s'ha enviat un NES Alert per avisar de pluges localment intenses a les comarques del Baix Camp, del Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta durant la propera hora. Es demana extremar les precaucions pel que fa a la mobilitat i no acostar-se a zones inundables. Recordem, aquesta és una de les últimes hores, també, o aquest avís de temps violent. Les dues properes hores, amb pedra superior a 2 centímetres, ratxes de vent de més de 90 km hora, esclafits i o tornados o mànegues. Aquí afecta, doncs, com hem dit, aquestes comarques, la Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, i amb menys intensitat al Montsià, Priorat i al Baix Camp. És una de les notícies del dia. Recordem, Xavi, que on parlàvem al llarg de la primera hora amb el nostre meteoròleg de Radio Televisió Espanyola, amb el Sergi Lores, que ja aleshores ens advertia, sí, d'aquesta possibilitat, d'aquesta intensitat, que era difícil, doncs, de situar-la perquè era un temps i una previsió molt, molt canviant. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, a través de la xarxa social X, ha fet aquesta crida: màxima precaució per l'episodi de pluges intenses en aquestes comarques, Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, recordem-les, i la Terra Alta. Seguiu les indicacions d'emergències, no apropar-se, recordem, a rius, rieres i barrancs i no aparcar a punts inundables.
0: Sí, sisplau.
1: És una de les notícies de la jornada.
0: Bé, una altra de les notícies, no té res a veure amb això, encara que bé, alguna tempesta s'ha format a vegades a aquesta casa, precisament amb aquest concurs, i sobretot quan estava vinculat més a Eurovisió, però sempre hi ha hagut polèmica, sempre, sempre. Una preselecció d'Eurovisió sempre ha portat polèmica, i hi ha hagut eurodrama, sempre, hi ha hagut tongo, sempre. És que... Però el Benidorm Fest va portar també més calma en aquest sentit. I hem de parlar, ja hem de començar a parlar del Benidorm Fest 2027, encara que el guanyador, la guanyadora o els guanyadors no vagin a Eurovisió, perquè Espanya aquest any no participarà al Festival d'Eurovisió. David Gallà, què?
1: Doncs, Xavi, a veure,
0: què podem explicar ara?
1: Què podem explicar? Que dimecres vinent, és a dir, 14 d'octubre, coneixerem els artistes seleccionats per participar al Benidorm Fest 2027. Serà la sisena edició d'aquest festival musical. A la tarda serà en un acte des dels estudis de Prado del Rei, on coneixerem la identitat dels nous aspirants a guanyar aquest certamen. Una edició que tindrà lloc entre els dies 23 i 30 de gener, a falta de confirmar si per segon any consecutiu se celebrarà al marge d'Eurovisió, festival per al qual, recordem, servia com a preselecció. Recordem, ho parlàvem també aquí a la tarda de Ràdio 4. Ara ho apuntaves, el president de Ràdio Televisió Espanyola, José Pablo López, va anunciar fa setmanes que proposarà al Consell d'Administració que es mantingui la suspensió de participar al Festival Europeu. Per tant, encara haurem d'esperar unes setmanes per conèixer si el Benidorm Fest serà un festival, podríem dir, independent del Festival d'Eurovisió, o si anirà associat com eren els seus orígens. Si et sembla, fem un petit repàs per als principals guanyadors i guanyadores d'aquest festival. Recordem que l'última edició del Benidorm Fest, ja independentment d'anar o no al Festival d'Eurovisió, perquè en aquesta ocasió, l'any passat, tampoc es va anar al Festival d'Eurovisió, aquesta última edició del Benidorm Fest se la van portar Toni Grocs i Lucy Callis amb Te Amaré.

0: Tamaré.
1: No hi ha cançó que s'enganxi més que aquesta de Toni Grocs i Lucy Callis, per cert, guanyadors del Benidorm Fest 2026. Aquell any, l'any passat, va tenir moltes novetats, entre elles el presentador, Jesús Vázquez, tornarà a presentar el Benidorm Fest 2027. Jesús Vázquez, ho podem confirmar? Suposo que el rodejaran bé, com ja van fer l'any passat, no? Amb la Inés Hernán, amb el Javi Ambrosi, que va ser,
2: que
1: va ser molt...
2: Que aquest any està,
1: sí, divertit.
2: Vaja, d'actualitat, no? D'enhorabona, entre... Sí. Amb tots els reconeixements de la bola negra. A veure aquest any aquí...
1: Doncs veurem.
2: Amb qui l'acompanya en aquesta...
1: Encara ets a temps, David, que et truquin, eh?
2: Sí, però potser podríem anar com a la tarda de Radio 4, també, és a dir...
1: Home, això seria
2: clar,
1: fantàstic.
2: Clar, m'assuma si m'ho volen posar al costat del Jesús Vázquez...
1: Però jo, que substitueixis el Javi Ambrosi, jo ho veig, eh? Ho veig, seria tan divertit.
2: Em veus allà?
1: Seria meravellós.
2: O tu, no ho sé, és que això...
1: No, però jo hauria de substituir el Jesús i tu a l'Ambrosi.
2: Ah, clar, que no se'ns enfadin aquí el Jesús i...
1: No passa res. Mira, i la Maria Coll substitueix a la Inés Hernández.
2: Oh, ja està,
1: veus?
2: Ja està.
1: Mira, que ràpid ho hem solucionat.
2: Ja està, ràpid ho hem solucionat. I a la vegada ho fem en català per Radio 4.
1: Ah, efectivament, per la 2CAT, també.
2: I per la 2CAT.
1: Radio 4 i la 2CAT.
2: Seria...
1: Bé.
2: Ràpid hem aquí dissenyat un pla... Fantàstic.
1: Benidorm Fest 2027, que, com deies, David, recupera les seves dates habituals, que
2: sí, a final
1: és del
2: de gener.
1: 23 al 30 de gener.
2: Les seves dues semifinals, primera i segona, dimarts i dijous, i la gran final, dissabte 30 de gener. La incògnita, la que dèiem més, veure, doncs, tal i com... En tot apunta en què la direcció serà aquesta, que de moment doncs, no servirà per triar el representant de Ràdio Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Recordem l'última participació, si et sembla, una, podem dir, gran amiga d'aquest programa, perquè la vam entrevistar no fa gaire, la guanyadora del 2025 i l'última participant de Ràdio Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió, Melody amb S Diva.
3: Desde que era bien pequeña

0: una melòdica va estar aquí al programa fa unes parell de setmanes.
1: Sí, la vam...
0: Va dir coses molt, molt, molt interessants, eh? Es va mullar molt, eh?
1: I es va mullar molt, i realment era per la seva gira, amb el seu concert que feia aquí a Barcelona, la capital catalana, i ens va deixar titulars molt, molt destacats, perquè a banda també recordem que li van preguntar sobre el seu dia a dia, el tema de com es gestionen els èxits i els fracassos a nivell musical, a nivell personal... I
0: per Eurovisió. La seva relació amb sí, aquesta casa amb aquesta i amb casa. Eurovisió.
1: Sí, sí, sí.
0: No? Una relació... Com totes les relacions importants de la vida, suposo, intensa.
1: Com deia, hi ha una relació valiente i poderosa. La vida és una espina de... Ai, una espina.
0: Ai, mi Maria.
1: Ai, mi Maria. Una vida que n'ha d'espines i roses.
0: Vam estar a punt de trucar-la, però vam dir no posis en l'altra línia Maria Izaguirre, perquè això no...
1: No, tampoc no.
0: Jo crec que no era el moment,
1: no calia. No cal trucar-les.
0: Que es porten bé, eh?
1: Sí.
0: Però era per això, per demostrar que no hi ha cap mal rotllo.
1: No hi ha cap mena d'enemistats aquí, ni de mal rotllo. Melody 2025, anem al 2024, on una altra dona, sí, en aquest cas una altra dona acompanyada doncs, pel seu grup, ens ha representat, en aquest cas la guanyadora del 2024 va ser Nebulosa amb el seu Zorra.
0: Tot dones, no? O sigui, des que va començar el Benidorm Fest, no ha guanyat mai cap home.
1: Ni un.
0: No.
1: Ni un representant masculí.
0: Ya sé que soy solo una zorra. És cert que acompanyen homes, per exemple, aquí a la Mari, no? L'acompanyava.
1: La Mary l'acompanyava. No recordo el nom. Mira que em sap greu.
0: El seu marit?
1: Sí, exacte.
0: El seu marit.
1: No recordo el nom, ara.
0: Però,
1: Fernan, no. Ara no el recordaré. No
0: digues noms de possibles productors musicals. Marits de la Mari, com podrien ser?
1: No es diu Fernando?
0: Fernando.
1: Ho buscarem. Doncs, amb aquest, que també parlàvem de la...
0: Marc de Sousa.
1: Sí, he encertat moltes lletres.
0: Fernando,
1: zero respostes encertades. A veure, què em després tu, Xavi Martínez. Després, Melody, amb aquesta relació que dèiem amb el Festival d'Eurovisió, també va causar força rebombori, recordem, tot el que va suposar la tria d'aquesta cançó per representar a Radio Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. En aquest cas, com que, de moment, a dia d'avui, com que no hi anem, aquest rebombori...
0: Ja, però la pregunta és... Però ha perdut força el Benidorm Fest per no anar a Eurovisió?
1: Jo crec que no.
0: Qui guanyi?
1: Jo crec que no. Perquè hem d'aconseguir que sigui un festival musical propi d'aquesta casa, de Radio Televisió Espanyola, independent
0: d'Eurovisió, com fan a Itàlia amb el Sanremo.
1: Que sí, qui guanyi aquest festival, li facin la proposta. Escolta, ve de gust anar quan es vulgui anar, si és que es vol anar en algun moment, si es vol tornar. Però que sigui independent, perquè és una setmana a nivell musical que aporta molt a la cultura. Perquè la nostra setmana cultural... musical del Benidorm Fest. Per tant, de moment jo crec que hauré de mantenir-se de manera independent.
0: No, és molt emocionant, eh? Sí. Cada any passa una mica el mateix, que la gent diu, la primera semifinal, no la veuré, jo aquest any ja passo de... Veus a tothom enganxat ja, i el dia següent tothom comentant el que va passar la nit anterior i dius, la segona no me la perdo. I la gran final de dissabte...
1: Si estàs allò...
0: encara menys.
1: La persona que dubti diu, ai, no he vist aquest any cap actuació, ara ho veurem.
0: Ja ves sense anuncis, aquí a la casa,
1: Espanyola. Anem al 2023,
0: sí,
1: ràpidament.
0: Va.
1: Doncs som-hi amb la guanyadora del Benidorm Fest, que va ser Blanca Paloma.

0: Blanca Paloma, et he de dir que em va agradar més la cançó que va presentar l'any anterior, que no, sí, no va guanyar, que era Niña del Agua. O...
1: ¿Reflejo del Agua? Pot ser? Estem molt bé amb els noms. Avui estem fins, es nota...
0: Fernando...
1: És que hem tingut molta feina aquest matí.
0: Una mica,
1: aleshores, no hem tingut temps d'aixecar aquesta informació.
0: Secreto de Agua.
1: Secreto de Agua. Què he dit? Reflejo. Ui!
0: Uf, has estat molt a prop.
1: I tu què has dit, Niña de Agua?
0: I jo he dit la Niña de Agua.
1: La Niña de Agua. Teníem clar que era de Agua. No teníem clar el que hi havia al davant. I teníem clar que era Blanca Paloma.
0: Secreto de Agua és una cançó tan, tan maca.
1: Molt maca, i molt maca.
0: No va guanyar el 2022, ara arribarem, però a l'any
1: 23
0: següent va guanyar. Uh-huh. Va ser... Amb això, ja.
1: De fet, és un de... era als principis del Benidorm Fest i era l'any que venia a veure si algun representant, algun participant, perdó, que havia participat, podia, doncs, a la primera edició no aconseguir la victòria, aconseguir-ho a la segona. I és que el 2022, qui va guanyar i qui va emportar la gran victòria, no sense polèmiques, no entrarem
0: Ostres,
1: a recordar
0: sí, sí, sí.
1: tota la polèmica i el que va passar el 2022, però segur la recordeu, és la gran Chanel.
0: Oh, pell de gallina. Let's go.

0: Va ser la vegada que més a prop vam estar de, suposo, sentir el mateix que guanyant el Mundial de Futbol, però a nivell espectacle musical.
1: I tant,
0: no?
1: A nivell musical.
0: A nivell Eurovisió, sí, sí, sí. Quan van començar a donar-nos 12 points.
1: I va ser un festival que, recordem, molt marcat, en aquest cas el Festival d'Eurovisió, per la guerra d'Ucraïna. De fet, van guanyar aquella edició.
0: És que sense això hagués guanyat ella, eh?
1: Pensa, recordem, perquè si els oients no se'n recorden, segona posició va ser el Regne Unit.
0: Sí.
1: Hi va haver la UER que va uns vots que no es van comptabilitzar, d'alguna manera va decidir fer com una aproximació i van donar els 12 punts al Regne Unit, que si no s'haguessin donat d'aquella manera a Espanya,
0: clar,
1: de fet, Radio Televisió Espanyola, potser hagués quedat en segona posició i potser la història hagués canviat, perquè sense... Home, tant de bo la guerra d'Ucraïna acabi aviat, però sense guerra d'Ucraïna...
0: Sí, però que va,
1: sense,
0: condicionar un cop més.
1: Va ser un condicionant.
0: Sí, sí.
1: Sense aquest, aquesta aritmètica, podem dir, fina, de la Uber, de voto aquí a Reino Unido, Espanya potser hagués quedat segona, o qui sap si revalida la victòria després de tantíssims anys.
0: Era l'any, era l'any, ho teníem tot. És que portàvem el número, tancat. Era
1: tot.
0: La nostra Beyoncé era veu, performance, actitud, posada en escena...
1: Ho teníem tot, tot. I ho vam perdre tot. No ho vam perdre tot, però...
0: T'estàs posant dramàtic,
1: no, tercera posició, que està molt bé, perquè després, com que la cosa... Com que ara no hi anem, és igual. O sigui, ara, mira, centrem-nos al Benidorm Fest i
0: escolta... Estan parlant del Benidorm Fest, clar, hem acabat parlant d'Eurovisió.
1: El 14 d'octubre hem parlat de les guanyadores, clar.
0: Sí.
1: O sigui, guanyadores del Benidorm Fest, totes dones, com diguem abans, i... Per això, a veure què passarà 14 d'octubre. Recordem, d'aquí a una setmana coneixerem el nom dels artistes convidats i participants d'aquesta nova edició. Noms,
0: una setmana,
1: noms i cognoms, Xavi Martínez. Noms, sí, i cognoms.
0: O sigui, només tindrem el nom...
1: Nom.
0: Faran,
1: la cançó després.
0: Faran allò que fan, no? Un plató de Prado del Rei, sí. Maria Izaguirre, segurament juntament amb el Jesús Vázquez i la resta de presentadors del Benidorm Fest 2027, aniran traient un a un els participants. Uh-huh. Els veurem allà, suposo, no? Parlaran una mica i diran com es diu la seva cançó, però no l'escoltarem.
1: Jo crec que s'escolta més tard.
0: Sí.
1: Jo, si no recordo malament, s'escolta cap al novembre. Novembre-desembre, fins i tot.
0: Sí.
1: Però com que aquest any ha tornat al gener, igual s'avança tot una mica. Ara estic fent aquí de previsió sense tenir la dada a la mà.
0: Alguna aposta? Algun català? Algun català, perquè hem tingut l'Alfred García, sí, el Benidorm Fest, hem tingut el Roger Pedrós, que ho va fer increïble.
1: El Siderland. Sí. Hem tingut diferents representants, no ho sé.
0: Rigoberta Bandini,
1: correcte. Chanel.
0: Chanel? No, és que clar.
1: Ara mateix no em ve al cap algun nom que pugui...
0: Poques gràcies.
1: Entrar. Oca, gràcies.
2: El colofón.
1: Oca, gràcies, que avui s'ha de concert a l'Estadi Olímpic, sí, perquè no vam poder pels aiguats. I van de l'Estadi Olímpic al Benidorm Fest. Sí, sí, sí, segurament. Jo crec que bastant... Us imagineu que el dia 14... Perquè no tenen concert el dia 14, crec.
0: Clar, veus que no.
1: És
0: que...
1: Shakira? Acaba el 14 els quatre concerts que ha fet.
0: De presentadora no et dic que no, però no.
1: De presentadora, Shakira?
0: Del Benidorm Fest.
1: Sí?
0: Ah, i tant. Vols dir si li pagues bé? Ja dic jo que sí.
1: Ah, no, clar, però jo crec que no ho sé.
0: O Laura Pausini.
1: A Laura Pausini, que m'agradaria molt.
0: La veig.
1: Però, Shakira, no ho sé, no estic allò...

0: ara no tinc en ment cap nom de cap possible candidat que ens sorprengui. Sempre hi ha algú que diu... Ah,
1: la Julieta, la Muixca... Així catalans, estic pensant jo, catalanes...
0: Sofia Coll, perdona, que ens l'hem deixada.
1: Sofia Coll va participar.
0: Amiga del programa, que la vam tenir aquí a l'estudi presentant el seu nou EP i va venir amb nosaltres a l'especial de la Mercè.
1: Doncs molt bé, doncs estarem molt patents. En una setmaneta coneixerem els candidats del Benidorm Fest.
0: 14 d'octubre per la tarda, és el dia que el dia assenyalat, hora assenyalada, a la tarda, per... De fet, ens agafarà Xavi Martínez.
1: En directe.
0: En directe, aquí
1: com
0: a la tarda, de Ràdio 4.
1: On passa tot.
0: On passa tot. Per com tant, tot. Serà estupendo poder-ho viure en directe i explicar-vos-ho.
1: Per cert, el que us explicarem també en 34 minuts, a l'edició vespre, és aquesta compareixença de Carles Puigdemont assegurant que l'amnistia és la derrota de l'Estat, diu... Tornarem al servei del nostre país. Això ha estat durant aquesta compareixença, que, per cert, no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, com ja ens havia avançat a aquest programa, a primera hora de la tarda, a les 4, en directe aquí, al seu advocat.
0: Gonzalo Boyer, recordem, i ja ho podeu, si no hi éreu a temps o no ens heu pogut escoltar aquella hora, ho podeu recuperar a RN Audio, a la tarda de Ràdio 4. Gonzalo Boyer, doncs, que també ens explicava que era una gran victòria aquest fet sobre l'amnistia i aquesta decisió de l'aixecament de l'ordre de detenció a Carles Puigdemont, i ho deia, no té sentit no ve d'unes hores perquè no hi ha encara aquesta seguretat, no hi ha aquesta aplicació efectiva en aquests moments. Per tant, nosaltres aquí a la tarda de Ràdio 4 amb Gonzalo Boye, que ja ens avançava aquesta qüestió.
1: Entra per la porta d'aquest estudi una persona gran. Gran, literalment gran.
0: Literalment gran.
1: És un tros d'ésser humà, eh?
2: Ah, d'acord.
0: Ah, ara pensaves, ah.
1: Home, què et
0: pensaves? En quin sentit?
2: Jo, que se'm notaven els 53 anys.
1: Home, no, un senyor gran no, un tio gran, un tio fort. Adam Martín, què tal? Bona tarda.
0: Com bona tarda.
2: Com esteu?
1: Doncs bé, contents de tenir-te.
2: Necessiteu una guia nutricional,
1: sí.
2: Ja ho veig,
1: sí.
2: Ja ho veig. Que si
1: urgentment.
2: Que sense un nutricionista
1: urgentment.
2: De guàrdia esteu perduts.
1: Cafè i cafeïna.
2: Cafè i cafè, molt important.
1: Quan en prenem i com ens afecta, Adam? Clar, el primer cafè del matí, el sí. De mig matí, el de després de dinar. De vegades ens el prenem gairebé sense pensar-hi. Sí. Però darrere d'un gest tan quotidià, clar, hi ha força coses que donem per fetes. Que un cafè fort ens despertarà més, sí. Que un, potser un té pot ser més suau. O que si ens poden, no sé, ens poden ajudar una miqueta a no adormir-nos, que clar. Ens poden tirar cap amunt. La cafeïna, hi ha un moment, jo crec, que ja no ens afecta, no, Adam? De tant prendre-lo o què?
2: Mira, veus, aquesta és una de les coses que pensem que és així, però que no notem que ens afecta. Per exemple, hi ha molta gent, després en parlarem, que se'n va a dormir i diu no, jo abans de prendre'm un cafè, abans d'anar a dormir em puc prendre un cafè o una Coca-Cola i dormo perfectament. La qualitat del son no és mai la mateixa, encara que puguis dormir. Si dius no, jo dormo, d'acord, dorms, perquè has desenvolupat tolerància a aquella substància, però igualment és com... Ara exagero una mica, però la gent que beu molt alcohol, al final, necessita molt més alcohol perquè li afecti. Però la quantitat d'alcohol que està prenent, encara que no l'emborratxi, afecta el seu fetge, afecta tota la seva salut en general. Amb la cafeïna també desenvolupes tolerància. No estic comparant la cafeïna amb l'alcohol, només en aquest sentit,
1: Sí, sí,
2: amb la cafeïna desenvolupes tolerància i al final no t'afecta, no fa una de les feines que ha de fer, però... L'organisme el nota igualment, sí, sí.
1: Mira, ara que traies el tema de l'alcohol, jo, per exemple, el tema de deixar de fumar ha fet automàticament que... no és que jo begués massa alcohol, però bé, com, jo crec que com la majoria de persones, cap de setmana una cerveseta, un bon superet, un bon dinar, doncs una copeta clar. De vi, clar que t'agrada... S'ha acabat. No sé, l'he canviat per l'aigua amb gas.
2: Però pot ser que tinguessis els teus hàbits associats?
1: I tant.
2: No?
1: I tant. Per clar. Mi era satisfacció.
0: Una cosa acompanyava l'altra, no? Portava l'altra.
2: Copa, cigarro, cigarro, copa. No sé
1: tota
2: on comença una cosa i acaba l'altra,
1: Sí.
2: Amb el cafè, mira,
1: amb el cafè igual. Però amb el cafè m'he obligat a que... No, jo vull prendre'm un cafè tu al matí, m'agrada.
2: Mira, m'has fet pensar en això. M'has fet pensar en això perquè durant molts anys el cafè s'ha considerat que era una beguda que no era sana. Perquè tots els estudis, o la majoria d'estudis, associaven consum de cafè amb mala salut. Què va passar? Que quan van fer aquests estudis millor i van treure determinats elements que entraven a dins de l'equació, que el que feien era desequilibrar la balança cap a la poca salut, van veure que Com que molta gent feia el cafetó i també fumava alhora, perquè també eren hàbits associats, clar, el consum de cafè estava associat a un pitjor, a una pitjor salut. Si treies el tabac de banda, aleshores et quedaves només amb els efectes del cafè i van veure que no era dolent, que fins i tot en alguns casos pot ser positiu per la salut, amb uns paràmetres concrets, però que pot ser positiu per la salut.
1: Doncs avui a Ràdio 4, a la tarda de Ràdio 4, amb l'Adam Martín, periodista, expert en salut, màster en nutrició i salut i màster en nutrició esportiva, parlant del cafè i la cafeïna. Què faries tu, David, sense cafè?
0: Jo aquí ara pensava, heu dit, el primer cafè del matí, el de mig matí, el de després de dinar.
2: Check.
0: Jo us aporto el, de, el que va entre el mig matí i el dinar, també. Si n'hi ha un altre check, el que va o sigui, el de mitja tarda,
2: sí.
0: Que hi hagués un altre,
2: sí.
0: I aquesta hora encara em pot caure un altre.
2: Veus?
0: I això, fatal, no?
2: Depèn. El tema és quanta cafeïna en total estàs ingerint amb tants cafès seguits, perquè la quantitat de cafeïna que té un cafè o un altre varia una mica. Però, d'entrada, clar, què ens fa el... per què ens prenem el cafè? No? La majoria de gent es pren el cafè per activar-se al matí, sí. Per no dormir-se al vespre, per quan tens aquella baixada d'energia a mitja tarda, fem un cafetó i t'ajuda una mica.
0: Un petit impuls.
2: Clar. Quan ens anem cansant, es van acumulant receptors d'adenosina al cervell i la molècula de cafeïna té la mateixa forma que aquests receptors. Quan aquests receptors d'adenosina es van acumulant, tu et canses. Doncs aleshores la cafeïna es posa en el lloc del receptor, diu, no, tinc la mateixa forma però no soc la mateixa molècula, i la adenosina no sap on posar-se i llavors no vas tan cansat. Això no vol dir que et converteixis en Superman, l'efecte cansament igualment es va acumulant, però per això fa una mica aquest efecte, no? I també molta gent que es pensa que el te és diferent, la teïna és un nom diferent per la cafeïna del te, però
0: del
2: és cafeïna,
0: té. Eh? És cafeïna igualment, clar. No, si ho fas el mateix amb el te, no estàs canviant una cosa per l'altra. No, és que no prenc cafè, però prenc te, no. I aleshores m'he tret de... No t'has tret de res.
2: No, exacte. O sigui, que la gent diu, no, és que jo no prenc cafè, prenc te perquè t'afecta menys, perquè té una mica menys de cafeïna o de teïna, digue-li qualsevol nom, però t'afecta igualment. Hi ha determinades persones que han de vigilar una mica amb el cafè. Però bueno, hi ha molta cosa per explicar avui aquí. Eh?
1: Clar, Adam, què fa la cafeïna amb nosaltres?
2: Doncs això ens treu el cansament, sobretot fa que estiguem més alerta. En nutrició esportiva es fa servir per incrementar el rendiment perquè redueix la percepció de cansament, no? I clar, quan tu estàs competint, quan perceps que estàs cansat, baixes el rendiment. Dius, oh, no puc més, i se't baixa, encara que muscularment potser podries. Doncs clar, la cafeïna et treu aquesta sensació una mica. Dius, no estic tan cansat com em pensava. És una de les coses que fa. I és una substància ergogènica, que vol dir que millora el rendiment, que té validesa científica de classe A, la que més s'estudia moltíssim com a suplement en esport, i funciona molt bé. I en la vida quotidiana també. El que passa que s'ha de vigilar una mica amb, per exemple, quants cafès en prenguem al dia, no? Perquè el que importa és la quantitat de cafeïna que prenem al dia.
0: Clar, ara us anava a apuntar. És que, per exemple, alguns cafès d'aquí, de la màquina que tenim aquí a la redacció, són cafès amb llet petits. És a dir, estic fent la mida, seria un talladet. I és un cafè... Bé, deixem-ho estar, és un cafè. És un cafè que no és el mateix que...
2: Siguem sincers.
1: És un cafè que et fa anar ràpid al lavabo.
0: Depèn. No, hi ha gent que sí, a mi no em passa.
2: Encara no ha nascut el cafè de màquina de vending que sigui mitjanament defensable.
0: Sí.
2: Siguem clars.
0: Sí,
2: aquí o a la Xina, diguéssim, vull dir que tant se val.
0: No és dels pitjors, Adam.
2: No.
0: El d'aquí n'hi ha que déu-n'hi-do. O sigui, el d'aquí, dins la meva escala de vending, de l'1 al 10 podria estar... en un 7,5-8.
2: A veure, si el cafè bo jugués a primera divisió, el cafè de vending, de màquina de vending, estaria...
0: A segona ref.
2: O a tercera. Sí, vull dir que seria una mica això, no? Quant cafè hi ha amb un cafè normal, més o menys? 60, depèn, oscil·la entre 60 i 100 mil·ligrams de cafeïna. Què dius? Vale. I? No, jo no sé.
0: Clar,
2: el tema és, la quantitat màxima que hauríem de prendre al dia... de cafeïna és entre 300 i 400 mil·ligrams de cafeïna al dia, val? Primer això.
1: A veure, que m'ho apunto.
2: 300 i 400.
1: 300, vale? 400. 400. Això què és? Una càpsula de Nespresso? Dues? Tres?
2: No, clar, aleshores. Són entre 4 i 8 cafès, més o menys.
0: Entre 4 i 8.
1: Podem beure cada dia 4,
2: podríem
1: 5, 6, 7, 8 cafès. Podem.
2: Depèn del
0: tipus. Em falten 2 per fer els 8.
2: Clar.
0: Tu ja encara vaig bé.
2: Vas a màxims, eh?
0: Jo vaig a màxims. Vas a màxims. Encara vaig bé. Encara vaig ser...
2: Però això vol dir ni te, ni cap refresc, ni cap beguda energètica, ni cap xorrada d'aquestes, eh?
0: O sigui, el Xavi pot corroborar... M'avisa amb...
1: No,

0: No, refresc, amb monsters ni coses d'aquestes
1: no, no,
0: xungues.
1: No, no, zero, no, zero, zero, zero. Home, només faltaria sobre. Les dones embarassades, aquí...
2: les dones embarassades han de vigilar amb la cafeïna i la quantitat és menor, és 200 com a màxim. Jo recomanaria que la gent, les persones embarassades, les dones embarassades, no prenguessin cafè. Ja està. Però hi ha un tope tolerable, que són 200, més o menys. També depèn del pes i de moltes qüestions. Però més o menys estem per aquí, eh? Aleshores, clar, si dius... perquè hi ha cafès que tenen 60 i cafès que tenen 100 mil·ligrams de cafeïna.
1: Ah, clar.
2: No? Depèn de dues coses. Depèn de quant de cafè posi aquella persona al bar, no? Si és generosa amb la quantitat.
1: Amb la quantitat.
2: I depèn, sobretot, del tipus de cafè que tinguem.
1: Ah!
2: Perquè, bàsicament, el cafè que trobem pot ser de la varietat robusta o pot ser de la varietat aràbiga. Val? Aquestes són les grans varietats que trobem als supermercats,
1: supermercat.
2: I als bars i tot plegat. El cafè d'especialitat, el cafè bo, aquell cafè del gourmet, sempre és aràbica.
3: Ah.
2: No trobaràs un senyor, una senyora que prengui, que sigui gourmet amb el cafè i que digui, no, jo prenc robusta. En general, no. Perquè el robusta té un sabor menys definit, més brut, més... no és que sigui dolent, però és més fort de gust i té gairebé el doble de cafeïna que l'aràbiga.
1: L'aràbiga.
2: Gairebé el doble de cafeïna. Aleshores, si tu vas a un bar i posen un robusta o una aràbica, la diferència és del doble. Per tant, d'aquí aquest marge de 4, 6, 7 o 8.
3: Però no ho sabem, això. Els bars, perquè als bars, per exemple, a nivell de cervesa sí que demanes molt més. És molt més específic.
2: Clar.
3: En cafè, no? Posa'm un cafè de...
2: posa'm un cafè.
3: De màquina...
2: el que sigui.
3: Ja està.
1: Demà preguntaré, quan vagi a demanar-lo fora.
2: Diré, a veure si ho saben.
1: A veure si ho saben.
2: Ja. Clar. A veure si
1: ara estic encuriosit, a veure si saben el tipus de cafè.
2: Sí, i perquè normalment sempre demanem el tipus de cafè que volem, no? Cafè curt, amb tal, la temperatura de la llet, tot això és molt important, però mai demanem el tipus de cafè que ens estan posant. A més, a Catalunya i a Espanya hi ha una altra cosa, Argentina també, que es va posar de moda en el seu moment per una qüestió de conservació del cafè, que és el cafè torrefacte. Aquest sí que l'heu sentit a parlar,
1: sí, no? Sí, sí, tant. Sí,
2: però clar, dius, torrefacte, què vol dir? És el mètode de torrefacció? Sí. Pot ser robusta o aràbiga. Normalment és una barreja, o de vegades només robusta, però pot ser fins i tot aràbiga. Però no és un tipus de cafè, és una manera de preparar-lo on s'hi afegeix sucre d'entrada perquè quedi més torradet, més ràpid, i és un cafè molt torrat, molt fosc, molt fort de gust, i és el cafè que estem acostumats aquí a Catalunya, de fet, que te'l prens. Però això és un cafè, sí, un cafè fort.
1: Quan diem que és un cafè-cafè, no?
2: Té matisos, cafè. Però és un cafè-cafè.
1: Cafè bo.
2: Aquest cafè, clar, sense voler, estàs prenent sucre, i quan cremem el sucre i quan cremem el gra en excés, estem alliberant determinades substàncies que no serien les millors.
3: Yeah.
2: Per tant, els cafès massa torrats i els cafès torrefactes, que són els d'aquí, que rima amb podrefacte, però és una coincidència...
1: que no té res a veure...
2: Però és una coincidència en termes... Doncs, aleshores, potser hauríem de... Però clar, tu no aniràs a un bar i diria, escolta, ensenya'm el nivell de torrefacció que té això, perquè m'interessa saber si està molt torrat o no.
1: Clar, vull robusta, fora. Vull robusta, que no sigui aràbiga, i aleshores ensenya'm el nivell de torrefacció i et conviden a marxar ràpidament. No.
3: A veure, sortint del cafè una mica, clar. Adam, la Coca-Cola, els altres refrescos... també compten.
2: Clar que compten, clar. Tenen cafeïna. Per exemple, una Coca-Cola original normal d'aquests, perquè hi ha 50.000 varietats, si ho sabeu, però una llauna de Coca-Cola normal té entre 30 i 35 mil·ligrams de cafeïna.
3: És poquet. No...
2: És poquet.
1: Sí.
3: No, però no, això no desperta massa, no?
2: Bueno, sí, en la majoria de persones ja serveix una mica. És que, clar, ja serveix una mica. En nutrició esportiva et dirien que a partir de 70 o 100 servirien. Però amb nutrició convencional d'anar pel carrer, diguéssim, no hi ha problema. Recordeu que l'acero també porta cafeïna. Després hi ha l'acero zero.
1: Que és la varietat aquesta de 00 que no porta res.
2: Que no porta res, la
1: 00. Que no és ni cola, això. Això és un barreig de coses, no?
2: Bueno, és una altra cosa. No sé com el fan, però és diferent, eh? Li deuen treure la cafeïna i deuen fer servir edulcorants i tal. Després el te, que també l'hem de comptar. I coses com la xocolata també té teobromina, que és una substància que és similar a la cafeïna. La molècula és molt, molt similar i fa pràcticament el mateix efecte. O sigui que també hem de comptar tot això. És una cosa que m'he deixat abans quan parlàvem del màxim de cafeïna que podem prendre cada dia, que dèiem 400.
1: Sí.
2: Com a màxim podem prendre 200 mil·ligrams de cop.
1: Ah.
2: Perquè si prenem 400 mil·ligrams de cop, podem tenir un problema de salut bastant greu. Podem tenir un problema cardiovascular. Hi ha hagut casos d'adolescents. Ara no em vull posar... una mica alarmista, eh? Ja. Però hi ha casos d'adolescents que s'han pres un cafè i al cap de mitja hora una beguda energètica, la suma era de 500 mil·ligrams i han tingut un problema greu de salut que en alguns casos ha arribat a la mort, no? Perquè de cop i volta tens allà una quantitat
1: un xute de cafeïna que el cos no vol assimilar de manera normal perquè veu que allò no té res a veure amb el dia a dia.
3: Clar. Molts nanos ara es passen el dia amb la beguda energètica. És una darrere l'altra. És com si fos aigua un suc.
1: En lloc d'agafar-se l'aigua, els veus que van amb la llona d'aquesta beguda energètica pel carrer com qui va amb una ampolla d'aigua, que no... Això és una barbaritat.
2: Per això en molts països està regulat. Sí. En alguns països no es pot prendre fins als 18 anys. Aquí s'està treballant perquè fins als 18
1: limiti,
2: anys no puguis prendre una beguda d'aquest tipus, perquè, clar, són problemàtiques en molts nivells. Tenen l'equivalent de 3 o 4 cafès, és a dir, uns 200, 250 mil·ligrams de cafeïna de cop... Tenen l'equivalent a... Em sembla que són com uns 4 sobres de sucre. Vull dir que tenen...
1: És una passada.
2: I a banda que contenen altres substàncies com la taurina, la vitamina B12, la B6 i tal, que a més funcionen en sinergia i que potencien tot l'efecte del sucre i de la cafeïna, que no només és el que hi ha, sinó que hi ha el que hi ha al voltant que el potencia. No?
1: I que el cos no el deu requerir. És a dir, tu el cos no. En cap moment et deu demanar que tu consumeixis una llona d'aquestes
2: pel dia a dia. Si tu prens això cada dia, al final, el que dèiem, desenvolupes tolerància, no t'afecta.
1: No t'afecta.
2: I aleshores, com que no notes l'efecte, dius, pues, escolta, no m'està fent mal. I s'ha de vigilar una miqueta, perquè són begudes que realment són problemàtiques, sobretot per criatures i, sobretot, evidentment, durant l'embaràs.
3: Adam, abans ho has tocat una miqueta per sobre. Perquè hi ha gent que diu, jo és que puc prendre'm un cafè després de sopar. Bueno, jo ho he vist, això. I després
1: jo
3: puc dormir...
2: Perfecte.
3: Tu ets un exemple, no?
1: Sí,
3: jo
1: sí.
3: No puc. Jo si em prenc un cafè ja després de dinar, al migdia, jo ja aquella nit no dormo bé. Em costa molt conciliar.
1: Jo cap problema.
3: A mi m'afecta.
1: Crec que no m'afecta, vaja.
2: Sí, és el que dèiem. Segurament t'afecta, però no notes l'efecte. Per tant, si no noto l'efecte, crec que no
1: m'afecta.
2: Però en realitat sí.
1: M'afecta, però com que no noto que m'afecta, no m'afecta.
2: És a dir, és com una galeta de xocolata t'afecta? No. T'engreixa? No. No? Tu no prens una galeta de xocolata i peses 10 quilos de cop?
3: No, de cop no.
2: Però té una galeta i una altra, i un dia dius... 3
1: Ai,
2: anys després.
1: Què ha passat?
2: Què ha passat? La bàscula et diu, baixa d'aquí, no? Doncs passa una mica el mateix. Primer, desenvolupes tolerància. Però és una altra cosa, que és molt curiosa. Hi ha algunes persones, que ho heu vist, que diuen, no, jo no puc prendre cafè. Jo em prego un cafè i em poso com les cabres.
1: Sí.
2: És a dir, m'heu de treure del sostre, perquè tinc palpitacions, taquicàrdia, a la mínima quantitat de cafeïna. Això és perquè hi ha una condició, bueno, una variabilitat genètica. Bàsicament, clar, quan tu prens cafeïna és el fetge el que metabolitza tota aquella cafeïna que està entrant. Aleshores, hi ha persones que metabolitzen el cafè d'una manera, o la cafeïna, d'una manera molt ràpida, val? I de seguida, pum, desapareix l'efecte de la cafeïna. Entra el fetge, fa el procés i tot plegat i ja està. Altres triguen moltíssim a eliminar el cafè, la cafeïna del seu organisme. Lo normal és, et prens un cafè, als 15 minuts comences a notar l'efecte de la cafeïna. Als 45 minuts arriba el nivell més alt d'efecte i després comença a baixar. I al cap d'unes 4-5 hores aproximadament, en una persona que no té aquesta alteració genètica, desapareix l'efecte de la cafeïna. Per tant, per això diem sempre, home, si has d'anar a dormir, a partir de les 5 de la tarda, potser que no prenguis cafè, perquè si ets una persona que en 4 hores s'ho espavila, doncs mira, vale, però si no, doncs que hi ha gent que se'l pren al matí i triga com 10 hores a eliminar-lo. L'efecte de la cafeïna.
1: L'efecte del cafè.
2: Clar, llavors aquests, el que diem, aquesta adenosina no entra als receptors de que diu estic cansat, no? I aleshores estàs a les 11, 12 de la nit amb els ulls com a plats dient, uau, aquell cafè que em vaig prendre...
1: A les 11 no, me l'hauria d'haver pres.
2: L'any 1234 i encara m'està afectant, no?
1: Vas prendre un per primera vegada als 18 anys i aleshores encara no puc dormir.
2: Encara
1: des d'aleshores.
2: Per tant, s'ha de veure. Si ets una persona que et posa nerviós prendre cafè, no prendre'l. Després de prendre-la et poses nerviós, doncs aleshores potser l'hauries d'evitar. I altres clar, perquè el ritual aquest del cafetó a la màquina amb els col·legues de la feina, no sé què, no? Si m'he fet programes fins i tot d'això, no?
3: Sí, sí, tant.
2: El cafè amb l'amic a les 10, en un bar, quedem per fer un cafè i tal, doncs pues fas una altra cosa. Fas un aigua amb gas o el que sigui.
1: A mi em passa a vegades que he quedat per fer un cafè i abans de sortir de casa faig un cafè. És a dir, faig un cafè abans de sortir de casa per arribar fins al cafè del cafè quan he quedat. No té lògica. Sí, sí. Ara estic veient que no té lògica.
3: I el descafeïnat és una bona alternativa?
2: Sí, sí, és una bona alternativa perquè tens més o menys les mateixes qualitats organolèptiques que amb un cafè, més o menys. Alguns dels beneficis que té la cafeïna del cafè, que ara hi entrarem, també els tens, però recordeu que té una miqueta de cafeïna. No té 0 cafeïna. Té una quantitat residual de cafeïna, perquè el procés no és perfecte, i a algunes persones els pot afectar. I aleshores, per què prenem cafeïna? Perquè ens desperta cafè. Estic parlant cafè i cafeïna tota l'estona.
3: Sí.
2: Per què prenem cafè? Perquè ens desperta, però també perquè té una sèrie de substàncies beneficioses. Hi ha unes 200 substàncies dins del cafè, que tenen noms com àcid clorogènic, per exemple, i coses així, que són beneficioses per nosaltres i que estan associades a beneficis per la salut. Això no vol dir que l'hagis de prendre per tenir bona salut. Són coses diferents.
3: Ja. Yeah.
2: Pots prendre'l i tens alguns beneficis suplementaris que també els tens amb el te verd, etc. De fet, potser més. Però el cafè també té efectes beneficiosos sobre les persones. Uh-huh. No només és aquesta cosa que em desperta. I després, i amb això ja començo a acabar, però crec que és important desvincular la necessitat del cafè del plaer del cafè.
3: Amigo.
2: Explico. Perquè, clar, a tots ens... Si t'agrada el cafè, t'agrada el cafè, no?
3: A mi m'encanta.
2: A més, ara que hi ha tants...
1: A mi també.
2: Bueno, hi ha una mica de tonteria amb el tema, però hi ha moltes cafeteries d'especialitat a les grans ciutats.
1: Ui, això dona per una altra...
2: Que vas allà i dius, atraca'm, però vull aquest cafè, que em costa 7 euros. Però és igual, no? És que ve de Brasil i no sé què.
1: Caminant ve el cafè.
2: Cafè d'especialitat.
1: Amb el que costa, ve caminant cada gra un per un, tu.
2: Sí que és veritat, són cafès d'especialitat,
1: sí, sí.
2: Que hi ha un sistema de puntuació, més de 85 vol dir cafè d'especialitat, et donen les notes de tast, això té l'aroma de xocolata, és una mica com la cultura del vi, no? Una mica?
3: Sí.
2: Val. Tot això està molt bé. I disfrutes, gaudeixes del teu cafè i tal.
3: Se viene claca, eh?
2: No, però...
3: I tot ara, això està quan l'Adam diu...
1: Ara.
3: Tot això està molt bé, ai, però...
1: Ara, ja veuràs, paradinha. A veure.
2: A mi... La gent que diu, és que jo sense un cafè no sóc persona.
1: Ai.
2: Aleshores tens un problema al matí.
3: Tinc un problema al
1: jo
3: matí.
1: També.
2: Ah,
3: tinc
1: mira,
3: un
1: tres,
3: problema.
1: Un, mira, tres,
3: Pau
1: sí,
3: Robert
1: sí.
3: També.
2: És a dir, no hi ha problema en prendre's un cafè al matí, però si necessites el cafè per despertar-te, aleshores hi ha algun procés del son, del teu organisme que no allibera les hormones que necessita alliberar
1: que no
2: al matí.
1: Va bé, alguna cosa que no rutlla.
2: Alguna cosa que no està funcionant bé. Mm. Potser t'hauries d'esperar, els primers dies costarà, però t'hauries d'esperar unes horetes a prendre el primer cafè, no per qüestions rares i tal, sinó per, senzillament per no dependre d'una substància per llevar-se. Yeah. Perquè no és natural haver de dependre d'una substància per despertar-se. La meva crítica és fins aquí, eh? Vull dir, no va més enllà. Si la necessites i no te'n surts, endavant. Però a mi se'm fa estrany, crec, no m'imagino una persona de fa 300.000 anys dient, jo és que sense cafè no em desperto, no? Sense una mica de
1: el paleolític,
2: de mamut, mans. No sí. Em desperto.
1: El paleolític mentre... Vaig a gravar un dibuix i després vaig a fer un cafè sí. Que a primera clar. Hora, perquè ara faré el dibuix.
3: Som,
1: però primer...
3: esclaus, som esclaus del cafè.
2: Exacte.
1: Molt, ai, que... molt. De tantes que... coses som esclaus.
2: El tema és no ser esclau. El tema és tenir-ho en un lloc més o menys de dir m'agrada molt, me'l prenc. Yeah, jo vaig estar com 15 anys sense prendre cafè, eh? 15 anys sense prendre
3: cafè. Eres abans un gran fan del cafè, o no?
2: Abans no, perquè a casa meva, com que som mig anglesos, preníem cafè d'aquest liofilitzat, que nutricionalment està bastant bé, però organolèpticament parlant, bueno, pues és bé, sense més. Però per mi un cafè era això. Era una tassa gran, amb aquella cosa de Nescafé o el que fos liofilitzat, barrejat amb una mica de llet, i ja està. No notava totes aquestes coses. Després vaig estar com 15 anys sense prendre'n, i llavors, quan vaig tornar, ja em vaig tornar un sibarita del cafè. Jo em faig el cafè, agafo el gra, el molt cada vegada sí. Abans de fer-me el cafè, la quantitat exacta de cafè, la temperatura, l'aigua, totes aquestes tonteries.
3: Ets un d'aquests, eh?
2: Molt sí, bé. Sí, molt bé, sí, molt bé. Sí. Per això, que a mi al final em sap greu que tingueu aquesta substància que no necessiteu per llevar-vos. Eh?
1: Prenem nota de tot.
3: Martín.
1: Prenem nota.
2: No, com s'ha de fer.
3: Exacte. T'anava a dir, ens escoltem dimarts de la setmana vinent? No, perquè t'apuntes al programa de dilluns que serà el 12 d'octubre.
2: Sí, clar.
3: Meravella.
1: Vinga, sí. Va,
3: estic, és un festiu. Nosaltres
1: fantàstic.
3: Tenim programa, recordem. És festiu, però hi haurà la tarda de Ràdio 4.
2: Ah, que és festiu? Perquè què passa el 12 d'octubre?
3: Van passar moltes coses el 12 d'octubre.
1: Passen, van passar
3: coses. La Pilarica!
2: Ah, Llavors sí, vinga. Ah,
3: és guai. Gràcies, Adam.
2: Merci.
1: Adéu.
3: Quina meravella, eh? L'Adam Martín.
1: Sempre aprenem tantes coses que
3: sí,
1: va molt bé.
3: Sí, sí, sí. El periodista, expert en salut, màster en nutrició i salut i màster en nutrició esportiva. Els meus pares estan absolutament enganxats a l'Adam Martín i totes les seves aparicions aquí a la tarda de Ràdio 4.
1: Pensava que anaves a dir el cafè, però...
3: No, el cafè... Mira, enganxats no seria la paraula, però ma mare és aquelles
1: cafetera?
3: Persones que feia la napolitana.
1: Cafetera. Oh, sí, a casa també l'han tinguda.
3: Menys d'un minut, va,

0: Hi ha qui passa la vida buscant l'èxit, però què passa quan l'èxit arriba abans que potser sàpigues qui ets, no? El Callum Heslip es va donar a conèixer a La Voz Kids amb el David Bisbal i encara adolescent va aconseguir un disc d'or amb una cançó anomenada Hey Babe. I can feel it in my body like the birds are singing all day long. He's happy.
1: Després de diversos anys allunyat de la indústria musical, torna Mon Amour, una cançó sobre una amistat que es transforma en amor. Un retorn amb guitarres, un pop de vocació internacional i una pregunta de fons. Com et presentes de nou davant d'un públic que et recorda de nen?

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Rosa Quitllet.
0: Bon vespre. El primer escenari aquesta tarda a Waterloo, on l'expresident Carles Puigdemont ha valorat l'aixecament de la seva ordre de detenció després que el Constitucional hagi ordenat al Suprem que apliqui l'amnistia immediatament pel delicte de malversació. Amb un discurs agre, Puigdemont ha qualificat la decisió del Constitucional com una derrota de l'estratègia dels poders públics espanyols i ha afegit que res no ha canviat en la relació Catalunya-Espanya.
2: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
0: Durant la compareixença, Carles Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva. Salutacions als serveis informatius, amb José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Eric Sobrevia a la producció i Jordi Mañas al control central. Posem ordre ara a l'actualitat, però abans avancem els titulars més destacats del dia amb la Laura Monill. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar amb alguns canvis els dos decrets d'habitatge.
3: Els que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots de PP, Vox i Junts s'incorporen matisos i ara serà la Diputació Permanent del Congrés l'encarregada de decidir si els convalida o no. El govern ja no depèn de Junts, però sí del PNB, que ja ha anunciat que rebutjarà el segon dels decrets. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
4: La votació d'estos dos reales decretos leyes no era una qüestió ideològica, era una qüestió d'humanitat.
0: Uns decrets cap al sindicat de llogateres arriben tard.
3: I per això criden a participar a la vaga general juntament amb Comissions Obreres i l'UGT. En aquest sentit, l'empresariat considera que una vaga per l'habitatge no és un conflicte laboral. Des dels sindicats defensen la seva legitimitat per convocar la vaga i asseguren que és laboral perquè l'habitatge està penalitzant els treballadors.
0: Desenes de milers d'estudiants francesos continuen manifestant-se a França contra les retallades educatives.
3: Més de 200 estudiants i 85 professors han resultat ferits durant les protestes i cada cop són més les veus que denuncien la violència policial.
5: Para mí la violencia más grande es la de la policía.
3: El govern francès ha suspès les classes, almenys fins al cap de setmana, per mirar de buscar solucions.
0: I 4 de cada 10 dones joves afirmen haver tingut ideació suïcida, segons un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
3: És el doble que els homes. És per això que la doctora Judit Usell, psiquiatra del Parc Sanitari, considera que la perspectiva de gènere en salut mental és fonamental.
6: El que cal és estudiar les diferències i també les similituds. Si no tenim una visió de les dones amb les diferències i similituds, el que estem fent és invisibilitzar-les.
0: I en esports, la selecció espanyola s'enfronta a Croàcia en partit de la Nations League. Dani Esclusa, bon vespre.
7: Bon vespre, Rosa. Amb 7 jugadors catalans, a part de 3 més del Barça i un de l'Espanyol, el combinat de Luis de la Fuente tanca aquesta finestra FIFA amb el quart partit de la fase de grups de la Lliga de les Nacions, el primer ja de la segona volta davant una selecció croata, la que va golejar a l'anada 4-1 fa només una setmana.
0: Última hora de les carreteres, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Durant la darrera hora ha plogut amb força a les comarques de Tarragona, en una zona de les comarques de Tarragona. Això ha afectat a la xarxa viària. Per exemple, tenim tallades per inundacions la C-12 a Xerta, la T-302 a Benifallet i una carretera local propera a la població dels Reguers. A més, en aquest cas per esllavissades, també tenim tallada la C-43 a Benifallet. Per tant, la pluja que encara provoca incidències en aquesta xarxa viària catalana. Pel que fa a retencions, bàsicament aquí parlem d'aturades més o menys habituals. Per tant, estem parlant d'aturades que toquen en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, a les seves rondes i també aturades habituals a les principals vies de la zona del Vallès. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies. I pel que fa al temps, atenció, perquè aquesta tarda continuem molt pendents a les pluges, que ja estan descarregant amb força les Terres de l'Ebre. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert per avisar de pluges localment intenses a quatre comarques. Són el Baix Camp, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Es demana precaució en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. De fet, els bombers han hagut de rescatar ja diversos conductors que havien quedat atrapats dins l'aigua a la carretera C-12, a l'alçada de Xerta. Coneguem la previsió per les pròximes hores de AEMET, Noelia García.
9: Demà a Catalunya continuarà el temps inestable amb pluges, però serà l'últim dia amb precipitacions. De matinada podran ser localment molt fortes amb calamar-se a zones del litoral i prelitoral i durant tot el dia pluges amb intensitat moderada al Pirineu de Lleida. Aquí es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora i també s'esperen calamar-se i fortes ventades. Baixaran lleugerament les temperatures, màximes de 27 graus a Barcelona i a Girona i 25 graus a Lleida i a Tarragona.
0: I una nova comunicació de Protecció Civil que acaba d'arribar a la redacció. Previsió de pluges torrencials. En aquest cas, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, Gironès, Maresme i la Selva fins a les 2 de la matinada. És per això que Protecció Civil demà

0: Anar extremar la precaució en tota la mobilitat i no acostar-se a zones inundables.
1: Edició Vespre. Rosa Titiet.
0: Ara passen 6 minuts i mig de les 7 del vespre. Com dèiem, en començar, l'expresident Carles Puigdemont, en una compareixença estricta i mesurada, ha assegurat aquesta tarda que s'ha acabat el marge per manipular i recargolar l'aplicació de la llei d'amnistia. Des de Waterloo, l'expresident no ha avançat res del seu futur immediat, però ha assegurat que ell i els exconsellers del seu govern tornaran no pas al servei del seu partit, sinó al servei del país. Més detalls, Elena García.
2: Puigdemont no torna, de moment. Bona tarda. De fet, evita posar data al seu retorn. En dia de B baixa, de B de victòria absoluta per Junts i de derrota clara de l'Estat per Puigdemont.
3: Derrota, l'estratègia dels diversos poders públics espanyols per raons estrictament polítiques.
2: Puigdemont insisteix que l'oblit penal no és una solució, però sí reconeix implícitament que intentar la mort civil de l'independentisme, diu, no era el camí.
3: L'ordre donada pel senyor Aznar, el que pueda hacer que haga, ja no dona per més.
2: Després de 9 anys a Bèlgica, Puigdemont vol un retorn segur. Defensa l'estratègia de l'exili com la clau de mantenir les institucions i els drets polítics. I remarca que tornarà de la mateixa manera que es va expatriar.
3: No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: Així crida Junts a rebre el turull.
4: El president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155.
2: Puigdemont espera que el Suprem passi al forrellat del seu expedient. La seva defensa entén que la maniobra de Llarena en aixecar l'ordre de detenció no implica l'aplicació de l'oblit penal. Bolle, a Ràdio 4.
5: Una orden de detenció se quita i se pone con la misma facilidad.
2: Com el president del Parlament, recepten cautela, Rull.
6: Prudència i molta cautela.
2: Així que l'accelerada del Constitucional amb l'amnistia no condueix al retorn immediat de Puigdemont, ni molt menys a la seva irrupció en campanya electoral. Junts rebutja l'electoralisme, just quan deixa de fer política amb les mans lligades a les espatlles i Puigdemont ja no és un fugat.
0: Gràcies, Elena. Tot això, Carles Puigdemont ara té plena llibertat de moviment després que el Suprem hagi aixecat l'ordre de detenció nacional vigent contra ell i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. És la conseqüència més immediata la de la decisió del Constitucional que avui ha acordat amnistiar el delicte de malversació als líders del procés, Núria Alcalà.
7: Sí, el magistrat Pablo Llarena no ha esperat una comunicació formal del Constitucional i ha decidit deixar sense efecte les ordres de detenció. L'instructor del procés ha subratllat que la decisió no implica una amnistia automàtica per a Puigdemont, Comín ni Puig, ni que s'extingeixi la seva responsabilitat penal. Llarena recorda que encara no es coneix la sentència íntegra del Constitucional, això serà en uns dies. Per tant, no pot avançar com afectarà la decisió aquests tres casos. Tot i així, admet que el criteri del Tribunal de Garanties fa que les ordres de detenció ja no tinguin sentit. Un criteri que, recordem, ha quedat fixat amb la ponència aprovada avui i que considera plenament amnistiable el delicte de malversació. Es tracta del dictamen del president del Constitucional Cándido Conde Pumpido en relació al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, que el Suprem no va aplicar l'amnistia. El document conclou que s'ha vulnerat el dret dels líders independentistes i que les resolucions del Suprem van ser contràries a la voluntat del legislador. Els 5 magistrats conservadors han criticat que la ponència hagi volgut suplantar les funcions de l'alt tribunal. La decisió crea doctrina i, per tant, serà extrapolable a tots els líders del procés.
0: Gràcies, Núria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional d'amnistiar la malversació del procés i s'ha erigit com a figura clau per recuperar la normalitat política a Catalunya. Però més enllà de l'amnistia, Sánchez també s'ha referit als 2 decrets d'habitatge rebutjats divendres al Congrés i que avui s'han tornat a presentar. El Consell de Ministres ha aprovat de nou les 2 normatives, ara que amb la convocatòria electoral els diputats de Junts no són necessaris per treure'ls endavant. Pau Alemany, bon vespre.
8: Bon vespre. Els 2 decrets que s'han recuperat són pràcticament iguals que els que van decaure a la votació del divendres, tot i que s'hi han incorporat alguns matisos. Per exemple, es destinaran 10.000 milions d'euros per als préstecs de compra del primer habitatge, xifra que encara no es coneixia, o també que els anuncis de pisos i o habitacions de lloguer hauran d'incloure el preu indicatiu creat pel govern. Així ho ha desgranat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha estat l'encarregat d'anunciar la recuperació dels decrets.
9: Siempre he defendido que la votación de estos 2 reales decretos leyes no era una cuestión ideológica, era una cuestión de humanidad.
8: Al seu discurs, que ha tingut flaire de campanya electoral, Sánchez ha lligat la convocatòria als decrets d'habitatge.
9: Si la mayoría del Parlamento, como sucedió el pasado viernes, da la espalda a la ciudadanía en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía, como es el acceso a la vivienda, entonces la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento.
8: Ara serà la Diputació Permanent del Congrés l'encarregada de decidir si els convalida o no. El govern ja no depèn de Junts, però sí del PNB, que ja ha anunciat que rebutjarà el segon d'ells.
0: Gràcies, Pau. A tot això, el sindicat de llogateres considera que aquests decrets són de mínims i arriben tard. El seu portaveu, Enric Aragonès, explica que els seus objectius són molt més ambiciosos.
1: Nosaltres el que aspirem no és a suspendre temporalment alguns desnonaments, sinó a posar les condicions perquè baixin dràsticament el preu del lloguer, puguem tenir estabilitat en els contractes, puguem fer créixer massivament el parc d'habitatge públic i no amb aquests 800 pisos que només té la repetidament anunciada Casa 47. És a dir, que anem molt més enllà del que diguin aquests decrets.
0: I per això han fet una crida a participar a la vaga general prevista aquesta tardor. Tot plegat quan han quedat en llibertat provisional 11 detinguts ahir pels aldarulls derivats a la manifestació per l'habitatge a Barcelona. Tots ells han passat aquesta tarda a disposició judicial, acusats de desordres públics, danys i atemptat a l'autoritat. I com dèiem, davant l'anunci de Comissions Obreres i UGT de convocar una vaga general aquesta tardor, al costat del sindicat de llogateres, l'empresariat ha demanat desvincular el problema de l'habitatge, de les demandes laborals. Cristina Martín.
10: El president de la COE, Antonio Garamendi, avisa que aquesta convocatòria pot ser il·legal i critica que una vaga per l'habitatge no és un conflicte laboral.
11: Creo que tiene un contenido político, es evidente, se hace en un periodo electoral. Yo creo que es el momento donde justamente lo que hay que dejar es, en esos momentos, a los españoles y a las españolas que decidan, que decidamos, ¿no?, todos nosotros qué es lo que tiene que pasar.
10: A banda, la patronal demana no responsabilitzar les empreses de la situació del mercat immobiliari. Des de la UGT, el seu secretari general, Pepe Álvarez, defensa la legitimitat sindical per convocar la vaga.
12: Creemos que efectivamente tenemos que responder a este clamor que está en las manifestaciones, pero que también está en los centros de trabajo que quieren que las organizaciones sindicales demos un paso adelante para abordar de manera conjunta no solo la vivienda, sino sobre todo el reparto de la riqueza que se está produciendo en nuestro país.
10: Álvarez sosté que la vaga es laboral porque l'habitatge está penalitzant els treballadors y assenyala que no hi ha cap conveni col·lectiu que pugui absorbir les pujades de lloguer.
0: I en aquest context comença oficialment la precampanya amb la publicació avui al BOE de la convocatòria electoral i ho fa entre els qüestionaments de diferents líders polítics a la modalitat del vot per correu. Lourdes Gata.
13: La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterat els seus dubtes sobre possibles manipulacions del resultat de les votacions.
14: Que tenga en cuenta que tenemos al frente del gobierno al hombre más trilero, más tramposo que hemos tenido en democracia, que no respeta ni las urnas de cartón de su propio partido político, que llegó mintiendo, que lo único que ha hecho ha sido constantemente cambiar las reglas del juego, que ha intentado inflar los censos a través de regularizaciones.
13: Una posició que des de Podem qualifiquen d'antidemocràtica i des del PSOE ja han demanat que desautoritzi el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Ione Belarra, Podem i Montse Mínguez, PSOE.
15: Poner en tela de juicio nuestro sistema democrático es el peor favor, el golpe más duro a un sistema democrático que ya de por sí tiene importantes agujeros. Le preocupa que la gente pueda votar, porque el problema que tiene la señora Ayuso es con la democracia.
16: Oiga, es muy grave cuestionar el voto por correo y por eso le pedimos al señor Feijóo que tiene que desautorizar estas declaraciones tanto de sus jefes, ¿no?, de Ayuso y del señor Abascal.
13: De fet, des de dins mateix del PP, avui hem escoltat veus discordants amb les declaracions de Díaz Ayuso, com les del portaveu Borja Sémper.
17: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Nuestro sistema tiene una serie de controles que garantizan que el procedimiento está controlado, en este caso por la Junta Electoral Central, donde nosotros estamos representados y vamos a garantizar que así sea. Y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire, con voto presencial y por voto por correo.
13: Precisament Correus obre avui el termini per sol·licitar el vot per correu fins al 19 de novembre.
0: I mentrestant, a poc més de 50 dies per les eleccions generals, els partits de l'esquerra del PSOE no tenen candidat. Entre els noms que sonen per liderar el Frente Amplio, que de moment aplega Sumar, Comuns, Más Madrid i Izquierda Unida, es troben els de la ministra Mònica García i Ernest Urtasun, així com el de l'exalcaldessa de Barcelona, Barcelona, Ada Colau. Laura Munill, bon vespre.
18: Bon vespre, sí. La portaveu de Sumar, Verónica Barbero, en declaracions a Ràdio Nacional, ha respost a la proposta de primàries obertes de Podem.
19: La dirección del Frente Amplio es una cuestión que va a ser colectiva. De hecho, nosotras cuando llevamos trabajando mucho tiempo en un conjunto de acuerdos es para que esto no sea una cosa para un proceso electoral y chao pescado, ¿no? Como diría aquella.
18: Pel que fa a la impulsor del concepte de llista unitària, el portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit al Cafè d'Idees de Ràdio 4 que seria una bona incorporació al Frente Amplio.
20: Gabriel Rufián, en un moment donat, va generar molta expectativa, no?, perquè va defensar amb molta vehemència el Front Ampli, i jo ho vaig celebrar públicament, però després ens va dir, no?, que Esquerra Republicana no volia estar en cap Front Ampli i, per tant, es descartava. Crec que això, doncs, decebia també a molta gent. I ara sembla que s'ho està potser tornant a pensar. Tant de bo també Gabriel Rufián estigués en aquest Front Ampli, tant de bo.
18: Sobre la seva figura, Colau s'ha posat a disposició de la candidatura sempre que cap formació, diu, en quedi exclosa.
21: Edició Vespre. Rosa Quiquiet.
0: Ara passen 2 minuts d'un 7:45 del vespre. A França, desenes de milers d'estudiants de secundària s'han mobilitzat aquest dimarts a diferents ciutats del país. La manifestació més nombrosa ha estat a París, on s'han aplegat 250.000 persones, segons els sindicats. Àlex Aloy.
22: Els estudiants i els docents francesos reclamen més recursos en educació, exigeixen aturar les retallades i l'encariment dels serveis bàsics i denuncien la violència policial contra els menors.
23: Falta de profes, faltas de personas que vigilan a los alumnos, falta de acompañamiento y no es posible. Los alumnos comen con ratas. Para mí la violencia más grande es la de la policía.
22: Les mobilitzacions han deixat més de 200 estudiants i uns 85 professors ferits, segons el primer ministre Sebastián Lecornu, que avui ha decidit prendre mesures dràstiques. França suspendrà les classes als instituts a partir de dimecres i almenys fins al cap de setmana.
24: On ne peut pas reprocher, on ne peut pas condamner la violence devant le lycée.
22: La Cornu ha explicat que el govern ha d'aprofitar aquesta pausa per facilitar un període de democràcia interna als centres per mirar de trobar solucions a les protestes. Des de l'inici de l'onada de protestes s'han produït més de 5.000 detencions.
0: Més notícies. Paramount Skydance ha completat la compra de Warner Bros. Discovery. L'operació, acordada al febrer, posa fi a la pugna amb Netflix, que finalment va retirar la seva oferta. El nou conglomerat passarà a dir-se Skydance. La fusió, que uneix aquests dos grans estudis a Hollywood, crea un gran gegant de l'entreteniment, que també englobarà plataformes de streaming com HBO Max o marques com CNN o TNT. També incorpora una àmplia cartera d'esports i continguts. I en clau econòmica, el Banc de Sabadell ha anunciat l'entrada al seu accionariat de la francesa PCE, la segona més gran del país veí, el quart grup bancari de l'eurozona. Climent Sabater.
25: El banc presidit per Josep Oliu ha anunciat un acord amistós mitjançant el qual el gegant francès adquireix el 7% de les accions del Sabadell amb el compromís de no arribar al 10%. D'aquesta manera, BPCE esdevé l'accionista principal de l'entitat vallesana i tindrà representació al Consell d'Administració del Banc Sabadell. Els mercats interpreten l'operació com un intent de l'entitat vallesana de blindar-se amb un nucli dur accionarial davant de futures i eventuals opes hostils com la del BBVA, que va poder suposar el final del banc presidit per Josep Oliu com a entitat independent. El grup BPC és el segon més gran de França i el quart en capital de l'eurozona, amb 36 milions de clients i 110.000 treballadors a tot el món.
0: Ho dèiem en començar. Protecció Civil manté l'emergència del Pla Inuncat per un nou episodi d'aiguats aquesta tarda i nit. L'episodi ha deixat alguns ruixats a comarques de Tarragona, on ja s'ha enviat un SLR, concretament al Baix Camp, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i la Terra Alta. A Xerta, els bombers han hagut de rescatar diversos passatgers dels seus vehicles atrapats a la C-12 per les pluges intenses que han caigut a la zona. En declaracions a Ràdio 4, l'alcalde del municipi, Roger Avinyó, assegura que la situació és greu.
26: Molts de baixos inundats, de cases, habitatges, comerços, el propi ajuntament també, vull dir, estem sense electricitat i sense cobertura, i bueno, en fi, tot el que es podria imaginar.
0: Diu que ara ha parat de ploure, però continua baixant aigua pels carrers com si es tractessin de rius. Avinyó assegura també que a hores d'ara no hi ha cobertura. La previsió és que la tempesta es vagi desplaçant de sud a nord del territori. De fet, a hores d'ara hi ha vist de temps violent

0: les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell i el Segrià. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert també a les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Gironès, el Maresme i la Selva, davant la previsió que hi hagi pluges torrencials fins a les 2 d'aquesta matinada. 4 de cada 10 dones joves afirmen haver tingut ideació suïcida, el doble que en el cas dels homes, segons un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, presentat en el marc de la Setmana de la Salut Mental, Anna Banyeres.
1: 16 punts més en les noies joves respecte dels nois en la ideació suïcida, però també en els intents de suïcidi i en les autolesions sense intenció de morir, el que confirma que no només el malestar de les adolescents creix, sinó que a més no té una única explicació. És el resultat de la interacció entre factors biològics, evolutius, psicològics i socials. D'aquí que s'expressa la necessitat de treballar la salut mental en perspectiva de gènere. Segons la doctora Judit Usell, psiquiatra del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, continua estudiant les dones a partir de patrons masculins, amaga el malestar, retarda diagnòstics i deixa fora factors com el trauma, les violències, les cures o els canvis hormonals.
2: Perquè les dones i els homes no tenen les mateixes necessitats, els mateixos símptomes en salut mental. I, per tant, el que cal és estudiar les diferències i també les similituds. Si no tenim una visió de les dones amb les diferències i similituds, el que estem fent és invisibilitzar-les.
1: En aquest sentit, es reforça el missatge que compartir les experiències de les dones contribueix a millorar els processos de recuperació.
0: Avui, segon dia del judici per la mort de la Carla, la jove gironina de 26 anys presumptament assassinada per la seva exparella. La jornada ha estat marcada per la declaració dels Mossos, que han explicat com la acusat va reconèixer els fets poques hores després del crim. Gemma Esteve.
3: Segons la gent, inicialment l'acusat li va explicar que havia trobat la Carla morta al pis, però que finalment va acabar confessant.
4: Y al momento empieza a decir frases inconexas. Yo no quería que le pasara nada. La té con los cordones. Diferentes frases que a mí me hacen pensar que puede ser autor de los hechos.
3: El cap de la unitat d'investigació ha relatat a més que durant la reconstrucció dels fets l'acusat va reconèixer haver-la agredit.
5: Al principi decía que no, però vale, entonces explica cómo es que no tiene la camisa, no, es que le quité la camisa para taparle los ojos. Entonces al principio daba como evasivas hasta que al final dijo que sí, que le había acariciado los pechos.
3: L'autòpsia va determinar que la jove va morir per asfíxia, mentre que la defensa sosté que encara era viva quan l'acusat va abandonar el pis. Segons les acusacions, la va matar premeditadament perquè no va acceptar que la Carla hagués posat fi a la relació.
0: L'artista colombiana Shakira i l'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, han portat avui a judici el règim de visites dels seus fills. Un jutjat de família ha celebrat aquest matí la vista per revisar l'acord de separació que van ratificar ara fa 4 anys i pel qual es va fixar la residència dels menors a Miami amb la seva mare. A través de la seva agència de premsa, Shakira ha precisat que l'objectiu de la vista d'avui era repartir l'esforç dels desplaçaments perquè no recaigui sempre en els fills. Manté que la pretensió no és reduir el temps que els nens comparteixin amb el seu pare, sinó que Piqué es desplaci més en els períodes vacacionals a pocs dies perquè els menors mantinguin la seva rutina escolar i també familiar. I un darrer apunt de la crònica judicial, l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, esquivarà la presó. Així ho ha decidit el Tribunal de Justícia de Catalunya, que li suspèn la pena de 2 anys a canvi de realitzar un curs per prevenir la corrupció. Sergi Bassoles.
6: L'expresidenta del Parlament evitarà així entrar a la presó. La condició, com dèieu, seguir un curs de 25 hores de prevenció de la corrupció a l'administració pública. Laura Borràs, recordem, va ser condemnada inicialment a 4 anys i mig de presó i a una inhabilitació total de 13 anys. Una condemna pels delictes de prevaricació i falsedat documental per haver fraccionat contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Arran d'aquesta condemna, al març de 2023, Borràs va demanar acollir-se a la llei d'amnistia, però el Tribunal Suprem ho va rebutjar esgrimint que aquesta llei no era aplicable als delictes de corrupció que no tenen relació amb el procés. Després d'això, Borràs va rebre el passat mes de juliol l'indult parcial que li va concedir el govern central, quelcom que va rebaixar-li la pena de presó dels 4 anys i mig fins als 2 anys. Aquest indult parcial, però, no afectava els 13 anys d'inhabilitació que continuen plenament vigents.
7: Esports.
0: I en esports, la selecció espanyola, majoria de jugadors del Barça, disputen avui l'últim partit d'aquesta aturada de seleccions contra Croàcia. Dani Exclusa, bon vespre.
7: Bon vespre, Rosa. Partit corresponent a la jornada 4 de la fase de grups de la Nations League, en la qual el combinat espanyol és líder invicte. El duel d'avui es disputa a la ciutat croata de Split, a 3

0: Tres quarts de nou del vespre, amb cinc jugadors del Barça a l'11 titular, a part dels catalans Marc Pubill i Cucurella. I parlem precisament del conjunt blaugrana, perquè està ja recuperant progressivament jugadors que venen de les seves seleccions. Avui Hansi Flick ha pogut comptar amb Karim Adeyemi i Hamza Abdelkarim, a part de Frenkie de Jong, que ha fet part del treball amb el grup. Per demà s'espera la tornada de Jules Koundé, que va jugar ahir en França, i ja dijous s'incorporaran la resta d'internacionals, els sis espanyols i Livakovic, que juga avui aquest mateix partit amb Croàcia, també els internacionals sub-21, i Anthony Gordon, que també juga avui amb Anglaterra davant la República Txeca. L'altre equip català de primera divisió, l'Espanyol, també espera la tornada dels seus internacionals, en el seu cas Vanja Darkušić, que juga avui amb Eslovènia contra Escòcia, i l'internacional espanyol Roberto Fernández. Mentrestant, el conjunt perico prepara ja el partit d'aquest divendres davant el Màlaga, un partit molt important per un equip amb una situació complicada. Escoltem al lateral dret de l'Espanyol, Omar El Hilali, que ha parlat avui en roda de premsa.
1: Si hubiésemos ganado contra Elche, igual el parón nos viene mal porque queremos seguir ganando y queremos que no haya tanto tiempo entre partido y partido. Y si pierdes, pues dices, ostras, es mejor que nos tomemos un tiempo para poder un poquito limpiar la cabeza y poder llegar mejor al siguiente partido. Nosotros con normalidad, corregir lo que hemos hecho mal, que sabemos lo que hemos hecho, hacer mucha autocrítica, que creo que eso es normal, y a partir de ahí no queda otra que ganar, y como he dicho, que lo dije ayer en una entrevista, hay que ganar como sea.
2: Al marge del futbol, avui és dia també de molta activitat poliesportiva pels equips catalans.
0: Sí, ara mateix en joc el partit corresponent a la primera jornada de la fase de grups de la Champions de Waterpolo entre el Jardany i el Club Natació Sabadell. En bàsquet, el Girona rep a 7:45 el Dinamo de Bucarest en el partit de la primera jornada de la Copa d'Europa de la FIBA, i el Joventut comença la disputa de la Champions a l'Olímpic de Badalona 8:45 contra el Ney Herzliya. I acabem amb handbol, perquè 9:15 el Granollers s'enfronta al Busau Rumà. És un partit que, per cert, es disputarà finalment a porta tancada degut a la situació meteorològica.
2: Gràcies, Dani.
0: Bona tarda.
2: I en clau cultural, el disseny és indústria, economia i cultura, i avui s'ha presentat la pròxima temporada del D-Hub a Agnès Batlle.
3: Asunción Bastida fue una de las diseñadoras más prestigiosas de la Edad de Oro de la alta costura española durante las décadas de 1950 y 1960.
4: Asunción Bastida Pibernat va ser una modista catalana de la cooperativa d'alta costura. Es considera la introductora a Espanya de l'ús del cotó, tant per platja com per vestits de carrer, de festa o de nit. Ella protagonitzarà una de les grans exposicions del disseny Hub d'enguany, amb la primera retrospectiva que se li dedica. Molt poc coneguda pel gran públic, va ser un referent de la moda del segle XX i l'única representant femenina en el nucli destacat de l'alta costura espanyola de la postguerra. Una pionera del sector amb col·leccions Prêt-à-porter i un ús innovador de materials que la història ha relegat i reivindicarà el D-Hub a partir del 4 de novembre. La seguirà una mostra dedicada a l'artista tèxtil Aurèlia Muñoz, qui va connectar teixits, arquitectura i volums. I obrirà temporada el 29 d'octubre una exhibició dedicada a un dels referents del disseny industrial a casa nostra, André Ricard Sala, dissenyador, entre d'altres, de la làmpada Tabú, els interruptors Ibiza, l'espremadora elèctrica Molinex o vaixelles Bidassoa, fins l'entorxa olímpica a Barcelona 92 o el paveter del Museu Olímpic de Lausana. Mireia Escobar és la directora del D-Hub.
5: Nosaltres som cultura, però també som indústria. El disseny és economia i és cultura. Treballem amb tot el sector de la indústria creativa. Principalment el nostre hardcore és la difusió del nostre patrimoni del disseny, recollit de diferents col·leccions a molts museus de fa molts anys.
4: L'objectiu de la temporada és convertir la plaça de les Glòries en un pol cultural i reforçar el disseny com a patrimoni de Barcelona.
2: Doncs ho deixem aquí. Fins demà. Bona tarda. Adéu-siau.
6: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B. Amb Toni Marín.
7: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més.
8: A les 6 de la tarda compareixia des de Waterloo Carles Puigdemont. És la seva primera aparició pública després que el jutge hagi aixecat la seva ordre de detenció i les de Toni Comín i Lluís Puig. Clarament estem a les portes d'una nova etapa en tots els sentits. Primer perquè ben aviat, encara no sabem quan, Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya i a continuació perquè aquesta resolució del Tribunal Constitucional acaba amb una etapa de 9 anys i dona pas a una nova situació política a Catalunya i a Espanya.
7: El que s'ha acordat avui obliga a tancar, a acabar l'etapa de repressió política que venim patint des de fa més de 9 anys, simplement perquè vam votar per la independència del nostre país. 9 anys d'utilització impròpia dels poders judicials per interferir en un conflicte que pertanyia i pertany a la política, i que correspon a la política i no als jutges de resoldre.
8: En qualsevol cas, Carles Puigdemont esperarà que la sentència sigui ferma per evitar cap tipus de problemes fins que el Tribunal Constitucional emeti la sentència definitiva. Ho explicava fa unes hores l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boña, als micròfons de la tarda de Ràdio 4.
9: Queremos evitar poner a nadie en un aprieto y tampoco ponernos nosotros en un aprieto. Una orden de detención se quita y se pone con la misma facilidad.
8: El dia s'ha de reaccions a la retirada de l'ordre de detenció de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Des de Moncloa, Pedro Sánchez ha fet un comunicat en el que celebra que gràcies a aquesta decisió la societat catalana pugui mirar endavant. I ha insistit en la versió coincident del Tribunal Constitucional amb el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
10: Tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía, diciendo el Tribunal de Justicia Europeo que precisamente para la reconciliación de las sociedades las leyes de amnistía son un instrumento útil.
8: Pel líder de l'oposició, en canvi, l'amnistia és una immoralitat i un engany més de Pedro Sánchez. En un missatge a xarxes, Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que espera que tot aquest assumpte li passi factura al socialista a les urnes. Aquí s'hi hem pogut veure en una compareixença institucional ha estat a la segona autoritat del país. El president del Parlament, Josep Rull, assegurava que aquesta situació arriba molt tard i que dona peu a una progressiva normalització de la situació a Catalunya.
11: Per això aquesta resolució hauria de marcar l'inici d'una nova etapa de progressiva normalització democràtica i institucional. Però que ningú no s'enganyi. La plena normalitat s'assolirà quan es pugui exercir el dret legítim a decidir el futur polític de Catalunya.
8: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'ha assegurat que amb la tornada a casa de Carles Puigdemont torna també al moment de la política.
12: Doncs ara torna la política en plenitud. I que torni la política no vol dir tornar simplement al lloc on érem fa 9 anys. Vol dir una cosa molt més profunda. Vol dir que el poder que durant aquests anys han tingut els tribunals per sobre de la política torni a les mans de la ciutadania.
8: I reacció molt positiva també des del govern de Catalunya. La consellera Sílvia Paneque assegurava avui que Salvador Illa rebrà Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat, tal i com ha fet amb la resta d'expresidents de Catalunya.
13: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix. I com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant.
8: Què tal estan, senyores, senyors? Molt bon vespre, moltes gràcies per compartir aquest nou plebé de Ràdio 4 en aquest dimarts 6 d'octubre. De seguida parlem del gran tema en aquests moments, que és el temps, però no podem deixar de banda que aquest ha estat un dia d'intensíssima activitat informativa. És evident que parlarem també de manera molt àmplia sobre el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, però hi ha molts altres assumptes que avui mereixen ser destacats, com a mínim, en aquesta primera passa del nostre plebé. Avui hem escoltat el president Salvador Illa referint-se a l'avançament electoral a l'estat espanyol, una situació de la que ha responsabilitzat totalment a Junts per Catalunya.
14: La decisió de Junts per Catalunya de bloquejar una resposta àmpliament compartida davant l'emergència de l'habitatge ens ha conduït a una convocatòria electoral que ningú desitjava. Existia una majoria parlamentària compromesa a donar resposta a una de les principals preocupacions de milions de ciutadans.
8: Les eleccions del proper 29 de novembre, només convocar-se, ja han provocat un primer i fort enfrontament a partir del vot per correu. Ja des de fa uns dies, tant Santiago Abascal, el president de Vox, com la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estan plantejant dubtes sobre possibles manipulacions del vot per correu. Avui la presidenta madrilenya s'ha quedat descansada parlant del per què té dubtes sobre tot allò que surti de Pedro Sánchez.
15: Que tenga en cuenta que tenemos al frente del gobierno al hombre más trilero, más tramposo que hemos tenido en democracia, que no respeta ni las urnas de cartón de su propio partido político, que llegó mintiendo, que lo único que ha hecho ha sido constantemente cambiar las reglas del juego, que ha intentado inflar los censos a través de regularizaciones.
8: S'ha quedat a gust. Val a dir que dins el propi Partit Popular hem sentit veus en una direcció totalment oposada, com Borja Semper, per exemple, que ha demanat que la gent voti per terra, per mar, per aire, en fi, que votin. I els que també s'han pronunciat avui sobre les eleccions han estat els portaveus del sindicat de llogateres. Enric Aragonès afirmava avui que les urnes no condicionaran les mobilitzacions.
16: Ja eren de mínims i que estan molt lluny del que necessitem, i per això, en qualsevol cas, amb eleccions o sense, amb aquests decrets o sense, el que hi ha és una mobilització que està creixent i que ens porta directes cap a la vaga general. No, el calendari electoral no farà esperar el calendari de mobilitzacions.
8: I tot plegat en el dia en el que el Consell de Ministres ha tornat a aprovar els dos decrets de l'habitatge que veuran aquesta vegada la llum gràcies a la Diputació Permanent. Entre d'altres qüestions, els fons voltor tindran limitada la compra de pisos fins 2030 i l'administració no només cobrirà el lloguer de les famílies vulnerables que es troben en un procés de desnonament. En parlarem més tard sobre el tema. Però 23 minuts i les 8, a aquesta hora fa una estoneta ens ha tornat a sonar a tots plegats les alert perquè efectivament hi ha una nova amenaça d'un fort capítol de pluges a casa nostra. Deia aquest és alert que hi havia comarques com el Barcelonès, per exemple, el Maresme, a banda d'altres com el Baix Camp, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Terra Alta. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
17: Hola, Toni, bon vespre.
8: Déu-n'hi-do, eh?
17: Sí, sí, tornem a estar en la mateixa situació de fa uns quants dies i ara mateix les pluges més fortes estan caient sobretot comarques del nord de Tarragona, comarques del litoral i prelitoral del sud de Barcelona, i no trigaran gaire a arribar, diguéssim, el que seria l'àrea metropolitana. Estem parlant de cosa a qüestió de minuts, i aquestes pluges, com dèiem, localment seran fortes o molt fortes, i ja de cara a les properes hores anirien avançant al llarg de tota la costa de Barcelona i prelitoral, per tant, Maresme, Vallès, i arribarien fins al sud de les comarques de Girona. De fet, serà fins ben bé les dues de la matinada quan es manté aquest risc de pluges localment intenses en aquest sector, sobretot comarques del litoral i del prelitoral. També està plovent de forma intensa a punta de la Catalunya interior, però en principi aquestes precipitacions s'aniran desfent amb més celeritat. I de cara a demà no acaba de fer net, perquè al matí encara hi haurà ruixats cap a Girona, i a partir de mig matí, migdia, més ruixats demà a les comarques del prelitoral. Per tant, doncs, demà dimecres, un dia de pluges, no pas extenses, i de cara a dijous, altra vegada parlaríem de precipitacions. Les previsions indiquen que de cara a divendres deixaria de ploure.
8: I el cap de setmana també sembla que ens dona una treva, no?
17: Sí, sí, ja dic, a partir de divendres situació ja molt més tranquil·la, però fins dijous hem d'estar amatents. En principi no haurem de ser pluges tan fortes com les que hem tingut aquestes últimes jornades, però de forma local encara poden descarregar bastanta aigua. A partir ja de divendres la situació millora ràpidament.
8: He vist cares de preocupació. Ara saludarem la gent que ens acompanya a l'estudi, perquè efectivament arribarà un moment que o bé es quedaran amb nosaltres fins a les 10 de la nit, o bé ja veurem com ho arreglem per tornar a casa, això avui. Una abraçada, gràcies, Jordi, fins demà.
17: Fins demà, bona tarda.
8: Ara 21 minuts i arribem a les 8 del vespre. Perquè quan Jordi Miralles ha dit que la zona de Barcelona és qüestió de minuts, la cara de Camil Roca, ell és publicista, però ha estat més aviat de poeta. O sigui, com estàs, Camil? Bon vespre.
18: Bon vespre.
8: Déu-n'hi-do, eh?
18: Sí, home, clar, tinc que anar-me'n fins al Baix del Penedès, clar, que vols que faci?
8: Déu-n'hi-do. En fi, no ho sé, aquesta casa és gran, és la ràdio pública en un moment donat, jo què sé, un dia organitzarem i buscarem algun sofà, alguna cosa per poder passar la nit. És interessant, Camil, i ara de seguida saludarem una persona que tenim ja amb nosaltres a través del telèfon, com l'ha convocat. Avui tenim un dia molt potent, perquè tenim d'entrada la roda de premsa de Carles Puigdemont, a la que li dedicarem tot el temps que calgui, però també a poques hores d'una convocatòria d'eleccions, que és interessant veure des del punt de vista que tu toques, el de la publicitat, com de manera immediata, en el mateix discurs de Pedro Sánchez, però ja amb tots els discursos de reacció a aquest discurs, ja vam veure la campanya funcionant, no?
18: Bueno, és que avui dia la línia entre comunicació i política, diguem que és molt, molt fina, si no és que ha desaparegut. I més la comunicació, perquè avui dia nosaltres treballem sobre creences i fets, si vols, facts and reasons to believe, que nosaltres parlem així, però sí. Creences i fets, i fixa't-hi que hi han fets que constituiran comunicació, per exemple. El cas de la tornada de Puigdemont, això serà un element de comunicació que determinarà també la comunicació de Junts. O el desnonament de Mari Carmen. És un acte, també, que acabarà treballant comunicativament pel PSOE, no? Uh-huh. Fixa-t'hi, llavors, avui dia és casualitat o no casualitat que en aquests moments després hi ha hagut pues, unes actuacions polítiques. En un cas pues, hi ha hagut tot el tema del Tribunal Constitucional, en un altre cas el tema de la declaració de dir que hi hauria noves eleccions. On està la política? On està la comunicació? Qui és l'ou o la gallina?
8: No ho sé, però la veritat és que molts ous i moltes gallines, és a dir, tenim dos mesos per davant que, sincerament, fan fins i tot una mica de mandra en aquest sentit, no? Perquè ho tindrem absolutament en tots els moments del dia i a totes hores.
18: Sí, va fer mandra, sobretot, a més, per un tema, és que quan tu parles en polítics, generalment són bastant endogàmics, és a dir, tenen la seva visió i sembla que no entenguin una mica com va el món. Em passa una mica com passava abans amb el sector farmacèutic. Si abans hi havia la comunicació normal i la comunicació amb el farmacèutic. I tu quan parlaves amb ells pues no entenien que el món era plural i que la gent vivim, diguem, immerses, i el mateix que compra, jo què sé, pastilles o aspirines o el que sigui, pues veu al YouTube, no? Però amb els polítics passa una mica el mateix, no? Llavors, sembla que ells tinguin com una visió molt, molt interna i el món va per un altre cantó. Jo no tinc clar, per exemple, quin és una que tinc molt clar, que en Puigdemont és el gran moment perquè torni i vagi i es cau i sembla fins i tot que hi hagi una mà negra que sigui així, però jo no tinc clar quin serà la repercussió real de la gent quan anem a votar.
8: Mira, aquesta és una magnífica pregunta que podem transmetre a una persona que ens acompanya ara mateix. És catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor Joan Botella, com està? Bon vespre.
19: Bona tarda, com estem?
8: L'ha espantat, m'imagino, l'Esaler, com a tots nosaltres, també fa una estona, no?
19: Bueno, tant que a mi no m'ha arribat.
8: No l'ha arribat, a vostè?
19: No, i jo que estic al barri gòtic.
8: Doncs...
19: De manera que no estic gaire lluny de casa vostra. És veritat que el Poble Nou, on esteu vosaltres, era un lloc propens a les inundacions. De sempre. No,
8: deixi'm dir-li que vam una mica més enllà, aquesta alarma del Poble Nou, eh? Què li semblava Què li semblava la reflexió de Camil Roca sobre com, d'alguna manera, tots aquests elements que tenim al damunt la taula poden acabar influint en el vot de la gent que s'hi apropi el 29 de novembre a votar?
19: Em sembla molt i molt, molt exacte, perquè, a més, hi ha una cosa que això és el que li pot anar a la contra a Puigdemont, que és el síndrome de l'exiliat. La persona que està 7, 8, 9 anys lluny de casa seva, quan torna, creu que està al tanto i que entén les coses que la gent diu. I el que passa és que està en un context que ja no és aquell. Especialment si és una campanya electoral. En una campanya electoral, els mèrits històrics acumulats per una persona que ha estat perseguida, que ha estat exiliada, etc., aquests mèrits no compten. El que compta és vostè, després de les eleccions, què farà? Per això és el que es demana als votants, que voten en funció de les ofertes que reben, no? I en aquest sentit, Junts té una disjuntiva molt difícil. O diu que es manté lluny de les extremes dretes espanyoles, no en vol saber res, etc etc. Però això va a la contra de l'últim esdeveniment important, que va ser la votació contra el decret, o bé dir que segueix anant en contra de les extremes dretes, i aleshores que inevitablement, diguem-ne, li estaria fent l'ullet de nou al govern socialista i d'esquerres.
8: Yeah.
19: I tant una cosa com l'altra són difícils. Tant una cosa com l'altra, articular un discurs polític, això el publicista que està amb tu podria parlar-ne més extensament, no? Però té un espai molt justet i molt difícil de definir amb precisió.
8: Yeah. Fixi's que ahir ens acompanyava també per valorar una mica tots els anuncis que teníem al damunt la taula, una persona que vostè segur coneix bé, Carles Castro, el gran home de les enquestes en el món del periodisme català. Deia una cosa que era una dada que jo crec que és interessant i que segurament és on el Partit Socialista s'hi està fixant en aquests moments, no? És aquest milió llarg de persones que històricament són votants de l'esquerra, que estan desmotivades, que no tenen ganes de votar al PSOE i que d'alguna manera el que caldria des del punt de vista, lògicament, dels interessos socialistes és donar-los una raó per anar a votar. Vostè està d'acord amb això?
19: Completament. Avui les campanyes electorals no van de convèncer votants diferents, diguem-ne, de votar en una campanya convincent a traure gent que vota al PP, sinó van sobretot de com mobilitzar els propis electors del passat, que poden estar disgustats, poden estar mandrosos, poden haver estat... com està, diguem-ne, la vella cúpula del PSOE, que estan tots tot el dia rondinant a propòsit de l'acció del govern Sánchez, no? Com fer que aquest tipus de corrents d'opinió surtin de la passivitat i es mobilitzin és la gran qüestió de les campanyes electorals avui.
8: Ja. Bé, tenim moltes preguntes, però també tenim dos mesos per endavant que podrem anar comentant. Tenim moltes ganes de tenir-lo aquí aviat a l'estudi. Professor Botella, un plaer, com sempre, moltes gràcies.
19: Un plaer. Fins aviat.
8: Fins aviat. Bona tarda. El catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Que interessant això que deia el professor Botella. No sé què penses tu, Camil, de que ja no es tracta d'anar a buscar la teulada d'un altre partit, sobretot si estem parlant en àmbit espanyol, perquè a Catalunya segurament hi ha motius que fan que sigui diferent l'aparició d'Aliança Catalana, sense anar més lluny, però que el que cal és convèncer els que històricament eren teus que ho continuen sent, no?
18: Home, que hi ha una desmotivació per part de molta part de l'electorat del que no està tan polititzat d'anar a votar, està clar, perquè diguem que hi ha un mantra comú, hi ha una evidència comú, un insight, de que tots són iguals, de que no arreglaran una merda, és a dir, la gent està absolutament desmotivada, no? Per l'altre cantó, també t'haig de dir que tots aquests partits polítics tenen assessors molt collonuts i hi ha coses molt ben fetes, no sé, el que acaba de fer la Colau amb la Fundació Sentit Comú és intel·ligent. És molt intel·ligent, vull dir, al capdavall et generes una fundació per poder fer publicitat abans i generes una paraula que està lligada amb el teu, que és sentit comú, però quan ho expliques que faràs un nou sentit comú. Els matisos la gent no els llegeix, llegeix el poc gros.
8: És la tercera apropiació del sentit comú. Primer va ser Jordi Pujol, sí, sí. Després, durant l'època del procés, Miquel Iceta feia bandera també del sentit comú i ara és Ada Colau, que per cert també ens podríem haver dedicat només al fenomen Ada Colau, perquè déu-n'hi-do, com ho ha fet Ada Colau per situar-se en la carrera successòria de Yolanda Díaz?
18: Bueno, de fet, i fins i tot Duran i Lleida també va utilitzar el sentit comú fa molts anys a Madrid, imagina't. Però sí, sí, jo crec que el que per mi és intel·ligent és que has agafat una paraula que tu tens a prop de lo teu i li has posat una altra. O sigui, pivota sobre des del comú i li afegeix el sentit. Si algú que és una mica més profund agafarà i dirà, bueno, escolta, tu parles d'un nou sentit comú, és a dir, m'estàs volent implantar un nou ordre, que aquest ha de ser el sentit comú, però saltant-me tot això, que és tan profund, ha sigut encertat. Però el que et parlo és del que et deia abans. Abans parlava de creences i fets. Ells han creat una fundació, per així dir-ho, com fa molts anys, el moviment també socialista va crear també una corrent, que em sembla que es deia Ciutadania, o no sé què, o Civisme, que hi havia uns quants publicistes també per aquí darrere, amb el que era la mateixa societat que impulsava això. Això es fa senzillament moltes vegades per intentar evitar totes les normes legals i electorals, de no poder fer comunicació aquests temps abans. Tu comences amb obre els temes i no, això ho diu la Fundació.
8: Sí, són com aquelles enquestes periodístiques que durant la campanya electoral publica el periòdico des d'Andorra. No? És una cosa que sempre ha fet molta gràcia perquè no es poden publicar aquí, però des d'aquí, perdó, però sí es poden publicar des d'Andorra. Va, anem a introduir a la conversa totes les persones que ens acompanyen, que són quatre persones més. Més tard, a les 9, també s'incorporarà el diputat d'Esquerra Republicana, Juli Fernández. Joan Canadell, va, començo per tu. Bona tarda, Joan.
20: Bona tarda.
8: T'agraeixo molt, que has canviat els horaris avui per poder estar al programa.
20: Ens hem adaptat perquè és un dia que ho mereix.
8: Això és el que has dit, no?, que és un gran dia. L'enhorabona, perquè imagino que deus estar realment molt satisfet, no?
20: Sí, per una banda sí, però una altra banda no, perquè això evidentment no hauria d'haver passat mai, i menys 9 anys, esperant que el president Puigdemont pugui tornar. No obstant, escolta'm, ara estem on estem, celebrem el que ha passat avui, encara falten alguns dies segurament o setmanes perquè el puguem tenir aquí, però evidentment molt positiu.
8: Parlant del que parlava Camil, perquè després de 8 a 9 jo crec que aquest serà, no sé si l'únic, però en qualsevol cas un dels grans temes del programa d'avui. Què et sembla? Tota aquesta etapa en la que entrem ara de campanya electoral, no?
20: Sí, bé, has parlat de mandra, has parlat d'algú, parlat de desmotivació. Jo crec que al revés. Ara ve un moment frenètic, perquè durant aquests 9 anys no hem pogut gaudir del president Puigdemont, que és el president legítim de Catalunya, i ara amb la tornada doncs situem un altre cop el conflicte on estava, que és que hi ha un conflicte amb Espanya. I això no ho podem oblidar, per molt que alguns diguin que ja està i que la tornada de Puigdemont és que això ja s'ha acabat. No, al revés, ara això torna a entrar en escena. I per tant aquí veurem fins on ho portem. Jo tampoc sé ben bé què plantejarà el president Puigdemont, em sembla que jo vaig dir l'última vegada que vaig venir, segur que vindrà amb algun plantejament d'alt nivell.
8: És un misteri, realment. Exacte. El que pugui passar és un misteri. Ignacio, què tal, com estàs?
1: Hola, bon vespre.
8: Bon vespre, com ho veus tu?
1: Doncs, per un costat, jo és que visc en una disfòria complicada, perquè moralment crec que la llei d'amnistia no era acceptable, no és acceptable, em sembla immoral, perquè al cap i a fi estem parlant d'una situació on l'Estat demana perdó a aquells que han intentat violentar-lo. És una situació a part que fins i tot dins la pròpia lògica independentista em sembla també

0: un gran reconeixement, com si, com que dir-ho, de la pàtria, dient, mira, doncs va haver-hi aquest procés, i cadascú tenia les seves aspiracions legítimes, però cadascun de nosaltres va fer coses malament. Tot això no ha passat. Ha estat el producte d'una conveniència política d'un senyor que necessitava accedir al govern i va haver de negociar amb l'estat de dret. Doncs això em sembla immoral. Per una altra banda, també és indiscutible que l'ambient s'ha pacificat i només parla de l'habilitat acrobàtica de Sánchez de domesticar l'enemic. I aquí la veritat és que la pulsió independentista està molt domesticada.
1: Jo intentava arribar fins a les 8 parlant de campanya electoral, però és absolutament impossible, i a més ho entenc, eh? Ho entenc absolutament. Deixeu-me que vagi a Madrid un moment, a veure què diu la Imma Lucas, que avui la tenim a la Torre Espanya. Imma, com estàs? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
1: No plou allà, no?
2: Sí, plou.
1: Plou, però no tant com aquí. No, no teniu es alert, no, aquí?
2: No, de moment no. A mi no m'ha sonat el telèfon.
1: Escolta'm, com s'ha rebut la notícia del Constitucional?
2: Bueno, al final jo penso que és una llei que s'havia de complir, no? Que va ser aprovada pel Congrés amb l'aritmètica parlamentària que tenim. És a dir, que l'aritmètica parlamentària que hem tingut és la que és, no? Una mica aquí a Madrid també en la línia del que deia ara l'Ignacio, no? Que, bueno, doncs, per tal de ser investit Pedro Sánchez, evidentment va haver de pactar amb Junts, I Junts li va donar aquest vot de confiança, no? com diu la Míriam Nogueras, que diu que no l'ha aprofitat aquesta oportunitat Pedro Sánchez. Però si bé és cert que Núñez Feijó farà el mateix i hagués fet el mateix el 23 de juliol de 2023, amb la qual cosa jo crec que les coses s'han de posar en ordre, que la situació ha de tornar a la normalitat, i sí que preocupa, no?, que Carles Puigdemont hagi manifestat que l'amnistia no és la solució al conflicte polític, perquè aleshores doncs estem on fa 9 anys. Ja. No? És a dir, és complicada la situació.
1: Ara li preguntaré al Camil, perquè crec que no està massa d'acord amb això últim, i tinc la sensació que estaves comentant, però vens a saludar l'Ivan Marzà. Com estàs, Ivan? Bon vespre.
3: Molt bé, bon vespre.
1: Què dius? Què et sembla?
3: Crec que ja feia una setmana o dues que s'anunciava que això seria avui, o sigui que novetat també poc. També, doncs, o sigui, s'ha pronunciat el president de la Generalitat, s'ha pronunciat la consellera Paneque, la portaveu del govern, i doncs res més que afegir a les declaracions que ja han fet tots dos i que també han sortit des del govern d'Espanya, que justament avui també estava fent una roda de premsa el propi president del govern quan ha sortit aquesta decisió. I al final la llei d'amnistia està també avalada pel TJUE, o sigui, no té cap altra situació contrària. Llavors, doncs, també semblava que aquí els molestava moltíssim fa uns mesos, ara no els molesta tant. Jo, al principi de tota aquesta història de la llei, vaig dir, al final servirà perquè Junts i PP es donin la mà, i cada cop crec que estem més a prop.
1: 5 minuts i arribem a les 8 en punt del vespre. En realitat, Camil, tenim grans interrogants. Aquestes eleccions, una cosa bona que tenen és que ens posen sempre unes eleccions comporten interrogants, però en aquestes de manera molt especial, no? Perquè ja va passar les últimes, que semblava que tot estava fet i al final les enquestes no van coincidir amb el resultat final, que va fer el que semblava impossible, que és que Pedro Sánchez, pactant amb uns i altres, però pogués tornar a la Moncloa. Cal veure què passa amb Junts, si efectivament, com sostenen alguns dels seus membres, i és normal, d'altra banda, que ho vegin d'aquesta manera, l'efecte Puigdemont té aquesta vessant mobilitzadora de cara al votant històric de Junts, o en el moment en el que el procés doncs recolzaven a Junts, o no, perquè s'ha passat de pantalla, com també alguns asseguren, no? És molt interessant tot plegat, no?
4: Bueno, per començar, és molt interessant que totes aquestes prediccions no es compleixin, o sigui, em sembla fantàstic, perquè sempre tens aquí els gurús que t'estan explicant que serà així, i després és un altre, perquè m'agrada més les coses des de l'olfacte, des de l'instint. Jo tinc una gran curiositat sobre el fet, sobre l'efecte, diguem, arribada en Puigdemont, t'haig de dir la veritat, i així ens ha vot de pronto, crec que hi haurà una part del seu electorat que li semblarà fantàstic, i una altra que dirà, no em vinguis amb problemes, els teus problemes, dóna'm solucions, és a dir, mirem endavant. el mateix que amb el PSOE, amb el tema de l'efecte Mari Carmen. És a dir, jo crec que totes aquestes coses, vull dir, s'han d'anar caminant. És com, per exemple, per tornar junts, no? Quan a l'alcaldia de Barcelona...

0: i algú guanya, i finalment resulta que no és alcalde. Llavors, hem de veure moltes, moltes partides aquí. Jo, particularment, soc dels que penso que 9 anys són molts anys, i crec que no és el mateix el que sent ara el votant o el consumidor que sentia abans. Però, escolta, vamos a verlo.
1: Vamos a verlo. Digues, digues, Joan.
2: No, jo volia anar una mica més enrere, és a dir, per què ha convocat Sánchez aquestes eleccions? No? És a dir, perquè Junts li ha tombat els decrets? No, perquè Junts no li va tombar els decrets. Junts li va oferir fer uns decrets o un decret que fos votable. I era en aquestes condicions...
1: Perdona, que fos votable per Junts.
2: Exacte.
1: Perquè aquest decret incluïa qüestions que eren absolutament inviables que les recolzessin ni Podemos, ni Sumar, ni Esquerra Republicana.
2: Home, l'art de la política és fer les coses que passin, no?
1: Ja, per tant, però un dels punts grans, deixa'm dir-ho de cara a la gent que ens escolta, era que aquest projecte que presentava Junts, per exemple, no regulava el lloguer temporal, que és un dels grans cavalls de batalla. Per tant, això no hagués estat recolzat.
2: Però, per exemple, els fons voltors, tal com ho ha aprovat o ho aprovarà el govern, tampoc quedaven d'alguna manera fora de l'equació, cosa que sí que Junts estava d'acord. Per tant, hi havia coses que es podien polir. Aquí ningú anava a guanyar 10-0, eh? Nosaltres tampoc. Però el que no tenia sentit és aprovar una cosa que realment no tingués l'eficàcia que se li suposava. Per tant, Junts el que va fer és proposar modificar aquell decret. I, de fet, avui que és dimarts, doncs avui es podien haver assegut aquest matí al govern, aprovar un decret d'acord amb Junts i, en tot cas, veure si tenia o no el suport de Podemos i Sumar. No? Per tant, ho dic perquè s'ha carregat tota la culpa d'aquestes eleccions a Junts. I, en tot cas, potser la tenia Sumar i Podemos, que no volien acceptar algunes coses que Junts exigia. Per tant, la primera cosa que jo volia dir és el Sánchez ha convocat eleccions perquè ja li va bé, perquè té un cas com el de Ceuta, ja té un cas com el de les joies de Zapatero, que sembla que ens han haguem oblidat, que estan a sobre la taula. I, per tant, ell necessitava una excusa, fos com fos, per convocar eleccions. Perquè com més trigui, pitjor. Yep. Per tant, crec que aquest tema és important i no l'hem d'oblidar.
1: Volies dir alguna cosa, Ivan?
3: Excusa per convocar la té quan vol el president del govern, per això la facultat la té única i exclusivament ell. No cal que Junts faci res per convocar eleccions o no. L'art de la política és fer possible, home. Quan tu negocies el 90% d'un decret i s'accepta el 90%
2: no
3: del que proposa, no sí que és cert.
2: No cert.
3: Perquè, a més, es donava per fet a tot arreu de Madrid que es votava aquest decret per part de Junts. Va ser un canvi de darrera hora que, misteriosament, Junts va votar,
2: no.
3: Va votar que no.
2: I
3: Junts el que no volia, i per això demanava la retirada, era la foto final amb el PP i Vox. És el que no volia Junts, perquè si no estàs d'acord també pots votar-la i tramitar-ho com a proposició de llei.
1: Aquesta foto, que efectivament, més enllà de qualsevol altra consideració, ja li pregunto al Camil i haurem d'interrompre perquè hem d'anar a les notícies de les 8. Però aquesta foto, que efectivament l'endemà la teníem a tot arreu, Santiago Abascal, el senyor Núñez Feijóo i Míriam Nogueras, això té un cost per Junts?
0: Sí, clar, perquè això de cop i volta, el mullar-se, com que torno a lo que anem, la gent té fotos, imatges, pim pam, veu aquesta imatge i diu, coño, esto es como la foto de las Azores del seu dia de la mar. Clar que sí. És que, i després hi ha un tema que ens hem oblidat d'aquí, que no posem sobre la taula, i és que fa 9 anys la situació d'Aliança no és la que és ara. I aquí també ja és un element a tenir molt en compte amb aquesta conjuntura electoral.
1: Això farà molt interessant les municipals, farà molt interessants també les del govern de la Generalitat de Catalunya. De moment, Aliança no es presenta a les generals.
0: Aquí volia parlar. Aquest, des d'un punt de vista de comunicació, que jo no entro en la política, em sembla brillant amb el raonament, perquè dius, escolta, si no vols a l'estat espanyol, per què collons t'hi presentes?
1: Ja. Camil Roca, que ha estat un plaer.
0: Vaig a mullar.
1: Molta sort. Molta sort en arribar fins al cotxe. Moltes gràcies. Seguim la setmana vinent. Senyores i senyors, efectivament, 8:01, hem sentit fa uns instants els senyals horaris. Avui tenim tema, de veritat, no ens l'acabarem. La situació que tenim avui a casa nostra, per molts motius, perquè efectivament tenim tota aquesta qüestió relacionada amb Carles Puigdemont, però també tenim aquesta situació pel que fa al temps. Laura Morill, bon vespre, Laura.
4: Bon vespre, Toni.
1: Amb dos alerts que han arribat aquesta tarda, no?
4: Sí, exacte. Protecció Civil ha enviat aquests dos missatges d'alerta aquesta tarda pel nou episodi d'aiguats a diversos municipis d'arreu de Catalunya, des de les Terres de l'Ebre fins al Gironès, passant pel Barcelonès i el litoral de Barcelona. Ens ho explica la Mireia Moreno. Bona tarda.
5: Bona tarda. Sí, un dels municipis on ara mateix hi ha més complicacions derivades de les pluges és a Xerta, on els bombers han hagut de rescatar els passatgers de diversos vehicles que havien quedat atrapats a la sortida del municipi a la carretera C12. De fet, les pluges han provocat talls en diverses carreteres locals a la zona. Roger Vinyó és l'alcalde de Xerta en declaracions a Ràdio 4.
6: Pues està tot pràcticament el 85% del poble negat d'aigua. Els carrers són rius, ha començat a baixar aigua per tot arreu i bueno, una situació dantesca completament.
5: Ha estat aquí, en aquesta zona de l'Ebre, on s'ha fet el primer enviament d'un missatge SLR, en concret al Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès, i posteriorment l'avís s'ha fet extensiu amb l'enviament d'un segon missatge SLR al Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Gironès, Maresme i la Selva. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 200 trucades relacionades amb les pluges des de les 12 fins les 7 del vespre. Protecció Civil recorda el missatge de màxima prudència, sobretot pel que fa a la mobilitat i no acostar-se a zones inundables.
4: Gràcies, Mireia. Doncs precisament en aquests moments compareix la consellera d'Interior, Núria Parlon, per informar de l'avenç d'aquest episodi de pluges.
7: Hem vist doncs, que l'afectació era també a altres comarques, totes elles del litoral i del prelitoral també, que ens deixen veure doncs, una probabilitat de pluges intenses molt grans a Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Tarragona i Baix Penedès, que també han rebut una S-alert, i tota la zona de Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i la Selva i Gironès, que també han rebut una S-alert entre a les 7 i 5 de la tarda per informar-li a la població que tindrien pluges torrencials que sobretot evitessin les zones.
4: Doncs bé, compareixença de la consellera Núria Parlon per informar d'aquest nou episodi de pluges. Com dèiem, 11 comarques estan en risc molt alt de pluges torrencials i, de fet, l'Agència Catalana de l'Aigua acaba d'informar de risc hidrològic comarcal per meteorologia adversa al Baix Camp, afectació a la xarxa fluvial amb possibles augments sobtats dels cabals dels rius. I, com sempre, reiteren el missatge de precaució en lleres, guals i punts baixos. I ho deies, Toni, l'altre punt d'actualitat del dia, doncs l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defensat la decisió que ha pres el Tribunal Constitucional sobre l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació. Puigdemont ha assenyalat que s'ha constatat, diu, el fracàs de l'estratègia dels poders públics i ha reiterat que tant ell com els exconsellers Puig i Comín no van marxar de Catalunya amb finalitats partidistes, sinó per defensar els interessos de Catalunya. Un objectiu que manté és la força per tornar.
8: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
4: Amb tot, Carles Puigdemont no ha aclarit quan podria ser el seu possible retorn. Doncs el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avui ha celebrat aquesta decisió del Tribunal Constitucional d'amnistia a la malversació del procés i s'ha erigit com a figura clau per recuperar la normalitat política a Catalunya. Més enllà de l'amnistia, Sánchez també s'ha referit als dos decrets d'habitatge que avui s'han tornat a presentar i aprovar en Consell de Ministres. Són pràcticament iguals que els aprovats la setmana passada, amb mesures com facilitar el lloguer i la compra assequible o construir més habitatges industrialitzats. Així ha explicat Sánchez una de les mesures que recuperen.
9: Una línia de finançació dotada con 10.000 milions d'euros, repito, con 10.000 milions d'euros de préstamo de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes quieran adquirir su primera vivienda.
4: També la pròrroga dels lloguers durant dos anys, la paralització dels desnonaments o la regulació dels pisos turístics són mesures que tornen a incloure's en aquests decrets. Ara, amb la convocatòria electoral, recordem que ja no és necessari el vot de Junts perquè tirin endavant, però sí el del PNB, així que és previsible que només tiri endavant un i que decaigui el que inclou els contractes de lloguer indefinits.
1: Molt bé. Gràcies, Laura. Fins després.
4: A tu, fins ara.
1: 8:06, molt atents al temps. Anem a actualitzar, si els sembla, informació. Marxem fins a l'AEMET, on ens espera Noelia García. Bona nit, Noelia.
10: Bona nit. Demà a Catalunya continuarà el temps inestable amb pluges, però serà l'últim dia amb precipitacions. Durant les pròximes jornades baixaran les temperatures, però ja no s'esperen pluges. De moment, demà dimecres, encara cel molt ennuvolat i durant el dia ruixats i tempestes. De matinada podran ser localment molt fortes amb calamar-se a zones del litoral i per

0: litoral i durant tot el dia pluges amb intensitat moderada al Pirineu de Lleida. Aquí es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora i també s'esperen calamar-se i fortes ventades. Baixaran lleugerament les temperatures, màximes de 27 graus a Barcelona i a Girona i 25 graus a Lleida i a Tarragona. Bufarà vent fluix o moderat de ponent. Temperatures mínimes de 15 graus a Girona i 19 a Barcelona. És una informació d'AEMET.
1: Que hem d'afegir, gràcies Noeli, aquests dos esàlers que ara ens explicava la Laura Monill, que ha enviat al govern de Catalunya. Està plovent de valent en molts punts del país en aquests moments i és previst que ho faci de manera molt potent fins a les 2 de la matinada, des de les Terres de l'Ebre fins al Gironès, passant pel Barcelonès, el litoral de Barcelona, el Maresme, etc. Vi vagin en compte, si han de moure's. Per cert, anem a parlar del moviment a les carreteres. Hi ha molta incidència a la nostra xarxa viària, anem a veure com estan les coses. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Pel que fa al trànsit, ja parlem de calma en aquesta xarxa viària. No ha estat una tarda massa complicada pel que fa a incidències importants o a retencions. Tampoc en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Ara ja parlem de fluïdesa, gairebé fins i tot a les dues rondes de la capital catalana. Això sí, recordar aquestes carreteres que encara es veuen afectades per les darreres pluges, sobretot a les comarques de Tarragona. Tenim tallades la C12 Xerta, una carretera local propera a Benifallet, una altra propera a la població dels Arreguers, o la C43 a Benifallet, aquestes vies, com dèiem, tallades al trànsit, i recordar que continua tallada ja des de fa uns dies la ronda de Granollers, la comarcal 352, a les Franqueses del Vallès. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Gràcies, Roger. Senyores i senyors, les 8 i 8 minuts. Estem molt pendents, efectivament, de tota la informació que generi aquests forts aiguats que cauen a Catalunya en aquests moments. És previst la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en el moment que es produeixi, lògicament, i connectarem per conèixer l'última hora sobre aquests aiguats i com hem d'anar en compte, veritat? Són les 8 i 9 minuts. Els explico que avui comentem l'actualitat aquí al Pla B de Ràdio 4 amb Imma Lucas, que avui ens acompanya des de Madrid, periodista, analista d'actualitat i consultora de comunicació. Ignacio Rigau, professor de SADI, associat Ocell Advocats, Ivan Marzà, primer secretari del Partit dels Socialistes al districte de Sant Andreu i el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Joan Canadell. En una estona també introduirem a la conversa el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament, Juli Fernández. En qualsevol cas, havíem arribat a les 8 parlant, com no pot ser d'una altra manera avui, sobre aquest aixecament de l'ordre de detenció de Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. D'aquesta manera hem arribat a les 8 del vespre i jo he vist que el Joan Granell tenia apuntades tota una sèrie de coses per reaccionar segurament a una de les coses que ens han dit, no, Joan?
3: Sí, en concret el que ha explicat en Camil abans de marxar, ell deia, home, Junts no es pot permetre una foto amb PP i Vox referent als decrets, no? Mireu, Junts ha tingut fotos amb PP i Vox quan ha convingut per Catalunya, per exemple per l'amnistia. Ara ja no ens en recordem, però avui hem tingut la bona notícia de l'amnistia, perquè en el seu moment nosaltres vam tirar enrere, amb PP i Vox, a la llei d'amnistia, perquè era una llei que no solucionava l'amnistia. I no vam tenir cap mena de problema en votar amb PP i Vox en contra de la llei d'amnistia. Ens van dir de tot, però ho vam fer, per responsabilitat i perquè sabíem què hi havia al darrere. El mateix ha passat amb els decrets d'habitatge. Per molt que li van dir és que el 90% és absolutament mentida. Pot ser la idea, però no l'efectivitat de la llei. I una llei, si la fas bla, bla, bla, però no és efectiva, doncs no té cap sentit. Per tant, no és veritat que el 90% del que nosaltres demanàvem hi fos. I una altra cosa que deia el Camil és ha sigut molt coherent Aliança Catalana no presentant-se a les espanyoles, diu, per què m'he de presentar? No? Home, doncs mira, perquè hi ha coses que nosaltres hem defensat que segurament, si no estàs a Madrid, no es poden aconseguir. Per exemple, la llei de multireincidència. Yeah. És una llei que sense Junts no s'hauria aprovat. La vam presentar nosaltres i s'ha aprovat. I això afecta un tema que, sobretot, Aliança no paren de dir contínuament. Per tant, home, si ets coherent, sí que hi has de ser. I jo et diria al revés, i acabo. Perquè et presentes a les catalanes per dividir encara més l'independentisme quan l'independentisme el que necessiteix és unir-nos tots a una per aconseguir la independència. Per què s'hi presenten? Perquè els interessa cadires com a tothom. No dic que nosaltres no, com a tothom. Per tant, coherència també és això.
1: Ignacio, sí.
4: Sí, a mi aquests 9 anys, avui ho reflexionava, i pel que a mi s'han trencat moltes coses. O sigui, fins i tot si només ho plantegem des del punt de vista del decòrum i del pudor democràtic i legislatiu i legal. Perquè en aquests 9 anys pensem que hem tingut episodis com no només l'aprovació dels indults i de la llei d'amnistia, que això, de nou, és tot un debat que el Tribunal Constitucional va resoldre d'una manera també controvertida, però jo crec que força raonable. Però pel camí hem descobert que l'euroordre de detenció no serveix per res, no? Perquè en el precís moment que s'articula una euroordre de detenció veiem els nostres socis o suposats socis europeus dubtant de la legalitat i legitimitat i puresa del sistema legal espanyol, del sistema penal espanyol en concret. Hem vist com una persona que té recursos i contactes pot anar rebotant del que s'anomena anar-se de compres de fòrum shopping, no? Pot anar rebotant de foro en foro fins a trobar el sistema legal que li sembli més beneficiós. I això em sembla també lamentable, força lamentable. Hem descobert també pel camí que les immunitats parlamentàries li interessaven a Carles Puigdemont en concret, i a Comín, etc., només per ser precisament immune, o tenir, no immune, sinó tenir certes privilegis, ja sigui pel que fa a les prerrogatives, pel que fa al suplicatori, pel que fa, etc. També hem descobert que Carles Puigdemont es va poder plantar aquí, organitzar un míting, deixar en ridícul els Mossos, tornar-se i que ningú li dirigís cap retret. També, pel camí, el que hem descobert és que tu pots anar alterant la llei per la teva conveniència. I tot això, de nou, ho hagués fet el PP, ho hagués fet ho ha fet el PSOE, ho hagués fet qui fos. A mi em sembla un sediment que queda a la nostra cultura democràtica i política que és molt perillós. Molt perillós.
1: Deixa'm que saludi a Juli Fernández, el diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament. Senyor Fernández, com està?
5: Hola, bona nit.
1: Bona nit. Estàvem parlant ja de tot el tema Carles Puigdemont, com no pot ser d'una altra manera. M'agradaria conèixer la teva visió d'aquesta imminent arribada de Puigdemont a Catalunya.
5: Bé, fa 9 anys que treballem perquè la repressió desaparegui del mapa polític català, perquè la política torni a la política, i això crec que és el que passa avui amb la validació per part del Tribunal Constitucional una vegada més de la llei d'amnistia, i pel camí doncs hem anat treballant en modificacions, per exemple, del Codi Penal perquè el delicte de sedició desaparegués, i això fa doncs, per exemple, que el president del Parlament hagi pogut ser escollit president del Parlament, el president Rull. I, per tant, jo crec que el que tenim avui al davant doncs és tard, però és una qüestió de pura democràcia, que és doncs, que una llei doncs, plenament legal, tal com ha dit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i com ara ha ratificat el Tribunal Constitucional, doncs s'ha d'aplicar. I aquí crec que és on estem a dia d'avui, no? Una mesura doncs, de manera molt diligent el Tribunal Suprem ha aixecat de manera transitòria, perquè no? Fins que no llegeixin la sentència, doncs es reserven aquest dret de tornar a emetre o no aquestes ordres de detenció, i el que toca, diguéssim, és que aquesta diligència que tenen els tribunals doncs l'apliquin, aplicant l'amnistia a totes les persones que tenen aquests delictes ja siguin sentenciats o no, sobre. Esperant aquesta diligència, diguéssim.
1: Hi ha dues lectures que avui s'estan fent de manera molt diferents. M'agradaria que parléssim una mica de què passa ara. És a dir, ara què comença? Perquè si sentim a uns és que Catalunya torna a la normalitat, mentre que si sentim a uns altres, de cap manera. És a dir, en realitat, aquí comença... Bé, sentíem el mateix que deia Carles Puigdemont,

0: no? De tornar doncs, a lluitar, en aquest cas doncs, per la independència. No? Ivan Marzà, des del teu punt de vista, què és el que comença ara?
1: Crec que es comença normalitat i portar doncs, al camí de la política temes polítics. Quant a què passarà des d'ara, doncs, tampoc no, jo crec que ni dintre del propi independentisme tenen una mateixa veu, perquè n'hi ha que opten per una via i opten per l'altra, fins i tot hi ha qui ha expressat que tants anys després els mateixos que van liderar no poden continuar liderant. Això fins i tot amb aquesta taula s'ha portat aquesta opinió, i no per part meva, que tampoc és un terreny on
0: hi hagi. Deixa'm que interrompeixi un moment, ho dic perquè està en directe la consellera d'Interior, ara mateix Núria Parlon, i amb la situació que tenim realment ens interessa conèixer a l'última hora. Escoltem la consellera Parlon des del Palau de la Generalitat.
2: En algunes zones afectades durant el fin de setmana i el dia d'ayer, com és el cas de Granollers i el cas de la zona del Maresme, Pineda i tota la zona que ha quedat afectada en la zona especialment pues, del Maresme, y Pineda especialmente. Entonces pues pedimos esta prudencia, esta precaución y seguir sobre todo pues la información que se da desde el servicio del Meteocat y también desde Protección Civil. En caso de emergencia o en cualquier situación que se requiera una atención específica, pues se puede llamar al 112, pero siempre en casos de emergencia y para priorizar pues las llamadas que han de ser atendidas de forma prioritaria.
0: Estem en el moment de les preguntes. Efectivament, hi ha la consellera d'Interior.
3: Disculpeu, volia demanar també si teniu novetats, actualització sobre la recerca d'aquest menor a Granollers, que hauria desaparegut.
2: Sí, la recerca del menor a hores d'ara continua repartida en dos escenaris, el que fa bombers, que són les zones de camins rurals i zones en les quals el menor doncs, podria estar amagat o es podria trobar, i les zones més urbanes que s'encarreguen, en aquest cas, Mossos d'Esquadra, de continuar amb la recerca.
0: És l'última hora, eh? Això s'està produint en directe en aquests moments des del Palau de la Generalitat, en una tarda en la que no dos, sinó tres. És alerts s'han fet arribar des del govern advertint d'aquesta nova tongada de pluges que afecta, d'altra banda, a un munt de comarques a casa nostra. Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme, La Selva, fins a les dues de la matinada, en principi, hem d'anar molt en compte, és el que demana efectivament Protecció Civil, intentar no agafar el cotxe en el cas que un s'ho pugui permetre i si és així amb tota la precaució possible. Ja, i no acostar-se a zones inundables, que també és un tema molt, molt, molt important. Tanco a parèntesi, qualsevol novetat al respecte, lògicament, ens faria anar fins allà, perquè el que més ens agrada a nosaltres és que vostès tinguin tota la informació possible al respecte. No sé si vol acabar l'Ivan, que l'he interromput, i després el Joan Canadell ja m'ha demanat la paraula, sí. Sí? Me'n vaig amb el Joan? Doncs vinga, Joan, i després la Imma.
4: No, jo primer volia fer un comentari respecte al que deia l'Ignacio abans, que deia que en aquests 9 anys s'han trencat moltes coses, i jo crec que el que ha passat en aquests 9 anys és que s'ha vist que la justícia espanyola no és homologable a la Unió Europea, al dret europeu. I em sembla que ha quedat bastant en evidència. Han calgut 9 anys. Desgraciadament la justícia europea és molt lenta, però han calgut 9 anys per demostrar-ho. Per tant, és més, han aparegut sentències que faciliten que si hi ha un nou embat, hi ha coses que ja les hem assegurat. El tema del reconeixement dels grups objectivament identificables, per exemple, és un d'ells. Però tu preguntaves, Toni, i a partir d'ara què? A partir d'ara, el que es veu, i de fet es va veure la setmana passada en el debat de política general, és que el conflicte polític continua obert i s'ha de tancar. Per tant, aquí hi ha dues opcions per tancar-lo. Una, negociant amb Espanya, amb qui sigui el representant, ara hi haurà eleccions, per tant, veurem amb qui hem de negociar. En aquest moment vam intentar-ho la passada legislatura amb l'acord de Brussel·les, que, per cert, el president Sánchez va signar i no ha complert. Per tant, no sé si ara depengués de Junts què voldrà fer, però si no compleixes els acords, després difícilment pots demanar que et tornin a donar suport, no? Però pot ser que hi hagi un altre partit polític al capdavant, no? Per tant, ja veurem. En tot cas, nosaltres estem aquí

0: i que surt a totes les enquestes. Ens podem fiar més o menys unes o les altres, però la suma de l'independentisme no només torna a sumar, sinó que suma més que mai. Mai havíem tingut, anem a dir, enquestes o resultats amb la suma independentista que en les últimes enquestes es veu. Per tant, el conflicte segueix viu. Tots aquells que diuen, no, hem pacificat. Mentida, no us enganyeu, no us deixeu portar per el cor. Tingueu el cap fred. Això continua, el president ve per acabar allò que va començar, i estic segur que Esquerra Republicana, quan diu en el debat de política general que hem de solucionar el conflicte polític, no ho diu per cada bé, sinó perquè també creu que s'ha de solucionar.
1: D'aquí una estona li preguntarem a Juli Fernández, abans la Ima, després l'Ignacio, sí.
2: Doncs, amb aquesta suma que deia el Joan, home, la suma es fa a les urnes, no?, i les urnes t'han de donar la validesa com per dur a terme el projecte polític que un vulgui. Jo crec que hi ha dues parts, és a dir, una cosa és Junts mai ho ha amagat, que bueno, vol una Catalunya independent, igual que Esquerra Republicana, no? Això no s'ha amagat mai. El problema està en que quan tu vols aconseguir aquesta independència, explica'm com ho has de fer o com ho pots fer, perquè ja es va veure el 2017 doncs que jo crec que tothom es va equivocar, eh? O sigui, al final per això ha acabat la situació com ha acabat, amb uns a la presó i un altre fugit de la justícia. La Catalunya de fa 9 anys jo crec que no és la mateixa, no és la mateixa d'ara, com a mínim en l'àmbit parlamentari, però sí que és cert que hi ha un sentiment dividit i aquest sentiment s'ha d'empatitzar, és a dir, hi ha gent a Catalunya que vol la independència i hi ha gent que no la vol. Però necessitem representants polítics responsables del que fan, perquè clar, si tu tens unes lleis que has de complir i ara diem, doncs la llei d'amnistia s'ha de complir, d'acord, doncs tenim també una Constitució que ens diu el que hem de fer, i si això volem una llei que sí i una altra volar-la pels aires, doncs és bastant complicat, i jo no crec que Carles Puigdemont no tornaria a fer el que va fer el 2017, no? I benvinguda sigui la seva arribada, jo crec que les coses s'han de normalitzar, que la crispació ha canviat del 2017 a ara, i quan es parla també, deia el Joan abans de la unitat, no? La unitat, doncs, parlem de la unitat de les esquerres, perquè clar, també estaria bé, no? I sumant sempre es guanya, però es dona la circumstància que tenim una fragmentació parlamentària i que fa moltes vegades ingovernable i treure endavant polítiques que, en les que un dirigent polític creu, no? Per exemple. I sí, estem en un escenari difícil, jo crec que hi ha una incògnita important que s'ha de resoldre, i és quan tornarà, també, no? Perquè també definirà molt bé les eleccions del 29-N.
1: Doncs segurament a la que hi hagi una sentència definitiva, és el que d'alguna manera avui deia Gonzalo Boye. Sí, Ignacio, digues.
3: Sí, ara el Joan deia que el president Puigdemont retornarà a Catalunya per tornar, m'ha semblat entendre-ho, si no em corregeix el Joan, però un nou embat. I primer, a la compareixença que ha fet, just després d'assabentar-nos que s'havia aixecat la interlocutora per l'hora de l'atenció, ell no ha dit que tornava a Catalunya per intentar un nou embat. I, de fet, jo crec que Catalunya no està preparada per un nou embat. De fet, no té ganes d'un nou embat. Si busquem la morfologia de l'independentisme avui dia, sí, està una mica dispersa entre els partits que tradicionalment eren, és a dir, Esquerra Republicana i Junts, amb un nou factor, perquè la CUP sembla que tampoc té molt massa muscular electoral el mateix, amb un nou agent que és Aliança Catalana. Dit això, el votant, si bé està votant opcions que han estat tradicionalment independentistes, veiem que les seves preocupacions s'han canviat radicalment. Una cosa és votar en clau de país, fins i tot podríem dir en clau nacionalista, per posar a Catalunya primer. Això és perfectament raonable, i la gent que vota Junts vota això. Que vulguin independentisme és una cosa diferent. De fet, fins i tot si veiem el tipus de votant que emigra en direcció...
1: Sí, gràcia. La paraula emigrar...
3: Era, sí, és peliaguda. Però que emigra cap a Aliança Catalana per votar, hi ha una part que prové de Vox. Perquè és un altre missatge el que estan posant els partits independentistes, perquè han canviat les necessitats i l'ambient al mercat electoral. Per tant, jo no crec que ara tornem a 2017 o 2016 i recomencem el procés,

0: jo crec que ja no hi ha, diré, hi ha molta fatiga postprocés en aquest país, afortunadament.
1: De fet, el discurs fonamental d'Aliança va molt més d'immigració en aquests moments que només pas d'independència. Això també és un factor a tenir en compte, veure de quina manera el retorn de Carles Puigdemont pot acabar condicionant que el discurs d'Aliança vagi en una direcció diferent. Sí, li tocava a Juli Fernández. Endavant, Juli.
2: No, abans demanaves, no, i ara què? Vaja, nosaltres hem tingut clar sempre i ara què, que és que Catalunya sigui un estat, una república, i que això permet que els seus ciutadans i ciutadanes gaudeixin de més drets i de més progrés i de més benestar. I, per tant, el nostre objectiu és ser més, ser una opció, un independentisme obert i inclusiu, com ha sigut sempre el catalanisme, un independentisme d'adscripció a futur, on tothom que vulgui i se senti partícip i vulgui pertànyer-hi, doncs hi sigui. Aquesta és la fórmula que ha fet que el nostre país creixi, la fórmula que ha fet que Catalunya doncs sigui un referent en drets i llibertats, que sigui un referent en progrés social. Sempre ha sigut d'aquesta manera i creiem que és la millor manera, amb un objectiu clar, que és doncs garantir aquest benestar i l'alliberament nacional, que per nosaltres són dues cares de la mateixa moneda, que són indestriables l'una a l'altra, i creiem que la manera d'adscriure a més gent el projecte nacional i el projecte d'alliberament és que tinguin millors condicions de vida. Yeah. I en això estarem nosaltres, estarem en la batalla per l'habitatge, estarem en la batalla per millors sous i, per tant, que hi hagi més diners a la butxaca. Nosaltres som independentistes perquè volem totes les responsabilitats, perquè és el que fa que puguis prendre decisions, i en això estarem, en intentar ser cada dia més, en intentar construir majories àmplies que permetin que la gent visqui millor, amb l'objectiu de que el nostre país pugui prendre totes les decisions.
1: Ivan,
2: això
1: sí.
2: És el que hi ha ara.
1: Sí, sí, clar. Ivan, sí.
3: No, això de comptar votants cap a un costat i cap a l'altre, molta alerta, perquè Aliança directament proporcional a independentista depèn de quin moment i en quin dia, perquè ells mateixos ho han expressat així. Si cal tapar una mica la bandera independentista perquè nosaltres ens votin, la tapem i no passa res. De fet, si mires enquestes, a la preferència de vot del votant Aliança, la segona opció, immediatament d'això, és Vox. És Vox. O sigui, estem votant amb una clau. En el moment que canviem i trenquem absolutament tot, aquest votant torna cap a on estava. Aquest votant torna cap a on estava, que és Vox. El que passa que, sobretot territori endins, tenen opcions molt més implantades territorialment, com pot ser Aliança. Però alerta en fer ara mateix de dir no, això va tot cap aquí, això va tot cap allà, perquè no estem en el mateix moment i estem en les mateixes circumstàncies, i només cal mirar quines preferències hi ha a les enquestes. I clar, sobre això dir no, ara tornarem cap enrere a 2017 i tornarem a començar de nou, doncs sí que una mica d'alerta en quin moment estem posicionats ara.
1: Yeah. Joan, sí, endavant.
4: Bé, a mi em queden al·lusions tant a la Imma com a l'Ignacio. La Imma deia, és que Junts per Catalunya vol una Catalunya independent. Jo li canvio una mica la frase. La volem perquè la necessitem. I mira, et poso un exemple, el que està passant avui. És a dir, avui veiem totes aquestes tormentes i veiem les desgràcies que genera. Per què? Perquè tenim un país amb unes infraestructures que no aguanten ni la pluja. Clar, quan resulta que el deute històric d'infraestructures de l'Estat amb Catalunya és de 50.000 milions d'euros, calculat per les cambres de comerç, no m'ho invento jo, cambres de comerç, d'enredariments dels darrers anys que no s'han complert, us imagineu? O sigui, perquè la gent sigui conscient, en un any s'inverteixen entre 1.000 i 2.000 milions a Catalunya. O sigui, 50.000 és entre 25 i 50 anys, com si estéssim ara a l'any 75. Estem aquí, És a dir, hem tingut un endarreriment de 50 anys, o 25, més igual, agafeu el número que vulgueu, d'infraestructures a Catalunya. Per tant, no funcionen els trens, no funciona absolutament res, i quan plou resulta que ens inundem. Escolta'm, fa un any vam fer un ple monogràfic sobre el canvi climàtic. hi havia previstes inversions per làmines, per exemple, per basses de laminació, que és una manera de contenir l'aigua. No s'ha fet res. Per què? Perquè no hi ha diners. Primera cosa. La IMA deia, oh, és que ara com hem de fer la independència? Doncs mira, jo li dic dues maneres, i ho he dit abans, o amb diàleg o per la via unilateral. Junts està disposat a les dues, perquè de fet en el nostre congrés a Calella hi ha les dues vies. Òbviament, primer anirem pel diàleg, si no, tornarem per la via unilateral. Diu, no, no es tornarà a fer com abans. No, com abans no, perquè m'ha pres. Però també us dic una cosa, els que us mireu les coses amb ulleres de prop, us dic que portem 312 anys reclamant la independència de Catalunya. 9 anys no són res. I si n'hem de passar 9 més, en passarem 9 més. És a dir, aquí hi ha un conflicte no resolt de fa 312 anys. Doncs, escolta'm, anem sumant, però ja ens en sortirem. Tard o d'hora ens en sortirem. I l'Ignacio parlava d'un nou embat, que dividit serà difícil, que les prioritats han canviat, però insisteixo, les prioritats de l'independentisme en aquest moment s'han anat diluint perquè realment estan dividits i perquè no hi ha un lideratge com el del president Puigdemont. Però a partir de la setmana que ve, o l'altra, no sé quina, el tornarem a tenir aquí. Per tant, ja veurem tot això com acaba. I jo crec que acabarà bé.
1: Va, primer la Ima, després l'Ignacio. M'imagino, Ima, endavant.
5: Bueno, mira, jo faré una resposta tant com a periodista com a persona i com a persona, que tinc a persones també que m'estimo molt a Junts, com a periodista em pots convèncer amb els arguments i te'ls compraré o no te'ls compraré. Però després, per les vies en què voleu aconseguir aquesta independència, jo crec que aquí és on, doncs, comunicativament parlant, també us equivoqueu, perquè el diàleg ha existit i no ha fructificat. La via unilateral ha existit, hem tingut, desgraciadament, a líders polítics a la presó. A mi, en un país democràtic, saber que hi han hagut líders polítics a la presó, i ho diré sempre, crec que no em sembla bé. O sigui, no m'agrada com a imatge, ni com a imatge de Catalunya, ni com a imatge d'Espanya, ni amb el tema de la corrupció. Aleshores, Joan, a mi em sembla molt bé, però a la gent no se la pot frustrar ni enganyar. Si tu vols una cosa, un representant públic ha de poder dir com aconseguir aquesta cosa, perquè és que si no ens quedarem una altra vegada amb paper mullat. I ja t'ho dic, et compro tots els arguments que tinguis, que el tren no funciona, que mil històries, que no arriben els diners, ho podem comprar, ho podem parlar, ho podem debatre, puc parlar d'arguments en contra, però crec que no és necessari, en aquest punt no és necessari. En aquest punt fa falta un gir de volta, és a dir, han passat 9 anys, Carles Puigdemont torna, Junts s'ha de preparar per com voldrà fer les coses a partir d'ara.
1: Digues, Joan.
4: No, jo deia que diàleg ha existit, però ha existit fa 10-12 anys i amb una sèrie de gent. Amb el president Sánchez, el diàleg ha existit, no ha fructificat, tot i que ell va signar uns compromisos que no ha complert. Si els hagués complert, el diàleg podria haver avançat. Veurem ara a qui ens trobem. Però mira, et diré una cosa. Te'n recordes d'un tal Aznar? Em sembla que va ser ahir, no? O aquest matí, que ha dit que si guanya el PSOE s'acabarà la monarquia, no? Potser és que ell té clar que això del nou embat o del procés d'independència està més viu que mai. Per tant, Ima, jo entenc i valoro les teves reflexions, però la ferida està oberta. Com es curarà? Ja ho veurem. Insisteixo, pot quedar oberta molt de temps, i a millor no triguem 3 anys més, o 5, o 10, però jo crec, i crec que a més a més l'11 de setembre que jo vaig estar aquí i ho vaig dir, els joves estan al carrer, i per tant, si no som nosaltres, seran els següents, però això tard o d'hora s'arreglarà, no hi ha més.
1: Ignacio, sí.
6: A veure, la ferida està oberta fonamentalment amb els partits independentistes i el seu electorat, especialment el electorat el que se sent traït, i hi ha una generació de joves, que ja no són joves, que ja 10 anys més tard doncs ja han anat avançant generacions, que simplement van involucrar-se del tot, convençudíssimament i amb fe ferma i diria amb bona fe i sinceritat, que van sentir-se atraïts. I jo no ho dic com a independentista, ho dic com a observador d'aquest fenomen, com a persona que ha pogut tractar i ha pogut observar com canviem en aquesta generació. Gent que se li va dir la tenim a tocar i que quan arribava l'hora greu va durar 8 segons. És que, clar, a mi és que el que em passa és quan ens posem a parlar del procés se m'activa com la memòria muscular i d'haver estat, doncs, des de 2012 a 2017 només parlant d'aquest tema. I va ser el segrest discursiu i polític de Catalunya durant més d'una legislatura, la tensió absoluta que tindria, seria legítima o no, i es va fer es va intentar de forma legítima i també de forma il·legítima, però va ser el segrest absolut d'aquest país per un objectiu que la pròpia gent que estava impulsant-ho van abandonar. Sí, es van enfrontar a la repressió de l'Estat, que era el que s'havia de preveure, que l'Estat reprimiria. Però els primers interessats van ser qui van abandonar el barco. Literalment, a més, van abandonar el país. Per tant, la ferida està oberta primerament dins del propi espai, perquè jo no sé fins amb quina legitimitat ara Puigdemont, el president Puigdemont, arriba i que vol presentar, se'ls presentarà unes primàries del partit per ser el cap de llista, quan dins del propi espai, com deia l'Ivan fa un segon, dins del propi espai ja es diu que el que s'ha de fer és renovar cares, es reincorporarà la vida parlamentària normal i corrents com un altre diputat més. Quina és la...
1: Ens podríem trobar amb aquesta situació? Ho dic que de cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, ahir sentia la secretària general d'Esquerra Republicana, i ara que el Juli ens ho comenti, dient que el que vol Oriol Junqueras és presentar-se com a candidat a la presidència de la Generalitat. Deia abans Joan Canadell que Carles Puigdemont torna a Catalunya amb ganes de fer alguna gran, alguna de grossa. Per tant, tampoc seria descartable que decidís encapçalar la llista de Junts per Catalunya. Ens podríem trobar en unes futures eleccions amb Oriol Junqueras i Carles Puigdemont com a candidats? Juli, què penses?
6: A mi em sona, perdó, per a mi em sona el gag de les luthiers que gana per quinta vez el premio Actor Revelación.
1: Yeah. Digues, Juli.
2: Quan s'apliqui la llei d'amnistia, és evident que podran fer allò que no han pogut fer des de fa 9 anys, doncs perquè estaven a la presó i, o a l'exili, estava el president del meu partit inhabilitat, per tant, només...
1: Faltaria.
2: El que no és normal és que no es puguin presentar les eleccions. Igual que no és normal normalitzar o legitimar que un estat respongui als anhels democràtics d'una part del seu país reprimint-los, que és el que m'ha semblat entendre abans, que és que lo normal que fa un estat quan se sent... que hi ha una part del seu, de la seva ciutadania, perquè recordo que la ciutadania catalana, per aquells que siguin molt espanyols, tenen la nacionalitat espanyola, doncs que quan tenen una situació en la que hi ha un conflicte polític, el normal sigui reprimir. O sigui, jo crec que no, perquè si això és el que hem après d'aquests 9 anys... crec que les coses segur que no funcionaran. Per tant, l'estat espanyol no pot respondre a les majories democràtiques amb repressió, perquè potser d'aquesta manera el que també ens trobem és que tots aquells que defensen el dret o que defensem el dret a l'habitatge, hi hagi una part de l'establishment espanyol que legitimi la repressió, aquells que volen desbordar les lleis que ara mateix no permeten regular l'habitatge al país. Per tant, perquè estem en un terreny que crec que aquells que volen transformar la realitat haurien d'entendre o haurien d'haver entès que això no només anava pels independentistes, perquè ha anat per molta més gent a darrere. Per tant, jo crec que el que és important de tot això és entendre que la política es fa negociant políticament, construint majories, i quan hi ha majories i tens un conflicte, doncs el que has de fer és resoldre'l de manera democràtica i política, pactant i negociant i arribant a refrendar aquelles coses que has pactat. Ja està, és relativament senzill, en les democràcies madures sol passar. Només has de veure fa uns dies què passa amb Gales, Escòcia i Irlanda demanant o expressant les seves pretensions, o què ha passat al Quebec amb el Partit Quebecois guanyant les eleccions ahir. Les respostes del Canadà i de Gran Bretanya crec que no seran a cops de porra i reprimint a la població. I això segurament és el que fa que puguis avançar i que la població d'un país tingui una millor situació. Perquè, si no, també podríem pensar que situacions que viu l'estat espanyol en el seu sí, són crisis de convivència i crisis i ferides obertes. I de ben segur que és normal que tinguin mirades diferents i visions diferents de com volen que sigui el seu país, gent molt diversa. O, si no, també doncs, es legitimirà que hi pugui haver repressió, i això és una cosa que crec que és molt delicada, i més en moments en què l'autoritarisme campa per tot el món amb certa alegria.
1: Ivan, que fa molta estona que no t'escoltem.
3: El Partit Quebecois ha guanyat unes eleccions, com aquí ha guanyat Junts moltes vegades, com el País Basc ha guanyat el PNB, com en molts llocs han guanyat molts partits, i no s'ha fet cap tipus de repressió contra aquests efectes. Jo també sóc dels que crec que el matí d'aquell 1 d'octubre es va equivocar. La resposta va ser equivocada. El que jo crec personalment és que la resposta va ser equivocada. S'haguessin pogut dir que no eren vàlids aquells resultats i d'una altra manera, i ens haguéssim estalviat molts temes. Però tinc la impressió de que tornem a un debat de fa 9 anys, que ara mateix és que ni el mateix espectre ni el mateix independentisme estan fent tots amb el mateix sentit. Uns diuen que sí via unilateral, els altres diuen que no via unilateral, els altres volen cares noves liderant aquest espai, els altres diuen que no, que tornem a líders de fa 9 anys. Jo no tinc res en contra de que es presentin, faltaria més, poden presentar i poden fer el que sigui, que no digui jo. També jo estava aquí el dia 11 de setembre i ho vaig dir, l'any passat hi havia molts, a una banda, que deien, això ja està, s'ha acabat, està mort. Vaig dir, mira, és molta gent al carrer. Aquest any, vaig dir, tampoc és per llançar campanes al vol, i veig que també hi ha qui ja vol llançar campanes al vol. Perquè no, és que hi ha molts joves. Escolta, si anem a mirar manifestacions de partits que no ens agraden gens, la gent que hi ha al carrer són joves. Això no vol dir que tinguin un futur segurament prometedor aquests espais. Alerta'm dir que, no, perquè ja hi ha joves, això ja està. Perquè si anem a una altra plaça, també de Barcelona, on també es manifesten alguns sectors que a mi m'agraden poc o gens, són joves, també.
1: Ja. Déu-n'hi-do. 2 minuts i arribem a 3:15 de nou. Deia l'altre dia, Imma, el Josep Martí Blanc, aquí al programa, li pregunto a la Imma, però és evident que després tots podeu opinar al respecte quan ens valoràvem, perquè sabíem que arribaria el dia 6, i sabíem que amb l'arribada del dia 6 el Constitucional es pronunciaria d'aquesta manera, i per tant ja ens imaginàvem una mica per on aniria la cosa. Va dir Josep Martí Blanc, que quan li vam preguntar què passarà aleshores, ell va dir, no passarà res, i tenim un referent, que és la sortida dels presos de les presons. Enrieta, tu creus que és equiparable, efectivament, aquell moment amb el retorn de Carles Puigdemont?
5: No, no ho és. No, jo penso que no. És a dir, jo penso que al seu voltant hi ha tot un simbolisme, no? I que és necessari també, jo crec, que la seva tornada com per posar ordre. Posar ordre junts i posar ordre en una situació. El que sí que em recorda doncs, a temps viscuts i temps dolents, no? Ara parlàveu de l'1 d'octubre, de les porres, de lo malament que va actuar la Policia Nacional, de tornar al conflicte polític, i jo crec que estem en un punt en què la gent necessita solucions. No? Per això penso que anem a veure com serà aquesta arribada. Jo crec que no té res a veure la sortida de la presó dels dirigents independentistes a la tornada de Carles Puigdemont, no? Que tot l'independentisme també ha fet bandera, no? I al final jo penso que el pitjor càstig que han pogut tenir també és la inhabilitació, perquè si tu realment et creus al servei públic, tinguis la ideologia que tinguis, doncs la inhabilitació és el major càstig que pots tenir.
1: Sí, Joan.
4: No, jo la resposta a la pregunta que has fet no té res a veure el retorn a l'exili del president Puigdemont que sortides a la presó d'aquí sí. Que jo sàpiga, en els darrers 100 i escaig anys hi ha hagut 2 retorns a l'exili. President Macià, 1931, si no recordo malament, eleccions municipals, victòria absoluta de l'independentisme i declaració d'independència del president Macià. Després es va fer una marxa enrere. Mira, a vegades els catalans ens deu agradar això de les marxes enrere, doncs no va acabar, però evidentment va haver-hi aquell pas. Segona retorn de l'exili, el president Tarradellas, s'acaba un règim i comença, anem a dir, la, el retorn a la Generalitat. En aquest, evidentment, no era un salt molt llarg, però és que veníem de 40 i escaig d'anys de franquisme, per tant, déu-n'hi-do el que va suposar. Doncs jo m'ho imagino d'aquest ordre de magnitud. Per tant, no és una sortida a la presó, que això n'hi ha cada setmana les que vulguis. I respecte al que deia abans l'Ignacio, és a dir, està molt bé, tot això de dir 8 segons, han abandonat, no sé què. Mireu, jo no era polític en aquell moment, estava a la societat civil, però tal com jo ho vaig viure, el que va passar a l'octubre del 17 és que no estàvem prou preparats. De fet, recordareu aquella conversa que es va filtrar del qui era responsable de fer la Hisenda, que va dir, ostres, digue-li el que vulguis, però no ho tenim. Per tant, clar, tu si vas a fer un embat contra l'Estat i no tens ni el control dels diners, doncs difícilment podràs aguantar. No? Jo crec que el mal venia ja dels 18 mesos famosos de la CUP, que va posar molta urgència en una cosa que no es podia fer en 18 mesos, jo ho tinc claríssim, però, en tot cas, no vam estar prou preparats. I jo crec, més important que això, és que no anàvem prou units. I, de fet, es va veure que a partir del dia 3 es van trencar. Per tant, jo el que dic ara és, si volem tornar a fer un embat, que jo crec que probablement, no dic segur, però probablement l'haurem de tornar a fer, hem d'aprendre dels errors, i a més tenim situacions que han millorat a nivell de dret, que no les sabíem fa 9 anys i que ara sí que les tenim, i he insistit abans amb el tema del GOI. Per tant, si volem la independència i volem de veritat guanyar, hem d'anar tots a la una, units, tot l'independentisme, i preparar-nos molt millor que l'altra vegada. Ara, potser amb la via del diàleg ens en sortirem. I això, jo insisteixo, és la primera via que hem d'explorar.
1: És interessant, fa un parell de dies apareixia una enquesta a La Vanguardia. I és que crec que el mateix titular de La Vanguardia era una situació ingovernable. És a dir, perquè efectivament dius, hem d'anar tots els independentistes junts posant el mateix sac la CUP i Aliança Catalana, es fa sí. De molt difícil...
4: Però això pot ser d'aquí un any. Ja. I d'aquí 5. És a dir, home, un procés sí, d'independència no és,
1: Joan, si
4: no
1: és d'avui per demà. La CUP i Aliança Catalana, és absolutament inviable per una cosa, perquè més enllà de la independència, tota la resta de coses que volen aconseguir amb la independència són diametralment diferents,
4: sí,
1: amb la qual cosa es fa impensable que a la mateixa taula seguin uns i seguin els altres.
4: Tant, jo crec que al final la societat catalana arribarà a la conclusió de que primer anem per la independència i després ja ens posarem d'acord i ens dividirem amb els eixos.
1: Això ha estat aquesta ha estat la frase, no, i tant, faltaria
4: no,
1: més.
4: Per què no?
1: Sí, i tant. Deixa'm que li pregunti al Juli, a veure si ell ho veu factible, com representant d'un altre partit independentista, com Esquerra Republicana. Tu com ho veus, això que deia el Joan Canadell, Juli?
2: Jo crec que l'independentisme, per poder guanyar, ha de ser útil. I ha de resoldre el que li passa a la gent, i crec que... no ajudar a la gent que pateix i que té situacions complicades amb el seu habitatge o que té situacions complicades per arribar a final de mes, no és una bona opció. Per tant, nosaltres, la nostra feina i el que creiem que ha de fer l'independentisme per créixer és resoldre, governar i fer avançar el país sempre que pugui, guanyant espais de sobirania i de poder, tenint recursos cada vegada més i resolent al màxim el dia a dia de la gent. I d'aquesta manera crec que serem més, d'aquesta manera crec que tindrem més capacitat, perquè si tenim més poder polític tindrem més capacitat i podrem construir més majories. Tu deies que seure la CUP i Aliança... Bueno, jo crec que és que qualsevol demòcrata és difícil o impossible que pugui compartir espais amb gent autoritària i que posa en qüestió la democràcia i que no cuida dels ciutadans del seu país. Perquè en tot cas jo sàpiga no crec que tinguin accés a la nacionalitat només mirant a la gent a la cara, no. Perquè si no jo potser seria manxego tota la vida, perquè com que el meu pare era manxego, doncs per aquest tipus de gent jo mai seria català, i crec que és un error, és la via més directa a perdre, és la via més directa a ser petits. Per tant, nosaltres, en tot això, amb aquest tipus de proclames i de propostes, no hi som. I alhora, un apunt al Joan, ja ha dit que hi havia hagut dos retorns de l'exili durant el franquisme. Hi va haver milers de retorns de l'exili, de gent que va aguantar una part dura, fosca, perquè nosaltres poguéssim estar aquí. I més recentment, la secretària general del meu partit va tornar de l'exili. Un diputat del Parlament de Catalunya amb qui tu vas coincidir, Rubén Wagenberg, va tornar de l'exili. Per tant, n'hi han hagut uns quants.
4: De presidents, de Juli? Jo em referia a presidents.
2: Però com que has dit que només hi havia hagut dos...

0: convençut que el president Puigdemont també ho farà, però com tants altres que ho han fet abans que ell.
1: Estem només 8 minuts de les 9. Ha de ser molt breu, Ignacio, perquè de seguida marxarem amb el Toni Mata. Digues, digues, Ignacio.
2: Sí, hi ha una qüestió de lògica elemental, que era la que mencionaves tu mateix, Toni, que és si dos partits no es posen d'acord, dos partits independentistes no es posen d'acord perquè hi ha altres diferències fonamentals, és que la independència no és la seva prioritat. Punt. I això és el que passa a tot l'espai independentista. I en el fons és el que l'independentista ha d'assumir.
1: Puc dir que el Joan Gradell està d'acord amb això,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, per això dic que algun dia entendrà la societat catalana que si, o prioritzem la independència que, o no ens sortirem.
0: Això és com dir que si dos partits espanyols no es posen d'acord, no estan d'acord amb la unitat d'Espanya.
4: Però què no quieren independència?
0: És un argument bastant simple.
4: D'aquí s'independitza
0: Espanya? Bastant simple.
1: Escolteu-me...
0: Popular, més... Vox i el PSOE i els comuns i tots aquests tenen una crisi d'estat brutal i, per tant, la viabilitat de l'estat com a tal està en qüestió.
1: Més enllà...
0: Hi ha coses bastant més profundes que no una anàlisi tan superficial. Jo amb el company Canyadell en tinc moltes discrepàncies, moltes, però compartim un objectiu, que és que ell és independentista i jo també. Clar. Ara, ja construirem la manera. Tranquil.
1: No, però, quan
0: tinguem majories...
1: Tindrem temps, Juli, per anar parlant sobre totes aquestes qüestions, perquè, efectivament, escoltant a uns i altres, i no ho dic per vosaltres dos, però no ho dic per vosaltres dos, vaig una mica més a la línia del que deia el Juli ara fa una estona sobre la seva procedència, no? És que probablement hi ha gent que s'imagina una independència sense tota una sèrie de gent que a hores d'ara ja és catalana. Per això he dit que no era el cas de les dues persones que ens acompanyaven aquí. Per cert, déu-n'hi-do la que està caient a molts punts de Catalunya, però déu-n'hi-do, hi ha hagut un nou alert a Granollers, concretament, perquè déu-n'hi-do la pluja que ha caigut a Granollers i déu-n'hi-do la que està caient també en aquests moments. Es demana màxima precaució fins a les dues de la matinada. Hi ha desenes de municipis en aquests moments sense electricitat i almenys dos municipis sense línia telefònica, i segons dades del nostre company Sergi Lores, meteoròleg de Televisió Espanyola, de moment hi ha 8.000 llamps sobre Catalunya, 11.000 sobre el mar, en total prop de 20.000 descàrregues elèctriques que estem patint en les últimes hores. Sí, has escollit un bon dia per estar a Madrid, Imma, efectivament, Sí, aquest guau ha estat...
5: No sabia que se m'escoltava, perdó.
1: No passa res. M'ha agradat aquest guau, li ha donat verositat a la informació. Deixeu-me que saludi el Toni Mata. Toni, què tal? Bona nit.
6: Molt bona nit, Toni Marín. Aquí estic escoltant-vos, veient que es fa realitat el temor del cap de la tribu d'Astèrix, allò de ens caurà el cel al damunt.
1: És veritat.
6: Està passant.
1: Has de prema l'accelerador una mica,
6: Va, doncs poso el colofó de tertúlia compartint amb vosaltres la por que m'inoculen des de les xarxes socials, perquè jo és que ja estic acollonit perquè ara ja han aconseguit que no pugui saber què és veritat, què és mentida i què és una conspiranoia. Estem ara mateix tots més desorientats que Kilian Jornet a la ciutat. Això ho dic avui perquè he llegit una predicció a xarxes d'algú suposadament molt ben informat que diu el següent. Diu que aquesta tardor hi haurà una pandèmia mundial que ha arrencat ja a Sibèria, on se'ls ha trencat una proveta amb una malaltia que és una barreja de la pesta i la pneumònia. O sigui que no cal que feu plans per Nadal, que no hi arribareu. Per si això fos poc... Bueno, això va per Mourinho, però també per la resta. Per si això fos poc, al gener hi haurà una revolta als Estats Units que Trump reprimirà i que farà que els preus globals es disparin. Tallaran completament l'estret d'Hormuz, cosa que provocarà una crisi de fertilitzants que al seu torn provocarà una crisi alimentària. Per tant, acumuleu ara pots de llenties que després de Nadal passarem gana. I sobrevivim. Aquesta, mira, si superem la pandèmia global, encara l'aguantarem perquè el Nadal sempre guanyem 5 quilos, no? Però espera't, perquè si has superat la pandèmia, la fam i la fallida econòmica, a la primavera de 2027 la cosa ja se n'anirà de mare i començarà, diuen, la tercera guerra mundial. Que el tema d'Iran se'ls escaparà de les mans i acabaran intervenint Xina i Rússia amb armament nuclear. Que la primavera la sang altera es veu i, per tant, tot farà un pet com un aglà, Armagedón i bona nit, cargol, fundida negro. Ja és mala llet, Toni Marín, just de la primavera, nano. A tocar de l'estiu. A tocar de les vacances. Ha de caure la fi del món just abans de les vacances. Ja és mala hòstia, eh? Em poses la fi del món al setembre i almenys és un final que tots arribem descansats i contents. Arribes al judici final Moreno i quan et rebin les portes del cel podràs dir això és el cel? No en tens ni idea. Jo he passat les vacances a Menorca. No sé, noi. Jo, evidentment, el que he fet és tancar les xarxes,

0: posar-me música, relaxant i he tornat a la feina perquè estava procrastinant. Perquè això, les xarxes de la por, dels vidents catastrofistes, no, i Toni, jo no ho sé, a veure, potser tenen raó, o potser no, jo sí que no ho sé perquè jo no soc vident, a mi ja em costa fer-me els menús de la setmana i organitzar logística de les escolars dels nens, com per ara imagina't preveure què passa en el món. Això ho feu els tertulians. Però escolti'm, és cert que l'ésser humà és francament estúpid, tenim moltes proves, i que no hi ha gaires indicis que convien a l'optimista. Ara bé, una diferència bàsica, Toni, entre els humans i l'esquia és que les intel·ligències artificials no imaginen, no teoritzen, extreuen conclusions a partir de dades. Aquí, doncs, per tant, la conclusió pot ser, i podríem estar d'acord, que aquest panorama que us he dit acabarà malament. Però l'ésser humà pensa al revés, l'ésser humà teoritza, imagina qualsevol cosa i aleshores busca els passos exactes a fer per aconseguir aquell ideal categoritzat. Aquesta és una propietat purament humana. Per tant, per favor, us demano a tots, imaginem un futur bonic que ens agradi, concentrant-lo i després posem-nos a treballar, perquè no podem viure amb aquest calle permanent que se'ns descontrola la microbiota i se'ns posa tot malament i no val la pena.
1: És el colofó del dia, amb el Toni Mata. Gràcies, Toni. Bona nit.
0: Que vagi molt bé, que ens caurà el cel al damunt.
1: A nosaltres, que no hem parat les xarxes socials, ens ha arribat una imatge de Sitges en aquests moments. A més, hi ha un noi en bicicleta pel mig d'un autèntic riu. És a dir, els carrers baixen plens d'aigua en aquests moments a Sitges. Bé, hi ha tants altres punts de Catalunya on està plovent de valent. Juli, t'has lliurat, efectivament. Crec que ha estat una bona pensada el dir jo me'n vaig a casa i parlo des d'allà.
2: Jo he fet cas del que ha dit el nostre govern i crec que és el que tots hem de fer en un moment en el que les coses són una mica complicades.
1: Juli, ho hem de deixar aquí. Ha estat un plaer. Moltes gràcies. Joan, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut. Sort. Has vingut en cotxe?
3: Sí.
1: Sí? Va, encara, doncs. No? Ivan, com has vingut, no?
4: Taxi.
1: Amb taxi, bueno. I Imma, tu quan tornes?
5: Demà al matí, a primera hora.
1: Va, ja ha passat això, fins a les dues de la matinada. És tot això. I l'Ignacio es queda, perquè tenim ara el diccionari a l'Hortarada, amb la qual cosa, doncs, tenim una darrera hora potent aquí al plaer. Que passeu una molt bona nit. Joan Canadell, Ivan Marzà, Imma Lucas, Juli Fernández, un plaer i fins aviat. Moltes gràcies.
5: Un plaer. Salut, gràcies. Gràcies. Bona nit.
1: Les notícies de les 9, actualitzem dades i de seguida més plaer aquí a Ràdio 4. Fins ara.
6: Són les 9.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona nit. A aquesta hora estem molt pendents d'un nou episodi de pluges al litoral de Catalunya. Ja ho senten, la intensitat de la pluja és molt forta. De fet, Protecció Civil ha enviat un tercer missatge, és alert per a aquestes pluges, en aquest cas a Granollers, per la previsió de pluges torrencials fins les dues de la matinada. Ens ho explica la Mireia Moreno.
8: Sí, és el tercer missatge que s'envia durant aquesta tarda pel nou episodi d'aiguats que s'allargarà fins les dues de la matinada, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
9: Aquest episodi està previst que pugui durar fins les 12 o dues de la matinada amb diferent intensitat en el conjunt de comarques que us hem avançat. Estem en contacte amb els diferents serveis d'emergències, policies locals, des del Servei Català de Trànsit i Mossos d'Esquadra, des del Civicat, s'està fent la gestió de les afectacions d'aquestes vies que hem comentat.
8: Aiguats arreu del territori que s'aniran movent de sud a nord i amb especial afectació a les zones properes a la costa. De moment, les acumulacions d'aigua més importants s'han donat aquesta tarda a la zona de l'Ebre. Registres com 46 litres per metre quadrat en 30 minuts a Minyols i els Arcs o 43 a Riudecanyes. Els bombers han hagut de fer una vintena de salvaments de persones. Algunes havien quedat atrapades a l'interior del seu vehicle. Fins les 8 del vespre, el telèfon d'emergència 112 ha registrat 347 trucades relacionades amb els aiguats i reitera el missatge de màxima prudència de cara a aquesta nit, evitar desplaçaments innecessaris i no acostar-se a zones inundables.
6: Gràcies, Mireia. Per cert que aquest episodi d'aiguats també està afectant la mobilitat. Adif informa que s'estan registrant endarreriments als trens que circulen pel tram de Sant Vicenç de Calders-Tarragona a causa d'una falta d'atenció a la catenària i també per aquesta pluja. Els bombers, com deies, han fet 21 rescats a persones atrapades a vehicles per les pluges torrencials aquesta tarda a l'Ebre i al Camp de Tarragona. Majoritàriament els rescats s'han fet a Xerta, a la carretera C12, que ha quedat tallada per inundació. I segons informa l'equip de meteorologia d'aquesta casa de Ràdio Televisió Espanyola, ja han caigut 8.000 llamps sobre Catalunya, 11.000 sobre el mar, i en total són prop de 20.000 descàrregues elèctriques aquest vespre a casa nostra. Carles Puigdemont defensa el sentit polític del seu retorn a Catalunya després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat aplicar l'amnistia i el Suprem hagi aixecat la seva ordre de detenció. L'expresident ha assegurat que tornarà al servei del país i no del partit i considera que la decisió del Constitucional posa fi a 9 anys de repressió.
3: Negar aquesta evidència i pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
6: Tot i això, el líder de Junts ha advertit que l'amnistia no resol el conflicte polític amb l'Estat i ha reivindicat que el dret a l'autodeterminació és irrenunciable. Puigdemont no ha concretat tampoc quan ni com tornarà a Catalunya. Més qüestions. La convocatòria electoral anunciada aquest dilluns ha donat una segona vida als decrets d'habitatge que van ser rebutjats al Congrés divendres passat, mentre que la setmana passada era imprescindible el suport precisament de Junts per treure'ls endavant, ara ja no és necessari. Pau Alemany ens explica els detalls.
4: La clau d'aquest canvi està en la Diputació Permanent, l'organisme que s'encarrega de legislar quan les Corts Generals estan dissoltes. En compte dels 350 diputats habituals, la Diputació Permanent només en té 69. I aquí els partits que van votar a favor del primer decret formen una majoria de 35 escons front als 34 del Partit Popular, Vox i Junts. Així doncs, la clau la té ara el PNB, que mantindrà la seua posició, segons ha anunciat la portaveu al Congrés, Maribel Vaquero.
10: Vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida, y vamos a votar que sí, como hicimos la anterior vez al otro decreto, al decreto de vivienda, al que es el decreto de vivienda, que incorpora medidas, como he dicho antes, para proteger tanto a los pequeños propietarios como a los inquilinos y para limitar las compras de los fondos buitres.
4: La previsió és que els decrets quedin finalment convalidats.
6: Gràcies, Pau. I el Sindicat Autònom de Policia, majoritari dins el cos dels Mossos d'Esquadra, ha condemnat rotundament els greus aldarulls registrats ahir després de la manifestació per l'habitatge de Barcelona. 30 agents de la Brimo van resultar ferits a conseqüència del llançament d'objectes. Uns aldarulls que es van saldar amb la detenció de 13 persones, un dels quals menor d'edat. Aquests aldarulls van causar danys a furgonetes, destrosses, diuen, a mobiliari urbà, a una vintena de contenidors i també aparadors de comerços. Per tot plegat, el Sindicat Autònom de Policia reclama la condemna dels fets i el suport jurídic del govern. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
7: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Situació complicada la que tenim a molts punts del país. Ho dèiem ara fa una estona, les dades que ens explicava el nostre company, meteoròleg de Televisió Espanyola, en Sergi Lora, sobre la quantitat de ratxos que han caigut en aquest episodi de pluges. 8.000 llamps sobre Catalunya, 11.000 sobre el mar. Estem parlant de 20.000 descàrregues elèctriques. Parlàvem també d'aquesta fotografia, que és un molt bon resum d'una situació que, de fet, està passant a molts punts del país, no? Sí, que baixen els carrers plens d'aigua de costat a costat i, lògicament, es veuen escenes tan curioses com veure, efectivament, una persona en bicicleta pel mig del que és un autèntic cabdal molt potent, no?, d'aigua. És evident que estarem absolutament pendents. El que els hem de demanar, seguint les indicacions d'altra banda de la Conselleria d'Interior, és precaució. El millor és quedar-se a casa si un no ha de moure's i si s'ha de moure, doncs amb tota la precaució del món, especialment si viu a Granollers i al voltant, que recordin que hi ha hagut un alert estrictament per la gent de Granollers, que és una localitat en la que ha plogut moltíssim a les últimes hores, a banda de la pluja que ha caigut entre ahir i avui. O sigui, durant 3 dies s'havien recollit 350 litres per metre quadrat. És una autèntica borrada. La bona notícia és que això, en principi, l'episodi com a tal s'acaba a les 2 de la matinada. Encara demà tindrem una mica de pluja, però, segons ens expliquen, no amb aquesta intensitat. Ja veurem com evoluciona la situació en tot cas, i que de cara dijous, divendres, la cosa estarà una mica més tranquil·la. En fi, és dimarts. Això significa que avui acabarem el nostre programa amb l'Ignacio Rigau. Què tal, Ignacio? Hola de nou.
11: Hola de nou.
1: Diccionari de la Horterada. No hem parlat el capítol d'avui, a què el dedicarem, Ignacio?
11: Avui són els noms que es posen de moda.
1: Ah.
11: Els noms de nen, nena i de nena, que es posen de moda.
1: I que arriba un dia que aquell nen i aquella nena ja no són nens.
11: Exacte, i continuen tenint un nom que va posar de moda doncs fa 20 anys.
1: Ah, tens algun tipus d'exemple, així d'entrada?
11: Per exemple, ara estan tornant molt les Jimenes,
1: sí,
11: i les Martines.
1: Sí.
11: Les Martines, que porten ja 10 anys, 10, 15 anys sent molt populars. Però ara, de sobte, hi ha com una revifada del nom, diguem, clàssic espanyol. Per exemple, Dolores.
1: Dolores?
11: Sí, sí.
1: Ah, sí?
11: Sí, sí, Dolores, Manuela, aquestes coses està tornant.
1: A mi, deixa'm dir-te que a mi la tradició m'agrada. Una de les coses que sempre m'han agradat dels italians és que tu vas a Itàlia, mm-hmm, i te'n trobes moltes Federiques, per exemple.
11: Sí.
1: I és una cosa que m'ha agradat molt.
11: Apolònies.
1: Apolònies?
11: Sí, sí.
1: Ah, sí?
11: Hem conegut un parell que
1: hem
11: ja...
1: Hem conegut un parell d'Apolònies.
11: Sí, sí.
1: Certament. Melchor no és un nom massa comú.
12: Bueno, ara mateix n'hi ha 89 a Catalunya.
1: 89 només.
12: Els de tenir comptats.
1: Mira, et passa com a mi, que em dic Toni, Antonio, no? Que crec que som 88 o 89.
12: Milions.
1: Per metre quadrat, eh? Per metre quadrat. Melchor Comas, estic molt content que estiguis avui al programa.
12: I gràcies per tenir-me.
1: El Melchor Comas, no sé si és la primera entrevista que fas sobre aquest llibre.
12: Exacte.
1: És la primera, perquè el llibre surt demà. És a dir, tenim un llibre que a mi em sembla, li deia ara, més enllà de com està escrit, que és una passada, ja ho dic ara, és la idea. Perquè aquest llibre es diu Jesús com a personatge de ficció, una aproximació als evangelis des de la teoria de la literatura.
12: Mm-hmm.
1: Ho dic amb el més gran dels respectes, però és una mica una nada d'olla,
12: Bueno, a veure...
1: Amb el més gran dels respectes.
12: Jo treballo a una escola d'escriptors, ensenyant a la gent a escriure, i... escriure una narrativa, no? Fer novel·les, per dir-ho ras i curt, i sempre he llegit els evangelis com si fossin novel·les,
1: clar,
12: no? I la meva dubte és, el meu dubte, la meva inquietud era, per què no poden llegir això i aprendre'n com està fet una història que portàvem 2.000 anys donant-hi voltes, no? Apassionant-nos amb aquesta història, portant-la cada 2 o 3 anys un altre cop al cine, a fer-ne versions i sèries, a tot això, no? Uh-huh. Què té aquesta història, què té aquest personatge, com estan escrits aquests textos que són els evangelis, per fundar veritablement una religió. No? Aquesta també és una de les coses més importants dels evangelis. Si aquesta història no fos absolutament magnífica, no hauria passat tot el que ha passat després. Això també és molt curiós de pensar.
1: És interessant. Vaig tenir aquesta sensació una mica al Sant Sepulcre. Quan tu estàs allà a Jerusalem i estàs allà, dius, més enllà de que creguis o no creguis, el tipus de tendència religiosa o no, ets conscient de la magnitud del lloc, no? Ets conscient de la importància històrica que té. És una mica el mateix, no?
12: Sí, bueno, jo tampoc sóc una persona creient, però sí que creure, vull dir, aquesta en la presència divina, o la resurrecció, no? Tot això m'acosta bastant, però sí que no m'acosta creure amb el personatge del Jesús, o amb la capacitat que tenen en els evangelis de transmetre'n com a transmet un gran text literari, com a transmet, jo que t'he de dir, llegir Shakespeare, o llegir Tolstoi, o llegir grans clàssics de la literatura, que vibres, veus el personatge, tens ganes de subratllar el llibre, d'en recordar-te'n de tot, no? I dic, bueno, anem a pensar una mica com està fet tot això i anem a veure també la importància que ha tingut més enllà d'aquests llibres, no?
1: Tu et comences a interessar d'alguna manera per la religió de molt petit. Perquè anaves sovint a casa de la teva àvia,
12: oi? Sí, rebesàvia.
1: O rebesàvia.
12: Sí, l'àvia del meu pare, fins
1: i
12: tot.
1: I em fa molta gràcia perquè el capítol expliques la quantitat de quadres, d'imatges religioses que hi havia en aquella
12: casa.
1: Exacte. No?
12: Bueno, ara, quan el llibre estava en impremta, que vaig tornar a Mallorca a visitar aquesta casa de les meves àvies, que ja no hi són, per desgràcia, doncs, bueno, ho vaig tornar a repassar i vaig fer fins i tot fotografies per enviar-li a l'editora, perquè no imaginés que hi havia ni un punt d'exageració en tot això, eh?
1: Ja.
12: Perquè, bueno, jo crec que a Mallorca la cultura cristiana, no?, i així com l'ha viscut la generació dels meus avis, ha estat omnipresent. Fins i tot la fe viscuda d'una manera molt integrada, molt naturalitzada, d'una manera gairebé poc conscient, integrada dins els hàbits d'una manera fascinadora, també, no?
1: Sí, sí.
12: I, bueno, i això ara continuen tots els quadres i tots els camafeus, no?
1: És interessant perquè expliques en aquest primer capítol la teva infantesa, quan anaves a casa de la teva rebesària, també quan anàveu a fer un passeig i passeu pels cavallets.
12: Sí, exacte.
1: I allà hi havia la figura d'un senyor, que era el senyor dels cavallets, que estava sempre allà fins un dia. Que
12: va deixar de ser... Sí. Aquesta pèrdua, per jo, va ser traumàtica, per un senyor molt simpàtic, molt enraonat i molt decent, i dins el meu cap, doncs, se fusiona amb la primera experiència religiosa, perquè per obligacions la meva àvia me feia anar a missa, jo crec que cada dia o cada dos, no?, per acompanyar-la, no? I aquest home va desaparèixer, va morir d'un dia per l'altre amb una malaltia sobtada, no sé exactament quina malaltia, no? I per jo és això, no? La Déu, la transcendència, el missatge crístic, sempre se relaciona amb aquesta voluntat de transcendència, de transcendir la mort, de considerar la religió cristiana com una recepta per transcendir la mort, no? I bueno, per jo, una experiència i l'altra sempre han anat molt de la mà. Jo crec que la religió se fonamenta sobretot sobre aquesta experiència de la trobada de les persones amb la mort, no? De la mort de les persones que estimam o de les persones que apreciem, i que si no ens haguéssim de morir potser no tindríem aquesta dèria o aquesta temptació de voler entendre la transcendència, no?
1: M'ha vingut al cap ara un llibre, no té res a veure, sí. Les intermitències de la muerte, del Paulo Coelho, que va d'una societat justament a la que la gent deixa de morir-se.
12: Bueno, això és no és el Paulo Coelho, és el Saramago.
1: Perdona. Ah, perdona. Sí, és veritat, el Paulo Coelho, que estic dient. És un llibre meravellós.
12: Meravellós,
1: efectivament.
12: El recordo. Una de les novel·les de l'última fase del Saramago, post-premi Nobel.
1: Exacte. Certament, sí, certament. Sí. Una mica en la mateixa línia de l'ensaio de la ceguera.
12: Exacte.
1: I tota...
12: Bueno, el Saramago va fer una novel·la sobre Jesucrist, com recordaràs, l'Evangeli segons Jesucrist.
1: Sí,
12: un dels seus llibres més ambiciosos i també més discutits, i que va aixecar una polseguera enorme quan se va publicar, no? Que el Vaticà s'hi va posar en contra, igual que es va posar en contra després de l'adaptació cinematogràfica d'Scorsese quan va fer l'última tentació sí. de Jesucrist, no?
1: Sí,
12: en els anys
1: sí.
12: 80. Jo també aquí me faig una mica de ressò d'alguna d'aquestes polèmiques. Jesucrist és un personatge que, doncs això, no? que ha demanat a molts escriptors, com jo, i de més i millors, no? Tornar-hi, reescriure aquesta història, sentir-la una altra vegada des de dins. A mi m'agradaria també, els evangèlics són una mica més prims fins i tot que el meu propi llibre, tenen una 20.000 paraules, no? M'agradaria també reescriure'l, al millor des d'un punt de vista diferent, no? Un escriptor que era en Zamiatin, que el va escriure des del punt de vista de Judas, l'evangeli, no?
1: Ja veus. En el llibre dius que el consideres a Jesús, un personatge de ficció o una veritat literària? Ho dius amb tot el respecte, d'altra banda.
12: Sí, bueno, jo crec que una veritat literària, vull dir, com aquell tipus de personatge que te trobes un text i el te creus perquè està dins un text, no? Igual que te creus el fantasmes a les històries de fantasmes, o te creus a Superman quan mires una pel·lícula de Superman. Suspens la teva incredulitat, però en aquell moment... dius, bueno, jo faig una aposta per això, perquè vull que això m'estigui dient alguna cosa, vull aprendre alguna cosa que no sé, no? Jo crec que això, encara que no siguis creient, ho has de fer sempre quan t'afrontes a l'experiència d'una lectura que és sapiencial, que és una lectura també amb molt d'enigmes, no? És gairebé un thriller, no? Quan no coneixes aquesta història i te l'expliquen per primera vegada, dius, com passam de la història dels pastorets i la història del naixement de la cova a tot aquest judici si no, aquesta crucifixió, aquesta ressurrecció, una història que ho té tot, una història total, una història que fins i tot és un museu de diferents històries, i de, jo reflexiono en el llibre, no? Si és una història que també en traiem tots aquests grans motius argumentals sobre els quals després han construït tota la tradició cinematogràfica, no?
1: Després anirem parlant efectivament de fins i tot les pel·lícules, que poses com a exemple dins del llibre, però vull llegir literalment una cosa que m'ha agradat molt, perquè et confesses incapaç de tenir fe, i dius, i dic textualment, diu: la creença m'obligaria a una felicitat i una acceptació de les quals sóc visceralment incapaç. No sóc capaç de viure la vida a la qual m'obligaria aquesta fe. No podria suportar tanta esperança.
12: Això, bueno...
1: És que deixa'm dir-te que quan ho he llegit, això, sí, dic, això ho hem de llegir literalment, perquè...
12: La cosa és que si realment creus en Jesús, si realment creus que el que te diu és la veritat, si realment creus que el missatge de Jesús... és la veritat així com ell la diu, doncs tot està solucionat.
1: Clar.
12: Tot està absolutament solucionat. Tot. La mort ja no fa por. Ja no fa por tornar al desamor. Qualsevol pèrdua. La vida pot és absolutament meravellosa, saps? I jo m'acosta molt això, m'acosta molt. I crec que fins i tot els cristians no són coherents amb això, i m'agradaria una mica retreure'ls-ho.
1: De fet, en el llibre dius que hi ha un moment, que dius que l'ateisme és molt avorrit.
12: Sí, això també és cert, no? Bueno, és absolutament desolador, no? Jo quan va venir el papa, no?, que va venir a fer aquesta visita, vaig seguir tots els discursos que va fer, i no va dir res de Jesús. Saps? Això també ho vaig trobar absolutament, no? Vull dir, semblava que hi creia més jo en Jesús que ell, saps? I dir que Jesús funda aquesta empresa de la qual tu ets el director general, no? I doncs l'hauries d'invocar més, l'hauries de parlar més, hauries de retreure-li més a la gent els missatges absolutament fundacionals. Jo crec que fins i tot el cristianisme ho ha oblidat, no? Però els escriptors o la literatura no.
1: Dius que l'única figura secular que s'assembla a Jesús és Karl Marx.
12: Exacte.
1: Ja t'he dit, Ignacio, que t'agradaria molt aquesta entrevista i que t'interessaria molt el llibre. L'he dit abans.
12: Bueno, el marxisme és una versió de la història també de l'Antic Testament, la història del poble elegit, que en aquest cas és el proletariat, no és el poble jueu, que travessa una gran odissea per realment triomfar en la història i redimir-los a tots, no? És una versió intel·lectualitzada del mite judaic. Marx era jueu, i aquesta història la tenia impresa en el subconscient. Clar, després Marx funda la gran ideologia moderna que ha vengut a substituir, doncs, o que pretenia substituir el mite religiós, que és el comunisme, no? El comunisme va donar forma al segle XX, d'acord? I clar, i després hi ha hagut tots els seus evangelistes, tots els grans teòrics del marxisme que han vengut després, i jo els comparo una mica amb els evangelistes.
1: Va, Ignacio, tu mateix.
11: Sí, jo volia començar amb una pregunta, que és... A mi, jo sóc cristià, ui, catòlic.
12: Ui, molt bé, però fantàstic.
11: Hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que és: jo sóc catòlic però no estic enfadat al respecte, no? Que
12: ah.
11: És, no. I a mi em passa una cosa amb el Jesús, diguem, de la prèdica, o el Jesús que acostuma a ser, diguem, el més pop que es comparteix entre les dinàmiques de l'Església o entre els grups d'oració, etc., que em sembla cursi.
12: Uh-huh.
11: La imatge de Jesús em sembla cursi, perquè hi ha una cosa que no sé si estaràs d'acord o no. Jo crec que el Jesús, diguem, històric i el literari, és un rockero.
12: Bueno, és que és això, és un personatge molt punk.
11: És molt punk.
12: Molt trencador, és el que el fa fascinador, és això, que penses que és gairebé un personatge de western, en certs moments, no? Algú que ve allà a trencar-ho tot, no? A crear, doncs, un seguit d'adeptes, no? A dir coses que la gent li bueno...
11: Bueno, no. El moment que diu: la llei sóc jo.
12: Sí, sí, sí, té una golatria també que dius, ostres...
1: Home,
12: no?
1: Si en algun cas estava justificada...
12: Vida, no,
1: sí, no, si en algun cas estava justificada la golatria, potser en el seu cas...
12: En el seu cas...
1: Ho hauríem d'entendre, no?
12: En el seu
1: no?
12: cas, i sobretot si feim l'aposta per aquesta religió, no? Si realment després vols ser coherent, no? Has de dir, ostres, pues, aquest senyor ho sabia tot. Certament ho sabia tot.
1: Fas una cosa, de veritat, el llibre, perquè a més és un llibre...
12: curtet.
1: És un llibre curtet, però és un llibre molt interessant. Fas un exercici que he trobat boníssim, comparant cada evangeli amb un gènere contemporani.
12: Mm-hmm.
1: Marc és un thriller apocalíptic,
12: mm-hmm.
1: Mateu, una narració dialògica, Lluc, realisme social, i Joan, un realisme màgic. Per què aquestes diferències?
12: Bueno, aquesta idea de que la novel·la contemporània segueix aquests quatre camins, no? El que fan els escriptors i els apots ara crec que demà es dona el Premi Nobel de Literatura, no? Tothom que escriu i fa literatura narrativa, que fa novel·les, cau dins una d'aquestes quatre categories, i no és molt exagerat ni ha de forçar gaire els arguments per encabir els evangelis dins una d'aquestes quatre categories. La literatura, que fonamentalment parla de literatura, que és el que fa l'Enrique Vilamates, no? Que és català i pot ser si era el primer Premi Nobel de Literatura, no? El que fa el realisme social, és intentar descriure els desastres de la vida contemporània, no? Fer una literatura de denúncia, com fa Lluc. Després, aquesta literatura més poetitzada, que intenta parlar del món a través del prisma poètic, no? Creant, bueno, el que fa García Márquez, no? Que és el realisme màgic, que és molt literal també el que tens a l'Evangeli de Joan. I després això, no? Les coses, l'altra tendència que m'adeixo, ara ja no me'n recordo, no? Però crec que no és gaire exagerat. Vull dir que una persona que vulgui aprendre avui en dia a escriure també pot anar als evangelis i llegir-los com una novel·la.
1: Dius que l'estructura dels evangelis té una mica de guió de Hollywood.
12: Sí, jo crec que Hollywood sempre mos està explicant històries en la mateixa estructura. De fet, els guions se fan amb un patró, i aquest patró és perfectament aplicable als evangelis. Jo crec que estem tan acostumats, o la cultura prèvia a Hollywood i en el cinema estava tan acostumat a la història de Jesús, que s'hora després d'explicar una història espectacular ja la construeix una mica sobre l'estructura de la història de Jesús. I encara que tu estiguis mirant Titanic, en el fons estàs vivint una història que té aquesta mena d'estructura del plantejament nus i desenllaç, però fet a partir d'inversions, no? Que és el que també trobam en els evangelis, el que se'n diu aquí estructura quiàsmica, del quiasma, no? Jo crec que és entretingut de reflexionar-hi, no?
1: Digues, Ignacio.
11: Sí, estava pensant, de fet, tal com ho plantejaves, se'n va una mica del tema del llibre, no? Però tal com ho plantejaves, no hi ha tanta literatura espontània com molta literatura que en el fons és repetició. La famosa senda de l'héroe de Campbell, sí, en el fons no deixa de ser també la història de Jesús.
12: Exacte, aquí també hi ha un capítolet dedicat a això, no? De quina manera Jesús, la història de Jesús, la història evangèlica, pot ser una versió més d'una història eterna que ara continuem explicant en forma de Star Wars, no?
1: Parles d'E.T.
12: D'E.T., sí, E.T. seria l'exemple paradigmàtic i més clàssic, no? D'algú que baixa del cel, fa un missatge, si bona recordeu, també de té, no? Que amb dues paraules resumeix tot l'evangeli, que és el be good que li ensenyen al nen, el sigueu bons, que és el que diu l'ET, és resumir l'evangeli en simplement dues paraules, no? Pues també té mort, ressuscita i torna a pujar al cel, si bona recordeu, vull dir que és història crística d'una manera molt clara, no? La mateixa guionista, la Melissa Mathison, després escriu una història crística que l'adapta al Martin Scorsese, que és l'història del Dalai Lama, no? Que alguns anys després de fer ET, no? Kundun, no? Que és, també és una història també d'això, de l'ésser, no? Sobrenatural, no? Que té un poder de persuasió i gairebé de fer miracles i que canvia la seva societat a través del seu missatge i la seva visió, no? Bueno, això és molt interessant de veure-ho i veure que aquesta mena d'històries són prèvies en el cristianisme i són les que també continuen donant forma a l'storytelling contemporani i la cultura de masses. Aquí reflexiono també sobre les pel·lícules més taquilleres de la història del cine. I ja ho raono perfectament, crec jo, no?, que de les 10, 9 són històries messiàniques.
1: Dius que la diferència està en que finalment Jesús espiritualitza
12: la violència messiànica, saps? Se suposa que és la seva gran aportació, el que passa que jo crec que això no m'ho hem acabat de creure, perquè si realment l'haguéssim escoltat, doncs, bueno, viuríem en una societat molt menys violenta, una societat molt més desarmada, una societat, doncs, un Occident molt més pacificat. Jo crec que la gran aposta que fa Jesús és per escombrar totes les formes de violència, no?
1: Quines ganes de llegir el llibre, Ignacio.
11: Sí. Això de la violència messiànica em sembla super, super interessant. I a part hi ha un munt de teories històriques per què som hem estat una societat molt violents. De fet, ara hi ha un concepte que està molt de moda, o que s'està posant molt de moda, fins al punt de fer obres que literalment parlen d'aquest concepte, que és la Catabasi.
12: La Catabasi, sí, sí.
11: Que és, que és també una història de Jesús, no? Mm-hmm. Que és el descens a l'infern per tornar canviat.
12: Per tornar canviat. Això se t'ho trobaríem quan baixa la tomba de Llàtzer, per ressuscitar-lo. Aquest moment de la Catabasi el trobam a moltes històries que tenen aquest format del mite de l'heroi. I moltes vegades ja el trobam al títol, eh? Quan tu veus Indiana Jones i el temple maleït, la baixada al temple maleït és la catàbasi d'aquesta història, quan literalment l'Indiana Jones baixa a l'infern, no?, a fer aquest rescat, no?, aquest baixar a l'infern, que també el trobaves a les històries gregues, no?, quan Ulisses també baixa en el regne dels morts, no?, l'adaptació
11: cinema. O Enees també quan baixa.
12: Exacte, eh? és un moment clau de tot aquest storytelling. Tots aquests manuals d'escriptura de guions de Hollywood te parlen de que hi ha d'haver aquest moment de mort, saps? I el te diuen exactament en quin minut i en quina pàgina en el guió l'has de posar, no?
1: El darrer capítol planteges, diríem, la hipòtesi incòmoda, no? Què passaria si Jesús fos vist avui com un megalòman, per exemple, o un foll, un paranoic, amb trastorn de bipolaritat, per exemple, no?
12: Clar, avui en dia que ho patologitzant tot, no? Que tothom li penges una categoria i li poses una etiqueta, no? Crec que li aniríem una mica per aquí, no? Se'n parla molt d'això, no? Se n'ha anomenat el complex de Jerusalem, no? D'aquesta afany de que qualcú pot tenir, no? De venir a redimir-nos, a salvar-nos, no? Ja crec que històricament ja no estem preparats per acollir aquest tipus de personatges, no? Crec que el tornaríem a crucificar.
1: Tu es passen molt bé, no?, escrivint aquest
12: llibre. Bueno, jo sempre m'ho passo bé, li dono moltes voltes a tot, no?, penso molt de paral·lelisme, és moltes coses, i bueno, i a veure què queda, no?
1: Està molt bé. I el següent? És a dir, perquè m'imagino que ja estàs pensant en altres coses.
12: Bueno, el mes de febrer sortirà una novel·la, l'editorial Proa, llavors sol publicar narrativa, i bueno, amb això estarem d'aquí en el mes de febrer.
1: Molt bé. Escolta, m'ha estat un plaer, que vagi molt bé, molt bé aquest llibre amb el xo.
12: Gràcies per la companyia, gràcies per l'acolliment.
1: Faltaria més l'Ignacio Rigau, jo crec que se'l comença a llegir aquesta mateixa nit, no?
11: Sí. I de fet el recomanaré també al meu millor amic, el Bosco, que li encantarà, estic segur que li encantarà, perquè ell també és molt catòlic, d'ell, de fet, a través d'ell jo tinc una conversió, i jo crec que li agradarà moltíssim.
1: Però deixa'm dir-te una cosa, jo crec que aquest llibre és molt interessant per una persona que sigui molt catòlica, però jo el trobo apassionant també per una persona que no ho sigui.
12: Sí, el Jesús ja és un fenomen de cultura.
1: Clar, clar, és així. Melchor Comas, de veritat ha estat un plaer.
12: Gràcies.
1: Portes paraigües?
12: Sí, no sé, l'hem agafat.
1: Sí, em sembla que sí que plou, Tinc la sensació que sí que plou.
12: Sobreviurem.
1: Ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies. Fem una petita pausa i ara, quan tornem i enfilem la recta final del nostre programa, parlant amb l'Ignacio Rigau i aquest nou episodi del Diccionari de la Horterada.
13: Ràdio 4 t'ofereix el darrer concert d'Oques Grasses. Com una butterfly que no la palma mai. Dissabte 10 d'octubre diuen adéu als escenaris des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Dissabte a 9:15 de la nit, en directe, el comiat d'Oques Grasses. A Ràdio 4.
7: El Pla B, amb Toni Marín.
1: La veritat és que tenim molta informació al damunt la taula del que està passant. Estem molt pendents de tots els punts en aquests moments en els quals està caient molta pluja. Des de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit, bombers han rebut 188 avisos relacionats amb aquest nou episodi de pluja que ha començat, recordem, per les Terres de l'Ebre i que està pujant en aquest moment tant cap al nord com per l'oest. Aquesta és una de les moltes informacions que tenim en aquests moments al damunt de la taula. El més important de tot, ja saben vostès, és que si han de moure's i ho poden evitar, doncs ho facin, no? També hem de parlar per exemple, de l'aeroport de Barcelona al Prat, ningú entra ni surt, s'estan desviant els vols en aquests moments cap a altres indrets. Per exemple, fins al aeroport de Girona hi han arribat un total de 8 avions en aquests moments. Anirem, lògicament, parlant de totes aquelles notícies que va generant aquest episodi de pluges que tenim a Catalunya en aquests moments i que està afectant doncs, a totes aquestes comarques a les quals fèiem referència, que ja ens posava en alerta, i mai millor dit, aquest és alert. 3 hi han hagut al total de la tarda. Recordem que l'últim feia referència només a Granollers, perquè efectivament ha caigut molta aigua a la ciutat de Granollers, però vaja, que hi ha moltes comarques afectades, recordem, sobretot fins a les 2 de la matinada, al Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Gironès, Maresme i la Selva. Màxima precaució fins aleshores. Demà s'espera també que plogui, però ja saben que a partir de demà, en principi, segons les previsions, la cosa anirà una mica més tranquil·la. D'aquí a una estona els hi donarem més informació, fins i tot al mig de la secció de l'Ignacio, perquè vostès coneguin en tot moment què és el que han de tenir, el que han de tenir present. Ignacio Rigau.
11: Hola, bona nit.
1: Diccionari de la Hortarada. Avui volies parlar de noms, no?
11: De noms. I de com a vegades hi ha la tendència a posar un nom que és popular.
1: Aha.
11: O que s'ha posat de moda. A mi, que la gent vulgui tenir un nom especial amb el seu fill o filla, posar un

0: nom especial amb el seu fill o filla, i que aquest sigui el que ara està de moda, em sembla una mica hortera.
1: Ja.
0: Hi ha una dada que llegia fa poc, que en qualsevol cas no deixa de ser un lloc comú, que és el teu nom és el nom que més sentiràs en tota la teva vida. És el que més hauràs d'escriure, és el que més hauràs de repetir, és el que més hauràs de sentir, i depenent de com, el que més hauràs de corregir. Tu segurament t'ha passat com a mi, que t'han dit Antonio i has hagut de corregir, que en realitat Toni...
1: M'han arribat a dir Toni, però era per carta.
0: Jo estic tot el dia, per exemple, corregint Nacho, Ignasi...
1: Clar.
0: Iñaki i derivats, i una vegada fins i tot Enrique. Que...
1: Enrique.
0: Enrique, però bueno, per escrit.
1: A mi Pedro també m'ho van dir, perquè hi havia un cantant que es deia Pedro Marín fa molts anys, i sempre em deien Pedro o bé em preguntaven si eren germans.
0: Ah, mira.
1: Veus?
0: És com a l'Alejandro Fernández, que li pregunten si té alguna cosa a veure amb Alejandro Fernández, el cantant.
1: Sí, ja.
0: Va. Resulta que no. La cosa és que el nom és una cosa molt important, molt important, perquè no deixa de... Jo crec que fins i tot hi ha un fenomen que es diu aptonímia, que a certes parts de certs blocs d'internet l'anomenen també determinisme nominal, que és el teu nom fins i tot et modela, no? Hi ha personalitat del teu nom, o tu t'adaptes al teu nom. I crec que és una cosa molt important com per deixar-la simplement a un cop d'enginy o a un cop de moda. Hi ha, per exemple, això, aquest fenomen de l'aptonímia són els casos de gent que té un nom que s'assimila amb allò que es dedica. Per exemple, hi havia un doctor que era neurocirurgià, es deia Brain, que tenia força gràcia, o jo recordo, per exemple, un magistrat del Tribunal Suprem que es deia Verdugo.
1: Uf.
0: No? Això...
1: Hi havia un metge cirurgià que es deia Matanzas.
0: Matanzas?
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí. I també m'he trobat amb algun advocat que sap que és el seu cognom era Ley. No? Això passa. Però no deixa ser un fenomen curiós. Quin diries que és el nom més popular d'aquest any? Segons l'Institut Català d'Estadística, el nom més popular de nena, quin diries que és?
1: No tinc ni idea.
0: Júlia.
1: Júlia.
0: Que és bonic, clàssic.
1: És molt bonic el nom de Júlia.
0: I el de nen és, sorprenentment, Biel.
1: Biel és molt bonic, també.
0: És molt bonic, però també és una cosa molt curiosa, perquè els quatre noms de nen més populars de 2025 tots són monosil·làbics. Biel, Nil, Marc, Jan. I després, Martí. Hi ha, per exemple, també una tendència que s'ha anat observant, que són noms de nens catalans o de pares catalans que s'assimilen o que busquen que en català i en espanyol es pronunciïn igual.
1: Ja.
0: Així, per exemple, els meus nebots són el Max, el Kai i el Nil.
1: Tots no? De tres lletres.
0: Sí, sí, sí, sí. Junts fan... Junts farien fins i tot un nom llarg, no? I també el que és superinteressant és veure com han tractat els noms tradicionalment diferents cultures. Hi ha cultures, per exemple, on tens un nom diferent segons el moment en què estiguis de la teva vida. Hi ha certes cultures de l'Àsia que adapten el nom segons si ets un nen, un adult o un senyor, un venerable senyor gran, no? I fins i tot està vist de molt mal gust o fins i tot com una ofensa dolosa de referir-te a algú com pel seu nom de nen. No? Yeah. És una forma de fer de menys. I, per exemple, a Xina i a Corea del Sud, homes i dones, però és més popular entre dones, escullen el seu nom americanitzat o occidental.
1: Yeah.
0: I així arriben a Occident i diuen, jo sóc Ximeng, per exemple, però el meu nom occidental és Simona.
1: Deixa'm que faci una petita pausa, ho dic perquè no paren de sortir informacions que tenen a veure, i és molt interessant realment estar coneixent l'última hora del que està passant. Vèiem abans imatges brutals del centre de Sitges, però no és només Sitges. Castelldefels està també inundat pràcticament, com molts altres punts del litoral català, també de les Terres de l'Ebre, que és on ha començat a entrar la pluja. I els hi explicàvem ara ara fa un moment que feia estona que no estava ni entrant ni sortint cap avió des de l'aeroport del Prat i que s'havien desviat fins a 8 vols cap a l'aeroport de Girona. Bé, ara tenim ja directament el que són dades d'AENA. Fins i tot s'han arribat a cancel·lar 35 vols des de l'aeroport de

0: de Barcelona en aquest cas. Estarem pendents a veure de com va evolucionant aquesta qüestió. L'última hora intentàvem saber també com teníem la situació de les carreteres que hi ha tallades. L'última informació que ha penjat a la seva pàgina web el Servei Català de Trànsit, que hores d'ara no ens estan atenent, són les vies tallades per inundacions, que recordem són les C-12 a l'altura de Xerta, A-7 a Miami Platja en sentit sud, la T-302 a Benifallet, la TB-3422 al Regués i la C-352 a les Franqueses del Vallès, al túnel. També estan tallades per esllavissades la C-43. Perdó, hi ha una notificació posterior que s'ha reobert a la circulació les A-7 a Miami Platja. En qualsevol cas, insisteixo que el missatge a hores d'ara és el de màxima prudència. Si vostès es poden estalviar agafar el cotxe, millor que millor. Tanco el parèntesi, continuem recopilant informació, en aquests moments continua plovent molt i la informació que ens va arribant nosaltres els hi anem proporcionant directament, com no pot ser d'una altra manera, a banda de recordar-los que a les 10 de la nit tindrem amb nosaltres els serveis informatius que ens faran una radiografia exacta de com estan les coses en aquests moments. Ignacio, per on anàvem?
1: Tornem a parlar de noms. Hi ha, per exemple, també noms que estan estrictament lligats a fenòmens, a moments històrics, que això també em fa molta gràcia. Per exemple, després de la Revolució Russa, es va posar relativament de moda el nom o bé Lenin o bé Bladen, que també era com una contracció entre Vladimir i Lenin i Bladen.
0: Bueno, hi ha coses més cutres. A Catalunya es va posar molt de moda Suelen. Suelen. Era el nom d'una...
1: Sí, de
0: Dallas.
1: De dinastia? No, Dallas.
0: De Dallas. Sí.
1: No era la famosa frase aquesta de Suelen, ets un pendó.
0: Ets un pendó, sí. Estàs borratx, ets un pendó. Sí, és veritat, és veritat.
1: També hi ha un fenomen que a mi em sembla superdivertit, que és la verosimilitud dels noms. Per exemple, et sona el nom Tiffany?
0: Clar.
1: Saps que quan apareix o era es popularitza el nom Tiffany?
0: Quan?
1: Doncs tu pensaries, sona a nena blanca americana dels 90.
0: I no.
1: 1300.
0: Ja veus.
1: I de fet se l'anomena la paradoxa de Teofania. Tiffany és el diminutiu de Teofania. Teofania era un nom relativament comú a l'edat mitjana i no era estrany. Es veu que hi ha una certa tradició històrica de Tiffany's a l'edat mitjana, però una Tiffany, per exemple, no se't ve al cap com a Tiffany una persona medieval, no? Una contextualment medieval, tot i que hi hauria moltes imprecisions pel que entenem com a medieval. També és força interessant l'aparició dels cognoms, que ve acompanyada de la sofisticació de l'estat. Tu, el cognom et permetia identificar molt concretament a una persona i hi ha molts cognoms que estan perfectament relacionats amb els oficis, no? Herrero, Alfaro, també l'aspecte físic, Calvo, Moreno, etc. També és molt interessant un fenomen durant el 1600, durant l'ocupació, si no m'equivoco, que era de França, d'una part del que avui dia seria Holanda, on es va intentar fer un cens de la població i es va demanar als holandesos que no utilitzaven cognom que donessin el seu cognom i van fer com la gran revolució humorística aquí els holandesos i el que van fer és registrar-se amb noms com no ho sé, cognoms en holandès, òbviament, que es fossin com dic Gaston no ho sé, demà t'ho dic, no me'n recordo, o directament mort en vida, coses
0: ja
1: així. I són cognoms que encara continuen, perquè simplement es va establir o es va estendre el costum del cens, del cens onomàstic, no? En aquest cas. Hi ha una altra cosa que també la trobo superinteressant respecte als noms, perdó, que és diguem, la tradició de com composar un nom. És relativament comú que durant un temps el nom fos d'algú que significava molt per tu, per exemple, uns pares. Hi ha algunes tradicions que és posar el nom d'algú com de segon nom ha de ser necessàriament, per exemple, d'un mort, i alguns ha de ser necessàriament d'un viu. I si ho fas al revés és molt ofensiu, sembla ser. També és molt interessant certes tradicions on el santoral dicta directament el teu nom, o fins i tot, per exemple, la tradició irlandesa catòlica, alguns catòlics el que fan és, quan es confirmen, o quan fan la comunió, però només quan es confirmen, el que fan és escollir un nom, i molts escollen el dia del santoral del seu aniversari, no? del dia que van néixer. O, per exemple, escollen un familiar que li tenen especial carinyo. A mi, per exemple, seguint aquesta tradició, m'hagués tocat ser Ignacio Hilario Recautusell.
0: Estan passant moltes coses, en aquests moments. Ara de seguida saludarem una persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic. M'agradaria demanar-li a la meva companya Glòria Galiano, dic que és impossible i espero que vostès m'entenguin. A veure si podem trucar al David Soler, primer tenent d'alcalde de l'Ajuntament de Castelldefels, a veure si pot entrar un instant al nostre programa, perquè en realitat Castelldefels, ja ho dèiem ara fa un moment, s'està produint una situació de molta pluja en aquests moments, i estem veient com l'alcalde Manu Reyes doncs està llançant missatges efectivament de màxima precaució en aquests moments. És el que està passant hores d'ara aquí al nostre país. D'altra banda, també els volia informar de retards que s'estan produint als trens que circulen per la línia R2 Sud del nucli de Rodalies de Catalunya per una incidència que està afectant els sistemes de senyalització entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. És a dir, tenim un pollastre liat a molts punts del país que és veritablement potent. Anem a veure si podem aconseguir que tinguem algú de l'Ajuntament de Castelldefels perquè ens expliqui una mica quina és la situació. Insistim que en tota aquella zona, no només Castelldefels, també a Sitges s'estan produint uns aiguats que són molt potents a aquesta hora. Mira, tenim amb nosaltres una senyora que va venir un dia al programa, que ens va encantar absolutament, perquè jo crec que és la persona que més en sap de noms de tot Catalunya. És Reina Bastard, és professora titular de Filologia Romànica, especialista en toponímia i antroponímia. Senyora Bastarda, com està? Bona nit.
2: Bona nit, bon vespre. Bé, aquí, bé, amb la pluja, efectivament, la pluja i trons.
0: On està vostè? Però... On està concretament vostè?
2: Exactament, ara mateix a Molins de Rei.
0: A Molins de Rei. Plou molt sí, per Molins de Rei, també?
2: Plovent, sí, fa un moment més, sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Expliqui'ns coses, perquè...
2: Estàvem molts llamps.
0: Exacte, estàvem veient ara tota aquesta explicació que ens donava l'Ignacio Rigau sobre les tendències.
2: Sí, us estava seguint.
0: Què li sembla?
2: Oh, és que això dels noms dona per molt, dona per fer molts programes i explicar moltes anècdotes i moltes... Això que deia del canvi de noms, per exemple, també és el típic dels les persones que entren en religió, no? que canvien de nom, perquè el nom és molt simbòlic, és realment molt simbòlic de la persona, no? I per tant, dona per moltes explicacions.
1: I, doctora, això que els noms es posin de moda, ha passat tota la vida o hi ha un moment on clarament comencen a popularitzar-se, diguem, massivament un nom per generació?
2: A veure, no, tota la vida els noms han sigut modes. De fet, per exemple, aquí a Catalunya, no sé, per exemple, a l'altra edat mitjana, tothom portava un nom germànic, que no vol dir que fossin ètnicament germànics, sinó que era una moda, moda dels noms germànics. I n'hi havia molta varietat, n'hi havia moltíssima varietat. I a partir d'un moment van haver-hi alguns que es van començar a posar més de moda. I bé, hi va arribar un moment que, ara parlàveu de cognoms, que tothom, bueno, tothom no, però evidentment es deia Guillem. I hi ha un pobre escriba que va escrivint un document i diu, testimonis, Guillem. Guillem, i al final acaba dient i un altre Guillem, no? Etalio Guillermo, perquè ja no sap què fem tants Guillems. Ja. I va ser a partir d'aquí que van començar a sortir els cognoms. Abans no n'hi havia, de cognoms. A partir d'any 1000, més o menys, per dir alguna cosa. Simbòlica, una data simbòlica.
1: Hi ha un dubte que...
2: Perquè tothom va arribar un moment que tothom es deia Guillem, i esclar, ja necessitaven un cognom.
1: Clar. Doctora, jo tinc un dubte, però és un dubte quasi esotèric, val? Que és... Com decidim posar-nos nom? Com apareix la tradició de persona, subjecte, decideix assumir que té un nom i a partir d'aquell moment identificar-se amb aquell nom? No sé si hi ha alguna explicació de per què jo m'identifico, per exemple, amb el nom Ignacio Rigau. Si és pura repetició o té un sentit més profund?
2: A veure, jo no crec que s'hagi arribat a descobrir mai, però segur que totes les

0: societats, fins i tot abans que algú inventés l'escriptura, les persones portaven noms. Això, vaja, sembla esclar, és una cosa tan antiga com gairebé la humanitat o l'ús del llenguatge. De fet, per exemple, hi ha moltes llengües d'aquestes antigues que no tenim pràcticament textos, el que tenim són noms, no? Allò, el cèltic, l'íber, coses d'aquestes, que sobretot tenim noms perquè graven el nom en plaques votives o en altres coses.
1: Un segon, us he de demanar un moment de paciència, jo espero que ambdós entengueu realment la complexitat del moment que estem tenint. Marxem directament fins a l'Ajuntament de Castelldefels, ens acompanya efectivament el primer tinent d'alcalde de la localitat, David Soler. Què tal, David, com està? Bona nit. Perdó. Manu Reyes. L'alcalde directament. Senyor alcalde, com està? Bona nit.
2: Doncs mira, ara mateix estic aquí a la prefectura de comissaria de policia local en el comitè d'emergències avaluant la situació que tenim ara actualment a la ciutat.
1: Ha caigut molta pluja, no, alcalde?
2: Sí, ha sigut arribar el missatge d'alerta i al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, ha començat a ploure una barbaritat i, bueno, hem tingut alguns carrers afectats que hem tingut que emplear-nos de valem amb policia local, fins i tot Mossos d'Esquadra, per fer talls en alguns ponts i en algunes vies d'accés a la ciutat.
1: Danys personals no hem de lamentar, no?
2: No, ara mateix no costa cap dany personal ni sembla que material, però bueno, tindrem que fer l'avaluació al llarg de la nit.
1: Clar. Manu Reyes, a l'ESALER parlava fins a les 2 de la matinada. Imagino que vostès estan d'alguna manera contemplant aquesta hora com l'hora en la que segurament tot començarà a tranquil·litzar-se una mica, no?
2: Sí, bueno, nosaltres ja, molt abans de que arribés aquesta alerta, nosaltres ja pel matí ja van revisar Invernal, van revisar tot el sistema de bombament de la ciutat perquè ja es veia que es podia complicar a la tarda. Quan ha arribat doncs, el missatge ja teníem tot el dispositiu preparat i per tant era esperar que plogués i que tot fluyés el més aviat possible. Ara mateix sembla que la ciutat està anant força bé, ha baixat molt la intensitat i jo espero i desitjo que no massa temps podem recuperar pràcticament la normalitat de la ciutat.
1: Tant de bo sí que sí, li agraeixo moltíssim, perquè ens està parlant des del centre d'emergències, efectivament, de control d'emergències, l'alcalde de Castelldefels. Li agraeixo moltíssim, insisteixo, senyor Reyes, que hagi estat aquesta estona aquí amb nosaltres al plaer, i deixin dir-li de pas que l'enyorem una mica. A veure si el veiem un dia d'aquests per aquí.
2: A veure si em deixen i puc acompanyar-vos al plató, que també us trobo a faltar.
1: Molt bé. Gràcies, una abraçada, senyor Reyes.
2: Bona nit. Forta abraçada, bona nit.
1: Manu Reyes, alcalde de Castelldefels, tenia entès que era David Soler. S'ha posat directament l'alcalde, ja veuen, diuen que la situació està una mica més tranquil·la ara mateix, que les pluges han afluixat una miqueta. Una altra incidència que els hi hem d'explicar sobre Rodalies. En aquests moments s'ha interromput la circulació entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona a causa d'una incidència provocada per les condicions meteorològiques adverses. Ara mateix s'estaria gestionant un servei alternatiu per carretera pels trens de les línies R14, R15, R16 i R17. Qualsevol moviment que hagin de fer és molt millor que s'informin a través de la pàgina web, en aquest cas de la Renfe, perquè efectivament estem tenint una situació molt complicada tant pel que fa als trens com als avions. Recordin, per si s'acaben d'incorporar, que fa una bona estona que no estan sortint ni entrant tampoc avions a l'aeroport de Barcelona i que, de fet, crec que les últimes dades apuntaven a uns 8-9 avions que havien d'arribar a la ciutat de Barcelona i que han estat desviats a Girona. Tanco el parèntesi. És evident que si hi ha alguna novetat en els propers minuts els hi direm, i si no, ja directament a les 10 en punt de la nit serà el moment en el qual els serveis informatius ens facin una fotografia exacta de la situació que tenim en aquests moments al país, que és molt complicada. El que segur no s'equivoquen és si es queden a casa. El que segur no s'equivoquen és si no s'enfronten a una situació de perill, perquè tenim la sensació que no ens ha de passar res. Molt millor quedar-nos a casa, i això ja ho tenim. Tanco el parèntesi. Us demano disculpes i us dono les gràcies als dos per la paciència que esteu tenint avui amb aquesta secció. Bé, els dos sou una mica, anava a dir, de la casa, perquè la senyora Bastardes ha vingut unes quantes vegades al programa. Jo sóc molt fan de Maria Bastardes, perquè efectivament els noms donen moltíssim de sí. Sí, Ignacio.
3: Sí, jo li volia preguntar una cosa més, doctora, que és...

0: els noms dels infants trobats a l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau de Barcelona. I clar, els noms dels infants trobats, clar, alguns, per exemple, tipus castellà, que els posen Expósito. Clar, ostres, portar un cognom que és Expósito, caram. També m'havia explicat un col·lega que a Bèlgica, en les ciutats, els nens trobats, els infants trobats, no podien portar cap cognom que hi hagués una família amb aquest cognom a la mateixa ciutat, a fi d'evitar que eventualment poguessin demanar com herències o coses d'aquest tipus, reclamar herències o així. I en canvi aquí, els infants trobats se'ls posava noms molt sovint relacionats amb el calendari, no? Amb el dia que els havien trobat. Però eren uns noms perfectament, diguéssim, homologables. És a dir, si sobrevivien, que l'altra cosa és que en aquella època, però això en tots els casos, infants en sobrevivien no gaires, haurien pogut integrar-se plenament en la societat. A mi un cas que em va colpir, no particularment, és un infant que el troben encara amb el cordó umbilical sense tallar el dia de Nadal. I li posen Joan Esteve. Esteve, però en tot cas, cal fixar, el pobre nen no va sobreviure gaires dies, però és, per això, és colpidor, però és interessant també fixar-se que li donen un nom, li donen una identitat. I és un nom que, si hagués sobreviscut, hauria pogut perfectament integrar-se en la societat sense que ningú hagués sabut, no, del seu origen, i em sembla una cosa particularment, això, entendidora.
1: Clar. En fi, a mi, jo recordo una cosa que ens va explicar una vegada que va venir, que hi ha noms que van i venen, és a dir, que es posen... Es posa, ara, de fet, abans m'ho explicava l'Ignacio, que ara s'està posant de moda noms, doncs no sé, que estaven oblidats una mica.
2: Sí, que era com de vell, no? Però que ara estan tornant.
1: Com, i a part... Posar els exemples com Manuela, per exemple.
2: Manuela, Jimena, Dolores.
1: Dolores?
2: Dolores. Però ara té com un aura, com un ressabor moderno.
1: Ho tenia contemplat, això, o no?
0: Sí, és que a veure, els noms són modes. Són modes i van com les modes, van i venen, efectivament. És la vida dels noms. També ara tots han tornat aquí, potser en un altre context que el que dieu, els noms aquests medievals germànics, no? Bernat, Jofre, tots aquests noms que han tornat, no? Armacenda.
2: Armacenda.
1: Armacenda.
0: Però els noms aquests... germànics de l'edat mitjana han també s'han tornat a posar de moda.
1: Déu-n'hi-do.
0: Ara sobretot estan de moda noms, sobretot les últimes tendències són noms com molt curts, no?
1: Sí.
0: Però és més això, són noms que van i venen.
1: No? I tant.
0: Sí.
1: Reina Bastarda, ha estat... mancat el seu nom i cognom, per cert.
0: Sí, això és... Sí, jo oficialment em dic Maria Reina, sí. És un nom bastant particular, és una advocació mariana d'aquestes, és el 22 d'agost, sí. Que celebra Maria Reina del Cel. No sé ben bé d'on van treure els meus pares, però efectivament... Això és aquelles coses, veus? Per exemple, jo no conec pràcticament ningú, conec un parell de persones que siguin Maria Reina, era un nom totalment original. Clar, quan un és petit, allò a l'escola, on a la classe hi ha quatre Martes i quatre Anes, és una mica... així.
1: Està
0: però després, mira, t'ho sumes i estic encantada amb el meu nom.
1: I tant. I nosaltres, que de tant en tant estigui amb nosaltres. Gràcies per atendre la trucada del Pla B. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
0: I guardeu-vos de la pluja. Bona nit.
1: Gràcies, igualment. Com acabem això, Ignacio?
2: Doncs és que tenia un munt de dades de noms, com per exemple, va haver-hi un rei, una espècie de rei vietnamita que va posar el seu nom a tota la població de Vietnam, per això hi ha tants Nguyen a Vietnam.
1: Que fort.
2: O que hi ha normes del registre civil per no posar noms indignes a la persona que s'hi registra. L'últim va ser una família que el 2016, així el famós, que va intentar dir al seu fill Lobo, i va haver-hi tota una baralla al respecte. Jo crec que us tancaria dient... Mira, un nom, ho deia la doctora Bastardes, el professor Bastardes, és una identitat. I jo no crec que una identitat l'hagi de condicionar un nom que està de moda o, per exemple, ara està molt de moda Vega, només perquè Maria Pombo, la seva filla es diu Vega. Ha de transcendir una mica. Ha de transcendir una mica perquè és la seva identitat per tota la vida.
1: Ignacio Rigau, bona setmana.
2: Igualment.
1: Moltíssimes gràcies, senyores i senyors. Avui acabem amb Amy Winehouse. Oh.

Amb aquesta música arribarem avui fins a les notícies de les 10. No perdi la sintonia de Ràdio 4, perquè ara de seguida els serveis informatius ens fan un resum de tota la situació que tenim en aquest moment al país. Que acabin de passar una bona nit, vagin en compte. I demà recordin, 2:15 aquí a Ràdio 4, 9 Pla B. Fins aleshores. Bona nit. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Les pluges torrencials estan tornant a sacsejar a Catalunya, sobretot al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona. 11 comarques i la ciutat de Granollers es troben en risc molt alt pel temporal i Protecció Civil ha enviat 3 missatges és alert aquest vespre. En declaracions al Pla B de Ràdio 4, l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, ha explicat quina situació han viscut al Baix Llobregat, una de les comarques més afectades i on, de fet, l'Agència Catalana de l'Aigua manté un avís hidrològic als municipis i comarques del Baix Llobregat davant possibles augments sobtats del nivell de rius i rieres.
2: Ha sigut arribar el missatge d'alerta i al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, ha començat a ploure una barbaritat i bueno, hem tingut alguns carrers afectats que hem tingut que emplear-nos de valem amb policia local, fins i tot Mossos d'Esquadra, per fer talls en alguns ponts i en algunes vies d'accés a la ciutat.
0: La mobilitat a hores d'ara es troba molt afectada pels aiguats. Hi ha diverses carreteres tallades per inundacions i esllavissades i el servei de Rodalies ha quedat interromput entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders per una avaria a la catenària. A aquesta hora s'està reprenent la circulació un cop ha quedat resoldre l'avaria a les línies R14, R15, R16 i R17. El Meteocat alerta que les pròximes hores encara poden ser complicades, sobretot entre Tarragona i Barcelona, però també al Pirineu i Prepirineu. No es descarten tempestes fortes, ventades i localment tornados o mànegues. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat quin escenari ens trobarem en aquestes properes hores i de cara a demà dimecres.
3: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem. Durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència. Encara penseu que bombers...
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, a través de les xarxes socials, acaba d'informar que continua fent un seguiment de l'evolució dels aiguats en coordinació amb els cossos de seguretat i ha reiterat la crida a la prudència i l'autoprotecció. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts 6 d'octubre, que també ens deixa altres titulars. El Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció nacional vigent contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després de conèixer la decisió del Tribunal Constitucional que avui ha acordat amnistiar el delicte de malversació als líders del procés. L'instructor de la causa, això sí, ha volgut deixar clar que aquesta decisió no implica que s'hagi d'amnistiar de manera automàtica Puigdemont, Comín i Puig, ni que s'extingeixi la seva responsabilitat penal. Així ha valorat les decisions judicials d'aquest dimarts, l'expresident Carles Puigdemont.
4: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
0: Puigdemont no ha concretat quan ni com tornarà a Catalunya. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar amb alguns canvis els dos decrets d'habitatge, els que divendres van quedar tombats al Congrés amb els vots del PP, Vox i Junts. S'incorporen matisos i ara serà la Diputació Permanent del Congrés l'encarregada de decidir si els convalida o no. El govern ja no depèn de Junts, però sí del PNB, que ja ha anunciat que rebutjarà el segon d'ells. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
5: La votació d'aquests dos reals decretos leyes no era una qüestió ideològica, era una qüestió d'humanitat.
0: Uns decrets, això sí, que pel sindicat de llogateres arriben tard i per això han fet una crida a participar a la vaga general juntament amb Comissions Obreres i UGT. En aquest sentit, l'empresariat considera que una vaga per l'habitatge no és un conflicte laboral. Des dels sindicats defensen la legitimitat per convocar la vaga i asseguren que sí que és laboral perquè l'habitatge penalitza els treballadors. I desenes de milers d'estudiants francesos continuen manifestant-se arreu del país contra les retallades educatives. Més de 200 estudiants i 85 professors han resultat ferits durant les protestes i cada cop són més les veus que denuncien la violència policial.
6: Para mí la violencia más grande es la de la policía.
0: El govern francès ha suspès les classes almenys fins al cap de setmana per mirar de buscar solucions. I acabem com hem començat aquest butlletí, molt pendents a la meteorologia. A Emet, Noelia García, bona nit.
7: Bona nit. Demà a Catalunya continuarà el temps inestable amb pluges, però serà l'últim dia amb precipitacions. Durant les pròximes jornades baixaran les temperatures, però ja no s'esperen pluges. De moment, demà dimecres, encara cel molt ennuvolat i durant el dia ruixats i tempestes. De matinada podran ser localment molt fortes amb calamar-se a zones del litoral i prelitoral i durant tot el dia pluges amb intensitat moderada al Pirineu de Lleida. Baixaran lleugerament les temperatures, màximes de 27 graus a Barcelona i a Girona i 25 graus a Lleida i a Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.

0: sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. Benvinguda, benvingut a un pla d'entreteniment cultural per a ments inquietes com la teva. Una coartada perfecta, el sota sospita.

Salutacions, som Esther Bages i Laura González. I et faig una pregunta. Et coneixes prou bé? Et llanço aquesta qüestió, també. Saps reconèixer els teus talents i errors? És que avui parlarem d'autoconeixement i autopercepció amb la nostra psicòloga, la Sílvia Catalán. Gràcies per ser-hi, eh? Queda't des d'ara i fins les 11. Comencem. Ho fem amb Boom Boom Fighters i Cuca Pi i el single Ara es vol torçar.

Ja has escoltat aquest Ara es vol torçar, el tret de sortida a la nostra coartada d'avui al Sota Sospita, un senzill de Shatai Dance Hall de Boom Boom Fighters i Kuka P, llançat el passat mes de setembre, i que combina les melodies clàssiques del dance hall dels 90s amb el moviment Shata inspirat en l'artista Kiba. I la lletra utilitza aquesta temàtica aquàtica, referències en Nemo fins i tot, per parlar sense embuts de relacions, de sexe també, amb aquest ritme festiu i ballable. Bé, anem a posar-nos més serioses i anem a fer teràpia.

0: És el mateix autopercepció que autoconeixement? Home, la resposta és no. Ens coneixem a nosaltres mateixos o mateixes? Tenim una idea semblant del que som, del que tenen els altres? Sílvia Catalán, què tal? Bona nit, com estàs?
1: Bona nit. M'agrada molt aquesta premissa, aquest dubte.
0: Sí? Sí? És que, en general, ens pensem que ens coneixem molt i pot ser que no. Vull dir, hi ha molta gent que té clar com és, no és que jo sóc molt sincera, no és que jo sóc una persona molt independent, no és que jo sóc... Igual és una indecisa, igual disfressa de sinceritat el que és maleducació... Vull dir que una cosa és com nosaltres ens definim i una altra cosa és com nosaltres som. I encara diferent és el que projectem amb els altres. Vull dir, aquí estaria allò del superego, el jo, etcètera, etcètera, però vaja... crec que hi ha moltes diferències i l'autoconeixement facilita molt les coses i no és un talent que sigui molt habitual. No trobes, senyora terapeuta?
1: És que és molt complicat l'autoconeixement.
0: Val, d'acord.
1: Mira, l'autopercepció jo la definiria com la capacitat que tenim d'interpretar com soc. El que deies tu, soc una persona valenta, o soc una persona decidida, o soc una persona tímida, és igual, no? Com aquestes etiquetes que et poses. Aquesta autopercepció depèn moltes vegades del moment present.
0: Ja.
1: Vale? És com, jo soc així ara. L'autoconeixement, en canvi, va molt més enllà. És a dir, quan treballem a teràpia, quan treballem a consulta, que treballem és l'autoconeixement. Perquè l'autoconeixement és la capacitat d'integrar aquesta autopercepció, és a dir, qui ets ara, amb la teva història, amb el que t'ha passat, amb d'on vens, no? Amb aquesta cosa com familiar, podríem dir, també, no? Amb les càrregues que portes. I aquest autoconeixement, a l'entendre per què sóc així, seria com la definició, és realment molt complicat, perquè una cosa és dir-te jo sóc valenta, i l'altra és dir-te vale, per què sóc valenta? O al revés, sóc tímida, per què sóc tímida?
0: Però llavors m'estàs dient que l'autopercepció també és una realitat, és a dir, jo em percebo com una persona així, vol dir que sóc així, a lo millor no.
1: No.
0: Jo tinc més d'una amiga que es perceben d'una manera i que la resta ho veiem clar que no és així. Jo tinc una amiga que és molt indecisa, molt, és una cagadubtes, però tremenda, i ella es creu super, saps? No sé, amb una empenta i amb una capacitat de decisió, i penso, si és que si et veiessis amb els meus ulls, carinyo.
1: Per què ella es veu així? O sigui, què fa que ell es percebi així? És perquè s'hi vol percebre? Perquè a vegades, no? És com, no ens agrada percebre'ns de forma negativa o amb una cosa que jo crec que és negativa. Vull dir, una persona pot dir, jo sóc una persona tímida, però igual hi ha una persona tímida que diu, clar, és que si dic que sóc tímida... No, és com que, jo sóc una persona tímida només en alguns llocs.
0: Simplement és que sóc una mica reservada.
1: Exacte.
0: I si no tinc confiança, no tal.
1: Exacte.
0: No, és que no tens...
1: L'autopercepció és una cosa com... és una cosa
0: molt subjectiva.
1: Sí, és un relat
0: que ens fem de nosaltres.
1: Exacte.
0: Perquè jo el que crec, quan les persones es defineixen, en general, doncs mira, jo sóc segura, jo sóc independent, o jo sóc tal, jo sóc qual, tendim a dir aquelles coses que considerem bones. És a dir, criticar-se... Tot i que després hi ha una altra part, i és que moltes vegades ens fustiguem i ens castiguem massa. O sigui, hi ha com aquesta doble vessant i aquesta contradicció que és inherent a l'ésser humà, no? Però és molt més fàcil definir-te des d'adjectius que consideres aptes, per això a la gent li agraden els horòscops.
1: Ah, molt bé. Molt bé.
0: Capricorni, o és igual, m'és igual. Lleó, o aquari, o m'és igual. No, perquè ets una persona molt tenaç i ets constant i ets tens molt de cura de les amistats i de les persones que estimes. No et diran...
1: Ets un egoista.
0: Ets un egoista, que només mires per tu.
1: Molaria molt, un horòscop xungo.
0: Xungo. I clar, llavors la gent... No, és que sí, jo sóc molt així. Clar, que ets molt així. A més, diuen trets iguals a semblants. Escolta'm, llavors el que vull dir és que a l'hora de definir-nos tendim més a fixar-nos en allò amb el que podem reafirmar-nos, no? Construir un relat favorable, perquè si som molt autocrítics... Clar, això vol dir que llavors has de canviar coses, t'has d'esforçar, ets millorable... Llavors, per això crec que moltes vegades l'autopercepció no va de la mà de l'autoconeixement. És a dir, tu t'has fet un relat de com ets. No, però jo sóc una persona molt empenta i molt... No, carinyo, o sigui, en sèrio, de debò, no ho ets. No ho ets. Clar. Però dir-te no ho ets a tu mateixa implica sacsejar-te i fer quelcom per canviar-ho.
1: Clar. O sigui, a vegades, no, aquestes etiquetes que ens posem ens toquen en llocs complicats, vull dir, què significaria per mi ser una persona no exigent, per exemple, no? Si, o una persona indecisa. Què opino jo de les persones indecises? És que no m'agraden les persones indecises. Bueno, igual no t'agraden perquè, com que tu ho ets, no? Clar. Llavors, quan tu et defineixes, no? Intentes aparentar aquesta decisió, però en realitat és una persona indecisa. Clar, aquí també està una mica, i aquí ens posaríem molt filosòfiques, no hi entraré massa, però amb aquesta idea de qui som realment. Sí. Qui som o qui deixem veure que som.
0: Aquesta és una altra, la màscara que portem, no?
1: Clar. Llavors, a vegades, no, jo tinc clar per dins qui sóc, però mira, no dic que sigui el cas de la teva amiga, no, però amb el tema de la decisió o indecisió. Igual jo tinc molt clar el que vull, però igual, quan estic amb el grup d'amigues, no sóc capaç de dir-ho. Llavors, igual jo sí que sóc una persona decidida, però no sóc capaç d'expressar-la.
0: Yeah.
1: I llavors, des de fora, se'm llegeix com a poc decidida. Aquí, no, entraríem en contacte amb moltes coses, però fixa't, no, aquest autoconeixement i aquesta autopercepció, perquè jo puc dir-te, sóc una persona decidida, que no m'atreveixo a dir les meves decisions.
0: Yeah. Clar, jo el que trobo, segons la meva experiència, que no és més que la meva i prou, és que no som o decidits o no decidits.
1: Exacte.
0: Sinó que en algunes qüestions ho som i en altres no. I llavors, però sí que tendim a agafar, anar cap a una cantonada, diguéssim, de l'espectre a l'hora de definir-nos. Jo sé que jo projecto una imatge, soc conscient, perquè m'ho han dit, de persona molt decidida i molt independent. Ho soc... Jo què sé. No, és veritat.
1: Clar, ho ets en funció de què? Amb què ho compares?
0: Sóc independent perquè visc sola des de fa molts anys amb una criatura? Sí. Perquè no deixo de fer les coses que m'interessen? Sí. En aquest sentit, pots dir que sóc independent o pots dir que sóc... Podries dir fins i tot que sóc freda. No? Perquè vaig a la meva. Sí.
1: Clar, però
0: potser... És que, vull dir... Jo...
1: Clar, és que fixa't, no, la lectura que es fa des de fora, perquè
0: clar,
1: al final...
0: No sé.
1: En funció de què ho comparis... No,
0: a mi em costa molt definir-me. Jo quan la gent comença amb això de... Ah, és que jo sóc així. És una frase que no diré. Jo sóc així, pràcticament mai. Em costa molt.
1: Però perquè tu tens un autoconeixement i tens
0: una capacitat...
1: No ho sé, capacitat...
0: si tampoc ho sé, Sílvia. Diu, mira, sóc una caga dubtes avui.
1: No, però deixa'm que et diagnostiqui
0: jo
1: així en directe.
0: Gràcies.
1: No, jo crec que tens... O sigui, tu tens una capacitat d'autoreflexió molt elevada, que molta gent no té, i llavors això et fa adonar-te'n que no ets... No ets estable en el sentit de que no sempre, igual que tothom...
0: No és blanc o negre, sempre.
1: Exacte. No sempre sóc una persona independent, no sempre sóc una persona decidida, no sempre sóc una persona temerosa, no sé, perquè depèn del context. I depèn també de que ho comparis, perquè tu, per exemple, dius, no, vale, sí, jo sóc una persona independent, doncs això, no?, perquè visc sol amb la meva filla, tal, no sé què. Bueno, doncs potser perquè en el teu entorn això no és molt habitual, però si, per exemple, en el meu entorn això és superhabitual...
0: Ja...
1: Jo no diré que siguis una persona independent.
0: Clar.
1: Llavors, aquestes etiquetes, vigilem amb aquestes etiquetes, no? Que moltes vegades les utilitzem com a coses definitòries, no? I com que ens construeixen molt el nostre jo, perquè moltes vegades aquestes etiquetes no són més que comparacions, no?
0: Sí.
1: No són més que... I que, a més, de què em serveix vendre'm a mi com una tia independent? Bueno, és que en alguns contextos serà una cosa molt valuosa, però en d'altres no. Llavors, aquesta idea... I mira, m'ha agradat molt que posessis sobre la taula això, perdó, dels horòscops, perquè una cosa que fan els horòscops, i ara com que ha estat molt de moda tot el tema dels horòscops,
0: l'esoterisme en general,
1: no? I aquestes classificacions...
0: És que soc eneatipo 9. És que m'ho van dir fa poc i vaig dir, com?
1: Sí, això
0: què?
1: Em fa molta gràcia. Ui, ets tan 3, tu?
0: Ets tan 3?
1: És, bueno, d'acord.
0: Ostres, jo perdona, però a mi si m'has de definir amb un número que sigui l'infinit.
1: No, no, fa riure. Bueno, fa riure, no, un moment.
0: No.
1: No m'hi estic, no m'estic no, enfotent no, de la història. Bé. Cadascú que cregui en el que vulgui, però em fa molta gràcia això, no? Però igual que la gent que et diu, buah, és que ets tan escorpí, o ets tan no sé què, i et posa una etiqueta. La gent de fora només coneix una part de tu, val? Això és important. Però, fixa't que vivim en un món on sembla que ens hem de definir contínuament. Mm-hmm. I hem de tenir molt clar qui som.
0: Hashtag.
1: Ah, exacte. Vale? I hem de... La nostra personalitat depèn molt d'aquestes etiquetes que ens posem. I això és perillós, perquè al final això el que fa és obligar-te a actuar conforme a aquesta etiqueta. Si jo dic que, sí, que sóc una tia super extravertida i super fiestera, el dia que no em vingui de gust sortir, segurament no m'atreviré a dir-ho. Perquè això xocarà contra mm-hmm. no, la imatge que jo projecto.
0: Sí.
1: Això a moltíssimes persones els passa i ho veig molt a consulta, no? Si tu t'has posat una etiqueta o tens com aquesta etiqueta en el grup d'amigues...
0: Sí, el rol també. Exacte. A mi això m'ha passat molt, eh? De sobte estar esgotada d'aquell rol.
1: I és com, bueno, potser sí, sóc fiestera quan em ve de gust, sí. No? Sóc fiestera quan estic descansada, però ara estic en una mala època i ara no sóc... O no sóc fiestera o ara no em ve de gust. No vol dir que ho hagi deixat de ser, que aquesta també és l'altra. És que has canviat. Bueno, és que has canviat, o les meves circumstàncies han canviat. És que la vida és molt àmplia. Per això dic, no?, que aquesta cosa de posar-nos etiquetes i d'estar-nos definint contínuament és realment complexa i perillosa. No, no és una cosa molt, molt sana, o que haguem de seguir molt. I en tot cas, què? Vull dir, per què és millor ser extrovertit que introvertit? És una qüestió social,
0: no,
1: això
0: clar,
1: també.
0: Evidentment.
1: No? Sembla que les persones introvertides siguin persones raríssimes i en realitat no. Jo, per exemple, sempre dic que jo sóc, en general, una persona que parlo, tal, en general bastant extrovertida, però jo em sento molt introvertida. Jo moltes vegades és com, ai, no vull parlar amb
0: clar,
1: ningú.
0: Clar, jo també, vull dir, jo em sento socialment molt... molt...
1: Exacte.
0: Molt això, molt extrovertida, vull dir, aquí si s'ha d'explicar una bona història, vull dir, en un sopar, jo faré tots els possibles per no avorrir-nos, saps?
1: Clar, sí, sí.
0: Per tenir conversa, per riure, sobretot, mm-hmm. però difícilment et parlaré del meu jo més profund, dels meus neguits, dels meus... És molt difícil que mm-hmm. jo exterioritzi, però clar, en aquest sentit no em definiré mai amb una paraula, tampoc. Perquè crec que és limitant, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, a mi em costa molt agafar alguna de les persones del meu entorn més immediat i dir-los, mira, estic malament. O sigui, no m'ho permeto mai, per
1: clar.
0: Exemple, no?
1: Clar.
0: Però tampoc em defineixo com una persona superforta. Jo crec que simplement de vegades, en segons quins entorns, juguem un rol.
1: Exacte.
0: Juguem un rol i tenim moltes facetes, tenim molts jos i traiem un o altre en funció de les circumstàncies, del que pots, del que et deixen, del que estàs acostumat a fer... i no sé, a mi em costa molt, per exemple, mostrar-me vulnerable amb pràcticament ningú. Pràcticament ningú és pràcticament ningú, O sigui, ni ma mare, molt difícilment amb les amigues més... Molt difícilment. I després jo sí que considero que ho sigui en alguns moments i peto, quan peto, peto. Ara encara em queda un mes per petar.
1: Ah, vale, molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, és que jo
1: calculat.
0: Peto el novembre. Sí.
1: Ah, vale, d'acord. Bueno, doncs ja hi
0: després
1: posarem.
0: Després que canvi l'horari, jo soc molt de l'estiu.
1: Ah, val. Sí, és clar, el del canvi d'horari també és un tema,
0: jo soc molt de l'estiu, jo soc molt feliç a l'estiu. Molt, molt, molt, molt. A la platja, als plans, allò... En fi. I llavors, quan comença setembre, ho agafo amb molta força, perquè sempre vinc d'una època molt xula, llavors encara estic amb molta força. A l'octubre la cosa comença
1: a fer-se la feixuga.
0: I al novembre sempre tinc un parell, tres de setmanes de depressió absoluta. És cíclic, ja m'ho conec.
1: Vale.
0: Ja m'ho conec. Llavors, en aquelles setmanes de depressió absoluta és quan acostumo a agafar-me un viatge a les Canàries.
1: Perquè et toqui el sol una miqueta. Man, fixa't quin grau d'autoconeixement més xulo. És una meravella, això.
0: Parlàvem... Quina tonteria, per favor. No,
1: no? Però... No? No, no, no, un moment, un moment. No és cap tonteria. Quina meravella, perquè això, fixa't, és una cosa amb la que treballo moltíssim amb els pacients que tinc a consulta, que és aquestes coses que fan que tu pots identificar que fan que entris en un període, no? Pues, o més fosc o tal. és superimportant. És que és una capacitat d'autoconeixement brutal, perquè si tu ja saps que passa això, fixa't, doncs, ostres, jo ja sé que cap al novembre passarà això, doncs me'n vaig un cap de setmana per
0: això. Bueno, llavors un dia estàs plorant a casa sola i llavors dius, bueno, ja sé que... Bueno, vale, a veure què és, 4 de novembre. Bueno, tranquil·la, ja queden dues setmanes,
1: mira,
0: ja passarà.
1: A mi això em passa amb el síndrome premenstrual.
0: Ah, bueno, clar. Que jo sobte... vaig triar molt a descobrir-ho, això,
1: sí,
0: també, eh?
1: Sí, jo també, però de sobte començo a plorar, no?, i és tot una gran...
0: Sí,
1: com tot un desastre i tot em va malament a la vida. I llavors miro... Vale, ok, d'acord, és això.
0: Clar.
1: Em segueixo sentint malament i segueixo plorant, però ja sé per
0: què és. Perquè és
1: autoconeixement. Això és autoconeixement.
0: Et dones el permís, no?
1: Exacte, és com, bueno, doncs avui toca, i a més a vegades li dic a la meva parella, en plan, bueno, que sàpigues que demà va venir la regla, d'acord? Així que anirem plorant i queixant-nos pels puestos. Cap problema.
0: Ja està, no t'ho prenguis com res personal.
1: Però és molt xulo això, no? Saber quines són les característiques que fan que el meu estat d'ànim pugi, baixi o vagi cap a una banda, perquè això ens permet molt d'autocontrol, no? En el sentit... doncs això, de saber què puc fer perquè allò sigui una miqueta millor, de posar-me les coses fàcils. Vull dir, jo crec que l'autoconeixement va molt d'això, de conèixer-me, de saber què necessito, com funciona el meu cos, el meu organisme, el meu cervell, les meves emocions, el màxim possible, mai no ho acabem de saber del tot, d'acord? Això ho hem de tenir claríssim. Però quan més ho sàpiga, més fàcil em puc fer la vida.
0: Sí.
1: Perquè més conscient seré de les coses. I si jo sé això, doncs que, per exemple, jo què sé, si treballo més de... La teva ma germana que treballa a l'hospital em deia, no, és que treballo no sé quants dies seguits. I diu, és el meu límit. Ella ja sap que si treballa més d'aquells dies, ja ho fa malament. Doncs,
0: a mi em passa, per exemple, que això també ho he après amb els anys, que jo era de deixar-ho tot per l'últim moment. Vull dir, ni endreçada, ni organitzada, no? I treballava bé sota pressió. Fins que aquesta feina és massa, és a dir, fins una cosa és estudiar sota pressió i una altra cosa és desenvolupar una feina sota molta pressió. I llavors arriba un moment que ja no pots. I a mi em genera, jo que em vaig, en el seu dia que em van diagnosticar aquell, com es deia, trastorn d'ansietat
1: generalitzada,
0: crònica, no sé quantos, bueno, en fi. Llavors, jo, és igual, jo vaig entendre, el que vaig entendre jo, és que què és el que em provocava ansietat. Em provocava ansietat no saber dir que no, acumular massa coses, voler arribar a tot. Llavors vaig començar a establir-me límits. I així va ser com a poc vaig començar... A poc, eh?
1: Sí, sí, no, és, dir, és anys, un treballasso.
0: Anys.
1: Sí, sí.
0: Entenc que si jo deixo alguna cosa per l'últim moment, que té a veure amb la feina, estaré patint el dia abans i l'anterior, estaré amb un neguit que flipes, el mateix dia també tindré mala cara i després em sortirà tot i me posaré malalta. Vull dir, ho passo tan malament que llavors a mi em diu, no, hi ha gent que em diu, no, és que t'organitzes molt bé. Bé, he après a organitzar-me,
1: és una feinada,
0: a avançar-me
1: sí, sí.
0: Els continguts, per exemple, jo ja sé de què parlarem la setmana vinent, amb la Sílvia, amb el Miquel, amb tal... Jo necessito fer una previsió perquè necessito anar tranquil·la. Perquè si no vaig tranquil·la, se'm dispara des de l'esternón, a més, una mena de una mena de centrifugat que no em deixa estar, llavors estic irritat. Llavors, com tota aquella jo nerviosa no m'agrada gens, doncs he après, clar, això crec que sí que és autoconeixement.
1: Totalment.
0: Però no és quelcom de dir, no, és que jo sóc organitzada. No, no, no, no, no, no.
1: No, és que no, quan és necessites...
0: Que ho necessito perquè em va bé i he après a fer-ho després de moltes vegades de prova-error, diguéssim.
1: Bueno, i perquè te n'has adonat realment, no? O sigui, el teu cervell ha entès que si poses esforç en organitzar aquesta àrea, les altres àrees estan
0: tot
1: més tranquil·les.
0: Millor, tot va millor, jo estic molt més tranquil·la, sóc més zen, sóc més simpàtica.
1: I el cervell necessita el cervell amb proves. O sigui, el cervell tu li pots donar tota la teoria que tu vulguis. I el cervell l'entén i diu, ah, oh, sí, està molt bé, superbé, tal, organitzar-te l'agenda, molt bé, fantàstic. El cervell et diu que molt bé. Fins que el cervell no veu que realment allò t'aporta alguna cosa i ho fa de forma sostinguda, perquè fixa't, tu dius, això va ser un treball de temps, de tal...
0: Molt de temps.
1: No? D'estar... I arriba un moment que el teu cervell diu, ah, vale, espera't, que això ens va bé.
0: Que ens està anant bé, això.
1: Ah, que era així com estàvem més tranquils.
0: Sí, sí, sí,
1: llavors
0: sí.
1: Això ho integra. Però clar, això és una feinada. Llavors, Mira, això és una de les coses que moltes vegades amb l'equip, no, parlem i riem, perquè molta gent ve a consulta a que els hi diguem quatre tips, no, quatre consells i ja està. I és com, no, és que això no funciona així.
0: Clar.
1: O sigui, jo puc donar els quatre consells...
0: Bueno, els llibres d'autoajuda
1: però...
0: van que...
1: Exacte, tira, per això no funcionen, perquè al final tu tens la teoria, i la teoria fantàstic, però si no t'acompanyen a la pràctica, si no acompanyen el teu cervell a anar fent aquesta pràctica de forma progressiva, no ho acabaràs d'integrar mai. Perquè ens fem propòsits a principi d'any o al setembre i estem 3 dies amb el propòsit i després se'n va, doncs perquè no hem instaurat aquesta pràctica dintre del cervell. Llavors, fixa't, això també forma part de l'autoconeixement, no? Què necessito jo? Jo sé que això em funciona, jo sé que fer esport em funciona perquè m'allibera la ment, perquè tal, em fot mandra fer esport, ja, però jo sé que em funciona, per tant, m'hi esforço. Quina és la història? I això jo crec que surt cada dia que parlem, Laura, que a nivell social hi ha una cultura molt pobra de l'esforç, ara mateix. Yeah. O sigui, per una banda es premia molt, no? El uau, t'has d'esforçar
0: si
1: per tal...
0: Si puedes,
1: però
0: perquè és una merda, també t'ho dic, sí, eh? Un dia no, parlarem d'aquests eslògans.
1: Perquè no. Perquè moltes no vegades, sí, no, encara que vulguis molt, no pots. Però per l'altra banda és com que tot t'ho han de donar fet. No, i si una cosa costa molt és com no val la pena el patiment, no? El patiment entre moltes cometes,
0: el guanyar-te
1: l'esforç és com que està com molt denostat, no? És que si no surt ràpid és que no vals per això, no és veritat. O sigui, a vegades sí que és la veritat que no valguis per això, però moltes vegades és com fins que no ho facis moltes vegades no podràs saber realment.
0: Com ho fem per conèixer-nos millor, tenint en compte la màscara que ens posem tots en segons quines situacions o rols de persones? No som igual quan estem actuant com a fills que quan estem actuant com a pares, tot i que acabarem assemblant-nos bastant, però... però no som iguals com a fills que com a pares, no som iguals com a pares que com a amics, no som iguals com a amics que com a parella. Tu pots ser un amic fantàstic i una parella nefasta, per exemple. Vull dir que tenim diferents rols. Vale. Com ho fem per entendre com som? És a dir, autoconèixer-nos millor sense que la autopercepció es converteixi en un relat de mentida. Perquè una cosa és com, tornem-hi, a com... exterioritzem, diem el relat del que som, i una altra cosa és el que som. No sé, hi ha alguna idea, exercici, identificar valors, escriure'ls, tal qual, i una cosa més, i sense matxacar-nos, perquè em fa l'efecte que hi ha dos tipus de persones: les que són insegures però tenen un ego que passa per davant de tot,
1: totalment,
0: saps?
1: Sí.
0: I dius, però aquest de què va, si en realitat és, un, no? És una persona plena d'això, de dubtes, o el que veus que és molt guai, però en canvi es matxaca.
1: Mira, hi ha un exercici que és molt potent, que jo recomano moltes vegades, precisament per això, no? Per entrar en contacte amb qui som realment.
0: Sí.
1: Això és molt de psicòloga, però és veritat que qui som realment es forma molt en els nostres inicis com a personetes, per tant, a la nostra infància. No necessàriament a la primera infància, en plan dels 0 als 2 anys, però sí que durant la nostra infància anem rebent tot un seguit de missatges, no?, que conformen molt a qui som. Llavors, jo el que recomanaria per començar aquest viatge cap a l'autoconeixement seria, per una banda, apuntar en una llibreta quins són els teus valors familiars. Valors familiars, què vol dir? Doncs allò al que se li dona o se li donava importància a la teva família quan tu eres petit.
0: Quan eres petit, eh?
1: Un valor és l'ordre, ser endreçat, perquè si no eres endreçat eres mala persona. Un valor era ser bona persona, cuidar els altres. Un valor era ser intel·ligent. Un valor era, no ho sé, vale? Busquem els valors, no? Allò que a nivell familiar se'ns va posar,
0: no?,
1: a sobre. A vegades, depèn de com, potser no ens en recordem massa, però llavors jo el que recomano és anar a les frases o les... No? Les frases que et deien quan eres petita.
0: Sí.
1: No? Què et
0: deien? I si els altres et tiren per la finestra, tu també t'hi tires?
1: Per
0: exemple. Deien això, per exemple.
1: I això quin valor amaga al darrere? Que
0: has de tenir les teves pròpies opinions i capacitat d'actuació independentment del que facin els altres.
1: Vale. Per tant, és un valor d'independència, no? Un valor de poder...
0: Jo crec que això li diuen a tothom, no?
1: Sí, és una frase molt de mare.
0: És molt de mare.
1: Però normalment es diu cap a, no, es diu per evitar que la canalla vulgui sortir més del que toca.
0: Bueno, però perquè quan ets canalla, vull dir, et sents identificat amb un grup i tendeixes a fer el que fan els altres i és molt difícil doncs tenir aquest grau d'independència de dir no, a mi això no m'interessa. Llavors jo crec que és una frase molt de mare.
1: Però per exemple, jo em refereixo més a frases, no? Doncs jo què sé, és que ets un desastre.
0: Ja. Yeah.
1: És que això, o al revés, no? O és que ets tan maca, o ets tan intel·ligent. Quines frases ens deien quan érem petites.
0: D'acord.
1: No només a la família, sinó també a l'escola, per exemple. No? Jo recordo, per exemple, que a l'escola sempre m'havien dit que tenia molt mala lletra. Molt mala lletra. Fins que un profe, quan anava a la secundària, em va dir que tenia una lletra amb molta personalitat. I això va canviar absolutament
0: la
1: meva percepció de jo com a... No, com a escriptora al final, no, som producte de les coses que ens passen i és inevitable això.
0: Vale, doncs hem d'identificar aquells valors, no, de la infantesa, a través de l'escola, a través de la família, ja no només el que ens diuen, sinó el que ens transmetien independentment de que fos amb la paraula, no? Vull dir, si tu tenies uns pares que treballaven moltíssim, m'invento, o una família humil en el que s'estalviava molt perquè eren doncs igual aprens a ser que l'estalvi és un valor.
1: Exacte.
0: M'invento.
1: Sí, sí.
0: Val. Què més? Hem identificat els valors de la infantesa.
1: Vale. Llavors això, els valors, les frases, no? Com aquestes idees, sí, que et posaven a sobre, i després el que jo diria a aquesta persona que està fent aquest llistat és que identifiqui com això li remou ara. És a dir, jo crec realment que sóc un desastre? És una frase que em dic a mi mateixa? Perquè això pot ser que em surti, no? Cada cop que, jo què sé, doncs, no sé, estic fent no sé què i se'm cau una cosa a terra perquè a tothom li poden caure, jo em dic a mi mateixa, jo, és que sóc un desastre. Va, és veritat que ets un desastre només perquè t'hagi caigut una cosa a terra? O és que realment la teva vida és desastrosa, no? Com anar a qüestionar aquestes idees inicials, no, sí, que tenim, que estan com molt marcades a foc, no? I sempre dic que és com la veueta del dimoniet que tenim al cap, i llavors anar qüestionant-les, és a dir, vale, jo realment m'identifico amb això, crec que sóc així, vale, sí, tal. Llavors podem anar a fer el check cap enfora, dir-li a una persona que ens coneix molt, a la nostra parella, a la nostra millor amiga, al nostre fill,
0: com
1: que sigui, quins tres adjectius, amb quins tres adjectius em descriuries? Doncs jo què sé, organitzada, independent i extrovertida. Vale, tu t'ho apuntes i no ho qüestiones, no qüestionis les coses, perquè si t'ho estan dient, en general no serà per fer-te la rosca.
0: No, però sinó és perquè ho perceben així.
1: Perquè fas aquest...
0: T'identifiquis més o menys.
1: I llavors la idea seria fer com un creuament entre el que jo, no, em percebo, sí, sí, i el que els altres perceben. Perquè ni el que jo percebo és 100% real, ni el que els altres perceben tampoc. Llavors, el que dèiem abans, no? Ostres, però si aquestes persones em veuen com extrovertida, jo en canvi considero que no, que sóc introvertida, tal, o que tal... Per què és? En quines situacions em trobo introvertida? Com? No, llavors, tot això, evidentment, no ho intenteu fer en 10 minuts d'una tarda. Vull dir, és un treball d'anar fent, sí, i d'anar qüestionant i d'anar investigant. El viatge cap a l'autoconeixement és un viatge intens i pot tocar punts dolorosos. Recomanació, com sempre, si toca un punt molt dolorós, és que vagis a una psicòloga que t'acompanyi en aquest viatge, perquè realment pot fer molt de mal, depèn de com el fem. Però sobretot això, amb aquesta idea de no tant posar-me una etiqueta i descobrir qui sóc i poder fer com una mena de currículum vitae de qui sóc, perquè no vull això, sinó de poder-me facilitar a mi la vida. Si jo sé que en determinats entorns doncs la gent em veu més extrovertida, potser puc posar atenció en això, no? I potser puc dir, vale, doncs vaig a potenciar aquesta part que m'agrada de mi. O al revés, o, ostres, és que des de fora em veuen com una persona, no sé, molt, molt seriosa. Ostres, però jo, no m'agrada que em vegin seriosa, perquè jo per dins no estic seriosa, simplement que m'interessa, vale, doncs què puc fer per canviar això? I a poc, no, anar com adaptant realment el que sóc, no? el que demostro i que tinguin una coherència. Però hi torno, això és un treballasso de
0: temps. Sí. No, però jo crec que sí, que sempre hem d'agafar amb pinces tant la definició que fem de nosaltres mateixes,
1: total,
0: perquè pot ser que la nostra autopercepció doncs, no vagi acompanyada de la mà de l'autoconeixement, i també hem d'agafar amb pinces el que et diuen des de fora. Vull dir, a mi m'han dit persones, és que de primeres em va resultar una borde, i d'altres que em diuen, és que ets molt simpàtica. Llavors, segurament, depèn del dia, de si era estiu o hivern, o de si estava en un context o un altre, o de si tenia un mal dia, o de si... En fi, de moltes circumstàncies, no?
1: O de la persona mateixa, de com interpreta aquestes coses.
0: Clar, també, vull dir que... Llavors, clar, ens hem d'agafar amb pinces tot aquest tipus de definicions, i això sí, després una última cosa que m'agradaria comentar, que té a veure amb... Acceptem les crítiques? Perquè jo crec que també l'autoconeixement... És a dir, si tu et vols conèixer de debò, i fas aquest camí, o intentes estar amb els ulls oberts a tot allò que sigui no precisament una virtut per poder-la canviar, això implica ser capaç de criticar-te. Que no té a veure amb oh, quin desastre sóc, i tot el dia fustigant-te i no sortir d'allà. No. Però has de ser capaç de reconèixer un error, de dir amb aquesta persona no m'he comportat malament, o de tinc aquesta tendència i això ho hauria de corregir, o... En fi... Clar, i llavors, jo crec que moltes vegades no ens agrada fer un relat de nosaltres que no sigui positiu.
1: Evidentment.
0: I això condiciona el nostre autoconeixement o impedeix que puguem explorar més aquest autoconeixement.
1: Sempre fa mal que et critiquin, sempre fa mal que et destaquin una cosa en negatiu o que a tu no t'agrada. I, evidentment, intentem sempre fugir d'això, no? Com a éssers humans, fugim d'allò que ens fa mal i fugim d'allò que no ens fa sentir bé. Per tant, per això deia abans, no?, que realment és molt...

0: molt, és una feinada gran el posar-nos a fer aquesta part d'autoconeixement, perquè sí o sí necessitarem l'autocrítica. Sí o sí necessitarem sentir coses que no ens agraden.
1: Per això jo, la persona que li hauríem de demanar, diguem, tres paraules, jo li demanaria tres paraules positives i després, diguem, tres de negatives. Per exemple, no sé com ho veus.
0: Sí, pot ser.
1: Per agafar-les, abraçar-les també, que costarà més, per allò picarà una mica, no?
0: Sí, el que passa que depèn de com que ens costa molt criticar també l'altre, quan l'estimem i de més, igual diuen, bueno, és que igual a vegades ets massa endreçada. I
1: sí,
0: és com,
1: massa no. Exigent. O sigui, clar, o sigui, un defecte no pot ser massa exigent, estimat. O sigui, no pot ser això.
0: Llavors,
1: vale?
0: Clar.
1: És que ets massa perfeccionista, vés a cagar.
0: Això és el típic que diem a les entrevistes de feina, no?
1: Sí.
0: Digues tres coses negatives. Bueno, clar, no, soc massa perfeccionista.
1: Vinga,
0: bueno,
1: ja, home.
0: No, però, o sigui, és una bona idea, també, no? Però potser més que demanar-ho, que també pot ser una bona idea, a l'estar atentes, també, a les crítiques que ens fan, i rebre-les de manera... això, no? De manera que ens alimentin aquest autoconeixement. Per què aquesta persona m'està criticant això? Realment, jo em sento així? Això d'on ve? Per què ha passat? Perquè a vegades també, és el que deia abans, també depèn de la percepció d'aquesta persona. I mira, igual aquesta persona aquell dia tenia un mal dia i deia, és que ets un egoista perquè no li has volgut deixar un llapis que tu estaves fent servir en aquell moment, m'invento, vale? I llavors això no vol dir que siguis egoista. Llavors, per això deia, no, que hem de balancejar el que ens diuen els altres i el que nosaltres pensem. I sempre, sempre, sempre, i això per això, lo de l'autoconeixement, tenir en compte el context i la història on s'està dient això. Perquè no serà el mateix que t'ho digui avui, que demà passat, que a les 9 del matí, que a les 10 del vespre, que en un context de feina o en un context de socialització.
1: No aplicable tot això al que dèiem la setmana passada, podem acabar, de la gelosia, que no val de dir és que a mi no ets tan divertida.
0: Exacte.
1: Vull dir, bueno, això mereix un altre capítol a part, no?
0: Exactament,
1: diria.
0: Sí, això entraria també en el tema de la manipulació i tot plegat. Sí.
1: En continuarem parlant, perquè com la Sílvia, a més, ja vam parlar fa uns dies també de No és culpa teva, aquest manual que ha fet per detectar i per fugir de narcisista, si és possible, doncs tot el tema amb la manipulació. Per cert, he començat a seguir un noi que m'interessa moltíssim, que no el coneixia, que és un noi francès, que és un psicòpata.
0: Sí, ja sé qui és.
1: Hòstia, em sembla molt interessant.
0: És un temita, eh?
1: És un temita.
0: Sí,
1: perquè ell es percep com a tal, es reconeix com a tal, fa teràpia. Clar, ell no pot aprendre l'empatia, però pot aprendre altres recursos que el serveixin per no ser un monstre social, no? Hosti, és molt interessant. A mi em resulta molt interessant. Me'n va deixar fascinada l'altre dia quan el vaig descobrir.
0: Sí, sí. Fa temps que me'l van recomanar i el vaig començar... I és curiós.
1: És molt curiós.
0: Sí, sí, sí.
1: Va, per un altre capítol. Sílvia Catalán.
0: Que vagi
1: bé, Laura. Gràcies, adéu, bona nit. Sota sospita.
2: És molt possible que aquesta dona t'enganyi.
3: Li hauríem de prendre declaració.
1: Entreteniment cultural per a ments inquietes.
4: Creus que és bufar i fer ampolles?
1: I molta foscor.
5: No tindràs probabilitats de sobreviure 5 dies amb sort.
6: No es preocupe, està en bones mans.

Als darrers minuts anem a fer alguna recomanació literària. Ens agrada molt fomentar la lectura i també sacsejar una mica, no?, i aconseguir, doncs, que gràcies a la comprensió lectora, les propostes literàries, doncs, puguem també afilar la nostra mirada crítica i millorar el nostre aprenentatge. La primera de les recomanacions és una nova veu literària. En aquest cas, el catàleg d'Agulla Daurada és Laia Altarriba, que és periodista especialitzada en denúncia social, actualment professora de català de secundària, ha treballat a diferents mitjans de comunicació, i aquesta novel·la a què ens arriba es diu El mar de les taronges. És de memòria, de migracions i de resistència. T'explico una mica la sinopsi. Diu, quan la Cati decideix retornar a Gravet, al poble de la infantesa, per acabar la carrera laboral com a infermera, poc s'espera la sacsejada que li farà la vida. Una antiga capsa de galetes serà el punt de partida del descobriment d'una història familiar vinculada a les xarxes d'evasió de refugiats durant la Segona Guerra Mundial. Alhora, la irrupció a la seva vida d'en Maruan l'enfrontarà amb un dilema que la posarà a prova. L'arribada massiva de persones a Ceuta a la recerca d'un futur millor ha tornat a situar les migracions al centre del debat, però també ha posat de manifest, oi, que la solidaritat continua sent un valor humà essencial, especialment allà on les persones es troben en situacions de vulnerabilitat. Al mar de les taronges, per tant, les dues protagonistes també s'enfronten a aquest dilema. Mirar cap a una altra banda o assumir el risc d'acollir i ajudar a qui ho necessita. Bé, al mar de les taronges, l'amistat, el desig i, com no, la solidaritat conviuen amb l'aridesa també, no?, de les fronteres i de qui les ha de travessar de forma clandestina. Moltes vegades tenim, doncs, una visió parcial perquè estem en el moment present. Mirem cap a Ceuta i sentim sovint incomprensió i ens oblidem de que fa uns anys nosaltres vam ser els qui vam sortir i els qui ens vam refugiar i els qui vam demanar asil i els qui vam demanar que ens acollissin i els que hi vam anar a la recerca d'un món millor per necessitats, per guerra, per fam, per pobresa, etc, etc. Bé, llibres necessaris, no?, en tot cas, aquests que ens permeten fer aquest paral·lelisme en el passat i situar-nos a l'altra banda del conflicte o del repte, en aquest cas, que té a veure amb la migració. El mar de les taronges, una novel·la de Laia Altarriba.

segona que et proposo ve de la mà de l'editorial Proa. Es publica Nit Blava a Ginebra. Explora els anys en què la vida de Rodoreda i la seva literatura es van entrellaçar, des de l'escriptura de la plaça del Diamant fins a les obres inacabades que amaguen claus decisives, també. La tardor de 1959, al centre de Ginebra, un tramvia produeix una forta contusió a Mercè Rodoreda. L'accident es converteix en una frontissa que l'empeny a revisar la relació amb la seva parella, en Joan Prat, i a interessar-se pel doctor que l'atén. La convalescència coincideix amb l'inici de l'escriptura de la plaça del Diamant i condiciona de ple un dels seus períodes més creatius, els anys de La mort i la primavera i l'inici d'una novel·la autobiogràfica que Rodoreda fa néixer sota el títol d'una serenata de Mozart i que narra el seu enamorament platònic pel metge. Bé, mig segle després, o més de mig segle després, Àtic Dalmau és professor universitari que ha plegat de l'acadèmia, es veu abocat a investigar aquests anys, cartes, manuscrits, obres perdudes i els escenaris de Ginebra, Viena i París el conduiran a intentar desxifrar el misteri de la creació literària. L'autora de tot plegat és Eva Comas Arnal, converteix la investigació sobre Rodoreda en una novel·la plena de descobriments sobre la creació literària. Com pots comprovar, de nou mirada al passat, no? En aquest cas, amb un format com molt literari sobre una de les escriptores o l'escriptora de més renom a casa nostra, com és Mercè Rodoreda. Eva Comas Arnal fa un exercici molt interessant, no? De combinar aquesta recerca sobre la vida de Rodoreda, sobre la seva literatura, a partir també d'aquesta altra investigació del professor universitari que mira enrere. I el tercer llibre que et vull proposar és que Martí Gironell torna amb una novel·la històrica, aquest cop ambientada als jardins del castell de Peralada. Rescata la figura mítica d'una remeiera, la Malaveïna, i la converteix en símbol també de resistència, de saviesa i de llibertat femenina. Temuda per uns, buscada per molts altres, la Malaveïna coneix els secrets que la natura amaga. Les seves mans guareixen amb herbes, amb flors, amb arrels. Els seus coneixements desperten admiració, però també recel, o sobretot recel, en una societat que sovint confon la saviesa amb la bruixeria. En aquesta història, mentre els comtes de Peralada assumien convertir el castell i els seus jardins en un referent cultural del país, una història d'amor impossible, silencis familiars, rancúnies i destins estroncats s'entretegeixen en la vida d'aquesta dona singular i de les que vindran després d'ella, perquè hi ha secrets que poden romandre ocults durant anys, però mai no desapareixen del tot. Bé, Martí Gironell té molta capacitat per convertir la història en emoció, no? I recrea la construcció dels jardins de Peralada i dona vida a un univers fascinant amb aquesta idea de conviure la ciència i la superstició. A més, el llenguatge de les flors, la cultura del vi, les creences populars, la força de la natura. Malaveïna és una novel·la sobre la memòria, sobre el poder, sobre l'herència.

Aquestes dones sàvies a qui els pobles van anomenar bruixes i s'endinsa, doncs, això en el món de les remeieres, és a dir, els remeis naturals, els coneixements orals, i al cap de la fi és una història de supervivència i de llibertat femenina i també de persecució. No vull deixar d'esmentar, si més no, de manera breu, Iconde, de Jordi Soler, que publicava el mes de setembre Llibres del delicte. Ja sabeu que, entre d'altres coses, o sobretot el que fan és novel·la policíaca, thriller, etc. I aquesta novel·la, bé, té una atmosfera com densa, no? I asfixiant. És una mirada sobre la mentida, sobre la culpa, el poder, les ferides d'un imperi colonial en decadència, perquè estem ubicats a la Barcelona grisa de la postguerra. L'inspector Martín Marín sobreviu entre això, entre la culpa, entre l'alcohol, i una heroïcitat que sap que no mereix. Quan l'envien a Guinea Equatorial per investigar l'assassinat de la filla del coronel Quiroga, un dels homes més poderosos de la colònia, es veu arrossegat a un món on el racisme i la corrupció estan normalitzats. Així que entre els interessos colonials, els silencis imposats, una violència sempre a punt d'esclatar, l'inspector haurà d'enfrontar-se més enllà del cas també als seus propis fantasmes, i és que a Guinea cada silenci amaga una amenaça, cada lleialtat té un preu i cada veritat pot costar la vida. El catàleg de Llibres del delicte inclou títols molt xulos, que pots fer una ullada a delicte.cat, però vaja, que sàpigues això, que si t'interessen aquestes novel·les fosques que ofereixen un retrat social, ja sigui del moment present o del passat recent, hi ha històries de tots els tipus, més enllà de les investigacions policials també, veïns de Núria Pellicer, Via Crucis, de Maria Sardans, Et veurà tothom, de Maribel Torres, un munt d'històries, doncs, que de vegades, per exemple, parlen dels perills també de les aplicacions o de les xarxes socials, o simplement de la proximitat, dels silencis que s'amaguen, en fi, un munt de propostes per gaudir d'aquesta part fosca de l'ésser humà a partir de la ficció. I una última i molt breu recomanació. Lucy Vincent, El cervell dels enamorats, compta amb la traducció de Carles Miró, i és un assaig que publica Cossetània de ciència i coneixement, i ens pregunta per què ens enamorem. Què passa dins el cervell quan sentim desig, gelosia, passió, necessitat de l'altre, i sobretot, es pot recuperar un amor que sembla apagat? La neurobiòloga Lucy Vincent ens convida a endinsar-nos en aquests mecanismes més íntims de l'amor, però des d'una perspectiva que és la del cervell humà, no? I a partir de descobriments científics, qüestionaris i reflexions sobre la vida en parelles, que revela com les hormones, la memòria, el desig i les emocions modelen, d'alguna manera, configuren les nostres relacions afectives. Això, una obra que combina ciència, psicologia i experiència humana per descobrir com funciona la flama de l'amor. I com estàvem parlant d'amor, acabem amb el Love Triangle de l'Angel, que ajunta a Caroline Polachek també i a Sebastian a la producció en aquest single que funciona com a darrer avançament del seu àlbum Instinct, el tercer treball que arribarà el 16 d'octubre. L'estrella del pop belga ens ofereix aquest tema avui per arribar a les 11. Serà el moment, a partir de llavors, del Xavi Collado i el Metrópoli. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Bona nit, són les 11. A partir d'aquest moment comença l'edició 2394 del Metrópoli. Salutacions de Xavi Collado des de Ràdio 4. La Susan Santos ens presenta cançons del Camino Diablo, un àlbum que surt el dia 16 d'octubre i el presenta el dia 11 d'aquest mes d'octubre a la sala Razzmatazz 3. Ens visita aquesta nit el Quim Masferrer. Aquests dies el podem veure amb temps al Teatre Borràs, només fins al dia 18. A partir d'ara i fins les 12 de la nit, això és el Metrópoli de Ràdio 4.

0: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.
1: Què faries si et diguessin que et queda només una hora i mitja de vida? Jo el que faria és

0: Quim Masferrer, benvingut, bona nit.
1: Bona nit.
0: Restrenes el Borràs de Barcelona, Temps.
1: Sí.
0: Amb molt d'èxit la primera temporada, no?
1: Va anar molt bé. Bueno, estem parlant d'un espectacle que vaig escriure fa 15 anys.
0: 15, ja?
1: 15 anys. I que després de 15 anys, aquest espectacle que es diu Temps, dic, a veure com ha passat el temps, aquest espectacle que es diu Temps, i tu que ets amo del teu temps,
0: sí.
1: Deixa'm-hi tornar. La veritat és que hi havia molta gent que em deia, ostres, el tornaràs a fer, Temps? És un espectacle que va marcar moltíssim.
0: Això va ser el Temporada Alta, no?
1: Sí, el sí. Temporada Alta... I de fa ja, doncs això, fa uns quants anys, i em trobava això, molta gent que em deia, ostres, Temps no el vaig veure en el seu moment, el tornaràs a fer, o jo el vaig veure, saps si... Fins i tot demanaven vídeos, dic, no puc passar un vídeo d'un espectacle de teatre, sí que el tinc, però no el puc passar. I ara, de cop i volta, doncs mira, un dia, revisant el text, precisament amb aquesta efemèride de fa 15 anys, i vaig dir, ostres, i em van entrar com moltes ganes de tornar-lo a fer. Mm. Per la seva vigència... perquè és un espectacle que a mi em va marcar moltíssim i em consta que els espectadors i les espectadores també, per tant, hòstia, vaig dir, per celebrar-ho, tornem-hi,
0: va. En 15 anys canvien molt les coses, eh?
1: Sí, però no tant, eh?
0: No?
1: No tant. Som 15 anys més vells, sí. Som 15 anys més grans, però és un espectacle que té molt d'humor, té molta crítica d'actualitat, que he vist que és, gairebé tot és vigent, sí que és veritat que, evidentment, li hem fet una rentada de cara, ha entrat gent nova a l'equip, s'ha canviat escenografia, s'han canviat moltíssimes coses, fins al punt que gent que ara l'ha tornat a veure diu, ostres, és el mateix espectacle, però sembla un altre. Bé, és un espectacle actualitzat, és un espectacle de l'any 2026, i no han canviat tantes coses, eh?
0: Ha tornat a connectar o a reconnectar amb el públic, però ara des d'un present bastant diferent.
1: Mm. Sí.
0: Això també és un dels canvis que poden haver-hi, no?, a l'espectacle. Encara que l'humor és el mateix de fa 15 anys, perquè no ha canviat tant, si anéssim més enrere, sí, de fa 20 o 30 anys o 35 anys, aquell humor avui moltes vegades no s'entén.
1: Sí.
0: No s'entén, i és políticament...
1: Per sort, per sort també han canviat coses.
0: Políticament incorrecte és aquell humor...
1: Però, a veure, hi ha espectacles... Ara hem tornat a veure Maricel.
0: Que sí.
1: Podem tornar a veure Shakespeare sempre que vulguis.
0: Sempre.
1: I en molts casos dius, això s'ha escrit ara? No, això s'ha escrit fa uns quants centenars d'anys. Per tant, hi ha temes ancestrals, com és el temps, precisament. Aquest és un espectacle que parla de la mort, però que invita a celebrar la vida. És a dir, és una tragicomèdia en aquests moments de tragèdia, però molts moments de comèdia, moltíssima comèdia, perquè és una proposta de dir, aprofitem el temps, enriem-nos en una miqueta d'això que ens toca a tots, perquè la mort sí que té una cosa que és que, per sort, iguala absolutament a tothom.
0: A tothom.
1: I per tant, a tothom que veu l'espectacle se sent molt interpel·lat, perquè sap que allò que s'està explicant allà en aquell escenari, amb humor, però s'està explicant una cosa que tu et toca de tan a prop com que hi hauràs de passar-hi.
0: Això vol dir que la gent, quan surt de l'espectacle, els espectadors es poden plantejar, no?, el que faríem, no?
1: Sí.
0: El que faríem tots nosaltres si ens quedessin 90 minuts de vida.
1: Sí. Això em diuen coses que jo seria ser molt presentuós si hagués dit que si digués que ja me les imaginava que l'espectador diria això. No és veritat.
0: No.
1: Jo vaig escriure aquest espectacle, el vaig vomitar, el vaig posar dalt de l'escenari i després m'han dit coses per mi molt interessants. Coses com que després de veure la funció la gran majoria d'espectadors es plantegen què farien si els hi quedés 90 minuts de vida amb ells. Que diuen, ostres, realment aprofitem el nostre temps?
0: Sí.
1: Som amos del nostre temps? Realment hi ha moments en els que a la nostra vida que diem que sí a coses quan realment el que voldríem dir és que no? Hem perdut molt el temps? Que dius, ostres, totes aquestes coses que són tan lapidàries, ara que parlem de la mort, és lapidari això, són coses que realment inviten a una reflexió.
0: Total.
1: Que jo personalment, quan vaig escriure l'espectacle, no pretenia que anés més enllà, sinó que pretenia exposar una cosa que jo tenia ganes de parlar, que era del pas del temps i de com dominem aquest temps i que el temps no hi pots lluitar-hi, sinó que t'hi has de liar amb ell, i a vegades lluitem contra el temps. Els humans som així.
0: Sí, no volem envellir,
1: no
0: moltes
1: volem
0: vegades.
1: Envellir,
0: no?
1: Som capaços d'operar-nos no sé què perquè se'ns vegi que tenim menys no sé què, o capaços d'amagar la nostra edat, o fins i tot un tema que per mi és preocupant, i és que socialment arraconem molt a la nostra gent gran.
0: És veritat.
1: I és una cosa que jo, francament, no ho entenc, perquè, primer de tot, els hem de ser molt agraïts, perquè gràcies a ells ells ens han donat la vida i són un pou d'experiència i que fins i tot com a societat, si escoltéssim més la nostra gent gran, segur que amb valors guanyaríem, no? Totes aquestes reflexions vestits d'humor, amb molt d'humor, es posen a dalt de l'escenari.
0: Estem parlant d'un monòleg. Però un monòleg que té temps o moments per la impro?
1: Aquest no.
0: No.
1: Aquest no. És un espectacle que està molt tancat, que està molt pensat. A més, a nivell actoral, per mi és una autèntica passada, perquè per això també l'he volgut recuperar una miqueta. Jo ara que venia de la meva gira amb Bona Gent, que era molt més de showman, de comunicador, d'improvisació, que també m'agrada molt i m'apassiona, és a dir, una gira que portem més de 500 funcions, que tampoc no ens ho haguéssim imaginat mai quan vam estrenar-lo, que arribaríem a... que passaríem els 400.000 espectadors, que això és una bestiesa. Doncs a temps, el que tens un ventall impressionant com a actor de disciplines, perquè fas dansa, perquè fas text, però també fas pallasso, també fas coreografies, i és una barreja tan gran que per això els que venen a veure l'espectacle i que tenen la teva referència televisiva o la teva referència de l'altre espectacle, el Bona Gent, queden gratament sorpresos. Què li ha passat a en Mas Ferrer, que ens fa tot això ara, no? I l'altre dia em van dir una cosa que aquesta pregunta, no? Què faria si quedessin 90 minuts de vida? Doncs l'altre dia, després d'una de les prèvies de temps, aquí en el Teatre Borràs, va haver una espectadora que em va dir, diu, jo si em quedessin 90 minuts de vida, no sé què faria, però crec que optaria per tornar a veure l'espectacle a temps que dura 90 minuts. I dic, hòstia, això és molt xulo, ja podem plegar. Dic, deixem-ho aquí, que això no ho superarem. Per respecte, seguirem la temporada al Teatre Borràs fins al 18 d'octubre, però ja, si et diuen això, ja has arribat, ja ho tens tot.
0: Has parlat d'una mirada més renovada, però també més madura, no?
1: Clar, sí, sí, per força. Sí, sí, sóc 15 anys més gran de quan vaig escriure aquest espectacle. Però clar, és el que dèiem abans, clar, el temps és una de les grans preguntes de la humanitat, el pas del temps, no? Ja tenim filòsofs presocràtics i t'hi tirem enrere, el pas del temps, intentar aturar el temps, la màquina del temps, i ens n'adonem que el temps és infal·lible,
0: és el que és,
1: és el que és, i que passa per tothom, i que per tant doncs és molt millor aliar-te, i que jo, a mesura que em vaig fent gran, intento fer-ho, no dic que sempre s'aconsegueixi, però adonar-te'n de dir, ostres, la maduresa que tens ara no la tenies fa 20 anys enrere, i això és un actiu molt interessant. I quan te n'adones també que coses que abans per mi era perdre el temps, ara és guanyar el temps. És a dir, abans un matí que no feia res, per exemple, havia perdut el temps. És a dir, avui he perdut el temps, és que no he fet res. I ara, per mi, no fer res un matí, badar, per mi és guanyar el temps.
0: Sí, sí. Llavors gaudeixes de les petites coses de la vida? Tens temps?
1: Ho intento. Sí? Ho intento. Ara tampoc, clar, no...
0: Aquelles que moltes vegades passen per davant i no et dones compte.
1: Sí, cada vegada més. Ara acabo de treure un verb, que és el verb badar, que em té atrapat a mi. És fascinant. I en canvi, socialment, badar pot arribar a ser mal vist. Aquest està tot el dia badant. Sí. Aquest no és productiu perquè només bada. Ostres, jo pujar a dalt d'un cim i estar-me un matí badant, observant l'horitzó, sentint el vent, intentant solucionar coses que tinc al cap, que segurament, si no agafés distància, no ho solucionaria. Per mi, badar, això és extraordinari.
0: I totalment.
1: Són moments en els que jo, personalment, crec que guanyo el temps, perdo temps.
0: Sí, sí, perquè reconnectes d'alguna manera, penses en coses que possiblement en un altre moment del dia tampoc ho faries, i reflexiones, i és el més important. Badar és molt important.
1: Molt, però potser per arribar a dir que badar és important i que guanyes el temps, segurament has d'haver passat per tota una època en el que no ho era, no? Vull dir, i això és l'edat. L'edat t'hi posa, el temps t'hi posa. El temps està ple de tòpics i tots ells són veritat. El temps posa les coses al seu lloc. És que és així, i em sembla, és un tòpic, però alguna cosa és un tòpic, perquè és veritat. Deixem el pas del temps, hem de donar-nos un temps, el cronòmetre aquest que tenim tots a dins, que per sort no sabem quan s'acabarà, a diferència del personatge que puja al Teatre Borràs, que aquest li diuen, et queden 90 minuts de vida, els que tenim la sort, que som les persones, que tenim la sort de no saber quin és el nostre cronòmetre, hòstia, almenys jo, en el meu cas, intentar, no dic que sempre ho aconsegueixi, intentar aprofitar el temps i de dir, ostres, estic gaudint del meu temps. No sempre s'aconsegueix,
0: Mai.
1: Aquí no, me les donaria excessivament. No, pedant fins i tot, si digués, ho tinc controlat, això. No, que va, ni molt menys. Però sí que és cert que, ostres, jo abans deia que sí, a coses que en el fons volia dir que no.
0: Ja.
1: Yeah. Per compromís.
0: Ha passat moltes vegades, això, a tots.
1: Sí. O pel què diran? Pel què diran? Hòstia, faré això pel què diran? Va, un moment, Moment, mirem per nosaltres i fes les coses per tu, amb respecte per la resta. Clar, temps, imagina quin embolat portava jo quan vaig escriure aquest espectacle.
0: I què em faria?
1: Imagina't en quin moment. I tot això, a més, explicat amb crítica i amb humor, i que la gent s'ho passa molt bé, perquè l'espectacle és...
0: És el més important, que la gent gaudeixi molt.
1: Té moments fins i tot catàrtics.
0: I què em faria amb Quim Ferrer? Què faria si liquidéssim només 90 minuts de vida?
1: Has de venir a veure l'espectacle, company.
0: No el personatge, sinó amb quin...
1: És molt difícil. És que, no? Precisament per això també vaig escriure aquest espectacle, perquè crec que és una pregunta que si no t'hi trobes, si no tens aquest cronòmetre, si no et trobes en aquesta tessitura, és molt difícil respondre-la. Perquè realment els condicionants són tan bèsties, què faries? Diries, t'estimo a gent que t'estimes, demanaries perdó a gent que creus, hòstia, vull marxar d'aquí, ben saldat aquell tema... Faries aquelles darreres tres trucades que tens pendents i que mai no les acabes de fer? Però és que, clar, és que, com que és tan complicada de respondre... Hi ha gent que em diu, oh, jo faria sexe. O sigui, de veritat. O sigui, jo faria una bacanal. I, bueno, sí, que tindries ganes, podries gaudir de... Sí. Sabent que se te'n va el temps i que cada... Dius, hòstia, estic aquí al mig d'una festa, una bacanal, me queden 14 minuts. Va, seguim. Escolta, posa'm l'última... Hòstia, no ho sé... I llavors, com que no ho sé, el teatre té una cosa fantàstica, que és anem a jugar, com que tu personalment, en Quim Mas Ferrer, no ho sap, anem a jugar a què faria aquest personatge. I aquí és on ho trobo fantàstic, extraordinari, que és posar-te en la pell d'aquest personatge. I què és el que fa? Te'n faig un petit avenç, eh? Pel que li queda de convento, critica, s'ho carrega tot... Hi ha moments de molta por, hi ha moments en els que realment et treu la destral i diu, ah, jo tinc uns quants temes pendents que, com que ja no em poden multar, ja no em poden denunciar, si em denuncien, què em faran amb mi? Si no em poden condemnar, doncs amb aquesta llibertat vaig a dir les coses pel seu nom. I llavors hi ha moments de molta poesia, hi ha moments de precisament com a... Això, demanar la teva darrera cançó, per exemple, la vull escoltar per darrera vegada i compartir-la amb el públic que m'ha vingut a veure, la darrera vegada que escoltarà el que és la seva cançó. És una tragicomèdia en majúscules.
2: El moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida.
3: There's a man going round taking names and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be true.
4: Portada de la Razón, el asesino de la silla de ruedas era catalán.
5: I don't parlaria de mi.
3: When the man comes around.
6: Jo em sembla que dels que som avui aquí, jo encara sóc el que tinc el futur més clar.
3: At the terror in each sip and in each sup.
4: Hòstia, jo ara podria fer una marató, no l'acabaria. No perquè no pogués, sinó perquè no tindria temps.
3: Or disappear into the potter's ground.

0: it's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their
1: wings. A mi com si volen posar en Millet de president de la Generalitat, l'Urdangarín de ministre de Finances, la Pilar Rahola de massatgista del Barça i en Cuní de pubilla de Catalunya.
0: Against the troops. Till Armageddon, no shalom, no shalom.
2: Una aparició, poder, no sé, a la Fira de la Bet d'Espinelves, per exemple, o al Museu del MACBA, a veure si vos enteneu...
3: Parlem d'escenografia, sobre l'escenari, doncs... trobem un lloc indeterminat, no? Un
4: sí.
3: Lloc que pot estar entre la vida i la mort.
4: Sí, sí. Una escenografia nova, renovada tota, que l'han fet els companys de Cube, en Gavi i la Maria, i es buscava precisament un lloc que no... perquè no volia preguntar-me el per què li queden 90 minuts de vida. O sigui, no m'interessava. Ah, si té una malaltia terminal... No sé. Em venia de gust parlar de què faria i no per què està en aquest punt, en aquest moment. Perquè precisament la mort t'arriba de manera absolutament sorpresiva, moltes vegades, de vegades de manera injustificada, a vegades que t'avisa molt, en el cas d'una mort terminal, però la mort té aquest enigma que fa que no sabem quan ens queda. Per tant, el que jo volia era plantejar un escenari en el que ens pogués recordar un lloc una miqueta fins i tot màgic, que és d'aquestes, de les preguntes que ens fem de la vida, d'on som, d'on venim, qui som, què hi fem aquí, doncs un lloc així com molt indeterminat, que és molt blanc, l'escenografia és totalment blanca, que constantment va canviant de color amb la il·luminació, i m'agradava aquest punt de no saber on és, però que em permet parlar del que jo volia parlar, que era del temps, del cronòmetre, del tic-tac, tic-tac. Aquesta cosa que... Hòstia, aquest temps que estem tinguent tu i jo aquí ara en aquest moment i compartint amb tota l'audiència, és que no tornarà mai més.
3: Mai més.
4: Mai més, és a dir, és que...
3: Mai més.
4: És un moment molt important aquest que estem visquent ara aquí tu i jo.
3: És com a dir, el teatre, també, eh?
4: Sí.
3: El teatre és la vida en directe.
4: Clar, els que em venen a veure el Teatre Borràs, l'hora i mitja que dura l'espectacle... és un temps que mai més el tornaran a tenir. Per mi és molt bèstia, això. És a dir...

0: Que algú inverteixi una part del seu temps, de la seva vida, un tant per cent, un tant per cent, que no sabem quin tant per cent és, però hi ha gent que inverteix un tant per cent de la seva vida a venir a veure una proposta meva. Ho trobo excepcional.
1: Sí, totalment, totalment.
0: Sí, sí.
1: Escolta, ets presentador i guionista d'un dels programes de més èxit a casa nostra els darrers 10 anys, crec que són 10 temporades que portes ja, no?
0: Són 13 anys, 10 temporades.
1: 10 temporades, sí. Amb El Foraster, no?
0: Sí.
1: On recau l'èxit del Foraster?
0: Ai, pobre de mi. No ho sé. És que jo hi entenc poquet, amb teva. A mi m'agradaria pensar que recau en la veritat, que és un programa que té, sí, molta veritat, no? I m'agradaria també creure que un dels... M'agradaria, i crec que és així, que un dels èxits que té aquest programa és que la gent és meravellosa. La gent. I que no només tenim entrevistes els que sortim per la tele o els que estrenem una obra de teatre al Teatre Borràs o els que marquen un gol, no? Sinó que té entrevistes absolutament tothom, perquè El Foraster es nodreix del que t'explica la gent per conèixer un poble. Però conèixer-los a través de la seva gent. I clar, no són personatges, són persones, per tant és veritat. I no t'expliquen històries de guió. Clar, a aquesta gent no se'ls passa un guió abans de dir «m'has de dir això», no, ells t'expliquen la seva vida. Clar, aquesta veritat que hi ha, jo crec que és la... Per mi és una miqueta la clau de l'èxit d'aquest programa. Ja dic que jo en televisió no hi entenc, i aquí segurament algú de fora doncs hi veuria altres coses, no? Però a mi m'agradaria creure que és això. I que també m'agradaria creure que el presentador ho fa bé. És a dir, posats a... La gent és meravellosa.
1: Tu ets un més d'aquell poble, no?
0: Sí, però el protagonista no és El Foraster, eh? És a dir... Sí que és veritat que el programa es diu El Foraster. Fins i tot quan plantejàvem títols del programa, a mi m'hagués agradat trobar, i ara, 13 anys més tard, encara ho penso, m'hagués agradat trobar un títol que involucrés més a la gent, no pas el... Però en aquell moment tot l'equip van creure que aquest havia de ser el títol del programa, no? Però el protagonista no és El Foraster. El Foraster és un mèdium que va allà i que posa el micro i que, amb més o menys destresa, va escoltant les coses de la gent, i és un que és una mica temerari, perquè tot el que li proposa doncs diu que sí, i sobretot algú que té moltes ganes d'aprendre i algú que li apassiona conèixer gent, i per això té moltes ganes d'escoltar, i per això quan tens moltes ganes d'escoltar la gent et parla.
1: Clar.
0: I mira que jo sóc xerraire, suposo que s'està constatant amb aquesta entrevista, m'agrada xerrar, però allà ho tinc claríssim. És a dir, quan vas a conèixer gent has d'escoltar més que no pas xerrar. I llavors passen aquests moments màgics.
1: I com busqueu aquesta gent? Com busqueu? La que ve pel poble?
0: Sí, clar, nosaltres, primer de tot, hi ha un equip de localització, que jo no participo en aquesta tasca. Ara, precisament, s'estan localitzant pobles de cares a la propera temporada del Foraster. I un cop ja aquí s'intenta una mica esquitxar al màxim el territori, és a dir, tenim un país meravellós.
1: Meravellós.
0: Per tant, a cada temporada intentem ensenyar aquesta cosa tan meravellosa que tenim, que tenim la llum de les Terres de l'Ebre, la boira de la Plana de Lleida, la tramuntana de l'Empordà... Clar, és que és fantàstic. Doncs a cada temporada intentar esquitxar una miqueta això. Un cop tenim seleccionat els pobles de la propera temporada, ens posem en contacte amb l'Ajuntament, a veure si voldrien que El Foraster fes una visita allà. Tenim la gran sort que hi ha moltíssims pobles que volen que El Foraster els visiti. I llavors el que fem és, l'equip de localització també el que fa és el mateix que fa El Foraster quan arriba, que és escoltar molt. Els mateixos del poble et diuen, ostres, hi ha aquesta persona que té una història molt maca, o que hi ha aquesta noia, o hi ha aquest nen, o hi ha no sé què. I ells et presenten com una mena d'informe de gent d'allà al poble, però què passa? Tu arribes allà i fas cas, evidentment, a la gent que t'han passat aquest informe, però tu ho poses al micro a tot arreu.
1: Clar.
0: A tot arreu. I surten coses meravelloses de l'atzar de la vida, que això és extraordinari. Passes un temps, tot en sortir la paraula temps, un temps allà amb ells, convivint, i després d'allà en surt en fem un monòleg amb ironia, amb humor, però també amb molt de sentiment i amb molt de respecte, que aquesta per mi és una altra de les claus del Foraster, que és acostar-te amb el màxim respecte i sent conscient que ets foraster, que tu no ets d'allà, tu ets foraster. Per tant, els anfitrions són ells. I Déu nos en guarda d'arribar a un lloc amb ganes d'ensenyar, no, amb ganes d'aprendre. amb ganes d'aprendre.
1: Hi ha molta gent que pel carrer et diu el foraster. Mira, el foraster.
0: Sí.
1: Sí, no?
0: Sí, sí. O bona gent, també em diuen.
1: Bona gent.
0: Sí, que penso, ostres, pues, passar la posteritat, com, perquè em deien bona gent, és maco, això.
1: Com va néixer aquesta frase, bona gent?
0: Bona gent. Ui, aquesta... També et diré que seria molt presumptuós si diguéssim que aquesta és una frase que teníem pensadíssima des del començament del programa. No. No.

0: d'improvisació, perquè falta cosa aquí, no? I gent d'Espolla, moltíssimes gràcies per el vostre temps, i va haver un moment que dic, gent d'Espolla, moltes gràcies i sou molt bona gent. I ens vam mirar i vam dir, ostres, és això, no?
1: Clar.
0: Sou molt bona gent, en el sentit de dir, ens heu regalat el vostre temps, les vostres històries. Hòstia, és maco. És a dir, no és una frase inventada, perquè bona gent, sí. És una frase que les trobem ja en textos medievals del català, no? Però vam dir, és maco, dir, sou molt bona gent, és molt maco, no?
1: T'agrada que t'imitin?
0: Sí.
1: En Pep Plaza ho fa de conya, eh?
0: Mira, en Pep Plaza, gran amic, eh? Gran amic.
1: També meu.
0: Sí, me'l vaig trobar un dia i em diu, Quim, t'haig d'imitar. Perquè li demanàvem pel Polònia, i dic, hòstia, com te puc ajudar jo? I ens vam començar a xerrar, i el cabron, és a dir, en un moment ja feia els mateixos gestos que jo amb les mans, les mateixes entonacions, amb un passadís, eh? És a dir, i em va treure de seguida.
1: És molt bo, el Pep, eh?
0: Molt.
1: Molt, molt.
0: A mi m'encanta que m'imitin. Home, sí. Si jo quan tenia, no sé, 18 anyets, que ja volia dedicar-me a aquesta feina, em diguessin, escolta'm, quan siguis més gran, no només et dedicaràs a això i guanyaràs la vida amb això, sinó que t'imitaran, és a dir, que no ho puc creure, i tant que sí.
1: Fins al dia 18 d'octubre esteu al Teatre Borràs, amb temps. Després què? Hi ha territori?
0: Després seguim amb gira de l'espectacle Temps, amb gira del Bona Gent, i aquesta tardor el que passa que no us puc dir dates perquè no els sé, de veritat és que sóc una mica deixat amb això, i a vegades m'arriben, sóc el darrer en assabentar-me, aquesta tardor torna el Foraster, però no sé quan. No sé si és el novembre o tornen capítols nous del Foraster, que ja els tenim tots gravats i tots acabats. Però seguirem amb, farà gira, l'espectacle Temps farà gira i Bona Gent també.
1: Doncs Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta nit amb nosaltres a Ràdio 4.
0: Gràcies pel vostre temps.
1: Gràcies.
2: Fa un moment que m'han dit que em quedava una hora i mitja de vida. No ho entenc. Si estic perfecte, tinc i mira quina soncura que tinc. Perfecte. A cagar la via. Per què? M'ha penjat? El vol veure, l'aval? És un aval descobert, que en diuen, eh? Vingui, aquí té l'aval, veus? Ser un fill de puta no em costaria pas gaire. Tothom parlaria de mi! Tothom! Amb Basté i l'Ostrell es barallarien per allà amb qui parla més de mi! O sigui, tu dius, ara, aquest ara, ja, o sigui, aquest pas ja ha passat! Ara vostès que són els que es queden, Déu-n'hi-do quin panorama que tenen, eh?
3: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.

0: dir que no.
1: Arribem a la mitjanit, al punt i final del Metrópoli. Tornem demà a les 11 en punt, aquí a Ràdio 4, amb l'edició 2395. Salutacions de Xavi Collado i que tingueu una bona nit.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
1: Crec, Lluís, que al costat del Serrat ets una de les veus que més ha sonat en aquest programa, a Irrepetibles.
2: És
1: perquè
2: possible.
1: Els convidats sempre demanen les teves cançons.
2: Per ho sento serà? Molt, no és culpa meva. Si vols us envio, jo sempre faig de bromes, si vols us envio un psicòleg perquè us arregli després. Bé, perquè són molts anys de fer feina i hem tingut el privilegi de que la gent ens escoltava. Sí.
1: Ja. Tu com ho vius, això? Forma part de la història musical d'aquest país.
2: Saps? Vaig tenir la sort o la desgràcia, perquè suposo que he quedat molt malmès, de que l'èxit em va arribar molt aviat. Un èxit relatiu, eh?
1: Ja, sí.
2: Però el reconeixement de lo que se'n podria dir, per exemple, el Palau de la Música, jo el vaig fer en el 69, quan tenia 21 o 20, 20 o 21
1: aviat,
2: anys.
1: Molt aviat.
2: Després vaig haver de... El Palau me va fer una mica famoset, venia algun discos, vaig ser primer venedor a l'estat espanyol amb una cançó en català que es deia Irene, i després em varen prohibir i vaig anar fora, i és quan jo pensava que ja s'havia acabat tot.
1: Ja. Yeah.
2: I resulta que a París vaig poder fer una mica de feina, vaig fer alguns olímpies, alguns teatres, i quan vaig tornar, més que oblidat, venia mitificat perquè era el nen prohibit i tot això. Tenien raó, eh? Era un nen prohibit i tot això.
1: Molt bones cançons, Lluís.
2: Jo no me'n dono. Jo no me n'adono, de veritat. A mi em diuen, no, ets un bon músic. Jo penso que un músic és una altra cosa.
1: Yeah.
2: O quan me diuen les lletres, que a mi sempre m'han costat molt de fer, ah, és que ets un poeta, he conegut poetes i perdoni, però no. I ara sí que sóc un pedant quan parlo de cancó. Perquè en el món de la cançó fem servir tres elements artístics, no sé fins a quin nivell, no? D'artístic, ens diuen que som un art menor, ja m'agrada, però combines música, lletra i vocal, i exercici vocal interpretatiu. Clar, quan no és fàcil, i t'ho dic per experiència pròpia, i quan algú assoleix, no sé si jo ho he assolit, eh?, que la combinació dels tres elements, el musical, el lletrístic, alguns en diuen poètic, però jo diria lletrístic, i d'interpretació, a part de la simpatia personal i de saber fer la dansa del
1: que
2: ventre
1: també és
2: quan
1: important,
2: calgui.
1: També és important.
2: Doncs és quan, clar, quan jo penso que la cançó té un valor, i et posaria, sí, exemples, no? Quan Ray Charles fa Georgia, estic parlant d'un senyor que ja no viu, però que crec que és el fonament de tota la música anglosaxona actual, a les variants, dius, ostres, això passa alguna cosa. Quan en Jarbel fa el nom aquí tapar, doncs passa alguna cosa. I és quan es conjuminen i quan la música va a favor de la lletra i la lletra va a favor de la música i el vocalista, en aquest cas el cantant, doncs sap dir-ho.
1: Avui el nostre irrepetible és el cantant Lluís Llach.
0: Irrepetibles, amb Carles Mesa.
1: Músic, cantautor, escriptor, gràcies per ser amb nosaltres avui. Irrepetibles,
2: no,
1: Lluís, un dels intèrprets més importants del nostre país, un referent, un dels abanderats de la nova cançó catalana. Vas deixar de cantar i als escenaris, tot i que amb alguna excepció, el 2007, però no sé si enyores la indústria musical, les gravacions, els discos,
2: no,
1: els concerts, gens.
2: Gens, però gens, o sigui...
1: Gens.
2: És quasi com una... Jo ho considero quasi una malaltia, eh? Vaig preparar...
1: Però és curiós, això, bé, que no ho enyoris.
2: Em vaig preparar 5 anys per plegar,
1: ja,
2: perquè volia viure d'una altra manera. Jo no he viscut per la música i per cantar.
1: Ja,
2: això ja ho veig, o sigui, ja ho tinc comprovat. Aleshores, suposo que l'apropar-me als 60 anys, feia 40 que em cantava, vaig decidir que no volia viure el tercer acte de qualsevol obra de Shakespeare, que és quan mor tothom i es maten i hi ha sang, dalt d'un tren fent de locomotora de quelcom que precisament pel privilegi que m'havia donat la gent feia 40 anys que feia. Després hi havia una altra cosa que em preocupava, que a la gent li costa d'entendre. Jo crec que darrere fins i tot de gent mediocre com jo necessites una mica de creativitat, no? I la creativitat és una cosa molt estranya que viu en tu i que te té permanentment insatisfet, ho sento molt, contra la gent que es pensa que són feliços, etcètera. No, sempre és una mena d'intranquil·litat, que tens ganes de contradir-te a tu mateix, que el que ja has fet ja no serveix, etcètera, etcètera, etcètera. Ja, sí. I jo pensava sempre que jo no em podia explicar sense aquest element raro d'insatisfacció, que alguns li diuen creativitat, passar de l'Itac al Campanades, del Campanades a Asses, d'Astres, escolta, estàs boig o què, no? Frena. I tenia por de que això, de que el meu ofici es convertís en un ofici. No en un ofici creatiu, sinó en un ofici, diguem, de coses apreses. Jo sabia fer melodies, sabia produir els meus discos, etcètera, etcètera, però pensava, segur que tens les ganes d'emprenyar i d'emprenyar-te de fa això i tenir ganes de viure d'una altra manera la bellesa, no?
1: Ja, a mi em escrivim, per exemple.
2: Sí, però no, no...
1: Són 6 llibres, ja.
2: Sí, porto 6 pobrets, els lectors. Em porto 6. No, però no era... No, jo no sabia que escriuria, quan ho vaig deixar. No, jo, la meva pretensió era, primer, viure sense Lluís Llach, un fracàs absolut.
1: Clar.
2: I segon, per això me'n vaig anar al Senegal. I la segona cosa era viure la bellesa des d'un punt de vista de positivització, com dir-ho? Entendre que l'amor forma part de la vida i que el retorn al punt zero, que és d'on sortim, és també un aprenentatge meravellós. O sigui, jo sento com el meu cos cada dia està més decrèpit. En
1: sí?
2: Compte... Sí, clar... Ah. No ho notes, tu?
1: No.
2: Doncs això vol dir que no em mires. I aleshores jo no volia viure-ho dramàticament, sinó que volia viure-ho com un aprenentatge. No? La mort és un aprenentatge difícil, perquè ningú ens ha preparat per morir bé, però en canvi pot ser l'experiència acumulada, la petita saviesa, l'adaptació a les noves circumstàncies, tot això, penso que també és una forma de riquesa. I volia viure-ho d'aquesta manera. Me'n vaig anar al Senegal vaig fer una fundació perquè no tinc remei, i en l'any 15 em van demanar si volia participar que Catalunya fos independent, lliure i tingués un futur més maco, i vaig dir que sí.
1: Sí, sí, arribarem a aquest punt, però sí. Primer tirem la vista enrere.

0: Lluís Llach i Grande. Vas néixer a Girona el 7 de maig de 1948...
1: Però Verges, a Girona... És mentida,
0: clar, això dic que a Girona Verges... només hi vas néixer.
1: Sí.
0: Només néixer, però això, aquí ja anava.
1: Mentida.
0: Els records d'infantesa els tens a Verges.
1: Sí.
0: I al camp. Sí. Un nen molt tímid.
1: Lluís. Molt tímid i molt repel·lent.
0: Repel·lent?
1: Sí.
0: Les dues coses.
1: Les dues coses a la vegada. La repel·lència, o sigui, la meva mare era mestra i m'havia ensenyat coses, jo què sé. Vaig anar a l'escola que ja sabia números i ja sabia... Perquè sí. La meva mare m'ho havia ensenyat a casa. I al mateix temps això era molt, molt tímid. Malaltís, quasi, sí. Sí. I vaig viure-ho, doncs, això. Saps que els infants som d'una crueltat espantosa quan ens hi posem, yeah. I vaig sobreviure a base de ser repel·lent.
0: Sí, ho vas passar malament?
1: No, però en comptes... Per exemple, jo què sé, ara potser exagero una mica, però venia problemes de matemàtiques a canvi de protecció personal. Què vols que t'hi digui?
0: De veritat.
1: Clar. però bé, escolta, però això quan ets petit no te'n dones compte.
0: Ja, sí,
1: quan
0: sí,
1: ets
0: sí.
1: gran dius, ui, els teus amics eren els que jugaven a futbol i els hi solucionaves els problemes de matemàtiques.
0: Ja. I una família, Lluís, molt religiosa, molt tradicional, la mare mestra, el pare Josep Maria Llach, que va ser alcalde fins i tot
1: durant
0: entre els 50
1: i
0: els 63,
1: sí.
0: Molt religiosa i tradicional.
1: Sí, molt religiós i requeté. Sí, sí. Perquè anava junt una mica.
0: Sí, sí.
1: Ser falangista no volia dir que fossis religiós, ser requetessi.
0: Ja.
1: La meva mare també venia d'una família molt tradicionalista. El que passa és que la meva mare va, com el meu pare, va estudiar durant la República, però va estudiar de mestra. I jo crec que allà, d'alguna manera, va tenir contacte amb tota la revolució de lo que era la pedagogia catalana, clar. Que es va fer famosa, per dir d'alguna manera. I malgrat que ella es va adaptar al franquisme perfectament, o potser era profundament franquista...
0: Tu una mica també.
1: Sí, quan jo era jovenet, mare de Déu, i el que fos. Espera, va ser vicepresident de què? De Legionarios de Maria... Era de la Verge, o sigui que devien ser legionaris una mica feminats i després alguna cosa de Cristo Rei. Sí, i
0: com és la vida, eh?
1: Fins als 13 anys o 14 es podria dir que jo seguia els passos de la meva família, cosa que era lògic i que m'adonava una certa confortabilitat familiar.
0: I va ser la mare qui et va introduir al món de la música?
1: Exacte,
0: de la música?
1: És això. La meva mare va viure a la República, era una persona molt maca, en el sentit fins i tot físic, i que la seva obsessió era que estudiéssim música, que sapiguéssim idiomes... O sigui, no es corresponia massa amb el model de dona franquista. Sabia conduir, era molt liberal
0: avançada,
1: en aquest aspecte, etcètera, etcètera. I és ella que, tant en el meu germà com en a mi, ens va induir a... Ella tenia una guitarra i imagineu, estem a 7 o 8 anys, no, jo 48, això té 13 anys després de la Guerra Civil, jo vivia com a casa, venia l'Emili Gitano, que parlava un català preciós, i que tocava la guitarra per la meva mare, perquè la meva mare en sabia però molt poc, no? I... Un dia se li va trencar la guitarra i, segons ell, la tradició li prohibia entrar mai més en la casa.
0: Ah, sí?
1: Sí, quan li queia la guitarra, i no. I aleshores, a vegades, sortien de casa perquè toqués la guitarra. Coses molt estranyes. El meu pare, hi havia una família de gitanos que vivien a la segona arcada del Pont de Verges, i jo anava a jugar amb ells, amb un català que era increïble. Després se'n van anar cap a Catalunya Nord, a Perpinyà, em sembla, i jo anava a jugar allà, la meva mare em deixava anar-hi perquè era natura, etcètera, etcètera. I a l'hivern demanaven al meu pare que obrís la presó per anar-hi a viure a l'hivern. O sigui, era una societat així. amb els republicans amagats sota les pedres i tots els que havien sofert la repressió que el meu pare representava, per dir d'alguna manera.
0: I tant, sí.
1: I els franquistes, doncs, allò que se'n diu ara supremacisme, doncs, era baix absolut. La religió molt important, molt important.
0: Tant és així que tu volies ser missioner a l'Àfrica.
1: Home, anar a salvar nens era
0: l'idealisme
1: de qualsevol, fins que el capell, l'hermano de les escoles cristianes em va posar la mà a la butxaca i em va donar tres estampetes. I vaig dir, ui, no. Sí, això passava.
0: Ja. Yeah.
1: Passava i passa, segurament. I yeah. Aleshores vaig canviar a ser ser missioner per ser diplomàtic. Que la meva mare sempre em deia, nen, menys mal que vas canviar.
0: Volies viatjar. Volies viatjar.
1: Sí, no ho sé. T'he de dir Lluís, una cosa, sí. A casa arribava a l'avantguàrdia, com a tota casa bona sí, de poble.
0: Sí.
1: I a mi m'agradava molt la política internacional.
0: Uh-huh.
1: I encara ara sóc d'autor de tots aquells temps que sabia els conflictes.
0: Periodista?
1: Sí, potser sí.
0: Hauria estat una sortida. Dic que els estius a Porrera,
1: sí.
0: I allà vas conèixer la Georgina Domènech, que et va descobrir Jacques Brel.
1: Sí.
2: Ne quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps, des malentendus et le temps perdu.
0: I això va ser important per tu.
1: Bueno, és que ara estava escoltant i dic, hòstia, la pera.
0: Ostres.
1: Perquè, fixa't, ho dic per la gent que li interessi també la música una mica, no? No me quita pa, com ho diu, és ja com si no me quita pa, no? No diu, no te'n vagis, no?
0: Ho diu d'una manera
1: amb la música, sí. Que és com si ja s'estés marxant la persona. Aquest és un geni francès, malgrat que ell era flamenc i que va trair els flamencs totalment perquè era un racista antiflamenc. Perquè en aquells temps Valònia tenia tot el poder a Bèlgica i ser flamenc a París era un insult. I ell va fer una gran cançó que es deia Le Flamand, on renegava del flamand, però en canvi ha fet cançons fantàstiques, no?
0: És veritat.
1: I també m'ha fet descobrir el Boris Vian i gent que en aquell temps aquí a les ràdios no escoltàvem, per dir-ho finament.
0: S'escoltaven altres coses, sí. I amb 15-16 vens a Barcelona per estudiar preuniversitari i després fer estudis d'enginyeria.
1: Sí.
0: Diguéssim que estaves una mica perdut.
1: Totalment. No, totalment. Jo tenia una mica qui odiava quan venia, només quan venia a casa, que després ha sigut l'amic de la meva vida, l'Enric Costa, que ell tenia des dels 12 anys que volia ser notari. I la meva mare veia que jo no tenia cap mena de pretensió,
0: yeah.
1: I perquè, clar, ser músic era molt difícil i tot l'altre era un món que no... I sempre ens preguntaven, què vols ser, nen, quan tu sigui? I l'Enric deia, notari. Peus,
0: que ho té clar, i tu no.
1: Que és una cosa que aconsellaria els pares d'ara, sobretot deixeu que els fills triïn una mica el seu destí,
0: ja.
1: I que no tingueu pressa, que hi ha molts anys per invertir
0: en
1: buscar un destí que estigui d'acord amb els teus sentiments.
0: Però escolta, deixes enginyeria i poc després, que també ho vas deixar, econòmica.
1: Sí, no, ui, però la raó és totalment la contrària de la que penses.
0: A veure.
1: O sigui, me'n dono compte que les matemàtiques, la física i la química, que era el que quan era petit... La meva repel·lència, me'n dono compte que no em satisfà per res. I aleshores, com que jo m'havien fet triar als 13 anys si volia ser de lletres o de ciències, que això és un altre drama, vaig buscar dintre de ciències quina era la carrera. I la carrera econòmica social, com es deia, facultat d'econòmica social, sí, una altra cosa. Hi havia filosofia, sociologia, història, etc. Filosofia, em sembla que ja ho he dit, i vaig dir, aquí hi va economia, que potser m'interessarà, perquè estava descobrint que en el món l'economia era important, etc. I vaig anar cap allà per això. I allà vaig tenir la sort que al mateix temps entrava els 16 jutges i conflueixen...
0: Gràcies a Luis Zayas.
1: Sí, director de cinema, sí, que em va portar en el, a la Cova del Drac en comptes de portar-me a, jo què sé, a Tropicales, Tropicales, que ara seria...
0: Que la teva vida hagués estat diferent, eh?
1: Molt diferent.
0: I què va passar? Van fer una prova? Com va ser?
1: Vaig arribar allà, a la Cova del Drac, en una cova, baixaves sí. a baix, hi havia un pianet, hi havia una persona meravellosa que es deia, em sembla que es deia, Roser Domingo, perquè les notícies que tinc és que ja no hi és, malauradament, i em va dir, què fas, nen? Dic, cantaré. I diu, i quines cançons? Diu, no, improvisaré. I aleshores era un, com es diu això, un fan de la Mahalia Jackson, que era una cantant de gospel americà. I sobre uns acords de blues al piano vaig començar a improvisar, diguem, blues. Per dir-ho, sí. Mira tu, eh? I al cap d'un mes em va trucar un senyor, que jo no coneixia, i diu, bon dia, sóc en Josep Maria Espinàs. I dic, em sembla que això em sona alguna cosa. Però jo venia molt desconegut, eh? Venia d'un poble on aquest ambient d'intel·lectualitat catalana no hi havia manera que arribés. I em diu, escolta, tens una veu que ens interessa molt i t'atribuirem cançons de la Joan Baez i de Jazz Brel.
0: Sí.
1: Això va molt bé. I sabries fer cançons i cot de melodies tantes com vulguis. I lletres, dic, no n'he fet mai cap.
0: Però m'hi posaré.
1: Sí, i vaig anar una Setmana Santa, 15 dies, i em vaig fer 5 o 6 espantoses, estan cremates. O sigui, quan dic espantoses vol dir que es poden agafar i escoltar.
0: A veure si aquesta és una d'elles.
1: Sí, però aquesta és del meu germà. O sigui que no puc dir que és espantosa, perquè vol dir que...
0: Home, si és espantosa ho pots dir.
1: Aquesta és la primera cançó que vaig fer.
0: Sí, del 67.
1: Sí, 67. I era perquè no vaig recordar de fer un regal per la meva mare.
0: Ah.
1: És a Santa Maria i sempre venia a regalar-li una pastilla de sabó. I no me'n vaig recordar i vaig fer la cançó i es va emocionar molt. Vaig estalviar les 6 pessetes que devia costar el sabó i va ser molt feliç. I el meu germà també, perquè va servir per alguna cosa.
0: Escolta, i aquí et converteixes quasi en un defensor de la llengua catalana. Quan tu, a més, n'estaves aprenent també.
1: Sí, no, és que jo en el català l'he tingut d'aprendre i encara ara que em faig vell i que la memòria es perdo,
0: sí,
1: me torna a venir la memòria més d'infant que l'educada, faig esgarrifances, eh? Esgarrifances, sí, sí, clar, a mi als 4 anys em van dir que mare era madre i que me n'oblidés. Aleshores, amb els 16 jutges, que jo no tenia massa... La veritat és que quan entro amb els 16 jutges jo no tinc massa consciència del problema català perquè a l'Empordà no n'hi havia.
0: Clar.
1: Hi havia la Guàrdia Civil, hi havia tot això, sí, però no. I aleshores, clar, els 16 jutges és la meva universitat en aquest aspecte. És una, jo sempre dic que he tingut dues universitats, a part d'econòmiques, que és una, ha sigut al final una anècdota per a mi, i va ser els 16 jutges importantíssim, perquè primer se'm racionalitza per primera vegada el català i la seva problemàtica. Segon, perquè quan entro als 16 jutges ja se't demana que tinguis la voluntat de defensar la llengua.
0: Clar, cantar era fer política, també. No?
1: Sí, forçosament, sí, perquè durant el franquisme cantar en català, per això era tan important el monolingüisme i bilingüisme, no?, que després sí provoca una escissió a la Cancó. Clar, si tu cantaves en català ja eres antifranquista, per això ens prohibien. A mi aquesta cançó que acabeu d'escoltar, sí, del meu germà, me l'han prohibida, que ja m'agradaria saber el pederasta que la prohibia.
0: Quins
1: els motius
0: té,
1: profuns,
0: clar.
1: No? Sí. Ja em diràs tu. Per tant, i després una altra cosa, quan a part de racionalitzar els 16 jutges, que clar, tenia el president dels psiquiatres de Barcelona, l'Adolfia Vella, l'Espinàs, que no en parlem, eh? Vull dir, ara, l'especialista en cinematografia mundial però catalana, com en Miquel Porter, etcètera, etcètera, dius, nen, aquesta gent, quan parlava, doncs tu l'escoltaves i anaves aprenent tota l'estona. Però a banda veies la Guàrdia Civil.
0: I tot i que la teva primera cançó política va ser La meva terra, una de les cançons més populars, Lluís, a la teva trajectòria ha estat L'estaca, composada el 1968.
3: L'avi Siseta em parlava de bon matí al portal.
1: Va ser el Burrull qui va fer els arreglaments, els arranjaments, i quan vam fer la cançó es va considerar que la bona no era aquesta, sinó que era el cop de destral. I abans es discursava encara A i encara B. I a la cara B es va posar L'estaca.

0: Vam tenir la sort de que el censor no la va entendre i la vaig poder cantar durant un any i mig. Al cap d'un any i mig el burro la va entendre i me la va prohibir. I aleshores, clar, jo sortia a cantar ja una mica famoset amb els plaus de la música i tot això, l'estaca, jo, no, és que no la puc cantar amb tota la mala llet possible, no?
1: Clar.
0: I va començar una mitificació de l'estaca que no
1: home,
0: sé si...
1: Home, és la més universal. Sí. 250 versions o més.
0: Sí, és un
1: cançó.
0: Problema... Jo,
1: és un no, problema? No,
0: se'm va escapar.
1: Ah.
0: Jo crec que se'm va escapar...
1: Té vida pròpia.
0: És una cosa... Els camins... Sí, jo en el 71-72, quan estava prohibit,
1: sí,
0: me varen convidar a un institut de l'Albi, Occitània. I el director de l'institut m'ensenya un llibre de literatura en l'estaca. Vaig quedar, sincerament, tenia 23 anys i veure't en un llibre de literatura i dius, valga'm Déu, senyor, no? Com a exemple de composició de lletra contestatària. I allà ja vaig veure que allò pintava malament. Me van utilitzar a Grècia després, me van enviar a Suècia en grafit escrit a la paret, i sincerament la gent té molta imaginació perquè sí, estava feta per això, però estava feta amb la censura.
1: És la cançó protesta, clar.
0: Sí, però no era un pamflet, perquè jo no podia fer un pamflet. Jo no podia dir, aneu a la merda i mateu-lo. No. I a més no era contra el Franco, sigui contra el sistema, no? El sistema que permet l'existència dels francos. I després ja va començar amb Solidarnos, que és el segon himne oficial del país, pràcticament. Quan jo hi he anat a cantar, se m'aixecaven i es posaven així. I jo els deia que no.
1: Ja, que no era
0: ara allò. La tornaré a cantar, una vegada ho vaig fer a Varsovia.
1: I no us aixequeu.
0: I es van tornar a aixecar.
1: 1970, t'entrevistàvem aquí a Ràdio Nacional.
2: Sois una massa joven, no? Sí. Se piensa que el joven es una persona que tiene muchos pajarillos en la cabeza, que es muy intrascendente. Precisamente vosotros os metéis con una tarea de tipo cultural importantísima.
3: Bueno, tú sabes perfectamente que a veces los mayorcitos, bueno, tampoco voy a despreciar a los mayores ni mucho menos, puesto que al fin y al cabo lo que tenemos ellos nos lo han dado y lo que han hecho y toda una herencia y muy respetable y muy buena y positiva. Ahora bien, a veces, pues algunos señores mayorcitos tienen un cierto interés en que algunas verdades que los jovencitos decimos no lleguen, no trasciendan, se tomen como una tontería. Este me parece que es un motivo de eso, de los pajaritos y los hippies y todo eso.
2: Y se vende bien la canción catalana. ¿Es comercial? ¿Tú puedes vivir de esta canción, de esta nueva canción?
3: Bueno, esto ya depende de otros factores que quizá no lo tengamos que aglutinar todo en el nombre de Nova Cançó. Esto me parece que ya depende mucho más de otra faceta como es la de compositor, autor, intérprete, ¿no? Entonces la cosa depende de si un intérprete de la Nova Cançó, sea cual fuera, hace buenas canciones o hace canciones pues que la gente acoge con agrado o no. O sea, dentro de Nova Cançó supongo que habremos gente que seremos gente que o entrará gente que y gente que no entrará, como en todos sitios. Obrí els
1: finestros. No ho recordaves això, no?
0: Perdó, perquè aquí hi ha coses que s'han de dir.
1: Interessants, sí.
0: Dins del món de Ràdio Nacional, que era bastant fatxa, hi havia gremlins. Hi havia gent que s'arriscava. Uns per salvar la camisa, perquè es veia que s'havia de salvar la camisa. Com pots imaginar, una persona intel·ligent que estava en els anys 70 a Ràdio Nacional, doncs deia, bueno, cuidado, perquè estic quedant molt connotat. I altres per fermesa. I a mi m'agradaria dir, per exemple, que aquesta ràdio, Ràdio 4, espero que estigui viu i en bona salut, hi havia un senyor que es deia Enric Frigola, que se la jugava per portar-nos a la ràdio, perquè quan nosaltres anàvem a la ràdio, aquí encara es nota molt que la censura, que quan anàvem a Ràdio Nacional no podíem anar. I ell ens deixava enrunar. hi havia un senyor com en Josep Maria Bax que ens portava les dallonses jugant-se-la. Hi havia un senyor que va ser molt famós quan... Com es deia? Per favor. Aquell que va fer a Ràdio Barcelona quan es va inundar tot el Besòs...
1: Sí.
0: Soler Serrano.
1: Soler Serrano, sí.
0: Que quan ell Serrano era un déu durant el franquisme, sí. Ens portava a la ràdio sabent que estava tocant els collons a tot el sistema del dallons. O sigui, el Castelló Rovira també... vull dir, hi havia gent, el que passa és que tenies d'anar així.
1: Sí, sí, que tenia el seu perill, clar.
0: Sí, sí, clar, sí. Si deies un disbarat, doncs ja estava armada.
1: Aquell 1970 marxes a Cuba, al Festival Internacional de la Cançó de Varadero, vas cantar allà i vas aprofitar per criticar Franco.
0: Com que vaig aprofitar per criticar Franco? Feia, no sé quan és que criticava.
1: Clar, però feies fora, no, també.
0: No, perdona.
1: A veure.
0: Era una safra, que era l'any 69, exactament. Sí. I era el 10è aniversari de la Revolució Cubana amb el Fidel i... Sí. Etcètera, etcètera. I aleshores ens van convidar amb molts cantants de l'estat espanyol, hi havia els Mustang, hi havia gent, i a mi em va tocar cantar davant d'un noi que era molt simpàtic, però que era fatxa,
1: uh-huh.
0: I que quan surt a l'escenari diu «Pueblo cubano en nombre del generalismo, no, de su excelencia, el jefe de Estado español, el generalismo franco, etcètera, etcètera, etcètera». Los saludos, i jo estava al costat del Pablo Milanés, del Silvio Rodríguez, amb el Nicola.
1: Déu-n'hi-do.
0: I estava allà i dic «Valga'm Déu, nostre senyor, jo no puc sortir així darrere». I anava, me'n recordo que jo anava mudat, perquè cantava amb una coral cubana, imagina't. I li dic al Nicola, que, perquè el Pablito ja saps que el Pablo Milanés era una mica gros i l'altre era tan prim, que no li dic al Nicola, dic, escolta, me deixes els pantalons? I vaig... Sí, ens van canviar els pantalons. I vaig sortir amb texans i vaig per fer-me el progre, per dir-ho d'una manera, i vaig dir que venia de l'última dictadura feixista d'Europa, etcètera, etcètera, tot a l'ambaixada espanyola en televisió, clar, etcètera, etcètera.
1: Sí, sí,
0: es va aixecar,
1: sí, sí, sí.
0: Se'n va anar cridant, etcètera, etcètera. I d'aquí m'ha vist... Un mes després o 15 dies després ja em prohibien a per tot... perquè en aquell temps cantava molt,
1: sí.
0: I baixant, em sembla que eren les Rambles, en Joan Moles diu, mira, surts a l'avantguàrdia, diu, i què posa? Diu, de Franco a de Raimon, que era el nom del noi, no té res a veure amb el Raimon. El de Raimon, agradeciéndole la defensa que hizo de la patria, etcètera, etcètera, jo no sé què, no? I van dir, nen... I és quan vaig pensar que després jo estava implicat amb una gent universitària que estava en lluita. Sí.
1: Tu vas tenir por, Lluís?
0: Com?
1: Vas tenir por?
0: Quan?
1: Ah,
0: això no, això no.
1: No.
0: Això no. No, no, no, no. Perquè...
1: Però vas haver de marxar.
0: Bueno, por de que me canviaria la vida, sí.
1: Por.
0: Sí. Bueno,
1: I et va canviar.
0: Home, i tant.
1: Perquè vas marxar a París, 4 anys.
0: Sí, sí, i el primer any passant gana, pràcticament. Gràcies als exiliats.
1: De què vivies?
0: Gràcies als exiliats, que és la segona universitat. Com dius?
1: Dic, de què vivies?
0: Doncs del que jo podia tenir, perquè, o la meva família, però molt poc, i sobretot de la bona voluntat dels exiliats. Uh-huh. Perquè, per exemple, nosaltres vivíem a casa d'uns exiliats, per exemple, la Teresa Rebull, que després és una persona que ha sigut una cantant estimada per molta gent, etcètera, em va acollir a casa seva. Després me van acollir un matrimoni que era un anarquista i un comunista que es varen casar en la fugida cap a París. Imagina la barreja, no?
1: Sí.
0: És poètic, quasi.
1: Sí, sí, quasi.
0: I ens donaven cada matí un cafè amb llet i un croissant i el Canard Enchaîné, que és una revista... I amb el meu estimadíssim Joan Moles, que ja no viu, dèiem, home, si en comptes del canal en Xenins donguessin un altre croissant. I anàvem a el Cartier Latin, quan el, Cartier, quan el barri Llatí era un barri popular de veritat. O sigui, quan... Si volies menjar barat, tenies d'anar al barri Llatí, al barri no? Llatí. Era sí. Una mica com a Barcelona, doncs la Barceloneta abans. I fins que el Sartre ens va convidar a un recital de Nacions Oprimides del Món, a la Mutualité, que era el gran teatre de les manifestacions gauchistes, per dir-ho manera, i sindicals. I en Jean-Paul Sartre va organitzar aquell recital i va ser la primera vegada que vaig cantar en públic, perquè abans només eren els 50 catalans a l'Evaluar, els 20 o 30 de Lilàs, etc etc.
1: Per tant, comences a tenir èxit fora d'aquí, també.
0: Sí,
1: va passar... I actuàs a l'Olímpia.
0: Bé, aquest és el miracle.
1: El miracle?
0: Sí, sí, és el miracle. En Joan Moles anava mirant a la gent, als teatres, aviam si podien cantar a algun lloc, i se'n va a l'Olímpia, que era inaccessible, absolutament inaccessible, i el director, el propietari de l'època, es deia Bruno Cocatrix, i el Boris, que era el seu director, li dona els discos, li parla de que estem fora perquè ja no podem cantar, escolta una cançó que es diu El somni, que jo és que ara me'n recordo la música, però ja no sé què dir, i el tio el telefona al cap de dos dies i diu que sí, però que només té dilluns, dilluns, que diguem a vegades, que només té dilluns, però que quan vulguem fem un Olimpi un dilluns. I això va ser realment a l'època, és inimaginable ara, eh? Ja, perquè ja. L'Olimpia era... O sigui, per entrar a l'Olimpia o tenies de ser primer ventes no Alemanya, Estats Units, França, Anglaterra, els d'Alemanya no entraven, o sigui, era molt excepcional.
1: Un miracle. Sí,
0: i aleshores, clar, de cop i volta me deixen entrar a l'Olímpia, jo estava prohibit aquí, tothom ho sabia, hi havia gent que el Telexpress o no sé quins diaris eren en aquells moments, però segurament van començar a sortir articles dient com és que en Lluís Llach obre l'Olímpia i aquí no pot cantar, i aquí hi havia, doncs, des de Jordi García Soler fins al Tren Simoix, fins molts intel·lectuals escriptors d'aquella època, etc etc. I el Boris fem l'Olímpia i és tan gros que al cap de 6 mesos en faig un altre.
1: O sigui, tornes senyor... aquí, Lluís, sí. Encara viu Franco i actues al Palau de la Música Catalana presentant I si canto trist.
0: Sí.
4: Que poques paraules tinc.
0: Sí, aquesta és una de les cançons del disco que...
4: I les que us dic són tan gastades.
1: I devia haver molta tensió en aquell concert.
0: Jo diferencio molt el de l'any 75 sí. De l'any 76.
1: Sí.
0: El gener del 76 passa... Aquest que m'estàs parlant passa al Palau de la Música. Sí. Mira si hi havia tensió, que es van venir totes les entrades allà i varen programar 7 dies. I en el segon me varen venir ja per prevenció, no estava a casa, i he anat a l'Hotel Colón, allà a la catedral.
1: O sigui, tu ho sabies?
0: No,
1: que vindrien
0: no.
1: A buscar-te.
0: No, jo em pensava que vindrien a casa. Burro, perquè, clar... Ja. I van venir a l'Hotel Colón el segon dia i me van portar a la Via Laietana i vaig trobar el típic... Això, que ningú s'ho prengui com a ruïcitat, eh? Però sobretot, perquè els que patien tortures i hòsties era gent de treballadora i gent molt més compromesa. A mi em va tocar, doncs, conviure 2 o 3 hores... amb 2 policies, el bo i el dolent. El dolent amb una mala llet i jo, clar, l'únic que pensava és mantingues la dignitat, no? I el dolent feia gestos com si em volgués fotre d'hòsties. I vaig tenir la sort de controlar els reflexes, perquè la primera reacció...
1: Però és donat.
0: I aleshores, al cap d'una hora de tenir-me allà, cap a la 1 o alguna cosa així, devia tenir gana el dolent, i se'n van els dos i em deixen sol a mi, amb, perdona, amb la llum aquella típica. Ja. I sento que el dolent diu: este hijo de puta sabe que si lo tocamos saldrán los periódicos estos de Francia i de no sé què, perquè clar, jo...
1: No. Clar, clar.
0: I aleshores, nena, vaig dir, ara és la meva. I quan va tornar el bo, ja va ser un altre tipus de conversa. I va ser on me van donar la medalla al mèrit activista més important que m'han donat mai, que és dir que em prohibien, perquè con la mirada se li viantava el público. O sigui, jo crec que això m'han dit piropos.
1: Tipus la mirada, deu ser.
0: I jo ja estava tan tranquil que li vaig dir al jove, que a més el bo era molt jove i que sí, me deia que ells s'adaptarien a... Li vaig dir: home, doncs això, amb bona, si voleu, amb unes ulleres de sol, no cal que prohibiu els 5 recitals, i es van prohibir. I vaig tornar cap a París.
1: I ara sí, aquest any s'han celebrat 5 dècades dels teus concerts al Palau d'Esports de Barcelona. Escoltem so del primer dia, 15 de gener de 1976, a Televisió Espanyola.
5: En realitat, cada recital és una mica una mena de manifestació política, i suposo que em van prohibir per això.
6: I per què t'han autoritzat ara?
5: També ho he de suposar, o sigui, a mi no se me donen mai raons oficials. Jo he de suposar que això respon a un intent de donar una imatge pública a la gent més neta. El que cal preguntar-se és si això tindrà continuïtat, si això és honest i sincer. Ara, la causa del perquè, doncs, perquè és una mesura molt fàcil a prendre finalment. Es permet cantar un cantant, no és pas tan perillós com això. I perquè això té repercussió pública, diguent la gent, fent creure la gent i fent pensar la gent que el país realment va per un camí d'apertura.

0: No em faràs escoltar tota l'estona.
1: No, si vols no. Per cert, concert íntegre es pot escoltar a la web de Ràdio 4, que també celebrem 50 anys amb comentaris de Vicent San Clemente i Enric Frigola.
0: Que no fotis, abans. Que maco.
1: Sí, sí, sí, aquí a aquesta casa. 8.000 persones. I aquí sí que et converties en un símbol, Lluís.
0: Sí, clar, va ser tot plegat desmesurat, eh? Yeah. O sigui, van ser 3 dies que es van omplir tots els polítics del país a primera fila per fer-se conèixer, que també era una feina molt important. O sigui, nosaltres, com que podíem reunir gent, era la manera de que els Pujols, els Reventós, els Xirinacs... Bé, els Xirinacs no, perquè els Xirinacs era molt valent i estava fent una altra feina... davant de la presó Model, i estàvem, no sé si en vaga de fam o no, però estaven allà pels presos polítics, o sigui, cap a brots, eh?
1: Ja.
0: Però tota la classe política estaven allà i es va convertir en un acte. A mi, quan em parlen del camp del Barça, sempre dubto. Dic que sí, potser va ser important, però aquell va ser especial. Després jo agraeixo a la gent que va portar banderes, que estaven prohibidíssimes, i que és molt maco imaginar com les dones es van enfeixar les banderes per poder-les passar. N'hi havia una de 25 metres, sí, que era la que va provocar l'arribada de la... quasi una massacre va provocar. Però clar, jo sempre penso que aquella senyora devia ser molt prima i devia entrar refeta amb els pits molt amunt.
1: 25 metres
0: de tela. I sempre se li hauria d'agrair.
1: 1979, eres el primer cantant no operístic que actuava al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, on vas presentar Somiem. Escoltem què li deies al periodista Jesús Álvarez al programa 7 dies de Televisió Espanyola.
2: Lluís Llach, un catalán, ha sido quien esta semana rompió el cerco y nos lo cuenta en una entrevista y nos dice cómo cantó en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
3: Bueno, cantar en el liceo se puede explicar en diversas facetas porque con una sola no basta. Primero, un placer artístico, dadas las condiciones del teatro del liceo. Después, la sensación, no solo mía, sino un poco colectiva, el pequeño sueño que teníamos todos de que con la entrada de la canción, digamos, popular en el liceo, se inicie un poco la popularización. O sea, que el liceo pase a ser un teatro al servicio de una comunidad y no un teatro privado, de propiedad privada, que está, pues, al servicio de una élite.
1: Què et sembla?
0: No, saps què em fa gràcia?
1: Què?
0: Tot això ho deia mirant a terra.
1: Per què?
0: Si mires bé les
1: imatges.
0: Les imatges,
1: però per què ho
0: sempre
1: feies?
0: Sempre sigui així. Per timidesa.
1: Per timidesa.
0: Jo tenia molt clar aquí, però sempre mirant a terra.
1: Avui mires els ulls, eh? Mires els ulls, que està molt bé.
0: Sí. Va ser molt important, això, simbòlicament. I a més, vol dir com ha canviat Espanya en aquests últims anys. O sigui, tot Espanya reconeixia que Catalunya havia sigut l'avantguarda antifranquista. Per això el Raimon anava a les facultats de Madrid, jo omplia teatres, etc, i tots els cantants, la Maria del Mar, no deixem ningú, eh?
1: Sí. Però,
0: de cop i volta, tots els alcaldes se reuneixen en un lloc perquè és després de les primeres eleccions... dels ajuntaments, no sé com es diu això, és igual, eh?
1: Sí, les municipals.
0: Això, les municipals. Sí. On decideix anar? A Barcelona.
1: Sí.
0: I qui era l'alcalde de Barcelona? Un... en Narcís Serra.
1: Sí.
0: Que jugava el seu paper i que l'ha jugat com l'ha jugat, a més, no només en Barcelona, que tothom diu que va ser un bon alcalde, després com ministre de l'Exèrcit i després com destructor, diuen, de les caixes. És igual, eh? I tots els alcaldes venen i accepten, o sigui, sóc jo que he de ser el cantant. Val a dir que en aquelles èpoques jo podia anar a qualsevol Valladolid, quan me varen dir d'anar-hi vaig pensar, em mataran. Els palaus d'esports estaven plens. Jo suposo que potser la part estètica té alguna cosa a dir, però hi havia unes ganes de canviar l'estat que després s'ha frustrat pel camí, que en aquell moment la gent s'ho creia. Hi havia un agraïment, jo diria, explícit de la societat que no era feixista de l'Estat espanyol en reconèixer que aquí s'havia fet molta feina. Encara que me surto de mare, l'avinguda del Terradelles, que alguns diuen que va ser una traïció i va ser una manera de tapar, etc., és una mica en la mentalitat del reconeixement que en aquells moments l'Estat espanyol i fins i tot els hereus del feixisme, com els Suárez, necessitaven de l'aval democràtic de Catalunya per fer creïble a l'Estat espanyol i a Europa que això funcionava, que anàvem a fer una transició. Curiosament, després, qui ho va destrossar no va ser els feixistes, va ser els socialistes, i concretament el Felipe González. Però bé, bueno, jo aquí paro, perquè si no ja és igual.
1: Sí, però aprofito per dir, per cert, que el Suprem ha aixecat l'ordre de detenció
0: sí,
1: de Puigdemont,
0: sí.
1: I això permetrà que pugui
0: venir
1: aquí.
0: No, de Puigdemont,
1: sí,
0: ja?
1: Sí, sí.
0: Ah, perfecte.
1: I això permetrà que pugui tornar aquí sense ser detingut.
0: Doncs jo espero, espero que no vingui fins després de les eleccions. Ja que m'ho pregunto, ja que m'assuré així.
1: Sí.
0: Perquè se li diu que vingui perquè vinguin unes eleccions on ell no tingui cap paper a jugar i on la seva personalitat quedi difuminada en una lluita d'alguna cosa que és molt important, però que en el Puigdemont i a mi també no es queda lejos, com deien els progressistes espanyols fa uns anys. Per tant, jo sóc partidari, però jo, des de la meva petitesa, de que no vingui fins que no s'acabin les eleccions. Perquè això és fer-los un favor i un joc a tots els que estan muntant aquesta paradeta demagògica espectacular del Partit Socialista. O sigui, en recordar-se'n després de 30 i pico d'anys de govern socialista i després de no sé quants anys del Sánchez en el poder, de que hi ha un problema d'habitatge, per favor, i que la Colau se n'en recordi i fins i tot reprengui la seva lluita per la millora de l'habitatge després d'haver destrossat l'habitatge a la ciutat de Barcelona, que no vingui, per favor, jo li demanaria, però que no vingui, perquè l'únic que faran és tenir-lo aquí, convertir-se en... Jo entenc que el partit sí que té ganes de Junts, suposo que vingui, perquè és evident que el president Puigdemont, tot i el passat 9 anys, té... Però des d'un punt de vista d'independentisme i de país, jo penso que no ha de venir fins que no hagin acabat les eleccions. Punt, i callo. Continuem.
1: Ha de sonar el viatge a Ítaca.

0: És un altre himne,
1: Sí.
0: Vulguis o no, que és un altre himne.
1: Sí, sí, però si en Cabà fisguessin el català... Si en Cabà fisguessin el català tan llarg, no el voldria.
0: I escolta, un altre dels teus irrepetibles vitals és el poeta Miquel Martí i Pol, i per això, gravat el 92 i publicat el 1993, arriba Un pont de Barberà.

0: Una història d'amistat molt marcada, no?
1: Sí, i la composició també, perquè sí. Ell estava en aquesta vida una mica de regal i a mi m'havien parlat un càncer i me n'anava, en principi.
0: Sí, et donaven un any i mig de vida, no?
1: Un any i
0: mig,
1: molt,
0: sí.
1: I era una mica un testament aprofitant l'olimpisme. Clar, estàvem muntant a les Olimpíades.
0: Clar, clar, sí, sí.
1: I nosaltres, com sempre, diguem, en contra de tanta musculatura de fibres, que potser que fem musculatura d'idees, no? I va ser preciós. I si amb alguna cosa jo em quedaria de tot el que he fet, seria aquesta.
0: Sí.
1: I quan ara canto, que canto... Jo abans no cantava mai, ara sempre, no sé per què, psicològicament n'han de curar cantant cançons meves, ho sento, la pedanteria. És el pont de Mar Blava és la que jo em quedaria, sí. Per moltes coses, eh? Per la simbologia, per l'amor amb en Miquel, la creativitat boja que ens va agafar. Era com una mena de diarrea controlada, de símbols, de... un testament, tota la part final, al mig de la composició ens arriba la guerra de Bòsnia, aleshores no podem continuar sense que Bòsnia, i varen fer el Mare Marona, i és el que em quedaria, sí, va ser molt emotiu, i bé, i jo em vaig quedar amb l'Elsa, en Miquel se'n va anar. I és una llàstima perquè era un poeta que necessitàvem ja abans i necessitem ara, però és així.
0: No pot ser. I com deies al principi, el 2007 te'n vas al Senegal perquè volies desaparèixer de tot, ser un altre, i allà crees la teva fundació.
1: Sí.
0: Que, per cert, aquesta tarda, a les 6 de la tarda, a la seu de l'Esgai, parlareu de la cançó catalana ahir i avui. Feu molts actes.
1: Sí, sí, també, això organitza aquesta petita fundació, sí, és això.
0: Lluís Llach, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
1: No, per favor.
0: Moltes gràcies i un honor. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Gràcies.
0: Gràcies. I nosaltres tornem demà amb un altre irrepetible. De seguida, Butlletí, i després la tarda de Ràdio 4 amb Xavi Martínez. Bona tarda.
2: Irrepetibles, amb Carles Mesa. Sí.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: Laura Borràs, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Per molts anys, que hi va ser l'aniversari.
2: Sí, gràcies.
1: Carlos Carrizosa, bon dia.
3: Què tal? Bon
1: benvingut.
3: Dia.
1: Benvingut. I Ada Colau, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Benvinguts. Avui sabeu que tenim una paraula aquí enorme sobre la taula que diu eleccions anticipades. Us sembla una decisió encertada la convocatòria d'eleccions? Carrizosa, començo per tu. És decisió encertada? Tu també fas com Feijo i dius, por fin...
3: Sí, jo crec que ja tocava, és un govern que no havia presentat cap pressupost i ara el que em sobta, diguem, és que seguint tota aquesta ratxa de populisme que vivim a Espanya des de fa molt de temps, ell ho planteja com una elecció entre les elites i el poble. I això a mi em sembla una mica irresponsable perquè ja està posant... sembla primer que s'apropia d'uns conceptes que va posar de moda Podemos i que ell vira d'aquesta forma el populisme d'esquerres i vol ocupar tot aquest segment electoral i això jo crec que reforça el populisme de dretes, que és Vox.
1: Mira, Carrizosa, m'ho has posat molt bé perquè justament el moment que volíem destacar d'ahir de la compareixença era aquest en el que parlava, que demanava recolzament per doblegar les elites. Ho deia així.
5: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Que hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca, para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales.
1: Ara, vam veure que aquest és el marc mental en el que ens vol col·locar Pedro Sánchez. Tu et sents còmode, va semblar bé que digués votar-lo ell és estar al costat correcte de la història. És a dir, com si tot es reduís a un debat de o la ultradreta o Pedro Sánchez.
2: A veure, el Partit Socialista, diguem-ne... És una història llarga, no?, la que portem amb el Partit Socialista, i a mi el que em sap greu és que se'm doni compte ara de que hi ha un problema amb les elites d'aquest país, perquè algunes veus, unes quantes, diferents veus, ja fa molts anys que li diem al Partit Socialista que hi ha un problema amb les elites d'aquest país, amb les elites econòmiques, financeres, immobiliàries...
1: Quin problema hi ha, Ada? Que manen molt, que influeixen
2: que molt? Que manen molt, que influeixen molt, que volen més, a més, sense límits, no? Que volen acumular i acumular, i cada cop hi ha més desigualtat, i cada cop hi ha més rics i pobres més pobres. Això ja fa temps, que, a més, això després ha tingut una nova onada on s'ha barrejat amb les noves tecnologies, les xarxes, l'algoritme, la guerra, no?, de la promoció dels discursos d'odi a través d'aquestes tecnologies, les fake news, la guerra judicial, tot això nosaltres ja fa anys que ho denunciem, el Partit Socialista ho ha descobert ara, una mica tard ho ha descobert, perquè si haguéssim actuat abans contra les fake news, contra les guerres judicials i el lawfare, contra molts d'aquests processos de les elites, contra els òrgans democràtics del nostre país, això fa molts anys que passa, com dic, però quan li ha tocat al Partit Socialista, doncs ara ho ha descobert i ara en parla, no? Una mica tard, però bueno, millor tard que mai. Anem a mirar-ho així, millor tard que mai, el Partit Socialista s'han adonat compte que hi ha un problema de desigualtat i d'elits en aquest país, és hora d'actuar, però sobretot és hora d'actuar escoltant el carrer, perquè jo crec que el que li va faltar és una mica d'humilitat a Pedro Sánchez d'ahir i reconèixer que qui està liderant aquesta nova etapa no és ell. Qui està liderant aquesta nova etapa és la ciutadania al carrer, a les places, és el sindicat de llogateres, són les manifestacions històriques que estem veient aquests dies ahir mateix a Barcelona, és la convocatòria de vaga general que tindrem el proper novembre i que estic segura que serà un èxit. És aquest carrer el que està liderant aquesta nova etapa, afortunadament, i que així sigui, perquè crec que és la gran esperança ara mateix, és aquesta. És el carrer que la majoria social ha decidit sortir i dir prou, fins aquí hem arribat.
1: Ara també preguntaré per això de si us agraden aquestes vagues que hi ha convocades, però Laura Borràs, aquestes eleccions s'han precipitat. Mira que li havien preguntat de vegades a Pedro Sánchez si aniria a eleccions anticipades, que aniríem al 27, Laura. Es precipita quan Junts diu que no, els decrets d'habitatge al Congrés divendres. Tu comparteixes al 100% la decisió del teu partit? Aquest no, els decrets d'habitatge.
6: A mi, deixa'm que a mi ahir tot això m'agafa mentre jo estic explicant

0: en Hamlet a la universitat, i ja m'imagino aquest senyor reflexionant. Jo crec que és el president del govern que més ha reflexionat. Estaria bé que, a més de reflexionar, també actués, que és la premissa bàsica de qualsevol responsable polític, que té la responsabilitat d'actuar i de fer política. Perquè els drets no es preserven només declarant-los, els drets es preserven i es garanteixen actuant i fent polítiques. Llavors, ell es devia estar fent el seu to be or not to be, va decidir que som-hi, i aleshores converteix un fracàs polític en una oportunitat electoral. Perquè no oblidem qui és Pedro Sánchez. O sigui, mira, Ofèlia li diu en un moment al rei Claudi: sabem qui som, però no qui podem arribar a ser. Bueno, sabem qui és Pedro Sánchez, però no sabem el que pot arribar a ser. Perquè qui és Pedro Sánchez? Pues és un prestidigitador polític. Ara faig desaparèixer el que no m'interessa, i ho faig desaparèixer. Que tinc problemes a Ceuta, que tinc problemes judicials, que tinc les joies del CTP, que tinc una amnistia amb el Tribunal Constitucional. Pam! Aprofito que hi ha un cas que detona una situació que és una problemàtica que ve de molt enrere i que justament ella ha tingut un govern que teòricament va voler abordar aquesta qüestió, i el recordem tots solemnament en el Congrés dient: no hi haurà més desnonaments a Espanya, 300.000. Farem polítiques d'habitatge. On són aquestes polítiques d'habitatge? És a dir, on s'ha construït habitatge de protecció oficial? Com s'ha fet això? No s'ha fet. Per tant, ha disposat de 8 anys i no ha fet el que havia de fer. I llavors, fantàsticament, fent aquí l'art de Birli Birloque, presenta una suposada derrota parlamentària en una oportunitat electoral. Llavors, a partir d'aquí, tot el que pugui dir Pedro Sánchez, jo, com vostè podrà entendre, ho poso molt entre cometes, perquè és un alumne avantatjat de Maquiavel. I aleshores sap aprofitar la vinentesa. I si veritablement volia aprovar aquests decrets, si el que no s'ha fet en 8 anys es podia fer en 8 dies, per què no va continuar negociant fins a poder-ho aconseguir? Que dimarts passat érem aquí i semblava que això estava anant per aquest camí. Doncs probablement perquè no és que hagi aprofitat la derrota electoral, és que probablement això ha estat el seu punt d'inflexió per poder utilitzar aquests decrets, per poder quedar com a víctima d'una situació quan ell és qui té la principal responsabilitat. I perdona, perquè el senyor Carrizosa parlava del populisme. Bueno, a mi em sembla que l'apoteosi del populisme és poder dir des del govern que vicepresideixes que s'encengui al carrer i que la gent surti al carrer. Vull dir, si tu vicepresideixes un govern que ha de tirar endavant una sèrie de mesures, o estàs governant o estàs protestant, però d'estar des del govern com si no tinguessis cap responsabilitat en allò que està passant...
1: Això per qui ho dius? Per Yolanda Díaz?
0: Ho dic perquè parlen de govern progressista, però en realitat aquí el que ha passat és que no s'han abordat una sèrie de qüestions polítiques fonamentals, com és, per exemple, les polítiques d'habitatge, i ara s'aprofita això per fer, i torno al que tu em demanaves, aquesta mena de dicotomia. O jo o la ultradreta, no? El senyor ministre que el dia abans de la votació ens posava a Twitter una pastilleta blava i una pastilleta vermella, i o els àtics o les places, o els fons voltor o tal.
1: O ve de vivienda o ve de buitre.
0: Bueno, però un moment, saps que ens hem de prendre la pastilleta dels nervis, perquè clar, quan aquest senyor està sabent que té més propietats que probablement l'empresa que va desnonar la Mari Carmen, vull dir que hi ha molt de... Clar, es pot fer tot això, però
1: el cinisme és bastant important. Votar con V de vivienda o con V de
2: buitre? Sí, s'ha de tenir una mica de barra, diguem-ne, perquè, mare meva, les que portem dècades en l'activisme pel dret a l'habitatge fora i dins de les institucions, jo vaig estar a la fundació de V de vivienda. Era el 2006, i el Partit Socialista ni hi era ni se l'esperava, ni a les places ni a les polítiques d'habitatge.
1: O sigui, estaries d'acord amb la Laura, això que deia de han volgut solucionar en 8 dies el que no han fet en 8 anys? Jo, arribaries a dir això, tu?
2: Sí, jo crec que el Partit Socialista efectivament havia estat ralentitzant l'actuació en polítiques d'habitatge. De fet, em consta, perquè sé que per part del nostre espai polític, mesures que ja estava plantejant el sindicat de llogateres, com algunes de les que es van portar en els decrets, les portaven plantejant feia mesos, i qui estava frenant era el Partit Socialista. Que és veritat que hi havia una majoria complicada en el Congrés, però si el Partit Socialista i Pedro Sánchez decideixen prioritzar una cosa, aquella cosa avança, i això ho hem vist en altres temes. No ho havien prioritzat com no ho han fet durant dècades. O sigui, el Partit Socialista té relacions també properes amb el sector immobiliari i ha estat frenant moltes polítiques valentes d'habitatge durant aquests anys en aquest país. Si això s'ha mogut, ha sigut gràcies no a cap partit polític, no a cap institució, gràcies al carrer, gràcies a la Mari Carmen que va posar el cos, gràcies a les milers de persones que han acampat a Sol i a Plaça Catalunya i a altres places de tot el país. És gràcies a la gent. Hi ha hagut un fracàs institucional rotund. I això ho hem de dir perquè això és perillosíssim, perquè això genera una distància entre la institució i la ciutadania, genera l'antipolítica, i això, malauradament, l'extrema dreta ho sap aprofitar molt bé. Per tant, hi ha hagut un fracàs institucional, les dretes van tombar clarament dos decrets que eren insuficients, que no ho arreglaven tot, però que salvaven vides, com es va demostrar, perquè les hores que van estar efectius aquests decrets, es van salvar vides, es van aturar desnonaments amb aquests decrets, es van prorrogar contractes de lloguer, i per tant, jo, de tot el caos en el que estem ara mateix, per mi la millor notícia és que els dos decrets avui tornen a anar. I aquests dos decrets s'aproven i estaran unes setmanes vigents i es salvaran vides, que és per el que ha de servir la política institucional, per salvar vides i per ajudar a la gent a resoldre problemes tan bàsics com és el tema de l'habitatge.
1: Carrizosa, agafa el fil de l'ada. És a dir, aquests decrets avui s'aprovaran, no?, la Diputació Permanent, i aquí diu que això és una estafa,
3: que
1: és una trampa, i aquí diu que és perfectament legal, tu.
3: Si em deixes molt breument abans de parlar dels decrets, o sigui, jo crec que tots són càlculs electorals. La política aquí a Espanya, a Catalunya i al món sencer, al món occidental, s'ha mogut cap al populisme. I el senyor Sánchez el que ha fet és moure's i moure el Partit Socialista a l'esquerra, populista. I ara què es produeix? Es produeix una confrontació a les esquerres. Ell vol envair aquell espai que abans no era del Partit Socialista, però que li està menjant per l'esquerra. I això provoca una confrontació i unes exclamacions per part dels sectors de tu, Ada, amb tot el respecte, que us amoïneu perquè diu, ei, que este es mi espacio, yo he estado haciendo todo esto, no me quieras comer la tostada. I a mi em recorda molt, i amb això acabo, quan Junts es va passar a l'independentisme, també per càlcul electoral, i els d'Esquerra Republicana deien, però si els independentistes som nosaltres, i ara passa el mateix a l'àmbit de l'Esquerra Republicana.
1: Per dir-ho més correcte, Carrizosa, hauries dit quan Convergència es va passar a l'independentisme, perquè Junts va néixer ja
3: sempre. Quan Convergència va virar i al final va acabar en Junts i tal.
0: Junts es va crear l'any 2020, amb pandèmia...
3: Laura, deixa'm un moment. I respecte als decrets, o sigui, és evidentíssim que això és un frau al Parlament. O sigui, el Parlament aprova, rebutja una cosa 4 dies abans i el govern diu, vale, pues lo llevo a la Diputación Permanente, que altera las mayorías, y ya lo tengo.
1: Que és legal.
3: Digueu bé.
1: Abogado Carrizosa, digueu bé, és legal.
3: És legal. Però la jugada democràticament, sembla no em diguis immoral, que no és objectivament carota.
0: Jo crec que estem parlant de desnonaments i el que pretén Pedro Sánchez és fer una opa hostil a tot allò que hi ha a la seva esquerra i aprofitar per desnonar-los presentant-se com la suposada solució a un problema que, insisteixo, ha tingut 8 anys per resoldre. Aprofita aquest moment en què no hi ha un nom clar, no hi ha un candidat clar, hi ha una temàtica que se l'aprofita. I què fa amb els decrets? Perquè, clar, és que tu estaves dient la legitimitat democràtica. El bar democràtic...
1: No, jo no he parlat de legitimitat,
0: no,
1: eh?
0: El bar...
1: Que és legal, no?
0: El bar democràtic, aquesta mesura, no la passa. És a dir, no podem parlar de combatre el populisme amb més populisme. No pots canviar les regles del joc a la meitat del joc. És a dir, si ell volia haver-ho aprovat, podia negociar. Com que no ho va fer... Això
1: perquè
0: va...
1: vosaltres no li vau aprovar.
0: No, és que un moment. És que les mesures que proposava Junts per salvar vides, que ara es deia, les proposava Junts, eh? Anaven fins i tot més enllà del que proposava el mateix PSOE. El que vull dir és, si tu vols negociar, ho aconsegueixes, i si després aprofites això per fer el doble salt mortal i anar a eleccions, però després ho vols aprovar per la Diputació Permanent perquè l'ordre de majories et beneficia, parlem de la seguretat jurídica. Qui pot aconseguir seguretat jurídica en aquest congrés, en aquest context, sabent potser que després d'unes eleccions això tornarà a canviar? És a dir, que no li preocupen les persones vulnerables, li preocupa el moment de l'oportunitat i el possibilisme polític.
1: Va, que és molt interessant sentir totes les opinions. Ada Colau, bueno, tu defenses que Pedro Sánchez ho hagi portat?
2: És que m'és igual. Evidentment, Pedro Sánchez ja ha demostrat moltes vegades que té una gran capacitat estratègica de sorprendre, de virar, de fer un canvi de guió, no? Que és una mica així, que fa performance, no? Molt sorprenent. decisiva i quan té un problema en un lloc, doncs apareix per un altre. Això és habitual a Pedro Sánchez, no és nou. Però m'és igual, o sigui, aquí hi ha vides en joc i estem parlant del dret a l'habitatge i estem parlant de que les institucions porten massa temps fallant i que la gent no pot més. I per això la Mari Carmen va posar el cos malgrat tenir 87 anys i encara està a l'hospital i està en unes condicions greus de salut. I per això milers de persones han sortit al carrer i han dit no tornem a casa fins que no hi hagin mesures valentes que realment canviïn estructuralment i aturin l'especulació. No ens conformem amb molles. Per tant, aquests decrets, insisteixo, no són una mesura de Pedro Sánchez. És uns mínims que amb l'equilibri que hi havia en el Congreso van arribar, però aquests mínims els sindicats de llogateres van demanar que es votessin perquè canviaven ja la realitat de molta gent. No es pot jugar amb la vida de la gent. No es pot aprovar un decret i després tombar-lo o negociar-lo i després tombar-lo com va fer Junts, em sap greu, Laura, però Junts va negociar aquest decret, es van incorporar coses que al sindicat de llogateres li semblava malament, que li semblava malament també a l'espai de Sumar, perquè eren avantatges fiscals per propietaris, etc., que no tocaven aquest decret, i es van incorporar perquè hi havia una negociació i malgrat aquesta negociació, al darrer moment es van tombar. Per tant, perquè això és jugar amb la vida de la gent. Això és jugar amb la vida de la gent quan i mentre han estat no aprovats s'han aturat desnonaments.
1: Va, ara hi ha eleccions, ara hi ha eleccions i tant el Carrizosa com la Laura han apuntat aquest espai de les esquerres que de moment no té un líder clar. Però Ada, aquí haig de parlar de tu perquè és notícia d'avui, és un teletip de fer que estigui llegint, que l'executiva de Junts...
2: De Junts?
1: Ah, perdó.
2: Compte.
4: No, això sí que seria sorpresa.
2: Això sí que seria...
4: Igual jo
2: això sí que seria
4: alguna cosa.
2: Notícia,
4: però
2: això seria una notícia.
1: No, estava llegint i el meu cap... Laura Borràs, què m'estàs fent?
4: A sobre, veus? No, si és que la culpa sempre la...
1: L'executiva de Comuns, disculpeu, s'ha mostrat favorable a que l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, sigui la cap de cartell del Front Ampli, mentre que l'Ernest Urtasun es perfilaria com número 1 per la província de Barcelona. Ada, tu ets a totes les travesses per encapçalar el que s'anomena el Frente Amplio. Què ens en pots explicar?
2: Doncs puc explicar bàsicament el que ja he anat explicant els últims dies, és a dir, els partits tenen els seus òrgans que van fent els seus passos, van fent propostes de noms, jo ja havia dit que m'ho havien proposat no? en dies anteriors, com li han proposat altres persones també, però el tema no va... de noms, o sigui, han de ser molts noms en tot cas, no ha de ser un sol nom. El moment requereix un front ampli. Jo crec que això ho està dient tothom, ho està dient al carrer, i és una evidència, o sigui, avança l'extrema dreta, i no s'entendria que no anéssim totes juntes, els que estem a l'esquerra, no? les formacions que estem a les esquerres. Hi ha un programa claríssim, o sigui, hi ha un programa de dret a l'habitatge, de fer polítiques valentes per aturar l'especulació. És així que s'aturarà l'extrema dreta, no simplement anar junts, vull dir que anar junts és una condició necessària, però no suficient. Ha de ser anar junts per fer polítiques valentes amb dret a l'habitatge, amb la defensa dels serveis públics, amb defensa de drets i llibertats fonamentals. I hi ha un programa comú que està molt clar i que l'està posant al carrer sobre la taula. Aleshores, jo crec que cal simplement un instrument electoral que acompanyi i reforci el que és la demanda social al carrer. I per això cal anar totes juntes. I per tant, jo he dit, i ho he dit en altres ocasions, vull dir que no defujo la pregunta, jo no tenia previst tornar a la primera línia, tots sabem que ara mateix la política institucional és un lloc bastant hostil, però també entenc que és un moment històric molt important.
1: Ada, dius, on
2: realment pot guanyar l'extrema dreta.
1: La cosa no va de noms.
2: I davant d'això crec que tothom és necessari.
1: La cosa no va de noms, dius, sí. Però aquest instrument electoral del que m'estàs parlant, aquesta candidatura, l'ha d'encapçalar una persona. I tu estàs disposada a encapçalar-la?
2: El que és important és que les persones es posin al servei de crear consensos perquè estigui el màxim de gent a dins d'aquest front ampli. Per tant, qualsevol de les persones que estem allà, en els diferents noms que van sortint a les notícies, que no surt només el meu, surten altres, jo crec que ens hem de posar a disposició, primer ser-hi totes, i que hi hagi una cosa el més coral i àmplia possible. I després estar disponibles perquè es generin els consensos entre les formacions polítiques, perquè això sí que ho han de negociar no persones concretes, sinó formacions polítiques, i s'ha de respectar el procés intern, les converses, que fa mesos que duren i que s'han accelerat, òbviament, ara amb la convocatòria d'eleccions. Doncs ara les formacions polítiques estan en parlant entre elles i jo espero que les seves negociacions arribin a bon port, perquè si no, com a ciutadana progressista, em sentiré profundament decebuda i em semblarà inacceptable que no estiguin totes les formacions en aquest front ampli.
1: Estàs pensant en Podemos, clar. No, tu estàs demanant que Podemos estigui dins d'aquesta
2: coalició. Estic pensant en Podemos i estic pensant en Compromís i estic pensant en Més i estic pensant en la Xa i estic pensant en moltes altres formacions. És a dir, no s'entendria que a nivell estatal hi hagués més d'una proposta electoral a l'esquerra quan el programa electoral, ara mateix, per la situació que tenim, crec que el tenim clar totes i és comú. Vull dir, és la defensa del dret a l'habitatge i polítiques valentes contra l'especulació, és la defensa dels serveis públics, és la defensa de la pau en un món on creix el bel·licisme, la guerra i el genocidi, i crec que amb aquest programa comú i amb la demanda que hi ha ara mateix al carrer, el que hi ha és un mandat de la ciutadania. I, per tant, totes les persones que puguem ajudar hem de fer un pas al davant. I des d'aquí faig la crida a que tothom faci el pas endavant, però juntes, ho hem de fer juntes.
1: Però,
2: perquè, si no, serà un fracàs i estarem decebent a un munt de gent.
1: Perdona que et repregunti, eh?
2: Sí, sí, però que ets periodista.
1: No, vull saber si
2: ets bona, a més.
1: Si em queda clar.
2: Tothom sap que ets una bona periodista.
1: No, però tu estàs disposada a encapçalar aquesta candidatura? De què depèn? Perquè crec que ens estàs dient que sí, estàs disposada.
2: Jo estic, insisteixo, respectant que hi hagi una conversa entre formacions polítiques que són les que han d'arribar a acords. I això em sap greu, entenc que els periodistes feu la vostra feina, però aquests acords no es produiran a través de declaracions en entrevistes o fent titulars. Es faran seient a una taula i totes les formacions polítiques i a posant-se d'acord amb el que calgui, però posant-se d'acord. I això es farà seient a una taula entre formacions polítiques, no fent declaracions als mitjans, que igualment entenc que la ciutadania vulgui saber, que els periodistes vulgueu saber i que nosaltres ens expliquem. Però finalment, que això es pugui tancar, ho faran les formacions polítiques i ho faran segudes a una taula i espero que tinguin èxit, perquè el moment històric ho requereix.
1: En primàries o sense primàries?
2: És que també això ho haurem d'acordar les formacions polítiques. Queda molt poc temps i en pocs dies, vull dir que no és una cosa fàcil d'organitzar en tan poc temps, però en tot cas és un dels instruments possibles, però en tot cas és una cosa que s'ha d'acordar entre les formacions polítiques segudes a una taula, insisteix.
1: La Laura Borràs s'acaba el dit, eh?
0: Bueno,
1: ara sembla
0: que
1: una roda de premsa,
0: no.
1: Perdó.
0: No, no, jo crec que teniu aquí el vostre moment entrevista, però es pensava que estava
2: no, no, no, no, una entrevista.
1: Que sí, Laura, el que passa que has d'entendre que avui...
0: Que tens aquí la protagonista de la notícia. Però...
1: No, una de les protagonistes té raó, Ada Colau, que no és només el seu nom el que apareix. Mònica García també sona amb molta força. Hi ha altres noms. Però un és aquest. L'altre és Rufián, que no he preguntat per Rufián. Què passarà? Va, Laura, tu volies parlar d'això o no?
0: Ara m'esmentes el Rufián.
5: Jo també,
0: Rufián.
5: Jo també voldré parlar d'això.
0: Que ja el vaig patir en la meva època a Madrid. No, jo, aviam...
1: El vas patir, a l'època a Madrid?
0: Sí, jo sempre intento fer servir les paraules en propietat i faig servir el verb no d'una manera casual, sinó amb tot el significat. Però deixa'm dir que, fixeu-vos que estem parlant, jo parlava de prestidigitador quan deia que Pedro Sánchez el que havia organitzat, i he parlat de que vol desnonar tot el que hi ha a la seva esquerra i ara tots aquests moviments que es produeixen. Però és que una de les accions més profundes d'aquesta convocatòria electoral és justament que Pedro Sánchez el que fa, que és molt hàbil, és canviar l'eix. I en lloc de convertir qualsevol elecció en un plebiscit sobre la seva gestió, sobre allò que ha fet o el que no ha fet, etc., no, ho converteix en un plebiscit ideològic. I, per tant, l'eix que li interessa ara a posar al damunt de la taula és l'eix esquerra-dreta. Jo, com que les eleccions espanyoles, que fixa't que els catalans allà representa que som els perifèrics, jo sóc autocentrada i miro les coses des de Catalunya. No m'agrada ser perifèrica en la meva pròpia vida i en allò que té a veure amb les qüestions que tenen a veure amb Catalunya. Per tant, jo m'ho miro des de la perspectiva nacional. Clar, per les Espanyes, diríem, li interessa que l'eix estigui en l'eix esquerra-dreta, més que no pas en l'eix nacional, que per ells és un problema territorial i per nosaltres és l'eix nacional. En el seu moment, jo vaig proposar un front independentista dient...
1: Me'n recordo molt, que ens ho vas dir aquí.
0: Què és el que hem de fer?
1: Sumem els vots,
0: sumem
1: però
0: tots els
1: no va,
0: vots,
1: allò no va...
0: Que cadascú pugui no votar a la seva formació política i que diumenge sapiguem que hi ha un grup independentista català que defensa els interessos de Catalunya al Congrés dels Diputats. És a dir, que Pedro Sánchez es vol apropiar, en aquest cas, d'aquest debat
1: de
0: i convertir-lo en un plebiscit ideològic per justament evitar que parlem de la seva gestió. Ara bé, ell vol fer política sempre des del xantatge emocional. Plantejar-ho d'aquesta manera és també mirar de tenir vots captius. Perquè què busca ell? Adhesions. Oh, és que ve l'ultradreta. Bueno, perdoni, i vostè què
1: Ada,
0: està
1: tu
0: fent?
1: Tu creus que realment Pedro Sánchez pot buscar el que diu la Laura Borràs, aquest vot útil? Vot, no? Adhesions, diu ella.
0: Busca adhesions, útil. Perquè té un full de serveis que no permet que hi pugui haver gaires adhesions.
1: O jo, o... A veure, o el caos, o jo, o l'extrema dreta.
0: Bueno, però això li va sortir relativament malament, a De Gaulle. Va anar a unes eleccions i les va guanyar, però després, perquè va vincular el seu nom al caos, després va ser desallotjat. És a dir, que Pedro Sánchez és hàbil, per això he esmentat a Hamlet, perquè no sabem el que es pot convertir, però que ara està intentant portar aquesta qüestió a aquest debat, em sembla que és d'una evidència meridiana.
2: A veure, jo crec que hi ha part de veritat i hi ha més coses. O sigui, també hi ha que, efectivament, ara mateix al Congrés dels Diputats hi ha unes majories parlamentàries on hi ha una aliança de les dretes que bloqueja qualsevol política progressista valenta, com s'ha intentat fer amb el tema de l'habitatge, però com ha passat amb altres coses també, que s'ha pogut avançar molt menys perquè hi havia una aliança de les dretes que bloquejava. I, per tant, si hi ha aquesta aliança de les dretes, efectivament, arriba un moment de bloqueig on no es poden aprovar les polítiques que intenta impulsar el govern i això, efectivament, en algun moment no, ha de desembocar en unes eleccions. Que això, a més, Pedro Sánchez ho vulgui utilitzar per no parlar dels problemes que efectivament té, perquè té problemes de corrupció greus que l'afecten, té una mala gestió amb el tema de Ceuta durant el mes d'agost, que ha tingut conseqüències molt dures per moltíssima gent de vulneració de drets fonamentals, tant per les persones migrants, menors especialment, com per les persones habitants de Ceuta. Vull dir, que és veritat, ha tingut diverses situacions no, que el posaven en crisi i que ara mateix està intentant utilitzar aquest moment per no parlar dels seus problemes, diguem-ne, no? I mirar, sí, Pedro Sánchez està fent això? Sí, però el problema del que parla Pedro Sánchez és real, també. O sigui, hi ha un bloqueig al Congreso de los Diputados i hi ha una necessitat, insisteixo, que ho està dient al carrer, que no ho està dient, és igual el que diguem els partits polítics. Hi ha milers de persones al carrer que han sortit i han dit que no tornen a casa fins que no s'aturi l'especulació i que no es conformen amb molles, cosa que estic totalment d'acord. I crec que això és un moment polític que ho canvia tot, que afortunadament ho canvia tot. O sigui, a la democràcia, quan la ciutadania decideix sortir i dir els partits no estan servint, les institucions no estan servint, cal que la ciutadania es mobilitzi perquè les institucions vagin més enllà, molt més enllà del que han anat fins ara, perquè tal com diu el sindicat de llogateres, efectivament s'està veient un Congreso de los Diputados segrestat per als especuladors. Doncs, efectivament, aquest és un moment històric nou i cal estar a l'alçada d'aquest moment.
1: Carrizosa, només afegeixo que la COE s'ha manifestat, veu inadmissible, la vaga general anunciada pels sindicats, dubte de su encaje jurídico, perdoneu que ho estava traduint, del seu encaix jurídic, i sosté que les reivindicacions queden al marge de la gestió empresarial i que no tenen una naturalesa laboral. La COE protestant per aquesta vaga general a través d'un comunicat. Carrizosa.
3: Mira...
1: Perdona, us presenteu Ciutadans?
3: No ens presentem Ciutadans. De moment no ho han decidit els òrgans, però de moment, que jo sàpiga, no.
1: Digues el que...
3: Mira, en quant a... Primer, en quant a això de les candidatures i la de Colau, companya de tertúlia i tal, no m'estranya que et proposi nada perquè ets molt bona en lo teu. Ets bona.
2: Gràcies. Suposo...
3: Expliques molt bé
2: això. És un complido o és un caramelo envenenado?
3: No, és un complido real, perquè jo t'escucho i digo, lo hace bien para lo suyo. Això és,
1: ui, Carrizosa, que acabaràs votant al Frente Amplio.
3: No, per això, precisament, digue'm clàssic, però a mi no m'agraden aquests Frentes Amplios d'Esquerra, perquè em recorden el que està passant a França, que ja li agradaria probablement el Frente Amplio aquest que acabéssim com França, que és Mélenchon, que és l'esquerra radical, insumissos, contra Le Pen. I aquí seria Vox. I en aquest sentit, jo preferiria una Espanya que tingués un partit socialista d'esquerres, un PP de dretes i un partit de centre. Això,
1: o sigui, trobes a faltar el centre ideològic, que sembla que és veritat que no se'n parla.
3: És veritat que no se'n parla i que la dicotomia política sempre està mirant a Vox per fer patir el Partit Popular, per fer créixer a Vox i per, correlativament, justificar una esquerra populista que planti cara a Vox. I aquesta deriva de la política a mi és el que em preocupa, aquí a Espanya i arreu. I en quant a la vaga que em deies, per contestar molt breument, perquè les meves companyes també parlen molt, i a mi m'agradaria dir això. Mira, la vaga no és veritat que no sigui legal. O sigui, és legal. L'interès difús i des del moment que posen els salaris baixos, jo discrepo del president de la COE. Però el que sí que també dic és que més mereixen els perjudicis d'una vaga a les institucions, l'administració, que ha fallat en la cura dels treballadors i dels lloguers i de la vivenda, que no pas els empresaris, perquè aquí a Espanya la diferència, els sous són baixos, primer perquè tenim una baixa productivitat, però segon perquè tenim microempreses, majoritàriament. Aquí no som a Alemanya, que tenen grans empreses i que tenen una productivitat més alta i poden...
1: Mira, de la vaga, ens donarà temps de parlar-ne. És que ara pateixo pel temps, perquè la Laura Borràs crec que hi deu en punt de marxar, Laura. I no vull que marxis sense comentar que avui el Constitucional torna a deliberar el tema de l'amnistia. Tothom dona per fet que Carles Puigdemont podria tornar abans de les eleccions. Laura, jo voldria preguntar-te si veus possible que torni ja immediatament, si has parlat amb ell, i una cosa més, si podem descartar del tot que Carles Puigdemont fos el candidat de Junts. Mira, a la general.
0: Justament ahir parlàvem d'això amb el president i vam riure a costa d'aquesta pensada que algú ha tingut, que quan el president va fer l'entrevista al Times i va dir que ell passejaria pel país i prendria el pols una mica tot, pot haver-hi algun despistat que hagi pensat que aquest país no és Catalunya. Aquest país és Catalunya. I el president, que va marxar com un home lliure, que ha estat 9 anys a l'exili, quan hi ha hagut totes les aliances possibles per intentar portar-lo, tornar-lo emmanillat, empresonar-lo, jutjar-lo, finalment sembla que serà possible que pugui tornar igualment com un home lliure. I per tant, vol tornar amb aquest sentit amb el que va marxar, com a president d'un país, i tornar amb un retorn que és un retorn de país, no de partit. Per tant, em sembla que la dignitat institucional amb què ha exercit el càrrec no és compatible, en aquest cas, amb poder anar a unes eleccions de candidat a Madrid. Una presidència de la Generalitat, encara que hi ha altres exemples, potser més galdosos, de poder anar a Madrid a fer altres coses, no és el cas del president Puigdemont. En qualsevol cas, Pedro Sánchez, una legislatura marcada per l'amnistia, avui estem parlant de Pedro Sánchez i no de les conseqüències polítiques d'haver dut a terme una determinada manera d'abordar un conflicte polític que es va evacuar a la qüestió judicial i que en algun moment haurà de tornar a la política.
1: Laura, per tant, descartem completament cap de cartell a les eleccions espanyoles. El veurem al Parlament com a cap de l'oposició?
0: Això ho decidirà el president. Jo, evidentment, ara tu m'has preguntat si he parlat amb el president i a propòsit d'aquesta qüestió, ahir vam riure una estona amb aquesta ocurrència. El que ell decideixi fer, quan ho decideixi fer i com ho decideixi fer, naturalment li correspon a ell de dir-ho.
2: Jo m'alegro que Carles Puigdemont pugui tornar a Catalunya perquè s'acaba un moment d'excepcionalitat judicial que ha durat masses anys i, per tant, d'això me n'alegro. Ara, Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades, milions de persones amenaçades per desnonament, milions de persones amb contractes de lloguer que acabaven i no seran prorrogats per dos decrets que ha tombat Junts. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre i crec que la ciutadania està molt emprenyada i no entén, de fet, més de la meitat dels votants de Junts estaven a favor d'aprovar aquests decrets i no entenen que no s'hagin aprovat. Per tant, crec que tindrà problemes amb el tema de la
0: veritat. Deixem que els votants de Junts parlin com a votants de Junts. Ja, vostè afirma que saben què voten o què pensen els votants de Junts i jo el que sé és el que veiem a la gent que ens diu i el president podrà anar per tot arreu i les mesures que ha posat Junts sobre la taula, treballades, defensades, que busquen que no hi hagi vulnerabilitat a cap banda, s'ha dit clarament que no hi pot haver persones vulnerables desnonades, però que no s'ha d'evacuar la responsabilitat de protegir els vulnerables en altres propietaris que poden ser també vulnerables. Per tant, nosaltres fèiem una proposta molt sòlida, es va defensar fins al darrer moment i potser l'operació de Pedro Sánchez ja era que caiguessin aquests decrets per poder presentar-se a les eleccions i, a més, fer-ho com a víctima.
1: Ens estem repetint, que ho hem dit. Un minut, Ada, m'ha quedat rufiant a l'aire, s'ho està rumiant. Rufián formaria part d'aquest front ampli o no?
2: Doncs, tant de bo.
1: No esteu parlant amb ell?
2: Tant de bo. No sé, Gabriel Rufián, en un moment donat, va generar molta expectativa, no?, perquè va defensar amb molta vehemència el Front Ampli, i jo ho vaig celebrar públicament, però després ens va dir, no?, que Esquerra Republicana no volia estar en cap Front Ampli i, per tant, es descartava. Crec que això, doncs, de sabia també a molta gent. I ara sembla que s'ho està, potser, tornant a pensar. Tant de bo també Gabriel Rufián estigués en aquest Front Ampli, tant de bo.
1: Ho hem de deixar aquí, les 9:10 en punt. Laura Borràs, mira, he complert el temps. No, ni jo m'ho crec, amb la de coses que volia parlar amb vosaltres. És molt interessant tenir-vos aquí. Disculpeu-me si no podeu parlar tot el que vulgueu. Sobretot Carrizosa, potser...
3: No, jo entenc que avui però... la protagonista era l'Ada.
1: Però de veritat que és interessant aquest trio que hem muntat aquí els dimarts, que duri per molt temps. Ada Colau, gràcies. Laura Borràs, Carlos Carrizosa.
3: Gràcies.
1: Vinga, doncs ara continua aquí el programa El Cafè d'Idees, amb la xerrada política que té l'actualitat per protagonista aquestes eleccions, amb Pilar Velasco, Montserrat Nebrera i Quico Sallés, que venen de seguida.
5: Debemos a nuestro espacio político. Y esto no va de un nombre, va de una colectividad en las que hemos estado construyendo con mimo y a fuego lento durante muchos meses un espacio político que es fraterno, que es progresista.
6: Ho ha fet per tapar la seva incapacitat de governar perquè no té majoria, ho ha fet per tapar el seu fracàs en les polítiques migratòries i ho ha fet també per tapar els casos de corrupció.
7: Junts s'ha passat 3 anys torpedinant

0: la legislatura i qualsevol avenç per al nostre país.
1: És una vaga general convocada, evidentment, contra tots aquells polítics que viuen agenollats davant de la patronal immobiliària, però també és una vaga general contra aquells que porten 4 anys arrossegant els peus.
2: Sí, la convocatòria de jornada de lucha debe de realizarse antes de que se inicie el proceso oficial de campaña electoral.
3: Una gran movilización de carácter social que tiene que tener una dimensión laboral, porque en efecto la vivienda es un problemón para millones de españoles, pero es que los salarios también lo son.
4: Va. 9:12, 9:12, aquí estem al Cafè d'Idees, a la 2CAT i a Ràdio 4, amb la Montserrat Nebrera, és professora de Dret Constitucional. Nebrera, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
4: Escandalitzada amb això dels decrets?
5: Home, una miqueta.
4: Sí?
5: Pels juristes, segurament, com en general tot el que afecta el món del dret utilitzat per la política, de tant en tant ens escandalitzem, i aquesta és una de les situacions.
4: Quico Sallés, periodista de Montbuncat, bon dia.
6: Molt bon dia.
4: Que perquè no l'agafés la pluja, ha dormit pràcticament en aquest plató. O sigui, crec que és aquí des de les 5 del matí. Quan he vingut ja hi era.
6: Avui estic, tinc un buit.
4: No, m'ha semblat que feies una acampada de protesta.
6: Pràcticament, pràcticament.
4: Sí, sí. Quico Sallés, hi ha partit? Tu creus que Sánchez pot revalidar la Moncloa? Ara hem estat escoltant el que deien Carrizosa, Laura Borràs i també Ada Colau.
6: Com diria Joan Sales, què no hem vist que ja sembla impossible?
4: Ja. I més o sigui, hi ha partit, tu creus?
6: I tant que hi ha partit. Això... Queden 54 dies.
4: Però les enquestes
6: això...
4: donen un avantatge molt clara a la dreta.
6: Sí, però les enquestes són el que són, també. Ja. És veritat que hi ha tendències, però quan veus aquests discursos de la dreta i la dreta visigòtica, aquí insistint amb el rotllo aquest del Puigcerdà...
4: La Nebrera riu quan has dit la dreta visigòtica.
6: Hosti, això ja veus... Hosti, no... ja comences desacreditant el camp de joc, malament, vol dir que algun temor tens, alguna cosa està passant, i que clar, és que la gent al final el vot és secret i la gent vota el que li dona la gana. I aquí entren molts fenòmens, i 54 dies ara és una eternitat
4: en política. Del que està parlant el Quico, no sé si companys podem recuperar els totals que tenim de Feijó, de Ayuso i d'Aznar, el que estava parlant el Quico, és que ahir vam sentir veus del Partit Popular ja d'alguna manera alentant sospites de tupinada, de que la cosa potser no era del tot neta. Ho deien així, a veure si la Nebrera em dona la seva opinió.
7: Es la única buena noticia que Sánchez podía dar a estas alturas. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos.
8: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Y que tengamos que estar con estas dudas demuestra hasta dónde hemos llegado en España y a lo que nos hemos llegado a acostumbrar.
9: Si la coalición actual de gobierno pudiese formar otra vez gobiernos, es evidente que el sistema constitucional que hemos conocido hasta ahora, es evidente que la unidad que hemos conocido hasta ahora y es evidente que la monarquía constitucional parlamentaria que hemos conocido hasta ahora se terminan.
4: Nebrera, tu que vas formar part d'aquest partit fa anys. Però què et sembla?
5: Tres anys de les meves 6 dècades.
4: Tres anys.
5: Sí, del 2006 al 2009.
4: Què et sembla aquesta polifonia de veus que sentíem ahir per part del Partit Popular i insinuant que pogués haver tupinada?
5: Jo crec que és un flac favor al sistema democràtic en general. És a dir, aquestes... cants de sirena respecte de la corrupció del sistema, quan sabem perfectament fins a quin punt està taxat, mirat, controlat, no cal. Si realment alguna cosa hi ha de joc, és justament, el meu parer, que qui ara sembla que és l'alternança política mm-hmm. d'una democràcia sana, no? Altres partits vindran i governaran i a veure com ho fan. Això no es pot malmetre estenent ombres de corrupció en el sistema electoral perquè és l'única cosa que ens queda. Ja hem posat en entredit que si el sistema judicial no va, que si la fiscalia està afinada, que si... Queda una sola raó per la qual el sistema democràtic pot mantenir-se i és que el pluralisme polític es pugui manifestar a través de les urnes. Voti cadascú en consciència i acabi decidint-se si hi ha una mm-hmm. alternativa al que hi ha. Però, sisplau, ja posar-se una vena abans de la ferida, suposant que si guanyem, molt bé, no hi ha corruptela, però si ho perdem, sí que n'hi ha hagut, home, jo crec que no és de rebut.
4: Quico, tu, escoltant la tertúlia que hem mantingut, tindries clar qui pot ser la líder d'aquesta esquerra, d'aquest front ampli?
6: Home, jo crec que el nom comença per Co i acaba per Lau. Vull dir, és
5: com
6: evident,
5: la llei d'arrendaments urbans.
6: A més a més, sí. I a més a més, té nom de personatge de conte de fades, eh? Amb això, jo, home, evidentment. I a més, avui, amb tota la dialèctica seva habitual, etcètera, molt, molt, molt hàbil, per altra banda, certament un punt audaç, i fins i tot això de a última hora tirar la canya al rufián, sabent que això afableix molt el posicionament, perquè els comuns saben una cosa perfectament, i és que en aquestes eleccions els jugadors catalans ho tenen molt difícil. És molt difícil, precisament per el que comentava Borràs també a la tertúlia. L'eix marcat plebiscitari, pràcticament ideològic, en aquestes eleccions espanyoles, doncs és un espai que no deixa certa comoditat. I després de tot el que ha passat, sobretot en les darreres tres setmanes, no?
4: O sigui, que els candidats catalans ho tindran malament.
6: Ho tenen més difícil per entrar en aquest debat. Al lloro, tenim present quina és l'eix nacional que puguin presentar. Una altra cosa és després quins pactes puguin arribar, etcètera. Això ja no entro, però sí que és veritat que hi ha una altra dialèctica amb aquestes.
4: Ahir al vespre, Barcelona va acollir una multitudinària manifestació a favor de la vivenda, demanant mesures com els contractes indefinits, drets pels llogaters. El sindicat de llogateres, ja ho sabeu, fa una crida a la vaga general. L'acampada a Plaça Catalunya segueix activa i anem en directe, ja hi ha el nostre company, el Bernat Herrandit. Bernat, bon dia.
10: Bon dia, Gemma. Continuem peu aquesta protesta i, de fet, no sé si ho veieu, però cada vegada hi ha més tendes i més logística per protegir aquest campament aquí a la Plaça Catalunya. No tenen una data fixa per aixecar-lo. De fet, diuen que és l'assemblea que ha de decidir quan s'acabe aquesta protesta, però ells el que fan és mirar amb moltes ganes aquesta convocatòria, aquesta possible convocatòria d'una vaga general que ahir van apuntar els sindicats Comissions Obreres i UGT, i aquí fa dies que van demanant. De fet, va ser el clam principal de la manifestació d'ahir aquí al centre de Barcelona. El sindicat de llogateres, malgrat la convocatòria electoral, creu que és l'eina adequada per aconseguir abaixar els lloguers, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir prohibir l'especulació, també per aconseguir que s'augmentin els impostos a la riquesa per tal de construir pisos públics i per tant, habitatge assequible. Per tant, es demana la vaga de lloguers, la vaga de general per als lloguers, tant aquí com a la manifestació d'ahir, que el sindicat de llogateres considera que va ser un èxit, que va superar les seves expectatives. Ens diuen que van venir aquí unes 120.000 persones. Sabeu que la Guàrdia Urbana rebaixa aquesta xifra fins a les 20.000 que es van concentrar per aquí, pel centre de Barcelona, a última hora, sobre les 10 de la nit, quan de fet el sindicat ja havia desconvocat la manifestació. Es van donar algunes situacions de tensió perquè alguns manifestants van llançar pedres, bengales i altres objectes al cordó policial i els Mossos van respondre amb càrregues i bales de foam per tal de mobilitzar, de retirar els manifestants d'aquí dels carrers del centre de la ciutat. Aquesta és la situació. Avui al matí, de moment, calma. Sabem que hi ha 13 detinguts i 28 Mossos ferits, però aquí a la acampada el que es mantenen pensant sobretot és en la vaga general aquesta, que els sindicats ja s'han obert la porta a convocar.
4: Bernat, gràcies. Això és el que passa en directe a 9 i 20 del matí a Plaça Catalunya. Ho estàvem comentant abans. Avui el Consell de Ministres aprovarà un decret d'habitatge similar al que el Congrés va tombar divendres. Per això li hem començat preguntant a la Nebrera què li semblava ella com a advocada. Si era legal, si era moral, si era legítim, etc. Perquè és un decret que aprovarà segur la Diputació Permanent. Hem demanat a l'advocat expert en habitatge, Pablo Feu, que avui s'assegués amb nosaltres al Cafè d'Idees. Advocat Feu, gràcies per ser-hi. Bon dia.
11: Gràcies a vostè. Bon dia.
4: Quin opina vostè com a jurista el fet que el govern, avui el Consell de Ministres, porti aquests decrets que divendres no van tirar endavant al Parlament, els porto i que els aprovi la Diputació Permanent?
11: Bé, és una mesura admissible. Evidentment ha de ser un decret diferent, perquè no poden ser els mateixos. Han de variar alguna cosa, tots imaginem que variaran poc. El contingut essencial serà el mateix. Però jo crec que estan insistint molt en la tirita. Estan insistint molt en una política d'habitatge com la que portem en els últims 20 anys, basats exclusivament en pal·liar els efectes d'un mercat immobiliari que està clarament abocat a una actuació especulativa. I, per tant, les mesures no són per cauteritzar aquesta causa, sinó per minimitzar les conseqüències. I crec que és un nou error en la política d'habitatge.
4: Aquests dies, que tots l'estem escoltant amb atenció, vostè quan dona...

0: En entrevistes, jo li he sentit dir que mai s'ha fet res amb 40 i escaig. 47 anys. És a dir, ara fa un moment Laura Borràs deia han volgut solucionar en 8 dies el que no han fet en 8 anys. Però és que vostè arriba a dir és que no s'ha fet res en 47 anys.
1: Però és que
0: I
1: no
0: per
1: ho ha
0: això
1: fet
0: estem
1: ningú.
0: Com estem.
1: És que no ho ha fet ningú. Fixi's, la Constitució en matèria d'habitatge posa en joc 3 articles. L'article 33, l'article 38 i l'article 47. L'article 33 el que fa és garantir i elevar a dret constitucional la propietat privada i l'herència. L'article 37 eleva a categoria constitucional el dret a la llibertat d'empresa. I el 47 eleva a dret constitucional el dret a l'accés a l'habitatge. Que no vol dir que a la gent tingui dret a que li regalin un habitatge, sinó que se li faciliti l'accés a l'habitatge, que no sigui impossible. Per què es fa això? Doncs jo la lectura que faig és extraordinàriament senzilla. És perquè Espanya està garantint que és un sistema de lliure mercat. I en el sistema de lliure mercat, a diferència dels sistemes d'economia centralitzada, el que es fa és garantir i deixar que l'economia flueixi. I les regles econòmiques doncs admeten l'especulació. L'especulació és legítima, és una eina econòmica extraordinàriament bona si algú vol invertir en accions o vol invertir en mercaderies ordinàries. Què succeeix? Que l'habitatge no només és un actiu econòmic, que ho és, perquè és susceptible de llogar-se i és susceptible de vendre's. Però el constituent va dir, compte amb aquest actiu econòmic, perquè no és igual que els altres. Aquest actiu econòmic l'acabo d'elevar a dret constitucional. I des del 1948 és un dret universal. Per tant, quan com que jo estic dient i garantint una economia de lliure mercat, quan l'objecte de l'economia sigui aquest ben concret, poders públics, adopteu les mesures que siguin necessàries en cada moment, perquè no és el mateix el que estava al 78 que el que va passar al 85 quan es van liberalitzar els preus dels arrendaments, no és el mateix el que passa ara. Per tant, poders públics, en cada moment adopteu les mesures que siguin necessàries per eliminar, i aquest és el verb que utilitza la Constitució, eliminar vol dir treure d'aquest àmbit l'especulació. En 47 anys...
0: No ho han fet.
1: És que no s'ha fet res.
0: No s'ha fet res.
1: L'habitatge és una matèria delegada. És a dir, no és una matèria que sigui exclusiva de l'Estat, sinó com l'urbanisme és exclusiva de les comunitats autònomes. Doncs, des de Josep Tarradellas fins a Salvador Illa, a Catalunya no s'ha adoptat ni una sola mesura especulativa
0: per eliminar l'especulació.
1: S'han adoptat mesures per eliminar les conseqüències de l'especulació. I s'estan dient salvatjades jurídiques com a mecanisme de remei de la crisi d'habitatge.
0: Digui'm un exemple de salvatjades jurídiques.
1: Construir més.
0: Construir més.
1: És una autèntica salvatjada jurídica.
0: Per què?
1: Perquè si no va adoptat d'alguna mesura més, el problema no és que hi hagi poca construcció. El problema és accedir a allò construït. Aquest és el problema. Si construïm més i no es fa res més, el que faig és multiplicar per 3 el problema. El que estic fent... Una altra cosa que es diu, construir més habitatge protegit. Això és una altra animalada jurídica. Per què? Perquè el problema, la greu crisi d'habitatge que està portant a la gent als carrers és que hi ha un sector cada cop més ampli que és massa pobre per accedir al mercat immobiliari i massa ric per accedir a un habitatge protegit. Perquè té unes rendes de 2.500, 3.000 euros, el mercat immobiliari li està demanant els 2.000 euros i per 3.000 euros o 2.500 euros no pot entrar a les llistes d'habitatge protegit. Per tant, si això no s'arregla, si no es fa una política d'habitatge real, de veritat, d'acord amb el que s'està patint avui, d'acord amb el que està passant avui, d'acord a la realitat social que estem vivint, això va abocat al fracàs i l'únic que hi ha són frases grandiloquents electoralistes.
0: Advocat Pablo Feu, miri, la Montserrat Nebrera, la professora de dret constitucional, vull que la primera pregunta li faci ella,
2: no,
0: i després
2: jo
0: tu,
2: crec que
0: Quico.
2: Partim d'un problema i és la consideració que tenen la mateixa categoria els drets a la propietat privada i al lliure mercat i el dret a l'habitatge. La Constitució no diu que les persones tinguin dret a l'habitatge, diu que els poders públics promouran que això sigui possible, perquè és un principi rector de la política social i econòmica. Cada societat, cada moment, ha fet coses diferents. I en totes elles, aquí, a Anglaterra, a França, a Alemanya, el problema és el mateix, no? I en el problema, que és el mateix, hi ha una part d'això que es diu que és certa. Si manquen 800.000 habitatges en el nostre país, alguna cosa s'haurà de fer perquè n'hi hagi més. O l'alternativa és dir que sobren persones. És veritat, que el problema poblacional és un problema que existeix en el món. Però si falten les habitatges, perquè sumats tots els que suposadament estan buits, tots els que suposadament estan en lloguer temporal, que n'hi ha molts que ho són, de veritat, perquè al nostre país hi ha un flux de persones que venen durant una estona. Si posem en el mercat tot el que està en turístic, tot el que està suposadament tancat i tot el que està temporal que no sigui temporal, no hi acabem amb el problema, des del punt de vista de la gent que hi vol accedir. Per molt que es digui que no s'ha de construir, si tu tens 50 persones per un habitatge, aquest habitatge sigui a 3.000, a 2.000 o a 1.000, hi ha 49 persones que no arribaran enlloc. Quin és el problema, aleshores? Però primer, considerar que és l'Estat el que ha de garantir això, en absolut, i segon, hi ha una part que, clar, que té a veure.
0: Però són els públics els que han de fer alguna cosa, sí, per, tal com deia fa un moment Pablo Feu, segueixo amb la seva línia de conversa, eliminar l'especulació.
2: I el que diu l'article 47...
0: No són els públics que haurien de fer alguna cosa?
2: El que diu el 47 és el que no s'ha d'especular amb el sòl. És a dir, l'especulació amb el sòl és el problema fonamental, perquè el que està encarint la possibilitat de construir té a veure amb el sòl, és caríssim. I si no hi ha una col·laboració públic-privada, el sòl es manté. Moltes de les coses que s'han de fer passa per recalificar l'ús del sòl. És a dir, tu no pots tenir quantitat de sòl que suposadament no és destinat a residencial, mentre la gent diu, i on haig de construir? I el poc sòl que hi hagi que sigui residencial val una barbaritat. Ara, jo crec que on rau el problema és la consideració de que són equiparables. No ho són. Per molt que es digui, el dret a l'habitatge no és un dret constitucional.
0: Senyor Feu.
2: És un principi rector de les polítiques econòmiques. I cada govern i cada sistema de mercat determina com s'ha de fer. I l'altra cosa que diu és que ha de ser digne. L'altra cosa que diu, quan Carmen Calvo deia farem minipisos de 30 metres, què va dir la gent? Però què diu? Diu, home, sí, perquè la gent pot viure en un pis, sí, dos persones poden viure així dempeus. Digne, què vol dir? Que has d'evitar el barraquisme, que és una de les coses que són competència dels poders públics, i que quan facis habitatge ho facis de manera digna, no en contenidors de persones que no tenen ni finestra.
0: Nebrera, deixa'm que...
2: Vull dir que la idea...
0: Que contesti el nostre convidat.
2: Aquest article és com el dret al medi ambient. Què és el dret al medi ambient? Digo derecho, però si la gent es mor de problemes de poc per culpa de la contaminació. El dret com a tal és aquell que pots garantir immediatament davant d'un tribunal. Pot algú anar a un tribunal i dir que em donin el meu habitatge? Això és el que la gent està confonent, perquè van al carrer pensant que algú els hi donarà un pis, i això no és cert. I mentre no canviem aquest lema d'entrada, la demagogia camparà pels carrers i acumularà cada vegada més persones, que suposadament creuran que aquell pis ell té dret a que li donin.
0: Advocat. Què li contesta la Nebrera?
1: Bueno, jo el que contesto és, com diem els juristes, discrepo respectuosament. Jo, a mi m'hauran de disculpar, jo sóc un jurista i per tant de discurs avorrit, jo no sóc tertulià i no sóc un ànima televisiu i per tant no estic acostumat a aquestes coses, però el que sí que els hi diré és una cosa. Primer que és un dret constitucional, jo crec que sí, entre altres coses perquè l'article 47 diu, quan qualifica el nom que utilitza, és dret. És a dir, tienen derecho a acceder a una vivienda.
2: I a la cultura.
1: Per tant, és un dret.
0: Ara parlem de la vivienda.
2: No, però és que quan... jo no puc entrar al Liceu, si no pago.
0: És un dret.
1: Llavors, és un dret constitucional. A més, està situat en la Constitució, en la secció segona, que és exactament la mateixa secció on està el dret a la propietat i el dret a la llibertat d'empresa.
2: No, no està la secció segona, està el capítol tercer.
1: No, secció
2: segona.
1: Està
2: el capítol tercer del títol primer, no està la secció segona. A la secció segona estan a l'article 33 i a l'article 38. La secció
3: el capítol al que correspon el dret a l'habitatge és el capítol tercer del títol primer.

0: tesi doctoral, per tant, estic bastant... vull dir, he estudiat bastant aquesta qüestió. En qualsevol cas, insisteixo, està a la secció segona, està en el mateix lloc que el 33 i el 38, i també que el 41. El 41 el que diu és que a Espanya es mantindrà un règim públic de seguretat social i que s'ha de garantir l'assistència i la prestació social suficient. Si per principi volem entendre que la Constitució hi ha determinats drets que tenen una categoria inferior a altres i que al principi no és vinculant, voldria dir que demà qualsevol govern podria deixar a tots els espanyols sense prestació social. Per què és només un principi? Exactament igual quan es reconeix el dret i s'ha de garantir la salut pública. Exactament igual. Per tant, no és veritat, i crec que és un axioma que ens està matant, que s'intenti anul·lar un dret per la prevalència d'altres dos, perquè no hi ha un dret millor i un dret pitjor a la Constitució. Hi ha drets complementaris que s'han d'entendre sistemàticament, i mentre això no passi, tindrem la crisi d'habitatge galopant que estem vivint, perquè el que s'està dient, o sigui, el subterfugi que s'està utilitzant, és que el dret de la propietat és intocable i el dret de l'activitat econòmica és intocable. I, per tant, cedeix el dret a l'accés a l'habitatge perquè no és un dret, és només un principi.
1: Quico, et demanaria... Si vols fer alguna pregunta? Quico, bé, mentre fet... li demano que es pugi el micròfon amb Joan. Pablo, que sí, ha baixat una mica, si vostè mateix ens ajuda, així sí. Se'l sentirà millor.
2: Jo em sento una mica reconfortat, perquè la setmana passada, bé, t'ho deia, en 40 anys aquí ningú ha fet res amb polítiques d'habitatge. I, de fet, aquesta eterna discussió, me'n recordo que, parlant una vegada amb el professor Gavara, professor de dret constitucional, em deia, bé, és que és una cosa que és un dret programàtic i una altra cosa és un dret efectiu. És a dir, que tota la legislació i tota la connivència als poders públics ha d'anar per garantir aquest dret. De fet, de la mateixa manera que es regula el mercat bancari o es regula el mercat energètic, per què no es pot regular d'una manera equilibrada el mercat de l'habitatge? És una cosa que no entès mai. Amb ajuntaments, comunitats... set escales administratives que s'han preocupat més possiblement de polítiques de reciclatge a les escombraries que no pas de l'habitatge. I això és una qüestió que és evident, i aquí rau el problema. I és un problema que tant afecta Prats del Lluçanès com afecta Barcelona. És a dir, com que ningú ha fet el que li toca, ningú.
1: I ja que dius ningú ha fet el que li toca, què s'hauria d'haver fet?
2: Planificar.
1: Li preguntem a Pablo Feu. És a dir, quins serien els tres punts claus, si es pogués resumir així, que podrien resoldre el problema de l'habitatge? Quins serien?
0: Sota el meu punt de vista, intervenir. De fet, és el que la nostra legislació urbanística està dient. Fixi's, la premissa és que quan més tardem en adoptar mesures tendents a eliminar l'especulació, més difícil serà adoptar-les. Perquè la bèstia ha crescut i domar-la cada cop serà més complicat. Estem parlant d'una activitat econòmica que mou un percentatge molt alt del PIB. Per tant, quan s'intervé, els intervinguts no voldran perdre quota de mercat.
1: Intervenir és topar els lloguers, per exemple.
0: Intervenir és qualsevol mesura proporcionada,
1: sí,
0: dins d'un sistema econòmic de lliure mercat que permeti que un dret essencial, com és aquest, imprescindible per qualsevol persona per poder viure, pugui ser articulat. Exactament igual que el gas, exactament igual que l'aigua. O sigui, el que no pot ser és que es sostregui de la possibilitat d'accedir a un bé essencial només perquè el mercat està fent negoci.
3: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.